0: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala. Ucraïna ataca amb drons Sant Petersburg la vigília que Vladimir Putin arribi a la ciutat aquest dijous per participar al Fòrum Econòmic Internacional. El Kremlin acusa Occident de promoure atacs com aquests. S'avança el final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any. Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Yartact i Wetlek. Esports.
1: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciant ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán i Leire Díez, com a coordinadors de l'entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, revela maniobres per desacreditar jutges, com Manuel Marchena, per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Rujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o al altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia, que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits, en referència a Leire Díaz i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: El sumari detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, el cas Koldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les maniobres que s'exposen en els informes. Seguim a Madrid, Àngels Lafuente.
5: Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
6: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt el sumari apunta que el cap de la UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Díaz es va reunir amb la seva directora, Mercedes González. Segons informa, l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Leire Díaz també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
6: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
7: Per què? Et trobes amb el president?
6: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
5: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
6: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
6: Demà és un dia fonamental.
5: I l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE i amb això diu textualment salvar el cul d'Ábalos i Koldo.
0: La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona. El president espanyol, però, ha evitat referir-se a aquesta causa ni a cap de les causes judicials que envolten el PSOE i ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia per anunciar que els pròxims dies la Moncloa impulsarà un projecte de pressupostos per l'any que ve.
9: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar els números endavant. A banda, Sánchez ha fet bandera, davant de l'empresariat català, dels seus acords amb els partits independentistes. Amb to sarcàstic, s'ha atribuït el mèrit de l'intent d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se a Junts per una hipotètica moció de censura.
9: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: El president espanyol també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener. I els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què apunten al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. En un comunicat, a més, un cop conegut l'informe judicial, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que totes les despeses de la campanya han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha insistit a desvincular els socialistes catalans de la corrupció.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: L'oposició, però, ha seguit estirant l'ombra de la sospita. Sentim la líder parlamentària dels Juntaires, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
11: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
10: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
0: A ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten al PSOE.
12: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
0: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns han demanat al president català que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid. Sentim Josep Maria Jové i Jèssica Albiach.
13: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
14: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
0: Últimes hores de la consulta d'educació sobre el preacord que van tancar els sindicats USTEC i professors de secundària amb el govern. La consulta es tanca aquest dijous a les 12 del migdia i ja ha superat el 50% de participació. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. Per la seva banda, la CGT avisa que si el preacord tira endavant és un pedaç perquè queden moltes qüestions pendents. Yolanda Segura, d'USTEC, i Laura Jané, de la CGT, en declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida i la CGT ho descarta i opta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final. Esther Vilan és la portaveu.
17: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. I 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa. Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i ISTES, escoles i instituts de tot l'Estat, i que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid. L'estudi també demostra la preocupació dels docents perquè creuen que la IA posa en risc l'aprenentatge dels estudiants. Madrid, Dani Saindeaja.
18: L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, fan material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
19: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
18: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
0: I abans del temps, encara us expliquem que s'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Unitat mòbil a Sitges amb Xavier Cussó i Joan Garcia.
20: Dels treballs destaquen les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a

0: convertir en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant dos mesos i mig també s'ha cimentat un pont a aigua dolç i un viaducte al Garraf i molt aviat la circulació a l'R2 Sud i la dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les masses de prova a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
1: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: A final d'any, el Ministeri preveu licitar l'obra grossa dels túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. De la resta d'actuacions a la xarxa destaca el desdoblament de la R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. L'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol.
2: El temps.
3: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
4: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamarsa. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Malgrat l'últim atac de l'Iran a Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits, les autoritats de Teheran asseguren que els contactes amb Washington no s'han trencat. Ara bé, admeten que no hi ha progressos en les negociacions de pau. En una entrevista en una cadena nord-americana, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que la represa d'una ofensiva a gran escala contra la República Islàmica està en mans de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
5: En una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió final de reprendre els bombardejos massius contra l'Iran en mans de Donald Trump, puntualitzant, això sí, que la predisposició d'Israel pel gran atac és absoluta.
6: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
5: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mojtaba Khamenei. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, avui, en una nova compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units, ha afirmat que el règim iranià no farà cap pas per voluntat pròpia, perquè només s'aturarà sota amenaça.
3: El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha volgut aigualir a Vladimir Putin al Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg, atacant la ciutat amb drons. Els congressistes s'han trobat el cel ple de fum per les explosions i les autoritats acusen Occident d'estar-hi al darrere. Moscou, Cristina Solias.
7: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat que sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
8: Мы видим за ними целую группу спонсоров Киевского.

0: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
1: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies, quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, apostarà per una escalada del conflicte.
2: 3Cat Info, ràdio d'informació, 24 hores.
3: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església, situada al Raval, i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins, i amb representants d'entitats i serveis socials de tota la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
3: Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al matí de Catalunya Ràdio.
5: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària.
3: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. La concentració porta per lema «Jo no t'espero», i ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. Les britàniques Wet Leg han tancat la jornada inaugural del Primavera Sound. Per l'únic escenari que estava actiu aquest dimecres, han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Winetta. Marc Ruiz.
6: Wet Leg han sortit de l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Ice. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg, que ha arribat després de l'emotivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Bad Gyal de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i artacts que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Winetta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Mushka i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.
3: Primers passa a carrers multitudinaris de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que aixeca passions. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nati Adell.
7: Aquest dijous al migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa fins 20.

0: Entrada a la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
1: La intenció és sortir, formar part de la festa.
2: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que a plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els quatre salts a dins, però passar carrer s'ha de cremar tot.
0: Per la fina festa sí, però amb seny.
3: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
0: En Josep de Gironella vol transmetre la passió patumaire a la seva filla de només 2 mesos que s'estrena a la festa.
4: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
0: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
5: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc. Diguéssim que no passo tanta calor.
0: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
6: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
0: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
7: Esports. Amb David Obach.
8: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que Josep Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
9: Sí. Na, na, na, na,
8: na, na, na, na. Amb aquest escuet sí de Mourinho, doncs Florentino Pérez feia aquest anunci. L'actual president del Madrid també ha comunicat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa, Enrique Riquelme ha assegurat que si ell és escollit president del Madrid, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. Ha estat en declaracions al programa El Hormiguero.
10: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una clàusula i donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
11: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
8: La selecció espanyola de futbol, amb 9 jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que arrenca dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
12: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
8: Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 9:15 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau blanquiblava, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per 2 temporades més. Afegirem també que Leo Messi l'han premiat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. Un minut per repassar notícies poliesportives. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de 3 parcials inicials igualats. També ha disputat aquest dimecres el València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a la semifinal si derrota l'UCAM de Múrcia al segon partit de quarts de final, en un duel que transmetrem a l'Àpia del Web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en waterpolo, el Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina, després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols la nada. És el primer titular pel palmarès del femení del Catalunya.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, i també apunta que ho feien amb diners de la formació. A partir d'ara us explicarem que la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Parlarem de SEAT, que comença a produir la planta de Martorell, el Cupra Raval, el primer model català 100% elèctric. I detallarem que Visa i Mastercard deixaran d'operar a Cuba a partir de dissabte per l'entrada en vigor de les sancions nord-americanes.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'alternativa, Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. A la Lliga CB, derrota del Joventut a la pista del Baskonia, 85-71, el primer partit de quarts de final, i títol per al Club Natació Catalunya a l'Eurocup femenina de waterpolo.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. El cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i Leire Díez com a coordinadors de l'entramat, finançat pel PSOE, per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info, revela maniobres per desacreditar jutges com Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres pagaments camuflats sota campanya de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia, que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, Luco apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz com a la persona que va ordenar crear una plaça feta a mida per David Sánchez. És el socialista Miguel Ángel Gallardo, que aquest dijous serà el primer investigat a declarar. Tot seguit ho farà el familiar del president espanyol, enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és a l'àrea de cultura, de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
6: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
5: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha d'estar

0: Agafat un altre indici, David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça.
1: 3Cat Info.
2: L'Audiència de València admet la petició de Carlos Mazón i permetrà que es personi en la causa penal de la Dana. La resolució va en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, que havia citat l'expresident com a testimoni. Pepa Ferrer, València.
3: Carlos Mazón no acudirà als jutjats com a testimoni, és a dir, sense advocat i amb l'obligació de dir la veritat, com pretenia la jutgessa de Catarroja. Ho farà com a part en la causa, amb advocat, amb accés a totes les diligències i amb capacitat per a recórrer-les. L'Audiència de València ha avalat la petició de l'expresident de personar-se en el procediment perquè considera que la investigació continua oberta, que s'hi estan practicant diligències i que aquestes podrien desembocar en una futura imputació. Negar-li la personació, argumenta el tribunal, limitaria greument el seu dret de defensa. La decisió era tan esperada com inèdita. Mazón s'empara en l'article 118 bis de la llei d'enjudiciament criminal que permet a un aforat personar-se en una causa abans d'una eventual imputació.
2: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria, la magistrada encarrega a la policia que analitzi els missatges que van intercanviar-se la terapeuta i l'acusat, perquè la psicòloga és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. D'aquesta manera, diu la instructora, es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare. Segons l'atestat forense, Isaac Andic va morir a les 12:28 minuts i la primera trucada registrada al telèfon del seu fill no es produeix fins a 4 minuts i mig després. La receptora de la trucada és la parella del fundador de Mango i no és fins a 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic telefona als serveis d'emergència. En aquest escrit també es recullen algunes contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, assegura que Jonathan Andic va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però, en canvi, el personal de servei que tenia l'empresari va declarar davant dels Mossos que no havien fet mai cap excursió junts. Obrim plana econòmica explicant que la planta de SEAT a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. Martorell, Roger Santaló.
4: L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, coincideix en la línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, també elèctric, amb un 80% d'elements comuns, inclòs a la plataforma. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de SEAT Cupra.
5: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo. Entonces creo que necesitamos más proyectos como este que nos den la confianza y que nos demuestren de que Europa sigue siendo o puede seguir siendo un líder industrial.
4: Segons Haupt, la demanda de la Cupra Raval supera les previsions inicials, però de moment es treballa amb un terç de la capacitat màxima de muntatge de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models. A l'acte d'inauguració hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, que han destacat la col·laboració público-privada que ha permès electrificar la planta de Martorell.
2: La companyia Grifols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma, en aquest cas per fraccionar-lo, que donaran feina a més de 400 treballadors directes i un miler més d'indirectes. Grifols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte i es preveu que entri en funcionament el 2030. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. I la multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on hi ha gairebé 700 treballadors. Tarragona, Ricard Buigas.
6: Dau diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'Estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dau Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients

que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que

0: Ara els països podran gastar de més l'equivalent al 0,3% del seu PIB per inversions energètiques, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Però aquí el govern espanyol no podrà deduir-se el que li ha costat el descompte dels preus de la benzina. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha dit que només autoritzaran mesures ecològiques.
1: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils.
0: La comissió, que és el govern europeu, també ha llançat recomanacions personalitzades als països. D'Espanya critica que tregui poc suc de l'IVA. Brussel·les qüestiona el tipus reduït que paga l'hostaleria. Fonts comunitàries consideren que afavoreix les rendes més altes i que perjudica la hisenda pública. L'estat espanyol, diuen, deixa d'ingressar l'equivalent al 0,4% del PIB per aquest IVA reduït a bars, hotels i restaurants. En canvi, alerten que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal de l'última dècada. Brussel·les també recomana al govern espanyol que reequilibri la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap a programes que afavoreixin els més joves.
2: Fugida d'empreses estrangeres a Cuba per l'entrada en vigor a partir de dissabte de més sancions nord-americanes. Visa i Mastercard deixaran d'operar el dia 6, segons ha anunciat el Banc Central cubà, que ho vincula a l'estratègia de Trump d'asfixiar l'illa. Les dues multinacionals de les targetes s'uneixen a les sortides del sector turístic. L'última empresa a anunciar-ho ha estat la cadena mallorquina d'hotels Melià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país. El dia abans havia fet el mateix l'espanyola Iberostar, amb 12 dels 18 establiments. També ha tancat la canadenca Blue Diamond. Totes tenen en comú els vincles amb Gaesa, el conglomerat cubà que permet actuar a l'illa. Les sancions de la Casa Blanca volen castigar aquesta empresa d'origen militar, a qui veuen com un niu de corrupció. El règim cubà en defensa l'eficàcia, però alguns cubans, com Yuri Fuentes, denuncien aquesta paradoxa.
3: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
2: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit amb cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea, Berlín, Jordi Regàs.
4: Calien 127 vots per aconseguir el seient al Consell de Seguretat i no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
5: Austria, 131.
4: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer, pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
2: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que les de rendes altes. També destaca que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de promoció de la salut.
6: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
2: És per això que el govern vol incrementar el cost d'inspector

0: perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
2: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda, de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà, i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins i tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Montse Poblet.
3: Està comprovat que amb cada grau més de temperatura el risc per la nostra salut augmenta al voltant d'un 10%, i si la calor extrema arriba, com ha passat aquest any, abans d'hora i de cop, ens agafa amb la guàrdia baixa i els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides a l'estat, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals. És el cas de Galícia, Astúries i el País Basc. La ministra de Sanitat, Mònica García, presentava així les dades del sistema de monitoratge diari de la mortalitat a l'estat.
4: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado, y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
3: Des que es va començar el recompte diari de morts, ara fa 21 anys, se n'han registrat més de 27.500 per calor, 4.800 de les quals el 2022, fins ara l'any més letal per altes temperatures. Ara bé, l'Organització Meteorològica Mundial ja ha alertat que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor tant a l'atmosfera com al mar, i també la possibilitat de batre rècords de temperatures.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons ha explicat a 3Cat Info, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de la urbanització.
6: Estaban instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización. Los chalets estaban en muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
5: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.
0: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3Cat. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3CAT.
7: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
0: L'estudi també destaca el paper de 3CAT en l'àmbit democràtic i de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3CAT Info ha reforçat aquesta percepció. El Malda ha estrenat aquest dimecres la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
8: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
9: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
8: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
10: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles que no s'han ni de parlar pràcticament, no?
8: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'esdimen, llegim al programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
11: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí.
8: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.

0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats que arriben a Europa. És el còmic Mojep en l'aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície, sense res a fer, però també sense poder marxar. I és que està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec, més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals, que apareixen al còmic com una obsessió pels sons.
1: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mojib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que ell se sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
0: Mojib en l'aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbush Books.
2: Esports.
0: Amb David Obach.
3: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
4: Sí. Na, na, na, na,
3: na, na, na, na. Un vídeo en què es veia Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid, simplement pronunciant aquest sí, assertiu respecte del fet que dirigirà el Madrid si Florentino Pérez és reescollit a les urnes. L'actual president del Madrid també ha anunciat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa d'Enrique Riquelme, ha assegurat que si ell és escollit president, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: La selecció espanyola, amb nou jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, de preparació de cara al Mundial que arrenca dijous de la setmana vinent. Lamine Yamal, el blaugrana, encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que pot estar a punt de cara a debutar el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la seva pretemporada, que serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau espanyol, Sara Monfort ha renovat com a entrenadora del femení per dues temporades més. A tot això, afegirem que Leo Messi l'han guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps.
2: 3CAT Info.
3: El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits de suspensió un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. La sanció és la més greu imposada al futbol català als últims anys i és el màxim de temps, dues temporades, que permet el reglament.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Per arrencar l'àmbit poliesportiu parlem de bàsquet. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. Dani Miret, el tècnic de la penya, considera que els ha faltat frescor al final. Són declaracions a Dazón.
6: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
3: També disputat aquest dimecres, València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a les semifinals si derrota l'UCAM Múrcia, el segon partit de quarts de final. Sentim en el base blaugrana Satoranski.
7: Hay que estar preparado que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus mejores, su mejor día ayer. así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
3: Aquest duel el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Manresa a la competició. I a la Lliga Femenina, el Cadí la seva ha comunicat la renovació de la seva escorta a Laia Reventós per una temporada més.
2: 3CAT Info.
3: Un minut encara per afegir que el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols a l'anada. Júlia Frigola, la jugadora del Catalunya, celebrava el títol.
8: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
3: Aquest és el primer títol al palmarès del femení del Catalunya. D'altra banda, encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí. Prové del Tenerife HID, on ha estat les últimes 6 temporades. I el torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Marcel Granollers-Horacio Ceballos, la número 1 del torneig, s'ha classificat per disputar les semifinals, en superar el duet Nice-Roger Vasselén en 2 sets.
2: Trescat Info.

0: El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala. Ucraïna de Camp Drons, Sant Petersburg, la vigília que Vladimir Putin arribi a la ciutat aquest dijous per participar al Fòrum Econòmic Internacional. El Kremlin acusa Occident de promoure atacs com aquests. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any. Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Yartact i Wetlek. Esports.
1: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciant ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán i Leire Díez, com a coordinadors de l'entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, revela maniobres per desacreditar jutges, com Manuel Marchena, per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Rujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o al altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits en referència a Leire Díaz i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: El sumari detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, el cas Koldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les maniobres que s'exposen en els informes. Seguim a Madrid, Àngels Lafuente.
5: Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
6: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt, el sumari apunta que el cap de la UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Díaz es va reunir amb la seva directora, Mercedes González. Segons informa, l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Leire Díaz també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
6: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
7: Per què? Et trobes amb el president?
6: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
5: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
6: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
6: Demà és un dia fonamental.
5: I l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE i amb això diu textualment salvar el cul d'Ábalos i Koldo.
0: La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona. El president espanyol, però, ha evitat referir-se a aquesta causa ni a cap de les causes judicials que envolten el PSOE i ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia per anunciar que els pròxims dies la Moncloa impulsarà un projecte de pressupostos per l'any que ve.
9: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar els números endavant. A banda, Sánchez ha fet bandera, davant de l'empresariat català, dels seus acords amb els partits independentistes. Amb to sarcàstic, s'ha atribuït el mèrit de l'intent d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se a Junts per una hipotètica moció de censura.
9: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: El president espanyol també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener. I els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què apunten al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. En un comunicat, a més, un cop conegut l'informe judicial, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que totes les despeses de la campanya han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha insistit a desvincular els socialistes catalans de la corrupció.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: L'oposició, però, ha seguit estirant l'ombra de la sospita. Sentim la líder parlamentària dels Juntaires, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
11: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
10: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
0: A ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten al PSOE.
12: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
0: Els socis d'investidura Esquerra i els comuns han demanat al president català que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid. Sentim Josep Maria Jové i Jèssica Albiach.
13: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
14: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
0: Últimes hores de la consulta d'educació sobre el preacord que van tancar els sindicats USTEC i professors de secundària amb el govern. La consulta es tanca aquest dijous a les 12 del migdia i ja ha superat el 50% de participació. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. Per la seva banda, la CGT avisa que si el preacord tira endavant és un pedaç perquè queden moltes qüestions pendents. Yolanda Segura, d'USTEC, i Laura Jané, de la CGT, en declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que considerem és que és tancant falsa aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida i la CGT ho descarta i opta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final. Esther Vilan és la portaveu.
17: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. I 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa. Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES, escoles i instituts de tot l'Estat, i que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid. L'estudi també demostra la preocupació dels docents perquè creuen que la IA posa en risc l'aprenentatge dels estudiants. Madrid, Dani Saindeaja.
18: L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, fan material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
19: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
18: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
0: I abans del temps, encara us expliquem que s'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Unitat mòbil a Sitges, amb Xavier Cussó i Joan Garcia.
20: Dels treballs destaquen les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant 2 mesos i mig també s'ha cimentat un pont aigua dolç i un viaducte al Garraf i molt aviat la circulació a l'R2 Sud i la dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les masses de prova a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
21: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ el tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
20: A final d'any, el Ministeri preveu licitar l'obra grossa dels túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. De la resta d'actuacions a la xarxa destaca el desdoblament de la R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. L'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol.
0: El temps. Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
1: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà, i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamarsa. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
2: Malgrat l'últim atac de l'Iran a Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits, les autoritats de Teheran asseguren que els contactes amb Washington no s'han trencat. Ara bé, admeten que no hi ha progressos en les negociacions de pau. En una entrevista en una cadena nord-americana, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que la represa d'una ofensiva a gran escala contra la República Islàmica està en mans de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
22: En una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió final de reprendre els bombardejos massius contra l'Iran en mans de Donald Trump, puntualitzant, això sí, que la predisposició d'Israel pel gran atac és absoluta.
23: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
22: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mojtaba Khamenei. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, avui, en una nova compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units, ha afirmat que el règim iranià no farà cap pas per voluntat pròpia, perquè només s'aturarà sota amenaça.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha volgut aigualir a Vladimir Putin al Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg, atacant la ciutat amb drons. Els congressistes s'han trobat el cel ple de fum per les explosions i les autoritats acusen Occident d'estar-hi al darrere. Moscou, Cristina Solias.
24: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat que sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
25: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
24: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies, quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, apostarà per una escalada del conflicte.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
0: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església, situada al Raval, i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins, i amb representants d'entitats i serveis socials de tota la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
4: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir a esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
0: Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al Matí de Catalunya Ràdio.
5: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs, a lo que és la gent penitenciària.
0: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. La concentració porta per lema «Jo no t'espero», i ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. Les britàniques Wet Leg han tancat la jornada inaugural del Primavera Sound. Per l'únic escenari que estava actiu aquest dimecres, han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Winetta. Marc Ruiz.
6: Wet Leg han sortit de l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Ice. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg ha arribat després de l'emotivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Arrencat forts amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Pat Gial de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Yard Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Winetta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Mushka i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.
0: Primers passa a carrers multitudinaris de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que aixeca passions. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nati Adell.
7: Aquest dijous al migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
8: La intenció és sortir, formar part de la festa.
26: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que a plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els quatre salts a dins, però passar carrer s'ha de cremar tot.
7: Per la fina festa sí, però amb seny.
27: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny,
9: perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
7: En Josep de Gironella vol transmetre la passió patumaire a la seva filla de només 2 mesos que s'estrena a la festa.
10: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'entararà.

0: És de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
1: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
2: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc, diguéssim, que no passo tanta calor.
1: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
3: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
1: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
4: Esports. Amb David Obac.
5: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
6: Sí. Na, na, na, na,
5: na, na, na, na. Amb aquest escuet sí de Mourinho, doncs Florentino Pérez feia aquest anunci. L'actual president del Madrid també ha comunicat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa, Enrique Riquelme ha assegurat que si ell és escollit president del Madrid, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. Ha estat en declaracions al programa El Hormiguero.
7: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una clàusula i donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La selecció espanyola de futbol, amb nous jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que arrenca dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
8: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
5: Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 9:15 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau blanquibrava, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més. Afegirem també que Leo Messi l'han premiat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. Un minut per repassar notícies poliesportives. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. També he disputat aquest dimecres el València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a la semifinal si derrota l'UCAM de Múrcia al segon partit de quarts de final, en un duel que transmetrem a l'Àpia Web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en waterpolo, el Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja guanya de 5 gols la Nadà. És el primer títol al palmarès del femení del Catalunya.
4: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, i també apunta que ho feien amb diners de la formació. A partir d'ara us explicarem que la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Parlarem de SEAT, que comença a produir la planta de Martorell, el Cupra Raval, el primer model català 100% elèctric. I detallarem que Visa i Mastercard deixaran d'operar a Cuba a partir de dissabte per l'entrada en vigor de les sancions nord-americanes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'alternativa, Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. A la Lliga CB, derrota del Joventut a la pista del Baskonia, 85-71, el primer partit de quarts de final, i títol per al Club Natació Catalunya a l'Eurocup femenina de waterpolo.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. El cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i Leire Díez com a coordinadors de l'entramat, finançat pel PSOE, per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info, revela maniobres per desacreditar jutges com Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia, que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, Luco apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz com a la persona que va ordenar crear una plaça feta a mida per David Sánchez. És el socialista Miguel Ángel Gallardo, que aquest dijous serà el primer investigat a declarar. Tot seguit ho farà el familiar del president espanyol, enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és a l'àrea de cultura, de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
6: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
5: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha destacat un altre indici. David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant, una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça.
1: 3Cat Info.
0: L'Audiència de València admet la petició de Carlos Mazón i permetrà que es personi en la causa penal de la Dana. La resolució va en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, que havia citat l'expresident com a testimoni. Pepa Ferrer, València.
7: Carlos Mazón no acudirà als jutjats com a testimoni, és a dir, sense advocat i amb l'obligació de dir la veritat com pretenia la jutgessa de Catarroja. Ho farà com a part en la causa, amb advocat, amb accés a totes les diligències i amb capacitat per a...

0: recórrer-les. L'Audiència de València ha avalat la petició de l'expresident de personar-se en el procediment perquè considera que la investigació continua oberta, que s'hi estan practicant diligències i que aquestes podrien desembocar en una futura imputació. Negar-li la personació, argumenta el tribunal, limitaria greument el seu dret de defensa. La decisió era tan esperada com inèdita. Mazón s'empara en l'article 118 bis de la llei d'enjudiciament criminal que permet a un aforat personar-se en una causa abans d'una eventual imputació.
1: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria, la magistrada encarrega a la policia que analitzi els missatges que van intercanviar-se la terapeuta i l'acusat, perquè la psicòloga és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. D'aquesta manera, diu la instructora, es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare. Segons l'atestat forense, Isaac Andic va morir a les 12:28 i la primera trucada registrada al telèfon del seu fill no es produeix fins a 4 minuts i mig després. La receptora de la trucada és la parella del fundador de Mango i no és fins a 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic telefona als serveis d'emergència. En aquest escrit també es recullen algunes contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, assegura que Jonathan Andic va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però en canvi el personal de servei que tenia l'empresari va declarar davant dels Mossos que no havien fet mai cap excursió junts. Obrim plana econòmica explicant que la planta de SEAT a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. Martorell, Roger Santaló.
2: L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, coincideix en la línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, també elèctric, amb un 80% d'elements comuns, inclosa la plataforma. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de SEAT Cupra.
3: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo. Entonces creo que necesitamos más proyectos como este que nos den la confianza y que nos demuestren de que Europa sigue siendo o puede seguir siendo un líder industrial.
2: Segons Haupt, la demanda de la Cupra Raval supera les previsions inicials, però de moment es treballa amb un terç de la capacitat màxima de muntatge de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models. A l'acte d'inauguració hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, que han destacat la col·laboració público-privada que ha permès electrificar la planta de Martorell.
1: La companyia Grifols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma, en aquest cas per fraccionar-lo, que donaran feina a més de 400 treballadors directes i un miler més d'indirectes. Grifols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte i es preveu que entri en funcionament el 2030. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. I la multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on hi ha gairebé 700 treballadors. Tarragona, Ricard Buigas.
4: Dow diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura.
1: Brussel·les toca el crostó Espanya per l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. Creu que és poc redistributiu i recomana, en general, limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat. En paral·lel, la Comissió Europea també ha confirmat que deixarà gastar més del previst per fer front a la crisi energètica. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
5: Era una de les grans reivindicacions d'Itàlia i Espanya per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara els països podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del seu PIB per inversions energètiques, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Però aquí el govern espanyol no podrà deduir-se el que li ha costat el

0: l'hostaleria. Fonts comunitàries consideren que afavoreix les rendes més altes i que perjudica la hisenda pública. L'estat espanyol, diuen, deixa d'ingressar l'equivalent al 0,4% del PIB per aquest IVA reduït a bars, hotels i restaurants. En canvi, alerten que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal de l'última dècada. Brussel·les també recomana al govern espanyol que reequilibri la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap a programes que afavoreixin els més joves.
1: Fugida d'empreses estrangeres a Cuba per l'entrada en vigor a partir de dissabte de més sancions nord-americanes. Visa i Mastercard deixaran d'operar el dia 6, segons ha anunciat el Banc Central cubà, que ho vincula a l'estratègia de Trump d'asfixiar l'illa. Les dues multinacionals de les targetes s'uneixen a les sortides del sector turístic. L'última empresa a anunciar-ho ha estat la cadena mallorquina d'hotels Melià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país. El dia abans havia fet el mateix l'espanyola Iberostar, amb 12 dels 18 establiments. També ha tancat la canadenca Blue Diamond. Totes tenen en comú els vincles amb Gaesa, el conglomerat cubà que permet actuar a l'illa. Les sancions de la Casa Blanca volen castigar aquesta empresa d'origen militar, a qui veuen com un niu de corrupció. El règim cubà en defensa l'eficàcia, però alguns cubans, com Yuri Fuentes, denuncien aquesta paradoxa.
2: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
1: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit amb cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea, Berlín, Jordi Regàs.
3: Calien 127 vots per aconseguir el seient al Consell de Seguretat i no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
4: Austria, 131.
3: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer, pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
1: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que les de rendes altes. També destaca que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de promoció de la Salut.
5: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
1: És per això que el govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
6: El temps.
1: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
6: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada

0: sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins i tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Montse Poblet.
2: Està comprovat que amb cada grau més de temperatura el risc per la nostra salut augmenta al voltant d'un 10% i si la calor extrema arriba, com ha passat aquest any, abans d'hora i de cop, ens agafa amb la guàrdia baixa i els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides a l'estat, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals. És el cas de Galícia, Astúries i el País Basc. La ministra de Sanitat, Mònica García, presentava així les dades del sistema de monitoratge diari de la mortalitat a l'Estat.
3: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
2: Des que es va començar el recompte diari de morts, ara fa 21 anys, se n'han registrat més de 27.500 per calor, 4.800 de les quals el 2022, fins ara l'any més letal per altes temperatures. Ara bé, l'Organització Meteorològica Mundial ja ha alertat que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor tant a l'atmosfera com al mar i també la possibilitat de batre rècords de temperatures.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons ha explicat a 3Cat Info, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de la urbanització.
6: Estaban instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización. Los chalets estaban en muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
5: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.
1: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3Cat. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3Cat.
7: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
1: L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic i de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és per

0: rebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3CAT Info ha reforçat aquesta percepció. El Malda ha estrenat aquest dimecres la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
1: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
2: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
1: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
3: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles que no s'han ni de parlar pràcticament, no?
1: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'esdimen, llegim el programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
4: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí.
1: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.

0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats que arriben a Europa. És el còmic Mojep en l'aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície, sense res a fer, però també sense poder marxar. I és que està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec, més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals, que apareixen al còmic com una obsessió pels sons.
1: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mojib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que els sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
0: Mojib en l'aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbush Books.
2: Esports.
0: Amb David Obach.
3: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
4: Sí. Na, na, na, na,
3: na, na, na, na. Un vídeo en què es veia Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid simplement pronunciant aquest sí assertiu respecte del fet que dirigirà el Madrid si Florentino Pérez és reescollit a les urnes. L'actual president del Madrid també ha anunciat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa d'Enrique Riquelme, ha assegurat que si ell és escollit president, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: La selecció espanyola, amb nou jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, de preparació de cara al Mundial que arrenca dijous de la setmana vinent. Lamine Yamal, el blaugrana, encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador

0: l'entrenador espanyol Luis de la Fuente creu que pot estar a punt de cara a debutar el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la seva pretemporada, que serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau espanyol, Sara Monfort ha renovat com a entrenadora del femení per dues temporades més. A tot això, afegirem que Leo Messi l'han guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps.
1: 3CAT Info.
0: El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits de suspensió un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. La sanció és la més greu imposada al futbol català als últims anys i és el màxim de temps, dues temporades, que permet el reglament.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Per arrencar l'àmbit poliesportiu parlem de bàsquet. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. Dani Miret, el tècnic de la penya, considera que els ha faltat frescor al final. Són declaracions a Dazón.
2: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
0: També disputat aquest dimecres, València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a les semifinals si derrota l'UCAM Múrcia al segon partit de quarts de final. Sentim en el base blaugrana Satoranski.
3: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus su mejor día ayer, así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
0: Aquest duel el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Manresa a la competició. I a la Lliga Femenina, el Cadí la seva ha comunicat la renovació de la seva escorta a Laia Reventós per una temporada més.
1: 3CAT Info.
0: Un minut encara per afegir que el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols a l'anada. Júlia Frigola, la jugadora del Catalunya, celebrava el títol.
4: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
0: Aquest és el primer títol al palmarès del femení del Catalunya. D'altra banda, encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí. Prové del Tenerife Echeide, on ha estat les últimes 6 temporades. I el torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Marcel Granollers-Horacio Ceballos, la número 1 del torneig, s'ha classificat per disputar les semifinals, en superar el duet Nice-Roger Vasselén en 2 sets.
1: Trescat Info.

El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa

0: amb els comptes aquesta mateixa setmana. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala. Ucraïna ataca amb drons Sant Petersburg la vigília que Vladimir Putin arribi a la ciutat aquest dijous per participar al Fòrum Econòmic Internacional. El Kremlin acusa Occident de promoure atacs com aquests. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any. Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Yartact i Wetlek. Esports.
1: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciant ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Comencem explicant que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán i Leire Díez, com a coordinadors de l'entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, revela maniobres per desacreditar jutges, com Manuel Marchena, per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Rujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents. Afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits en referència a Leire Díez i Santos Cerdán que han fet servir el nom del partit en fals.
0: El sumari detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, el cas Koldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les maniobres que s'exposen en els informes. Seguim a Madrid, Àngels Lafuente.
5: Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeix

0: Xia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
1: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
0: I en aquest punt, el sumari apunta que el cap de la UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Díez es va reunir amb la seva directora, Mercedes González. Segons informa, l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díez i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Leire Díez també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
1: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
2: Per què? Et trobes amb el president?
1: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
0: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
1: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
3: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
1: Demà és un dia fonamental.
0: I l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE i amb això diu textualment salvar el cul d'Ábalos i Koldo.
4: La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona. El president espanyol, però, ha evitat referir-se a aquesta causa ni a cap de les causes judicials que envolten el PSOE i ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia per anunciar que els pròxims dies la Moncloa impulsarà un projecte de pressupostos per l'any que ve.
5: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
4: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar els números endavant. A banda, Sánchez ha fet bandera, davant de l'empresariat català, dels seus acords amb els partits independentistes. Amb to sarcàstic, s'ha atribuït el mèrit de l'intent d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se a Junts per una hipotètica moció de censura.
5: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
4: El president espanyol també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener. I els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què apunten al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. En un comunicat, a més, un cop conegut l'informe judicial, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que totes les despeses de la campanya han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha insistit a desvincular els socialistes catalans de la corrupció.
6: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
4: L'oposició, però, ha seguit estirant l'ombra de la sospita. Sentim la líder parlamentària dels Juntaires, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
7: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
6: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
4: A ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten al PSOE.
8: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
4: Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns han demanat al president català que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid. Sentim Josep Maria Jové i Jèssica Albiach.
9: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
10: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
4: Últimes hores de la consulta d'educació sobre el preacord que van tancar els sindicats USTEC i professors de secundària amb el govern. La consulta es tanca aquest dijous a les 12 del migdia i ja ha superat el 50% de participació. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. Per la seva banda, la CGT avisa que si el preacord tira endavant és un pedaç perquè queden moltes qüestions pendents. Yolanda Segura, d'USTEC, i Laura Jané, de la CGT, en declaracions a 3Cat Info.
11: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
12: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
4: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida i la CGT ho descarta i opta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final. Esther Vilan és la portaveu.
13: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
4: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. I 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa. Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i ISTES, escoles i instituts de tot l'Estat, i que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid. L'estudi també demostra la preocupació dels docents perquè creuen que la IA posa en risc l'aprenentatge dels estudiants. Madrid, Dani Saindeaja.
14: L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, fan material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
15: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
14: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
4: I abans del temps, encara us expliquem que s'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Unitat mòbil a Sitges, amb Xavier Cussó i Joan Garcia.
16: Dels treballs destaquen les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant 2 mesos i mig també s'ha cimentat un pont a aigua dolç i un viaducte al Garraf i molt aviat la circulació a l'R2 Sud i la dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les marxes de prova a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
17: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
16: A final d'any, el Ministeri preveu licitar l'obra grossa dels túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. De la resta d'actuacions a la xarxa destaca el desdoblament de la R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. L'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol.
18: El temps.
4: Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
18: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà, i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
19: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
4: Malgrat l'últim atac de l'Iran a Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits, les autoritats de Teheran asseguren que els contactes amb Washington no s'han trencat. Ara bé, admeten que no hi ha progressos en les negociacions de pau. En una entrevista en una cadena nord-americana, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que la represa d'una ofensiva a gran escala contra la República Islàmica està en mans de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
20: En una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió final de reprendre els bombardejos massius contra l'Iran en mans de Donald Trump, puntualitzant, això sí, que la predisposició d'Israel pel gran atac és absoluta.
21: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
20: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mojtaba Khamenei. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, avui, en una nova compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units, ha afirmat que el règim iranià no farà cap pas per voluntat pròpia, perquè només s'aturarà sota amenaça.
4: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha volgut aigualir a Vladimir Putin al Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg, atacant la ciutat amb drons. Els congressistes s'han trobat el cel ple de fum per les explosions i les autoritats acusen Occident d'estar-hi al darrere. Moscou, Cristina Solias.
22: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat que sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
23: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
22: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies, quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, apostarà per una escalada del conflicte.
19: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
4: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església, situada al Raval, i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins, i amb representants d'entitats i serveis socials de tota la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
0: La Iglesia no discrimina a nadie. Es para todos. Es una zona muy humilde. Vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.

0: Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al Matí de Catalunya Ràdio.
1: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat, i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària.
0: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. La concentració porta per lema «Jo no t'espero» i ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. Les britàniques Wet Leg han tancat la jornada inaugural del Primavera Sound. Per l'únic escenari que estava actiu aquest dimecres, han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Winetta. Marc Ruiz.
2: Wet Leg han sortit de l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Ice. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg, que ha arribat després de la motivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Bad Gyal de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics Yard Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Winetta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muixca i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.

0: Primers passa a carrers multitudinaris de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que aixeca passions. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nati Adell.
1: Aquest dijous al migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
2: La intenció és sortir, formar part de la festa.
3: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que a plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els quatre salts a dins, però passar carrer s'ha de cremar tot.
1: Per la fina festa sí, però amb seny.
4: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
1: En Josep de Gironella vol transmetre la passió patumaire a la seva filla de només 2 mesos que s'estrena a la festa.
5: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però, bueno, mica en mica anar-la introduint.
1: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
6: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc. Diguéssim que no passo tanta calor.
1: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
7: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
1: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.

0: Esports.
1: Amb David Ubac.
2: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que Josep Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
3: Sí. Na, na, na, na,
2: na, na, na, na. Amb aquest escuet sí de Mourinho, doncs Florentino Pérez feia aquest anunci. L'actual president del Madrid també ha comunicat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa, Enrique Riquelme ha assegurat que si ell és escollit president del Madrid, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. Ha estat en declaracions al programa El Hormiguero.
4: Con Haaland, que es una situación diferente, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: La selecció espanyola de futbol, amb nou jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que arrenca dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
5: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
2: Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau blanquiblava, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més. Afegirem també que Leo Messi l'han premiat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. Un minut per repassar notícies poliesportives. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. També ha disputat aquest dimecres el València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a la semifinal si derrota l'UCAM de Múrcia al segon partit de quarts de final, en un duel que transmetrem a l'Àpia al Web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en waterpolo, el Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciec ja va guanyar de 5 gols la nada. És el primer títol al palmarès del femení del Catalunya.
0: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, i també apunta que ho feien amb diners de la formació. A partir d'ara us explicarem que la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Parlarem de SEAT, que comença a produir la planta de Martorell, el Cupra Raval, el primer model català 100% elèctric. I detallarem que Visa i Mastercard deixaran d'operar a Cuba a partir de dissabte per l'entrada en vigor de les sancions nord-americanes.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'alternativa, Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. A la Lliga CB, derrota del Joventut a la pista del Baskonia, 85-71, el primer partit de quarts de final, i títol per al Club Natació Catalunya a l'Eurocup femenina de waterpolo.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. El cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i Leire Díez com a coordinadors de l'entramat, finançat pel PSOE, per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info, revela maniobres per desacreditar jutges com Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena, per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres pagaments camuflats sota campanya de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents. Afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans, oportunistes i ressentits, en referència a Leire Díez i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, Luco apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz com a la persona que va ordenar crear una plaça feta a mida per David Sánchez. És el socialista Miguel Ángel Gallardo, que aquest dijous serà el primer investigat a declarar. Tot seguit ho farà el familiar del president espanyol, enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
5: Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és a l'àrea de cultura, de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
6: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
5: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha destacat un altre indici. David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant, una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça.
1: 3Cat Info.
0: L'Audiència de València admet la petició de Carlos Mazón i permetrà que es personi en la causa penal de la Dana. La resolució va en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, que havia citat l'expresident com a testimoni. Pepa Ferrer, València.
7: Carlos Mazón no acudirà als jutjats com a testimoni, és a dir, sense advocat i amb l'obligació de dir la veritat com pretenia la jutgessa de Catarroja. Ho farà com a part en la causa, amb advocat, amb accés a totes les diligències i amb capacitat per a recórrer-les. L'Audiència de València ha avalat la petició de l'expresident de personar-se en el procediment perquè considera que la investigació continua oberta, que s'hi estan practicant diligències i que aquestes podrien desembocar en una futura imputació. Negar-li la personació, argumenta el tribunal, limitaria greument el seu dret de defensa. La decisió era tan esperada com inèdita. Mazón s'empara en l'article 118 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal que permet a un aforat personar-se en una causa abans d'una eventual imputació.
0: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets.

0: En una interlocutòria, la magistrada encarrega a la policia que analitzi els missatges que van intercanviar-se la terapeuta i l'acusat, perquè la psicòloga és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. D'aquesta manera, diu la instructora, es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare. Segons l'atestat forense, Isaac Andic va morir a les 12 i 28 minuts i la primera trucada registrada al telèfon del seu fill no es produeix fins a 4 minuts i mig després. La receptora de la trucada és la parella del fundador de Mango i no és fins a 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic telefona als serveis d'emergència. En aquest escrit també es recullen algunes contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, assegura que Jonathan Andic va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però en canvi el personal de servei que tenia l'empresari va declarar davant dels Mossos que no havien fet mai cap excursió junts. Obrim plana econòmica explicant que la planta de SEAT a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. Martorell, Roger Santaló.
1: L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, coincideix en la línia de muntatge amb el Volkswagen ID Polo, també elèctric, amb un 80% d'elements comuns, inclosa la plataforma. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de SEAT Cupra.
2: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo. Entonces creo que necesitamos más proyectos como este que nos den la confianza y que nos demuestren de que Europa sigue siendo o puede seguir siendo un líder industrial.
1: Segons Haupt, la demanda de la Cupra Raval supera les previsions inicials, però de moment es treballa amb un terç de la capacitat màxima de muntatge de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models. A l'acte d'inauguració hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, que han destacat la col·laboració público-privada que ha permès electrificar la planta de Martorell.
0: La companyia Grífols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma, en aquest cas per fraccionar-lo, que donaran feina a més de 400 treballadors directes i un miler més d'indirectes. Grífols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte i es preveu que entri en funcionament el 2030. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. I la multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on hi ha gairebé 700 treballadors. Tarragona, Ricard Buigas.
3: Dow diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura.
0: Brussel·les toca el crostó Espanya per l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. Creu que és poc redistributiu i recomana en general limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat. En paral·lel, la Comissió Europea també ha confirmat que deixarà gastar més del previst per fer front a la crisi energètica. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
4: Era una de les grans reivindicacions d'Itàlia i Espanya per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara els països podran gastar de més l'equivalent al 0,3% del seu PIB per inversions energètiques, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Però aquí el govern espanyol no podrà deduir-se el que li ha costat el descompte dels preus de la benzina. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha dit que només autoritzaran mesures ecològiques.
5: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils.
4: La Comissió, que és el govern europeu, també ha llançat recomanacions personalitzades als països. D'Espanya critica que tregui poc suc de l'IVA. Brussel·les qüestiona el tipus reduït que paga l'hostaleria. Fons comunitàries consideren que afavoreix les rendes més altes i que perjudica la hisenda pública. L'Estat espanyol, diuen, deixa d'ingressar l'equivalent al 0,4% del PIB per aquest IVA reduït a bars, hotels,

0: i a l'illa. Les dues multinacionals de les targetes s'uneixen a les sortides del sector turístic. L'última empresa a anunciar-ho ha estat la cadena mallorquina d'hotels Melià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país. El dia abans havia fet el mateix l'espanyola Iberostar, amb 12 dels 18 establiments. També ha tancat la canadenca Blue Diamond. Totes tenen en comú els vincles amb Gaesa, el conglomerat cubà que permet actuar a l'illa. Les sancions de la Casa Blanca volen castigar aquesta empresa d'origen militar, a qui veuen com un niu de corrupció. El règim cubà en defensa l'eficàcia, però alguns cubans, com Yuri Fuentes, denuncien aquesta paradoxa.
1: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
0: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit amb cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea, Berlín, Jordi Regàs.
2: Calien 127 vots per aconseguir el seient al Consell de Seguretat. I no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
3: Àustria, 131.
2: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer, pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
0: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que les de rendes altes. També destaca que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
0: És per això que el govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
5: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
6: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps. I un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres al voltant dels 32 graus, les més altes

0: des del país a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Montse Poblet.
2: Està comprovat que amb cada grau més de temperatura el risc per la nostra salut augmenta al voltant d'un 10% i si la calor extrema arriba, com ha passat aquest any, abans d'hora i de cop, ens agafa amb la guàrdia baixa i els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides a l'estat, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals. És el cas de Galícia, Astúries i el País Basc. La ministra de Sanitat, Mònica García, presentava així les dades del sistema de monitoratge diari de la mortalitat a l'estat.
3: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
2: Des que es va començar el recompte diari de morts, ara fa 21 anys, se n'han registrat més de 27.500 per calor, 4.800 de les quals el 2022, fins ara l'any més letal per altes temperatures. Ara bé, l'Organització Meteorològica Mundial ja ha alertat que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor tant a l'atmosfera com al mar i també la possibilitat de batre rècords de temperatures.
4: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigas.
5: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons ha explicat a 3Cat Info, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de l'organització.
6: Estaban instalados completamente en el municipio y estaban pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanización. Los chalets estaban en muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
5: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.
1: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3Cat. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3Cat.
7: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
1: L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic i de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3Cat Info ha reforçat aquesta percepció. El Maldà ha estrenat aquest dimecres la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
8: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans.

0: reals. Marc Artigau.
1: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
0: La seva relació es desplega com una successió de records, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
2: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles que no s'han ni de parlar pràcticament, no?
0: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, El meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'esdimen, llegim al programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
3: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí.
0: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.

0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats que arriben a Europa. És el còmic Mojep en l'aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície, sense res a fer, però també sense poder marxar. I és que està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals, que apareixen al còmic com una obsessió pels sons.
1: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mojib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que se sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
0: Mojib en l'aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
2: Esports.
0: Amb David Obac.
3: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
4: Sí. Na, na, na, na,
3: na, na, na, na. Un vídeo en què es veia Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid simplement pronunciant aquest sí, assertiu respecte del fet que dirigirà el Madrid si Florentino Pérez és reescollit a les urnes. L'actual president del Madrid també ha anunciat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa d'Enrique Riquelme, ha assegurat que si ell és escollit president, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: La selecció espanyola, amb nou jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, de preparació de cara al Mundial que arrenca dijous de la setmana vinent. Lamine Yamal, el blaugrana, encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que pot estar a punt de cara a debutar el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la seva pretemporada, que serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 9:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau espanyol, Sara Monfort ha renovat com a entrenadora del femení per dues temporades més. A tot això, afegirem que Leo Messi l'han guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps.
2: 3CAT Info.
3: El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits de suspensió un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. La sanció és la més greu imposada al futbol català als últims anys i és el màxim de temps, dues temporades, que permet el reglament.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Per arrencar l'àmbit poliesportiu parlem de bàsquet. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. Dani Miret, el tècnic de la penya, considera que els ha faltat frescor al final. Són declaracions a la Zona.
6: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
3: També disputat aquest dimecres, València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a les semifinals si derrota l'UCAM Múrcia al segon partit de quarts de final. Sentim ara el base blaugrana Satoranski.
7: Hay que estar preparado que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían su mejor día ayer. así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
3: Aquest duel el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Manresa a la competició. I a la Lliga Femenina, el que diu la seva, ha comunicat la renovació de la seva escorta, Laia Reventós, per una temporada més.
2: 3CAT Info.
3: Un minut encara per afegir que el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols a l'anada. Júlia Frigola, la jugadora del Catalunya, celebrava el títol.
8: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
3: Aquest és el primer títol al palmarès del femení del Catalunya. D'altra banda, encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí. Prové del Tenerife Echeide, on ha estat les últimes 6 temporades. I el torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Marcel Granollers-Horacio Ceballos, la número 1 del torneig, s'ha classificat per disputar les semifinals, en superar el duet Nice-Roger Vasselin en 2 sets.
2: Trescat Info.

El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez. També apunta que ho feien amb diners de la formació i que entre les maniobres per desacreditar jutges n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Pedro Sánchez esquiva les causes judicials que afecten el PSOE i rescata l'aposta per uns nous pressupostos estatals. Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia a Barcelona, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda i s'ha compromès a moure fitxa amb els comptes aquesta mateixa setmana. La consulta d'educació sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. L'Iran diu que les converses amb els Estats Units continuen, però admet que no hi ha progressos. Benjamin Netanyahu adverteix Teheran que juga amb foc amb atacs com el d'aquest dimarts a Kuwait i que està en mans de Trump la represa de la guerra a gran escala. Ucraïna ataca amb drons Sant Petersburg la vigília que Vladimir

0: Vladimir Putin arribi a la ciutat aquest dijous per participar al Fòrum Econòmic Internacional. El Kremlin acusa Occident de promoure atacs com aquests. S'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve es començaran a fer circulacions de prova i d'aquí pocs dies es recuperaran les freqüències habituals. Per contra, les obres de l'R3 es tornen a allargar a causa de la caiguda d'un mur i el tram que s'havia d'obrir aquest maig no s'acabarà fins a finals d'any. Exitosa jornada inaugural del Primavera Sound que s'ha fet aquest dimecres en un únic escenari. Hi han actuat el valencià Guitarrica de la Fuente, la catalana Uineta i els internacionals Yartact i Wetlek.
1: Esports.
2: Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, Enrique Riquelme ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB de bàsquet. I el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciant ja va guanyar de 5 gols a l'anada.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
0: Comencem explicant que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán i Leire Díez, com a coordinadors de l'entramat finançat pel PSOE per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3CAT Info, revela maniobres per desacreditar jutges, com Manuel Marchena, per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Rujats.
3: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres pagaments camuflats sota campanyes de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
4: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
3: I fons del PSOE són molt més contundents, afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits en referència a Leire Díez i Santos Cerdán que han fet servir el nom del partit en fals.
0: El sumari detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, el cas Coldo o el procés contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les maniobres que s'exposen en els informes. Seguim a Madrid, Àngels Lafuente.
5: Protegir el germà de Pedro Sánchez era un dels objectius que reconeixia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que reproduïm.
6: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt, el sumari apunta que el cap de la UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixar la iniciativa en mans de la justícia. I en aquests intents de maniobrar dins de la Guàrdia Civil, Díez es va reunir amb la seva directora, Mercedes González. Segons informa, l'exmilitant socialista va enviar a González informació amb la intenció de desacreditar la UCO i algun dels seus membres. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo, el màxim exponent de la suposada claveguera de l'Estat. Va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Leire Díaz també es va reunir dos cops amb un contacte de la Fiscalia General de García Ortiz, una trobada que l'exmilitant socialista li va comentar a un implicat en la trama.
6: Dijous que ve serà el dia més important de la meva vida a nivell professional.
7: Per què? Et trobes amb el president?
6: No, però la reunió amb la Fiscalia General pot fer que el president directament m'adori.
5: I que era prioritari per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
6: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
6: Demà és un dia fonamental.
5: I l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir diner, pagar el casament de la seva filla o bé els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu en la seu del PSOE i amb això diu textualment salvar el cul d'Ábalos i Koldo.
0: La publicació del sumari del cas Leire ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona. El president espanyol, però, ha evitat referir-se a aquesta causa ni a cap de les causes judicials que envolten el PSOE i ha aprofitat el seu pas per les jornades del Cercle d'Economia per anunciar que els pròxims dies la Moncloa impulsarà un projecte de pressupostos per l'any que ve.
9: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: El cap de l'executiu espanyol mira així de recuperar la iniciativa política, tot i ser conscient que ara com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar els números endavant. A banda, Sánchez ha fet bandera, davant de l'empresariat català, dels seus acords amb els partits independentistes. Amb to sarcàstic, s'ha atribuït al mèrit de l'intent d'Alberto Núñez Feijóo d'acostar-se a Junts per una hipotètica moció de censura.
9: Hay un reconocimiento explícito del jefe de la oposición y del Partido Popular a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
0: El president espanyol també ha reivindicat l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener. I els detalls del sumari del cas Leire inclouen una conversa entre dues persones que no identifica en què apunten al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya del PSC a les últimes eleccions al Parlament. Els investigadors sospiten que això hauria servit per finançar la trama, tot i que en el sumari no hi consta cap factura d'aquest pagament. En un comunicat, a més, un cop conegut l'informe judicial, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que totes les despeses de la campanya han estat auditades amb un informe positiu de la Sindicatura de Comptes. Des del Parlament, el president Salvador Illa ha insistit a desvincular els socialistes catalans de la corrupció.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: L'oposició, però, ha seguit estirant l'ombra de la sospita. Sentim la líder parlamentària dels Juntaires, Mònica Sales, i la resposta de Salvador Illa.
11: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
10: Qui no escolta o no vol escoltar les explicacions quan es donen i es mou per rumors i per maledicències fa encara un pitjor favor a les institucions i a la política.
0: A ulls del líder del PP català, Alejandro Fernández, Illa no pot quedar al marge dels casos de corrupció que afecten al PSOE.
12: ¿Es usted políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Koldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
0: Els socis d'investidura Esquerra i els Comuns han demanat al president català que esvaeixi totes les sospites i han posat el focus a Madrid. Sentim Josep Maria Jové i Jèssica Albiach.
13: Apartin les pomes podrides, totes, perquè nosaltres ens van intentar encolomar casos de corrupció i no van trobar absolutament res. Poden dir el mateix vostès?
14: Zapatero i Sánchez van massa tard en donar explicacions. I això és un problema per Espanya, però també és un problema per Catalunya.
0: Últimes hores de la consulta d'educació sobre el preacord que van tancar els sindicats USTEC i professors de secundària amb el govern. La consulta es tanca aquest dijous a les 12 del migdia i ja ha superat el 50% de participació. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats la darrera setmana. Per la seva banda, la CGT avisa que si el preacord tira endavant és un pedaç, perquè queden moltes qüestions pendents. Iolanda Segura d'USTEC i Laura Jané, de la CGT, en declaracions a 3Cat Info.
15: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
16: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig, que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, la USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida i la CGT ho descarta i opta per fer vagues puntuals, mentre els col·lectius de l'educació implicats, també les famílies, es repensen com s'ha de desencallar la situació. Mentrestant, Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final. Esther Vilan és la portaveu.
17: Nosaltres, doncs, en la comissió de desplegament i seguiment, doncs, si al final és que no, doncs, la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva, més dotacions en els centres, que és una de les coses que es demana més des del col·lectiu.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. I 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa. Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES, escoles i instituts de tot l'Estat, i que s'ha presentat aquest dimecres a Madrid. L'estudi també demostra la preocupació dels docents perquè creuen que la IA posa en risc l'aprenentatge dels estudiants. Madrid, Dani Saindeaja.
18: L'estudi conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, fan material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% creu que perjudica els estudiants. Trenca la relació alumne-professor i afecta l'adquisició de continguts, alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
19: És a dir, si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
18: Però també demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
0: I abans del temps, encara us expliquem que s'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. Dilluns que ve, dia 8, s'hauran acabat els treballs i al cap de pocs dies l'R2 recuperarà les freqüències habituals i els regionals que venen del sud tornaran a arribar fins a Barcelona. Unitat mòbil a Sitges, amb Xavier Cussó i Joan Garcia.
20: Dels treballs destaquen les columnes renovades que suporten un fals túnel a prop del Club Nàutic Garraf. Estaven molt malmeses i es van arribar a convertir en símbol del deteriorament de la xarxa de Rodalies. Durant 2 mesos i mig també s'ha cimentat un pont a aigua dolç i un viaducte al Garraf i molt aviat la circulació a l'R2 Sud i la dels regionals tornarà a la normalitat. Serà quan s'hagin superat les masses de prova a partir de dilluns. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
21: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
20: A final d'any, el Ministeri preveu licitar l'obra grossa dels túnels del Garraf, ampliar els de la banda muntanya amb doble via i que els de la banda mar quedin d'evacuació. De la resta d'actuacions a la xarxa destaca el desdoblament de la R3. La caiguda d'un mur a Montcada no permetrà escurçar el tall ara, com s'havia previst, i es mantindrà entre Montcada Bifurcació i la Garriga fins a final d'any. L'R8 s'obrirà als trens de viatgers a mitjans de juliol.
0: El temps. Quan passa un minut d'un quart, sentim la previsió de Néstor Gómez.
22: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central.

0: aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins tot també amb calamarsa. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Malgrat l'últim atac de l'Iran a Kuwait, que ha causat un mort i més de 60 ferits, les autoritats de Teheran asseguren que els contactes amb Washington no s'han trencat. Ara bé, admeten que no hi ha progressos en les negociacions de pau. En una entrevista en una cadena nord-americana, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha dit que la represa d'una ofensiva a gran escala contra la República Islàmica està en mans de Donald Trump. Washington, Oriol Serra.
3: En una entrevista a la cadena nord-americana CNBC, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha deixat la decisió final de reprendre els bombardejos massius contra l'Iran en mans de Donald Trump, puntualitzant, això sí, que la predisposició d'Israel pel gran atac és absoluta.
4: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
3: Hores abans, en una entrevista en un podcast nord-americà, Donald Trump havia afirmat que li agradaria reunir-se personalment amb la cúpula del règim iranià, començant pel seu líder suprem, Mojtaba Khamenei. Per la seva banda, el cap de la diplomàcia nord-americana, Marco Rubio, avui, en una nova compareixença davant la Comissió d'Exteriors del Congrés dels Estats Units, ha afirmat que el règim iranià no farà cap pas per voluntat pròpia, perquè només s'aturarà sota amenaça.
2: El president ucraïnès Volodymyr Zelensky ha volgut aigualir a Vladimir Putin al Fòrum Econòmic Internacional de Sant Petersburg, atacant la ciutat amb drons. Els congressistes s'han trobat el cel ple de fum per les explosions i les autoritats acusen Occident d'estar-hi al darrere. Moscou, Cristina Solias.
5: Rússia ha vist com Ucraïna és capaç d'amenaçar el fòrum econòmic més important de Putin, com ja va fer amb la desfilada militar del Dia de la Victòria. Mentre dins del recinte s'hi exhibien els últims robots i novetats tecnològiques, a fora, als carrers, les forces de seguretat intentaven abatre a trets els drons sense gaire fortuna. Els aparells han colpejat una terminal petroliera del port i una base naval i han provocat 4 ferits. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, ja ha assegurat que sense el suport dels països europeus, Ucraïna no podria bombardejar-los així.
6: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
5: Les autoritats russes no es poden permetre que això torni a passar en els propers dies quan hi assistirà Vladimir Putin i farà el seu tradicional discurs per parlar de la situació econòmica i la guerra. Els analistes coincideixen que el president rus, lluny de rebaixar el to, ha apostarà per una escalada del conflicte.
1: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
2: El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que durant el viatge a Catalunya visiti la seva església, situada al Raval, i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins, i amb representants d'entitats i serveis socials de tota la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes, muchos drogaditos. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir en esos lugares. Querían que visite en lugares diferentes para hablar con los de obras sociales.
2: Abans de la visita a la Sagrada Família, prevista per dimecres 10 de juny, el Papa Lleó XIV farà altres actes a Catalunya durant la seva estada de 48 hores. Arribarà dimarts 9 de juny i aquella mateixa tarda rebrà el president Salvador Illa en audiència privada al Palau Episcopal. L'endemà visitarà el centre penitenciari de Brians, a Sant Esteve Sesrovires, on es reunirà amb interns. El director de la presó, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al Matí de Catalunya Ràdio.
8: El que visitarà bàsicament serà el teatre, és una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre, al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a la gent penitenciària.
2: El viatge de Lleó 14 a Catalunya també ha aixecat crítiques. Les entitats laiques han convocat dimarts que ve a la tarda una protesta al Born de Barcelona a la mateixa hora que es farà l'acte a l'Estadi Olímpic. Els impulsors, la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, insisteixen que no és una protesta contra els creients, però qüestionen que aquesta recepció es faci amb diners públics. La concentració porta per lema «Jo no t'espero» i ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i col·lectius feministes. Les britàniques Wet Leg han tancat la jornada inaugural del Primavera Sound. Per l'únic escenari que estava actiu aquest dimecres, han passat també Guitarrica de la Fuente, Yard Act i Winetta. Marc Ruiz.
9: Wet Leg han sortit de l'escenari com un ventaval amb el hit del seu darrer disc, Catch These Fists, amb demostració de bíceps inclosa per part de Rehan Tisdale. Aquest duet de Lia de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Ice. Fins i tot el nom de la banda és una referència sexual. I han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom. La descàrrega elèctrica de Wet Leg, que ha arribat després de l'emotivitat de les cançons del cantautor valencià Guitarrica de la Fuente, que ha confessat en català que se sent a casa quan actua a Barcelona. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, i l'ha enllaçat amb Calypso, que acaba de publicar, però que també se sabia a tothom. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Batguial de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Un contrast íntim i lluminós davant dels britànics i Yard Act, que han actuat just abans amb cançons narratives que exposen les seves pròpies misèries. La catalana Winetta ha obert la jornada inaugural del Primavera Sound amb convidades com Muxca i Maria Jaume. I que, per cert, està fent una programació especial dins del Primavera Sound que inclou la transmissió de concerts com els de Yard Act, Wet Leg o The Cure.

0: Primers passa a carrers multitudinaris de la Patum, una festa amb més de 600 anys d'història que aixeca passions. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nati Adell.
1: Aquest dijous al migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
2: La intenció és sortir, formar part de la festa.
3: Saltar tota l'estona, vull dir, sí que a plaça el diumenge i el dijous hi ha algun moment que s'ha de descansar perquè no pots estar els quatre salts a dins, però passar carrer s'ha de cremar tot.
1: Per la fina festa sí, però amb seny.
4: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny, perquè hi ha molta gent que ve de fora que no sap com va i llavors hem de tenir més seny els de Berga.
1: En Josep de Gironella vol transmetre la passió patumaire a la seva filla de només 2 mesos que s'estrena a la festa.
5: Fa il·lusió poder que ho comenci a viure, encara és molt xica, en si més gran ja se n'enterarà més de tot, però bueno, mica en mica anar-la introduint.
1: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
6: Home, es nota molt, la veritat. És molt més fresc. Diguéssim que no passo tanta calor.
1: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
7: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i que pràcticament no tenim cap baralla, no a la plaça, sinó en cap dels esdeveniments de Patum, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així en aquesta Patum 2026.
1: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: Esports. Amb David Obac.
8: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que Josep Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
9: Sí. Na, na, na, na,
8: na, na, na, na. Amb aquest escuet sí de Mourinho, doncs Florentino Pérez feia aquest anunci. L'actual president del Madrid també ha comunicat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa, Enrique Riquelme ha assegurat que si ell és escollit president del Madrid, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.

0: ha estat en declaracions al programa El Hormiguero.
1: Con Haaland, que es una situación diferente, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La selecció espanyola de futbol, amb nous jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, que servirà de preparació de cara al Mundial, que arrenca dijous de la setmana vinent. El blaugrana Lamine Yamal encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que estarà a punt per al debut del combinat espanyol el dia 15 contra Cap Verd.
3: Pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día, que va a estar para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No lo sé, estoy haciendo especulaciones. Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15.
0: Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la pretemporada. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès a 9:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau blanquiblava, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora de l'Espanyol femení per dues temporades més. Afegirem també que Leo Messi l'han premiat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps, amb 47 títols, un impacte esportiu excepcional i com un model de superació. Un minut per repassar notícies poliesportives. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off per al títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. També he disputat aquest dimecres el València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a la semifinal si derrota l'UCAM de Múrcia al segon partit de quarts de final, en un duel que transmetrem a l'Àpia del Web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. I en waterpolo, el Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip graciec ja guanya de 5 gols la nada. És el primer títol al palmarès del femení del Catalunya.
2: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez. L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, i l'exmilitant socialista Leire Díez, i també apunta que ho feien amb diners de la formació. A partir d'ara us explicarem que la jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga familiar podria tenir en els fets. Parlarem de SEAT, que comença a produir la planta de Martorell, el Cupra Raval, el primer model català 100% elèctric. I detallarem que Visa i Mastercard deixaran d'operar a Cuba a partir de dissabte per l'entrada en vigor de les sancions nord-americanes.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que Florentino Pérez ha anunciat que José Mourinho serà el seu entrenador al Madrid i que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, l'alternativa, Enrique Riquelme, ha assegurat que els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc. A la Lliga CB, derrota del Joventut a la pista del Baskonia, 85-71, el primer partit de quarts de final, i títol per al Club Natació Catalunya a l'Eurocup femenina de waterpolo.
0: I el temps, aquest dijous tindrem un canvi contundent. Si bé durant el matí el cel estarà variable, sense fresca enlloc, a la tarda una línia de pluges travessarà el país d'oest a est. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord i localment torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. El cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir

0: protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de la Guàrdia Civil, que situa l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán i Leire Díez, com a coordinadors de l'entramat, finançat pel PSOE, per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés 3Cat Info, revela maniobres per desacreditar jutges com Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés. Madrid, Paula Brujats.
1: La missió era subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per protegir els interessos del PSOE i del president del govern espanyol. La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de Leire Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del UAN. La policia, però, només aporta fragments de converses inconexes de Díez amb advocats i empresaris que suposadament col·laboraven en la trama que dirigia Santos Cerdán, coordinava Leire Díez i va tenir altres missions com treballar a favor de l'amnistia. El sumari revela un acord entre l'exmilitant socialista i l'excomissari Villarejo per treure proves de corrupció contra el jutge Manuel Marchena per collar-lo i per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. A priori, cap d'aquestes operacions va tenir èxit i cap suborn es va materialitzar, però la policia diu que la trama es va pagar amb diners del PSOE, 43.000 euros a Leire Díez a través d'empreses pantalla, com la de l'exdirigent socialista Gaspar Cerrías, o altres pagaments camuflats sota campanya de publicitat per a les eleccions europees i la campanya del PSC per a les catalanes del 2024. El PSOE nega la major, diu que ni un euro del partit ha anat a parar la trama. Patxi López, portaveu dels socialistes al Congrés.
2: Toda nuestra información está en manos de la justicia y que la justicia determine lo que tenga que determinar.
1: I fons del PSOE són molt més contundents. Afegeixen que el sumari recull comportaments individuals de farsans oportunistes i ressentits en referència a Leire Díez i Santos Cerdán, que han fet servir el nom del partit en fals.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, Luco apunta directament l'expresident de la Diputació de Badajoz com a la persona que va ordenar crear una plaça feta a mida per David Sánchez. És el socialista Miguel Ángel Gallardo, que aquest dijous serà el primer investigat a declarar. Tot seguit ho farà el familiar del president espanyol, enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
3: Aquesta és la tesi que ha defensat el tinent coronel Antonio Balas. Ha afirmat que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és a l'àrea de cultura, de què orgànicament depenia, sinó que tot venia dirigit de més amunt.
4: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
3: Gallardo va ser el motor, diu Balas, i va involucrar altres persones de la Diputació per donar aparença de legalitat al procés. El tinent ha destacat un altre indici. David Sánchez va contactar amb una plataforma de lloguer d'habitatges turístics i els va dir que feia temps que buscava pis, però que li estava costant, una gestió que va fer abans de fer l'entrevista per guanyar la plaça.
5: 3Cat Info.
0: L'Audiència de València admet la petició de Carlos Mazón i permetrà que es personi en la causa penal de la Dana. La resolució va en contra del criteri de la jutgessa de Catarroja, que havia citat l'expresident com a testimoni. Pepa Ferrer, València.
6: Carlos Mazón no acudirà als jutjats com a testimoni, és a dir, sense advocat i amb l'obligació de dir la veritat, com pretenia la jutgessa de Catarroja. Ho farà com a part en la causa, amb advocat, amb accés a totes les diligències i amb capacitat per a recórrer-les. L'Audiència de València ha avalat la petició de l'expresident de personar-se en el procediment perquè considera que la investigació continua oberta, que s'hi estan practicant diligències i que aquestes podrien desembocar en una futura imputació. Negar-li la personació, argumenta el tribunal, limitaria greument el seu dret de defensa. La decisió era tan esperada com inèdita. Mazón s'empara en l'article 118 bis de la llei d'enjudiciament criminal que permet a un aforat personar-se en una causa abans d'una eventual imputació.
0: La jutge de Martorell, que porta el cas de la mort del fundador de Mango, Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la influència que la psicòloga de Jonathan Andic podria tenir en els fets. En una interlocutòria, la magistrada encarrega a la policia que analitzi els missatges que van intercanviar-se la terapeuta i l'acusat, perquè la psicòloga és qui va mediar perquè el pare fes una donació de l'herència en vida al seu fill. D'aquesta manera, diu la instructora, es pot aclarir la possible premeditació de l'acció criminal que hauria comès Jonathan Andic. En aquesta última interlocutòria també s'apunta que l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada telefònica després de la caiguda mortal del seu pare. Segons l'atestat forense, Isaac Andic va morir a les 12:28 minuts i la primera trucada registrada al telèfon del seu fill no es produeix fins a 4 minuts i mig després. La receptora de la trucada és la parella del fundador de Mango i no és fins a 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic telefona als serveis d'emergència. En aquest escrit també es recullen algunes contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, assegura que Jonathan Andic va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però en canvi el personal de servei que tenia l'empresari va declarar davant dels Mossos que no havien fet mai cap excursió junts. Obrim plana econòmica explicant que la planta de SEAT a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. Martorell, Roger Santaló.
7: L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, coincideix en la línia de muntatge amb el Volkswagen ID. Polo, també elèctric, amb un 80% d'elements comuns, inclòs a la plataforma. Això els permet abaratir costos i ser competitius al mercat europeu del cotxe urbà. Marcus Haupt és el director executiu de SEAT Cupra.
8: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo. Entonces creo que necesitamos más proyectos como este que nos den la confianza y que nos demuestren de que Europa sigue siendo o puede seguir siendo un líder industrial.
7: Segons Haupt, la demanda de la Cupra Raval supera les previsions inicials, però de moment es treballa amb un terç de la capacitat màxima de muntatge de 1.200 vehicles cada dia entre els dos models. A l'acte d'inauguració hi han assistit el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el de la Generalitat, Salvador Illa, que han destacat la col·laboració público-privada que ha permès electrificar la planta de Martorell.
0: La companyia Grifols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma, en aquest cas per fraccionar-lo, que donaran feina a més de 400 treballadors directes i un miler més d'indirectes. Grifols invertirà 160 milions d'euros en aquest projecte i es preveu que entri en funcionament el 2030. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. I la multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de feina a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on hi ha gairebé 700 treballadors. Tarragona, Ricard Buigas.
9: Dow diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'Estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura.
0: Brussel·les toca el crostó Espanya per l'IVA reduït que paguen bars, hotels i restaurants. Creu que és poc redistributiu i recomana, en general, limitar els beneficis fiscals que ofereix l'Estat. En paral·lel, la Comissió Europea també ha confirmat que deixarà gastar més del previst per fer front a la crisi energètica. Brussel·les, Bruno Fortea Miras.
10: Era una de les grans reivindicacions d'Itàlia i Espanya per pal·liar els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà. Ara els països podran gastar, de més, l'equivalent al 0,3% del seu PIB per inversions energètiques, sense por de ser castigats per incomplir els objectius màxims de dèficit. Però aquí el govern espanyol no podrà deduir-se el que li ha costat el descompte dels preus de la benzina. El comissari europeu d'Economia, Valdis Dombrovskis, ha dit que només autoritzaran mesures ecològiques.
11: Aquesta flexibilitat fiscal cobrirà les mesures que ens ajudin a reduir la nostra dependència dels combustibles fòssils.
10: La Comissió, que és el govern europeu, també ha llançat recomanacions personalitzades als països. D'Espanya critica que tregui poc suc de l'IVA. Brussel·les qüestiona el tipus reduït que paga l'hostaleria. Fonts comunitàries consideren que afavoreix les rendes més altes i que perjudica la hisenda pública. L'Estat espanyol, diuen, deixa d'ingressar l'equivalent al 0,4% del PIB per aquest IVA reduït a bars, hotels i restaurants. En canvi, alerten que els treballadors, via IRPF, han sostingut pràcticament sols tot l'augment de la càrrega fiscal de l'última dècada. Brussel·les també recomana al govern espanyol que reequilibri la seva despesa social entre generacions per orientar-la, diuen fonts comunitàries, cap a programes que afavoreixin els més joves.
0: Fugida d'empreses estrangeres a Cuba per l'entrada en vigor a partir de dissabte de més sancions nord-americanes. Visa i Mastercard deixaran d'operar el dia 6, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Trump d'asfixiar l'illa.

Ja. Les dues multinacionals de les targetes s'uneixen a les sortides del sector turístic. L'última empresa a anunciar-ho ha estat la cadena mallorquina d'hotels Melià, que deixa 15 dels 34 hotels que té el país.

0: Sí, però alguns cubans, com Yuri Fuentes, denuncien aquesta paradoxa.
1: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron. ¿Es lícito que Gaesa se comporte de la forma en que lo hace? Claro, si hay una ley que lo protege.
0: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. I Alemanya fracassa en l'intent de ser membre del Consell de Seguretat de l'ONU. L'Assemblea General ha escollit Portugal i Àustria per ocupar les dues cadires europees del màxim organisme de les Nacions Unides a partir de l'any que ve. De fet, ni tan sols ha aconseguit els vots mínims requerits en un resultat llegit amb cara seriosa per la presidenta de l'Assemblea, Berlín, Jordi Regàs.
2: Calien 127 vots per aconseguir el seient al Consell de Seguretat. I no han estat per Alemanya, tal com ha anunciat la que fora ministra d'Exteriors de la República Federal, Annalena Baerbock.
3: Austria, 131.
2: És el primer cop des de la reunificació que Alemanya no ocuparà un dels seients rotatoris del Consell de Seguretat que fins ara havia obtingut cada 8 anys. La República Federal en els últims anys ha perdut popularitat en l'esfera internacional. Primer, pel seu suport pràcticament incondicional d'Israel, però també per l'atac contra l'Iran, que Friedrich Merz inicialment tampoc va voler qualificar com a contrari al dret internacional. Són fets que molts països, aprofitant que el vot és secret, haurien tingut en compte a l'hora de votar. A nivell intern a Alemanya, el resultat debilita el canceller que no aconsegueix revertir els seus baixíssims índexs de popularitat.
0: Cau al mínim històric la taxa de fumadors a Catalunya. Segons les últimes dades del Departament de Salut, 1,5 milió de catalans són addictes al tabac o el que és el mateix, fuma un 20,6% de la població adulta. La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores, els fumadors a Catalunya fregaven el 34%. L'estudi mostra també que els homes fumen més que les dones i que les persones amb rendes baixes tenen més addicció al tabac que les de rendes altes. També destaca que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és el subdirector de promoció de la Salut.
4: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
0: És per això que el govern vol incrementar el cos d'inspectors perquè informin i sancionin, si cal, els establiments que venen aquestes cigarretes electròniques als menors d'edat. El tabac causa 10,000 morts cada any a Catalunya, un cada hora.
5: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
6: Després d'un dimecres molt tranquil, assolellat i amb una calor ben suau, arriba aquest dijous amb canvi de temps, i un canvi de temps contundent, el que tindrem a partir del migdia. Fins aleshores, cel variable, algunes gotetes de matinada o fins a primera hora del matí a punts del Camp de Tarragona, del Penedès o de la Costa Central. Tot això amb vent de sud, cosa que permet que la matinada sigui suau, sense les temperatures matinals de dimecres que van ser fresques a bona part de l'interior. I canvi de temps radical aquesta tarda de la mà d'un sistema frontal que travessarà tot el país d'oest a est, entrant per l'àrea de la Vall d'Aran i els Pallars i escombrant durant tota la tarda gran part de Catalunya fins a arribar als vols de mitjanit a la costa catalana. Durant aquest recorregut, atenció, perquè s'esperen pluges intenses o molt intenses, poden descarregar més de 60 litres en 3 hores o més de 20 litres en només mitja hora des del sector del Berguedà fins a l'Alt Empordà i també poden arribar a punts de la Catalunya central. Aiguats que poden descarregar amb tempesta i fins i tot també amb calamar-se. Tot això amb unes temperatures màximes que en definitiva es mantindran com les de dimecres, al voltant dels 32 graus, les més altes del país, a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Montse Poblet.
5: Està comprovat que amb cada grau més de temperatura el risc per la nostra salut augmenta al voltant d'un 10%, i si la calor extrema arriba, com ha passat aquest any, abans d'hora i de cop, ens agafa amb la guàrdia baixa i els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides a l'estat, sobretot de dones

0: Les grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals. És el cas de Galícia, Astúries i el País Basc. La ministra de Sanitat, Mònica García, presentava així les dades del sistema de monitoratge diari de la mortalitat a l'Estat.
1: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe.
0: Des que es va començar el recompte diari de morts, ara fa 21 anys, se n'han registrat més de 27.500 per calor, 4.800 de les quals el 2022, fins ara l'any més letal per altes temperatures. Ara bé, l'Organització Meteorològica Mundial ja ha alertat que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor tant a l'atmosfera com al mar i també la possibilitat de batre rècords de temperatures.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
3: Detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp. La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: L'operació s'ha fet a l'urbanització Mas del Plata. Més de 300 efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional han participat en un gran desplegament que ha permès desmantellar un total d'11 plantacions de marihuana amb més de 5.000 exemplars. En total, s'han fet una quinzena d'entrades i escorcolls amb el balanç de 14 detinguts. Segons ha explicat a 3catinfo, un dels caps operatius de la Unitat Central de Drogues i Crim Organitzat de la Policia Nacional, el grup feia temps que havia ocupat il·legalment diversos habitatges de l'organització.
5: Estaven instal·lats completament en el municipi i estaven pues haciéndose además dueños y señores de toda la urbanització. Los chalets estaven muy próximos entre ellos y cada uno de los chalets estaban en cada estancia en diferentes fases de producción para tener un flujo económico constante a lo largo del año.
4: La policia també ha intervingut una pistola, munició de diferents calibres, dues armes blanques, diners en efectiu, balances per manipular la droga i inhibidors de senyal.
3: Els usuaris de 3CAT reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català en tots els entorns digitals. Ho revela un informe de la consultora independent South 180 que s'ha presentat al Mercat Audiovisual de Catalunya, a Granollers. L'estudi situa el català com un dels principals indicadors de valor de 3CAT. De fet, el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper dels nostres mitjans públics com a eina perquè els seus fills aprenguin i millorin el català. Dani Hernández és el director d'Estratègia i de l'Oficina del Consell de Govern de 3CAT.
6: Els mitjans de comunicació públics, a més de tenir la voluntat i la necessitat d'arribar a quanta més gent millor a través de les audiències, sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, l'indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
3: L'estudi també destaca el paper de 3CAT en l'àmbit democràtic i de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3CAT Info ha reforçat aquesta percepció. El Maldà ha estrenat aquest dimecres la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González. Una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars. Marta Vives.
7: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida d'un espectacle amb aires de cabaret que neix d'un procés de creació compartit entre Artigau i els dos actors germans reals. Marc Artigau.
8: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
7: La seva relació es desplega com una successió de records històries, fantasies i confessions plenes d'humor, a vegades també humor negre, però sobretot de tendresa. Llorenç González és un dels intèrprets.
9: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí, i són aquelles coses que de cop i volta surten fàcils o soles, que no s'han ni de parlar pràcticament, no?
7: Ho fan a través de 12 escenes que se succeeixen, la majoria de creació pròpia, però també hi ha, per exemple, un conte de Quim Monzó, el meu germà, o un poema de Jacint Verdaguer. Un muntatge que també és una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'esdimen, llegim al programa demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar.
10: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí.
7: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.

0: La il·lustradora belga Clara Lodewijk retrata en el seu segon treball l'impàs en què queden els immigrants menors no acompanyats que arriben a Europa. És el còmic Mojep en l'aparcamiento, on veiem com el protagonista de la història passa els dies en un pàrquing d'una gran superfície, sense res a fer, però també sense poder marxar. I és que està pendent de temes administratius. Mentrestant, però, ningú se'n fa càrrec, més enllà del que poden fer associacions d'ajuda als immigrants. I les preocupacions es tradueixen en problemes mentals, que apareixen al còmic com una obsessió pels sons.
1: Jo els faig servir per descriure l'estat de la salut mental del Mojib. Sabem que està en una situació de fragilitat, que els sent molt fràgil. No para de pensar en els seus problemes. Els sons en són una manifestació visual i física d'aquests problemes mentals que té ell.
0: Mojib en l'aparcamiento l'ha publicat en castellà Garbuix Books.
2: Esports.
0: Amb David Obach.
3: La campanya electoral per presidir el Madrid agafa embranzida i els dos candidats han revelat noms dels seus projectes. Florentino Pérez ha anunciat a les xarxes socials que José Mourinho serà el seu entrenador mitjançant un vídeo amb el mateix tècnic portuguès.
4: Sí. Na, na, na, na,
3: na, na, na, na. Un vídeo en què es veia Mourinho vestit amb la samarreta del Madrid, simplement pronunciant aquest sí, assertiu respecte del fet que dirigirà el Madrid si Florentino Pérez és reescollida a les urnes. L'actual president del Madrid també ha anunciat que té fitxat el defensa del Liverpool, Konaté. Pel que fa a l'alternativa d'Enrique Riquelme, ha assegurat que si ell és escollit president, aleshores els jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, vestiran de blanc.
5: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La selecció espanyola, amb nou jugadors catalans convocats, continua preparant el partit amistós d'aquest dijous a la Corunya contra l'Iraq, de preparació de cara al Mundial que arrenca dijous de la setmana vinent. Lamine Yamal, el blaugrana, encara s'ha entrenat al marge. Tot i això, el seleccionador espanyol, Luis de la Fuente, creu que pot estar a punt de cara a debutar el dia 15 contra Cap Verd. Pel que fa a l'Espanyol, ja ha tancat el primer partit de la seva pretemporada, que serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, a 8:45 del vespre. El Burnley també és propietat d'Alan Pace, el màxim accionista del club blanquiblau. I encara en clau espanyol, Sara Monfort ha renovat com a entrenadora del femení per dues temporades més. A tot això, afegirem que Leo Messi l'han guardonat amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026. El jurat considera que l'argentí és el futbolista més exitós de tots els temps.
2: 3CAT Info.
3: El comitè de competició de la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits de suspensió un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. La sanció és la més greu imposada al futbol català als últims anys i és el màxim de temps, dues temporades, que permet el reglament.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Per arrencar l'àmbit poliesportiu parlem de bàsquet. El Joventut ha perdut a la pista del Baskonia per 85-71 en el primer partit de la seva sèrie de quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB. Els verdinegres han deixat escapar el partit al darrer quart després de tres parcials inicials igualats. Dani Miret, el tècnic de la penya, considera que els ha faltat frescor al final. Són

0: Declaracions a DAZN.
1: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
0: També ha disputat aquest dimecres València 83, Bilbao 80. El Barça pot aconseguir aquest dijous la classificació per a les semifinals si derrota l'UCAM Múrcia, el segon partit de quarts de final. Sentim ara el base blaugrana Satoranski.
2: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador, que los jugadores principales no tenían sus su mejor día ayer, así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
0: Aquest duel el podreu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any vinent. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el bàsquet Girona ho té molt bé per acompanyar el Manresa a la competició. I a la Lliga Femenina, el Cadí la seva ha comunicat la renovació de la seva escorta, Laia Reventós, per una temporada més.
3: 3CAT Info.
0: Un minut encara per afegir que el Club Natació Catalunya ha guanyat l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a la final tornada a l'Atlètic Barceloneta per 11-13. L'equip gracienc ja va guanyar de 5 gols a l'anada. Júlia Frigola, la jugadora del Catalunya, celebrava el títol.
4: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
0: Aquest és el primer títol al palmarès del femení del Catalunya. D'altra banda, encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí. Prové del Tenerife Echeide, on ha estat les últimes 6 temporades. I el torneig de tenis de Roland Garros, en els dobles masculins, la parella Marcel Granollers-Horacio Ceballos, la número 1 del torneig, s'ha classificat per disputar les semifinals, en superar el duet Nice-Roger Vasselin en 2 sets.
5: A Catalunya Ràdio. Fins demà matiners.
6: Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: I avui, molta alerta, com deia ara l'Eloi, perquè tenim avisos per intensitat de pluja pràcticament a tot el país. L'avís és taronja al centre i al nord-est de Catalunya a partir d'aquesta tarda. Per tant, precaució per l'avís que tenim de pluges. Avui ens despertem amb 14 graus a la Bisbal d'Empordà, 17 a Lleida i 21 a Badalona. I el dia en què el cas Leire apunta fins a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s'hauria reunit com a mínim fins a 3 vegades amb l'exmilitant Leire Díaz, que també va contactar amb l'exfiscal general de l'Estat, García Ortiz, o l'excomissari Villarejo. Avui analitzarem també els nous detalls d'aquesta investigació, d'aquesta suposada trama que buscava boicotejar causes judicials per protegir els interessos de Pedro Sánchez. I una d'aquestes causes avui també arriba en un moment clau. El germà del president espanyol declara en el judici on se l'acusa d'haver aconseguit una feina dit.
1: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
0: El guàrdia civil encarregat de la investigació apunta directament a l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que també declara avui com a acusat. I mentrestant, Pedro Sánchez intenta recuperar la iniciativa política.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Tot i les tempestes que l'envolten, es mostra convençut des de Barcelona d'esgotar la legislatura i fins tot presentant els pressupostos per l'any vinent. Tot plegat en parlem avui a l'Àgora a partir de les 9 i també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, que ens acompanyarà. També de les pròximes setmanes en parlarem, que són molt intenses a la ciutat de Barcelona.
3: A més, el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Grand Départ.
0: El Papa, el Tour, el Primavera Sound, que comença de ple avui, també tindrem el Sonar o el Congrés Internacional d'Arquitectes. Tot això avui dijous, que per cert, a les 12 del migdia, sabrem el resultat de la consulta de mestres i professors. Sabrem si s'accepta o no, per tant, l'acord entre la Conselleria i els sindicats.

0: majoritaris. I el dia en què també parlarem dels ni-ni-nis. És un nou fenomen entre joves que ni treballen, ni estudien, ni busquen feina. La xifra a Catalunya és la més baixa des que s'entenen, en aquest cas, registres. I a les 11...
1: Aquestes paraules tanquen també un període molt més llarg de permanència ininterrompuda d'aquesta veu en aquesta antena. Durant 10 anys, cada matí he tingut l'oportunitat professional impagable de poder saludar i de poder acompanyar una audiència que ha crescut de manera també imparable.
0: Avui torna a Catalunya Ràdio Josep Cuní, una de les veus històriques d'aquesta casa, i parlarem ara que fa un any que va acabar el seu últim projecte professional. Serà una conversa amb Jordi González.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Quan són les 6 i 4... Fem un cop d'ull a la matinada. Pol Foradada, bon dia.
2: Bon dia, bona hora.
0: Amb què ens despertem aquest matí?
2: Doncs amb un informe, un nou informe, que demostra que la pobresa s'ha enquistat a Espanya. Hi ha 12 milions i mig de persones en risc d'exclusió social i prop de 3 milions de nens que són pobres. És el país europeu amb una taxa infantil més alta. Ho indica la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa, que conclou que per molts petits avenços que s'aconsegueixin, factors com el preu de l'habitatge fan que quedin en no res.
0: I a Brussel·les?
2: Els ministres de Justícia i Interior de la Unió es reuneixen avui a Luxemburg. La idea és preparar el pròxim Consell Europeu, el 18 i 19 de juny, però en el cas de Grande Marlaska, que atendrà els mitjans abans de la trobada, serà el primer cop que li podrem preguntar per la suposada implicació de la cúpula de la Guàrdia Civil en el cas Leire.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
2: Amb una votació que probablement acabarà sent simbòlica, en què la Cambra de Representants ha demanat frenar la guerra a l'Iran. Quatre republicans s'han sumat als demòcrates per aprovar-ho, perquè entrés en vigor, això sí, hauria de ser primer ratificada al Senat i en últim terme pel mateix Trump.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Avui es commemora el 37è aniversari de la massacre de la plaça de Tiananmen, quan l'exèrcit, recordem, va carregar contra milers de manifestants. De fet, mai hi ha hagut una xifra oficial de víctimes. El president de Taiwan ha emplaçat la Xina a reconèixer la veritat per, diu, obrir un camí cap a la reconciliació.
3: Avui és dijous 4 de juny, ens despertem amb 13 graus a Vià, al Berguedà, 15 graus a la Bisbal d'Empordà i 19 graus a Balaguer, i ja amb força núvols en algunes comarques, sobretot entre Barcelona, Tarragona, Catalunya Central, ja hi ha molts núvols baixos, senyal de la humitat que després a la tarda afavorirà el creixement de tempestes. Tempestes que avui es preuen en moltes comarques, de fet en qualsevol punt del país. Les més fortes creiem que cauran Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, de Barcelona, nord de Tarragona i fins i tot també poden arribar al Pla Lleida. Tenim avisos d'intensitat de pluja i fins i tot de pluges de 60 litres en 3 hores. Precipitacions molt abundants, en alguns casos tempestes molt fortes, sobretot al nord-est de Catalunya. Demà al matí encara es podria allargar alguns ruixats a la costa, alguna tempesta entre Barcelona i Tarragona, després s'obriran clarianes i baixarà la temperatura.
0: Avui a l'Àgora del Matí, Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart, quan són les 6 i 7. Francesc Soler, bon dia.
4: Bon dia.
0: Lara García, bon dia.
5: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I comencem pel cas Leire, perquè Santos Cerdán i Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil.
6: Els investigadors del cos dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés.
7: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de

0: Converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I el sumari detalla, com dèiem, maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez i també el cas Koldo o el procés judicial contra el llavors fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les acusacions que s'exposen en aquest informe judicial.
2: Pel que fa a protegir el germà del president del govern espanyol, era un dels objectius que reconeixia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que ara podreu sentir.
3: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
2: I en aquest punt, el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè deixés la investigació del germà de Sánchez en mans de la justícia.
1: I aquest informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo.
4: Díaz va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
3: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
5: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
3: Demà és un dia fonamental.
4: Segons el sumari, l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir pagar el casament de la seva filla o els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE que, amb això diu textualment, salva el cul d'Avalos i Koldo.
1: I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
2: El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui l'UCO situa com la persona que va ordenar crear una plaça a mida per al germà de l'expresident espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez.
1: Enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia.
6: La tesi del tinent coronel Antonio Bala, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit de més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
7: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
6: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I Pedro Sánchez va obviar ahir la tempesta judicial en el seu entorn i va aprofitar que passava per Barcelona per desenterrar els pressupostos de l'Estat. Àlex Giral Robert.
8: El president espanyol mira de recuperar la iniciativa política amb la carta dels nous comptes. Sánchez ha clausurat les jornades del Cercle d'Economia reiterant que la legislatura encara li queda corda i doblant l'aposta.
9: El gobierno va iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
8: S'ha compromès a moure-hi fitxa aquesta mateixa setmana. El cap de l'executiu espanyol també ha fet bandera dels seus acords amb Esquerra i Junts i amb to burleta s'ha atribuït el mèrit de l'intent de Feijóo d'acostar-se als de Puigdemont per a una hipotètica moció de censura.
9: Hay un reconocimiento a un actor político, en este caso a Junts per Catalunya, que hasta hace muy poco no reconocía. Me parece una buena noticia.
8: Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
1: I a l'oposició, doncs, no l'han convençut les afirmacions, tampoc de Salvador Illa. Ara la repassarem. Un sumari del cas Leire que també inclou una conversa entre dues persones que l'identifica i que apunten també al pagament de 20.000 euros al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya dels socialistes catalans a les eleccions al Parlament.
2: La Guàrdia Civil sospita que haurien servit per finançar la trama. En un comunicat, el PSC ha insistit que no han contractat res amb aquest mitjà i que les despeses de la campanya han estat auditades per la Sindicatura de Comptes. En la seva compareixença ahir al Parlament, Salvador Illa va insistir a desvincular-se de la corrupció.
10: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
1: i com dèiem, l'oposició doncs no li convenç.
4: Mònica Sales de Junts sospita que ella intenta amagar alguna cosa i el popular Alejandro Fernández ha previst que la

0: La situació judicial dels socialistes encara es pot complicar més.
1: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
2: És vostè políticamente responsable d'haver-se mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar i ara vete a saber com acaba el asunto Zapatero.
0: Els socis d'investidura del PSC, Esquerra i els Comuns també han demanat a Illa que esvaeixi totes les sospites que s'han generat.
3: I els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc, que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori israelià i també de la seva activitat en territori libanès.
4: Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units en un comunicat conjunt. Aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot, que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedarà exclòs el grup armat. Les parts s'han emplaçat per tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. Aquestes mesures tenen com a objectiu final poder avançar fins a un acord integral de pau i seguretat entre Beirut i Tel Aviv.
3: I el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat avui per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
0: A Teheran, el règim dels ayatolars no és tan optimista, admeten que les negociacions continuen, però refreden la possibilitat d'un acord imminent, tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
5: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
6: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
5: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I el president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
4: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho faran en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts.
3: Anem cap a Moscou, Cristina Solies.
7: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
8: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
7: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: I aquest migdia a les 12 es tanca la consulta d'educació que han fet els sindicats per saber si els docents donen suport o no al preacord que USTEC i professors de secundària van firmar divendres amb el govern.
0: Els sindicats esgarrapen les últimes hores per fer campanya. L'USTEC alerta del risc de perdre els 700 milions extres si guanya el no i la CGT avisa que si el preacord tira endavant serà un pedaç en una situació d'emergència educativa.
9: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la bassa. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3Cat Info.
10: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, pues, oita, te les estalvies.
11: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
9: Mentrestant, Comissions Obreres signant de l'acord del març demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
3: 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer els deures a casa.
4: Ho apunta una enquesta que han fet els sindicats USTEC i STES a les escoles i instituts de tot l'estat i que conclou que la intel·ligència artificial ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, la utilitzen per fer material didàctic. Però mentre que un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien del seu resultat.

0: universitats i un 65% considera que perjudica els estudiants. N'alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
1: Si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
0: També demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament.
2: I una setmana abans de la visita del Papa a Catalunya, ahir vam fer un programa especial en què vam visitar els punts per on passarà Lleó XIV, la Sagrada Família, la parròquia de Sant Agustí, Brianzo i Montserrat.
3: En les últimes hores hi ha hagut polèmica sobre el poc ús del català a la missa que tindrà lloc al temple d'Antoni Gaudí. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, assegurava aquest programa que en la benedicció de la Torre de Jesucrist finalment el Papa utilitzarà el català.
4: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància, creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita.
3: Lleó XIV visitarà Brianzo, on una vuitantena de reclusos que integren la comunitat cristiana de la presó participaran a l'acte. El capellà Jesús Bell explica la importància de l'atenció espiritual als interns.
5: Mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación, y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues, es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
3: Ens hi vam desplaçar fins al Raval, on el Papa visitarà la parròquia de Sant Agustí. En vam parlar amb Enric Canet, capellà i membre del Casal dels Infants, Montserrat Rius, veïna vinculada a l'Església de Betlem, i amb el president de la Fundació Tot Raval, Mohamed Halhul.
6: L'espiritualitat i el cristianisme sense la transformació social no pot existir, o sigui, de cap manera.
7: El Raval ha canviat molt, perquè hi ha bastants problemes socials, però la convivència entre tots hi és.
8: Que hagi elegit l'Església de Sant Agustí és molt carregat de simbolisme, perquè aquesta església fa molta feina a nivell d'atenció als pobres, als marginats.
3: I, esclar, l'especial del Matí de Catalunya Ràdio també va incloure una parada a la Sagrada Família on el Papa beneirà la Torre de Jesús. Allà van parlar amb voluntaris com el Lluís Rivera, alumne de primer d'ESO dels Jesuïtes de Casp.
9: Jo sé que és un fet històric, això, perquè ja el papa francès no va poder venir i ens han conscienciat des de l'escola doncs, que això és una cosa que no passa cada dia i espero doncs, gaudir-ne al màxim possible.
2: Ara són les 6:20, alguns apunts més amb Marc Jurado, amb Maria Fernández Noguera i Ana Alfonso. Bon dia.
10: Bon dia.
2: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències del 2028. Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
11: Des de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona asseguren que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments que promou el mateix consistori. Marian Moró, directora general d'Apertura, avisa que si el 2028 es revoquen les 10.000 llicències que queden, no hi haurà capacitat per allotjar tots els visitants.
12: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant. És imprescindible tenir una bona capacitat d'allotjament.
2: S'avança al final de les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
13: En canvi, no es pot escurçar el tall pel desdoblament de l'R3, la primera fase del qual s'havia d'acabar ara.
2: I la jutge de Martorell, que porta el cas d'Isaac Andic, demana als Mossos que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar a la seva mort.
14: La magistrada vol que la policia analitzi els missatges entre la terapeuta i Jonathan Andic, acusat de la mort del seu pare. La psicòloga és qui hauria mediat perquè el fundador de Mango fes una donació en vida de l'herència al seu fill. La interlocutòria també indica que després de la caiguda mortal d'Andic, l'acusat va trigar gairebé 5 minuts a fer una trucada, que va ser a la parella del seu pare. No va ser fins 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic va telefonar a emergències. L'escrit també recull contradiccions en les declaracions de l'acusat. Per exemple, ell va explicar que era habitual que sortissin a caminar amb el seu pare, però, en canvi, el personal de servei que tenia l'empresari va declarar als Mossos que no havien fet mai cap excursió junts.
2: Brussel·les toca el crustó a Espanya per l'IVA reduït que paguen restaurants, bars i hotels.
11: Fonts comunitàries consideren que el tipus reduït afavoreix les rendes més altes i és poc útil per redistribuir la riquesa. En un paquet de recomanacions, la Comissió Europea avisa Madrid que els seus ingressos en IVA estan per sota de la mitjana comunitària.
2: I SpaceX preveu recaptar uns 75.000 milions de dòlars en la seva estrena a la borsa, prevista pel 12 de juny.
13: La companyia d'Elon Musk es prepara per protagonitzar una

0: una de les sortides als parquets més importants de la història. Segons la documentació que ha presentat el regulador de les borses dels Estats Units, es posaran a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per títol. Això significa que la valoració de SpaceX a la borsa se situaria al voltant d'1,75 bilions, amb bé, de dòlars. La companyia destinarà els recursos obtinguts a projectes d'intel·ligència artificial i a l'expansió de la xarxa de satèl·lits Starlink.
1: I revés diplomàtic d'Alemanya en l'intent de tenir un seient no permanent al Consell de Seguretat de l'ONU.
2: En la votació, l'Assemblea ha quedat fora del suport mínim requerit i no pas per poc. L'han superat amb escreix Portugal i la veïna Àustria en un resultat que trenca la seva tradició de ser el màxim organisme de les Nacions Unides amb regularitat.
1: I les noves sancions que han imposat els Estats Units a Cuba, que entren en vigor dissabte, han propiciat una fugida d'empreses de l'illa.
3: Visa i Mastercard hi deixaran d'operar dissabte mateix, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Donald Trump d'asfixiar l'illa caribenya. En l'àmbit turístic, la mallorquina Melia deixa de gestionar gairebé la meitat dels 104 hotels que hi té, l'espanyola Iberostar 12 dels seus establiments i la cadena canadenca Blue Diamond hi ha tancat l'activitat. Totes estan relacionades amb l'organització cubana Gaesa, d'origen militar, que Washington considera un cau de corrupció. El règim cubà, però, en defensa l'eficàcia, tot i que hi ha cubans com Yuri Fuentes que en denuncien l'opacitat.
4: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron.
3: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes.
1: Tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
1: La primera.

0: Avui, dia gros al Primavera Sound amb caps de cartell, Combat Girl, Massive Attack o Doja Cat. Ahir va ser la jornada inaugural amb concerts gratuïts de Wineta o Guitarrica de la Fuente. Les entrades pel Primavera estan totes venudes.
1: La segona.
2: Non cadrai in farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle turbando e riposo.
0: I el Gran Teatre del Liceu estrena Les noces de Figaro de Mozart. És la nova producció de Marta Pazos amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanc, el baix baríton Luca Pisaroni i el baríton André Schun. Avui sessió especial per a espectadors de més joves de 35 anys amb el segon repartiment. Tot això es pot veure fins el dia 21 de juny.
1: I la tercera?
0: I Penélope Cruz se suma també a Toy Story 5 després de Bad Bunny i Bizarrap. L'actriu espanyola posarà veu a un personatge nou que serà un flamenc. Recordem que la pel·lícula que arriba als cinemes el 17 de juny també comptarà música de Taylor Swift com a part de la banda sonora.
1: I quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Real Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral.
3: De fet, Florentino publica un vídeo amb una imatge de Mourinho amb la samarreta del Madrid contestant sí a l'oferta del Club Blanc. Mourinho, que té contracte amb el Benfica i una clàusula de rescisió de 15 milions, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino, a més, afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Aquests anuncis es van emetre a televisió just quan s'estava fent l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el rival electoral de Florentino Pérez.
1: I el seu rival assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland.
3: I es compromet, a més, a pagar la quota del soci si no venen.
4: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
1: I el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur.
3: Roda premsa en què coneixerem la planificació del Girona de cara a la pròxima temporada a la segona divisió. El president, el Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva amb Quique Cárcel donaran a conèixer els detalls del nou projecte. El Barça, que serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si derrota el Camp de Múrcia a les 7, transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio al 3CAT, derrota de la Penya 85-71 al primer partit de quarts de final a la pista del Bascònia, mentre que el Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo.
1: I ara sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
5: Bon dia. Avui un bon motiu per llevar-se pot ser retre homenatge a algun col·lectiu d'herois anònims. Podríem anar a lo fàcil i tirar de sanitaris o de docents, que ara estan de moda, o dels bombers, que ho estaran d'aquí a no gaire quan comencin els incendis, però jo he pensat en alguna cosa una mica més original. Els conductors d'autobusos de Barcelona. Us heu parat mai a pensar, tal i com està el trànsit a Barcelona i com destressant arriba a ser conduir-hi un cotxe, com deu ser fer-ho amb una bèstia articulada colada de 18 metres de llarg i 20 tonelades amb 120 persones a dins i a sobre haver-ho de fer suau perquè no se't caigui la gent a terra, però també ràpid per complir amb els temps de trajecte. I tot això en una ciutat permanentment col·lapsada per les obres i perquè l'Ajuntament li ha declarat la guerra al cotxe, però el cotxe no s'ha donat per al·ludit. La paciència i la perícia d'aquests herois anònims jo crec que mereixen un homenatge o que, com a mínim, si mai posen l'intermitent perquè algun idiota s'ha parat al carril bus, doncs frenem per deixar-los passar.

0: I a l'Ojita del Papa tocar avui cançons que et porten al cel.
1: Exacte, com en el cel i tornar dels Pets, de l'àlbum homònim, publicat l'any 2007. En aquesta emblemàtica cançó, el cel funciona com una metàfora sobre com l'amor intens o algunes experiències vitals poden fer-nos sentir tan plens que sembla que toquem el cel, tot i saber que la realitat ens farà tornar de cop als problemes quotidians.

Knocking on a Heaven's Door, de Bob Dylan, però va més enllà, és un clàssic absolut del cantant que explica el moment de rendir-se davant la mort i trucar a les portes del cel. I think it just aquesta és Heaven, d'Avicii. Va ser publicat després de la mort del DJ i productor. Ja ho esteu sentint també amb la veu de Chris Martin, que utilitza la metàfora del cel per parlar de la pau i de la transcendència.

0: En punt 6:45. Titulars d'aquest dijous amb Francesc Soler i Lara García. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir Pedro Sánchez.
1: L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'ex militant socialista Leire Díaz. Entre les maniobres que s'hi apunten per desacreditar jutges, n'hi hauria contra el magistrat Manuel Marchena per aconseguir que apliqués l'amnistia als líders del procés.
0: I en aquest escenari polític, Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
2: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
3: Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
0: El sumari també inclou les sospites de la Guàrdia Civil que els socialistes catalans haurien desviat diners de la darrera campanya per finançar la trama de Leire Díaz.
1: El PSC ho nega en un comunicat i al Parlament el president de la Generalitat ha insistit.
4: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
0: I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
3: La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra pactats. I la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre. Sentim les portaveus Yolanda Segura i Laura Gené.
5: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
6: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc.
1: Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
0: I pel que fa a la guerra de l'Iran, Donald Trump aquesta matinada ha optat per l'optimisme.
7: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
3: El règim dels ayatolàs refreda les possibilitats d'acord imminent.
0: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
1: Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge. Marian Muro, directora general d'Apertur.
8: No té cap tipus de sentit. O sigui, el que un té que tenir clar és un criteri d'actuació i el que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant.
0: És una de les qüestions que podrem parlar amb l'alcalde de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que avui, una setmana abans de la visita del Papa a la ciutat, serà al matí de Catalunya Ràdio.

0: i dilluns s'acabaran les obres ferroviàries dels túnels del Garraf.
1: Al final d'aquests treballs s'avança i la Generalitat preveu anunciar la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals molt aviat. Sílvia Paneque, consellera de Territori.
2: Durant els propers dies, a partir del dia 8, es restablirà aquell servei ordinari, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: I els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Subirós.
3: Per la seva feina al capdavant del Moments i del Motel de Figueres, respectivament.
0: Els usuaris, per cert, del 3CAT reconeixen el paper clau en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
1: Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
0: I repassem ara les portades de la premsa. M'ha curado avui amb Pedro Sánchez i amb els pressupostos en totes les capçaleres dels diaris.
4: Sí, comencem per l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris, les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen en la novetat d'ahir, els pressupostos. Sánchez assegura que presentarà els comptes d'aquest any, diu el diari del grup Godó. Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és a El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo, els primers titulen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil. Els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar Luco en favor de Sánchez. Altres temes de portada, Melià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba, ho llegeix El Periódico i l'Ara. I per acabar, La Vanguardia, el tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent i El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
0: Avui a Castellà del Vallès es desperten amb 20 graus, a la tarda hi haurà tempestes i no passaran dels 26, i a la Vall d'en Bas, a la Garrotxa, en tenen 13 graus a màxima prevista de 27. Tot això en un dia molt inestable, atenció, amb previsió de tempestes violentes. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, ara al matí ja tenim molta humitat i cel mig ennuvolat a tot arreu, i a partir del migdia hi haurà tempestes en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a les comarques de l'interior de Girona i del nord de Barcelona podrien arribar a deixar fins a 50 a 100 litres per metre quadrat. En canvi, a Ponent i a l'Ebre és on aquestes pluges avui haurien de ser més modestes.
0: I avui, que l'òpera de Mozart, Les noces de Fígaro a terra al Liceu, arriba el comentari del dia de Bernat de Déu. Bon dia, Bernat.
6: Bon dia, Catalunya. Per totes aquelles persones com jo, atees de cor i cap, que duguin uns dies fins als picarols i els ovaris de notícies sobre el Papa i la Torre de Jesús, estem d'enhorabona. Perquè al Gran Teatre del Liceu hi torna Les noces de Fígaro, una òpera de Wolfgang Mozart i Lorenzo da Ponte que explica, entre moltes altres coses, que els problemes de la naturalesa humana només els podem resoldre els humans. Al Liceu no només s'hi sentirà una de les obres d'art més extraordinàries de la història d'Occident, sinó l'adaptació d'un text original, el de Beaumarchais, que és un dels grans pilars de la modernitat, és a dir, de l'emancipació d'homes i dones del regne de la superstició a la recerca de la llibertat individual. Si esteu farts de divinitats, pontífecs i tanta mandanga, viatgeu a la Rambla. I quan sentiu el final del quart acte, us ho prometo, us fareu ateus de cop. Perquè ni Déu pot arribar a escriure una música tan excelsa.

0: Sempre que està a punt de ploure, netegem els vidres de la, fora de la ràdio.
1: Sí, és un clàssic.
0: Ja no sé com dir-li a aquest home que...
1: Pobre, perquè a més és que ho fa impecable.
0: Quan neteja els vidres és que ha de ploure, és que és matemàtic.
1: Posa, sí. Bé, sí, sí. En fi, ja l'hem avisat.
0: Sí, sí. Ja ho seguirem. No, ell fa el que li diuen. Sí, sí. Els que li diuen, doncs, a vegades no miren el temps. Potser hauríem de fer-ho per, no, per estaviar feina.
1: Com Déu sabeu, això es pot salvar.
0: Pobre home. I amb què ens despertes avui, Canalies?
1: Evidentment, amb la música de Carles Sabater i Pep Sala, el Sau, i, evidentment, això es pot salvar. Cançó que van enregistrar en directe al disc Concert de mitjanit i que parla de la importància de cuidar el nostre planeta. I és que tal dia com avui, un 4 de juny, però de l'any 2009, el director de cinema i televisió David Attenborough va rebre el Premi Príncep d'Astúries de les Ciències Socials per les seves grans aportacions en defensa de la vida i la conservació del planeta.
0: I de què heu parlat aquest matí els matiners de Catalunya Ràdio?
1: Doncs mira, de la famosa casita del concert de Bad Bunny. Avui hem escoltat a la cantant Amaya i també a Carmen Lomana, que explicaven el seu punt de vista sobre aquesta polèmica que encara porta cua.
2: Uy, yo la casita no quiero ir, no. O sea, realmente tiene que ser tan incómodo estar ahí dentro, en plan, que te quitan el móvil. Pero a mí él me encanta y, o sea, y me parece súper necesario también todo lo que está haciendo ahora, sí.
3: Estaba invitada, pero no he ido. Pero no, menos mal, ¿eh? Porque ir allí a mover el trasero, a cosificarme como mujer, a dar codazos, a ver si te pones en primera fila. No, chico.
0: Pues que hem passat d'un extrem a l'altre, eh?
1: Sí, sí. De voler hi anar...
0: Bueno, i també d'aplaudir certs discursos i després aplaudir, doncs, que una caseta, doncs, vagi en un prototip de noies, primes... En fi.
1: La societat, noi, la gent, què hem de fer?
0: Jo no soc d'aquest món. A tot això, quan són festes, on?
1: Mira, avui engega la festa del Fort Pienc, del districte de l'Eixample de Barcelona, de les 5 a les 7 de la tarda, a l'espai de persones grans transformadors.
0: Sí.
1: Hi haurà mostra de la classe de puntes de Coixí. A 7:45, al centre cívic Ateneu Fort Pienc, l'inauguració de l'exposició de l'Arxiu Històric, Fort Pienc, 50 anys d'història.
0: Molt bé.
1: I a 7:45, també al centre cívic, pregó de festa major.
0: Ah, d'aquí.
1: A càrrec de la Loli Herrera.
0: Home, la
1: sòcia fundadora, sí, de l'associació Veïnal. Sí. Per tant, ja ho sabeu, avui, si voleu, tots cap a l'Eixample.
0: I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral?
4: Doncs el nou anunci de Pepsi, precisament amb Pep Guardiola i la música d'Oasis de fons. Amb l'arribada del Mundial, el vídeo donat ja a la volta al món, Pepsi ha volgut llançar aquest anunci on es veu un nen corrent pels carrers de Manchester. Entre la gent hi veu una figura familiar, és Pep Guardiola caminant d'esquena. El nen hi va corrent, cridant Pep, i quan l'entrenador gira, porta una llauna de Pepsi i acaba dient sí, fent aquest joc de paraules amb Pep, sí.
0: A Pep, sí.
4: Sí.
1: Ah!
4: Pep, havíeu d'arribar fins al final, nois.
0: Veus. Hem de patir, doncs, per Pep Guardiola, no? Que es queda sense feina, no hem de patir.
1: No.
5: Oh, i ara... Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de Maria José Tavira, portaveu del Sindicat de Mares. Explica que els fills de dones membres de l'entitat, amb discapacitat i mobilitat reduïda, no tenen garantit el transport escolar adaptat a Barcelona. Consideren que això va en contra de les polítiques d'inclusió i demanen que el servei sigui ofert a tots els centres d'educació especial per als infants que compleixen els requisits per poder-hi accedir.
7: S'estan vulnerant una sèrie de drets. Els nostres infants tenen que anar a l'escola, no? És educació obligatòria. I això, si no tenen transport, doncs en alguns casos es tenen que quedar a casa.
6: El Consorci d'Educació de Barcelona respon que treballa per facilitar el servei i també per ampliar els criteris i poder donar cobertura a més situacions i millorar l'atenció. El Sindicat de Mares considera que per ara aquest treball no és suficient i avui ha convocat una protesta davant del Consorci.
5: 636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
8: Entres a volotea.com i cada cop hi trobes més destinacions. Astúries, Nantes, Vitòria, Lille, Olbia. Amb vols directes des de Barcelona. I de sobte, ja ets allà, gaudint d'un plat típic. O allà, amb aquelles vistes. O allà, des de 29 euros, ja ets allà, amb Volotea. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos. Condicions a volotea.com.
4: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats, que experimenten caigudes considerables per la falta d'avenços en les negociacions de pau a l'Iran. La reobertura de l'estret d'Hormuz es fa esperar i se'n ressent el petroli. El preu del barril de Brent es torna a situar al voltant de la barrera dels 100 dòlars. Aquest matí baixa un lleuger 1,25%, però en les últimes hores ha fregat els 98 dòlars al barril. Els parquets asiàtics oberts a aquesta hora es tenyeixen de vermell, les borses de Tòquio i de Hong Kong perden al voltant d'un 2%, a Europa ahir també també hi van predominar les caigudes, l'IBEX 35 va baixar prop d'un 1%, i en el cas del DAX d'Alemanya i la borsa italiana, la baixada va ser de més d'un 1%. I fotos semblant als índexs de Wall Street, el Dow Jones i el Nasdaq, que hi van caure un 1,21 i un 0,90%, respectivament. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
9: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
10: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
5: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
0: La Guàrdia Civil conclou que el cas Leire era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez.
12: El sumari situa l'ex número 3 del socialista Santos Cerrán i l'exmilitant socialista Leire Díez com a coordinadors de l'entramat finançat pel mateix partit per fer descarrilar les causes judicials contra l'entorn del govern espanyol.
0: L'objectiu de la trama seria subornar fiscals, purgar policies i atacar jutges per preservar els interessos del PSOE i del president del govern espanyol.
12: La policia creu que Pedro Sánchez estava al cas de les maniobres de

0: Talleyre Díez i aporta whatsapps de l'exmilitant socialista en què parla de torpedinar causes judicials per ordre del que anomena el One. El PSOE desvincula Sánchez completament de la trama.
1: Doncs bé, de moment Pedro Sánchez mira d'esquivar

0: com ara no compta amb els suports necessaris al Congrés per tirar endavant els números.
1: I clau avui pel conflicte a l'educació, la consulta sobre el preacord entre els sindicats majoritaris i el govern supera el 50% de participació hores abans que es tanqui aquest dijous al migdia.
0: L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats la darrera setmana. I la CGT, que el preacord encara deixa moltes qüestions importants pendents. Yolanda Segura, portaveu de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT, en declaracions a aquesta casa.
2: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
3: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
0: Comissions Obreres, signant de l'acord del març, demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per reforçar l'escola inclusiva.
1: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un alto el foc que estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra el seu territori.
0: En un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els militants de Hezbollah.
1: I pel que fa a l'Iran?
0: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat aquesta matinada per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana.
4: Vam parlar amb Hezbollah per primera vegada. Ahir van acordar que no dispararien i Israel tampoc. Ja ho veurem. Però m'agradaria separar-ho. Són coses separades.
0: A Teheran, el règim dels ayatolàs no és tan optimista. Admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent. Tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala.
1: Més notícies. A Catalunya hi ha 1,5 milió de fumadors.
0: Segons les últimes dades del Departament de Salut, un 20,6% de la població adulta a Catalunya és addicta al tabac. És la xifra més baixa de la història.
1: Oriol Pujadó.
5: La taxa s'ha anat reduint progressivament des de l'any 1990, que és quan es comença la sèrie històrica d'aquest estudi. Aleshores fumava el 34% de la població adulta. L'estudi mostra que els homes fumen més que les dones i que el consum entre els joves s'ha reduït a la meitat en els últims anys. Ara bé, Salut alerta de l'ús dels vapejadors. Albert Moncada és subdirector de Promoció de la Salut.
6: Del 2021 al 2025 hem més que duplicat aquesta prevalença. Per tant, això d'alguna manera un comentari negatiu al que havíem vist al començament de la gran reducció de consum de tabac tradicional amb la població de 14 a 18 anys.
5: El tabac causa 10.000 morts cada any a Catalunya, un cada hora. Oriol Pujadó, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I detenen 14 persones en una operació contra el cultiu i el tràfic de marihuana a Cabra del Camp, a l'Alt Camp.
0: La intervenció policial ha permès desmantellar més d'una desena de plantacions, amb més de 5.000 plantes. L'operació conjunta entre Mossos i Policia Nacional s'ha fet a la urbanització Mas del Plata. Ho ha explicat a 3Cat Info, un dels caps del dispositiu.
7: Estava instal·lados completamente en el municipio y... Y estaban, pues, haciéndose, además, dueños y señores de toda la urbanización.
1: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau dels mitjans de la corporació en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals.
8: Ho revela un informe de la consultora independent South 180 sobre el valor i l'impacte de 3Cat del 2025 que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya, Granollers.
1: Joan Aleix Mata.
9: L'informe constata que el 90% de les famílies valoren molt positivament el paper de 3Cat perquè els seus fills aprenguin i millorin el català, amb referents que no troben en altres llocs. Dani Hernández, director d'estratègia i de l'oficina del Consell de Govern de 3Cat, parla sobre el paper dels mitjans de comunicació públics.
10: Sobretot han d'esdevenir generadors de valor i d'impacte públic en la societat, especialment en àmbits tan rellevants com són la democràcia, la cohesió social, la indústria i, sobretot, i especialment en el nostre cas, en l'àmbit de la llengua i de la cultura catalana.
9: L'estudi també destaca el paper de 3Cat en l'àmbit democràtic, de la cohesió social i com a motor de la indústria audiovisual. A més, és percebuda com la principal referència informativa del país i el llançament de l'univers informatiu 3Cat Info n'ha reforçat aquesta percepció. Joan Aleix Mata, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara cap a Berga.
8: Perquè viu avui el dia Gros de la Patum amb la mirada posada en la pluja després d'un passacarrers multitudinari i la crida de l'alcalde a mantenir l'esperit de convivència durant la festa.
1: Berga, Nàtia Dell.
11: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa fins fent entrada la

0: La matinada, la febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
1: La intenció és sortir, formar part de la festa.
2: Saltar tota l'estona.
3: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
0: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
4: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
0: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Des de Berga, Nàtia Dell pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: I a Barcelona, Primavera Sound.
6: Perquè ja ha obert portes després d'una jornada inaugural amb concerts gratuïts. Avui actuen caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack o Doja Cat.
5: Barcelona, Mar Ruiz.
7: Les britàniques Wet Leg tancaven ahir la jornada inaugural amb distorsió, melodies sinuoses i lletres explícites. Després d'arrencar amb el cop de puny de Catch These Fists, han concentrat en una actuació accelerada èxits com Wet Dream, Liquid Eyes, Your Mom, Chess Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià Guitarrica de la Fuente, que ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act. Una banda sense pèls a la llengua, de lletres elaborades. Ha estat després que Wineta obrís l'escenari amb electrònica i coreografia amb convidades com Muixca i Maria Jaume. Marc Ruiz, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ara, teatre.
6: Perquè el Mal d'ha estrenat la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada per germans Robert i Llorenç González, una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia per endinsar-se en les complexitats dels vincles familiars.
5: Marta Vivas.
8: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Marc Artigau.
9: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
8: I a partir d'aquí, sobre l'escenari, dos actors que també són dos germans. Una relació que es desplega com una successió de records, fantasies, confessions plenes d'humor, però sobretot molta tendresa. Des d'un conte de Quim Monzó fins a un poema de Jacint Verdaguer. Visca els germans que s'us dimen, diu el programa Demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar. Robert González.
10: Sí, evidentment, l'amor guanya, si no, no estaríem aquí. Però hi ha les dues.
8: Marta Vivas, pel Matí de Catalunya Ràdio.
5: Ja quedem parlant dels premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia que han distingit els xefs Raül Balam i Jaume Subirós.
6: Balam ha estat premiat en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona, situat a l'Hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de la seva mare, Carme Ruscalleda.
11: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona, on innovem sempre, sempre intentem donar-li un altre sentit a un plat, però sempre respectant la tradició i la cultura.
6: El premi en la categoria de cuina tradicional ha estat per Jaume Subirós, del restaurant El Motel de Figueres, tota una institució de la cuina catalana clàssica. Als seus 77 anys i en actiu a l'establiment des del 61, el jurat també destaca que Subirós ha convertit El Motel en un referent per la seva hospitalitat. El guardó revelació ha estat per Laia Comà, del restaurant Mare de la Font de Solsona.
5: I els esports, Robert Prat.
12: Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El rival de Florentino, Enrique Riquelme, es compromet a portar Haaland i Rodri si surt escollit president i està disposat a pagar la quota dels 100.000 socis si ho incompleix. El Barça, que es classificarà per les semis de la Lliga de Bàsquet si guanya les 7 al Múrcia, la penya perd el primer partit de quarts de final a la pista del Baskonia.
5: Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
13: Riquelme ha provat el fitxatge de Haaland pel Madrid si és president, un fitxatge bomba que sacseja la campanya electoral del Club Blanc, encara que el mateix Haaland i la seva representant van trigar un parell d'hores a desmentir-ho. L'efecte aleshores potser ha quedat en un efecte menor, però els socis del Madrid només han de votar Riquelme si volen comprovar si realment és cert o no. De ser fals, tindran un any de quota abonada pel candidat que aleshores seria president. Una jugada que deixa en fora de joc Florentino, malgrat que la critiqui. I és que aquesta mateixa va ser la jugada amb la qual ell va arribar a la presidència el primer cop. El seu Haaland era Figo. I a dia d'avui, Haaland és bastant més atractiu pels socis que no pas Mourinho, la seva gran arma electoral.
5: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
14: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics. Rialles.
15: Llocs. Moments.
14: 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que

0: Juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Tenim 14 graus a la Pobla de Segur, 17 a Ulldemolins al Priorat i 22 graus a Gavà, al Baix Llobregat. I a tot arreu hi ha una humitat molt alta, per sobre del 80 i 90%. És un ingredient que pot fer que les tempestes d'aquesta tarda siguin més productives, deixin més quantitat d'aigua. Avui s'espera un dia inestable, amb aquestes tempestes que poden aparèixer en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes zones poden arribar a caure de 50 a 100 litres per metre quadrat. I quedarien una mica al marge, tot i que també es preveu alguna tempesta a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Demà divendres, restes d'algun ruixet a primera hora entre Barcelona i Tarragona, resten moltes més clarianes, i dissabte no fa net, encara alguna nuvolada, algun ruixet, poca cosa, diumenge amb més estones de sol i pujada la temperatura.
2: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
3: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
4: Torna a Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
5: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
4: Un nou capítol que s'endinsa en el crim del pou de Cruïlles.
6: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar, què hi ha aquí?
4: Crims, nous capítols, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3Cat.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
8: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
9: És guapo, Bosa. Dani, el trobes guapo?
8: És superatractiu. Molt atractiu. És molt atractiu, o sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho haig passat teta en la meva àrea.
9: Gelma, vosaltres sou més del IOPR o sola o del Voy a llevarte a PR?
10: No, però a mi ara m'està fent molta enveja
8: molta.
10: I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
4: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa. Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
11: A 8:45 obrirem l'àgora per analitzar les últimes informacions relacionades amb el cas Leire Díez, que esquitxa el PSOE. En parlarem amb el periodista del diario.es, José Enrique Monrosi.
12: A partir de les 9, entrevista a l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Repassarem com està la ciutat ara que falta un any per les eleccions municipals.
11: A 11:15, el fenomen ni. Els joves que ni estudien, ni treballen, ni busquen feina. Cada cop n'hi ha menys a Catalunya. I els experts asseguren que on cal posar el focus és en la precarietat del mercat laboral.
12: I a 11:00, entrevista Josep Cuní quan fa un any que va deixar el seu últim projecte professional. Ens hi acompanyarà Jordi González.
11: Des de les 6 fins a 1:00, escoltes el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
13: Ahir l'Armínia ens va confessar que ha posat el balcó de casa seva per llogar de cara a la visita del Papa Lleó i que fins i tot ofereix alguns serveis extras.
14: Sí, sí, bé, escolta, jo et demano entre 1.600 i 2.000.
9: Però què diu, Armínia?
13: Va, home.
14: Sí, bueno, no, jo, escolta, és la llei de l'oferta i la demanda.
13: Però què ha fet, posar en lloguer el seu balcó?
14: Pel dia del Papa, eh?
13: Sí.
14: Vull dir, no passa ben bé per sota del meu balcó, però si surts i mires cap avall, doncs es veurà a passar un moment.
13: I què ha fet? Posar un anunci?
14: Sí. Diu, senyora madura, alquila balcó per a veure passar el Papa. Solo señores solventes, precio convenís. Pregunte por nuestros servicios.
9: Però què vol dir, nuestros servicios, Armínia?
14: Sí. Bueno, doncs que el preu pot variar doncs, en funció del servei que vulgui el client.
9: Sí, però quins serveis?
13: Clar.
14: Bueno, jo el que ofereixo és una experiència completa, inversa.
13: Immersiva, immersiva.
14: Per exemple, si el client ho sol·licita, el puc rebre vestida de monja.
13: Això no és sèrio.
14: Si es poden triar altres extres, vull dir, puc rebre'ls amb cants gregorians.
13: Cap a 11:15, més temes pendents.
1: Gràcies, Joan.
15: Avui pot ser un bon dia, i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Xita Robert.
16: Avui pot ser un bon dia per recordar o anunciar que la llibreria Finestra és una llibreria molt interessant i relativament nova de Barcelona. Ha obert seu a Palamós. Pels que tingueu la sort de poder passar-hi aquest estiu, us la recomano molt. Tindran xerrades i converses amb autors al llarg de l'estiu i pot ser un bon punt de trobada, de cultura i de fresca quan la

0: paisatge i la calor es facin massa insuportables. Fins i tot pot ser un bon lloc per trobar la primera lectura d'estiu.
1: I el segon, la Llucia Ramis.
2: Avui pot ser un bon dia, sobretot per als festivalers, els incondicionals del Primavera Sound, els fans de Massive Attack, Mac DeMarco, Bad Gyal o Renaldo y Clara, entre molts d'altres que tocaran aquest vespre. Però avui també pot ser un bon dia per als qui preferim els concerts als festivals, els qui no ens podem creure que ja hagin passat 25 primaveres, i per als qui, malgrat que un altre ritme, més retro o fresc, mantenim la fe en els marges i els canals subterranis, doncs sorgeixen propostes tan poderoses com Guís, que ho petaran al Parc del Fòrum, com ahir ho varen fer a Paral·lel 62.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui tenim en alerta el pla Inuncat activat amb previsió de tempestes fortes i violentes. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, apareixeran a partir del migdia en qualsevol punt de Catalunya. Les més fortes poden deixar més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores, segons adverteix el Servei Meteorològic de Catalunya, a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. També es formaran alguns ruixats o tempestes, però molt més dispersos i moderats a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre.
0: Per tant, precaució per les pluges d'aquesta tarda en un matí en què el cas Leire apunta fins a la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, que s'hauria reunit com a mínim fins a 3 vegades amb l'exmilitant Leire Díaz, que també va contactar amb l'exfiscal general de l'Estat, García Ortiz, o l'excomissari Villarejo. Avui analitzarem els nous detalls d'aquesta investigació, d'aquesta suposada trama que buscava boicotejar causes judicials per protegir, diuen, els interessos de Pedro Sánchez. Per cert, una d'aquestes causes avui arriba al seu moment clau. El germà del president espanyol declara en el judici on se l'acusa d'haver aconseguit una feina dit.
2: Relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
0: El Guàrdia Civil encarregat de la investigació apunta directament a l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que també declara avui com a acusat. I mentrestant, Pedro Sánchez, des de Barcelona, intenta recuperar la iniciativa política.
3: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Tot i les tempestes que l'envolten, es mostra convençut d'esgotar la legislatura, fins i tot presentant els pressupostos per l'any vinent. Tot plegat en parlarem avui a partir de les 9, en temps d'àgora, i també amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, també de les pròximes setmanes tan intenses que afronta la capital catalana.
4: A més, el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Grand Départ.
0: El Papa al Tour, també hi haurà el Sónar o el Congrés Mundial d'Arquitectes. Tot això avui dijous, dia gran de la Patum a Berga i dia en què arrenca de ple el Primavera Sound.
5: Nene, tienes que entender que tu tiempo fue. Ahora siéntate y mira como yo me pongo más cara.
0: Amb Massive Attack, Doja Cat o Bad Gyal.

0: I avui també us explicarem la recta final d'aquesta campanya de les eleccions de diumenge al Real Madrid, que puja de temperatura. L'aspirant Enrique Riquelme, atenció, perquè promet fitxar el davanter del City, Erling Haaland.
1: Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial.
0: Ho va dir a l'Hormiguero. Doncs bé, el primer anunci, un cop es va acabar el programa, va ser també de la candidatura de Florentino Pérez.
2: Sí. Na, na, na,
0: na, na, na, na, na. Apareix José Mourinho confirmant amb aquest breu sí que tornarà a la banqueta de l'equip blanc. Sí. Tot això avui que el Banyà a l'Alt Empordà el sol ha sortit a les 6 i 17 minuts del matí i a Maials el Segrià es pondrà a les 9 i 27 minuts del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
3: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, l'àgora del matí, tindrem Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombart. Abans ampliem els titulars del dia amb Lara García, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Altes esferes.
5: L'últim informe de la Guàrdia Civil sobre el cas Leire situa l'exmilitant socialista i l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, al capdavant d'una trama per protegir els interessos del partit i de Pedro Sánchez.
6: Per fer-ho i aconseguir posar pals a les rodes a determinades causes, la coneguda com a lampista del PSOE s'hauria reunit amb la directora de la Guàrdia Civil, hauria maniobrat amb la Fiscalia General i fins i tot hauria pactat amb Villarejo informació contra el jutge del Suprem Manuel Marchena per impulsar l'amnistia.
0: Madrid, Paula Brujats.
7: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024. Des de Madrid, Paula Brujats, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Múltiples causes.
8: Són les que aquesta trama hauria suposadament intentat torpedinar. Per exemple, contra el germà del president del govern espanyol, David Sánchez. Així ho reconeix Leire Díaz en una conversa que es recull a l'informe.
9: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
10: El sumari també s'hi recull com un general de la Guàrdia Civil assegurava haver rebut ordres d'un superior de posar-se de perfil en causes que tinguessin afectació política. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris.
9: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
11: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
9: Demà és un dia fonamental.
6: O l'empresària Carmen Pano, que assegura que li van oferir pagar el casament de la filla, o els lloguers d'un pis i es negava que havia portat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE.
0: Farsans.
8: L'actual secretària d'organització del PSOE, Rebeca Torró, assegura en un missatge a les xarxes que la informació coneguda i que estem explicant és una suma de comportaments, diu, individuals, d'oportunistes i ressentits que han utilitzat el nom del partit en va i en fals. El PSOE afegeix que seguirà col·laborant amb la justícia perquè s'aclareixin els fets.
0: 20.000 euros.
10: El sumari del cas Leire també inclou una conversa entre dues persones que no identifica i que apunten al pagament al mitjà Crònica Libre per anuncis de la campanya dels socialistes catalans a les eleccions al Parlament. La Guàrdia Civil sospita que haurien fet servir per finançar la trama.
6: En un comunicat, el PSC insisteix que no han contractat res amb aquest mitjà i que les despeses de la campanya han estat auditades per la Sindicatura de Comptes. Salvador Illa al Parlament es desvinculava totalment de la corrupció. Junts i el PP insisteixen en què ha de comparèixer.
12: Segueixo dient que el meu partit, que és el PSC, està lliure de corrupció.
13: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? Qui no dona explicacions fa més grans les sospites.
14: És vostè políticamente responsable d'haver-se mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar, i ara vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero.
0: declaren.
8: Avui comencen els interrogatoris als acusats. En el judici, el germà de Pedro Sánchez, el primer en declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo.
10: La Guàrdia Civil acusa d'ordenar crear una plaça mida per al germà de l'expresident espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez.
0: Enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia.
4: La tesi del tinent coronel Antonio Valar, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit a més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
15: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
4: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Primer pas.
6: El Parlament celebra avui el debat a la totalitat dels pressupostos. Amb el pacte del govern amb Esquerra i els comuns, es rebutjaran les esmenes que han presentat la resta de grups i els comptes seguiran amb el tràmit parlamentari.
8: Mentrestant, al Congrés compareix avui el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, per explicar les línies mestres del departament. Arriba l'endemà que Pedro Sánchez anuncies que presentarà els pressupostos per l'any que ve i a les portes de la ronda de reunions amb les comunitats autònomes per parlar de la reforma del sistema de finançament.
0: A les 12.
10: Es tanca la consulta a mestres i professors per saber si donen suport o no al preacord que l'USTEC i professors de secundària van firmar divendres amb el govern i que té l'aval també de Comissions Obreres i l'UGT. El resultat es coneixerà immediatament després.
0: Maria Costa.
16: La portaveu de l'USTEC, Yolanda Segura, adverteix que si es rebutja l'acord, la inversió extra se'n pot anar a la base. La de la CGT, Laura Gené, defensa que encara queden moltes qüestions importants al tinter. Són declaracions a 3Cat Info.
17: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
18: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
16: Mentrestant, Comissions Obreres signant de l'acord del març demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final i deixa la porta oberta a redistribuir les partides per tal de reforçar l'escola inclusiva. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Indemnitzacions.
6: Les reclamen els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona, l'Ajuntament, per l'eliminació de llicències prevista pel 2028. Creuen que és una mesura incoherent amb el model turístic i d'esdeveniments que promou el consistori. Maria Muro, directora general de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona.
19: És una llicència que tenia un caràcter indefinit. Per tant, l'Ajuntament té tot el dret, si vol fer-ho, però això és una expropiació d'un dret adquirit i, per tant, el que té que fer és aplicar els mecanismes adients. És una expropiació i, per tant, tu tens que indemnitzar els titulars.
8: És una de les qüestions que abordarem avui al Matí de Catalunya Ràdio amb l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a partir de les 9.
0: Alto el foc.
10: Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat una nova treva condicionada a l'altura dels atacs de la milícia pro-iraniana Hezbollah contra territori israelià. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units.
6: En un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on quedarà exclòs el grup armat.
0: Nou horitzó.
8: El president dels Estats Units, Donald Trump, torna a celebrar els avenços en les negociacions amb l'Iran i ha posat un nou termini, diu ara que l'acord podria arribar aquest cap de setmana.
0: Washington, Oriol Serra.
20: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
21: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
20: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: A Sant Petersburg.
10: El president rus Vladimir Putin arriba avui a la segona ciutat del país després de l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat.
6: El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Putin també aprofitarà la visita per fer l'entrevista que fa cada any amb les principals agències internacionals.
0: Tot a punt.
8: Una setmana abans de la visita del Papa, el govern confirma que les gestions que s'han fet perquè Lleó XIV parli català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família han donat fruits.
1: I si hem parlat, hem insistit en aquesta importància i creiem que hem trobat receptivitat i creiem que això serà atès i podrem doncs, normalitzar, per dir-ho així també, doncs, el que és un acte molt central de la visita. No?

0: Paraules del conseller de Justícia, Ramon Espadaler, en l'especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio, recorrent als principals punts que visitarà el pontífex. Un dels més simbòlics serà la presó de Brianzú, on passarà 20 minuts amb una vuitantena de presos. El capellà del centre penitenciari és Jesús Bel.
1: Mucha escucha, tratando de empatizar con la situación concreta en la que está y lo que le ha llevado a esta situación, y bueno, pues iniciando un proceso de acompañamiento que muchas veces pues es muy lento, pero que sobre todo se basa en la escucha y en el apoyo a que él vaya recuperándose a sí mismo.
2: Influència.
3: La jutge que investiga la mort d'Isaac Andic demana als Mossos que investiguin la possible influència de la psicòloga familiar en la seva mort. La magistrada vol que la policia analitzi els missatges entre la terapeuta i Jonathan Andic, el fill i acusat de l'homicidi del pare.
2: La interlocutòria també indica que després de la caiguda mortal, el fill va trigar gairebé 5 minuts a fer la primera trucada, que va ser a la parella del seu pare, i no va ser fins 8 minuts després de la caiguda que Jonathan Andic va telefonar a emergències.
4: Entra en funcionament.
0: La xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona és un dels compromisos que va assumir l'any 2020 el Departament d'Interior després de l'accident de la presa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals.
4: Dia gran.
3: Avui al Primavera Sauna, amb caps de cartell com Doja Cat, Massive Attack o Bad Gyal. Ahir va obrir portes amb els primers concerts gratuïts.
4: I Mozart, al Liceu.
5: Non cadrai farfallone amoroso, notte giorno d'informo girando.
2: Avui s'estrena Les noces de Figaro, la nova producció de Marta Pazos, amb un repartiment de luxe encapçalat per la soprano Sara Blanch, el baix baríton Luca Pisaroni i el baríton André Schun. Es pot veure fins al 21 de juny.
4: Guardonats.
0: Els xefs Raül Balam i Jaume Subirós amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. Balam ha estat premiat en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i Subirós en la categoria de cuina tradicional pel motel Emportà de Figueres.
6: Aquest mes fa 30 anys que em dedico a la cuina i em porto 17 al capdavant d'un projecte fantàstic com és el Moments de Barcelona.
7: M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo.
4: Des d'aquí una abraçada ben gran al senyor Subirós i també al Raül Balam. 3Cat reconegut.
3: Els usuaris de 3Cat reconeixen el paper clau en l'ús i la presència del català a tots els entorns digitals. Ho revela un informe d'una consultora independent que s'ha presentat al mercat audiovisual de Catalunya.
4: Per cert, heu vist el nou anunci del 3Cat amb Carlos Cuevas i Clara Segura?
3: No, encara no.
4: És molt bé, bonic. Sí. És un gran anunci de TV3. I en esport, Robert Prat, partida de pòquer.
8: Florentino assegura que Mourinho serà l'entrenador del Madrid si és reelegit com a president, i Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland y Rodri al Madrid o pagará la cuota de todos los socios.
9: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
8: El Girona explica aquest migdia el seu pla de futur. El Barça serà a les semis de la Lliga de Bàsquet si guanya a les 7 al Múrcia, i la penya perd a la pista del Baskonia el primer partit de quarts de final.
4: Avui és dijous 4 de juny del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut la Zahara, amb 2 quilos 900 grams a l'Hospital Universitari de Vic. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguda i enhorabona a la família.
10: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
11: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un quart de 8. Us informa Marc Jurado. Tenim 16 graus a Navàs, 19 a Argentona i 22 a Barcelona. Carretera Sillgarriga.
12: Bon dia. Un accident provoca 2 quilòmetres de retenció a l'AP7 a Sant Cugat en sentit sud cap a Martorell, i comencen a anar plens els punts habituals d'aquesta hora, amb algunes aturades ja a les dues rondes cap al Llobregat.
11: Avui dia gros a Berga. La capital del Berguedà viurà la Patum de Lluïment i la Completa amb la mirada posada en la pluja.
13: Després d'un passacarrer multitudinari.
14: I la crida de l'alcalde a mantenir l'esperit de convivència durant la festa.
11: Berga, Nàtia Dell.
15: Aquest dijous al migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum Completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
16: La intenció és sortir, formar part de la festa.
17: Saltar tota l'estona.
18: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
15: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
19: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
15: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Des de Berga, Nàtia Dell, pel matí de Catalunya Ràdio.
11: Patum a banda, més notícies.

0: L'Ajuntament anuncia que destinarà un 40% més de recursos per la neteja aquest estiu.
1: El govern municipal també ha decidit instal·lar 11 càmeres al litoral per controlar la delinqüència a les platges.
0: Toni Fortesa.
2: El servei de neteja augmentarà en prop de 300 nous efectius i més de 130 equips. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, destaca el valor d'aquest augment.
3: L'increment respecte a l'any passat pel que fa a equips és d'un 40% i pel que fa a operaris i operàries un 26%.
2: En seguretat, el consistori instal·larà 11 càmeres de videovigilància al litoral barceloní per controlar els accessos a la platja. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A les 9, per cert, Ricard Ostell entrevistarà Jaume Collboni aquí al matí. Mentrestant, dos apunts econòmics de 2 euros, el primer Nissan.
4: Els treballadors insten la Generalitat a actuar per evitar l'ERO, que afectaria 211 treballadors dels 3 centres de la companyia a Catalunya.
1: El comitè d'empresa insisteix que les plantes de Nissan a la zona de Franca i al Prat de Llobregat són rendibles i denuncia que l'empresa nipona vol deslocalitzar la producció a Catalunya per traslladar-la als Països Baixos.
0: I el segon, Ficosa.
4: Ha pactat un ERO de 105 acomiadaments voluntaris.
1: Sindicats i empresa han arribat a un preacord per reduir l'ERO inicial de 172 treballadors. Ara els treballadors hauran de validar aquest preacord amb un referèndum.
0: I cultura. Més enllà del primavera, Mazzoni. No n'hi ha prou. El terrat de la Fundació Carulla serà a les 8 del vespre. Les entrades les podeu trobar a partir de 7 euros. Són les 7 i 20 minuts. Esteu escoltant El Matí de Catalunya Ràdio.
5: El Matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
7: El Matí de Catalunya Ràdio.
4: Són les 7 i 20 minuts i ara és moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc, el quiosc del costat de la ràdio que estem obrint ara mateix, perquè el Calet arriba una mica tard avui. Bon dia, Calet.
8: T'he dit que això queda entre tu i jo. Ara, Déu meu, aquesta noia, mare meva, no es pot guardar cap secret. Molt bon dia.
4: Què ha passat avui?
8: Pues avui m'he entretegut veure les notícies i ja està. I després ja se m'ha escapat l'autobús i al final m'he quedat esperant el proper i ja està, i acabo d'arribar ara mateix.
4: Molt bé, gràcies, Calet. Ara sí, repassem les portades de la premsa. Avui en Pedro Sánchez i els pressupostos en totes les capçaleres del dia. Comencem repassant l'Ara, que resumeix en una sola frase els dos escenaris, les dues pantalles del PSOE. Sánchez posa en marxa els pressupostos en plena tempesta judicial. En el cas de La Vanguardia i El Periódico es fixen en la novetat d'ahir, els pressupostos. Sánchez assegura que presentarà els pressupostos aquest any, diu el diari del grup Godó. Pedro Sánchez, que apareix fotografiat a tot arreu, on se'l veu millor, però és El Periódico, acompanyat del president Illa, també a El País i El Mundo. Els primers titulen que el cas Leire colpeja la directora de la Guàrdia Civil, els segons expliquen que els caps polítics de la Guàrdia Civil van assetjar l'UCO en favor de Sánchez. I altres temes de portada, Malià segueix Iberostar i abandona la gestió de 15 hotels a Cuba. Llegim al Periódico i també a l'Ara, i per acabar, La Vanguardia. El tren tornarà a passar pels túnels del Garraf la setmana vinent i El País titula que Ucraïna ataca el cor de Rússia en un desafiament clar a Putin.
5: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser
9: el 70.674-60674 de la sèrie 39, 39.
5: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
10: 7 i 22, ja us volem parlar del dilema del restaurant, que s'ha confirmat 50 anys després. Maiol Roger, bon dia.
11: Bon dia. Segurament us haurà passat moltes vegades, a tu també, Ricard. Teniu el vostre restaurant preferit i dubteu si repetiu un plat que us agrada o provar coses noves. Doncs bé, això li va passar a un amic del físic Richard Feynman en un tailandès fa 50 anys. Dubtava si triar pollastre amb gingebre o canviar de plat. I Feynman, un dels genis més grans del segle XX, va agafar un tovalló de paper i un boli i va començar a calcular quin tant per cent de plats havia de tastar per prendre una decisió racional sobre quin era el seu preferit.
12: Tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón.
11: El resultat és el 37% dels plats. A partir d'aquesta xifra, la probabilitat que encertis amb el que és el teu plat preferit és molt més alta, sense perdre el temps

0: provant coses que no valen la pena. La gràcia de la història és que han passat 50 anys perquè d'aquell tovalló del paper es passi a un estudi publicat a la revista Nature que ha conclòs que Feynman tenia raó. S'ha fet, va arrencar el 2021, va demanar a 2.520 participants que imaginessin que durant entre una i quatre setmanes estaven visitant una ciutat desconeguda on cada nit havien d'escollir a quin restaurant sopaven. Podien buscar-ne un de nou o repetir i guanyaven entre un i 100 punts segons la qualitat del sopar. L'objectiu era tenir la màxima puntuació possible. El resultat va ser que els participants es van arriscar menys a provar nous restaurants a mesura que s'acostava al final de la visita, davant del risc d'escollir-ne un de dolent. Un comportament molt similar al que va calcular Feynman al tailandès. Que sí, que no, que nunca te decides, yo sé que... Tot i que tant l'estudi com el càlcul de Feynman obvien factors humans com l'avorriment que suposa provar sempre el mateix plat, experts en ciència del comportament asseguren que els resultats són molt interessants en l'anàlisi dels anomenats problemes de parada. Són situacions que impliquen una decisió sobre si quedar-se amb una opció viable que tens davant o si seguir-ne buscant una de millor. La vida real n'està plena. Escollir quina casa comprar, contractar algú o triar fins i tot quin lloc per aparcar. Ara la matemàtica confirma el que va dir Feynman fa 50 anys. Amb un 37% de les opcions, ja estaràs preparat per triar la millor.
1: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius. L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
2: Ahir dimecres l'Enigmàrius feia eina d'escultor que s'identifica amb el seu gènere. I la resposta era cisell. El cisell és una eina d'escultor. I si ell és cis, C-I-S, és que s'identifica amb el gènere assignat en néixer d'acord amb el seu aparell reproductor. Avui dijous, un Enigmàrius tecnològic, contraris al culte de les imatges creades amb Apple. De nou lletres. Contraris al culte de les imatges creades amb Apple. Nou lletres.
1: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
3: Hi ha 4 minuts per 8:15. El més destacat a la televisió a les últimes hores amb Mariola Cubells. Avui sobre el nou programa de Mercedes Milà a Televisió Espanyola.
4: La supermega televisiva Mercedes Milà ha començat un altre programa de Televisió Espanyola que es diu Me meto en un jardín. I va dir fa uns dies que l'últim gran hermano que va presentar, que va ser el 2015, cobrava 60.000 euros per programa. És a dir, que va rebre al voltant de 800.000 euros en 3 mesos. Aquella tele tan ben pagada, només per la direcció i la presentació, ja no existeix, afortunadament. Això sí, la grandíssima diferència entre la cúpula televisiva i els equips que fan la tele continua igual que sempre.
3: I a la recomanació del dia, coincidint amb la primera gran jornada de Primavera Sound, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Daisy Jones and the Six.
5: Sexe, drogues i rock and roll, protagonitzada per una banda de rock fictícia però molt convincent, inspirada en llegendes com Fleetwood Mac, podria formar part del cartell del Primavera perfectament. I seguim el seu ascens meteòric, marcat per grans èxits, però també per una relació turbulenta entre els seus líders i caigudes al pou fosc de la indústria musical. Amb un càsting molt encertat i una gran banda sonora. Daisy Jones and the Six té una única temporada a Prime Video.
6: A Obramat creiem que els professionals de la construcció i la reforma que us comprometeu amb la feina necessiteu algú que ho faci amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
7: A Bezoya som molt de viure molt. Vinga, que ja saps com continua. Som de viure molt. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na. El que diem sempre, donar-ho tot, gaudir, riure. A Bezoya som molt de viure molt fort. Això mateix. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
8: Fes que el teu estiu es faci realitat amb MSC Cruceros i Viatges al Corte Inglés. Fes la reserva amb la tranquil·litat de canviar gratis la data o l'itinerari i amb les begudes, vols directes i autobús a port inclosos. Consulta les condicions. Reserva el teu creuer MSC amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
9: Per tu, que quan surt el sol busques cada raig, i per tu, que estàs... Ai, que em desfaig! Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. L'alvocat madur, ara a 4,75 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: I quin és el protagonista del dia d'avui? Gerard Jubany, bon dia.
10: Bon dia a les eleccions del Madrid.
11: Ese señor que habla por ahí.
12: Si yo soy presidente del Real Madrid, con Haaland, jueguen en el Real Madrid.
13: Sí,

0: En pocs dies per les eleccions a la presidència del Real Madrid i els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, ja van ensenyant les seves cartes. Ahir l'aspirant Riquelme va anunciar que si és escollit president portarà el davanter Haaland al Madrid. I Florentino va contraatacar anunciant una cosa que més o menys ja se sabia, que si ell guanya les eleccions, Mourinho serà l'entrenador de l'equip blanc.
1: Ho va confirmar amb un anunci passat a la televisió just després de l'Hormiguero, on s'hi veu l'entrenador portuguès dient només
2: sí,
1: sí. Sí. José Mourinho, sí. Bon dia.
2: Hoy, mañana y siempre con Florentino en el corazón. Sí.
0: Sí. Sí. Sí. Para de fer aquest sí, perquè et faràs sí. Molt pesat. Sí. Vols parar, sisplau?
2: Por qué?
0: Per intentar tenir una conversa. José, escolta'm una cosa. Has lligat el teu futur professional a l'èxit de Florentino Pérez?
2: Sí.
0: Cosa que vol dir que si perd les eleccions, què passarà? Que et quedaràs al Benfica? Perquè llavors al Benfica no li deu fer gens de gràcia que tu estiguis disposat a marxar si Florentino guanya.
2: Sí.
0: Sí.
2: No, no, ah. Esto no es así como hablas. Vale. Hay que informarse antes de venir a rueda de prensa. Es que no quiero hablar contigo. Llama director. No,
1: el director soc
0: sí, mira, el tinc aquí. Sí,
2: ¿por qué?
0: Si vols dir alguna cosa.
2: Gente no sabe que José Mourinho que aparece en anuncio que dice sí.
0: Sí.
2: Es
0: sí.
2: Inteligencia artificial.
1: Ah, o sigui, no ets tu.
2: No, es IA.
0: IA.
2: Por eso, si al final no gana Florentino, también digo sí al otro.
0: Ah, ya,
2: sí.
0: Pero el otro potser té el seu propi entrenador, ¿eh?
2: Sí. Entonces digo sí a Benfica.
1: Són 8:15. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, no té avui cap acte a l'agenda. Per tant, no el sentirem reaccionar a l'aixecament del secret sumari del cas Leire. Sí que ho farà aquest matí el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, assisteix a una reunió de ministres europeus a Luxemburg i abans atendrà els mitjans, on haurà de respondre, per exemple, a les reunions que l'exmilitant socialista va tenir amb la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González. Últimes hores també de la consulta a mestres i professors per decidir si avalen l'acord amb el govern. Yolanda Segura d'Ustec a favor del pacte i Laura Jané de la CGT en contra.
3: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament perquè el col·lectiu l'ha rebutjat. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
4: Han quedat moltes coses fora i l'emergència educativa que estem vivint no s'hi farà front. Ni amb l'acord del març ni amb l'acord del maig que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
1: I avui, a partir de les 9, aquí al matí de Catalunya Ràdio, tindrem l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Això el dia en què aquest programa us avancem que els propietaris de pisos turístics reclamen a l'Ajuntament indemnitzacions si el 2028 se'ls retiren les llicències. Maria Muro, directora general d'Apertur.
5: El que no pot ser és que jo vull ser una ciutat global, internacional, atraure tot tipus d'esdeveniments, però, d'altra banda, tenir un discurs de contenció del visitant és imprescindible, tenir una bona capacitat d'allotjament.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat?
6: Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta del Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. El rival de Florentino, Riquelme, es compromet a portar Haaland i Rodri si surt escollit president i està disposat a pagar la quota dels 100.000 socis si ho incompleix. El Barça, classificat per les semis de la Lliga de Bàsquet, sí guanya a les 7 al Múrcia i la penya perd el primer partit dels quarts a la pista del Baskonia.
1: I pel que fa al temps, atenció amb les tempestes d'aquesta tarda. Podrien deixar molta aigua en algunes comarques. Eloi Cordomí, bon dia.
7: Bon dia. Sí, de fet, a aquesta hora ja comencem el dia amb núvols i molta humitat de gairebé arreu de Catalunya. És un ingredient que pot afavorir que les pluges d'aquesta tarda siguin especialment productives, que caigui molta aigua. Les tempestes d'aquesta tarda les preveiem en qualsevol punt del país. Les més fortes, a l'interior de les comarques de Girona i al nord de les de Barcelona. En aquestes zones podrien arribar a caure de 50 a 100 litres per metre quadrat, segons ens indiquen alguns models. A la resta de Catalunya també hi haurà tempestes fortes on poden quedar una mica al marge, tot i que n'hi haurà alguna, serà a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Baixarà la temperatura. Demà potser els restes d'algun ruixat a primera hora entre Barcelona i Tarragona, però demà el dia molt més tranquil i el cap de setmana una mica variable, però sobretot diumenge amb més sol i amb una pujada marcada de la temperatura.
1: I cop d'ull també a les carreteres i la mobilitat. Tenim problemes ara mateix al tramvia de Barcelona. Maria Fernández.
8: Bon dia, sí. Atenció als usuaris del tramvia perquè les freqüències de pas estan alterades a la línia T5, la línia que uneix Barcelona amb Sant Adrià del Besòs i Badalona. Des del tram expliquen que és per problemes en l'operativa. Mentrestant, a Rodalies les línies R2, R2 Nord, R11 i R8 avui han arrencat amb normalitat després que ahir els retards fossin generalitzats a les tres línies durant tot el dia. A la resta de xarxes de Rodalies també els endarreriments habituals, igual que en aquestes línies que hem citat abans, que són habituals els retards per les limitacions de velocitat a la xarxa.
1: I pel que fa a les carreteres, un accident provoca retenció ara mateix a l'AP7 a Sant Cugat. Txell Garriga, bon dia.
9: Molt bon dia. Si talla un carril en sentit sud cap a Martorell i la B23 i acumula ara uns 2 quilòmetres de cua. Tots els punts habituals d'aquesta hora també comencen ja a anar plens, de moment sense gaires problemes per circular, amb més congestió i algunes aturades ja a les dues rondes. I també destacar que per un accident es talla la GI552 a Arbúcies cap a Hostalric.
1: Avui a la hora del matí, d'aquí a una hora, ens acompanyaran Marta Pascal, Ignacio Rigau, Marc Bataller i Jofre Llombar. Quan són les 7:33. I obrim la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Maiol Roger, Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
1: Avui a les pàgines d'opinió dels diaris, el sumari del cas Leire i també l'anunci de pressupostos de Pedro Sánchez.
11: L'editorial de l'Ara exposa que Pedro Sánchez ha deixat clar que pensa presentar batalla fins al final i amb totes les armes, i la dels pressupostos no és una arma menor.
12: També diu que al president del govern espanyol li interessa sobretot poder confrontar amb la dreta sobre el model de país.
11: El periodista Joan Tapia escriu al periòdico que les causes obertes contra el PSOE són greus, però que no hi ha sentències.
12: Tampoc hi ha cap acord possible per un canvi de govern, perquè o el PNB o Junts voten a favor de la moció de censura, cosa que ja han dit que no faran, o això és el dia de la marmota.
11: El director de La Vanguardia, el Jordi Juan, considera que Pedro Sánchez, amb l'anunci de pressupostos, sembla que digui i dos ous durs.
12: És una referència a l'escena absurda d'una pel·lícula dels germans Marx en què, en una comanda desmesurada que fan un cambrer, hi van afegint al final de cada tanda i de forma recurrent, i també dos ous durs.
11: Al País, l'escriptor Javier Gascón reflexiona sobre el fet que la inestabilitat arriba quan l'opinió pública sap que es fan coses malament, no pel fet que es facin malament.
12: Gascón diu que els jutges es poden equivocar, però que els altres poders de l'Estat han de ser prudents.
11: El Mundo titula l'editorial El Ministeri de la Claveguera.
12: Explica que la guerra bruta afecta de ple al govern i que és la mateixa UCO de la Guàrdia Civil qui detalla l'assetjament del Ministeri d'Interior per protegir Sánchez.
11: I l'editorial de l'ABC porta per títol El camí del PSOE a la seva imputació.
12: I diu que només els molt hooligans del sanchisme poden reduir les troballes de l'UCO a simples invencions.
1: I afegim-hi avui dijous el que ha llegit a la premsa la periodista Neus Bonet.
13: La sociòloga Marina Subirats es pregunta al diari Ara si és inevitable un govern de les dretes a Espanya. Creu que cal buscar un nou impuls per fer front al retrocés material i ètic que pot portar un govern de PP i Vox, que de nou convertirà Catalunya en l'enemic predilecte, juntament amb la immigració. Subirats diu que als partits d'esquerres els falta èpica, que se'ls han acabat els projectes engrescadors, i els demana que deixin els egos i les picabaralles de banda, perquè hi ha moltes persones que volen seguir construint i enfortint la democràcia. Doncs això.
14: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
15: Peugeot.
16: Adéu, Andreu. Toco el 2. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
17: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
18: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
19: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
20: Hola, família, soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como esta.
21: Des d'aquest dilluns, un quilo d'arròs llarg per 0,89. T'estalvies un 18%. Lidl, val la pena.
22: Encara sense vacances? Viatges al Corte Inglés t'ho posa fàcil. Reserva ara i aconsegueix fins a 300 euros de descompte. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos. TAE 0% sense interessos. Fins al 30 de juny per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions de viatges al Corte Inglés Ponès.
23: El matí de Catalunya Ràdio.
1: Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital. Avui amb Francesc Soler i Marta Avian enviem des d'aquí un petó a la maionesa que recuperi ben aviat. Qui es va quedar atrapat al cementiri?
0: Una família de Vic que havia anat al cementiri a enterrar un familiar i a l'hora de marxar doncs, es van trobar que la porta era tancada i no podien sortir. Van prémer el timbre d'emergència, però no funcionava i van passar dues hores entre que van avisar la Guàrdia Urbana i que els agents van aconseguir la clau per poder-los obrir. El cas és que l'enterrament s'havia fet més tard del previst i, segons l'Ajuntament, els operaris els havien avisat que aviat tancarien el cementiri, però no els van avisar en marxar. Ho explica el 9-9.
1: I qui volia vendre gat per llebre?
2: Un home.

0: dels que va posar a la venda a internet un vehicle que semblava un Ferrari, però que en realitat era una rèplica construïda sobre el xassís d'un altre turisme. La Policia Nacional va començar a investigar-lo perquè ofertava un cotxe amb aparença similar al model Ferrari 360 Spider a un preu molt inferior a l'original. El van acabar enxampant mentre conduïa el cotxe i van comprovar que era una imitació de la marca de l'emblemàtic Cavallino Rampante. Això ho llegim al periòdico.
1: Qui té recompensa?
2: Aquells que ajuden l'Estat a descobrir herències intestades, és a dir, sense testament. L'any passat el Ministeri d'Hisenda va ingressar gairebé 7 milions d'euros en herències, que com que no tenien hereus, doncs van acabar a mans de l'Estat. A canvi, va pagar un total de 437.000 euros en premis a qui va ajudar a descobrir aquest patrimoni. I qui sol avisar que una herència pot no tenir hereus? Doncs el cas més habitual és el d'un veí que detecta que l'absència prolongada del propietari d'un immoble o també llogaters que no tenen resposta per part de la propietat. Ho llegim a La Vanguardia.
1: I on han trobat microbis 5.300 anys després?
0: El cos de Lotzi, l'home de gel que va ser recuperat d'una glacera als Alps als anys 90. Una investigació identifica la vida microscòpica que hi ha dins del cos d'aquest home, que va quedar momificat pel fred quan va morir fa 5.300 anys en plena edat del coure. El treball ha estat publicat ara a la revista especialitzada Microbiom i revela que la microbiota de Lotzi era molt diferent a la dels humans de les societats modernes. També s'ha trobat que alguns microorganismes han acompanyat l'home de gel a través dels mil·lennis perquè encara segueixen actius alguns microbis de la glacera que van colonitzar el seu cos amb el pas del temps.
1: I ara els destacats en Internacional i Economia, Marc Jurado i Lara García.
3: La premsa oficial xinesa no publica, com és habitual, cap article sobre l'aniversari aquest 4 de juny de Tiananmen, un tema que continua sent tabú a la Xina continental. Sí que hi ha un article a l'Observatori China Media Project que relata com els missatges de Xi Jinping sobre joventut i transmissió de gens vermells revolucionaris busquen substituir qualsevol record d'aquell 4 de juny del 89 per narratives patriòtiques i educació ideològica. Saltem a Taiwan, allà sí que surt a tots els diaris, també al Liberty Times, on s'explica que el govern taiwanès presentarà avui la commemoració com una defensa de la democràcia i de la llibertat d'expressió davant l'autoritarisme xinès. Exigeixen que Pequín reconegui la veritat i obri un procés de reconciliació.
0: A la premsa econòmica també hi arriba el cas Leire. L'economista explica que Santos Cerdán i Leire Díez van intentar llançar una campanya per atacar Repsol. Segons el diari, la coneguda com a lampista del PSOE mantenia que existia una connivència entre Luco i Repsol per torpedinar la competència en el sector dels hidrocarburs. Cinco Días explica que la inversió espanyola a Cuba cau a mínims històrics per la davallada econòmica i les sancions als Estats Units. Les empreses espanyoles han invertit poc més de 3 milions d'euros en els últims 8 anys amb 5 exercicis sense cap operació. I Expansió destaca que l'energia fotovoltaica ha tingut un any de rècord després de l'apagada. Espanya ha assolit per primera vegada un 33% del seu consum elèctric diari proveït per plantes solars.
1: I atenció avui perquè la premsa esportiva ve calenta. Robert Prats.
4: Aquest és el moment de l'anunci de Florentino Pérez. Mourinho, vestit amb la samarreta del Madrid, diu això.
5: Sí. Na, na, na, na,
4: na, na, na, na. Un sí de Mourinho en un anunci i una confirmació que el fitxa, com reconeix el mateix Florentino en una entrevista al diari AS. I per anuncis, el de Haaland al Madrid. Si Enrique Riquelme surt escollit president, com confirma el candidat a El Hormiguero.

0: Guàrdia parla d'un opositor molt agressiu per Florentino Pérez, que va sortir escollit el 2004. Joaquín Luna afegeix que es tracta més d'un plebiscit, Florentino sí, Florentino no, que no pas d'unes eleccions, que compara amb una petxanga de solters contra casats. I una història curiosa, la que ens explica el diari Ara, la del jugador menys conegut del Mundial, Tim Payne, el central de Nova Zelanda, un creador de continguts, s'ha proposat convertir-lo en l'emblema del Mundial, en ser el jugador preferit de tothom, absolutament de tothom. La bola de neu s'ha fet gran, ha passat de tenir 5.000 seguidors a tenir-ne 4 milions i ja supera en followers el primer ministre del país i la selecció neozelandesa de rugby, els All Blacks. Recordeu-vos del seu nom, Tim Payne.
1: I sense ni tindran ni idea, eh?
2: I a la premsa del cor, les aventures de la princesa Leonor, Elisenda Pineda.
3: Casa Reial ha fet públiques les primeres imatges de la princesa Leonor llançant-se amb paracaigudes. Ha saltat carregada amb una motxilla entre les cames, on suposem que hi duia els estris imprescindibles per passar la nit al front. Un fogonet, una pallaresa i una guitarra. A Leonor pren embranzida i es llança amb gran perícia. Desplega el paracaigudes, executa un bon vol jugant amb les corrents d'aire, esperem que no agafi un encostipat, i aterra fent una croqueta festiva. Aquesta és Elionor, a partir d'ara, la Maverick dels Borbons.
2: I què fa anys avui, Canalies? Bon dia.
4: Bon dia, avui felicitem l'actor Bradley Cooper.
2: 52.
4: Mira, 51.

0: i de Jesucrist. A Catalunya hi ha 6.652 persones que es diuen Noemí i 5.056 que es diuen Ruth.
1: I ara tanquem el repàs a la premsa avui, que és 4 de juny del 2026, seran al quiosc vintage amb Albert Tom.
2: Tal dia com avui, de fa 40 anys.
3: 4 de juny de 1986 ha començat la campanya electoral per les eleccions espanyoles de 1986. Els principals candidats catalans són el ministre de Defensa socialista Narcís Serra, el convergent Miquel Roca, Ramon Espasa per la Unió de l'Esquerra Catalana, Francesc Vicenç d'Esquerra Republicana i Miquel Àngel Planes d'Aliança Popular. I atenció, perquè ara fa 40 anys, una campanya molt singular de seguretat ciutadana. El govern civil i l'Ajuntament de Barcelona publicaven una pàgina sencera als diaris recomanant que els ciutadans, atenció, gravessin el seu número de DNI als objectes de valor, als radiocassets dels cotxes, als televisors o a l'envers dels rellotges. Amb això, deien, baixarien els robatoris i ajudaria la policia a localitzar els propietaris de les peces robades. Acabo amb el Mundial de Mèxic 86, que estava en marxa i a Espanya va començar perdent 1-0 contra el Brasil, amb problemes intestinals d'alguns jugadors i amb la visita de Rocío Jurado per aixecar els ànims.
1: Avui és 4 de juny, com dèiem, del 2026, és el dia 155 del calendari, falten 17 dies per l'estiu, 20 per Sant Joan i un més exacte per la sortida del Tour de França des de Barcelona. Així sona el dia d'avui.
2: Els sons del matí.
4: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el Luan de la trama, segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil.
5: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. Tot perfectament coordinat.
6: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado.
7: A partir del dia 8 es restablirà aquell servei ordinari i els mateixos horaris.
1: La jutgessa està investigant si hi ha terceres persones involucrades en la mort d'Isaac Andic.
8: I apunta directament la terapeuta que estava fent teràpia amb Jonathan Andic i també amb la seva família.
9: The negotiation itself has gone very well, actually. If it happens, it could happen like over the weekend.
1: Sí. Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Trama.
10: Conjunt dels fils que van de vora a vora d'un teixit, entrellaçats i encreuats amb els fils d'ordit. També maquinació secreta. Quan parlem d'una trama delictiva, com la que suposadament va ordir el PSOE, parlem de la maquinació secreta, però també de la trama dels fils que ha anat entrellaçant la policia per anar investigant.
1: Crustó.
10: Extrem d'un pa de forma allargada, i picar el crustó inicialment era un cop físic suau a la cara o al clatell, i ara ja ho fem servir com a sinònim de toc d'atenció, com el de la Comissió Europea a Espanya per la Fiscalitat.
1: Crispetes.
10: Curiosament, la definició del diccionari de crispetes és una paraula, rosa, i rosa és el gra de blat de moro obert en forma de plor per efecte de la cocció. En tot cas, l'espectacle de les eleccions del Real Madrid fa que, de moment, els aficionats del Barça ens ho mirem menjant crispetes.
1: Posem-hi tres xifres, Lara García. 259.700.
11: És el nombre de grans fortunes que hi ha a Espanya. L'any passat van augmentar un 5,3% després de sumar-hi 13.100 persones. El seu patrimoni financer va créixer fins als 672.112 milions d'euros, segons l'informe sobre la riquesa mundial 2026 publicat per Capgemini.
1: 10.000.
11: Són els pisos turístics que hi ha a la ciutat de Barcelona. Avui us expliquem al matí que l'Associació d'Apartaments Turístics reclama indemnitzacions a l'Ajuntament per l'eliminació de llicències al 2028. Pensen que la mesura és incoherent amb el model turístic que promou el consistori.
1: 75.000 milions de dòlars.
11: És el que preveu recaptar SpaceX en la seva estrena a la borsa prevista per al 12 de juny. La companyia d'Elon Musk posarà a la venda més de 500 milions de títols a un preu fix de $135 per acció.
1: I ara el veig tres imatges amb Pol Foradada. A la primera imatge hi veig un cotxe de policia del Regne Unit i just davant del capó, mig metre del vehicle, hi ha un grup de persones que increpen els agents que hi ha dins. Una noia, que és la que està més a prop, i llença el contingut del que sembla una ampolla de cervesa.
12: Diverses manifestacions d'ultradreta han explotat en les últimes hores al Regne Unit per un error policial en la mort d'un jove fa uns dies. Els agents van ignorar els crits del noi, a qui acabaven de detenir, i que havia estat prèviament apunyalat, mentre el suposat agressor, a qui els agents sí que creien, l'estava acusant d'un atac racista. Els incidents han provocat 11 agents ferits de la policia a Southampton en diversos xocs amb els radicals.
1: A la segona, veig una imatge d'un port. S'intueix que és un port gran. A la part de l'aigua s'hi veuen edificis baixos de diversos colors. I una mica més lluny, grues de càrrega molt grans, al fons una densa columna de fum negre.
12: És el port de Sant Petersburg, la segona ciutat més gran de Rússia, objectiu ahir de l'ofensiva amb drons provinents d'Ucraïna. Més enllà del simbolisme que aquí hagi aconseguit arribar fins a Sant Petersburg, la TARC arriba poques hores abans que avui s'hi celebri una cimera

0: internacional, una cimera amb representants de més de 100 països al Fòrum Econòmic Internacional, amb què Putin preveu atreure inversions estrangeres.
1: I a la tercera imatge hi veiem una estàtua al terra, uns llibres escampats i el que semblen uns pupitres trencats. Lleida Julià Becar, què és tot això?
2: Doncs són les creacions artístiques que han fet una dotzena d'alumnes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida que han participat al projecte En Residència. És una iniciativa que els permet, guiats per un artista, en este cas ha sigut Marta Bisbal, conèixer tot el procés de creació d'una exposició des de zero. Feia anys que aquesta iniciativa es feia a Barcelona, però ara per primer cop ha fet parada a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Per cert, aquí Lleida es pot veure fins al 7 de juny al Museu Morera.
3: El balcó gastronòmic és un lloc amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani i amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara falten 5 dies per la visita del Papa i al matí cada dia us expliquem algun detall. Bon dia, Ot Serra.
5: La visita del Papa.
6: Bon dia. L'empresa demoscòpica GAT3 ha elaborat una enquesta a 10.000 persones inscrites en dos actes del Papa a Madrid i només un 28% creuen que la seva visita s'aprofitarà políticament per part dels partits. Com a cap d'estat del Vaticà, Lleó XIV farà un discurs al Congrés, fet que convida les formacions polítiques a la gesticulació. És sabut que Vox no està còmode amb el perfil anti-Trump i proper a la causa migratòria del Papa, i a l'altre costat de l'espectre ideològic, Podem i el Bloc Nacionalista Gallec ja han anunciat que no acudiran a l'acte. L'enquesta també revela que només un 17% dels seguidors del Papa esperen que parli sobre migració i acollida. A les Canàries, la visita bàsicament pivotarà sobre aquesta qüestió.
7: Estem bé, però cal invertir per assegurar el futur de la nostra gent. Tu ets la CEO, germaneta. Tu decideixes.
8: Sí, és una decisió important per a tothom. I val la pena. Fem.
9: Hi ha raons que mouen més que els diners, les persones. Per això a Ibercaja reinvertim el 100% dels nostres beneficis en la societat. Ibercaja, 150 anys movent-nos per tu.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquest titular que circula. Un home compra un dels rellotges que Donald Trump ven amb el seu nom i en rep un que posa cool en lloc de Trump. Marc Amorós, bon dia.
10: Bon dia, per ser exactes, en el rellotge hi posa Ram, una paraula anglesa que traduït al català vol dir cool. Per això, diu la notícia, la roda del rellotge és més rellevant. De fet, no se sap si és un error de fabricació o si algun treballador ha decidit trolejar el president fabricant un dels 250 exemplars únics d'aquest rellotge, posant-hi expressament Ram en lloc de Trump. El rellotge és de color rosa, està fet en homenatge a la primera dama, costa $600 i, a més del nom de Trump, també porta inscrita la seva signatura. L'exemplar Ram ja ha estat batejat amb el nom de rellotge cool a les xarxes socials. S'han omplert de memes divertits sobre el possible trolet del fabricant de rellotges i també sobre el cool del president dels Estats Units. Per últim, diu la notícia que el rellotge s'ha convertit en un exemplar únic. El seu valor s'ha disparat a xarxes socials. Ja hi ha persones disposades a comprar-lo oferint més de $25.000.
1: Això és real o fals?
4: El Matí de Catalunya Ràdio.
11: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
10: Digues, som-hi, real o fals, sortim de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un home compra un dels rellotges que Donald Trump ven amb el seu nom i en rep un que posa cul en lloc de Trump és una notícia falsa. Donald Trump no ven directament rellotges a través dels seus canals oficials ni tampoc el rellotge cool s'ha disparat de preu a les xarxes socials. És cert que una empresa té la llicència per vendre rellotges amb el seu nom. També és cert que una vegada van vendre un rellotge amb aquesta errada, però el rellotge va ser canviat immediatament per un amb el nom de Trump escrit de forma correcta.
1: Gràcies, Marc.
10: Adéu, bon dia.
12: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions. Amics, rialles, llocs, moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
1: Ara són les 7:53. Repassem els titulars del dia en dos minuts amb Lara García i Francesc Soler. El sumari del cas Leire conclou

0: que era una trama dins del PSOE per protegir a Pedro Sánchez.
1: L'informe situa al capdavant l'ex número 3 del partit Santos Cerdán i l'ex militant socialista Leire Díez.
0: I avui comencen els interrogatoris dels acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez.
2: El primer serà l'expresident de la Diputació de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, acusat de crear una plaça mida per al germà del president espanyol.
0: Pedro Sánchez anuncia que arrenca la tramitació dels pressupostos.
3: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
1: Al seu pas per les jornades del Cercle d'Economia, el president espanyol ha reiterat que la legislatura encara té corda.
0: I aquest migdia s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre els sindicats majoritaris i el Departament d'Educació.
2: La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats i la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre.
0: I aquest migdia també s'acaba la consulta en què els docents poden votar aquest preacord i ho seguirem a l'antena de Catalunya Ràdio. I els negociadors d'Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc.
1: Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès.
0: Els propietaris d'apartaments turístics de Barcelona reclamen indemnitzacions a l'Ajuntament de cara a l'eliminació de llicències al 2028.
2: Asseguren que acabar amb els pisos turístics no solucionarà la crisi de l'habitatge.
0: I els Premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia distingeixen el xef Raül Balam i Jaume Subirós.
1: Per la seva feina al capdavant del Moments i el Motel de Figueres, respectivament.
4: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
5: Bon dia. Pel que fa al temps, avui esperem un dia molt inestable. Aquest matí ja amb força núvols i molta humitat. A partir del migdia poden aparèixer tempestes fortes en qualsevol punt. Avui avisos grocs i taronges d'intensitat de pluja i també un nou avís del Meteocat que adverteix de pluja de més de 60 litres en 3 hores, que avui està activat al Ripollès, a la Garrotxa, a Osona i al Lluçanès.
4: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses. Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
0: I pel que fa al trànsit, a la G552, un accident talla la circulació a Arbúcies, Txell Garriga?
6: Sí, direcció Hostalric, per un accident que ha tingut lloc, de fet, aquesta nit, i aquesta és l'única incidència d'aquesta hora avui. Comencen a anar plens els punts habituals, de moment sense problemes per circular, però on veiem ja algunes aturades és a dins les dues rondes en sentit Llobregat.
7: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
0: Manu Guix, bon dia! Manu! Com estàs?
8: Pues mira, estic envoltat de canalla. A veure, què passa aquí?
0: A veure. Saludeu.
9: Hola!
8: Bueno, i qui hi ha aquí, Manu?
0: Qui són?
8: L'Àlex i la Lua.
10: Home! Maravella!
0: Que no van al col·le. Ui, si són les 8 encara.
8: Encara no, no, encara no.
11: Encara no van al col·le, oi que no, Lua?
0: Què us toca avui, Lua? Què us toca? Què comença?
9: Avui a mi al matí em toca matemàtiques.
0: Matemàtiques.
8: I a l'Àlex?
9: Plàstica.
8: Bueno, encara no? Està bé per començar el dia.
11: Plàstica és divertida, a mi se'm donava bé la plàstica.
0: Sí, sí. A mi matemàtiques se'm donava bé. A mi m'agradava matemàtiques. T'agrada, Lua, matemàtiques o no?
9: Bueno.
8: D'aquella manera. Xipi-xipi, xiri-pipi.
0: Bueno, t'agrada més plàstica, no?
9: Sí.
8: Clar que sí.
0: Fet un bueno, com de gallega. Què és gallega, la Lua?
8: Lua és gallega.
0: Què és gallega? Bueno.
11: Un nom gallec.
8: Es pixa, la Lua, es pixa.
0: Doncs amb l'Àlex i la Lua anem a marcar el telèfon avui de l'Andreu, no?
8: Sí, que fa anys. Si la família el vol felicitar. 64.
11: Està a punt de la jubilació, ja, eh?
8: Sí. Apropet teu,
0: Manu. Ja el té a tocar.
11: Ho tenim a tocar.
12: Hola.
0: Andreu, què tal?
12: Hola, qui ets?
8: Andreu.
0: A veure, això no es pregunta així d'entrada, no?
8: Clar.
12: Bueno, és que la veu per telèfon, a veure, digues.
0: A veure, no, trucava per saludar-te i per felicitar-te.
12: Hombre, moltes gràcies.
8: Per molts anys, per molts anys.
0: Et truquem de Catalunya Ràdio, Andreu.
12: Ah, hombre.
8: Ah, no, no s'ho pensava, eh?
0: Qui et pensaves
12: no
0: que era?
12: Pensava.
0: Qui et pensaves que era?
12: No, estava ben bé de sense idees, però... Però bueno, sóc un fan vostre, eh?
0: Ah, sí?
8: Ah, doncs això està
0: mira,
8: bé.
0: Això és bo, això és bo.
8: Andreu, evidentment, avui fas 64 anys i la teva família et vol felicitar, dir-te que ets el millor pare del món sencer.
0: Home.
8: De tot el món, eh?
0: De tot el món.
8: Bueno, i et volen dedicar a aquesta cançó que toquen directe a Manu Guix i que es diu Walking on Sunshine.

0: Andreu, que passis un fantàstic dia d'aniversari.
1: Igualment a vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Que gaudiu del dia. Molt bé,
0: ara,
1: gràcies.
0: Ara, igualment. Àlex, Lua, un petonet.
2: Adeu.
0: Adeu, Manu.
3: Trescat Info.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular, com sempre, és pel trànsit. Equip viari, molt bon dia.
1: Bon dia. Per un accident està tallada la GI-552 a Arbúcies, cap a Hostalric, cap a Barcelona i punts habituals d'aquesta hora, intensitat sense incidències, i el transport públic alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram.
0: Israel i el Líban acorden un nou alto al foc. Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra territori israelià i a la seva activitat en territori libanès. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. I Donald Trump pronostica possibilitats d'un acord amb l'Iran aquest mateix cap de setmana. Teheran no és optimista i, tot i admetre que les negociacions continuen, assegura que no hi ha grans progressos. El sumari del cas Leire conclou que era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez, coordinada per l'ex número 3 dels socialistes, Santos Cerdán, i l'exmilitant Leire Díez. El president del govern espanyol respon al setge, refermant la voluntat de continuar a la Moncloa i anuncia la preparació dels pressupostos per a l'any que ve. Això mentre comença el torn dels acusats al judici del germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny, Miguel Ángel Gallardo. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritari USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Una de freda i una de calenta pels usuaris de Rodalies. S'avança el retorn a la normalitat als túnels del Garraf a partir de la setmana que ve. En canvi, i tal com us va avançar aquesta emissora, el tall a l'R3 entre Montcada i Bifurcació i la Garriga s'allargaran per la caiguda d'un mur i la línia restablirà del tot a finals d'any. Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts. I avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials ballaran per la seguretat de la festa, tot plegat amb la mirada posada en la pluja. L'alcalde considera que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
2: Esports. Recta final de la campanya per a les eleccions a la presidència de Madrid aquest diumenge. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, canvi marcat de temps. Avui al matí el cel estarà variable o ennuvolat i a partir del migdia és quan arribaran les pluges. S'esperen ruixats intensos de la meitat nord del país. Poden ser torrencials entre el Berguedà i l'Empordà. En alerta el Pla Inucat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Els negociadors d'Israel i del Líban han acordat un nou alto al foc. Estarà condicionat a l'aturada dels atacs de la milícia proiraniana Hezbollah contra territori israelià i de la seva activitat en territori libanès. Les delegacions dels dos països s'han reunit a Washington amb la mediació dels Estats Units i en un comunicat conjunt aquesta nit han anunciat un pla per crear unes àrees de territori anomenades zones pilot que estaran controlades per l'exèrcit libanès i d'on en quedaran exclosos els militants de Hezbollah. Les parts s'han emplaçat a tornar se reunia a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. Aquestes mesures tenen com a objectiu final poder avançar fins a un acord integral de pau i seguretat entre Beirut i Tel Aviv. Però mentre es parla de pau amb el Líban, Israel no atura les hostilitats sobre Gaza. Segons fonts palestines, els atacs israelians d'aquesta nit sobre aquest territori han causat almenys 8 morts i desenes de ferits. Això mentre el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat avui per reforçar la versió positiva del desenllaç de la guerra de l'Iran i ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest cap de setmana. A Teheran, el règim dels ayatolàs no és tan optimista, admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent. Tot plegat, enmig de les declaracions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala. Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
5: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
4: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units.
0: Ara marxem cap a Madrid. Santos Cerdán i Leire Díez van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil. Els investigadors del cos dibuixen, per ara només amb indicis, un suposat entramat finançat del PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés aquesta emissora, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés. Paula Brujats.
6: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díez que revelen tres reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024.
0: El sumari detalla, com dèiem, maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, també el cas Coldo, el procés judicial contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes de les actuacions que s'exposen en l'informe judicial. Pel que fa a protegir el germà del president del govern espanyol era un dels objectius que reconeixia Leire Díez en una de les converses que recull l'informe i que ara podreu sentir.
7: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
0: I en aquest punt el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixés la iniciativa en mans de la justícia. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díez i l'excomissari Villarejo. Díez va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot del jutge Marchena a canvi de millorar la situació processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
7: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
8: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
7: Demà és un dia fonamental.
0: Segons el sumari, l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir pagar el casament de la seva filla o els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE per, amb això, diu textualment, salvar el cul de Valós i Coldo. Doncs sobre el cas del germà de Pedro Sánchez, avui comencen els interrogatoris, els acusats en aquest judici. El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui l'UCO situa com a persona que va ordenar crear una plaça a mida per al germà del president espanyol com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà David Sánchez, enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
9: La tesi del tinent coronel Antonio Balart, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit a més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
10: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
9: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet. Des de Badajoz, Tania Tàpia per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Doncs bé, la publicació d'aquest sumari del cas Leire enxampava Pedro Sánchez a Barcelona per participar a les jornades del Cercle d'Economia. Sánchez va evitar referir-s'hi, en canvi va voler recuperar la iniciativa política i transmetre sensació de continuïtat, anunciant un projecte de pressupostos per a l'any vinent.
11: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: En la seva intervenció davant l'empresariat català, el cap de l'executiu espanyol va fer bandera dels seus acords amb els partits independentistes. També va reivindicar l'amnistia i el nou model de finançament que vol que estigui en marxa l'1 de gener de l'any que ve.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 4 minuts i arribarem a un quart de nou. Aquest migdia coneixerem el resultat de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra expectats. En canvi, per la CGT, el preacord és un pedaç. Iolanda Segura, d'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
12: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
13: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
0: Si finalment s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida, mentre que la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Esther Vila és la portaveu.
14: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits tant si prospera l'acord com si no. En mobilitat, s'avança al final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. En canvi, com us va avançar aquesta emissora, la caiguda d'un mur a Montcada no permet escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a finals d'any, quan hi ha prevista la reobertura total de la línia. En el cas dels túnels del Garraf, dilluns que ve s'hi començaran a fer circulacions de prova i després la Generalitat podrà anunciar formalment la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i dels trens regionals. Ho explicava Sílvia Paneque, consellera de Territori.
15: Durant els propers dies, a partir del dia 8 es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: Dels trens als cotxes, la planta de Seat a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval, el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, que és pràcticament igual que el Volkswagen ID Polo, que també es fabrica a Martorell, això els permet abaratir costos i ser competitius. Marcus Hopte és el director executiu de Seat Cupra.
16: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo.
3: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Tornem a la plana internacional. El president rus, Vladimir Putin, arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu que hi va haver ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat. El règim rus hi celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en una

0: ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts. Moscou, Cristina Solies.
1: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
2: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
1: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte.
0: I les noves sancions que ha imposat els Estats Units a Cuba, que entren en vigor dissabte que ve, han propiciat una fugida d'empreses de l'illa. Visa i Mastercard hi deixaran d'operar dissabte mateix, segons ha anunciat el Banc Central Cubà, que ho vincula a l'estratègia de Donald Trump d'asfixiar l'illa caribenya. En l'àmbit turístic, la mallorquina Malià deixa també de gestionar gairebé la meitat dels 34 hotels que hi té, l'espanyola Iberostar 12 dels 18 i la cadena canadenca Blue Diamond ja ha tancat l'activitat. Totes estan relacionades amb l'organització cubana Gaesa, d'origen militar, que Washington considera un cau de corrupció al règim cubà, però en defensa l'eficàcia, tot i que hi ha cubans, com Yuri Fuentes, que en denuncien la seva opacitat.
3: Gaesa és una entitat militar i que, de contra, se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. Se lo consultaron al pueblo, no se lo consultaron.
0: Gaesa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. Passa gairebé un minut d'un quart de nou, connexió amb el nostre equip viari, sapiguem com desperten avui carreteres i transports públics. Txell Garriga, molt bon dia.
4: Bon dia, doncs a les carreteres una única incidència és un accident d'aquesta nit que està tallant la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric, s'hi estan fent però desviaments senyalitzats, i sense incidències però en cap punt hi ha intensitat habitual d'aquesta hora a la P7 entre Mollet i Barberà en sentit sud, també a Cerdanyola però cap a Girona, o cap a Barcelona a la C58 a Sant Quirze i cap a la capital. De fet, avui cues que pràcticament totes veiem que avancen i bastant més curtes que altres dies. Hi ha intensitat des de Llobregat per A2 i B23, però ja arribant a Sant Joan d'Espí, també per la C32 al punt de Viladecans, i des del costat Besòs, d'entrada al nus de la Trinitat, amb algunes aturades aquí sí, a la pota nord de la ronda a Santa Coloma. De fet, on hi ha la circulació més congestionada a aquesta hora és a dins les dues rondes en sentit Llobregat, ben bé fins a Vallcarca i de Sant Adrià a la Barceloneta. Pel que fa al transport públic, també només una única incidència. Per causes operatives estan alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram i també ens consten algunes demores per les limitacions de velocitat a Rodalies. En general són d'uns 10 minuts, però en algun cas molt puntual, per exemple, a l'RT2 arriba a una hora. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
5: De moment, matí tranquil, tot i la presència de núvols, cel variable o ennuvolat o cel més clar, però tendència és que el temps es vagi complicant als vols del migdia. Ja començaran a caure alguns ruixats a final del matí cap a punts del Pirineu, però també pot passar en àrees de les comarques de Tarragona, i a partir d'aleshores alguns ruixats ja es començaran a escampar ràpidament, d'oest a est, i també cap a mitja tarda vespre afectaran les comarques plenament de Girona i de Barcelona. Nombroses comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació aquesta tarda, totes les de Girona, totes les de Barcelona, del nord de Tarragona i també moltes de Lleida. En alguns casos el perill és alt. Estem parlant del Berguedà, Lluçanès, també Osona, Ripollès, Garrotxa i a l'Alt Empordà. Aquí és on el perill és 3 sobre 6. A mitja hora poden caure més de 20 litres i en alguns casos en 3 hores més de 60 litres. La temperatura, tot i els núvols, avui doncs, es mantindrà al voltant dels 28, 29, 30 graus i en alguns casos arribant als 31 o 32. Demà, encara de matinada, podria arribar a caure algun ruixat cap al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona.
6: Tresca Info.
7: Perdoni, podria baixar l'aire condicionat? És que estic pensant en la refrescada dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11 i m'estic quedant glaçada.
8: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Tresca Info.

0: Passen 4 minuts d'un quart de nou. Avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum, i a Berga tothom està pendent de la pluja. El passacarrers d'ahir va ser multitudinari i un bon termòmetre de les ganes que hi ha de festa. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nàtia Dell.
1: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment, i a la nit Patum completa fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
2: La intenció és sortir, formar part de la festa.
3: Saltar tota l'estona.
4: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
5: Que ho comenci a viure, encara és molt xica, mica en mica anar-la introduint.
1: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
6: És molt més fresc.
1: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
7: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
1: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: I de Berga anem cap al Primavera Sound. El festival ja ha obert portes després d'una jornada inaugural amb les guitarres com a protagonistes. Avui actuen caps de cartell com Bad Gui, el Masi Batako, Doja Cat. Barcelona, Marc Ruiz.
8: Avui comença la programació de debò amb 17 escenaris en marxa. Bad Gui és un dels caps de cartell d'aquest primer dia del festival, al costat de grans noms com Masi Batako o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Fada John Misty, Mac DiMarco, Panda Bear, Fuckers, gairebé a les 3 de la matinada, Aiko El Grupo, Lucrecia Dalt, Renaldo i Clara o Mourn. Serà l'endemà que les britàniques Wet Leg tanquessin la jornada inaugural. Van sortir a l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, influït per la cultura dels videojocs Catch These Fists. Aquest duet de l'Illa de White, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquidize. Han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom, Jazz Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià guitarrista de La Fuente. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Bad Gui de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Ha interpretat cançons com Calypso, Que és nova, Futuros Amantes o Babieca, un gran clàssic. Ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act, una banda sense pèls a la llengua de lletres elaborades. Són capaços de cridar els quatre vents We Make Hits, Fem Èxits, i de demanar perdó en una cançó per haver fet bullying a l'escola, perquè ells també n'havien patit, o de reconèixer que viuen immersos en la síndrome de l'impostor. Han avançat cançons del disc You're Gonna Need a Little Music, que publicaran el 17 de juliol. Tot això passava després que Uineta obrís l'escenari amb electrònica i coreografies amb convidades com Muixca i Maria Jaume.
0: I els xefs Raül Balam i Jaume Subirós han estat distingits amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. El primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en el de la cuina tradicional pel nivell del Motel Empordà de Figueres. El guardó revelació ha estat per Laia Coma del restaurant Mar de la Font de Solsona. Òscar Callau.
9: Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026. Balam ens explica un dels plats de la seva nova carta.
10: Començarem a treballar els lloritos, els raons, i aquest any el farem amb una amanida caprese, texturitzada perquè a cavall hi vagi aquest llorito, on la gran excel·lència d'aquest peix és que et mengis aquesta escama cruixent.
9: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres. El jurat també destaca que Subirós ha convertit el motel en un referent per la seva hospitalitat.
11: M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo. El client ha de sentir que allò funciona, que hi ha algú que s'ocupa d'ells, no?
9: Els altres guardons per cuiners de la Gran Gala de la Gastronomia Catalana han estat el Premi Revelació per Laia Coma, del restaurant de cuina de muntanya Mare de la Font de Solsona.
12: La meva àvia tenia el llibre de Lledonosa i seguia totes les receptes ara, les tècniques han millorat. Per tant, les mateixes receptes les podem fer una mica millor amb tots els coneixements que tenim ara.
9: I el Premi Cap de Sala per Patrícia Sierra del restaurant La Granja Helena de Barcelona.
0: I ara teatre. El Maldà ha estrenat la seva última producció, El meu germà, escrita i dirigida per Marc Artigau i interpretada pels germans Robert i Llorenç González, una comèdia on conviuen el teatre, la música i la poesia. Marta Vives.
13: Què significa tenir un germà? Aquest és el punt de partida de l'espectacle Marc Artigau.
14: Mira, perquè els germans, i crec que d'aquí uns anys ho veurem, estan en perill d'extinció. I arribarà una generació que dirà, hosti, el meu avi tenia germans.
13: I a partir d'aquí, sobre l'escenari, dos actors que també són dos germans. Una relació que es desplega com una successió de records, fantasies, confessions plenes d'humor, però sobretot molta tendresa. Llorenç González.
15: Jo crec que hem redescobert una complicitat que nosaltres teníem jugant quan érem més petits, que de cop i volta s'ha traslladat una mica aquí.
13: Des d'un conte de Quim Monzó fins a un poema de Jacint Verdaguer, però també una reflexió sobre el temps i la memòria compartida. Visca els germans que s'usdimen, diu el programa Demà. I de sobte aquesta paraula inexistent pren tot el significat fraternal. El binomi entre estimar i odiar. Robert González.
16: Sí, evidentment l'amor guanya, si no, no estaríem aquí. Però hi ha les dues.
13: El meu germà es podrà veure al Teatre Maldà fins al 12 de juliol.
0: Esports. Montserrat, Raia, molt bon dia.
17: Hola, bon dia. Quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral. L'actual president Florentino Pérez publica un vídeo amb una imatge de José Mourinho amb la samarreta de Madrid contestant sí a l'oferta del Real Madrid.
18: Sí. Na, na, na, na,
17: na, na, na, na. Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Aquests anuncis els va fer Pérez just quan a la televisió hi havia l'entrevista a l'Hormiguero amb Enrique Riquelme, el seu rival electoral. Un Riquelme que assegura tenir lligats dos jugadors del Manchester City, Rodri i Haaland, i es compromet a pagar la quota dels socis si els dos jugadors no acaben vestint de blanc.
18: Si yo soy presidente de Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
17: Diumenge seran les eleccions a la presidència de Madrid. El Barça serà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui derrota l'UCAM de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i el 3CAT. És el segon partit de quarts de final de la Lliga i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, diu que estan preparats.
19: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían su mejor día ayer. Así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
17: Derrota de la Cisa, Joventut, 85-71, primer partit de quarts de final ahir a la pista del Baskonia. Els verd i negres van deixar escapar partit a l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
20: En casa hemos de primer recuperarnos porque vamos contra un equipo que tiene más gasolina, pero creo que lo podemos hacer mejor y sobre todo esta energía que nos ha faltado al final con nuestra gente en casa, buscar de acabar bien el partido porque se ha visto que realmente tenemos opciones de sacar i igualar la eliminatòria.
17: Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any que ve. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Girona ho té molt bé per acompanyar el Baxi Manresa a la competició. Les dues parts, el club gironí i l'Eurolliga, estan acostant posicions per participar a la segona competició europea. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí la seu ha comunicat la renovació de les seves Cortala i Arreventós per una temporada més.
0: 3CAT Info.
17: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. Les gracienques es van superar ahir l'Atlètic Barceloneta per 11-13 i a l'anada ja havien guanyat de 5 gols. Javi Belmonte és el tècnic del Catalunya.
2: Sí, la veritat és que ens ha sortit molt bon partit, tot i els dos primers gols, els dos primers atacs del Barceloneta, hem aconseguit pues, donar-hi la volta, hem tingut molts gols d'avantatge i amb els 5 gols de l'anada pues, la veritat és que no hem patit gaire al final, que això és bastant important.
17: És el primer títol a palmarès del femení del Catalunya i encara en waterpolo. Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les últimes 6 temporades. En futbol, el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. El president del Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva en Quique Càrcel donen a conèixer els detalls del nou projecte. Mentrestant, el Barça presenta també aquest migdia el seu pla integral de salut mental. Es farà a l'auditori del club amb la presència del president Rafa Juste, un pla que el Barça fa conjuntament amb la seva fundació. L'Espanyol jugarà el primer partit de temporada el 29 de juliol contra el Burnley anglès, club que també és propietat de l'Empeís, màxim accionista del club blanc i blau. També avui a les 9 del vespre, amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, amb la presència de fins a 9 catalans, i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. I la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, bon dia.
2: Bon dia. Per un accident està tallada la GI-552 a Arbúcies, cap a Hostalric, cap a Barcelona de moment i als punts habituals d'aquesta hora. Intensitat, però sense incidències.
1: Fins ara us hem explicat que Israel i el Líban acorden un nou alto el foc condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah i sense la renúncia dels israelians de controlar el sud del país. Les parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital nord-americana el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. Això mentre un optimista Donald Trump pronostica possibilitats d'un acord amb l'Iran aquest mateix cap de setmana. A casa nostra, avui de cara al migdia, sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Crítics, com la CGT, destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Des d'ara fins les 9 també us explicarem que avui fa 37 anys de la matança de Tiananmen, les ONGs denuncien la persecució d'aquells que intenten commemorar-ho i recordar els joves morts en un dels pitjors episodis de repressió de la Xina. També que el Bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme a descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola d'un total de 2.500 sol·licituds. Són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i a França. I 6 anys després del compromís adquirit per l'accident a l'empresa Iqoxe, entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. En el sinistre hi van morir 3 persones. Quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran als esports. Montserrat Raya, molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Titulars a aquesta hora?
3: El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui guanya a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71.
1: I el temps avui canvi marcat. Al matí el cel estarà variable o ennuvolat. A partir del migdia és quan arribaran les pluges. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país. Poden ser, de fet, torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. En alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions i la temperatura avui es mantindrà. Passen gairebé 3 minuts de 8:45. Israel i el Líban han acordat un alto el foc amb la mediació dels Estats Units. La treva està condicionada a que la milícia libanesa de Hezbollah aturi els atacs contra Israel. El pacte s'ha tancat després d'una reunió de les delegacions dels dos països a Washington i preveu la creació de zones de seguretat al Líban, d'on Hezbollah en quedarà exclòs. Les dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital dels Estats Units el proper 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. Yechiel Leiter és l'ambaixadora israeliana als Estats Units.
4: Crec que avui hem aconseguit una cosa que no té precedents. I estem fent retrocedir Hezbollah. Hem fet entendre al poble del Líban que no som l'enemic. Hezbollah ho és.
1: La treva entre Israel i el Líban incrementa les esperances d'un acord de pau més global. Per la guerra a l'Iran, el preu del petroli baixa lleugerament, menys d'un 1%, fins als $96 al barril de Brent. En paral·lel a la treva tancada amb el Líban, Israel però no ha aturat les hostilitats sobre Gaza. Aquesta nit ha fet a la franja 8 morts i desenes de ferits. Doncs bé, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha optat

0: avui per reforçar aquesta versió positiva del desenllaç de la guerra a l'Iran. Ha pronosticat que hi ha possibilitats que s'acabi aquest mateix cap de setmana. A Teheran, el règim dels ayatolàs, però no és tan optimista. Admet que les negociacions continuen, però refreda les possibilitats d'acord imminent. Tot plegat enmig de les declaracions del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, que recorda als iranians que la guerra encara es podria reprendre a gran escala. Washington, Oriol Serra.
1: Donald Trump ha reaparegut en una compareixença inesperada des del despatx Oval i amb un aspecte més cansat del que és habitual, ha insinuat que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
2: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
1: El president dels Estats Units també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah, Líban, de la guerra de l'Iran. Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units.
0: Aquí a casa nostra, aquest migdia, coneixerem els resultats de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. L'USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extra expectats. En canvi, per la CGT, el preacord és un pa de. Sentim Iolanda Segura de l'USTEC i Laura Gené de la CGT.
3: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
4: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancar en fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida, en canvi la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat de la consulta. Esther Vila és la portaveu.
5: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
0: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits, tant si prospera l'acord com si no. Ens quedem a les aules per explicar-vos que 9 de cada 10 alumnes catalans ja fan servir la intel·ligència artificial per fer deures a casa. Ho apunta una enquesta que ha fet el sindicat USTEC i estès a les escoles i instituts de tot l'estat i que conclou que la IA ja s'ha integrat a les aules. Els alumnes la fan servir habitualment per fer resums o per resoldre dubtes i els professors, en menys mesura, hi fan material didàctic. Però mentre un 60% dels joves creuen que la IA millora el seu rendiment, un 92% dels mestres desconfien dels seus resultats i un 65% consideren que perjudica els estudiants. N'alerta Glòria Polls, portaveu d'USTEC a les comarques gironines.
6: Si deleguem a una eina tecnològica la producció de feines que hem de fer, aquesta capacitat de raonament i d'aturar-se també a pensar, no? Pensament crític, però també a relacionar conceptes, això ens ho fa una màquina.
0: També demanen no demonitzar les noves tecnologies i reclamen més eines per ensenyar a utilitzar-les correctament. El rector de la parròquia de Sant Agustí de Barcelona, Faustino Melelua, ha agraït al Papa Lleó XIV que la setmana que ve visiti la seva església al Raval i que no s'oblidi de les persones més vulnerables. Allà el Papa, recordem, es retrobarà amb els membres del seu orde, els agustins i amb representants d'entitats i serveis socials de la ciutat. El mossèn ha explicat la rellevància d'aquesta reunió al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
7: La iglesia no discrimina a nadie, es para todos. Es una zona muy humilde, vivimos aquí los inmigrantes. Por eso el Papa se da un ejemplo aceptando para venir a esos lugares.
0: Una altra de les visites del Papa serà als interns de la presó de Brians. El director del centre penitenciari, Jordi Pons, n'ha explicat els detalls al matí de Catalunya Ràdio.
8: El que visitarà bàsicament serà el teatre. És una curta durada, estarà per un espai més o menys d'uns 20 minuts al centre. Al final farà una mena de litúrgia, doncs ja és el que ens han recomanat des del bisbat i farà un agraïment doncs, a el que és la gent penitenciària.
0: El viatge de Lleó XIV a Catalunya també ha aixecat crítiques i les entitats laiques qüestionen que es pagui amb diners públics. La Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya ha convocat una protesta al Born de Barcelona per dimarts que ve a la tarda, a la mateixa hora que es farà l'acte del Pontífex a l'Estadi Olímpic. La concentració porta per lema Jo no t'espero. Ha rebut l'adhesió de sindicats, associacions de veïns, ateneus populars i també col·lectius feministes. Ara marxem a Lleida, us ho avançàvem en el sumari. El bisbat de Lleida, a més de 700 certificats de baptisme a descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola. Són nets de lleidatans que van marxar a viure, la majoria a Sud-amèrica i França, uns tràmits que poden fer arran de la Llei de Memòria Democràtica. Pere Joan Álvarez.
9: Des que va entrar en vigor aquesta normativa l'any 2022, el bisbat de

0: Lleida més 731 certificats d'un total de 2.500 sol·licituds. Això vol dir que més d'un terç es deneguen la majoria dels casos perquè no existeix el llibre de baptisme de la parròquia que va desaparèixer a causa de diverses guerres o incendis. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del bisbat.
1: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80 que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no havia nascut.
0: El procés exigeix una verificació rigorosa.
1: Demanem el nom complet de la persona que volem buscar, la data aproximada de naixement i la localitat. Si no ens donen la localitat, no ho busquem perquè podria ser en qualsevol poble, llavors podria ser una altra persona. I també, si pot ser, demanem que ens indiquin els pares de la persona que busquem per poder comprovar. Llavors, un cop ens han donat aquestes dades, el que els fem és els requerim documentació oficial que acrediti que descendeixen directament d'aquella persona.
0: Com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer la tramitació.
2: 3CAT Info.
3: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 9. Ja fa 37 anys de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades de la història recent de la Xina. Des de llavors, les famílies dels joves morts en aquell episodi han recordat els seus fills i nets al cementiri, però aquest any els han prohibit anar-hi. Pequín, Francesc Canals.
4: Sota el pes de la censura implacable que impedeix la més mínima referència a la matança al cor polític de Pequín avui fa 37 anys, les anomenades mares de Tiananmen, el grup de familiars de les víctimes, ha emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina en què reitera les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. Però lluny de satisfer aquestes reclamacions, Pequín hauria reforçat encara més la seguretat al voltant dels familiars. Aquest any, algunes fonts diuen que no podran visitar els cementiris per homenatjar les víctimes. De fet, les mares de Tiananmen sempre estan sota vigilància, però enguany s'ha reforçat els seus domicilis des del mes d'abril. El 4 de juny i dies anteriors augmenta la presència policial als llocs sensibles, tant a la plaça com a l'avinguda principal de la ciutat, on l'exèrcit va començar a disparar aquella fatídica matinada abans d'arribar a Tiananmen, després de setmanes de mobilitzacions estudiantils contra la corrupció, la desigualtat i, finalment, a favor de la democratització del règim. Recordatori des de l'exterior, Marco Rubio, cap censura pot esborrar la matança. I en el marc de la tensió creixent amb Taipei, el president taiwanès ha desitjat, sincerament, diu, que la Xina pugui reconèixer la veritat i obrir la porta a la reconciliació. Seguretat reforçada també a Hong Kong, on fins a la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen cada 4 de juny sota la fórmula Un País, Dos Sistemes, una autonomia ara ja sense contingut real, amb el control cada dia més directe de l'antiga colònia des del poder central.
3: I ara tornem cap a casa nostra, concretament anem cap a Girona i canviem de qüestió, parlem de cultura. El centre de la ciutat acull des d'avui el rodatge d'un nou projecte de ressò internacional. Gravaran diverses escenes d'una sèrie d'aventures i acció que prepara Amazon Prime Video amb el personatge de l'exploradora Lara Croft. És una versió de la saga Tomb Raider que va néixer com a videojoc i que també s'ha fet al cinema. Fèlix Martín.
5: La plaça Catalunya de Girona és plena de tràilers aquest matí. Transporten el material del rodatge que es farà fins dilluns ben a prop d'aquest espai del centre, a l'entorn de la catedral, a la plaça del Vi o en un tram del carrer Santa Clara. Això ha obligat a eliminar algunes places de pàrquing i a limitar el trànsit, però exceptuant moments puntuals, es garanteix l'accés de veïns i botiguers. Tot i això, la presidenta de l'Associació de Comerciants del Centre de Girona, Mercè Ramírez de Cartagena, ha confirmat a 3CAT Info que algunes botigues hauran de tancar i ja han pactat indemnitzacions.
6: Els comerços que els afecta directament sí que s'han arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar, i els altres, doncs, bueno, se'ls ha informat de com els hi afectaria. Per tant, la notícia, per tot el que sabem nosaltres, s'ha agafat en positiu i pensem que tant per la ciutat com pel comerç, doncs posa una vegada més la nostra ciutat Girona en el mapa.
5: En aquesta nova versió de Tomb Raider, que s'estrenarà el 2027 a Prime Video, la protagonista és l'actriu britànica Sophie Turner, popular pel personatge de Sansa Stark en una altra sèrie, Joc de Trons, que precisament també va tenir Girona com a escenari de rodatge. Va ser el 2015. A Girona s'hi estaran fins la setmana que ve.

0: aclamats del moment. El tirolès André Schuen, que debuta al Liceu, farà de grotesc comte d'Alma Viva, i la soprano guatemalteca Adriana González farà de comtessa d'Alma Viva, que ajuda la protagonista a evitar els abusos del seu marit. L'òpera Les noces de Figaro està basada en una obra de Beaumarchais que forma part d'una trilogia que també va inspirar El barber de Sevilla, de Rossini. L'escenari té la forma d'un gran pastís nupcial del qual s'ha volgut guardar el secret i només se n'ha mostrat una petita part abans de l'estrena. Avui es podrà veure l'òpera en una sessió especial per a espectadors més joves de 35 anys amb el segon repartiment. Tres quarts de nou, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Txell Garriga, com ho tenim? Molt bon dia.
1: Molt bon dia. Doncs força tranquil·la a les carreteres. Una única incidència, de fet, per un accident d'aquesta nit que continua tallada la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric. S'hi estan fent, però, desviaments senyalitzats. I sense incidències en cap punt, veiem la intensitat habitual d'aquesta hora a l'AP7 entre Mollet i Barberà en sentit sud, també a Cerdanyola, però cap a Girona, o cap a Barcelona, per exemple, a la C58 de Sant Quirze. Avui, però, són cues que totes avancen i, de fet, molt més curtes que altres dies. Hi ha la intensitat des del Llobregat per A2 i B23, però ja arribant a Sant Joan d'Espí. També un punt de congestió a la C32 a Viladecans i des del costat Besòs, sobretot d'entrada al nus de la Trinitat, amb algunes aturades cada vegada més puntuals a la pota nord de la Ronda Dalt a Santa Coloma. De fet, on veiem la circulació encara una mica més congestionada és a dins les dues rondes en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, també força tranquil·litat, només una incidència. Per causes operatives estan alterades les freqüències de pas a la línia T5 del tram i ens consten algunes demores per les limitacions de velocitat a les rodalies. En general són d'uns 10 minuts de mitjana. De moment, això és tot.
0: El temps. Enric Agut.
2: Canvi radical del temps avui, després d'un matí massa variable, o cel tapat o obert en funció de l'indret, aquesta tarda tindrem un temps ben diferent. Ja els vols a migdia, cauran alguns ruixats cap al Pirineu, però a Pirineu també algun plogim, algun xàfec cap a comarques del sud del país, a Terres de l'Ebre, per litoral de Tarragona, la costa tarragonina, però serà després quan les pluges es vagin desenvolupant amb més ganes i avancin d'oest a est i que afectin a tot el territori, però sobretot les comarques de Barcelona, de Girona, centre del país, Pirineu, Prepirineu. Aquí hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta a totes les comarques gironines, les de Barcelona, també Catalunya Central i un bon grapat també les de Lleida i nord de Tarragona. En algun cas, en algunes comarques, el perill és a l'altaronja. 3 sobre 6, estem parlant del Berguedà, Lluçanès, Osona, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà. En algunes comarques, en 3 hores podrien arribar a caure més de 60 litres. Estem parlant de l'àrea del Ripollès, Lluçanès, Osona i també la Garrotxa. Tot i els núvols, les temperatures es mantenen altes i avui s'esperen màximes a moltes zones entre els 25 i els 30 graus, localment arribant als 31 o 32.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9.
3: Catalunya al dia.
0: Comencem avui aquest bloc de notícies de proximitat a Tarragona. Entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. És un dels compromisos que va assumir l'any 2020 el Departament d'Interior després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals. Ricard Buigas.
4: Aquesta xarxa de sensors es va començar a instal·lar l'any 2024, però la seva activació no s'ha fet efectiva fins a l'última comissió de Protecció Civil. Els 432 sensors ressegueixen el perímetre del polígon petroquímic nord i sud i les instal·lacions del port, creant una barrera de protecció per detectar fuites tòxiques als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vilaseca, la Canonja i Reus. La delegada del govern a Tarragona, Lucía López Cerdán, diu que augmentarà la seguretat.
5: Representen, en definitiva, una capa addicional de seguretat per a la nostra població.
4: El Morell, el Tarragonès, és l'únic municipi pròxim al polígon petroquímic nord que impulsa estudis periòdics per detectar substàncies tòxiques. L'alcalde, Eloi Calvet, celebra a 3Cat Info la posada en marxa dels sensors per fer front a emergències, però recorda el govern la necessitat de fer un estudi ampli sobre la qualitat de l'aire.
6: Ho fan des de la voluntat de salvaguardar la ciutadania en un moment donat en una emergència i, per tant, poder analitzar molt ràpidament altes concentracions de tòxics que puguin afectar la ciutadania en un moment d'una emergència, però res té a veure amb l'estudi de la qualitat de l'aire que la Generalitat de Catalunya, a través de la taula de qualitat de l'aire, fa temps que no convoca.
4: L'activació d'aquesta xarxa de sensors per detectar fuites tòxiques forma part de l'última actualització del Pla Secta, el pla d'emergència interior del sector químic de Tarragona, que es va recuperar fa 6 anys després de

0: L'accident mortal a l'empresa Iqoxe.
1: I ara marxem cap a Lleida. L'acord que es va fer públic divendres per desencallar la modernització del canal d'Urgell, el més gran del país, queda ara en entredit. El van presentar el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, i el president de la comunitat de regants, però un grup de representants dels regants de base han carregat ara contra l'anunci perquè asseguren que no hi ha cap acord consensuat. Estela Busoms.
2: En una compareixença conjunta, els presidents de 9 de les 21 col·lectivitats en què es divideix el canal han parlat d'un acord unilateral que no va ser debatut ni votat pels òrgans interns de representació dels regants. Tot plegat perquè encara hi ha aspectes com les ajudes públiques que haurien de rebre els pagesos que no estan tancats. Jaume Pereira és portaveu dels regants crítics.
3: El que pensem és que la proposta hauria de sortir consensuada des d'allí i això és el que ens vam comprometre tots. El que ningú sabia és que el dia 29 es faria públic un acord amb l'administració que cap dels que estem aquí coneixíem.
2: El mateix president de la comunitat de regants, Amadeu Ros, que va comparèixer amb el conseller, ja ha matisat que no hi haurà acord sense més finançament.
1: La companyia Grífols comença la construcció d'una nova planta a Lliçà de Vall. Invertirà 160 milions en aquest projecte, que hauria d'estar enllestit el 2030. Són unes grans instal·lacions per al tractament de plasma que donaran feina a més de 400 treballadors directes i a un miler més d'indirectes. Aquesta nova planta s'afegeix al complex que la farmacèutica ja té a Parets del Vallès, unes instal·lacions de 25 hectàrees on ja treballen més de 3.000 persones. Tornem a Lleida. Una dotzena d'alumnes de l'Institut Torre Vicenç han participat en el projecte En Residència. És una iniciativa que els ha permès conèixer el procés de creació contemporània, acompanyats per l'artista Marta Bisbal. El projecte fa anys que funciona a Barcelona, però ara, per primer cop, es descentralitza i arriba a les Terres de l'Ebre i també a Ponent. Júlia Albacar.
4: Els alumnes han creat des de zero una exposició artística a partir dels objectes que van rescatar de les golfes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida. Inspirats per la figura de l'escultor surrealista Leandre Cristòfol, han dissenyat i confeccionat diferents objectes que s'exposen ara al Museu Morera de Lleida. Marta Bisbal és l'artista que els ha guiat durant tot el procés.
5: Vam fer diferents exploracions a l'Institut, vam trobar les golfes, on s'hi guarden objectes que han estat rebutjats, descartats, deixalles, etc. I allí nosaltres ens vam inspirar per desenvolupar el nostre projecte, que consta d'una sèrie de 20 objectes que han estat descartats i que nosaltres els hi hem atribuït una qualitat artística i poètica.
4: Una experiència que ha agradat molt. Sentim dos alumnes, en Jo Sangaré i Calijat Ujalou.
6: A mi m'ha encantat que la Marta hagi estat amb nosaltres durant tot el curs. De fet, abans pensava que l'art sol era pintar en plan, amb retolados i ja està. Pues, després he descobert que no és així.
7: Aquest projecte m'ha semblat una experiència inolvidable i és que he desenvolupat a treballar en equip i a expressar-me.
4: La mostra es podrà visitar fins diumenge. Al projecte també hi han participat els alumnes de l'Institut Berenguer IV d'Amposta.
1: I ara parlem de màgia. Perquè avui arrenca el Baix Empordà la 14a edició del FIMAC, el festival que converteix Torroella de Montgrí en aparador de la millor màgia internacional. Seran 4 dies de programació amb una vintena d'artistes que combina destacats artistes internacionals, espectacles familiars, també formats íntims i activitats gratuïtes, repartits en 11 espais de la població. Torroella Maria Rovira.
8: El FIMAC proposa una programació transversal per arribar a tot tipus de públic. S'obre aquest vespre amb un subespectacle innovador amb Dani D'Ortiz, un dels millors cartomacs del món. El director del FIMAC, Àlex Brull, destacava algunes de les propostes.
9: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop. I Gascón, tenim el xilè, és una jove promesa, és dels que té més projecció de tot Llatinoamèrica. Fa màgia amb objectes quotidians.
8: Un dels moments àlgids serà la gran gala internacional que reunirà l'Auditori Espai Ter, un ventall d'artistes de prestigi internacional. Des de la poètica visual del britànic Taylor Morgan a l'espectacle del duo Jay and Joss, especialistes en il·lusions de l'impacte visual, o l'argentí Sebac, que amb el seu espectacle de mit desafiarà els mites de la manipulació. A banda dels artistes internacionals premiats arreu del món, també hi ha propostes més de quilòmetre zero, amb espectacles familiars i gratuïts a la plaça de la Vila, com els de Magou i Mireia o Mac Hugo.
10: Al Catalunya al dia, parlem de tu. I de tu, i de tu. Sí, sí, i de tu també.
11: Ens interessa saber què passa al teu voltant.
12: I som i t'escoltem, amb rigor, amb confiança.
13: Tens i no quedarà pagesia i un dels...
11: La nostra xarxa de corresponsals és el nostre múscul, la nostra raó de ser.
14: 170.000...

0: El projecte ha reduït dimensions.
1: Entre l'aldea Amposta de Tortosa i...
2: Cada dia d'una a dues del migdia, Catalunya al dia. El teu entorn més proper. Amb Estel Batet. A 3Cat Info.
3: I abans dels esports, encara una darrera notícia. La calor extrema del mes de maig ha provocat 101 morts a tot l'estat, el triple de la mitjana de l'última dècada i la xifra més alta des que hi ha registres. Es calcula que amb cada grau més de temperatura el risc per a la salut augmenta al voltant d'un 10%, i si la calor extrema arriba abans d'hora i de cop, els efectes negatius es multipliquen. Aquest maig, amb els termòmetres entre 10 i 15 graus per sobre del que seria normal, la calor s'ha endut 101 vides, sobretot de dones grans i de regions on aquestes calorades primerenques no són habituals, com Astúries, el País Basc o Galícia. Mònica García és ministra de Sanitat.
4: Este dato demoledor nos obliga a entender que el problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
3: L'Organització Meteorològica Mundial alerta que quan arribi el Niño, que aquest any es preveu intens, augmentarà el risc d'onades de calor i també la possibilitat de batre rècord de temperatures.
2: Esports.
3: Fins les 9 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
5: Hola, bon dia. Quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president del Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral. L'actual president Florentino Pérez publica un vídeo amb una imatge de José Mourinho amb la samarreta de Madrid contestant sí a l'oferta de Madrid.
6: Sí. Na, na.
5: Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa al Liverpool, Konaté. Mentrestant, en una entrevista a l'Hormiguero, Enrique Riquelme, el rival electoral de Pérez, assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri Haaland, i es compromet a pagar la quota de tots els socis del club blanc si els dos jugadors no acaben vestint la samarreta de Madrid.
6: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
5: Diumenge seran les eleccions a la presidència de Madrid. El Barça serà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet, que avui derrota l'U Camp de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana, amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i 3Cat. És el segon partit de quarts de final de la Lliga i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, diu que estan preparats.
7: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
5: Derrota de la sisa Joventut, 85-71, al primer partit de quarts de final ahir a la pista del Bascón, i els verdinegres van deixar escapar partit a l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
8: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza... No nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
5: Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any que ve. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Girona ho té molt bé per acompanyar Baxi Manresa a la competició. I encara en bàsquet, els Knicks han posat l'1-0 a la final de l'NBA en superar San Antonio Spurs a la seva pista per... un resultat en què han tingut 30 punts de gel Branson. El resultat final del partit és 105-95. Els Knicks, per tant, que agafen avantatge en aquesta final de l'NBA.
2: 3Cat Info.
5: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. Les gracienques van superar ahir l'Atlètic Barceloneta per 11-13 a l'anada. Ja havien guanyat de 5 gols. Sentim Júlia Frigola, jugadora del Catalunya.
9: Una mica ens ha empatat el susto i sí que potser que... podria ser que haguem començat una mica més d'això, però ens ha servit també per començar a fotre l'intensitat i ens ha... I bueno, 2-0, ai, 2-7.
5: En futbol, el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. També aquest migdia Barça presenta el Pla Integral de Salut Mental, que farà conjuntament amb la seva fundació. I la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits

0: un jugador al camp per Allada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. És la sanció més greu imposada al futbol català els últims anys i el màxim de temps permès pel reglament. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio sentim l'àrbitre agredit Mohamed El Boukriou.
1: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció.
2: 3CAT Info.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit. Txell Garriga, bon dia.
1: Bon dia. Per un accident està tallada la G552 a Arbúcies cap a Hostalric, cap a Barcelona i punts habituals d'aquesta hora. Intensitat sense problemes per circular i el transport públic per una avaria, freqüències de pas alterades a la línia T4 del tram.
0: Israel i el Líban han acordat un nou alto el foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia estarà exclosa. L'altre va incrementar les esperances d'un acord de pau més global per la guerra a l'Iran. Revés legislatiu per a Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump, que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. El sumari del cas Leide conclou que era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez, coordinada per l'ex número 3 del socialista Santos Cerdán i l'exmilitant Leide Díez. El president del govern espanyol respon al setge, refermant la voluntat de continuar a la Moncloa i anuncia la preparació dels pressupostos per l'any que ve. Comença el torn dels acusats en el judici al germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir dependent de la Diputació de Badajoz. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny, Miguel Ángel Gallardo. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària. Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. El Parlament debat avui les esmenes a la totalitat als pressupostos de la Generalitat per l'any que ve. El suport d'Esquerra i els comuns al govern tombarà les iniciatives i els comptes continuaran la seva tramitació parlamentària. 6 anys després del compromís adquirit per l'accident a l'empresa Icox, entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. En el sinistre hi van morir 3 persones. Avui al Primavera Sound ja ha començat la programació de The Bot desplegant els 17 escenaris del festival i desfilaran caps de cartell com Bad Gyal, Massive Attack o Doja Cat. Tot això serà després de la jornada inaugural d'ahir amb les guitarres com a protagonistes que va sacsejar el públic del Primavera.
2: Esports.
0: Montse Raia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Recta final de la campanya per a les eleccions a la presidència de Madrid aquest diumenge. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de Madrid dient sí a l'oferta blanca. El tècnic diu, però, que s'ha fet amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 a Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: Canvi i mercat de temps. Al matí el cel estarà variable o ennuvolat a partir del migdia, quan arribaran les pluges. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden ser fins i tot torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. En alerta el Plaenuncat per aquestes precipitacions. La temperatura, mentrestant, es mantindrà.
2: Trescat Info.
0: 9:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Israel i el Líban han acordat un alto el foc en la mediació dels Estats Units. La treva està condicionada al fet que la milícia libanesa de Hezbollah aturi els atacs contra Israel. El pacte s'ha tancat després d'una reunió de les delegacions dels dos països a Washington.

0: i preveu la creació de zones de seguretat al Líban, d'on Hezbollah quedarà exclosa. Les dues parts s'han emplaçat a tornar a reunir-se a la capital dels Estats Units el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. Yeshel Leiter és l'ambaixador israelí als Estats Units.
1: Crec que avui hem aconseguit una cosa que no té precedents. I estem fent retrocedir Hezbollah. Hem fet entendre al poble del Líban que no som l'enemic. Hezbollah ho és.
0: La treva entre Israel i el Líban incrementa les esperances d'un acord de pau més global per la guerra a l'Iran. El preu del petroli baixa lleugerament, menys d'un 1%, fins als 96 dòlars al barril de Brent. En paral·lel a la treva tancada amb el Líban, Israel no ha aturat les hostilitats sobre Gaza. Aquesta nit ha fet a la franja 8 morts i desenes de ferits. I Donald Trump ha patit un revés legislatiu després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat aquesta matinada una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump després que fracassessin múltiples intents en aquest sentit, liderats per l'oposició demòcrata. El vot és, però, en gran part simbòlic, perquè la mesura encara l'hauria d'aprovar el Senat, controlat pels republicans, i fins i tot llavors Trump la podria vetar. Abans d'aquest vot, Trump havia optat per reforçar la versió d'un possible final imminent del conflicte. Washington, Oriol Serra.
2: Donald Trump va decidir comparèixer ahir des del despatx Oval per enviar un missatge en positiu als negociadors iranians, tot insinuant que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
3: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
2: Trump també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban de la guerra de l'Iran.
3: Vam parlar amb Hezbollah per primera vegada. Ahir van acordar que no dispararien, i Israel tampoc, ja ho veurem. Però m'agradaria separar-ho, són coses separades.
2: Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units.
4: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
2: Mentrestant, la Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat una resolució per a limitar els poders de guerra del president nord-americà. La majoria s'ha aconseguit gràcies als vots de 4 diputats republicans. Ara bé, la mesura encara ha de ser ratificada pel Senat.
0: 9 i 7 minuts.
5: 3Cat Info.
0: Obrim la carpeta del cas Leire Santos Tardani. Leire Díaz van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. És la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil. Els investigadors del cos dibuixen, per ara només amb indicis, això sí, un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés aquesta emissora, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges, i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés. Madrid, Paula Brujats.
6: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díaz que revelen 3 reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president, i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024.
0: El sumari detalla, com deia, maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez i també el cas Coldo, el procés judicial contra el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Repassem algunes d'aquestes actuacions que s'exposen a l'informe judicial. Pel que fa a protegir el germà del president del govern espanyol, era un dels objectius que reconeixia Leire Díaz en una de les converses que recull l'informe i que ara podreu escoltar.
7: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
0: I en aquest punt, el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil a la investigació del germà de Sánchez i deixés la iniciativa en mans de la justícia. L'informe també recull una sèrie de reunions entre Leire Díaz i l'excomissari Villarejo. Díaz va negociar per buscar draps bruts de fiscals i fins i tot el jutge Marchena a canvi de millorar la situació

0: processal de l'excomissari. Els contactes amb la Fiscalia General de l'Estat eren prioritaris per protegir els interessos de Sánchez i del partit.
1: Ja tenim via lliure perquè tu i jo anem a veure el fiscal general de l'Estat amb aquest tema. Et trucaran de la Fiscalia General de l'Estat. Vindré amb tu.
2: Ja, a les 5 de la tarda de demà allà.
1: Demà és un dia fonamental.
0: Segons el sumari, l'empresària Carmen Pano va assegurar que li van oferir pagar el casament de la seva filla o els lloguers d'un pis si canviava la seva versió i negava que hagués entregat 90.000 euros en efectiu a la seu del PSOE per, amb això, diu textualment, salvar el cul d'Avalos i de Coldo. La publicació d'aquest sumari ha enxampat Pedro Sánchez a Barcelona per participar a les jornades del Cercle d'Economia. Sánchez va evitar referir-s'hi i, en canvi, va voler recuperar la iniciativa política i transmetre sensació de continuïtat anunciant un projecte de pressupostos per l'any que ve.
3: Que el gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Doncs avui comencen els interrogatoris als acusats en el judici del germà de Pedro Sánchez. El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui l'UCO situa com la persona que va ordenar crear una plaça a mida per a David Sánchez com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà el germà del president espanyol. Enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia.
4: La tesi del tinent coronel Antonio Valar, responsable dels atestats principals de la causa, és que va existir una ordre política per col·locar David Sánchez. La plaça no n'és de l'àrea de cultura, diu, sinó que tot venia dirigit de més amunt directament de l'expresident de la Diputació, que també està investigat en la causa.
5: El único que hemos visto relacionado de manera íntima con este puesto es el que fuera presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo.
4: I que va involucrar altres persones per donar aparença de legalitat a una plaça que sostenen es va fer a mida. Gallardo és el primer dels 11 acusats a declarar, després ho farà David Sánchez. Durant la instrucció, el germà del president va negar-ho tot i va dir que va trobar la plaça a internet.
0: A casa nostra, els pressupostos passaran avui el primer examen al Parlament. Amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns, es tombaran totes les esmenes de rebuig presentades per la resta de grups de l'oposició. Els comptes podran seguir així la seva tramitació per quedar aprovats el mes de juliol. Anem a la cambra catalana. Marta Corbalán, bon dia.
6: Hola, bon dia. Els pressupostos superaran avui el primer examen. Es tombaran totes les esmenes a la totalitat que han presentat Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana. D'aquesta manera, els comptes podran continuar la seva tramitació al Parlament amb la perspectiva que es puguin aprovar definitivament el juliol gràcies al suport d'Esquerra i als Comuns, els socis d'investidura del president Salvador Illa. Amb els comptes al sac, Illa podrà tenir més oxigen per afrontar la segona part de la legislatura en un moment complicat amb els casos judicials que esquitxen el PSOE i pendents també avui del resultat de la consulta sobre el preacord tancat amb els sindicats majoritaris de l'ensenyament. Aquests seran els primers pressupostos que podrà aprovar el govern del PSC després de 3 anys de pròrrogues. Són uns comptes de prop de 50.000 milions d'euros destinats bàsicament a sectors com l'educació, la salut i l'habitatge. En aquests moments, la consellera d'Economia, Alícia Romero, està presentant aquests pressupostos. Romero ha dit que el país, que Catalunya, no necessita bloquejos, sinó que necessita eines, ha dit, per tirar endavant.
0: Gràcies, Marta, bon dia.
6: Adéu, bon dia.
0: I aquest migdia coneixerem el resultat de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats. En canvi, per la CGT, el preacord és un pedaç. Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Genet, de la CGT.
7: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs, oita, te les estalvies.
8: Han quedat moltes coses fora. Que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancar en fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida. En canvi, la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada amb independència del resultat final de la consulta. Esther Vilan és la portaveu.
9: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
0: Tot i això, assegure que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits tant si prospere l'acord com si no ho fa. Saben ser

0: Final de les obres ferroviàries als túnels del Garraf. En canvi, com us va avançar aquesta emissora, la caiguda d'un mur a Montcada no permet escurçar el tall pel desdoblament a l'R3, que s'allargarà fins a final d'any, quan hi ha prevista la reobertura total de la línia a finals d'any. En el cas dels túnels del Garraf, dilluns que ve s'hi començarà a fer circulacions de prova i després la Generalitat podrà anunciar formalment la tornada a la normalitat de l'R2 Sud i els trens regionals. Ho explicava la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
1: Durant els propers dies, a partir del el dia 8 es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres.
0: Un quart de 10 del matí, obrim àrea de servei. Situació carreteres i autopistes del país i el transport públic. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
2: Bon dia. Doncs a les carreteres, de moment matí força tranquil, ara mateix només ens consta una única incidència, és un accident, de fet, d'aquesta nit que està tallant la GI-552 a Arbúcies cap a Hostalric, si estan fent desviaments senyalitzats. I avui els punts habituals de retenció de primera hora sense gaires problemes per circular, de fet, cues molt més curtes que altres dies i que veiem que avancen. Sí que veiem un punt de congestió ara a la B23, és a l'altura de Sant Feliu de Llobregat cap a Barcelona. De moment no consten incidències, però veiem uns 2 quilòmetres amb aturades. I mateixa situació també ara a la C31 a l'altura de Badalona, també cap a la capital. On la circulació, de fet, continua intensa des de primera hora és a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. I pel que fa al transport públic, també només una única incidència, és una avaria que està alterant les freqüències de pas a la línia T4 del tram. I també ens consten algunes demores per les limitacions de velocitat a Rodalies, però en general són de menys de 10 minuts. I en algun cas molt puntual, per exemple, a l'RT2 arriba també a una hora. De moment, això és tot.
0: El temps. Amb l'Enric Agut.
3: De moment, matí tranquil, tot i la presència de núvols, cel variable o ennuvolat o cel més clar, però tendència és que el temps es vagi complicant als vols del migdia. Ja començaran a caure alguns ruixats a final del matí cap a punts del Pirineu, però també pot passar en àrees de les comarques de Tarragona. I a partir d'aleshores, alguns ruixats ja començaran a escampar ràpidament, d'oest a est, i també cap a mitja tarda vespre afectaran les comarques plenament de Girona i de Barcelona. Nombroses comarques estan sota avís d'intensitat de precipitació aquesta tarda, totes les de Girona, totes les de Barcelona, del nord de Tarragona i també moltes de Lleida. En alguns casos el perill és alt. Estem parlant del Berguedà, Lluçanès, també Osona, Ripollès, Garrotxa i a l'Alt Empordà. Aquí és on el perill és 3 sobre 6. A mitja hora poden caure més de 20 litres i en alguns casos en 3 hores més de 60 litres. La temperatura, tot i els núvols, avui doncs, es mantindrà doncs, al voltant dels 28, 29, 30 graus i en alguns casos arribant als 31 o 32. Demà, encara de matinada, podria arribar a caure algun ruixat cap al Camp de Tarragona i al sud de les comarques de Barcelona.
4: Tresca Info.
5: El grec torna a ser aquí. Com un esperit que encara no has invocat. Com un ritual que encara no coneixes. El grec no s'explica. El grec es revela. Grec 50 anys.
6: Informació i venda d'entrades a festivalgrec.barcelona. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
7: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
8: Només pel fet de comprar el cupó diari?
7: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
8: Mira que bé!
7: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
9: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: A Catalunya, l'arquitectura sempre ha tingut dues cares, el seny i la rauxa.
11: Del rigor a l'audàcia, de la tradició a la innovació. Un fil que uneix generacions d'arquitectes des de fa més de 150 anys.
10: Descobreix Seny i Rauxa, notícia de l'arquitectura catalana. Una exposició on passat i present dialoguen en una manera de fer única.
11: El Disseny Hub Barcelona fins al 6 de setembre.
4: Tresca Info.
0: Un quart de 10 i 4 minuts entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. És un dels compromisos que va assumir l'any 2020 el Departament d'Interior després de l'accident a l'empresa Iqoxe que va causar 3 víctimes mortals. Tarragona, Ricard Buigues.
4: Aquesta xarxa de sensors es va començar a instal·lar l'any 2024, però la seva activació no s'ha fet efectiva fins a l'última comissió de protecció civil. Els 432 sensors ressegueixen el perímetre del polígon petroquímic nord i sud i les instal·lacions del port. Creen una barrera de protecció per detectar fuites tòxiques als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vilaseca, la Canonja i Reus. La delegada del govern a Tarragona, Lucía López Cerdán, diu que augmentarà la seguretat.
12: Representen, en definitiva, una capa addicional de seguretat per a la nostra població.
4: El Morell, el Tarragonès, és l'únic municipi pròxim al polígon petroquímic nord que impulsa estudis periòdics per detectar substàncies tòxiques. L'alcalde, Eloi Calvet, celebra a 3CAT Info la posada en marxa dels sensors per fer front a emergències, però recorda al govern la necessitat de fer un estudi ampli sobre la qualitat de l'aire.
13: Ho fan des de la voluntat de salvaguardar la ciutadania en un moment donat en una emergència i, per tant, poder analitzar molt ràpidament altes concentracions de tòxics que puguin afectar la ciutadania en un moment d'una emergència, però res té a veure amb l'estudi de la qualitat de l'aire que la Generalitat de Catalunya, a través de la taula de qualitat de l'aire, fa temps que no convoca.
4: L'activació d'aquesta xarxa de sensors per detectar fuites tòxiques forma part de l'última actualització del Pla SECTA, el Pla d'Emergència Interior del Sector Químic de Tarragona, que es va recuperar fa 6 anys després de l'accident mortal a l'empresa Iqoxe.
0: El Bisbat de Lleida emet més de 700 certificats de baptisme a descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola. Són ets de lleidatans que van marxar a viure, la majoria, a Sud-amèrica i França. Uns tràmits que poden fer arran de la llei de memòria democràtica Lleida per Joan Álvarez.
14: Des que va entrar en vigor aquesta normativa l'any 2022, el Bisbat de Lleida emet 731 certificats d'un total de 2.500 sol·licituds. Això vol dir que més d'un terç es deneguen, la majoria dels casos, perquè no existeix el llibre de baptisme de la parròquia que va desaparèixer a causa de diverses guerres o incendis. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del Bisbat.
15: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80, que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no havia nascut.
14: El procés exigeix una verificació rigorosa.
15: Demanem el nom complet de la persona que volem buscar, la data aproximada de naixement i la localitat. Si no ens donen la localitat, no ho busquem perquè podria ser en qualsevol poble, llavors podria ser una altra persona. I també, si pot ser, demanem que ens indiquin els pares de la persona que busquem per poder comprovar. Llavors, un cop ens han donat aquestes dades, el que els hi fem és els hi requerim documentació oficial que acrediti que descendeixen directament d'aquella persona.
14: Com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer la tramitació.
0: I ara, música. El Primavera Sound ja ha obert les portes després d'una jornada inaugural amb les guitarres com a protagonistes. Avui actuen caps de cartell, Combat Gyal, Massive Attack o Doja Cat. Ens ho explica el Marc Ruiz.
16: Avui comença la programació de debò amb 17 escenaris en marxa. Combat Gyal és un dels caps de cartell d'aquest primer dia del festival, al costat de grans noms com Massive Attack o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Fada John Misty, Mac DiMarco, Panda Bear, Fuckers, gairebé a les 3 de la matinada, Aiquel Grupo, Lucrecia d'alt, Renaldo i Clara O'Mourn. Serà l'endemà que les britàniques Wet Leg tanquessin la jornada inaugural. Van sortir a l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc influït per la cultura dels videojocs Catch These Fists. Aquest duet de l'illa de Wight que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Eyes. Han sacsejat el públic del Primavera que han fet cridar amb cançons com Your Mom, Jess Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià guitarrista de la Fuente. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans, ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Bad Gyal de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Ha interpretat cançons com Calypso, que és nova, Futuros Amantes o Babieca, un gran clàssic. Ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act, una banda sense pèls a la llengua de lletres elaborades. Són capaços de cridar els quatre vents We Make Hits, fem èxits, i de demanar perdó en una cançó per haver fet bullying a l'escola, perquè ells també n'havien patit, o de reconèixer que viuen immersos en la síndrome de l'impostor. Han avançat cançons del disc You're Gonna Need a Little Music, que publicaran el 17 de juliol. Tot això passava després que Uineta obrís l'escenari amb electrònica i coreografies amb convidades com Muixca i Maria Jaume.
0: Avui arrenca el Veja en Porta la 14a edició del FIMAC, el festival que converteix Torroella de Montgrí en apartador de la millor màgia internacional. Torroella, Maria Rovira.
17: El FIMAC proposa una programació transversal per arribar a tot tipus de públic. S'obre aquest vespre amb un superespectacle innovador amb Dani d'Ortiz, un dels millors cartomags del món. El director del FIMAC, Àlex Brull, destacava algunes de les propostes.
18: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que

0: És meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop, i Gascón, tenim el xilè, és una jove promesa, és dels que té més projecció de tot Llatinoamèrica. Fa màgia amb objectes quotidians.
1: Un dels moments àlgids serà la Gran Gala Internacional que reunirà l'Auditori Espai Ter, un ventall d'artistes de prestigi internacional. Des de la poètica visual del britànic Taylor Morgan a l'espectacle del duo Jay and Joss, especialistes en il·lusions de l'impacte visual, o l'argentí Sebag, que amb el seu espectacle The Myth desafiarà els mites de la manipulació. A banda dels artistes internacionals premiats arreu del món, també hi ha propostes més de quilòmetre zero, amb espectacles familiars i gratuïts a la plaça de la Vila, com els de Magou i Mireia o Mac Hugo.
2: Esport.
3: Montse, Raia, bon dia.
4: Hola, bon dia. Quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president de Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral. L'actual president, Florentino Pérez, publica un vídeo amb una imatge de José Mourinho amb la samarreta de Madrid contestant sí a l'oferta de Madrid.
5: Sí.
4: Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, en una entrevista a l'Hormiguero, Enrique Riquelme, el rival electoral de Pérez, assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland, i es compromet a pagar la quota de tots els socis del club blanc si els dos jugadors no acaben arribant si ell és president.
5: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
4: El Barça serà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui derrota l'UCAM de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana, un partit amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i 3CAT. És el segon partit de quarts de final de la Lliga i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomás Satoranski, diu que estan preparats.
6: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían su mejor día ayer. Así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
4: Derrota de la sisa Joventut 85-71, el primer partit de quarts de final ahir a la pista del Baskonia. Els verdinegres van deixar escapar el partit a l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
7: En casa hemos de primer recuperarnos porque vamos contra un equipo que tiene más gasolina, pero creo que lo podemos hacer mejor y sobre todo esta energía que nos ha faltado al final con nuestra gente en casa, buscar de acabar bien el partido porque se ha visto que realmente tenemos opciones de sacar i igualar la eliminatòria.
4: Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any que ve. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Girona ho té molt bé per acompanyar el màxim Manresa a la competició. Les dues parts, Club Gironí i Eurolliga, estan acostant posicions. I direm també que l'NBA, els Knicks, han posat l'1-0 a la final de l'NBA que disputen contra San Antonio Spurs. Han guanyat 105-95 amb 30 punts de Jalen Brunson. El divendres serà el segon partit d'aquesta final de l'NBA.
8: 3CAT Info.
4: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. Les gracienques van superar ahir l'Atleti Barceloneta 11-13 i a la Nada ja havien guanyat de 5. Sentim Xus Martín, entrenador del Barceloneta.
9: Per nosaltres era la primera vegada que jugàvem a Europa. El primer any d'arribar a una final europea per nosaltres ha sigut, crec que, un gran èxit. Evidentment, tothom ho vol guanyar quan arribes a aquest punt. A Catalunya l'any passat va jugar aquesta competició i crec que tenen jugadors amb una miqueta més d'experiència.
4: En futbol, el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. El president del Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva amb Quique Càrcel donaran a conèixer els detalls del nou projecte. També aquest migdia Barça presenta el seu pla integral de salut mental que farà conjuntament amb la seva fundació. I també avui a les 9 del vespre, amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola amb 9 catalans i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. I la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits, gairebé 2 anys, un jugador de camp parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'unificació Santa

0: perpètua. En declaracions al Toc Costa Catalunya Ràdio sentim l'àrbitre agredit, Mohamed El Boukrioui.
1: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys i per la meva part jo crec que estic satisfet.
2: Dos quarts de 10 del matí, Israel i el Líban han acordat un nou alto el foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia n'estaria exclosa. Revés legislatiu, mentrestant, per Donald Trump, després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. A casa nostra, a partir del migdia, sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telefònica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris per la USTEC i professors de secundària. Tot això us ho hem destacat a la primera mitja hora i a partir d'ara també us explicarem que ja fa 37 anys de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades de la història recent de la Xina. Pequín ha prohibit aquest any a les famílies dels joves morts en aquell episodi en el cementiri a recordar-los. Avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. I Girona acull a partir d'avui el rodatge d'escenes d'una sèrie d'Amazon Prime sobre la figura del personatge del videojoc Lara Croft. Inclourà llocs emblemàtics de la ciutat com la Catedral o la Plaça del Vi. I en esports, Montse?
0: El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71.
2: Canvi marcat de temps avui. Al matí el cel estarà variable o ennuvolat i a partir del migdia alerta perquè és quan arriben les pluges. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i poden arribar a ser torrencials entre el Berguedà i l'Alt Empordà. En alerta el Play Nuncat per aquestes precipitacions, la temperatura es mantindrà. Dos quarts de 10 i 2 minuts, Israel i el Líban han acordat un alto el foc amb la mediació dels Estats Units. La treva està condicionada al fet que la milícia libanesa de Hezbollah aturi els atacs contra Israel. El pacte s'ha tancat després d'una reunió de les delegacions dels dos països a Washington i preveu la creació de zones de seguretat al Líban d'on Hezbollah quedaria exclosa. Les dues parts s'han emplaçat a tornar a reunir-se a la capital dels Estats Units el 22 de juny per una nova ronda de negociacions. I Yeshel Leiter és l'ambaixador Israel als Estats Units.
3: Crec que avui hem aconseguit una cosa que no té precedents. Ja estem fent retrocedir Hezbollah. Hem fet entendre al poble del Líban que no som l'enemic. Hezbollah ho és.
2: La treva entre Israel i el Líban incrementa les esperances d'un acord de pau més global per la guerra a l'Iran. El preu del petroli baixa lleugerament menys d'un 1% fins als 96 dòlars al barril de Brent. En paral·lel a la treva tancada amb el Líban, Israel no ha aturat les hostilitats sobre Gaza. Aquesta nit ha fet a la franja 8 morts i desenes de ferits. I Donald Trump s'ha endut un revés legislatiu després que la Cambra de Representants nord-americana hagi aprovat aquesta matinada una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump després que fracassessin múltiples intents en aquest sentit liderats per l'oposició demòcrata. El vot és, però, en gran part simbòlic perquè la mesura encara l'hauria d'aprovar el Senat, controlat pels republicans, i fins i tot en aquell moment Trump la podria vetar. Abans d'aquest vot, Donald Trump havia optat per reforçar la versió d'un possible final imminent del conflicte. Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump va decidir comparèixer ahir des del despatx Oval per enviar un missatge en positiu als negociadors iranians, tot insinuant que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
5: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
4: Trump també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i i les milícies de Hezbollah al Líban de la guerra de l'Iran.
5: Vam parlar amb Hezbollah per primera vegada. Ahir van acordar que no dispararien i Israel tampoc. Ja ho veurem. Però

0: M'agradaria separar-ho, són coses separades.
1: Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units.
2: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
1: Mentrestant, la Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat una resolució per a limitar els poders de guerra del president nord-americà. La majoria s'ha aconseguit gràcies als vots de 4 diputats republicans. Ara bé, la mesura encara ha de ser ratificada pel Senat.
3: Marxem a Moscou. El president rus Vladimir Putin arriba avui a Sant Petersburg en un ambient marcat encara per l'atac massiu d'ahir de drons ucraïnesos sobre la indústria petroliera de la ciutat. El règim rus celebra un fòrum econòmic amb la participació de representants de 130 països i amb l'objectiu de captar inversions estrangeres. Ho farà en un ambient de guerra per la por de més atacs ucraïnesos sobre la regió industrial de l'antiga capital russa. De moment, aquesta matinada només s'ha informat d'un atac ucraïnès lluny de Sant Petersburg, a la Crimea ocupada per Rússia, amb un balanç de 3 morts. Corresponsal Cristina Solías.
4: Les autoritats russes extremaran la seguretat per evitar que els drons ucraïnesos tornin a atacar Sant Petersburg. El Kremlin utilitza aquest fòrum per mostrar la seva tecnologia puntera i atraure inversors internacionals i no es pot permetre que li esguerrin. El viceministre d'Afers Exteriors rus, Sergei Ryabkov, creu que els països europeus han ajudat Kiev.
5: Darrere d'ells veiem tot un grup de patrocinadors del règim de Kiev que continuen apujant les apostes, però aquests intents estan condemnats al fracàs. La nostra determinació per aconseguir tots els objectius és indestructible.
4: Putin farà demà el seu tradicional discurs al fòrum i, segons els analistes, aprofitarà per escalar encara més el conflicte.
6: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
3: Dos quarts i mig de 10, aquest migdia coneixerem els resultats de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar o no les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. La USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats. En canvi, per la CGT, el preacord és només un pedaç. Yolanda Segura, de l'USTEC, i Laura Gené, de la CGT.
7: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oita, te les estalvies.
8: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancar en fals aquest conflicte.
3: Si s'imposa o no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida. En canvi, la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada amb independència del resultat final de la consulta. Sentim Esther Vila, que n'és la portaveu.
9: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
3: Tot això assegura que les 6.400 dotacions per l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits tant si prospera l'acord com si no ho fa. A l'àmbit econòmic, les execucions hipotecàries a Catalunya augmenten un 20% respecte al trimestre anterior. Es tracta del procés legal que activa un creditor, generalment un banc, quan un client deixa de pagar les seves quotes hipotecàries. Segons l'Institut Espanyol d'Estadística, se n'han fet 906 de gener a març, 151 més que els 3 mesos anteriors. L'execució hipotecària no sempre comporta la pèrdua del pis o el desnonament, perquè a vegades les dues parts arriben a un acord pel refinançament del deute. La planta de Seat a Martorell ha començat a produir el nou Cupra Raval. És el primer vehicle català 100% elèctric. La companyia espera vendre'n 40.000 unitats aquest any. L'estrena del Cupra Raval, desenvolupat íntegrament al país, que és pràcticament igual que el Volkswagen ID Polo, també es fabrica a Martorell. Això els permet abaratir costos i ser competitius. Marcus Haupt és el director executiu de Seat Cupra.
10: Este es un ejemplo de que en España, en Europa, se puede fabricar con costes competitivos, pero no solo lo de fabricación, también los vehículos han sido desarrollados aquí en el centro de I+D, también a un nivel muy competitivo.
6: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Les noves sancions que han imposat els Estats Units a Cuba, que entren en vigor dissabte que ve, han propiciat una fugida d'empreses de l'illa. Visa i Mastercard hi deixaran d'operar dissabte mateix, segons ha anunciat el Banc Central Cuba, que ho vincula a l'estratègia de Trump d'asfixiar l'illa caribenya.

0: A l'àmbit turístic, la mallorquina Melia deixa de gestionar gairebé la meitat dels 34 hotels que hi té l'espanyola Iberostar 12 dels 18 i la cadena canadenca Blue Diamond i ha tancat l'activitat. Totes estan relacionades amb l'organització cubana Gaesa, d'origen militar, que Washington considera un cau de corrupció. El règim cubà, però, en defensa l'eficàcia, tot i que hi ha cubans com Yuri Fuentes que en denuncien l'opacitat.
1: Gaesa és una entitat militar y que de contra se firmó una ley en el Parlamento donde no se pueden auditar las entidades militares del país. ¿Se lo consultaron al pueblo? No se lo consultaron.
0: Caixa controla entre el 40 i el 70% de l'economia cubana, segons algunes estimacions externes. Ja fa 37 anys de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades de la història recent de la Xina. Des de llavors, les famílies dels joves morts en aquell episodi han recordat els seus fills i nets al cementiri, però aquest any els han prohibit anar-hi. Anem cap a Pequín, corresponsal Francesc Canals.
2: Sota el pes de la censura implacable que impedeix la més mínima referència a la matança al cor polític de Pequín, avui fa 37 anys, les anomenades mares de Tiananmen, el grup de familiars de les víctimes, ha emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina en què reitera les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. Però lluny de satisfer aquestes reclamacions, Pequín hauria reforçat encara més la seguretat al voltant dels familiars. Aquest any algunes fonts diuen que no podran visitar els cementiris per homenatjar les víctimes. De fet, les mares de Tiananmen sempre estan sota vigilància, però enguany s'ha reforçat els seus domicilis des del mes d'abril. El 4 de juny i dies anteriors augmenta la presència policial als llocs sensibles, tant a la plaça com a l'avinguda principal de la ciutat, on l'exèrcit va començar a disparar aquella fatídica matinada abans d'arribar a Tiananmen, després de setmanes de mobilitzacions estudiantils contra la corrupció, la desigualtat i, finalment, a favor de la democratització del règim. Recordatori des de l'exterior, Marco Rubio, cap censura pot esborrar la matança i, en el marc de la tensió creixent amb Taipei, el president taiwanès ha desitjat, sincerament, diu, que la Xina pugui reconèixer la veritat i obrir la porta a la reconciliació. Seguretat reforçada també a Hong Kong, on fins a la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen cada 4 de juny sota la fórmula un país, dos sistemes. Una autonomia ara ja sense contingut real, amb el control cada dia més directe de l'antiga colònia des del poder central.
3: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
4: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
3: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
0: Avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum, i a Berga tothom està pendent de la pluja. El passacarrers d'ahir va ser multitudinari i un bon termòmetre de les ganes que hi ha de festa. L'alcalde ha dit que la festa es mereix, la Creu de Sant Jordi ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Berga, Nàtia Dell.
5: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
6: La intenció és sortir, formar part de la festa.
7: Saltar tota l'estona.
8: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
9: Que ho comenci a viure encara és molt xica, mica en mica anar-la introduint.
5: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
10: És molt més fresc.
5: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
11: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
5: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
0: El centre de la ciutat de Girona acull des d'avui el rodatge d'un nou projecte de ressò internacional. Gravaran diverses escenes d'una sèrie d'aventures i acció que prepara Amazon Prime Video amb el personatge de l'exploradora Lara Croft. És una nova versió de la saga Tomb Raider que va néixer com a videojoc i que també s'ha fet al cinema Girona. Fèlix Martín.
12: La plaça Catalunya de Girona és plena de tràilers aquest matí. Transporten el material del rodatge que es farà fins dilluns ben a prop d'aquest espai del centre. A l'entorn de la catedral, a la plaça del Vi o en un tram del carrer Santa Clara. Això ha obligat a eliminar algunes places de pàrquing i a limitar el trànsit, però exceptuant moments puntuals, es garanteix l'accés de veïns i botiguers. Tot i això, la presidenta de l'Associació de Comerciants al Centre de Girona, Mercè Ramírez de Cartagena, ha confirmat a

0: 3Cat Info que algunes botigues hauran de tancar i ja han pactat indemnitzacions.
1: Els comerços que els afecta directament sí que s'han arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar, i els altres, doncs, bueno, se'ls ha informat de...

0: dia de rodatge. Va ser el 2015. A Girona s'hi estaran fins la setmana que ve.
1: 3:15 del matí. Ens aturem per fer un cop d'ull al trànsit i al temps. Comencem amb l'equip viari. Txell Garriga, com estan les coses? Bon dia.
2: Molt bon dia. Doncs, de moment, a les carreteres força tranquil·les. Només ens consta una única incidència, és un accident que, de fet, ha passat aquesta nit. Està tallant encara la GI-552 a Arbúcies, cap a Hostalric, i s'hi estan fent desviaments senyalitzats. I avui, els punts de retenció de primera hora, ara ja circulació pràcticament normalitzada. Queda una mica d'intensitat per A2 i B23 cap a Barcelona, sense aturades. I des del costat Besòs, també congestió a la C31 a l'altura de Badalona, en aquest cas per uns vehicles que ara ocupen el voral i estan provocant uns 2 quilòmetres de congestió cap a la capital. On la circulació continua intensa és, això sí, a dins les dues rondes, en sentit Llobregat, i és en el cas també de la ronda litoral, també a l'altura de Zona Franca, en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, també només una única incidència, per una avaria estan alterades les freqüències de pas de la línia T4 del tram, i a Rodalies també ens consten algunes demores per les limitacions de velocitat, en general, però són de menys d'un quart d'hora. De moment, això és tot.
1: El temps. Enric Agut.
3: Canvi radical del temps avui, després d'un matí amb el cel variable, o cel tapat o obert en funció de l'indret, aquesta tarda tindrem un temps ben diferent. Ja els vols a migdia, cauran alguns ruixats cap al Pirineu, Prepirineu, també algun plogim, algun xàfec cap a comarques del sud del país, a Terres de l'Ebre, per litoral de Tarragona, la costa tarragonina, però serà després quan les pluges es vagin desenvolupant amb més ganes i avancin d'oest a est i que afectin a tot el territori, però sobretot les comarques de Barcelona, de Girona, centre del país, Pirineu, Prepirineu. Aquí hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta a totes les comarques gironines, les de Barcelona, també Catalunya Central i un bon grapat també les de Lleida i nord de Tarragona. En algun cas, en algunes comarques, el perill és a l'altaronja, 3 sobre 6, estem parlant del Berguedà, Lluçanès, Osona, Ripollès, Garrotxa i Alt Empordà. En algunes comarques, en 3 hores podrien arribar a caure més de 60 litres. Estem parlant de l'àrea del Ripollès, Lluçanès, Osona i també la Garrotxa. Tot i els núvols, les temperatures es mantenen altes i avui s'esperen màximes a moltes zones entre els 25 i els 30 graus, localment arribant als 31 o 32.
1: 3CAT Info. Els xefs en Raül Balam i Jaume Subirós han estat distingits amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia. El primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en la cuina tradicional pel nivell del Motel Empordà de Figueres. El guardó revelació ha estat per a Laia Coma del restaurant Mare de la Font de Solsona, Barcelona, Òscar Callao.
4: Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026. Balam ens explica un dels plats de la seva nova carta.
5: Començarem a treballar els lloritos, els raons, i aquest any el farem amb una amanida caprese, texturitzada perquè a cavall hi vagi aquest llorito, on la gran excel·lència d'aquest peix és que et mengis aquesta escama cruixent.
4: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres. El jurat també destaca que Subirós ha convertit el motel en un referent per la seva hospitalitat.
6: M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo. El client ha de sentir que allò funciona, que hi ha algú que s'ocupa d'ells, no?
4: Els altres guardons per cuiners de la Gran Gala de la Gastronomia Catalana han estat el Premi Revelació per Laia Coma, del restaurant de cuina de muntanya Mare de la Font de Solsona.
7: És que la meva àvia tenia el llibre de Lledonosa i seguia totes les receptes. Ara les tècniques han millorat. Per tant, les mateixes receptes les podem fer una mica millor amb tots els coneixements que tenim ara.
4: I el Premi Cap de Sala per Patrícia Sierra del restaurant La Granja Helena de Barcelona.
1: Parlem encara de cuina, un projecte de la Universitat Rovira i Virgili incentiva aprofundint el coneixement d'aliments i plats procedents d'altres cultures. L'estudi es fa des de la vessant nutricional, però també cultural, i sensibilitza els futurs professionals per abordar les necessitats de pacients d'origen cada cop més diversos. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
8: La iniciativa s'ha emmarcat en la Jornada Intercultural dels Aliments. Aquí s'hi han exposat alguns dels 20 treballs fets per alumnes del grau en Nutrició Humana i Dietètica de la Universitat Rovira i Virgili sobre plats o aliments com el couscous,

0: l'arròs, el pa, el búrgol i el biltong. N'han investigat les propietats nutricionals, però també el seu origen i context cultural. El professor i investigador de la URB, Aitor Balmaceda, explica per què és important estudiar.
1: És important també perquè tenim persones d'altres cultures vivint en el nostre entorn i a vegades doncs, hem d'entendre, per exemple, que hi ha aliments que no tenen el mateix significat o podem intentar adaptar dietes i entendre que hi ha aliments d'altres cultures que poden tenir un mateix ús.
0: Dues de les alumnes, Àngela Taboada i la Sara El Yagoubi, expliquen quina experiència n'han extret.
2: Crec que és important perquè així també pots mirar els aliments com des d'una perspectiva amb més respecte, veure com el fan al seu context social per entendre'l com des de diferents perspectives.
3: M'ha permès compartir una part de mi mateixa amb els meus companys. Crec que el que més els ha impactat ha sigut descobrir la diferència entre el cuscús que ells coneixen i el cuscús tradicional de veritat, que és un procés llarg, elaborat i ple de significat.
0: A nivell professional, creuen que es pot ajudar per atendre pacients d'altres cultures i costums. Un cop celebrada la jornada, el projecte docent passa a una segona fase, que, entre altres coses, dona els resultats dels estudis a congressos sobre aquesta matèria.
4: A Lleida, una dotzena d'alumnes de l'Institut Torre Vicenç han participat en el projecte En Residència, una iniciativa que els ha permès conèixer el procés de creació contemporània acompanyats per l'artista Marta Bisbal. El projecte fa anys que funciona a Barcelona, però ara, per primera vegada, es descentralitza i arriba a les Terres de l'Ebre i Ponent, Lleida, Júlia Albacar.
5: Els alumnes han creat des de zero una exposició artística a partir dels objectes que van rescatar de les golfes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida. Inspirats per la figura de l'escultor surrealista Leandre Cristó, Tòfol han dissenyat i confeccionat diferents objectes que s'exposen ara al Museu Morera de Lleida. Marta Bisbal és l'artista que els ha guiat durant tot el procés.
6: Vam fer diferents exploracions a l'institut, vam trobar les golfes, on s'hi guarden objectes que han estat rebutjats, descartats, deixalles, etc. I allí nosaltres ens vam inspirar per desenvolupar el nostre projecte, que consta d'una sèrie de 20 objectes que han estat descartats i que nosaltres els hem atribuït una qualitat artística i poètica.
5: Una experiència que ha agradat molt. Sentim dos alumnes, en Jo Sangaré i Calijat Ujalou.
7: A mi m'ha encantat que la Marta hagi estat amb nosaltres durant tot el curs. De fet, abans pensava que l'art sol era pintar en plan, amb retolados i ja està. Pues, després he descobert que no és així.
8: Aquest projecte m'ha semblat una experiència inolvidable i és que he desenvolupat a treballar en equip i a expressar-me.
5: La mostra es podrà visitar fins diumenge. Al projecte també hi han participat els alumnes de l'Institut Berenguer que guarda en posta.
4: I al Liceu estrena demà les Noces de Fígaro. L'òpera de Mozart compta amb un muntatge de Marta Patos que posa èmfasi en la vessant més còmica i més dolça de l'obra. La soprano ebrenca Sara Blanc interpreta la protagonista Sara en aquesta comèdia d'embolics que en to de broma denuncia els abusos de poder de la noblesa del segle XVIII i remarca la capacitat de fer xarxa de les dones de l'època per defensar Luca Pisaroni, un dels baix barítons més aclamats del moment. El tirolès André Schuent, que debuta al Liceu, farà del grotesc comte d'Alma Viva i la soprano guatemalteca Adriana González farà de comtessa d'Alma Viva que ajuda la protagonista a evitar els abusos del seu marit. L'òpera Les Noces de Fígaro està basada en una obra de Beaumar Sais que forma part d'una trilogia que també va inspirar el Barber de Sevilla de Rossini. L'escenari té la forma d'un gran pastís nupcial del qual s'ha volut guardar el secret i només s'ha mostrat una petita part abans de l'estrena. Avui es podrà veure l'òpera en una sessió especial per a espectadors més joves de 35 anys amb el segon repartiment. Doncs amb aquesta música de Mozart arribem ara a la informació esportiva.
9: Esports.
4: Montserrat Raia, bon dia.
10: Hola, bon dia. Quan falten 4 dies perquè surti escollit el nou president de Madrid, els noms de Mourinho i Haaland apareixen a la campanya electoral. L'actual president Florentino Pérez publica un vídeo amb una imatge de Josep Mourinho amb la samarreta de Madrid contestant sí a l'oferta del Club Blanc.
11: Sí. Na, na.
10: Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges

0: imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, en una entrevista a l'Hormiguero, Enrique Riquelme, el rival electoral de Pérez, assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland, i es compromet a pagar la quota de tots els socis del Club Blanc si els dos jugadors no acaben arribant, si ell és president.
1: Si jo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
0: El Barça serà a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui derrota el Camp de Múrcia a les 7 a Palau Blaugrana, un partit amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i 3CAT. És el segon partit de quarts de final de la Lliga i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, diu que estan preparats.
2: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo. Con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
0: Derrota de la 6 a Joventut, 85-71, el primer partit de quarts de final ahir a la pista del Bascón, i els verdinegres van deixar escapar el partit a l'últim quart, després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
3: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos. Estábamos haciendo un trabajo muy bueno desde la defensa y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos y hemos fallado, bueno, más canastas.
0: Encara en bàsquet, l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any que ve. Segons ha pogut saber aquesta emissora, el Girona ho té molt bé per acompanyar el Baxi Manresa a la competició. A l'NBA de matina dels Knicks han guanyat el primer partit de la final a la pista dels Spurs per 95-105. Demà jugarà el segon partit encara a la pista de San Antonio. La derrota als Spurs ha estat malgrat els 26 punts i 12 rebots del pivot francès Wembanyama. I a la Lliga Femenina de Bàsquet, el Cadí la Seu ha comunicat la renovació de la seva escorta, la Laia Reventós, per una temporada més.
4: 3CAT Info.
0: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo. Les gracienques van superar ahir l'Atlètic Barcelona per 11-13 i a l'anada ja havien guanyat de 5. Sentim Júlia Frigola, jugadora del Catalunya.
5: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
0: És el primer títol a palmarès del femení del Catalunya. I Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les últimes 6 temporades. En futbol, el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. El president del Figeli, la propietat amb Pere Guardiola i la direcció esportiva amb Quique Cárcel donaran a conèixer els detalls del nou projecte. També aquest migdia, Barça presenta el seu pla integral de salut mental amb la presència de president Rafael Juste, un pla que el Barça farà conjuntament amb la seva fundació. També avui a les 9 del vespre, amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola amb la presència de fins a 9 catalans i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. La Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits un jugador del camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació, al camp de l'Unificació Santa Perpètua. És la sanció més greu imposada al futbol català els últims anys i és el màxim de temps permès pel reglament, 2 temporades sense jugar. El torneig de tennis de Roland Garros a Barcelona i Mercè Granollers jugarà avui les semifinals de dobles amb Ceballos contra la parella italiana Bolelli-Babasori. Ahir van superar el duet Nice-Roger Vasselin en 2 sets. Ja estan definides les semifinals individuals Kovalyov-Arnaldi i Mensik-Zverev. Pel que fa al torneig femení individual, la número 1 del món, Arina Sabalenka, va quedar ahir eliminada. I acabem amb futbol sala. L'Indústria Santa Coloma amplia una temporada al contracte d'Uri Santos.

0: Israel i el Líban acorden un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per a la guerra de l'Iran. Revés legislatiu per a Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic del president dels Estats Units, que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. A partir del migdia sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tracta de la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris. Ustec i professors de secundària, crítics com la CGT, destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la tramitació. La consellera Alícia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin el nou model de finançament. Comença el torn dels acusats en el judici al germà de Pedro Sánchez per un suposat delicte de prevaricació i tràfic d'influències per la plaça que va obtenir depenent de la Diputació de Barcelona. Abans d'escoltar David Sánchez, el primer a declarar serà l'expresident de la Diputació i exlíder socialista extremeny Miguel Ángel Gallardo. Tanquen la platja de les Madrigueres al Vendrell per un vessament d'aigües residuals, segons informa Protecció Civil. La incidència, que no permet el bany fins a nou avís, s'hauria originat a raó d'un problema en l'estació de bombeig. El Bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola, d'un total de 2.500 sol·licituds. Són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i a França. Avui és dijous de Corpus, dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de Lluïment, i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vetllaran per la seguretat d'aquesta festa. I avui a Primavera Sound ja comença la programació de debò, desplegats als 17 escenaris del festival i desfilaran caps de cartell Combat Gear, Massive Attack o Doja Cat. Tot això serà després de la jornada inaugural d'ahir amb les guitarres com a protagonistes, que va sacsejar el públic del Primavera.
1: Esports. Recta final de la campanya per les eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez emet un vídeo en què apareix Mourinho amb la samarreta de blanca dient sí a l'oferta de Madrid. El tècnic diu, però, que s'ha fet un amb intel·ligència artificial. Enrique Riquelme, per la seva banda, es compromet a portar Haaland i Rodri del City. El Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya avui a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. I el Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: I el temps, matí tranquil, amb canvi de temps, això sí, a partir del migdia. Entre la tarda i la nit plourà a molts indrets. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura avui es mantindrà.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Israel i el Líban han acordat un alto al foc amb la mediació dels Estats Units. La treva està condicionada al fet que la milícia libanesa de Hezbollah aturi els atacs contra Israel. El pacte s'ha tancat després d'una reunió de les delegacions dels dos països a Washington i preveu la creació de zones de seguretat al Líban, d'on Hezbollah quedarà exclosa. Les dues parts s'han emplaçat a tornar-se a reunir a la capital dels Estats Units el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. Yechiel Leiter és l'ambaixador israelià als Estats Units.
3: Crec que avui hem aconseguit una cosa que no té precedents. I estem fent retrocedir Hezbollah. Hem fet entendre al poble del Líban que no som l'enemic. Hezbollah ho és.
0: La treva entre Israel i el Líban incrementa les esperances d'un acord de pau més global per a la guerra a l'Iran. El preu del petroli baixa lleugerament avui, menys d'un 1%, fins als $96 al barril de Brent. En paral·lel a la treva tancada amb el Líban, Israel no ha aturat prou les hostilitats sobre Gaza. Aquesta nit ha fet a la franja 8 morts i desenes de ferits. Això mentre els Estats Units, revés legislatiu per Donald Trump, després que la Cambra de Representants hagi aprovat aquesta matinada en una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump després que fracassessin múltiples intents en aquest sentit liderats per l'oposició demòcrata. El vot és, però, en gran part simbòlic perquè la mesura encara l'hauria d'aprovar el Senat, controlat pels republicans, i fins i tot llavors Trump la podria vetar. Abans d'aquest vot, Trump havia optat per reforçar la versió d'un possible final imminent del conflicte. Washington, Oriol Serra.
4: Donald Trump va decidir comparèixer ahir des del despatx Oval per enviar un missatge en positiu als negociadors iranians, tot insinuant que aquesta setmana es podria acabar amb un acord entre els Estats Units i l'Iran.
5: La negociació està anant molt bé, molt bé. Potser no passarà mai, però si passa, podria passar aquest cap de setmana.
4: Trump també s'ha mostrat partidari de separar el conflicte entre Israel i les milícies de Hezbollah al Líban de la guerra de l'Iran.
5: Vam parlar amb Hezbollah per primera vegada. Ahir van acordar que no dispararien i Israel tampoc. Ja ho veurem. Però m'agradaria separar-ho. Són coses separades.
4: Per la seva part, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha recordat que està preparat per a reprendre un atac a gran escala contra l'Iran al costat dels Estats Units.
6: L'Iran segurament sap el que ha dit el president, que si cal reprendran l'ofensiva militar a gran escala. Aquesta és una decisió del president. Israel està preparat i les forces dels Estats Units també ho estan. Cal tenir-ho en compte. Crec que l'Iran ho té en compte, però estan jugant amb foc.
4: Mentrestant, la Cambra de Representants dels Estats Units ha aprovat una resolució per a limitar els poders de guerra del president nord-americà. La majoria s'ha aconseguit gràcies als vots de 4 diputats republicans. Ara bé, la mesura encara ha de ser ratificada pel Senat.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Passen 7 minuts de les 10. Aquest migdia coneixerem els resultats de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats. En canvi, per la CGT, el preacord és un pedaç. Sentim Yolanda Segura de la USTEC i Laura Gené de la CGT.
7: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, pues, oita, te les estalvies.
8: Han quedat moltes coses fora, que surti un sí. El que aconseguirem és que és tancant fals aquest conflicte.
0: Si s'imposa el no, la USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida. En canvi, la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final d'aquesta consulta. Esther Vila és la portaveu.
9: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
0: Doncs bé, a l'espera dels resultats d'aquesta votació, la vaga del sector de l'educació es concentra avui a les comarques de Lleida, el Pirineu i Aran. Aquest matí hi ha convocades mobilitzacions a Tremp i a Tàrrega. Podem marxar a aquesta hora en directe cap a Tàrrega i tenim en Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms. Estela, bon dia.
10: Hola, molt bon dia. Sí, una manifestació que arrenca just a aquesta hora i una protesta on, evidentment, tothom està molt pendent del resultat de les votacions del preacord. Es tancaran d'aquí poca estona, menys de 2 hores, a les 12. A aquesta hora hi han participat 56.000 mestres i professors, un 57% del cens. Els que avui es mobilitzen a les comarques de Lleida, òbviament, rebutgen aquest acord, aquest preacord per insuficient. Aquesta vegada els sindicats minoritaris, CGT, Intersindical, també altres col·lectius, traslladen la manifestació aquí a la capital de l'Urgell. Volem parlar ara mateix amb el delegat de la CGT, Emili Llorente. Molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia.
10: Podríem dir una protesta descentralitzada avui.
11: Sí, avui descentralitzada totalment i han vingut a Tàrrega i donar sobretot veu i suport a l'Assemblea Educativa de l'Urgell Segarra, que és una de les més mobilitzades.
10: I ho dèiem, evidentment, tots els ulls posats a les 12 del migdia, quan se sabrà el resultat de la votació. Sigui quin sigui, vosaltres, evidentment, us manifesteu, us seguiu mobilitzant perquè el considereu insuficient.
11: Sí, sí, evidentment, tota la gent que estem aquí seguim mobilitzats perquè creiem que això no mos solucionarà res de cara ni a l'any que ve ni als següents, i estarem molt pendents d'esta consulta i del resultat, i a partir d'aquí farem una assemblea per veure què opina la gent mobilitzada.
10: Això t'anava a dir, una mica a partir d'aquí, quines opcions hi poden haver, si sí, si no?
11: Nosaltres, a part de que ens agradaria que sortís el no per poder seguir les mobilitzacions de forma unitària amb els sindicats que ara mateix estan al sí, i tant de bo tornéssim a unir la comunitat per a seguir lluitant per una educació pública de qualitat.
10: Doncs ho anirem seguint i a les 12 doncs, veurem

0: Com rebeu també, doncs això, aquesta incògnita que serà desvetllada.
1: Exacte, moltes gràcies.
0: Gràcies, Emili. Doncs a les comarques pirinenques dèiem que avui també hi ha convocatòria de vaga. La convocatòria en concret de concentració és a Tremp, avui a les 10, a la zona de l'estació d'autobusos. Seran mobilitzacions que, evidentment, no concentraran tanta gent com les altres, com les prèvies, on hi havia també el suport dels sindicats majoritaris, d'USTEC i del Sindicat de Professors de Secundària. També hem de dir que hi ha escoles de Lleida que fins i tot han enviat mails a les famílies per explicar que avui cap dels mestres faria vaga i que es faria jornada lectiva normal. En tot cas, aquí ara més o menys són unes 200 persones que arrenquen a caminar cap a una de les rotondes que dona accés aquí a Tàrrega, la capital de l'Urgell.
2: Perfecte. Estela Busoms i Ramon Dalmau, gràcies. Bon dia.
0: Bon dia.
2: I ara marxem cap al Parlament. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui la primera prova. El PSC, Esquerra Republicana i els Comuns tombaran les esmenes a la totalitat que han presentat la resta de grups de l'oposició. Això permetrà que els comptes puguin seguir tramitant-se per quedar aprovats definitivament al juliol. Connectem amb la Cambra Catalana. Marta Corbalán, bon dia.
3: Hola, bon dia. Avui es debaten les esmenes a la totalitat que han presentat Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana. Totes aquestes esmenes quedaran tombades amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i d'aquesta manera els pressupostos seguiran el seu camí al Parlament i el juliol quedaran aprovats definitivament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha defensat els comptes, que pugen a una mica més de 49.000 milions d'euros, i ha agraït també el suport d'Esquerra i els Comuns. Amb la vista ja posada en els pressupostos del 2027, Romero ha demanat a Junts i al Partit Popular que no posin pals a les rodes al nou model de finançament autonòmic perquè Catalunya pugui disposar de més diners.
4: Jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi. Que pensem en el país, que pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya, quasi bé 4.700 milions d'euros per millorar la vida de la gent.
3: La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, creu que aquests pressupostos només serviran per donar aire al govern, però no resoldran els principals problemes dels catalans i ha aprofitat el debat per tornar a alimentar les sospites de corrupció sobre el PSC.
5: El seu partit és el PSC, però no s'oblide que també és el PSOE. Vostè és més del PSOE que la seu de Ferraz. Per tant, president, aquesta excusa no val, no cola, no és creïble. Si el PSOE no està lliure de corrupció, el PSC tampoc no està lliure de corrupció.
3: Aquests seran els primers pressupostos que podrà aprovar el govern del PSC després de 3 anys amb els comptes prorrogats.
2: Marta Corbalán, gràcies, bon dia.
3: Adéu, bon dia.
2: I ara marxem cap a Madrid. Santo Cerdán i Leire Díez van crear una trama per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Aquesta és la conclusió de l'informe elaborat per la Guàrdia Civil. Els investigadors del cos dibuixen per ara només amb indicis un suposat entramat finançat pel PSOE per torpedinar els casos judicials oberts contra el govern espanyol. El sumari del cas, al qual ha tingut accés aquesta emissora, revela maniobres per purgar policies, desacreditar fiscals i jutges i fins i tot per aconseguir que s'apliqués l'amnistia als líders independentistes del procés. Paula Brujats.
6: Tot es va activar per protegir a Pedro Sánchez, el número 1, el one de la trama. Segons la interpretació que fa la Guàrdia Civil, la policia es basa en fragments de converses de Leire Díez que revelen 3 reunions amb la directora de la Guàrdia Civil, una denúncia contra la jutgessa que investigava el germà de Pedro Sánchez, WhatsApps, on es diu que s'ha de netejar tot per ordre del president i fins i tot un acord amb l'excomissari Villarejo per tenir proves de corrupció contra el jutge Marchena i aplanar el camí perquè apliqués l'amnistia. Santos Cerdán dirigia la trama, Leire Díaz la coordinava i el PSOE la va finançar, diu la Guàrdia Civil, a través d'empreses pantalla i pagaments a un diari digital vinculat a la trama que s'haurien camuflat sota les campanyes de publicitat dels socialistes per a les eleccions europees i catalanes del 2024.
2: El ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, assegura que mai ha tingut cap informació sobre suposades pressions a agents de la UCO per frenar investigacions per part de la directora del cos i ha defensat la seva honestedat.
7: Que no he conocido, se la hubiera conocido, no las hubiera tolerado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
2: Qui també s'ha pronunciat sobre les darreres informacions que revela el sumari del cas Leire ha sigut l'alcalde de Barcelona i dirigent del PSC. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, Jaume Collboni ha demanat prudència a l'espera que avanci la investigació, però també ha insinuat que hi ha una operació per tombar Pedro Sánchez, a qui ha animat a esgotar la legislatura.
8: Hi ha moltes casualitats, no?
1: I és curiós veure com hi ha casos que van

0: molt ràpids i altres que van molt, molt, molt, molt lents, però jo crec que el president del govern ha de fer de president del govern, ha anunciat en aquest cas doncs, que posa en marxa el procediment per aprovar els pressupostos de l'any 27, que és el que correspon, i el que ha de fer és governar fins al darrer dia.
1: Afegir que avui comencen els interrogatoris als acusats en el judici al germà de Pedro Sánchez. El primer a declarar és l'expresident de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo, a qui Luco situa com a la persona que va ordenar crear una plaça a mida per a David Sánchez com a coordinador dels conservatoris de Badajoz. Tot seguit declararà el germà del president espanyol. Passa un minut d'un quart d'onze, connectem amb el nostre equip viari, cop d'ull a carreteres i transports públics. Txell Garriga, molt bon dia.
2: Bon dia. A les carreteres ja s'ha pogut restablir la circulació a la GI-552 a Arbúcies, direcció Hostalric, que estava, recordem, tallada des d'aquesta nit per un camió que ha perdut la càrrega. Ara se circula amb pas alternatiu regulat per semàfors. I les retencions de primera hora veiem que ja s'han pràcticament normalitzat del tot, només queda una mica d'intensitat cap a Barcelona per la 2 i la B23, en principi sense aturades i circulació també amb congestió. Això sí, a la ronda litoral del Fòrum a la Barceloneta en sentit Llobregat i també de Zona Franca a Montjuïc en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, la incidència que estava afectant la línia T4 i T5 del tram també ja s'ha resolt i a Rodalies de moment només ens consten algunes demores que provoquen les limitacions de velocitat, però en general són d'uns 10 minuts de mitjana les més acusades ara mateix. De moment, això és tot.
1: El temps. Enric Agut.
3: Matí de cel variable, de moment d'espera, un ambient humit, i a partir dels vols de migdia comencen a caure alguns ruixats per punts del Pirineu que després escamparan per moltes zones. Entre la tarda i el vespre plourà sobretot a comarques de Girona, de Barcelona, Catalunya Central, del Pirineu i Prepirineu, amb algunes tempestes que poden ser fortes. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta totes les comarques de Girona, totes les de Barcelona, Catalunya Central, també nord de les comarques de Tarragona i també un bon grapat a les comarques de Lleida. I en algun cas, en algunes comarques, el perill és el taronja. Perill 4 sobre 6, l'alt. Estem parlant del Berguedà, estem parlant del Ripollès, també del Lluçanès i d'Osona. I finalment també parlem de la Garrotxa i de l'Alt Empordà. A mitja hora poden caure més de 20 litres i en alguns casos en 3 hores més de 60 litres. On plourà menys serà cap a Terres de l'Ebre i també cap al Segrià i al Pirineu més occidental, tot i que també pot arribar algun ruixat. La temperatura avui, alta, tot i els núvols, al migdia de la tarda, les màximes estaran situades en moltes zones entre els 25 i els 30 graus, localment arribant als 31-32, i es preveu que demà el temps sigui més tranquil, només de nit i matinada quedaria algun ruixat a la costa central i a la costa del Camp de Tarragona.
1: Tresca Info.
4: I passem a la informació meteorològica perquè es confirma que ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11, cosa que portarà una refrescada d'un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Un consell, aprofita-la.
5: Aquest estiu, alleuja't amb la refrescada del cupon extra de verano de la 11. Ja està a la venda el cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Info. Passen 4 minuts d'un quart d'onze i hi ha hagut un vessament d'aigua residual sense tractar davant les costes del Vendrell. La causa és una incidència en una depuradora que aboca les aigües directament mar endins. En un primer moment, ahir a la tarda, es va prohibir el bany a la platja de les Madrigueres. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené, Riba.
8: L'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal del Baix Penedès han informat que es tracta d'una avaria a l'estació de bombament número 1 ubicada a la platja de les Madrigueres. L'abocament no s'està produint a la platja, sinó que surt per un emissari que té la sortida 2 quilòmetres mar endins. Es va detectar ahir a la tarda i de seguida, per precaució, es va prohibir el bany a la platja de les Madrigueres, de gran valor natural. Un cop s'ha constatat que l'abocament s'ha fet mar endins, a força distància de la costa, s'ha permès el bany perquè l'ACA ha considerat que no té afectació en la qualitat d'aigua de bany a la platja. Ara s'està treballant per reparar l'avaria de la depuradora perquè torni a llançar l'aigua tractada i funcioni normalment

0: tan aviat com sigui possible.
1: I entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. És un dels compromisos que va assumir l'any 2020 el Departament d'Interior després de l'accident a l'empresa Iqoxe que va causar 3 víctimes mortals. Tarragona, Ricard Buigas.
2: Aquesta xarxa de sensors es va començar a instal·lar l'any 2024, però la seva activació no s'ha fet efectiva fins a l'última comissió de Protecció Civil. Els 432 sensors ressegueixen el perímetre del polígon petroquímic nord i sud i les instal·lacions del port, creant una barrera de protecció per detectar fuites tòxiques als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vilaseca, la Canonja i Reus. La delegada del Govern a Tarragona, Lucía López Cerdán, diu que augmentarà la seguretat.
3: Representen, en definitiva, una capa addicional de seguretat per a la nostra població.
2: El Morell, el Tarragonès, és l'únic municipi pròxim al polígon petroquímic nord que impulsa estudis periòdics per detectar substàncies tòxiques. L'alcalde, Eloi Calvet, celebra a 3Cat Info la posada en marxa dels sensors per fer front a emergències, però recorda al govern la necessitat de fer un estudi ampli sobre la qualitat de l'aire.
4: Ho fan des de la voluntat de salvaguardar la ciutadania en un moment donat en una emergència i, per tant, poder analitzar molt ràpidament altes concentracions de tòxics que puguin afectar la ciutadania en un moment d'una emergència, però res té a veure amb l'estudi de la qualitat de l'aire que la Generalitat de Catalunya, a través de la taula de qualitat de l'aire, fa temps que no convoca.
2: L'activació d'aquesta xarxa de sensors per detectar fuites tòxiques forma part de l'última actualització del Pla SECTA, el Pla d'Emergència Interior del Sector Químic de Tarragona, que es va recuperar fa 6 anys després de l'accident mortal a l'empresa Iqoxe.
1: El bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme a descendents de migrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola. Són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i França, uns tràmits que poden fer arran de la Llei de Memòria Democràtica. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Des que va entrar en vigor aquesta normativa l'any 2022, el bisbat de Lleida ha emès 731 certificats d'un total de 2.500 sol·licituds. Això vol dir que més d'un terç es deneguen la majoria dels casos perquè no existeix el llibre de baptisme de la parròquia, que va desaparèixer a causa de diverses guerres o incendis. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del bisbat.
6: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80, que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no havia nascut.
5: El procés exigeix una verificació rigorosa.
6: Demanem el nom complet de la persona que volem buscar, la data aproximada de naixement i la localitat. Si no ens donen la localitat, no ho busquem perquè podria ser en qualsevol poble, llavors podria ser una altra persona. I també, si pot ser, demanem que ens indiquin els pares de la persona que busquem per poder comprovar. Llavors, un cop ens han donat aquestes dades, el que els hi fem és els hi requerim documentació oficial que acrediti que descendeixen directament d'aquella persona.
5: Com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer la tramitació.
1: I ara anem cap a Berga. Avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum. A Berga tothom està pendent, però avui del cel de la pluja. El passacarrers d'ahir va ser multitudinari i un bon termòmetre de les ganes que hi ha de festa. L'alcalde ha dit que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet també una crida a mantenir l'esperit de convivència. A Berga, Nàtia Dell.
7: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment i a la nit, Patum completa fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
8: La intenció és sortir, formar part de la festa.
9: Saltar tota l'estona.
10: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
11: Que ho comenci a viure encara és molt xica, mica en mica anar-la introduint.
7: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
12: És molt més fresc.
7: I l'alcalde Ivan Sánchez, per la seva banda, fet aquesta crida.
13: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
7: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
1: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
14: Hola, bon dia. Diumenge se celebren eleccions a la presidència de Madrid. A les últimes hores, Florentino Pérez ha publicat un vídeo amb una imatge de José Mourinho amb la samarreta de Madrid contestant sí a l'oferta del Club Blanc.
15: Sí. Na, na, na, na, na.
14: Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino afegeix també el fitxatge del defensa del Liverpool,

0: Volconaté. Mentrestant, en una entrevista a l'Hormiguero, Enrique Riquelme, el rival electoral de Pérez, assegura tenir lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland, i es compromet a pagar la quota de tots els socis del Club Blanc si els dos jugadors no acaben arribant a Madrid si ell és president.
1: Si yo soy presidente de Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
0: El Barça de bàsquet té avui la primera oportunitat per classificar-se per a les semifinals de la Lliga si derrota l'UCAM de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana. El partit es pot seguir en directe amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. És el segon partit de play-off de quarts de final i els blaugranes van guanyar primer. El jugador de Barça, Tomás Satoranski, diu que estan preparats.
2: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus mejores su mejor día ayer, así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
0: Encara en bàsquet, la sisa Joventut ha perdut el primer partit de quarts que va disputar ahir a la pista del Baskonia per 85-71. Els verdinegres van deixar escapar el partit a l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
3: En casa hemos de primer recuperarnos porque vamos contra un equipo que tiene más gasolina, pero creo que lo podemos hacer mejor y sobre todo esta energía que nos ha faltado al final con nuestra gente en casa, buscar de acabar bien el partido porque se ha visto que realmente tenemos opciones de sacar y igualar la eliminatoria.
0: I l'Eurocup masculina podria tenir dos equips catalans l'any que ve, segons ha pogut saber aquesta emissora. El Girona ho té molt bé per acompanyar el màxim en res a la competició. Les dues parts, el club gironí i l'Eurolliga, estan acostant posicions. De matinada a l'NBA, els Knicks han guanyat el primer partit de la final a la pista dels Spurs per 95-105. Demà jugarà el segon partit encara a la pista de San Antonio. La derrota dels Spurs ha estat malgrat els 26 punts i 12 rebots del pivot francès Wembanyama.
4: 3CAT Info.
0: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo, el seu primer títol. Les gracienques van superar ahir l'Atlètic Barcelona per 11-13 i a l'anada ja havien guanyat de 5 gols. Javi Belmonte, tècnic del Catalunya.
5: Sí, la veritat és que ens ha sortit molt bon partit, tot i els dos primers gols, els dos primers atacs del Barceloneta, hem aconseguit pues, donar-li la volta, hem tingut molts gols d'avantatge i amb els 5 gols de l'anada pues, la veritat és que no hem patit gaire al final, que això és bastant important. La veritat és que estic molt orgullós de tot l'equip, de tot l'staff, de totes les persones del club, ens ajuden molt. Sento que el club és com una família.
0: I encara en waterpolo, Albert Espanyol és el nou entrenador del Sabadell masculí, prové del Tenerife, on ha estat les últimes 6 temporades.
4: 3CAT Info.
0: En futbol, el Girona explica que migdia el sopar de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. El president del Figel i la propietat, en Pere Guardiola, i la direcció esportiva, en Quique Càrcel, donant a conèixer els detalls del nou projecte. També aquest migdia, el Barça presenta el seu pla integral de salut mental amb la presència del president Rafa Juste. És un pla que el Barça fa conjuntament amb la seva fundació i l'Espanyol jugarà primer partit de pretemporada el 29 de juliol contra el Burnley anglès, club que també és propietat de l'Empeís, màxim accionista del club blanguiblau. També avui, 9 del vespre, amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, amb 9 catalans, i l'Iraq, a l'estadi de Riazor, a la Corunya. I la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits, gairebé 2 anys, un jugador al camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. En declaracions al Toc Costa de Catalunya Ràdio sentim l'àrbitre agredit Mohamed El Boukriouwi.
6: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet, per tant jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys i per la meva part jo crec que estic satisfet.
0: És la sanció més greu imposada al futbol català els últims anys. I el torneig de tennis de Roland Garros a Barcelona i Marcel Granollers jugarà avui les semifinals de dobles amb Ceballos contra parella italiana Bolelli-Babasori. Ahir van superar el duet Nice-Roger Vasselin en 2 sets.

0: 3:15. Fins ara us hem explicat, entre d'altres coses, que Israel i el Líban han acordat un alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia n'estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per a la guerra de l'Iran. I pendents del que passi aquest migdia, sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris. USTEC i professors de secundària crítics, com la CGT, destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. De seguida també us parlarem d'aquesta declaració exprés del germà de Pedro Sánchez, jutjat per suposadament aconseguir una plaça a mi de la Diputació de Badajoz. Ha negat que ell influís en el procediment i ha defensat que va exercir la seva feina. Us explicarem que les execucions hipotecàries a Catalunya augmenten un 20% respecte del trimestre anterior. Es tracta del procés legal que activa un creditor, generalment un banc, quan un client deixa de pagar les seves quotes hipotecàries. I a l'espai Mapa Mundi parlarem de Bali i del preu que paga per ser un dels destins més paradisíacs del món. I, evidentment, també parlarem d'esports. Montse Raya, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: De què, concretament?
1: Doncs el Barça es classificarà per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui guanya a les 7 al Múrcia un partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Pel que fa al Joventut, perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71.
0: I el temps, matí tranquil, amb canvis a partir del migdia. Entre la tarda i la nit plourà a molts indrets. S'esperen ruixats intensos a la meitat nord del país i en alerta el pla per Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura avui es mantindrà. Passant un parell de minuts de 2:15, us ho dèiem ara en el sumari, declaració exprés del germà de Pedro Sánchez, jutjat per, suposadament, aconseguir una plaça a mi de la Diputació de Badajoz. Ha negat que ell influís en el procediment per endollar un amic seu i ha defensat que va exercir la seva feina. Ho ampliem amb la nostra enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia. Molt bon dia.
2: Què tal? Bon dia. Ha declarat només 11 minuts, només ha respost al seu lletrat, que no li ha fet ni una sola pregunta sobre el seu accés a la plaça de coordinador d'activitats dels conservatoris de la ciutat l'any 2017 i que és l'origen d'aquest cas. L'advocat ha centrat l'interrogatori en el canvi de denominació que va tenir la plaça anys més tard i David Sánchez ha negat que ell tingués res a veure.
3: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
2: També ha defensat que ell tenia despatx i en tot moment va exercir la seva feina com li van demanar i que mai va buscar compaginar-la amb activitats privades d'esquena a la Diputació. L'advocat també li ha preguntat per si ell va tenir res a veure amb la incorporació d'un amic seu a l'àrea de cultura. Ho ha negat, reconeix amistat amb Luis Carrero, l'havia ajudat en algunes tasques prèviament de manera desinteressada, però ha assegurat que ell mai va tenir res a veure amb la seva incorporació. Ara està declarant el que era president de la Diputació en aquell moment, Miguel Ángel Gallardo, que ha negat que mai fes cap gestió a petició del president del govern, Pedro Sánchez. Recordem, la Fiscalia no els acusa, les acusacions demanen 3 anys de presó.
0: Tània, gràcies. Bon dia.
2: Bon dia.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Israel i el Líban han acordat un alto al foc amb la mediació dels Estats Units. La treva està condicionada al fet que la milícia libanesa de Hezbollah aturi els atacs contra Israel. El pacte s'ha tancat després d'una reunió de les delegacions dels dos països a Washington i preveu la creació de zones de seguretat al Líban, d'on Hezbollah quedaria exclosa. Les dues parts s'han emplaçat a tornar-se a trobar a la capital dels Estats Units el 22 de juny per a una nova ronda de negociacions. Yechiel Leiter és l'ambaixador israelí als Estats Units.
5: Crec que avui hem aconseguit una cosa que no té precedents. I estem fent retrocedir Hezbollah. Hem fet entendre al poble del Líban que no som l'enemic. Hezbollah ho és.
0: La treva entre Israel i el Líban incrementa les esperances d'un acord de pau més global per a la guerra de l'Iran. El preu del petroli baixa lleugerament, menys d'un 1%, fins als $96 al barril de Brent. En paral·lel a la treva tancada amb el Líban, Israel però no ha aturat les hostilitats sobre Gaza. Aquesta nit ha fet a la franja 8 morts i desenes de ferits. Tornem a casa nostra. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui la primera prova al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes a la totalitat que han presentat la resta de grups de l'oposició i això permetrà que els comptes puguin continuar tramitant-se per quedar aprovats previsiblement al juliol. Parlament, Marta Corbalan.
6: Avui es debaten les esmenes a la totalitat que han presentat Junts, el Partit Popular, Vox, la CUP i Aliança Catalana. Totes aquestes esmenes quedaran tombades amb els vots del PSC, Esquerra i els Comuns i d'aquesta manera els pressupostos seguiran el seu camí al Parlament i al juliol.

0: juliol quedaran aprovats definitivament. La consellera d'Economia, Alícia Romero, ha defensat els comptes, que pugen a una mica més de 49.000 milions d'euros, i ha agraït també el suport d'Esquerra i els Comuns. Amb la vista ja posada en els pressupostos del 2027, Romero ha demanat a Junts i al Partit Popular que no posin pals a les rodes al nou model de finançament autonòmic perquè Catalunya pugui disposar de més diners.
1: Jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi. Que pensem en el país, que pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya, quasi bé 4.700 milions d'euros per millorar la vida de la gent.
0: La líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, creu que aquests pressupostos només serviran per donar aire al govern, però no resoldran els principals problemes dels catalans, i ha aprofitat el debat per tornar a alimentar les sospites de corrupció sobre el PSC.
2: El seu partit és el PSC, però no s'oblide que també és el PSOE. Vostè és més del PSOE que la seu de Ferraz. Per tant, president, aquesta excusa no val, no cola, no és creïble. Si el PSOE no està lliure de corrupció, el PSC tampoc no està lliure de corrupció.
0: Aquests seran els primers pressupostos que podrà aprovar el govern del PSC després de 3 anys amb els comptes prorrogats.
3: I aquest migdia coneixerem els resultats de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. La USTEC adverteix que si guanya el no, hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extras pactats. En canvi, per la CGT, el preacord és un pedaç. Santi Miolanda Segura de la USTEC i Laura Gené de la CGT.
4: L'administració pot retirar la seva proposta legítimament. Si tu vols fer unes millores i no te les accepten, doncs oi, te les estalvies.
5: Han quedat moltes coses fora. Que surti un sí, el que aconseguirem és que és tancant falsa aquest conflicte.
3: Si s'imposa el no, l'USTEC diu que proposarà fer vaga indefinida. En canvi, la CGT opta per fer vagues puntuals. Comissions Obreres demana al govern que mantingui la inversió pactada independentment del resultat final de la consulta. Esther Vila és la portaveu.
6: Si al final és que no, doncs la nostra proposta seria parlar amb el departament per veure si aquests diners es poden invertir en alguna millora més, per exemple, amb més mans per la inclusiva.
3: Tot i això, assegura que les 6.400 dotacions per a l'escola inclusiva i el retorn del deute estan garantits tant si prospera l'acord com si no. I el president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català.
7: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
3: Abadías també ha explicat que l'acte de l'Estadi Olímpic recollirà molts aspectes de la cultura catalana. En referència a la Sagrada Família, ha explicat que la benedicció de la Torre de Jesús és un tema encara obert i que estan treballant perquè hi hagi presència del català.
7: Sí que és veritat que el Vaticà ja ha publicat els textos, això acostuma a fer uns dies abans i d'això, i ja surt tot en castellà. És a dir, la benedicció final, aquesta, és la que hem de, i encara estem treballant en això, com estem treballant en les seves homilies, a la mesura en la que el Papa ens ha dit fins aquí o fins allà, i nosaltres col·laborem amb tot, i busquem, i estem treballant per això, certament.
3: David Abadía s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, contrària al tracte que rebrà el pontífex i la despesa de la visita, i ho ha comparat amb la presència del Tour de França a Catalunya aquest estiu.
7: Per dir alguna cosa, i no és que no estigui d'acord, el Tour de França, ni va ni bé que vinguin. Tampoc se m'ocorreria, fins i tot per una certa educació, dir res contrari al d'això, no? I, de fet, es gastarà molt més pel Tour de França que per la visita del Papa. Això, els números, ja veureu.
3: 5 minuts i arribarem a 11:15. Parlem ara de les execucions hipotecàries a Catalunya, que augmenten un 20% respecte del trimestre anterior. Es tracta del procés legal que activa un creditor, generalment un banc, quan un client deixa de pagar les seves quotes hipotecàries. Doncs bé, segons l'Institut Espanyol d'Estadística, se n'han fet 906 de gener a març, 151 més que els 3 mesos anteriors. L'execució hipotecària no sempre comporta la pèrdua del pis o el desnonament, perquè de vegades les dues parts arriben a un acord per al refinançament del deute. I ara parlem de cultura, concretament del Primavera Sound. Yeah. que ja ha obert portes després d'una jornada inaugural amb les guitarres com a protagonista.

0: artistes. Avui actuen caps de cartell com Bad Gui, el Massive Attack o Doja Cat. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Avui comença la programació de debò amb 17 escenaris en marxa. Bad Gui és un dels caps de cartell d'aquest primer dia del festival, al costat de grans noms com Massive Attack o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Fada John Misty, Mac DiMarco, Panda Bear, Fuckers, gairebé a les 3 de la matinada, Aiko El Grupo, Lucrecia Dalt, Renaldo i Clara O'Mourne. Serà l'endemà que les britàniques Wet Leg tanquessin la jornada inaugural. Van sortir a l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc influït per la cultura dels videojocs Catch These Fists. Aquest duet de l'illa de Wight que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites com les líquides Wet Dream o Liquid Eyes. Han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom, Jess Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià guitarrista de La Fuente. Ha arrencat fort amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans. Ha baixat el fossar i el passadís central que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Bad Gui de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Ha interpretat cançons com Calypso, que és nova, Futuros Amantes o Babieca, un gran clàssic. Ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act, una banda sense pèls a la llengua de lletres elaborades. Són capaços de cridar els quatre vents We Make Hits, Fem Èxits, i de demanar perdó en una cançó per haver fet bullying a l'escola, perquè ells també n'havien patit, o de reconèixer que viuen immersos en la síndrome de l'impostor. Han avançat cançons del disc You're Gonna Need a Little Music, que publicaran el 17 de juliol. Tot això passava després que Winnet obrís l'escenari amb electrònica i coreografies amb convidades com Muixca i Maria Jaume.
0: I el centre de la ciutat de Girona acull des d'avui el rodatge d'un nou projecte de ressò internacional. Gravaran diverses escenes d'una sèrie d'aventures i acció que prepara Amazon Prime Video amb el personatge de l'exploradora Lara Croft. És una nova versió de la saga Tomb Raider, que va néixer com a videojoc i que també s'ha fet al cinema. Girona, Fèlix Martín.
2: La plaça Catalunya de Girona és plena de tràilers aquest matí. Transporten el material del rodatge que es farà fins dilluns ben a prop d'aquest espai del centre, a l'entorn de la catedral, a la plaça del Vi o en un tram del carrer Santa Clara. Això ha obligat a eliminar algunes places de pàrquing i a limitar el trànsit, però exceptuant moments puntuals, es garanteix l'accés de veïns i botiguers. Tot i això, la presidenta de l'Associació de Comerciants del Centre de Girona, Mercè Ramírez de Cartagena, ha confirmat a 3Cat Info que algunes botigues hauran de tancar i ja han pactat indemnitzacions.
3: Els comerços que els afecta directament sí que s'han arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar, i els altres, doncs, bueno, se'ls ha informat de com els hi afectaria. Per tant, la notícia, per tot el que sabem nosaltres, s'ha agafat en positiu i pensem que tant per la ciutat com pel comerç, doncs posa una vegada més la nostra ciutat Girona en el mapa.
2: En aquesta nova versió de Tomb Raider, que s'estrenarà el 2027 a Prime Video, la protagonista és l'actriu britànica Sophie Turner, popular pel personatge de Sansa Stark en una altra sèrie, Joc de Trons, que precisament també va tenir Girona com a escenari de rodatge. Va ser el 2015. A Girona s'hi estaran fins la setmana que ve.
0: I a Lleida, una dotzena d'alumnes de l'Institut Torrevicens han participat en el projecte En Residència, una iniciativa que els ha permès conèixer el procés de creació contemporània, acompanyats per l'artista Marta Bisbal. El projecte fa anys que funciona a Barcelona, però ara per primer cop es descentralitza i arriba a les Terres de l'Ebre i a Ponent. Lleida, Júlia Albacar.
4: Els alumnes han creat des de zero una exposició artística a partir dels objectes que van rescatar de les golfes de l'Institut Torre Vicenç de Lleida. Inspirats per la figura de l'escultor surrealista Leandre Cristòfol, han dissenyat i confeccionat diferents objectes que s'exposen ara al Museu Morera de Lleida. Marta Bisbal és l'artista que els ha guiat durant tot el procés.
5: Vam fer diferents exploracions a l'Institut, vam trobar les golfes, on s'hi guarden objectes que han estat rebutjats, descartats, deixalles, etc. I allí nosaltres ens vam inspirar per desenvolupar el nostre projecte, que consta d'una sèrie de 20 objectes que han estat descartats i que nosaltres els hi hem atribuït una qualitat artística i poètica.
4: Una experiència que ha agradat molt. Sentim dos alumnes, en Jo Sangaré i Calijat Ujalou.
6: A mi m'ha encantat que la Marta hagi estat amb nosaltres durant tot el curs. De fet, abans pensava que l'art sol era pintar en plan, amb retolados i ja està. Pues, després he descobert que no és així.
7: Aquest projecte m'ha semblat una experiència inolvidable i és que he desenvolupat a treballar en equip i a expressar-me.
4: La mostra es podrà visitar fins diumenge. Al projecte també hi han participat els alumnes de l'Institut Berenguer Quart d'Amposta.
0: Tres quarts d'onze, toca aturar-nos, trànsit i temps, i comencem per les carreteres. Txell Garriga, molt bon dia.
8: Bon dia, doncs comencem ara

Destacant que per manifestació hi ha afectacions al trànsit al voltant de la rotonda d'accés a Tàrrega des de l'A2 per manifestació dels docents i a la resta de xarxa ara mateix sense gaires problemes per circular. Ja s'ha pogut restablir, recordem, la circulació a la GI 500

0: tranquil·litat. L'única incidència que estava afectant la línia T4 i T5 del tram ja s'ha resolt i a Rodalies ens consten demores per limitacions de velocitat, però en general avui són de menys ara de 10 minuts. De moment, això és tot.
1: El temps.
0: Enric Agut.
2: Matí de cel variable, de moment d'espera, un ambient humit, i a partir dels vols de migdia comencen a caure alguns ruixats per punts del Pirineu que després escamparan per moltes zones. Entre la tarda i el vespre plourà sobretot a comarques de Girona, de Barcelona, Catalunya Central, del Pirineu i Prepirineu, amb algunes tempestes que poden ser fortes. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta totes les comarques de Girona, totes les de Barcelona, Catalunya Central, també nord de les comarques de Tarragona i també un bon grapat a les comarques de Lleida. I en algun cas, en algunes comarques, el perill és el taronja. Perill 4 sobre 6, l'alt. Estem parlant del Berguedà, estem parlant del Ripollès, també del Lluçanès i d'Osona. I finalment també parlem de la Garrotxa i de l'Alt Empordà. A mitja hora poden caure més de 20 litres i en alguns casos en 3 hores més de 60 litres. On plourà menys serà cap a Terres de l'Ebre i també cap al Segrià i al Pirineu més occidental, tot i que també pot arribar algun ruixat. La temperatura avui, alta, tot i els núvols, al migdia de la tarda, les màximes estaran situades en moltes zones entre els 25 i els 30 graus, localment arribant als 31-32, i es preveu que demà el temps sigui més tranquil, només de nit i matinada quedaria algun ruixat a la costa central i a la costa del Camp de Tarragona.
1: Trescat Info.
3: Angie Ange. Ho veus?
4: Okay.
3: L'Angie Ange. Això és molt nostre.
4: Molt.
3: Tan nostre com dir posarem llum.
5: A la foscor.
3: O com dir aventureres, aventurers.
4: Ens hi apuntem o què?
3: Què dius?
4: Saps que és molt nostre, també?
6: Sou molt bona gent!
1: Xxt, silenci.
5: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
3: O el Catalunya Ràdio.
7: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
3: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
4: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
3: Molt nostre.
1: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts de 3:15. Preacord entre sindicats i empresa Nestlé per rebaixar el nombre d'acomiadaments i millorar les condicions dels treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'ERO a les oficines centrals d'Esplugues i als centres de Girona i Reus. Els representants de Comissions Obreres a les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en aquest preacord.
8: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida, a partir de 54 anys, es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
0: Al conjunt de l'Estat espanyol, l'ERO es redueix de 301 a 242 acomiadaments. Demà els treballadors hauran de ratificar aquest preacord en assemblea. I la multinacional química Dow anuncia l'eliminació de prop de 140 llocs de treball a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on treballen gairebé 700 persones. Anem cap allà, Ricard Buigas.
9: Dow diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'Estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura.
0: 10 minuts i arribarem a les 11. Ara al Mapa Mundi.
1: Mapa Mundi. Cròniques d'un món convuls.
10: Bali, l'altra cara del paradís.
11: Viatjar per trobar-se i connectar amb un mateix. Relaxar-se en una vila amb piscina i vistes al mar o en una platja de sorra blanca i aigua cristal·lina. Bali és un dels destins més desitjats del món. Però darrere la imatge paradisíaca que es ven a les xarxes socials, l'illa viu una realitat molt diferent. Massificació turística, una mala gestió dels residus i contaminació de l'aigua. Amb 4 milions d'habitants, Bali rep uns 16 milions de visitants l'any. Com altres illes del sud-est asiàtic, el turisme n'és el principal motor econòmic.

0: Després de la pandèmia, el nombre de visitants va augmentar exponencialment i l'any passat va batre rècords amb més de 7,1 milions de turistes internacionals. Però mentre l'economia se n'ha beneficiat, la població local en pateix cada vegada més les conseqüències. Nora Zizà, ciutadana balinesa i investigadora en gestió de residus, explica que l'illa no estava preparada per al tipus de brossa que genera el turisme actual.
1: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. El sistema no estava dissenyat per tractar aquest tipus de deixalles i últimament hem vist una crisi recurrent als abocadors, la crema de brossa i contaminació a les platges de Bali, però crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governança.
0: Segons el Sistema Nacional d'Informació per a la Gestió de Residus a Indonèsia, l'illa genera unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i únicament el 7% del plàstic es recicla. Azizà recorda que els turistes generen gairebé 4 vegades més residus que els residents i reclama que no es posi només la responsabilitat sobre els locals.
1: Hem d'evitar idealitzar massa els coneixements de la població local. Sí que pot fomentar un comportament responsable amb el medi ambient, però no pot resoldre els problemes estructurals de residus. I si s'anima les comunitats a reduir l'ús de plàstic, però no hi ha alternatives assequibles o no hi ha un sistema de recollida que ho permeti, el canvi de xip és molt difícil.
0: La imatge idíl·lica que es projecta a les xarxes ha accelerat encara més l'arribada de visitants. Vincent Chalias, fundador de l'organització sense ànim de lucre Ocean Gardeners, que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall, creu que l'única solució per un turisme més sostenible passa per canviar radicalment la forma de consumir-lo.
2: No existeix el turisme responsable, és una plaga, i ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
0: La gestió i l'accés a l'aigua són un altre punt crític. La indústria turística consumeix més de la meitat de l'aigua subterrània de l'illa. L'investigador expert en turisme responsable, Harold Goodwin, alerta que el sistema no dona l'abast.
3: Els turistes tendeixen a dutxar-se més vegades que els locals. Per tant, són residents temporals, però que utilitzen més aigua. I un altre tema de què ningú vol parlar, però que cal posar sobre la taula, és que si tens més gens, també tens més excrements. I si no tens un sistema de clavegueram que pugui fer-hi front, creixen també les aigües residuals al mar. No s'està netejant prou l'aigua abans de tornar-la a abocar al medi natural.
0: Però Goodwin avisa que les conseqüències d'una illa sobresaturada no només afecten la població local, sinó que també tenen un impacte en la seva imatge.
3: La massificació implica que el turisme ha crescut fins al punt que la qualitat tant de l'experiència per al turista com l'impacte en la vida de la població local s'ha tornat inacceptable. Però la gent ho viu de moltes maneres diferents. No són només les aglomeracions, és l'augment dels costos del lloguer, del soroll, del trànsit, el descontrol i el mal comportament.
0: La saturació és tan evident que alguns viatgers ja habiten l'illa. L'Anna, una catalana que va visitar Indonèsia l'estiu passat, va preferir descartar Bali després que l'advertissin de la massificació.
4: Que Bali sí que hi ha molta massificació turística. No hi he estat precisament perquè vaig voler evitar això. Es veia com per xarxes socials i a blogs i tal que vam llegir que estava molt massificat. I de fet, l'únic que vam fer a l'illa de Bali, que va ser travessar-la per anar a buscar un ferri cap a Lombok, bueno, és que hi ha cues per tot arreu, es nota molt que la infraestructura no està preparada per acollir tants cotxes de turistes.
0: El govern ha començat a limitar la construcció d'allotjaments turístics, la majoria en mans d'empreses estrangeres, i endurir les normes pels visitants. Però tant els experts com els residents coincideixen que sense canvis profunds en el model turístic, Bali continuarà lluny de solucionar el problema.
5: És un reportatge de Neus Aldeguer amb el muntatge musical de Nil Hernández.
6: Esports. Montse Raya, molt bon dia.
7: Hola, bon dia. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Real Madrid. A les últimes hores, Florentino Pérez ha publicat un vídeo amb una imatge de José Mourinho amb la samarreta

0: Feta a Madrid contestant sí a l'oferta del Madrid.
1: Sí.
0: Mourinho, que té contracte amb el Benfica portuguès i una clàusula de rescissió de 15 milions d'euros, diu que aquestes imatges s'han generat amb intel·ligència artificial. Florentino també afegeix el fitxatge del defensa del Liverpool, Konaté. Mentrestant, en una entrevista a l'Hormiguero, Enrique Riquelme, el rival electoral de Pérez, assegura que té lligats dos jugadors del City, Rodri i Haaland.
2: Con Haaland, que és una situació diferent, donde tiene una cláusula y donde querría venir al Real Madrid. Por lo tanto, si yo soy presidente del Real Madrid, me he comprometido con garantía personal y notarial, sin ningún tipo de excepción, a mantener al club al 100% de sus socios y que estos dos jugadores jueguen en el Real Madrid.
0: El Barça de bàsquet té avui la primera oportunitat per classificar-se per a les semifinals de la Lliga si derrota l'UCAM de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana. El partit es pot seguir en directe amb transmissió pel web i l'app de Catalunya, Ràdio i 3CAT. És el segon partit del play-off de quarts de final i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, l'afronta així.
3: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo. Con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
0: La sisa Joventut ha perdut el primer partit de quarts que va disputar ahir a la pista del Baskonia per 85-71. Els verd i negres van deixar escapar a partir de l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
4: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
0: A l'NBA de matinada, els Knicks han guanyat el primer partit de la final a la pista dels Spurs per 95-105. Demà jugarà el segon partit encara a la pista de San Antonio. La derrota dels Spurs ha estat malgrat els 26 punts i 12 rebots del pivot francès Wembanyama.
5: 3CAT Info.
0: El Natació Catalunya es proclama campió de l'Eurocup femenina de waterpolo, el primer títol del seu palmarès. Les gracienques van superar l'Atlètic Barceloneta 11-13 i a l'anada ja havien guanyat de 5. Javi Belmonte, tècnic del Catalunya.
6: Sí, la veritat és que ens ha sortit molt bon partit, tot i els dos primers gols, els dos primers atacs del Barceloneta. Hem aconseguit pues, donar-li la volta, hem tingut molts gols d'avantatge i amb els 5 gols de l'anada pues, la veritat és que no hem patit gaire al final, que això és bastant important.
0: Parlem de futbol. El Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. President del Figeli, la propietat amb Pere Guardiola i la direcció esportiva amb Quique Càrcel, donant a conèixer els detalls del nou projecte. També aquest migdia el Barça presenta el seu pla integral de salut mental amb la presència del president Rafa Juste. El pla el fa el Barça conjuntament amb la seva fundació. També avui a les 9 del vespre, amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, amb la presència de fins a 9 catalans, i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No hi serà Lamine Yamal, que continua entrenant-se al marge per recuperar-se de la lesió. Avui podria debutar amb la selecció absoluta el també blaugrana Marc Bernat, i descansa Pedri. També descansen els catalans Raya, Cucurella i Víctor Muñoz. El torneig de tennis de Roland Garros, el barceloní Mercè Granollers jugarà avui les semifinals de dobles amb Ceballos contra la parella italiana Bolelli-Babasori. Ahir van superar el duet Nir-Roger Vasselin en dos sets. Ja estan definides les semifinals individuals. Coboli, Arnaldi i Mensik Zverev, la número 1 del món, Sabalenka, ha quedat eliminada. I en futbol sala l'Indústria Santa Coloma amplia una temporada el contracte d'Uri Santos.
5: Trescat Info.

En punt les 11 del matí. La Guàrdia Civil registra aquesta hora la seu de Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional Espanyola vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. D'aquí a una hora sabrem el futur de les vagues a l'ensenyament. Es tanca la consulta telemàtica als docents per avalar o no el preacord tancat pels sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària.

0: Crítics com la CGT destaquen que el document deixa moltes qüestions sense resoldre. El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, avança al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català. Abadías també ha explicat que l'acte de l'estadi olímpic recollirà molts trets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. PSC, Esquerra i Comuns tombaran les esmenes que ja ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la tramitació. La consellera Alícia Romero agraeix el suport dels socis i reclama Junts i PP que se sumin al nou model de finançament. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori express, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Revés legislatiu per Donald Trump després que la Cambra de Representants dels Estats Units hagi aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit del Congrés a l'esforç bèl·lic de Trump que manté que el conflicte pot tenir un final imminent. Israel avisa que continuarà amb les operacions al sud de Líban malgrat l'anunci d'alto el foc. El ministre israelià de Defensa ha assegurat que seguiran atacant la milícia de Hezbollah. Un altre casc blau de l'ONU ha mort al sud de Líban per un atac del qual no se'n sap l'origen. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors. I avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum de Berga. Aquest migdia, Patum de Lluïment i a la nit, Patum completa. 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa. Tot plegat amb la mirada posada en la pluja. L'alcalde considera que la festa es mereix la Creu de Sant Jordi.
1: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça té la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si avui guanya a les 7 al Múrcia, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71. El Catalunya guanya l'Eurocup femenina de waterpolo després d'imposar-se a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.
0: Matí tranquil, amb canvi de temps a partir del migdia entre la tarda i la nit. Plourà molts indrets, esperen ruixats intensos a la meitat nord del país. En alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.
3: Trescat Info.
0: 11:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Hi ha novetats sobre el cas Leire. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu de la CEPI per emportar-se contractes vinculats a la trama i també la policia registra l'empresa basca Tubos Reunidos. Ho ha ordenat el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, que investigui irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa. Anem a buscar l'última hora a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal? Molt bon dia. Si és una segona pota de la trama, una investigació que continua secreta i té sota la lupa el rescat de l'empresa basca i els vincles entre l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials amb l'exmilitant socialista Leire Díez i també l'empresari navarrès Anxon Alonso, esquitxat pel cas de Santos Cerdán. L'operació d'aquest matí de la Guàrdia Civil es desplega just l'endemà de conèixer el sumari del cas Leire, que revela desenes de maniobres de l'exmilitant socialista contra jutges, fiscals i policies. Avui el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sortit a defensar la directora de la Guàrdia Civil després de saber-se que es va reunir 3 cops amb Leire Díaz. L'objectiu era desactivar investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez.
5: Que no he conocido, se las hubiera conocido, no las hubiera tolerado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
4: Grande Marlaska ha dit que mai va saber res d'aquestes maniobres de suposades pressions a policies per desactivar causes com, per exemple, la del germà de Pedro Sánchez. El govern espanyol que desvincula el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'aquesta trama i ho vincula a Leire Díaz i a Santos Cerdán. Tots dos recorden expulsats del partit ara fa un any.
0: Bueno, anirem seguint, Paula, gràcies, fins ara.
4: Adéu, bon dia.
0: I ens quedem a Madrid perquè hi ha hagut una declaració express del germà de Pedro Sánchez, jutjat per suposadament aconseguir una plaça mida a la Diputació de Badajoz. Ha negat que li influís en el procediment per endollar un amic seu i ha defensat que va exercir la seva feina. Tània Tàpia.

0: No anem a Madrid, no, anem a Badajoz, que és on es fa el judici. Tània, bon dia.
1: Què tal, bon dia? Sí, ha declarat 11 minuts escassos, responent només al seu lletrat, que no li ha fet ni una sola pregunta sobre com va accedir a la plaça per coordinar els conservatoris l'any 2017 i què és l'origen d'aquesta causa. En canvi, sí que ha incidit el seu lletrat en el canvi de nom que va tenir la plaça, anys més tard, per coordinar el que seria llavors una oficina d'activitats. David Sánchez ha negat que ell hi tingués res a veure.
2: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
1: I ha defensat que ell tenia un despatx que exercia la seva feina i que el canvi de denominació no buscava, com sostenen les acusacions, adaptar la plaça a les seves necessitats personals i, per exemple, compaginar-la amb activitats privades. També ha dit que va seguir cobrant el mateix. David Sánchez també s'ha desvinculat de la plaça que va obtenir un amic seu, Luis Carrero. També a la Diputació diu que només van comentar que sabia que es crearia una plaça amb què podien queixar, però res més. Res més. Ell no va fer cap gestió. Ha declarat també el president de la Diputació d'aquell moment, Miguel Ángel Gallardo, que ha negat que Pedro Sánchez li demanés que a favor i també que has fet un vestit a mida per al seu germà per endollar-lo.
3: Le habló en aquel, de alguna forma él, o directa o indirectamente, le habló de su hermano, que era músico.
4: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
1: Ha assegurat que aquest mateix any, el 2017, es va crear la plaça del directiu de David Sánchez, però també dues més, i que l'ordre era política, venia d'ell i del seu govern, però que la gestió de la plaça la feia Recursos Humans i que no hi va haver cap irregularitat.
0: Tania, gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
0: Molt pendents de conèixer aquest migdia el resultat de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. S'ha de conèixer aproximadament a les 12 del migdia i en funció d'això podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Més de la meitat de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet. I on tenim en aquests moments mobilitzacions, doncs és a Lleida, a l'espera del resultat de la votació. La vaga del sector de l'educació es concentra avui a les comarques lleidatanes, el Pirineu i l'Aran. Aquest matí hi ha convocades mobilitzacions a Tremp i a Tàrrega. A la capital de l'Urgell la protesta la segueixen unes 200 persones. Anem cap allà. Ramon Dalmau i Estela Busoms. Estela, bon dia.
5: Hola, molt bon dia. Sí, unes 200 persones que ara mateix, des de fa 3 o 4 minuts, tallen l'autovia A2 aquí a Tàrrega, concretament la sortida 507, la que uneix amb les carreteres, amb la carretera que va cap a Guissona i Solsona cap al polígon. De fet, ha sigut tot un matí amb el trànsit alterat aquí a Tàrrega, en una nova mobilització de mestres i professors que aquesta vegada doncs, no es fa a Lleida, es fa aquí a la capital de l'Urgell. Els manifestants han sortit de l'estació de trens a les 10 i fins que han arribat aquí doncs, també han estat una bona estona tallant una de les rotondes que uneix l'autovia 2 amb la C14. I, evidentment, molt pendents del que passi d'aquí poc menys d'una hora el resultat d'una consulta que avalarà o no el preacord del departament amb els sindicats majoritaris, un preacord que els que avui fan vaga veuen del tot insuficient. N'hem parlat amb el Manel i la Mar, que són mestres de l'escola Jacint Verdaguer de Tàrrega.
6: Bueno, una mica ens mobilitzem per dir que continuem estant aquí, que no en tenim prou, que els problemes que tenim al sistema educatiu actualment no es resolen amb aquest petit pacte, que és un pas endavant, sí, però que no en tenim prou. Tenim problemes grossos i demanem a la societat que es sumi a defensar aquest sistema educatiu de qualitat que volem tots.
7: Evidentment, creiem que hem d'anar tots a una i certs sindicats l'únic que han demostrat és que s'han venut per quatre engrunes i nosaltres hem de seguir lluitant.
5: Els sindicats minoritaris també han convocat vaga avui a les comarques de l'Alt Pirineu amb una convocatòria de concentració a Tremp, tot plegat avui amb un seguiment no tan massiu com en les jornades prèvies de mobilitzacions. Hem de pensar que hi ha centres fins i tot que han comunicat a les famílies que avui seria una jornada lectiva normal perquè cap dels mestres faria vaga. Veurem, però, què passa si es reactiven aquestes protestes, si guanya el no a la consulta. Ho sabrem, doncs això, d'aquí més o menys 3 quarts d'hora.
0: Gràcies, Estela. Bon dia.
5: Bon dia.
0: El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, avança al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català.
8: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: Abadies també ha explicat que l'acte de l'estadi olímpic recollirà molts aspectes de la cultura catalana. En referència a la Sagrada Família, ha explicat que la benedicció de la Torre de Jesús és un tema encara obert i que estan treballant perquè hi hagi

0: presència de català.
1: Sí que és veritat que el Vaticà ja ha publicat els textos, això acostuma a fer uns dies abans, i d'això ja surt tot en castellà. És a dir, la benedicció final, aquesta, és la que hem de, i encara estem treballant en això, com estem treballant en les seves homilies, a la mesura en la que el Papa ens ha dit fins aquí o fins allà, i nosaltres col·laborem amb tot. I busquem, i estem treballant per això, certament.
0: Abadia s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, contrari al tracte que rebrà el pontífex i la despesa d'aquesta visita.
2: 3CAT Info.
0: La consellera d'Economia, Alicia Romero, demana a Junts i al PP que no bloquegin el nou finançament al Congrés. Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa passen avui al primer examen a la Cambra Catalana amb el debat de les esmenes a la totalitat. Anem cap al Parlament, Jordi Corbalán.
3: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha posat en valor la responsabilitat política, el sentit de país i la generositat d'Esquerra i els Comuns per facilitar l'aprovació dels comptes. La consellera demana a Junts i al PP que no bloquegin el nou finançament al Congrés.
4: Jo faig una crida, doncs sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, que quan això arribi al Congrés no es bloquegi. Que pensem en el país, que pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya, quasi bé 4.700 milions d'euros per millorar la vida de la gent.
3: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit a defensar el concert econòmic i ha assegurat que aquests pressupostos no solucionen els problemes del país.
5: Vostès tindran pressupostos, sí, i també tindran oxigen per esgotar la legislatura. Però els catalans seguirem tenint els mateixos problemes, els catalans anirem a pitjor. Vostès tindran pressupostos, però seguiran tenint el país cap per avall. El govern guanyarà estabilitat i Catalunya perdrà prosperitat.
3: El popular Alejandro Fernández deixa clar el no rotund del seu grup als comptes.
6: Es tracta, això sí, d'uns pressupostos al servei de les misèries compartides d'Esquerra Republicana i del Partit dels Socialistes de Catalunya. Allò que es deia abans de la Societat de Socorros Mutuos.
3: El ple rebutjarà aquest migdia amb els vots del PSC, d'Esquerra i els Comuns les esmenes a la totalitat de l'oposició. Els comptes seguiran el tràmit pressupostari i podrien quedar aprovats a començaments de juliol.
0: Obrim crònica internacional. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit a la Cambra de Representants a l'esforç bèl·lic del president després de 4 intents infructuosos liderats per l'oposició democràtica. La mesura ha prosperat perquè 4 legisladors republicans s'han apartat de la línia del partit pels motius que desgranava un d'ells, el congressista per Michigan, Tom Barrett.
7: Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra i això és una cosa que certament hem de protegir.
0: Ara bé, el vot és en gran part simbòlic perquè la mesura encara l'hauria d'aprovar el Senat, que està controlat pels republicans, i fins i tot llavors Donald Trump la podria vetar. Israel avisa que continuarà amb les operacions al sud de Líban malgrat l'anunci del toll foc. Els governs israelià i libanès han acordat una treva amb mediació dels Estats Units condicionada al fet que s'aturin els atacs de la milícia de Hezbollah. Però el ministre israelià de Defensa ha reivindicat llibertat d'acció i ha avisat que seguirà atacant Hezbollah. Yeshel Leiter és l'ambaixador israelià als Estats Units.
8: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Un cas blau de nacionalitat sèrbia mort i 2 de nacionalitat espanyola han quedat ferits lleus al sud de Líban arran d'un atac contra la missió de les Nacions Unides que no en precisa quin és l'origen.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Un quart de 12 del migdia. Actualitzem la situació del trànsit i del transport públic. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
9: Bon dia. Comencem destacant que per la manifestació dels docents hi ha afectacions al trànsit al voltant de Tàrrega. S'està regulant el trànsit i ara es talla la 2 a Anglesola cap a Barcelona i a Tàrrega direcció Lleida, és a dir, a banda i banda de la població el trànsit queda tallat en els dos sentits de la marxa. I a la resta de xarxa ara mateix sense gaires problemes per circular. Recordem que s'ha restablert la circulació a la GI-552, però se circula en pas alternatiu a Arbúcies. Les retencions de primera hora s'han acabat ja de normalitzar del tot i queda una mica d'intensitat a la ronda litoral, sobretot en sentit Llobregat, del Fòrum a la Barceloneta. I pel que fa al transport públic, de moment, sense gaires incidències, només en tenim a Rodalies, són demores per les limitacions de velocitat, però en general són d'uns 10 minuts de mitjana. De moment, això és tot.

0: El temps.
1: Amb l'Enric Agut.
2: Matí tranquil, matí de treva, cel variable en alguns casos tapat, cel canviant, en definitiva, a l'espera de que arribin canvis. L'ambient és humit, la humitat és elevada i a partir d'aquest migdia s'inicien alguns ruixats pel Pirineu i després es poden escapar per molts sectors. Primer Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, en menor mesura en arribaran al Pla de Lleida, més pocs, o també a comarques del sud de Tarragona, Terres de l'Ebre, algun ruixat aïllat, però en el cas de Pirineu, després Catalunya Central, comarques de Girona i també les de Barcelona, entre la tarda i el vespre nit n'arribaran. I algunes poden ser fortes. Hi ha un avís d'intensitat de precipitació que afecta a totes les comarques de Girona, totes les de Barcelona, Catalunya Central, nord de les de Tarragona i també nombroses de Lleida. I en alguns casos el perill és el 4 sobre 6 al taronja, al Berguedà, Ripollès, Lluçanès, Osona, Garrotxa i Alt Empordà. Aquí hi ha més possibilitats de que les tempestes descarreguin amb força, amb intensitats de més de 20-30 minuts i que localment caigui calamarsa. També en alguns casos poden caure més de 60 litres en 3 hores. A la nit tot això marxarà, quedarà algun ruixat entre la costa central, també al Camp de Tarragona. La temperatura, tots els núvols aquest migdia i aquesta tarda seran altes, però si cau algun ruixat fort, la temperatura baixarà en picat. Moltes màximes avui entre 25 i 30, algunes xifres de 31-32 graus.
0: Info.
3: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
4: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
3: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
4: Que bé!
3: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
5: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: El meu amor dins el puny floreix al maig fins a juny.
7: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
0: Tresca Info.
1: Un quart de 12 i 3 minuts. Preacord entre sindicats i l'empresa Nestlé per rebaixar el nombre d'acomiadaments i millorar les condicions dels treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'ERO. En concret, a les oficines d'Esplugues hi ha d'haver 102 acomiadaments, 9 al centre de Girona i 8 a Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
8: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida. A partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
1: El conjunt de l'estat espanyol ERO redueix a 301 a 242 acomiadaments. Demà els treballadors hauran de ratificar o no el preacord en assemblea. Mentrestant, la multinacional química Dow ha anunciat l'eliminació de prop de 140 llocs de treball a Espanya. La majoria de treballadors de l'empresa nord-americana es concentren a les plantes del complex de Tarragona, on hi treballen gairebé 700 persones. Ricard Huigues.
9: Dow diu que per motius de productivitat preveu una reducció de 138 llocs de feina a l'estat. A Tarragona hi treballen més del 90% de la plantilla que tenen a Espanya. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, ha dit que són conscients que el procés generarà incertesa entre el personal i que l'afrontaran amb màxima transparència. Precisament transparència és el que demanen els sindicats. STR, sindicat majoritari al sector, no accepta els acomiadaments. Diu que l'empresa encara no ha presentat cap documentació que justifiqui la mesura.
1: Hi ha hagut un vessament d'aigua residual sense tractar davant la costa del Vendrell. La causa és una incidència en una depuradora que aboca les aigües directament mar endins. En un primer moment, ahir a la tarda, es va prohibir el bany a la platja de les Madrigueres. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba.
10: L'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal del Baix Penedès han informat que es tracta d'una avaria a l'estació de bombament número 1, ubicada a la platja de les Madrigueres. L'abocament no s'està produint a la platja, sinó que surt per un emissari que té la sortida 2 quilòmetres mar endins. Es va detectar ahir a la tarda i de seguida, per precaució, es va prohibir el bany a la platja de les Madrigueres, de gran valor natural. Un cop s'ha constatat que l'abocament s'ha fet mar endins, a força distància de la costa, s'ha permès el bany perquè l'ACA ha considerat que no té afectació en la qualitat d'aigua de bany a la platja. Ara s'està treballant per reparar la

0: bateria de la depuradora perquè torni a llançar l'aigua tractada i funcioni normalment tan aviat com sigui possible. 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Avui és dijous de Corpus, és el dia gros de la Patum, i a Berga tothom està pendent de la pluja. El passacarres d'ahir va ser multitudinari i un bon termòmetre de les ganes que hi ha de festa. L'alcalde diu que aquesta festa es mereix la Creu de Sant Jordi i ha fet una crida a mantenir l'esperit de convivència. Anem cap a Berga, Natia Dell.
2: Aquest dijous al migdia, Patum de lluïment, i a la nit, Patum completa, fins ben entrada la matinada. La febre patumaire ja impregna tots els carrers de Berga.
3: La intenció és sortir, formar part de la festa.
4: Saltar tota l'estona.
5: De ganes n'hi ha, tant per als grans com per als joves i per la canalla. Però, bueno, ens ho hem d'agafar amb seny.
6: Que ho comenci a viure, encara és molt xica, mica en mica anar-la introduint.
2: Una de les novetats d'aquest any, el nou vestit del tabaler, que no es podrà fer servir, però amb comparses de foc.
7: És molt més fresc.
2: I l'alcalde, Ivan Sánchez, per la seva banda, ha fet aquesta crida.
8: Portem molts i molts anys treballant perquè la Patum sigui un èxit de concòrdia, de compartir, d'amistat, d'alegria, i per tant el prec de l'Ajuntament és que això segueixi sent així.
2: 400 efectius policials vetllaran per la seguretat de la festa.
1: El xef Saül Balam i Jaume Subirós han estat distingits amb els premis de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, el primer en la categoria de gastronomia d'autor per la seva feina al restaurant Moments de Barcelona i el segon en la de cuina tradicional pel nivell del motel Empordà de Figueres. Òscar Callau.
9: Fa més d'una quinzena d'anys que Raül Balam està al capdavant dels fogons del restaurant Moments, situat a l'hotel Mandarín Oriental, amb l'assessorament de luxe de la seva mare, Carme Ruscalleda. La cuina de proximitat i estacional, les receptes medievals o les innovacions del mític restaurant Sant Pau són alguns dels ingredients conceptuals de les receptes del xef guardonat amb el Premi Nacional de Gastronomia d'Autor 2026. Balam ens explica un dels plats de la seva nova carta.
10: Començarem a treballar els lloritos, els raons, i aquest any el farem amb una amanida caprese, texturitzada perquè a cavall hi vagi aquest llorito on la gran excel·lència d'aquest peix és que et mengis aquesta escama cruixent.
9: El Premi Nacional de Gastronomia Tradicional 2026 l'ha merescut Jaume Subirós del restaurant El Motel de Figueres. El jurat també destaca que Subirós ha convertit el motel en un referent per la seva hospitalitat.
11: M'agrada que quan la persona que ve com a client es trobi a casa a gust, cuidar-lo, mimar-lo. El client ha de sentir que allò funciona, que hi ha algú que s'ocupa d'ells, no?
9: Els altres guardons per cuiners de la Gran Gala de la Gastronomia Catalana han estat el Premi Revelació per Laia Coma, del restaurant de cuina de muntanya Mare de la Font de Solsona.
12: És que la meva àvia tenia el llibre del Lledonosa i seguia totes les receptes. Ara les tècniques han millorat. Per tant, les mateixes receptes les podem fer una mica millor amb tots els coneixements que tenim ara.
9: I el Premi Cap de Sala per Patrícia Sierra, del restaurant La Granja Helena de Barcelona.
1: Amor, als 56 anys, l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, autora de la novel·la gràfica autobiogràfica Persepolis, que es va convertir en un fenomen. Segons ha dit la seva família en un comunicat, Satrapi ha mort de tristesa uns anys després de la defunció del seu marit, de Matías Ripa. Persepolis es va convertir també en pel·lícula que ella mateixa va dirigir i amb la qual va aconseguir diversos guardons, entre els quals el Premi del Jurat de Canes i el César a la millor òpera prima, i també va ser nominada als Òscar. Dibuixa la seva infància a Teheran durant la Revolució Islàmica, que el 1979 va derrocar el xa de Pèrsia i va pujar al poder l'Ayatollah Khamenei. La història arriba fins a l'inici de la seva vida adulta i la seva arribada a Europa. Barreja la història de l'Iran amb la vida quotidiana des de la perspectiva d'un adolescent. Segons va explicar, no tenia massa experiència com va escriure el còmic i no pensava que mai interessés un editor. En canvi, s'ha convertit en una novel·la gràfica només comparable a Maus d'Art Spiegelman, segons Reservoir Books, que l'ha publicat en català, castellà i euskera.
13: Esports.
1: Montse Raya, bon dia.
14: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet té avui la primera oportunitat per classificar-se per a les semifinals de la Lliga si derrota el Camp de Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana. És un partit que es pot seguir en directe amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. És el segon partit del play-off de quarts de final i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomás Satoranski, ho afronta així.
15: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían su mejor día ayer. Así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de play-off.

0: Pel que fa a la sisa joventut, ha perdut el primer partit de quarts, que va disputar i a la pista del Baskonia per 85-71. Els verdinegres van deixar escapar el partit a l'últim quart, després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
1: En casa hemos de primer recuperarnos, porque vamos contra un equipo que tiene más gasolina, pero creo que lo podemos hacer mejor y sobre todo esta energía que nos ha faltado al final, con nuestra gente en casa, buscar de acabar bien el partido, porque se ha visto que realmente tenemos opciones de sacar y igualar la eliminatoria.
0: I avui també hem sentit el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, que ha fet valoració de la temporada. Assegura que Moncho seguirà com a tècnic, tot i les informacions que diuen que l'Unicajal vol, i es planteja que volen jugar a Europa, però encara no saben en quina competició.
2: Siempre hemos dicho que jugaríamos Europa en el momento que nos clasificaríamos para ello. Eso se va a dar. Nosotros tenemos la intención de jugar Europa y luego también pues está, para mí, desafortunadamente, esto no es como el fútbol, que terminas en una posición y sabes exactamente qué competición vas a jugar. Aquí dependen de muchos factores.
0: El Cadí la Seu ha fet oficial aquest matí la renovació de Laia Reventós per una temporada més. D'aquesta manera, l'escorta usonenca complirà la seva cinquena temporada amb l'equip de l'Alt Urgell. Aquesta és la cinquena renovació que fa el Cadí la Seu de cara a la propera temporada a la Lliga Femenina de Bàsquet. I de matinada, l'NBA, els Knicks han guanyat el primer partit de la final a la pista dels Spurs per 95-105. Demà jugarà el segon partit encara a la pista de Sant Antonio.
3: 3CAT Info.
0: En futbol, el Girona explica aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. El president del Figel i la propietat, en Pere Guardiola, i la direcció esportiva, en Quique Càrcel, donaran a conèixer els detalls del nou projecte. També aquest migdia, el Barça presenta el pla integral de salut mental amb la presència del president Rafa Juste. El pla el fa el Barça conjuntament amb la seva fundació. A les 9 del vespre juga l'amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, amb fins a 9 catalans, i l'Iraq, a l'estat i de Riazor, a la Corunya. No hi serà la Minya Mal, que continua entrenant-se al marge per recuperar-se de la lesió. Avui sí que podria debutar amb la selecció espanyola el també blaugrana Marc Bernal, i descansa Pedri. També descansen els catalans Raya, Cucurella i Víctor Muñoz. Diumenge se celebren eleccions a la presidència de Madrid i a les últimes hores Florentino Pérez ha confirmat que tindrà José Mourinho com a tècnic, i l'altre candidat, Enrique Riquelme, assegura que té tancades les incorporacions de Rodri i Haaland del City. El club anglès ha fet públic un comunicat on assegura que aquesta informació és falsa, que no hi ha cap clàusula en el contracte de Haaland que permeti que pugui marxar, i que estudien accions legals pel fet d'haver utilitzat la imatge d'un jugador del City. L'Espanyol femení de futbol ha renovat la portera francesa Romain Salvador fins a l'any 2027. En waterpolo, primer títol al palmarès del Natació Catalunya. Han guanyat l'Eurocup femenina després de superar ahir l'Atlètic Barceloneta per 11-13, i a l'anada ja havien guanyat de 5 gols. Júlia Frigola, jugadora del Catalunya.
4: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0, i ens ha sentit bé.
0: El torneig de tenis de Roland Garros, a barceloní, Mercè Granollers jugarà avui les semifinals de dobles amb Ceballos contra la parella italiana Bolelli Babasoria, i van superar el duet Nir Roger Vaselin en 2 sets. Ja estan definides les semifinals individuals. Cobol i Arnaldi, Mensik Esberev, la número 1 del món, Sabalenka, ha quedat eliminada. I la Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits, gairebé 2 anys, un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua.
5: Dos quarts de 12 del migdia, la Guàrdia Civil registra aquesta hora la seu de Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol, i l'Audiència Nacional Espanyola vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. D'aquí una mitja hora s'acaba la consulta en què els docents poden votar el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats USTEC i professors de secundària. La participació arriba ja gairebé al 60% a aquesta hora. La USTEC adverteix que si guanya el no, i el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats, i la CGT, en canvi, diu que el preacord deixa moltes qüestions sense resoldre. I el president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadies, avança al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà íntegrament en català. Abadies també ha explicat que l'acte de l'estadi olímpic recollirà molts drets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. A partir d'ara també us explicarem que Barcelona retirarà les llicències del conegut com a bici sharing. Ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde Jaume Collboni, que ha argumentat la decisió sobre aquestes plataformes de bicicletes compartides per la quantitat de sancions que acumulen i per garantir la convivència ciutadana. I Girona acull a partir d'avui el rodatge d'escenes d'una sèrie d'Amazon Prime sobre la figura del personatge de videojoc Lara Croft. Inclourà llocs emblemàtics de la ciutat com la catedral o la plaça del Vi. Aquest nou producte de la saga Tomb Raider s'estrenarà l'any que ve. En esports, Montse, que destaquem?
0: Doncs que el Barça té avui la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet si guanya a les 7 al Murcia al Palau, partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. La Penya perd el primer partit de quarts a la pista del Baskonia, 85-71.
5: Matí tranquil, amb canvi de temps a partir del migdia. Entre la tarda i la nit plourà a molts indrets. Esperen ruixats intensos a la meitat nord del país. En alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es manté. Dos quarts de 12 i dos minuts, com us dèiem, hi ha novetats sobre el cas Leire Díaz, i és que la Guàrdia Civil ha entrat a la seu de la CEPI per emportar-se contractes vinculats a la trama, i la policia també escorcolla l'empresa basca Tubos Reunidos. Ho ha ordenat el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, que investigui irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa a Madrid. Paula Brujats.
3: És una segona pota de la trama, una investigació que continua secreta i té sota la lupa el rescat de l'empresa basca i els vincles entre l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials amb l'exmilitant socialista Leire Díaz i l'empresari navarrès Anxón Alonso, esquitxat en el cas de Santos Cerdán. L'operació d'aquest matí de la Guàrdia Civil es desplega l'endemà de conèixer el sumari del cas Leire, que revela desenes de maniobres de l'exmilitant socialista contra jutges, fiscals i policies. Fins i tot es va reunir amb la directora de la Guàrdia Civil per desactivar investigacions contra l'entorn de Sánchez, com demostra aquest àudio.
6: Mi siguiente conversación va ser
7: amb
6: la directora de la Guàrdia Civil.
7: No, jo no quiero.
6: La mia.
3: Avui el ministre de l'Interior ha defensat l'honestedat de la directora de la Guàrdia Civil i es desvincula de la trama.
8: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y en este caso que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
3: La Moncloa nega rotundament que Pedro Sánchez donés cap instrucció de maniobrar contra jutges, fiscals i policies. El PSOE també se'n desmarca i encapsula la trama a conductes individuals de Leire Díaz i Santos Cerdán, tots dos recorden expulsats del partit fa un any.
5: En el sumari, la Guàrdia Civil assegura que el cas Leire Díaz era una trama dins el PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Es basen converses i en àudios com aquest de Díaz, en què es vantava de voler fer neteja per frenar les causes judicials obertes.
9: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. ¿Vale? No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy...
5: També inclou maniobres de la trama per pressionar el jutge del Suprem, Manuel Marchena, i aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. Els informes policials concluen que Leire Díaz hauria acordat amb l'excomissari Villarejo aconseguir proves contra el magistrat i esquitxar-lo per corrupció. El sumari també detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, com reconeixia la mateixa Leire Díaz en una de les converses recollides al sumari.
10: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
5: I en aquest punt, el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixés la iniciativa en mans de la justícia.
11: 3CAT Info.
5: Encara en una mitja hora hi coneixerem el resultat de la consulta als docents per saber si accepten o no el preacord dels sindicats USTEC i professors de secundària amb el Departament d'Educació. En funció d'això, podrien acabar les vagues i protestes en l'àmbit educatiu. Gairebé un 60% de professors i mestres que estaven cridats a votar ja ho han fet a aquesta hora. L'USTEC adverteix que si guanya el no hi ha el risc de perdre la inversió de 700 milions d'euros extres pactats. En canvi, la CGT, per la CGT, el preacord només és un pedaç. I a l'espera dels resultats de la votació, la vaga del sector de l'educació es concentra avui a les comarques de Lleida, al Pirineu i l'Aran.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, abans del matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català.
7: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
5: També ha explicat que l'acte de l'Estadi Olímpic recollirà molts aspectes de la cultura catalana en referència a la Sagrada Família. Assegura que la benedicció de la Torre de Jesús és un tema encara obert i que estan treballant perquè hi hagi presència del català.
7: Sí que és veritat que el Vaticà ja ha publicat els textos, això acostuma a fer uns dies abans i d'això, i ja surt tot en castellà. És a dir, la benedicció final, aquesta, és la que hem de, i encara estem treballant en això, com estem treballant en les seves homilies a la mesura en la que el Papa ens ha dit fins aquí o fins allà i nosaltres col·laborem amb tot. Mm-hmm. I busquem, i estem treballant per això, certament.
5: Abadía s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, contrari al tracte que rebrà el pontífex i la despesa de la visita, i ho ha comparat amb la presència del Tour de França a Catalunya d'aquest estiu.
7: Per dir alguna cosa, i no és que no estigui d'acord, el Tour de França, ni en va ni en ve que vinguin. Tampoc se m'ocorreria, fins i tot per una certa educació, dir res contrari al d'això, no? I de fet es gastarà molt més pel Tour de França que per la visita del Papa. Això, els números, ja veureu.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: Dos quarts i mitja a 12, la consellera d'Economia, Alicia Romero, demana a Junts i al PP que no bloquegin el nou finançament al Congrés. Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa passen avui al primer examen al Parlament amb el debat de les esmenes a la totalitat. Anem, per tant, a la Cambra Catalana, Jordi Corbalán.
12: La consellera d'Economia, Alicia Romero, ha posat en valor la responsabilitat política, el sentit de país i la generositat d'Esquerra i els Comuns per facilitar l'aprovació dels comptes. La consellera demana a Junts i al PP que no bloquegin el nou finançament al Congrés.
13: Jo faig una crida, doncs, sobretot al grup parlamentari de Junts i del Partit Popular, a que quan això arribi al Congrés no es bloquegi. Que pensem en el país, que pensem en els ciutadans, en aquests més recursos que arribaran a Catalunya, quasi bé 4.700 milions d'euros per millorar la vida de la gent.
12: Des de Junts, Mònica Sales ha insistit a defensar el concert econòmic i ha assegurat que aquests pressupostos no solucionen els problemes del país.
14: Vostès tindran pressupostos, sí, i també tindran oxigen per esgotar la legislatura. Però els catalans seguirem tenint els mateixos problemes, els catalans anirem a pitjor. Vostès tindran pressupostos, però seguiran tenint el país cap per avall. El govern guanyarà estabilitat i Catalunya perdrà prosperitat.
12: El popular Alejandro Fernández deixa clar el no rotund del seu grup als comptes.
15: Es tracta, això sí, d'uns pressupostos al servei de les misèries compartides d'Esquerra Republicana i del Partit dels Socialistes de Catalunya. Allò que es deia abans de la Societat de Socorros Mutuos.
12: El ple rebutjarà aquest migdia amb els vots del PSC, d'Esquerra i els Comuns les esmenes a la totalitat de l'oposició. Els comptes seguiran el tràmit pressupostari i podrien quedar aprovats a començaments de juliol.
16: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
17: Vols saber què passa al Parlament?
18: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
19: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
17: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
20: Podem dir que està en temps de descompte.
21: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
22: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
23: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
24: La prohibició de les compres especulatives serà
25: estrepitoso fracaso de la izquierda.
17: Escolta l'Hemicicle.
26: S'aixeca la sessió.
17: Els divendres, dissabtes i diumenges amb Marta Corbalán.
5: 5 minuts per 3 quarts de 12, la República Democràtica del Congo ha fet públic l'últim balanç del brot d'Ebola. Hi ha 363 casos confirmats i 62 persones mortes a causa d'aquest virus. Hi ha més de 200 pacients en aïllament i 6 persones s'han recuperat de la malaltia. Tots els afectats són de la província d'Ituri, a la frontera amb Uganda i al Sudan del Sud, on el 15 de maig es va declarar aquest brot d'Ebola. Les autoritats congoleses asseguren que les mesures de prevenció que s'han pres en els últims dies estan ajudant a contenir el virus i per això han decidit reobrir l'aeroport de la capital d'Ituri a Bunia. Paral·lelament, els ministres de 8 països que formen la Comunitat d'Àfrica Oriental han acordat mesures urgents per enfortir la resposta al virus. Reforçaran les mesures de protecció als aeroports, ports i passos fronterers de la regió. Canviem de qüestió. El bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme a 10

0: descendents d'emigrants que volen aconseguir la nacionalitat espanyola. Són nets de lleidatans que van marxar a viure, la majoria d'ells a Sud-amèrica i França, uns tràmits que poden fer arran de la Llei de Memòria Democràtica Lleida, per Joan Álvarez.
1: Des que va entrar en vigor aquesta normativa l'any 2022, el Bisbat de Lleida ha emès 731 certificats d'un total de 2.500 sol·licituds. Això vol dir que més d'un terç es deneguen, la majoria dels casos, perquè no existeix el llibre de baptisme de la parròquia que va desaparèixer a causa de diverses guerres o incendis. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del Bisbat.
2: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80, que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no hi ha nascut.
1: El procés exigeix una verificació rigorosa.
2: Demanem el nom complet de la persona que volem buscar, la data aproximada de naixement i la localitat. Si no ens donen la localitat, no ho busquem perquè podria ser en qualsevol poble, llavors podria ser una altra persona. I també, si pot ser, demanem que ens indiquin els pares de la persona que busquem per poder comprovar. Llavors, un cop ens han donat aquestes dades, el que els hi fem és els hi requerim documentació oficial que acrediti que descendeixen directament d'aquella persona.
1: Com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer la tramitació.
0: L'anomenat bici sharing desapareixerà de Barcelona el 2027. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha explicat que l'any que ve retiraran les llicències a les plataformes de bicicletes compartides. Collboni ha explicat que ara hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus a Barcelona i que des del gener de l'any passat acumulen 5.600 sancions per mal ús de l'espai públic. Amb aquesta mesura, segons l'alcalde, es vol posar ordre i, sobretot, garantir la convivència.
3: Perquè la convivència sigui possible, en aquest cas, amb la supressió de les bicicletes de sharing de plataforma.
4: O sigui, ja no es podrà deixar una bicicleta a qualsevol lloc, per entendre'ns.
3: Bueno, és que això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula però no ha de circular.
0: Els usuaris del bici sharing en un 90% són visitants. A partir de l'any que ve podran continuar llogant bicicletes per moure's per la ciutat, però ho hauran de fer les botigues tradicionals a les quals s'ha de tornar la bicicleta quan s'ha acabat de fer servir. Collboni ha aprofitat per anunciar que properament s'anunciarà una ampliació del servei del bicing, que és el que majoritàriament fan servir els barcelonins. Per altra banda, Collboni ha insistit que vol reduir la arribada de creuers a la ciutat i, tot i que l'Ajuntament no té competències legals per prohibir-los que vinguin, ha explicat que sí que té competències fiscals per fer-los menys atractiva la parada a la capital catalana.
3: Però si tenim la fiscalitat.
4: Ara paguen 8 euros al dia, no?
3: Ara paguen 4.
4: 4.
3: La nostra proposta és que en la propera ordenança fiscal passem a 8 i jo ja he demanat al govern d'estopar el tram municipal de la taxa per pujar fins a 3 vegades aquesta quantitat si fos necessari. És a dir,
4: 24.
3: Dissuadir per la via de la fiscalitat.
0: Sobre les llicències de pisos turístics que no renovaran al 2028, Collboni ha reiterat la seva confiança que els propietaris d'aquests pisos els posaran al mercat de lloguer o de venda, cosa que suposarà un augment en l'oferta d'habitatge de la ciutat.
5: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
6: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
5: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
7: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
5: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
9: Catalunya migdia.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Amb Òscar Fernández.
10: Cada dia a les 2.
5: I a partir de les 3...
10: L'espai de reflexió a la tertúlia.
9: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: 3:15, anem a veure com està el trànsit i el temps. Per tant, actualitzem la situació de carreteres i autopistes del país i el transport públic. Equip viari, Txell Garriga, bon dia.
11: Bon dia. Doncs destaquem que per manifestació dels docents hi ha afectacions al trànsit al voltant de Tàrrega. Està tallada la 2 a Anglesola cap a Barcelona i a Tàrrega direcció Lleida, és a dir, a banda i banda de la població. El trànsit queda tallat per la presència dels manifestants a l'altura de Tàrrega. I de retruc hi ha retenció també a la Nacional 2 entre Anglesola i Fonolleres, és la via alternativa a aquest tall i passa per dins la població. I a la resta de xarxa ara mateix sense gaires problemes per circular, de fet només hem de destacar que se circula en pas alternatiu regulat per semàfors a la GI-552 a Arbúcies, on estan treballant encara per retirar la càrrega d'un camió accidentat aquesta nit. I pel que fa al transport públic, de moment ara mateix no ens consten incidències destacables. Ara mateix això és tot.

0: El temps. Enric Agut.
1: Matí de cel variable, de moment d'espera, un ambient humit, i a partir dels vols de migdia comencen a caure alguns ruixats

0: un cas, en algunes comarques, el perill és el taronja. Perill 4 sobre 6, l'alt. Estem parlant del Berguedà, estem parlant del Ripollès, també del Lluçanès i d'Osona. I finalment també parlem de la Garrotxa i de l'Alt Empordà. A mitja hora poden caure més de 20 litres i en alguns casos en 3 hores més de 60 litres. On plourà menys serà cap a Terres de l'Ebre i també cap al Segrià i al Pirineu més occidental, tot i que també pot arribar algun ruixat. La temperatura avui, alta, tot i els núvols al migdia i a la tarda, les màximes estaran situades a moltes zones entre els 25 i els 30 graus, localment arribant als 31-32, i es preveu que demà el temps sigui més tranquil, només de nit i matinada quedaria algun ruixat a la costa central i a la costa del Camp de Tarragona.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
2: El primer a ser un Jaume Portés després d'una jornada inaugural amb les guitarres com a protagonistes. Avui actuen caps de cartell, Combat Guial, Massive Attack o Doja Cat. Marc Ruiz.
3: Avui comença la programació de debò amb 17 escenaris en marxa. Bat Guial és un dels caps de cartell d'aquest primer dia del festival, al costat de grans noms com Massive Attack o Doja Cat. Altres actuacions interessants del dia són les de Fada John Misty, Mac DiMarco, Panda Bear, Fuckers, gairebé a les 3 de la matinada, Aiko El Grupo, Lucrecia Dalt, Renal i Clara O'Mourn. Serà l'endemà que les britàniques Wet Leg tanquessin la jornada inaugural. Van sortir a l'escenari com un vendaval amb el hit del seu darrer disc, influït per la cultura dels videojocs Catch These Fists. Aquest duet de l'illa de Wight, que ha anat creixent i afegint capes sonores, mescla guitarres esmolades i lletres explícites, com les líquides Wet Dream o Liquid Eyes. Han sacsejat el públic del Primavera, qui han fet cridar amb cançons com Your Mom, Chest Long o CPR. Ha estat un contrast després de la sensibilitat del valencià guitarrista de La Fuente. Ha arrencat fort, amb Full Time Papi, una de les favorites dels fans. Ha baixat el fossar i el passadís central, que divideix la pista per cantar amb el públic. Ha convidat Bat Guial de forma virtual, això sí, i ha cantat sobre un poltre, figura molt habitual a les seves lletres. Ha interpretat cançons com Calypso, que és nova, Futuros Amantes o Babieca, un gran clàssic. Ha posat llum després de la intensitat dels també anglesos Yard Act, una banda sense pèls a la llengua de lletres elaborades. Són capaços de cridar els quatre vents We Make Hits, fem èxits, i de demanar perdó en una cançó per haver fet bullying a l'escola, perquè ells també n'havien patit, o de reconèixer que viuen immersos en la síndrome de l'impostor. Han avançat cançons del disc You're Gonna Need a Little Music, que publicaran el 17 de juliol. Tot això passava després que Uineta obrís l'escenari amb electrònica i coreografies, amb convidades com Muixca i Maria Jaume.
2: Al centre de la ciutat de Girona acull des d'avui el rodatge d'un nou projecte de ressò internacional. Gravaran diverses escenes d'una sèrie d'aventures i acció que prepara Amazon Prime Video. Idioma, el personatge de l'exploradora Lara Croft és una nova versió de la saga Tomb Raider que va néixer com a videojoc i que també s'ha portat al cinema. Girona, Fèlix Martín.
4: La plaça Catalunya de Girona és plena de tràilers aquest matí i transporten el material del rodatge que es farà fins dilluns ben a prop d'aquest espai del centre, a l'entorn de la catedral, a la plaça del Vi o en un tram del carrer Santa Clara. Això ha obligat a eliminar algunes places de pàrquing i a limitar el trànsit, però exceptuant moments puntuals, es garanteix l'accés de veïns i botiguers. Tot i això, la presidenta de l'Associació de Comerciants del Centre de Girona, Mercè Ramírez de Cartagena, ha confirmat a 3Cat Info que algunes botigues hauran de tancar i ja han pactat indemnitzacions.
5: Els comerços que els hi afecta directament sí que s'han arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar, i els altres, doncs, bueno, se'ls ha informat de com els hi afectaria. Per tant, la notícia, per tot el que sabem nosaltres, s'ha agafat en positiu i pensem que tant per la ciutat com pel comerç, doncs posa una vegada més la nostra ciutat Girona en el mapa.
4: En aquesta nova versió de Tomb Raider, que s'estrenarà el 2027 a Prime Video, la protagonista és l'actriu britànica Sophie Turner, popular pel personatge de Sansa Stark en una altra sèrie, Joc de Trons, que precisament també va tenir Girona com a escenari de rodatge. Va ser el 2015. A Girona s'hi estaran fins la setmana que ve.
2: Avui arrenca el Baix Empordà la 14a edició del FIMAC, el festival que converteix Torroella de Montgrí en aparador de la millor màgia internacional. Seran 4 dies de programació amb una vintena d'artistes que combina destacats artistes internacionals, espectacles familiars, formats íntims i activitats gratuïtes repartides en 11 espais de la població Torroella. Maria Rovira.

0: El FIMAC proposa una programació transversal per arribar a tot tipus de públic. S'obre aquest vespre amb un superespectacle innovador amb Dani d'Ortiz, un dels millors cartomags del món. El director del FIMAC, Àlex Brull, destacava algunes de les propostes.
1: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que

0: És meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop, i Gascón, tenim el xilè, és una jove promesa, és dels que té més projecció de tot Llatinoamèrica. Fa màgia amb objectes quotidians.
1: Un dels moments àlgids serà la Gran Gala Internacional que reunirà l'Auditori Espai Ter, un ventall d'artistes de prestigi internacional. Des de la poètica visual del britànic Taylor Morgan a l'espectacle del duo Jay and Joss, especialistes en il·lusions de l'impacte visual, o l'argentí Sebag, que amb el seu espectacle The Myth desafiarà els mites de la manipulació. A banda dels artistes internacionals premiats arreu del món, també hi ha propostes més de quilòmetre zero, amb espectacles familiars i gratuïts a la plaça de la Vila, com els de Magou i Mireia o Mac Hugo.
2: I encara una cosa més de la cultura. I és que Liceu estrena demà les Noces de Figaro, l'òpera de Mozart. Compte amb un muntatge de Marta Patos que posa èmfasi en la vessant més còmica i dolça de l'obra. La soprano brenca Sara Blanc interpreta la protagonista. Sara, en aquesta comèdia d'embolics, que en tot de broma denuncia els abusos de poder de la noblesa del segle XVIII i remarca la capacitat de fer xarxa de les dones en l'època per defensar-se dels abusos dels homes. El protagonista masculí, Figaro, l'interpreta Luca Pisaroni, un dels baix barítons més aclamats del moment. El tirolès André Schuent, que debuta al Liceu, farà del comte del grotesc comte d'Alma Viva, i la soprano guatemalteca Adriana González farà de comtesa d'Alma Viva, que ajude la protagonista a evitar els abusos del seu marit. 3CAT Info. 3CAT Info.
3: Futbol català al dia.
4: Aquí comença Futbol Català al dia, la cita setmanal amb el futbol de casa nostra a 3CAT Info. Han començat els play-offs d'ascens a segona divisió. El Sabadell perd per 2-0 el camp del Reial Madrid Castellà i haurà de remuntar a la nova Creu Alta. I a l'Europa se li escapa la victòria al descompte, 1-1 a Can Dragó davant el Celta Fortuna. El Cornellà té un peu i mig a la final del play-off d'ascens a segona federació, golejada 4-1 davant el Badalona en el partit d'anada. I ja tenim definida la final de l'ascens a la tercera federació. La jugaran la Pobla de Mafumet, que ha guanyat el Rubí per 3-2, i el Sant Mauro, que salta el Sagnier i supera el Prat per 1-2. I el Viladecans i l'Igualada superen la primera ronda de la promoció d'ascens de la Lliga Elit després d'eliminar el Palamós i el Turó de la Peira, respectivament.
3: Futbol català a 3CAT Info.
5: I ara repassem el més destacat de la pròxima jornada. En primera ref, Celta B Europa, amb els graciencs que han de guanyar en Balaïdos per passar a la final, ja que no li val l'empat. També se juga el Sabadell, Reial Madrid, Castella. Els arlequinats han de guanyar com a mínim de 2 gols per passar de ronda. En el play-off d'ascens, però a la segona ref, Badalona-Cornellà. Els badalonins han de buscar una remuntada èpica perquè necessiten guanyar de 3 gols per passar a la final d'este play-off. Este cap de setmana també comença la final de l'ascens a tercera ref, amb el Sant Mauro Pobla de Mafumet. El partit d'anada se juga en el municipal de Santa Margarida de Montbui. I també comença la final de l'ascens a la Lliga Elit amb el partit Igualada-Viladecans.
3: Futbol català a 3CAT Info. Si voleu saber més sobre el nostre futbol, cada dilluns podeu trobar el podcast Futbol Català amb Marc Marvà a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I també a l'espai del Tot Gira, el Melic del Futbol, amb Jordi Mèlic, disponible al web del programa.
2: I ara més informació esportiva.
3: Esports.
2: Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet té avui la primera oportunitat per classificar-se per a les semifinals de la Lliga ACB si derrota l'UQAM Múrcia a les 7 al Palau Blaugrana. És un partit que es pot seguir en directe amb transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. És el segon partit de play-off de quarts de final i els blaugranes van guanyar primer. El jugador de Barça, Tomás Satoranski, ho afronta així.
7: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
6: La sisa Joventut ha perdut el primer partit de quarts que va disputar ahir a la pista del Baskonia per 85-71. Els verdinegres van deixar escapar el partit a l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
8: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos.
6: Pel que fa al bàsquet, Girona, el director esportiu Fernando Sanemeterio avui ha fet una valoració de la temporada. Diu que jugaran a Europa la pròxima temporada, però encara no saben en quina competició, i que el tècnic Moncho Fernández continuarà, tot i les informacions que diuen que l'Unicaja el vol. Sentim Sanemeterio.
9: Tiene contrato, estamos trabajando juntos. Creo que Moncho está plenamente identificado con el proyecto Básquet Girona. Bueno, las dos partes hicimos una apuesta muy firme en un momento muy difícil. Las dos partes estamos contentes, estamos trabajando de la mano ya de cara al año que viene.
6: A l'NBA de matinada dels Knicks han guanyat el primer partit de la final a la pista dels Spurs, 95-105. Demà, segon partit encara a la pista de San Antonio. La derrota dels Spurs ha estat malgrat els 26 punts i 12 rebots del pivot francès Wembanyama. En futbol, el Girona exposa aquest migdia el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió. El president del Figeli, la propietat en Pere Guardiola, i la direcció esportiva en Quique Càrcel explicaran els detalls d'aquest nou projecte. També aquest migdia el Barça presenta el seu pla integral de salut mental amb la presència del president Rafa Juste. El pla el fa el Barça conjuntament amb la seva fundació. A les 9 del vespre juga l'amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, amb fins a 9 catalans, i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No hi serà Lamine Yamal, que continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió. Avui podria debutar amb la selecció absoluta el també blaugrana Marc Bernal, i descansa Pedri. També descansarien els catalans Raya, Cucurella i Víctor Muñoz. Diumenge se celebren eleccions a la presidència de Madrid, i a les últimes hores Florentino Pérez ha confirmat que tindrà José Mourinho com a tècnic, i l'altre candidat, Enrique Riquelme, diu que té tancades les incorporacions de Rodri Holland del City. El club anglès ha fet públic un comunicat on assegura que aquesta informació és falsa, que no hi ha cap clàusula en el contracte de Holland que permeti que pugui marxar, i que estudien accions legals pel fet que Riquelme ha utilitzat la imatge d'un jugador del City. I l'Espanyol femení de futbol ha renovat la portera francesa Roman Salvador fins al 2027.
3: 3CAT Info.
6: En waterpolo, primer títol al palmarès del Natació Catalunya, han guanyat l'Eurocup femenina després de superar l'Atlètic Barcelona 11-13. A l'anada ja havien guanyat de 5 gols. Xus Martín, tècnic de Barceloneta.
10: Per nosaltres era la primera vegada que jugàvem a Europa. El primer any d'arribar a una final europea per nosaltres ha sigut, crec que, un gran èxit. Evidentment, tothom ho vol guanyar quan arribes a aquest punt. A Catalunya l'any passat va jugar aquesta competició, i crec que tenen jugadors amb una miqueta més d'experiència, i això també ens ha passat molt. I, bueno, felicitar-les, crec que han sigut mereixedores d'aquesta final. Han fet dos grans partits.
6: La Federació Catalana de Futbol ha sancionat amb 60 partits, gairebé 2 anys, un jugador del Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. És la sanció més greu imposada al futbol català els últims anys i és el màxim de temps permès al reglament.
3: Trescat Info.

I a aquesta hora es tanca la consulta dels docents sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació de divendres passat i ha participat el 60% del personal enmig d'una vaga que manté la CGT avui a les comarques de Lleida, l'Alt Pirineu i també l'Aran. La Guàrdia Civil registra a aquesta hora la seu de la CEPI i de l'empresa Tubos Reunidos en el marc de la investigació del cas Leire. Aquesta empresa basca també va ser rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol i l'Audiència Nacional vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. El germà de Pedro Sánchez nega davant del jutge qualsevol maniobra per col·locar un amic seu a la Diputació de Badajoz. En un interrogatori exprés, David Sánchez només ha contestat les preguntes del seu advocat. Israel i el Líban han acordat un nou alto al foc amb la mediació dels Estats Units. Està condicionat a l'aturada dels atacs de Hezbollah contra

0: d'Israel i preveu crear zones de seguretat al Líban, de les quals la milícia n'estarà exclosa. La treva incrementa les esperances d'un acord de pau més global per la guerra de l'Iran. Els pressupostos de la Generalitat superaran avui el primer examen al Parlament. El PSC, Esquerra i els Comuns tombaran les esmenes que hi ha presentat l'oposició i els comptes seguiran la seva tramitació. La consellera Alícia Romero agraeix el suport dels socis i reclama a Junts i PP que s'assumin al nou model de finançament. Sindicats i direcció de Nestlé arriben a un preacord per rebaixar el volum d'acomiadaments i millorar les condicions dels afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la xifra disminueix fins als 119 treballadors, la majoria de les oficines d'Esplugues. I Barcelona retirarà les llicències del conegut com a bici-sharing. Ho ha anunciat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio l'alcalde Jaume Collboni, que ha argumentat la decisió sobre aquestes plataformes de bicicletes compartides per la quantitat de sancions que acumulen i per garantir la convivència ciutadana. El president de la comissió organitzadora del viatge del Papa a Barcelona, David Abadías, ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio que el primer acte del pontífex a la catedral es farà gairebé íntegrament en català. Abadías també ha explicat que l'acte de l'Estadi Olímpic recollirà molts trets de la cultura catalana i que està obert encara l'ús del català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
1: Esports. El Barça de bàsquet té avui la primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga si guanya a les 7 al Múrcia, al Palau. A partit amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Derrota del Joventut al primer partit de quarts ahir a la pista del Baskonia 85-71. El Girona presenta aquest migdia el seu pla per afrontar la nova temporada a la segona divisió de futbol. El Barça, mentrestant, presentarà el seu pla de salut mental. I el Catalunya femení de waterpolo guanya el seu primer títol, l'Eurocup, després d'imposar-se ahir a l'Atlètic Barceloneta per 11-13.

0: I el temps, matí tranquil, amb canvis a partir d'aquest migdia. Entre la tarda i la nit plourà molts indrets. S'esperen ruixats intensos de la meitat nord del país i en alerta el Pla Inuncat per aquestes precipitacions. La temperatura es mantindrà.
1: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora s'informa Àngels López Domènech. A aquesta hora s'ha tancat ja la consulta als docents sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació de divendres passat. Al final han votat un 60% del personal, unes 60.000 persones. Estem pendents de saber-ne els resultats, haurà de ser en els propers minuts. A tot això, avui les protestes de docents continuen concentrades a les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran. També hi anirem de seguida que coneguem els resultats per veure quina és la reacció del col·lectiu. Mentrestant, tractem altres qüestions. Marxem cap a Madrid, novetats en el cas Leire Díez. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu de la CEPI per emportar-se contractes vinculats a la trama i la policia també registra l'empresa basca Tubos Reunidos. Ho ha ordenat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa. Paula Brujats.
2: És una segona pota de la trama, una investigació que continua secreta i té sota la lupa el rescat de l'empresa basca i els vincles entre l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials amb l'exmilitant socialista Leire Díez i l'empresari navarrès Anxón Alonso esquitxat en el cas de Santos Cerdán. L'operació d'aquest matí de la Guàrdia Civil es desplega l'endemà de conèixer el sumari del cas Leire, que revela desenes de maniobres de l'exmilitant socialista contra jutges, fiscals i policies. Fins i tot es va reunir amb la directora de la Guàrdia Civil per desactivar investigacions contra l'entorn de Sánchez, com demostra aquest àudio.
3: Mi siguiente conversación va ser con la directora de la Guàrdia Civil.
4: No, yo con eso no quiero.
3: La mía.
2: Avui el ministre de l'Interior ha defensat l'honestedat de la directora de la Guàrdia Civil i es desvincula de la trama.
5: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en este caso que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
2: La Moncloa nega rotundament que Pedro Sánchez donés cap instrucció de maniobrar contra jutges, fiscals i policies. El PSOE també se'n desmarca i encapsula la trama a conductes individuals de Leire Díez i Santos Cerdán, tots dos recorden expulsats del partit fa un any.
0: En el sumari, la Guàrdia Civil assegura que el cas Leire Díez era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Es basa en converses i en àudios com aquest de Díez, en què es vantava de voler fer neteja per frenar les causes judicials obertes.
6: Òbviament,

0: la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar, ¿vale? No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy...
1: També inclou maniobres de la trama per pressionar el jutge del Suprem Manuel Marchena i aconseguir que apliqués l'amnistia als líders independentistes. Els informes policials conclouen que Leire Díez hauria acordat amb l'excomissari Villarejo aconseguir proves contra el magistrat i esquitxar-lo per corrupció. El sumari també detalla maniobres per destruir la causa contra el germà de Pedro Sánchez, com reconeixia Leire Díez en una de les converses recollides també en aquest sumari.
2: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
1: I en aquest punt el sumari del cas apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixés la iniciativa en mans de la justícia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Passen 7 minuts de les 12 i a aquesta hora ja podem marxar cap a la seu de l'USTEC. Ja, en teoria se saben els resultats d'aquesta consulta als docents sobre el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació. I tenim la Sara Canyete. Sara, explica'ns, molt bon dia.
4: Hola, bon dia, Àngels. Doncs sí, la votació s'ha tancat a les 12 del migdia, ja tenim els resultats i el primer titular, evidentment, doncs és que els docents han decidit rebutjar el preacord al que el govern va arribar amb els dos sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària. Finalment, i amb la votació tancada, un 61% de la plantilla ha participat en aquesta consulta que es va obrir dilluns. Són més de 60.000 persones i amb el resultat desglosat el que veiem és que el 65% dels participants han decidit rebutjar aquest acord i, en canvi, aproximadament poc més d'un terç haurien decidit donar-hi suport. S'obre en aquest punt un escenari d'una certa incertesa perquè només el sindicat USTEC, juntament amb la CGT i amb la intersindical, que hi estan en contra d'aquest preacord, l'han sotmès a votació. Cal veure ara, per tant, què fa professors a secundària, si ells decideixen que sí que signen el preacord i amb només un dels dos sindicats majoritaris el govern decidiria tirar-lo endavant, o si aquest preacord es podria anul·lar, però el govern decidiria mantenir la inversió. Igualment, aquesta és la petició que Comissions Obreres els feien ahir per part seva. En tot cas, ara el que haurem de veure són les valoracions. Un dels sindicats majoritaris i que apostava per tirar endavant aquest preacord, en aquest cas USTEC farà valoració als primers, ho faran ara a 2/4. En tot cas, és un mal resultat per ells, perquè ells apostaven per tirar aquest preacord endavant. També tindrem les reaccions de CGT i de la intersindical. En aquest cas, la consulta avalaria el seu posicionament i recordem que ells per demà mantenen una vaga general amb manifestacions centralitzades a Barcelona i en tot cas hauran d'explicar com volen continuar en aquest cas doncs, les protestes o aquesta negociació i aquesta pressió abans d'acabar el curs amb el Departament d'Educació i també estem pendents doncs, que el Departament d'Educació hi digui la seva a tot plegat.
1: Perfecte, doncs quan comencin totes aquestes explicacions ja anirem en directe. Sara Canyete, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
1: Anem ara a buscar reaccions. Avui les protestes dels docents es concentren a les comarques de Lleida, el Pirineu i l'Aran. Allà hi tenim en Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms. Estela, quina ha estat la reacció aquí? Explica'ns.
5: Doncs, Àngels, et podria dir que ha estat d'eufòria. Hem vist ampolles de cava, molts crits de Niubó dimissió. Ara mateix acaba de fer silenci perquè els companys ja tenen, doncs, això, els mitjans de comunicació, però nosaltres ens acompanya el Manel. Manel, molt bon dia.
6: Bon dia.
5: Això ha sigut una festa, per dir-ho així.
6: Bé, no sé si una festa, però sí una explosió de sentiment, no? Perquè hi ha molta tensió acumulada.
5: Com valores aquests resultats? No sé si us ho esperàveu.
6: No ho teníem gens clar, la veritat, ni una cosa ni l'altra, jo personalment. Com valoro? 60% de participació. D'aquest 60% de participació, 60 i pico per cent voten que no. 40.200 gairebé dels 90.000 que som a Catalunya han votat específicament que no. Crec que sindicats, departament i assemblees tenim un repte per davant. O ens siquem d'acord o això continua.
5: Ha de ser una mica una crida a recuperar la unitat que s'havia perdut d'alguna manera.
6: Sí, evidentment, sempre. O sigui, sempre que el poble ha unit les coses funcionen millor. Demanem demanaria una crida als sindicats que siguin d'acord, als partits polítics que tornin. Ahir vam fer una declaració, molt bé, una declaració d'intencions al Parlament, però això no va enlloc, això ho hem de concretar. I ve l'estiu i es pensen que aquí baixarà. No, al setembre tornem a estar aquí, tornem a continuar. I que això no vol dir que parem ara, eh? Però ens hem de ficar d'acord perquè ho fem pels infants, ho fem per l'educació del futur.
5: Manel, tu has estat 10 anys, eh? Director de l'escola Jacint Verdaguer d'aquí de Tàrrega. has vist l'evolució de tot plegat i creus que doncs, això, que ara s'ha arribat a un punt d'inflexió que no es pot dir per què?
6: Home, és que amb 10 anys a la direcció i amb 15 anys de docent veus que hi ha moltes mancances, com més amb una puja és més clar tens que realment hi ha un problema sistèmic i que tenim un sistema educatiu que sembla que busque aparcar els infants perquè la gent pugui treballar i aquest no hauria de ser l'objectiu d'un sistema educatiu.
5: Moltes gràcies.
6: Gràcies a vosaltres.
5: Doncs ara us ho comentàveu, una reacció doncs, d'una emoció continguda, de molts nervis fins a aquest moment, no se sabia ben bé quin moment doncs, se sabrien els resultats i en el moment que han sortit doncs, molta celebració, perquè aquí els que es manifesten, que són unes 200-300 persones, doncs, realment ho feien amb aquest ànim no? de rebuig a aquest preacord i de continuar doncs, amb la lluita per les seves reivindicacions.
1: Estela, recordem que aquesta és una protesta que estava convocada pels sindicats CGT, Intersindical, la COS, són aquests sindicats minoritaris que havien mantingut aquestes vagues. Parlàvem ara de l'USTEC, veurem doncs, quines són les opinions també de la resta. Ens ho han explicat en Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms des de Tàrrega. Gràcies, bon dia.
5: Bon dia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I ara toca marxar cap a Badajoz. Declaració exprés del germà de Pedro Sánchez, jutjat per suposadament aconseguir una plaça a mida a la Diputació de Badajoz. Ha negat que ell pogués influir en res, però no ha entrat en el detall sobre com va accedir a aquesta plaça. Ho tenim seguint aquesta qüestió la Tània Tapia. Tània, bon dia.
7: Sí, què tal? Bon dia. Ni 11 minuts ha durat la declaració de David Sánchez, només ha respost al seu lletrat que no li ha fet ni una sola pregunta sobre com va accedir a treballar com a directiu a la Diputació l'any 2017 per coordinar les activitats dels dos conservatoris. Es va imposar a 10 aspirants més, en canvi sí que ha incidit en el canvi de nom que va tenir la plaça 5 anys més tard per coordinar llavors una oficina d'activitats dins de la mateixa Diputació. David Sánchez ha negat que tingués res a veure.
8: Jo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
7: I ell ha defensat que tenia un despatx, que exercia la feina i que no va demanar aquest canvi de funcions per les quals va seguir cobrant el mateix. Les acusacions, en canvi, creuen que es va fer perquè pogués compaginar-ho amb activitats privades i teletreballar, un fet que el germà del president ha negat. També s'ha desvinculat de la plaça que va obtenir un amic seu, Luis Carrero, també a dins de l'àrea de cultura, diu que només van comentar-ho, que sabia que es crearia aquesta plaça, però que res més, ell no va fer cap gestió. El que era president de la Diputació llavors, Miguel Ángel Gallardo, també ha negat que es fes un vestit a mida al germà del president espanyol i ha negat que fos un favor polític. De fet, ha recordat que quan van començar els tràmits per aquella plaça, Sánchez no era ni secretari general del PSOE, l'havien fet fora, i que ell, a les primàries, va donar suport a la seva rivala, Susana Díaz.
9: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
7: Gallardo reconeix que l'ordre política de la plaça la dona ell, juntament amb el seu govern, però que aquell any es van crear d'altres similars en una declaració molt més valorativa que la de David Sánchez. Ha parlat així dels informes de la UCO exposats al judici pel tinent coronel Antonio Balas.
9: Con todo mi respeto, asistí a la lectura de una novela de ficción.
7: Membres d'aquella corporació també estan defensant la netedat del procés i que David Sánchez va ser, objectivament, diuen, el candidat més idoni pel projecte d'Òpera Jove que va presentar i que encara està vigent. Les acusacions, que en són 7, demanen fins a 3 anys de presó per Sánchez i Gallardo. La Fiscalia no acusa perquè no hi veu indicis.
1: Perfecte, Tània. Gràcies. Bon dia.
7: Bon dia.
1: Afegir que el govern espanyol vol posar de seguida fil a l'agulla per elaborar els pressupostos de l'Estat de l'any que ve. Demà farà els primers passos, segons ha anunciat al Congrés el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, que ha demanat el suport dels diversos grups per tirar-los endavant.
10: Mañana mismo se publicará la orden de elaboración. Van a ser unos presupuestos profundamente sociales. El segundo pilar fundamental va a ser la vivienda, que será una prioridad absoluta. Las cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentarias.
1: Igualment, el ministre demana que les comunitats governades pel PP s'asseguin a negociar la reforma del model de finançament autonòmic. I aquí a casa nostra, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha demanat a Junts i al PP que no bloquegin el nou finançament al Congrés. Els primers pressupostos del govern de Salvador Illa, recordem, passen avui al primer examen al Parlament amb el debat a les esmenes a la totalitat. Passa un minut d'un quart d'una, connexió amb el nostre equip viari, Txell Garriga. Molt bon dia.
11: Bon dia. Doncs comencem destacant que ja s'ha aixecat el tall a l'A2 entre Anglesola i Tàrrega. Recordem que estava tallat per la manifestació dels docents. De moment, però, encara veiem que es manté un punt de retenció a la que era la via alternativa per circular en aquesta zona, la Nacional 2 entre Anglesola i Fonolleres. A la resta de xarxa, ara mateix, sense gaires problemes per circular. Només hem de destacar que se circula en pas alternatiu regulat per semàfors a la GI-552 a Arbúcies. Recordem que s'està encara treballant per retirar la càrrega d'un camió que s'ha accidentat aquesta nit i que es talla ara també un carril a l'AP7 entre Pont de Molins i Llers, direcció La Jonquera, per un incendi de vegetació, en aquest cas sense cua. Pel que fa al transport públic, ara mateix no consten incidències destacables, només una demora puntual a Rodalies, és a l'R11, el tren de Portbou a Barcelona de les 10, circula, però ho fa amb una demora aproximada d'uns 35 minuts per causes operatives. De moment, això és tot.
1: El temps. Francesc Mauri.
12: Atenció a les tempestes, ruixats aquesta tarda, de fet, a qualsevol punt de Catalunya, els menys probables, el Pla de Lleida, l'àrea més propera a Ponent i alguns punts propers a l'Ebre. Els ruixats i tempestes poden ser localment intensos a moltes comarques i la zona situada a la meitat est de Catalunya, bàsicament la situada resseguint el curs del riu Llobregat cap al nord i cap a l'est, aquí tenim avís general taronja del Servei Meteorològic de Catalunya. Alguns aiguats poden ser intensos, no descartem la calamarsa, molta precaució. Canvi sobtat de situació, que aquesta nit farà baixar clarament la temperatura i demà al matí, demà un dia amb calor suau, continguda, que anirà augmentant en dies posteriors i amb un cap de setmana bastant estable.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Passen 3 minuts d'un quart d'una. El papa parlarà català en algun moment de la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. Ho ha confirmat l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, que li sembla exagerada la polèmica i nega que ell hagi fet gestions arran de les crítiques. Ho ha dit a la presentació de la memòria de Càritas Barcelona. Ho ha seguit la Mar Riera.
13: Omella s'ha mostrat sorprès per la polèmica. Assegura que Lleó XIV té molt clar que aquí es parla català i és una persona sensible en el tema de les llengües. I en la mesura del que pugui, ha dit, parlarà en català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
14: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica i això és el que tenim que evitar. Estem massa confrontats en el món, en la societat. I això tenim una responsabilitat cadascú de nosaltres, que cadascú té que buscar la seva responsabilitat. Però hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
13: Omella ha dit que ja s'imagina qui hi ha al darrere d'aquesta polèmica i ha recordat que també fa anys se'l va criticar per un tema del català en un acte de l'Escolania al Vaticà. L'arcabisbe ho ha dit en la presentació de la darrera memòria de Càritas, on s'alerta que 3 de cada 4 persones ateses per l'entitat no té un habitatge digne i les persones sense llar ateses s'han duplicat en només 2 anys. Per això, l'entitat reclama que s'aprovi urgentment la llei del sensellarisme.
1: Tornant a la visita del papa, avui també ha parlat el president de la comissió organitzadora d'aquest viatge a Barcelona, David Abadías, i ha avançat al matí de Catalunya Ràdio que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es farà gairebé íntegrament en català.
15: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
1: Abadías també s'ha mostrat sorprès per la campanya del Jo no t'espero, contrari al tracte que rebrà el pontífex i la despesa de la visita, i ha subratllat que la presència del Tour de França a Catalunya d'aquest estiu generarà molta més despesa pública. Ara marxem cap a Berga. La plaça Sant Pere està plena de gom a gom ja aquesta hora amb els primers compassos de la patum de lluïment. Tothom molt pendent del cel, això sí, creuant els dits perquè la pluja afecti el menys possible aquesta festa. Avui, recordem, és dijous de Corpus, per tant, és el dia gros. Berga, Nàtia Dell, bon dia.
16: Hola, bon dia. Doncs aquí ja fa olor de pólvora. Ja han esclatat els primers fuets i just ha acabat el salt de les masses. La patum de lluïment ha començat amb un missatge inicial per megafonia d'homenatge a patumaires històrics que ja no hi són. Pel que fa a la previsió meteorològica, es pateix una mica, sí, cert, la pluja podria afectar no només la Patum completa del vespre, sinó també aquests últims salts de la Patum del migdia. Per això, la instrucció és anar a la idea. No es contempla, però, ara mateix, suspendre res, tal com ens deia l'alcalde Ivan Sánchez.
17: És a dir, la Patum s'adapta a tot, però som conscients del patrimoni, i si hem d'enredar-hi, enredarim, i si hem d'escurçar, un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte, hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredar-hi molt, doncs ens adaptarem. Però a hores d'ara, tranquil·litat, no cal que ens amoïnem pel que passarà a les 9 de la nit.
16: Sentiments a flor de pell entre la gent que omple la plaça i les comparses. Hem parlat amb la Laura de la Guita Grossa, amb tota la família implicada.
18: És difícil d'explicar, val? Perquè és un sentiment de, no sé, d'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no? És una cosa, és una figura molt, molt berguedana.
16: L'Albert fa 14 anys que balla amb els gegants. És sord de naixement, però se sap els passos de memòria i també l'ajuden els companys.
19: Tata, va bé.
20: Que quan ell està sota el gegant, com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les faldilles del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
16: Més enllà de la incertesa del temps, aquest any es posa molta èmfasi en la necessitat que els participants a la festa sàpiguen on es posen, sàpiguen bé les normes dels salts. Cal vestir-se com toca per protegir-se del foc, per saltar màxim dues persones, res de fer grups o cadenes, saltar també sempre en el sentit contrari a les agulles del rellotge, i a la plaça no hi pot entrar ni el vidre ni tampoc les motxilles.
1: Perfecte, doncs des de Berga, d'ell, moltes gràcies i a gaudir. Fins ara.
16: Fins ara, bon dia.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Tornem a la capital catalana. L'anomenat bici sharing desapareixerà de Barcelona el 2027. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha explicat que l'any que ve es retiraran les llicències de les plataformes de bicicletes compartides. Collboni ha explicat que ara hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus a Barcelona i que des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Amb aquesta mesura, segons l'alcalde, es vol posar ordre, sobretot garantir la convivència també.
21: Perquè la convivència sigui possible, en aquest cas amb la supressió de les bicicletes de sharing de plataforma.
22: O sigui, ja no es podrà deixar una bicicleta a qualsevol lloc, per entendre'ns.
21: Bueno, és que això és el que intentaven dir-los a les companyies, i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
1: Els usuaris del bici sharing en un 90% són visitants. A partir de l'any que ve podran continuar llogant bicicletes per moure's per la ciutat, però ho hauran de fer les botigues tradicionals a les quals s'ha de tornar la bicicleta quan s'ha acabat de fer servir. Collboni ha aprofitat per anunciar que properament s'anunciarà una ampliació del servei de bicing, que és el que majoritàriament fan servir els barcelonins. Per altra banda, Collboni ha insistit que vol reduir l'arribada de creuers a la ciutat, i tot i que l'Ajuntament no té competències legals per prohibir-los que vinguin, ha explicat que sí que té competències fiscals per fer-los menys atractiva a la parada a la ciutat.
21: Però si tenim la fiscalitat.
22: Ara paguen 8 euros al dia, no?
21: Ara paguen 4.
22: 4.
21: La nostra proposta és que en la propera ordenança fiscal passem a 8, i jo ja he demanat al govern d'estopar el tram municipal de la taxa per pujar fins a 3 vegades aquesta quantitat, si fos necessari. És a dir,
22: 24.
21: Dissuadir per la via de la fiscalitat.
1: Sobre les llicències de pisos turístics que no renovaran el 2028, Collboni ha reiterat la seva confiança que els propietaris d'aquests pisos els posaran al mercat de lloguer o de venda, cosa que suposarà un augment de l'oferta d'habitatge a la ciutat.
3: Esports.
1: Montserra, ja, bon dia.
23: Hola, bon dia. El Barça de bàsquet té avui la primera oportunitat per classificar-se per a les semifinals de la Lliga si derrota el Camp Múrcia a les 7 a Palau Blaugrana. És un partit que es pot seguir en directe amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i a 3Cat. És el segon partit del play-off de quarts de final. Els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, ho afronta així.
24: Hay que estar preparado, que a lo mejor van a estar un poco más enchufados, ¿no? Bueno, son un equipo anotador que los jugadores principales no tenían sus mejores su mejor día ayer, así que hay que también estar concentrado y bueno, haciendo nuestro trabajo en equipo. Yo creo que hemos jugado bien como se tiene que jugar un partido de playoff.
23: La sisa Joventut ha perdut el primer partit de quarts, que va disputar ahir a la pista del Baskonia, per 85-71. Els verdinegres van deixar escapar el partit a l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
25: En casa hemos de primer recuperarnos porque vamos contra un equipo que tiene más gasolina, pero creo que lo podemos hacer mejor y sobre todo esta energía que nos ha faltado al final, con nuestra gente en casa, buscar de acabar bien el partido porque se ha visto que realmente tenemos opciones de sacar i igualar la eliminatòria.
23: I al bàsquet Girona, el director esportiu Fernando Sanemeterio fa valoració de la temporada. Diu que el tècnic Moncho Fernández continuarà, tot i les informacions que diuen que l'Unicaja el vol. Sanemeterio té clar que l'equip gironí jugarà a Europa la pròxima temporada, però encara no saben en quina competició.
0: Nosotros tenemos la intención de jugar a Europa. Para mí, desafortunadamente, esto no es como el fútbol, que terminas en una posición y sabes exactamente qué competición vas a jugar. Aquí dependen de muchos factores y como club nosotros tenemos que explorar también todas las opciones. Clasificatoriamente nos corresponde una competición posiblemente, pero también tenemos que estar abierto a algunas oportunidades que pueden surgir.
23: I a la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha renovat la Yara Raventós per una temporada més. L'escorta usonenca complirà la cinquena temporada amb l'equip de l'Alt Urgell. Aquest migdia, el Girona exposa el seu pla de futur per a la pròxima temporada, que jugaran a la segona divisió de futbol. El president del Figeli, la propietat en Pere Guardiola i la direcció esportiva amb Quique Càrcel estan explicant ara mateix els detalls del nou projecte. També aquest migdia el Barça presenta el seu pla integral de salut mental amb la presència del president Rafa Juste. És un pla que el Barça fa conjuntament amb la seva fundació. I a les 9 del vespre jugarà l'amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola amb fins a 9 catalans i l'Iraq a l'estadi de Riazor a la Corunya. No hi serà la Minya Mal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió. Avui podria debutar amb la selecció absoluta espanyola el també blaugrana Marc Bernal i descansa Pedri. També descansen els catalans Raya, Cucurella i Víctor Muñoz. I el Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència blanca, Enrique Riquelme. Això després que Riquelme hagi anunciat que es compromet a fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions de diumenge. A més, Florentino Pérez confirma que José Mourinho serà l'entrenador si ell segueix com a president i que fitxarà el defensa del Liverpool, Konaté. Diumenge se celebren eleccions a la presidència de Madrid. I en futbol, encara, l'Espanyol femení ha renovat la portera francesa, Román Salvador, fins al 2027.
3: 3CAT Info.
23: En waterpolo, primer títol al palmarès del Natació Catalunya. Han guanyat l'Eurocup femenina després de superar l'Atlètic Barceloneta 11-13 i a l'anada ja havien guanyat de 5 gols. Javi Belmonte, tècnic del Catalunya.
2: Sí, la veritat és que ens ha sortit molt bon partit, tot i els dos primers gols, els dos primers atacs del Barceloneta. Hem aconseguit pues, donar-hi la volta, hem tingut molts gols d'avantatge i amb els 5 gols de l'anada pues, la veritat és que no hem patit gaire.
23: La Federació Catalana de Futbol l'ha sancionat amb 60 partits, gairebé 2 anys, un jugador de Camp Parellada per haver agredit greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació Santa Perpètua. En declaracions al Tot Costa Catalunya Ràdio sentim l'àrbitre agredit Mohamed El Boukriowi.
4: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys i per la meva part jo crec que estic satisfet.
23: És la sanció més greu imposada al futbol català els últims anys i és el màxim de temps permès pel reglament, 2 temporades sense jugar. I el torneig de tenis de Roland Garros a Barcelona i Massa-Granollers juga avui semifinals de dobles amb Ceballos contra la parella italiana Bolelli-Babasori.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts d'una, repàs al més destacat a aquesta hora. Els docents rebutgen per àmplia majoria el preacord tancat pels sindicats majoritaris per aturar les vagues a l'ensenyament. El 65% hi ha votat en contra, enfront del 35% que hi ha votat a favor. La participació ha estat del 61%. Aquest resultat obre ara un escenari incert, amb una primera aturada general demà que es manté per part dels sindicats que no s'havien afegit al document tancat amb el departament, pendents ara de les valoracions. Començant per l'USTEC, tan bon punt comenci aquesta roda de premsa i anirem en directe. La Guàrdia Civil escorcolla la seu de la SEPI per emportar-se contractes vinculats al cas Leire Díez i la policia també escorcolla l'empresa basca Tubos Reunidos, rescatada durant la pandèmia pel govern espanyol. L'Audiència Nacional vol aclarir si va estar implicada en suposades irregularitats. Avui també és notícia aquest avís d'Israel que continuarà les operacions al sud del Líban malgrat l'anunci d'alto el foc. El ministre de Defensa israelià ha assegurat que continuaran atacant la milícia de Hezbollah. Un altre cas blau de l'ONU ha mort al sud del Líban per un atac del qual no se sap l'origen.

0: Tot això en el dia en el que fa 37 anys de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades de la història recent de la Xina. Pequín ha prohibit aquest any a les famílies dels joves morts en aquell episodi anar al cementiri a recordar-los en un reforçament de la seguretat que el col·lectiu ha denunciat. I 6 anys després del compromís adquirit arran de l'accident a l'empresa Iqoxe, entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. En el sinistre, recordem, hi van morir 3 persones. En cultura, avui ja entren en joc els 17 escenaris del Primavera Sound i desfilaran caps de cartell Combat Gear, el Massive Attack o Doja Cat. Tot això serà després de la jornada inaugural d'ahir amb les guitarres com a protagonistes, que va sacsejar el públic del Primavera. Montse Raya, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I en esports, què ens expliques?
1: Aquesta cita que el Barça té avui, on té una primera opció de classificar-se per a les semifinals de la Lliga de Bàsquet, si guanya a les 7 al Murcia al Palau. És un partit en transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio.
0: I el temps, ruixats i tronades irregulars aquesta tarda a qualsevol punt del país, els menys importants i freqüents a tocar de l'Aragó. Atenció a la possibilitat de torrencialitat a l'est i al nord del riu Llobregat amb intensitat de 40 mil·límetres en 30 minuts, refrescada evident, entrada aquesta nit. Passant 3 minuts de 2:15, els docents rebutgen amb contundència el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. Pràcticament 2 de cada 3 dels 60.000 que han votat a la consulta han tombat aquest preacord. Estem pendents de les explicacions que pugui donar l'USTEC al sindicat majoritari. Ara, però, sentim una de les reaccions que ja hi ha hagut. És la reacció a la seu del sindicat CGT després de saber el resultat d'aquesta consulta. Demana la dimissió de la consellera d'Educació, Esther Niubó, i demanen al sindicat majoritari USTEC que s'uneixi a la vaga convocada ja per demà. Ja hi tenim en Miquel Jarque. Miquel, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Sí, després d'haver sostingut un mes de vagues i ser l'únic sindicat que ha sostingut el no, la CGT ha viscut, com heu sentit, aquest moment d'eufòria. Laura Jané, la secretària general d'Educació de la CGT, ha destacat que el no al preacord, pràcticament doblat al sí, és per això que demana la dimissió de la consellera i fa una crida a la vaga per demà.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat. Nosaltres estem preparades, entenem que el sindicat majoritari i les seves declaracions han sigut que feia la consulta i que s'adaptaria i que es posava al servei del resultat de la consulta, però entenem doncs, que s'assumarà demà tant a les mobilitzacions com a les negociacions que es facin des del comitè de vaga.
2: Amb aquest missatge a USTEC, d'aquí uns moments hi haurà una compareixença més reposada de valoració de la CGT i també de la Intersindical, que ha estat present a les negociacions però no té representació a la mesa.
0: Perfecte, Miquel. Doncs tornarem amb vosaltres per sentir aquestes explicacions ampliades, també pendents del que pugui explicar la USTEC. Fins ara, gràcies.
2: Fins ara.
0: I anem ara cap al País Valencià. Allà milers de docents es tornen a manifestar pels carrers en defensa de l'educació pública. Els sindicats majoritaris de l'educació al País Valencià critiquen que la conselleria no els ha donat data de reunió, malgrat que ells han demanat tornar a seure a la taula de negociació. València, Pepa Ferrer.
4: Una nova marea verda de docents amb crits de consellera dimissió torna a circular massivament pels carrers de València després de 3 setmanes i mitja de vaga. Avui aquesta manifestació l'encapçalen els professors de conservatori vestits de negre perquè volen visibilitzar la seva precarietat. Maria Pilar és una d'elles.
5: Venim vestits de negre i estem fent un funeral simbòlic dels ensenyaments artístics. I quan arribem al final de la manifestació farem una pira funerària amb els instruments i cantarem el Lacrimosa del Requiem de Mozart.
4: Des de diumenge, sindicats majoritaris i la conselleria ni es comuniquen ni es reuneixen. No hi ha diàleg. Avui hauria d'arribar una proposta del que han anat concretant a les reunions sectorials que han mantingut aquests dies la conselleria i els 2 sindicats minoritaris. Un document que esperen que siga la porta per reobrir el diàleg. Mentre la manifestació circula cap a la conselleria ara mateix, al davant del Palau de la Generalitat continuen d'acampada una 50ena de tendes. Una forma, diuen, de visibilitzar les seves reivindicacions que ha tingut una resposta social solidària. Laura Pérez és una professora acampada.
6: Durant el primer dia es van aconseguir pràcticament les necessitats de materials i

0: i menjar i beure per a poder estar així, tota la gent que estem suportant aquesta acció. Estan oferint-nos fins i tot les seues cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos. És una solidaritat molt gran.
1: Els punts de confrontació són ara mateix el valencià i els salaris. Volen els professors que tornen a la taula de negociació. I també és un punt de conflicte la baixada de ràtios.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Novetat sobre el cas Leire Díez. La Guàrdia Civil ha entrat a la seu de la CEPI per emportar-se contractes vinculats a la trama i la policia també registra l'empresa basca Tubos Reunidos. Ho ha ordenat el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que investiga irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa. Paula Brujats.
4: És una segona pota de la trama, una investigació que continua secreta i té sota la lupa el rescat de l'empresa basca i els vincles entre l'expresident de la Societat Estatal de Participacions Industrials amb l'exmilitant socialista Leire Díez i l'empresari navarrès Anxon Alonso esquitxat en el cas de Santos Cerdán. L'operació d'aquest matí de la Guàrdia Civil es desplega l'endemà de conèixer el sumari del cas Leire, que revela desenes de maniobres de l'exmilitant socialista contra jutges, fiscals i policies. Fins i tot es va reunir amb la directora de la Guàrdia Civil per desactivar investigacions contra l'entorn de Sánchez, com demostra aquest àudio.
5: Mi siguiente conversación va ser con la directora de la Guàrdia Civil.
6: No, jo con eso no quiero.
5: La mía.
4: Avui el ministre de l'Interior ha defensat l'honestedat de la directora de la Guàrdia Civil i es desvincula de la trama.
7: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en este caso que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
4: La Moncloa nega rotundament que Pedro Sánchez donés cap instrucció de maniobrar contra jutges, fiscals i policies. El PSOE també se'n desmarca i encapsula la trama a conductes individuals de Leire Díez i Santos Cerdán, tots dos recorden expulsats del partit fa un any.
3: En el sumari, la Guàrdia Civil assegura que el cas Leire Díez era una trama dins del PSOE per protegir els interessos de Pedro Sánchez. Es basa en converses i en àudios com aquest de Díez, en què es vantava de voler fer neteja per frenar les causes judicials obertes.
8: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar. No podemos tener gente así por las instituciones, porque hoy...
3: El sumari del cas també apunta que el cap de l'UCO fins al 2025 va denunciar pressions per part del director de la Guàrdia Civil perquè es posés de perfil en la investigació del germà de Sánchez i deixés la iniciativa en mans de la justícia. En internacional, Israel avisa que continuarà amb les operacions sobre el terreny al sud del Líban i que no retirarà les tropes malgrat l'anunci de l'alto al foc. Els governs israelià i libanès han acordat aquesta matinada a Washington una treva amb mediació dels Estats Units, condicionada al fet que s'aturin els actes de la milícia xiita libanesa de Hezbollah, que no ha participat a les converses, però el ministre israelià de Defensa ha reivindicat la llibertat d'acció d'Israel al Líban i ha avisat els libanesos evacuats del sud que no tornin a casa perquè continuarà atacant Hezbollah. Un casc blau serbi, hem d'afegir, ha mort al sud del Líban avui. Dos més de nacionalitat espanyola han resultat ferits lleus arran d'un atac contra la missió de les Nacions Unides que no precisa l'origen del projectil i que ha obert una investigació.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
3: I a aquesta hora marxem en directe cap a la seu de l'USTEC. Compareix Iolanda Segura. L'escoltem en directe.
9: Exhaustiu seguiment que esteu fent de tot el procés mobilitzador que estem vivint. També vull agrair la feina incansable de les delegades i delegats d'USTEC, els membres del Secretariat Nacional que avui ens acompanyen i els milers i milers d'afiliats i afiliades que han contribuït de manera fonamental en l'organització d'aquestes vagues històriques que estem vivint. I agrair especialment a tot el col·lectiu l'organització i la determinació en la lluita. Com sabeu, els dies que van de divendres a avui han estat especialment intensos. Per primera vegada en dècades s'ha portat a consulta de les treballadores un preacord de millores de les condicions laborals. Volem posar en valor justament que per ser la primera experiència d'aquesta envergadura en el marc de la lluita sindical, podem estar satisfets d'haver arribat a la xifra del 61,11% de participació. És històric i ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà tothom a la vaga, tothom a les 12 a Arc de Triomf. I la setmana vinent hi haurà noves jornades de vaga. Decidirem la forma d'aquestes col·lectivament, com hem fet fins ara, parlant amb la resta de sindicats i consultant a la nostra afiliació. ara la pilota és a la taulada del Departament d'Educació. És un missatge directe i clar a la consellera Niubó. Cal anar molt més enllà del preacord que hem consultat. Sempre hem dit que el govern ha de convèncer el col·lectiu. Entenem que una esmena a l'acord de país és ja en si una gran victòria i que ampliar-ne els guanys per consolidar-los era una qüestió que s'havia de consultar el col·lectiu. I així ho hem fet. Signar aquest preacord permetia fer-ho. La majoria del col·lectiu ha dit que no. I nosaltres, com a part del col·lectiu, recollim el guant i actuem en conseqüència. L'USTEC no és un sindicat de professionals, sinó format per treballadores i treballadors de l'educació. Entenem que el missatge vol dir que aquest no pot seguir sent el marc de negociació limitat per l'acord de març i els equilibris en comissions i UGT. Per això cal que la consellera ens convoqui demà mateix. Hi ha un consens entre les organitzacions sindicals d'aquest comitè en què la presència de comissions UGT a les darreres negociacions ha dificultat l'entesa. No poden seguir sent un fre per avançar cap a un veritable sistema educatiu públic, inclusiu, democràtic i en català. Aquest no ampli respon precisament a aquesta proposta insuficient del departament que la gent es nega a acceptar. Hi ha un malestar generalitzat entre les treballadores i els treballadors a l'educació. El primer que farem és obrir un procés de consulta al col·lectiu per definir conjuntament les prioritats i el pla de lluita de la propera etapa, tal i com hem fet al llarg de tot el procés per dignificar la nostra professió. Volem seguir construint-lo des dels centres, amb els treballadors i les treballadores, que és on es troba la força real d'aquest moviment. Nosaltres hem manifestat des del principi la voluntat de consultar el col·lectiu i així ho hem fet. Mantenim el compromís de continuar construint col·lectivament des de la base, a les assemblees, als centres i amb la resta d'organitzacions sindicals. Ara és el moment d'aprendre d'aquest procés i reforçar un pla d'acció compartit que sigui capaç de conquerir les millores que l'educació d'aquest país, l'educació pública, necessita. El govern ha de saber que sortim d'aquest procés més organitzades i més decidides que mai. No ens conformem amb el que tenim i posem tot el nostre capital organitzatiu al servei del col·lectiu per continuar avançant. Cridem a tothom a la vaga de demà.
3: Doncs les explicacions de Iolanda Segura de la USTEC. Veiem ara el torn de preguntes dels periodistes, ara aplaudiments dels seus companys, després d'haver donat explicacions d'aquest resultat de la consulta feta als docents. Han dit que tornen les protestes, ha convocat a tothom demà a Arc de Triomf a les 12 per seguir amb aquestes protestes després que s'hagi rebutjat aquest preacord.
10: Bye.
3: Doncs estan preguntar-li per sí, aquesta vaga indefinida proposada.
9: Sí, consideràvem que si sortia un no, calia anar doncs, a incrementar aquesta mobilització per realment doncs, aconseguir fer seure el departament de nou i plantejar més millores o millorar doncs, aquesta proposta de preacord. Però, evidentment, no imposarem al col·lectiu una fórmula que el col·lectiu no vulgui sostenir. Per tant, continuem creient que pot ser la manera també de fer la pressió màxima, però ho acordarem amb la resta d'organitzacions sindicals i també amb el col·lectiu.
11: Com ens hem d'imaginar que ara sí que entre totes les negociacions, tenint en compte que l'Estat defensava el sí, com han de ser aquestes negociacions, sabent que l'educació també donava per poca...
3: Estan preguntant a Iolanda Segura per les negociacions.
9: Sí, perquè ens semblava que d'aquests guanys que hem aconseguit, que han trencat el marc de l'acord del mes de març, que semblava incrementable i que, a més, doncs, feia passes endavant en molts dels...
3: Hem de deixar aquí les explicacions de Iolanda Segura de l'USTEC perquè comença també la roda de premsa de la CGT, recordem, sindicat que mantenia fins ara les mobilitzacions i que estava d'acord en rebutjar aquest preacord. Sentim Laura Gené.
12: En el que són les bases, les que estan decidint com volen que siguin les negociacions, com volen que siguin les mobilitzacions i quin és el full de ruta que ha de marcar el seu futur laboral. Aquesta sempre ha sigut la proposta de la CGT, treure les decisions de les cúpules sindicals i tornar-les on no haurien d'haver marxat mai. que són les bases i són el conjunt de la plantilla.

Anant al moll de l'os, que són les dades, han votat 60.686 docents en la consulta que hem fet de manera unitària.

personal d'atenció educativa. Hem tingut una participació del 46,4% amb un total de 1.574 vots. El sí ha rebut un suport del 7% i el no un suport del 92,88% dels vots. A la resta de plantilles, com són les escoles Bressol i el lleure educatiu, entre elles les vetlladores, no hi hem pogut fer consulta directa per correu electrònic, ja que no hi ha correu XTEC i tampoc tenen correus oficials de les empreses on treballen. En tot cas, estem davant d'un no molt i molt contundent a aquest preacord. Nosaltres portàvem setmanes avisant que l'acord i que la negociació no havia de buscar acontentar reivindicacions concretes de sindicats, que el que havia de buscar i l'objectiu d'aquesta negociació és aturar l'emergència educativa de Catalunya. Ja ho hem dit des de divendres al vespre, aquest acord és absolutament insuficient. Aquest acord només preveu 173 euros, aquest preacord només preveia 173 euros de pujada salarial i unes dotacions inclusives que són les que ja es van signar a l'acord del 9 de març. El que es feia era concretar-les, ja eren insuficients al març i ho segueixen sent insuficients al maig i ara al juny. Nosaltres el que demanem ara mateix és que el govern del Partit Socialista reflexioni molt profundament. No podem seguir amb aquesta problemàtica. Ens hi va el futur de Catalunya. L'educació no és una broma. L'educació el que fa és teixir i construir el nostre futur. Des de les escoles Bressol, que són la primera infància i que les tenim absolutament abandonades, fins a les universitats. És per això que el que demanem al president Salvador Illa és que cessi immediatament a la consellera Niubó i que faci el que hauria de fer fa mesos, que és convocar el comitè de vaga immediatament per reprendre les negociacions i trobar una solució real i efectiva a aquesta crisi que estem vivint. Perquè aquest conflicte al Departament d'Ensenyament, a la consellera Niubó, se li ha escapat de les mans. Ho va intentar primer el conseller Dalmau i ara ho està fent la consellera Niubó, però no se'n surten. I no se'n surten perquè és evident, i els resultats ho diuen, no estan escoltant les plantilles. Però és que aquest ja no és un problema només de l'educació, és un problema dels serveis públics. Cal més inversió. Estem també en una situació de debat dels pressupostos. Tenim una llei d'educació de Catalunya que el que planteja és que s'ha d'invertir com a mínim un 6% del PIB en educació no universitària. Estem molt lluny d'això i el que fem també és exigir a tots els grups parlamentaris que en els pressupostos això hi surti reflectit. I que si no pot ser un 6%, que s'hi acosti molt més d'on estem ara. Perquè sense un pressupost i una inversió real a educació, aquest conflicte no es podrà tancar més que en fals, que és el que han estat intentant fer fins ara. Tenim un full de ruta com a CGT. Hem de recuperar el marc unitari dels sindicats i fem una crida a tots els sindicats, tant de la mesa com de fora d'ella, a tornar a aquesta unitat sindical. El que fem de manera més immediata és recordar, malgrat les informacions que està donant el departament i moltes de les direccions, demà la vaga del 5 de juny continua convocada. No s'ha desconvocat mai. Les mobilitzacions començaran demà a les 10 del matí a les 3 columnes i seguiran a Arc de Triomf a les 12 del migdia fins a arribar a les portes del Parlament de Catalunya. També recordem que això es tracta d'una vaga general educativa on no només hi estan convocades les docents,
i està convocat, com sempre, tot el personal d'atenció.

0: educativa, tot el personal del lleure educatiu, les escoles bressol i també s'hi han sumat les treballadores i els treballadors de la universitat. Per tant, no acabarem aquest curs amb normalitat. Hi ha visites importants, portem molts dies avisant, però a més, el dia 9 també es parlarà de la partida d'educació dels pressupostos de la Generalitat al Parlament de Catalunya. Un altre punt important del full de ruta és donar com a sindicat totes les eines, perquè els sindicats el que som són eines i som portaveus, no som la cúpula ni som l'avantguarda, som eines de les treballadores i per tant el que farem des de CGT és donar totes les eines a les assemblees de centre, a l'Assemblea Educativa de Catalunya, perquè pugui consolidar la seva coordinació interna. I amb això preparar una tardor, un inici de curs on hem de començar molt i molt fortes i on decidirem en els propers dies i conjuntament amb les plantilles com ha de ser aquest inici de curs, si és que ha d'haver un inici de curs. També, per últim, volíem fer una anàlisi en el que ens trobem en una situació en què l'educació està en peu de guerra a tot l'estat espanyol. Ens trobem amb les vagues indefinides a València, amb una vaga indefinida plantejada pel proper curs a Madrid, i per tant on volem treballar també és en unir aquestes lluites i anar totes juntes, no només per arreglar l'educació a Catalunya, per fer front a l'emergència educativa que patim aquí a casa nostra, sinó que es veu reflectida a tot l'Estat, i aquesta crisi de serveis públics que estem patint també totes i tots. Li deixo la paraula al Marc Martorell.
1: Bon dia, jo sóc el Marc Martorell, portaveu de la Intersindical d'Educació. La Intersindical, en primer lloc, volem destacar l'èxit d'aquestes mobilitzacions. Unes mobilitzacions que després de moltíssimes jornades de vaga, després d'accions més o menys contundents, tallant carreteres, bloquejant el país, amb ocupacions, edificis públics, unes mobilitzacions que han comportat un desgast important en el col·lectiu, volem donar el missatge de que estem profundament orgullosos de formar part d'aquest col·lectiu que no es rendeix, que no agafa el primer acord o el primer preacord que ofereix el govern i que decideix seguir lluitant. Malgrat les circumstàncies i malgrat tot, no ens rendim i seguim lluitant. Així que, companyes, companys, estem molt orgullosos de formar part d'aquest col·lectiu. També volem posar en valor aquesta consulta que hem impulsat tant per part de les organitzacions USTEC, STES, CGT i la Intersindical. Aquesta consulta demostra que el model de sindicalisme des de la base, el model de sindicalisme on no són les cúpules qui dirigeixen, sinó els treballadors, ha vingut per quedar-se. Ara el que ens cal fer és una anàlisi acurat de la situació. Estem d'acord d'una oferta molt insuficient per part del Departament d'Educació i del Govern, i aquest no rotund, ha demostrat que aquest conflicte educatiu va molt més enllà del salari i de les condicions laborals dels treballadors de l'educació del nostre país. Per tant, la Intersindical exigim un pla de xoc educatiu que tingui com a pilars fonamentals, en primer lloc, la baixada de ràtios i la redefinició del currículum. Un pla integral per a fer efectiva la immersió lingüística en català a tots els centres educatius del país, tant a dins com a fora de les aules. I un pla multianual per assolir la inversió del, com a mínim, el 6% del PIB de Catalunya en l'educació. Perquè no només es pot assolir els nostres objectius a nivell laboral, sinó també és una qüestió de qualitat educativa, de currículum i també d'infraestructures. Sí? Recordem que aquests dies de calor extrema s'estan fent classes en temperatures de fins a 36 graus centígrads, tenim encara aules en goteres i tenim prop de 1.000 centres amb barracons al nostre país. També és una qüestió d'infraestructures. Fem una crida a tot el col·lectiu docent per mantenir la capacitat autoorganitzativa des de la base, Des de

0: Assemblees de Centre, des de l'Assemblea Educativa de Catalunya. Aquesta organització és la que ens ha permès arribar fins aquí i és la que ens permetrà assolir tots els nostres objectius. Per tant, s'ha de mantenir i s'ha de potenciar aquesta organització des de la base. Volem enviar també un missatge al govern. Al govern està clar que aquest conflicte li ha quedat gran. Per tant, exigim que faci el favor de convocar d'una vegada per totes una negociació en el marc del comitè de vaga, com venim exigint la intersindical des del minut 1, i exigim també el cessament immediat de la consellera Esther Niubó. És evident que aquest conflicte li queda gran i és evident que les seves eines i els seus subterfugis per intentar resoldre-ho no han enganyat el personal educatiu de Catalunya. La intersindical mantenim convocada, evidentment, la vaga per demà, divendres 5, i animem a tots els treballadors de l'educació a Catalunya a sortir al carrer i a mostrar el nostre rebuig a aquesta oferta als carrers. I així mateix convoquem vaga els dies 9 i 10 de juny de la setmana vinent. Més enllà d'això, animem a tothom a organitzar-se i a continuar la lluita a l'inici del curs vinent. Per últim, volem felicitar a tot el col·lectiu perquè hem fet cedir al govern després del pacte que va signar el 9 de març. Era un pacte vergonyós i insuficient i es pensaven que en això ens desmobilitzarien i han aconseguit exactament el contrari. Així que felicitats a tothom per aquests mesos de lluita i continuem. Volem també recordar que tenim un ampli suport social.
1: Doncs un minut i arribarem a la una. Hem de deixar aquí aquesta roda de premsa, recordem, de la CGT i la Intersindical. Estan valorant que finalment el sector dels professorat hagi rebutjat aquest preacord que havien pactat inicialment amb el govern. Ells eren partidaris, precisament, de no acceptar-lo. La USTEC, en canvi, era partidària d'acceptar-lo i ara caldrà veure, doncs, a banda de tornar a les mobilitzacions, això ja ho han confirmat, què és el que passa a partir d'ara. Afegir també que el Sindicat Professors de Secundària, que és el segon de més pes al sector, ha anunciat que firmaran aquest preacord amb el departament, malgrat el resultat de la consulta. Aquest sindicat ha fet una consulta pròpia en el 63% dels seus afiliats i han donat suport al pacte. Per tant, ells sí que, diguem-ne, el signaran. Deixem aquí aquesta qüestió. Ara caldrà veure què és també el que diu el govern. Això ho podreu saber a partir d'ara a la una amb el Catalunya al dia.
2: Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
3: Doncs no, els docents han dit que no. Aclaparador revés a l'últim acord dels sindicats majoritaris amb el govern per millorar les condicions de sou i aconseguir més recursos per l'escola inclusiva. L'USTEC no ha convençut el col·lectiu que en la consulta que s'ha fet des de dilluns fins ara a les 12 del migdia han votat majoritàriament que no. Concretament, un 65% l'ha rebutjat, només un 35% hi ha votat a favor. Un resultat que la CGT, que no subscrivia aquest acord, celebrava com si fos la final de la Champions.
4: Hem guanyat!
3: Professors de secundària, l'altre sindicat que sí que va subscriure l'acord de divendres a la nit juntament amb l'USTEC, sí que ha convençut els seus. Els docents de secundària han donat un ampli suport al pacte i, per tant, aquest sindicat ha anunciat que el firmarà. En tot cas, després del resultat de la consulta, que ha tingut una participació per sobre del 60%, la gran pregunta, i ara què? Què passa? El govern tirarà sense l'acord? Tirarà endavant? Es mantindrà la inversió? Es tornarà a negociar per tercera vegada ja? I les vagues? Iolanda Segura, portaveu de l'USTEC.
5: I ens dona molta més força per seguir negociant i per mobilitzar-nos amb més fermesa. Demà, tothom a la vaga.
3: Vaga i manifestació demà a les 12 del migdia, Arc de Triomf a Barcelona. Segura ha disparat també contra altres sindicats.
5: La presència de Comissions UGT a les darreres negociacions ha dificultat l'entesa. No poden seguir sent un fre per avançar cap a un veritable sistema educatiu públic, inclusiu, democràtic i en català.
3: Una evidència més de la trencadissa que la negociació amb el govern ha provocat entre els sindicats com a excús. Ara, aquesta distància entre ells i entre els treballadors i qui en defensa i negocia les seves condicions laborals.
2: Catalunya al dia.
3: Doncs, a més de tot això, en matèria laboral, una de freda i una de calenta. Quim Balaguer, bon dia.
4: Bon dia, Estel.
3: D'una banda, hi ha principi d'acord a Nestlé per reduir els acomiadaments que preveu l'expedient de regulació d'ocupació.
4: A Catalunya passen de 178 a 119. La gran majoria a les oficines d'Esplugues, 9 al centre de Girona i 8 a Reus.
3: Per contra, Dow Chemical, gegant de la indústria química mundial amb gairebé 700 treballadors a Tarragona, ha anunciat una retallada important dels seus llocs de treball.
4: Els sindicats demanen una negociació real i més transparència.
3: I relacionat amb la petroquímica, ha entrat en funcionament una xarxa amb més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques en aquest polígon i també al port de Tarragona.
6: Representen, en definitiva, una capa adicional de seguretat per a la nostra població.
4: Aquesta barrera protegirà una desena de municipis complint un dels compromisos que el govern va assumir el 2020 després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va fer 3 morts.
3: També us explicarem que el Bisbat de Lleida ha emès més de 700 certificats de baptisme a descendents de lleidatans nascuts entre els anys 1870 i 1890 que van migrar. Ara els seus nets volen aconseguir la nacionalitat espanyola. És un tràmit que contempla la Llei de Memòria Democràtica.
4: Un terç de les sol·licituds s'han denegat en la majoria de casos perquè no existeix un llibre de baptisme de la parròquia, probablement perquè a causa d'algunes guerres es va acabar perdent. Alguns fins i tot ho han intentat falsificar.
7: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890.
3: També serem al centre de Girona, torna a estar de cap per avall pel rodatge d'una altra superproducció. Ara és la sèrie d'aventures Tomb Raider.
4: Amb l'exploradora Lara Croft com a protagonista. La interpreta Sophie Turner, la Sansa de Jocs de Trons, que també es va rodar a Girona. El rodatge de Tomb Raider d'Amazon Prime Video és des d'avui fins dilluns i afectarà tant veïns com comerços.
8: Els comerços que els hi afecta directament sí que s'ha arribat a un acord d'indemnització, o sigui, pels que han de tancar, i els altres, doncs, bueno, se'ls hi ha informat de com els hi afectaria.
3: Mirem també cap a les carreteres i al transport públic. Equip Viari, Txell Garriga, com ho tenim?
9: Molt bon dia, Estel. Doncs a les carreteres destaca que hi ha cua a la Ronda de Dalt entre Vallcarca i Horta per un accident direcció Trinitat. Talla un carril i també se circula en pas alternatiu a la GI-552 a Arbúcies perquè s'està retirant la càrrega d'un camió accidentat aquesta nit. I al transport públic només ens consten ara demores per les limitacions de velocitat a Rodalies i a l'alta velocitat, però en general són d'uns 10 minuts.
3: I pel que fa al temps, Francesc Mauri, avui pràcticament tots amb el paraigua a la motxilla esperant les pluges aquesta tarda.
10: Doncs sí, arriben a la tarda. Ara mateix fa sol a moltes comarques, en d'altres hi ha nuvolades i en d'altres fins i tot hi ha alguna petita precipitació. És a la tarda quan ens creua efectivament la línia de tempestes. Ruixats i tempestes que, de fet, poden caure a qualsevol punt de Catalunya. Els menys intensos i menys probables, que no vol dir que no es produeixin, a prop de l'Aragó, i els més forts, i a vista taronja en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya, a l'est i al nord del riu Llobregat aproximadament. Algunes de les precipitacions podrien oscil·lar entre els 50 i 100 litres per metre quadrat i amb intensitat torrencial. Què vol dir? Doncs que hi pot haver quantitats properes a la quarantena de litres per metre quadrat en 30 minuts. Creua ràpid. La propera nit refrescada i demà temps més estable.
3: Doncs en parlarem també amb la Imma Soler, que és subdirectora de Protecció Civil, per saber quines recomanacions hi ha bàsiques per aquesta tarda de ruixats. I en esports, què prepareu, Montse Raya?
11: Doncs mira, parlarem del Barça de bàsquet, que avui té la primera oportunitat de classificar-se per a les semifinals de la Lliga ACB si derrota el Camp Múrcia a les 7 al Palau, partit que es pot seguir en directe amb transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Pel que fa al Joventut, va perdre el primer partit de quarts ahir a la pista del Baskonia, 85-71. El Girona presenta aquesta hora projecte per a la segona divisió de futbol i admeten que el descens ha estat un sotrac, que volen mirar futur i que els accionistes projecten unitat. El director esportiu Quique Cárcel demana disculpes i assegura que ja han arrencat negociacions pel nou entrenador. El president del Força Lleida de bàsquet, Albert Aliaga, fa un balanç força positiu de la segona temporada consecutiva de l'equip a la Lliga ACB. Aliaga demana que, tot i ser ambiciosos, no es perdi la perspectiva del que s'ha aconseguit. I el nàstic de futbol, Tomeu Nadal, és el nou director esportiu del Club Grana, que dissenyarà projecte per a la pròxima temporada. Manacorí treballa per fitxar un nou tècnic amb una llista on hi ha el nom de Pablo Alfaro.
3: Tot això al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio amb Quim Balaguer a la sotsedició, Aurora Guindo a la producció, Dani Jiménez al control tècnic i avui Andrea Martínez al control central. És la 1:07, comencem.
2: Catalunya al dia.
3: Doncs els docents ja han parlat i han dit que no. Han rebutjat amb contundència el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació, tancat divendres passat a la nit. Pràcticament dos de cada tres dels 60.000 docents que han votat a la consulta han tombat aquest preacord. I aquest resultat que obre, doncs, nous dubtes sobre el conflicte laboral que afecta les aules des de fa moltes setmanes. De moment queda clar que demà pràcticament tots els sindicats donaran suport a la vaga que hi ha convocada, i s'ha mantingut aquesta convocatòria, sí, arreu de Catalunya. El rebuig reforça molt la posició del sindicat CGT, l'únic amb representació que s'havia mantingut contrari a aquest preacord firmat divendres a la nit. A la vegada, el rebuig debilita molt, per contra, el sindicat majoritari, que és l'USTEC, que havia defensat el pacte amb el departament. Doncs anem a desgranar tot plegat com ha quedat i quines són les reaccions, connectant en primer lloc amb la seu de l'USTEC. Allà hi tenim en José Antonio Muñoz i la Sara Cañete. Sara, bon dia.
12: Hola, bon dia, Estel. Doncs des d'aquí, des d'USTEC, ja estan continuant aquestes valoracions. D'entrada, ells diuen que assumeixen el resultat d'aquesta consulta, que malgrat està sent una negociació molt complexa, entenen que el col·lectiu amb aquesta proposta de preacord no n'ha tingut prou i que, per tant, fan seu també aquest resultat, criden a participar a la vaga de demà. De fet, també per demà mateix demanen ja una reunió amb la consellera. Diuen que la pilota ara està a la taulada del Departament d'Educació i situen l'acord que es va signar el mes de març entre el Govern i Comissions Obreres i UGT com l'origen de tot plegat. Diuen que des del primer dia aquest acord és el que està limitant avançant aquesta negociació i que s'ha de superar. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
13: I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així. No pot basar doncs, la seva negociació en salvar els mobles d'un acord que el col·lectiu va dir majoritàriament que no.
12: Des del sindicat també retiren la seva proposta de convocar una vaga indefinida. A partir del 8 de juny diu que serà el col·lectiu qui conjuntament decidirà com s'ha de seguir a partir d'ara i que també volen consultar amb mestres i professors quines són les prioritats que situen en aquesta negociació que ells esperen reprendre.
3: Entesos, doncs, gràcies, Sara. Bon dia.
12: Bon dia.
3: Aquesta és, doncs, la reacció de l'USTEC culpabilitzant una mica UGT i Comissions Obreres, els signants del primer acord que va haver-hi el mes de març amb el Departament d'Educació, doncs, que s'hagi enverinat tant aquesta negociació posterior i que hagi quedat, doncs, això tan fragmentat, aquesta disparitat de criteris entre els sindicats. I mentre a l'USTEC hi ha aquesta reacció, en canvi a la CGT hi ha eufòria a la seu sindical pel resultat negatiu a la consulta sobre aquest preacord amb la conselleria. Reclamen des de la CGT la consellera Esther Niubó que dimiteixi i el sindicat majoritari, aquí ara sentíem a l'USTEC, que s'assumi a la vaga de demà, cosa que ja han dit que faran perquè sentíem Yolanda Segura cridant tothom a la mobilització. Tornem a Barcelona, ara a la CGT, amb en Miquel Jarque, que és qui ha recollit la seva reacció. Miquel, bon dia.
14: Hola, bon dia, Estel. Sí, en aquests moments s'està fent una roda de premsa juntament amb la Intersindical. És un sindicat que ha estat present a les negociacions, però que no té representació. Demanen que el president des d'aquí cessi la consellera Niubó. Aquest conflicte consideren que se li ha escapat de les mans han afegit noves reivindicacions. La primera és que demà tothom ha de sortir als carrers en aquesta vaga que no s'ha arribat a desconvocar mai i també vaticinen des de la secretaria general de la CGT amb la seva secretària Jané que l'inici de curs no serà en absolut normal.
15: Preparar una tardor, un inici de curs on hem de començar molt i molt fortes i on decidirem en els propers dies i conjuntament amb les plantilles com ha de ser aquest inici de curs, si és que ha d'haver un inici de curs.
14: Aquí s'ha demanat ràtios, immersió lingüística, pla multianual per assolir el 6% del PIB en educació i que les negociacions es traslladin al comitè de vaga. Per tant, molta satisfacció pels resultats. La sensació és que aquí a la CGT no s'esperava un resultat tan contundent i crida a la mobilització ara mateix, a partir de demà, en les pròximes hores, i preparar un inici de curs que ja, com heu sentit, han dit que no serà normal.
3: Entesos, doncs gràcies també, Miquel Jarque, bon dia.
14: Molt bon dia.
3: 2 minuts i mig i 1:15 del migdia. Bé, i ara podem anar cap al Parlament perquè allà estem a l'espera de saber quina és la reacció de la titular de la Conselleria d'Educació, d'Esther Niubó. Allà hi tenim en Cristian Roldán. Cristian, bon dia.
16: Molt bon dia, Estel. Doncs sí, de moment estem esperant a la compareixença de la consellera Esther Niubó, que teòricament estaria prevista perquè arribi un cop hagi votat a l'hemicicle en aquesta sessió plenària. Això sí, fonts pròximes a la conselleria apunten que Educació estaria pensant que per ells ara mateix no ha canviat res del preacord i que aquest pacte al que van arribar amb els sindicats seria bo per tothom, asseguren, i consideren que en tot cas aquest resultat de la consulta és una complicació interna d'USTEC pel que fa a la representativitat que té a hores d'ara aquest sindicat. A més, des de l'hemicicle podíem veure com la reacció de l'executiu ha estat instantània, en tan bon punt s'han sabut els resultats d'aquesta consulta als docents. Tan bon punt s'han publicat aquests números, Esther Niubó, d'Educació, s'ha reunit amb el president Salvador Illa i també amb el conseller de la presidència, Albert Dalmau. Ara, com deia Estel, estem pendents de la consellera que surti de treballar amb el seu equip, que està encara, després haurà de votar a la sessió i després, teòricament, parlaria amb els periodistes i ens podria concretar una mica com pensa el govern desplegar aquest preacord si no té el suport teòricament dels docents.
3: Entesos, doncs gràcies, Cristian. Estarem atents a qualsevol reacció que arribi per part del Departament d'Educació des d'aquí, des del Parlament. Gràcies, fins ara.
16: A tu, fins ara.
3: I a tot això, una altra veu important aquí és la del Sindicat Professors de Secundària, el segon de més pes al sector de l'ensenyament, que ha anunciat que firmarà el preacord amb el Departament d'Educació malgrat el resultat de la consulta. Això per què? Doncs perquè ha fet una consulta pròpia on, en aquest cas, el 63% dels seus afiliats han donat suport al pacte. En un comunicat, Professors de Secundària es queixa que durant la consulta hi ha hagut molta desinformació i molta demagògia i que ha pesat especialment l'horitzó de les pròximes eleccions sindicals que ha d'haver-hi, per tant, un motiu més que explicaria aquesta fragmentació de criteri i disparitat d'opinions en l'àmbit sindical. A punt d'arribar a 1:15 del migdia.

0: I així, ara ho sentireu, s'ha viscut a Tàrrega, on es concentraven avui les mobilitzacions de docents, al moment en què s'ha sabut, eren les 12 i un minut del migdia, el resultat de la consulta.
1: Atenció, atenció, que ja tenim resultats! A veure, Emili!
0: Ja ho sentiu, satisfacció absoluta, ambient que gairebé recorda una final de la Champions. S'han obert fins i tot ampolles de cava, això després d'un matí reivindicatiu amb tall inclòs de l'autovia A2 perquè les mobilitzacions convocades es mantenien i es mantenien a les comarques de Lleida avui. Hem anat a Tàrrega nosaltres, on tenim una unitat mòbil amb en Ramon Dalmau i l'Estela Busoms. Estela, el resultat aquí ha sorprès?
2: Hola, Estel, doncs et diria que els concentrats, evidentment tots contraris al preacord, no s'esperaven que el no s'imposés amb un percentatge tan clar. Hi havia realment incertesa sobre què votaria el gruix dels docents i per això un cop s'ha sabut el resultat, l'alegria ha estat fins i tot eufòrica. Hem recollit la satisfacció i les demandes de l'Alba i el Bernat.
3: Molta alegria perquè al final el que estem demanant la gent és que la veu dels treballadors i les treballadores sigui la que prevalgui i la veu de les treballadores ha sigut un no rotund, ens hem de moure, no només pel sou, perquè no és un augment de sou, és un deixem de perdre.
4: Bueno, jo espero que els sindicats es posin d'acord, espero que tornin a defensar la unitat sindical, feia molts anys que no es veia aquesta unitat sindical. I al departament li té por, aquesta unitat. Per tant, recuperem-la.
2: Tot això en una jornada aquí a Tàrrega en què mestres i professors s'han manifestat des de l'estació de trens fins a l'autovia A2 que han tallat per sorpresa a les 11 i durant mitja hora. Ara fan una assemblea i un dinar popular per agafar forces per noves mobilitzacions.
0: Doncs fins aquí el que tenim fins ara sobre el resultat d'aquesta consulta. Recordem, 65% dels docents que hi ha participat ha dit que no al pacte a què es va arribar a última hora de divendres amb el Departament d'Educació i ara estem doncs a l'espera de sentir la reacció per part del govern. I mentrestant, nou capítol avui del Papa i el Català.
5: Catalunya al dia.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà alguna paraula en català a la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal creu que és exagerada la polèmica i nega que ell hagi fet gestions arran de les crítiques que ha rebut per aquesta poca presència del català. Barcelona, Mar Riera.
6: Bon dia, Omella. S'ha mostrat sorprès per la polèmica. Assegura que Lleó XIV té molt clar que aquí es parla català i és una persona sensible en el tema de les llengües. Per això diu, en la mesura del que pugui, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
7: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat i està bé tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
6: Omella ha dit que ja s'imagina qui hi ha al darrere d'aquesta polèmica i ha recordat també que fa anys se'l va criticar per un acte de l'Escolania al Vaticà.
0: Gràcies, Mar. Ara de seguida tornarem amb tu perquè l'arcabisbe Omella ha fet aquestes declaracions en la presentació de la memòria de Càritas Barcelona. Volem saber què més s'ha dit en aquesta presentació. Abans, però, seguim parlant de la visita del papa perquè la polèmica del català també n'ha fet referència al president de la comissió que organitza aquest viatge del papa a Barcelona, que és David Abadías. L'han tingut al matí de Catalunya Ràdio. I Toni Fortesa, bon dia.
8: Bon dia.
0: Què ha dit?
8: Doncs ha assegurat que l'organització sempre ha contemplat el bilingüisme en les intervencions del papa i ha coincidit amb Omella a titllar d'exagerada la polèmica. Abadías ho ha dit, com ara assenyalaves al matí de Catalunya Ràdio, que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es farà gairebé íntegrament en català.
9: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
8: A més, ha afegit que la cultura catalana estarà molt present a l'acte de l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadías s'ha mostrat sorprès per la campanya del Jo no t'espero, contrari al tracte que rebrà el pontífex i la despesa de la visita, i ha subratllat que la presència al Tour de França a Catalunya d'aquest estiu generarà molta més despesa pública.
0: Doncs ara sí, tornem cap a la seu de Càritas. 3 de cada 4 persones ateses per l'entitat no té un habitatge digne. És un dels temes destacats de la memòria que s'ha presentat avui i que també apunta que les persones sense llar acompanyades s'han duplicat en només 2 anys, Mar.
6: L'entitat alerta que l'exclusió residencial es cronifica. Prop del 50% de les famílies ateses viuen de relloguer, un 13% no té cap tipus d'habitatge i el 9% depèn d'entitats socials. Per això Càritas reclama que s'aprovi urgentment la llei del sensellarisme. Sentim Eduard Sala, director de l'entitat a Barcelona.
10: D'acord, les piles hi treballin i acabin, aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura. Cal garantir els drets i la dignitat de les persones que viuen al carrer i això no pot continuar pendent. Catalunya no es pot permetre arribar al final d'aquesta legislatura una altra vegada deixant això per la propera.
6: 4 de cada 10 llars ateses tenen fills a càrrec i gairebé 2 de cada 10 tenen al davant una mare sola. Durant el 2025, Càritas Barcelona va atendre prop de 28.000 llars, un 17% menys que l'any anterior, sobretot pels canvis en la distribució de les ajudes per aliments.
0: Això, Càritas Barcelona. Una Càritas Tarragona, la meitat de les persones que ha atès durant l'any passat no disposaven d'un habitatge digne. L'entitat alerta que l'accés a l'habitatge és un dels principals factors d'exclusió social. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
11: Segons les dades compilades en la memòria anual de Càritas, l'any passat un de cada 2 usuaris vivia en situació d'inestabilitat habitacional, ja fos en habitacions rellogades, compartint habitatge, ocupant un immoble o directament al carrer. L'entitat també destaca que gairebé el 40% de les persones ateses es trobaven en situació administrativa irregular i que la precarietat laboral continua afectant moltes famílies, fins al punt que tenir feina ja no garanteix sortir de la pobresa. Salvador Grané és director de Càritas Diocesana de Tarragona.
12: Hi ha unes causes, que és veritat que creix el PIB, creix l'ocupació, però els salaris no evolucionen en paral·lel al creixement de l'economia. De manera que molta gent treballa, però no arriba a final de mes amb seguretat ni percep les millores

0: La 1:22, els sindicats i l'empresa Nestlé han arribat a un preacord per rebaixar el nombre d'acomiadaments i millorar les condicions dels treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'ERO. Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, Estel. Sí, la majoria d'afectats, un centenar, són de les oficines d'Esplugues, però també n'hi ha una desena a Girona i a Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
2: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida, a partir de 54 anys, es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
1: També s'ha pactat crear 25 llocs de treball a la planta de Girona vinculats a les noves instal·lacions de fabricació de càpsules biodegradables Neo. Demà els treballadors hauran de ratificar el preacord en assemblea.
0: Doncs on no hi ha acord és a Dow Tarragona. El sindicat majoritari en aquesta empresa química, STR, rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per la multinacional i exigeix transparència a l'empresa. Sospiten que la gran majoria seran els complexos de Tarragona, aquests acomiadaments, i es comencen a moure, per tant, per reduir el mínim la retallada de llocs de treball. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
3: Hola, bon dia, Estel.
0: Com justifica l'empresa aquest nombre d'acomiadaments?
3: No ha donat masses detalls, però el que Dow alega són motius de productivitat per retallar la plantilla, i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 treballadors afectats anunciats seran de les plantes de Tarragona, on de fet treballen 700 persones, que són el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, diu que no sobra ningú i exigeix saber tots els motius d'aquesta retallada.
4: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
3: De moment no tenen terminis d'aplicació de les retallades ni tampoc cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeix que són conscients que la incertesa que es generarà una gran incertesa en aquest procés entre tot el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
0: Entra en funcionament la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. És un dels compromisos que es va assumir l'any 2020 des del Departament d'Interior, des del govern, després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals. Tornem a Tarragona ara amb en Ricard Boigues. Ricard, bon dia.
5: Hola, bon dia.
0: I on s'han instal·lat aquests sensors?
5: Doncs mira, concretament en 9 municipis. Penseu que la xarxa de sensors es va començar a instal·lar l'any 2024, però la seva activació no s'ha fet efectiva fins a l'última comissió de protecció civil. Els 432 sensors ressegueixen el perímetre dels polígons petroquímics nord i sud i, a més també, les instal·lacions del port. Creen, en definitiva, una barrera de protecció per detectar fuites tòxiques als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vilaseca, la Canonja i Reus. La delegada del govern a Tarragona, Lucía López Cerdán, diu que augmentarà la seguretat.
6: Aquests més de 400 sensors permeten doncs reforçar la detecció precoç, no?, de possibles fuites de substàncies perilloses. Representen, en definitiva, una capa addicional de seguretat per a la nostra població.
5: Deixeu-me que us expliqui que el Morell, el Tarragonès, és l'únic municipi pròxim al polígon petroquímic nord que impulsa estudis periòdics per detectar substàncies tòxiques. He parlat amb l'alcalde, Eloi Calvet, i ha dit que la posada en marxa d'aquests sensors per fer front a emergències és molt positiva, però recorda el govern la necessitat de fer un estudi ampli sobre la qualitat de l'aire.
7: Ho fan des de la voluntat de salvaguardar la ciutadania en un moment donat, en una emergència, i per tant poder analitzar molt ràpidament altes concentracions de tòxics que puguin afectar la ciutadania en un moment d'una emergència, però res té a veure amb l'estudi de la qualitat de l'aire que la Generalitat de Catalunya, a través de la taula de qualitat de l'aire, fa temps que no convoca.
5: Bé, l'activació d'aquesta xarxa de sensors per detectar fuites tòxiques forma part de l'última actualització del Pla Secta, el Pla d'Emergència Exterior del

0: El sector químic de Tarragona, que es va recuperar fa 6 anys després de l'accident mortal a l'empresa Iqoxe.
1: Hi ha hagut un vessament d'aigua residual sense tractar davant la costa del Vendrell. La causa és una incidència en una depuradora que aboca les aigües directament mar endins. En un primer moment, ahir a la tarda, es va prohibir el bany a la platja de les Madrigueres. Corresponsal al Baix Penedès, Montse Gené Riba, bon dia.
2: Hola, Estel, bon dia.
1: I ara quina és la situació?
2: Mira, s'està treballant per reparar l'estació de bombament número 1 ubicada a la platja de les Madrigueres, segons informen l'Agència Catalana de l'Aigua i el Consell Comarcal. L'abocament no s'ha produït a la platja, sinó que ha sortit per un emissari que té la sortida 2 quilòmetres mar endins. Es va detectar ahir a la tarda i de seguida, per precaució, es va prohibir el bany a la platja de les Madrigueres, un espai de gran valor natural. Un cop s'ha constatat que l'abocament s'ha fet mar endins, a força distància de la costa, s'ha permès el bany perquè l'ACA ha considerat que no té afectació en la qualitat d'aigua de bany a la platja. Ara s'està treballant per reparar l'avaria de la depuradora perquè torni a llançar l'aigua tractada i funcioni normalment tan aviat com sigui possible.
1: Ja tenim al damunt un altre estiu d'obres al metro de Barcelona. La línia 1, de la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la 10 Nord seran les més afectades. També l'intercanviador de Plaça Catalunya i l'estació de Verdaguer. Barcelona, Joan García.
3: El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de la Florida i Plaça de Sants entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. Hi haurà autobusos, encara que es recomana l'alternativa ferroviària, que sempre té més capacitat. Laia Bonet, presidenta de TMB.
4: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos que substitueixen el mateix itinerari que feia aquell trosset de la línia 1 que estarà tallat durant aquestes setmanes.
3: Abans, l'endemà de Sant Joan, ja es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord, entre Sagrera i 11 de setembre, per adaptar la confluència de vies al tram central de la línia 9. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, ha remarcat el calendari en què treballa la Generalitat pel que fa a completar la línia 9.
5: La Generalitat continua invertint al metro de Barcelona i el nostre compromís és que s'acabarà la perforació de la línia 9 aquest any. Es posaran en marxa noves estacions a finals del 27.
3: I a partir del 6 de juliol quedaran afectats dos intercanviadors. Un que és dels més utilitzats de tota la xarxa, el que enllaça les línies 1 i 3 a Plaça de Catalunya. L'enllaç s'haurà de fer pel carrer. I el de Verdaguer, aquí l'estació de la línia 4, la Groga, quedarà tancada per fer-la més accessible. L'Ajuntament justifica totes aquestes obres per aprofitar la disminució d'usuaris que hi ha durant l'estiu.
1: I encara a Barcelona, l'anomenat bici-sharing desapareixerà de la ciutat l'any que ve. Són les bicicletes d'ús compartit que es lloguen a través d'una aplicació, d'una app, i que es poden trobar i deixar en qualsevol punt de la ciutat. L'Ajuntament ha decidit que no el renovarà les llicències per operar a la ciutat de Barcelona. Anna Escura, bon dia.
6: Bon dia.
1: I per què aquesta mesura?
6: Doncs perquè, segons l'alcalde, aquestes bicicletes, o més concretament el mal ús que en fan els usuaris, generen molts problemes al dia a dia de la ciutat. N'hi ha 3.500 a Barcelona i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Com a exemple, s'haurien d'aparcar només els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
7: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
6: Són declaracions que l'alcalde ha fet aquest matí en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. Les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes seran l'opció que tindran els turistes que vulguin moure's en bicicleta per la ciutat. Fons municipals ja han dit que l'Ajuntament no es planteja fer abonaments per dos o tres dies per a un ús turístic del bicing, ja que asseguren és un servei per a residents.
1: I en aquesta entrevista, Anna, l'alcalde també ha insistit que vol reduir l'arribada de creuers a la ciutat, però l'Ajuntament no té competències per prohibir-los, no? Llavors, com ho pensa fer, això?
6: Doncs ho farà a través de la fiscalitat, augmentant la taxa que paguen per nit els creueristes.
7: Han pagat 4. La nostra proposta és que en la propera ordenança fiscal passem a 8 i jo ja he demanat al govern d'estopar el tram municipal de la taxa per pujar fins a 3 vegades aquesta quantitat, si fos necessari. És a dir,
8: 24.
7: Dissuadir per la via de la fiscalitat.
1: Dos quarts i dos minuts de dues, els alcaldes dels municipis amb urbanitzacions amb dèficits urbanístics i el govern constituiran una taula de treball per avançar en la resolució dels problemes que afecten 800.000 persones. Els ajuntaments exigeixen un pla director, finançament i la col·laboració de l'Agència Catalana de l'Aigua en matèria de sanejament. Això ho han dit des de Palau-Solità i Plegamans, ho ha seguit la Marta Vallès. Marta, bon dia.
8: Hola, bon dia, Estel.
1: Els alcaldes s'han reunit aquí, al Vallès Occidental, per avaluar una mica la situació, oi?
8: Dimarts, una representació de 5 alcaldes dels municipis amb aquestes urbanitzacions amb dèficits es van reunir amb representants del Departament de Territori. De la trobada en surt un primer pas important, la constitució d'una taula de treball permanent per buscar solucions. De les 1.500 urbanitzacions que hi ha a Catalunya, més de 700 tenen dèficits. Falta pavimentació, enllumenat al carrer, clavegueram... Moltes van créixer sense massa control als anys 50 i amb el temps les deficiències s'han agreujat. Per posar-se al dia calen unes inversions que molts veïns no poden assumir. En molts casos, obres que els promotors de l'urbanització van marxar sense fer. Un centenar de municipis han sumat forces i busquen solucions. Ara la llei no permet ni invertir ni demanar subvencions per aquests casos. Albert Pla, alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, impulsor de la iniciativa de les alcaldies.
9: El que volem és poder demanar subvencions en favor també d'aquests veïns i veïnes. A dia d'avui no se'ns permet poder aconseguir el millor finançament possible perquè la llosa que la normativa de la Generalitat obliga a posar sobre les espatlles dels veïns i veïnes sigui el menys possible o inexistent.
8: Expliquen també que hi ha un greuge comparatiu amb algunes lleis a les quals les urbanitzacions amb dèficits no es poden acollir.
9: El pla de barris. Ens trobem amb ajuntaments que els pobles del voltant han rebut molts diners pel pla de barris i, en canvi, els municipis que tenim urbanitzacions no podem optar a aquestes ajudes.
8: A les més de 700 urbanitzacions amb dèficits urbanístics de Catalunya hi viu un 10% de la població.
1: El bisbat de Lleida ha donat més de 700 certificats de baptisme a nets de migrants que van haver de marxar del país per diverses circumstàncies. Ara els seus descendents poden obtenir la nacionalitat espanyola si demostren que els seus avis van ser batejats aquí. Lleida, Pere Joan Álvarez, més d'un terç de les sol·licituds, però s'han denegat.
10: Sí, perquè hem de tenir en compte que el bisbat ha rebut unes 2.500 sol·licituds. En molts casos és perquè ja no existeix el llibre de baptisme que es va cremar i que va desaparèixer a causa de guerres com la del francès o la guerra civil. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del bisbat.
11: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80 que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no havia nascut.
10: Recordem que són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i França, uns tràmits que poden fer arran de la Llei de Memòria Democràtica. Si el certificat de baptisme és posterior al 1871, per cert, els interessats també es poden adreçar al registre civil que es va crear aquell any a l'Estat espanyol. L'accés a les partides de baptisme és fàcil perquè estan totes digitalitzades. I com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer-ne la tramitació.
1: Gràcies, Pere Joan. 6 minuts passen de 2:15 i han desmantellat una gran plantació de marihuana en una zona boscosa al Baix Camp. Hi ha, Manel Sastre, 3 detinguts.
7: Sí, estava amagada al mig d'un bosc a la Febró. En total hi havia 3.982 plantes distribuïdes en una trentena d'hivernacles artesanals. L'operació s'ha saldat amb la detenció de 3 homes de 18, 32 i 35 anys acusats de tràfic de drogues i pertinença a grup criminal que van intentar fugir quan van veure la policia. Els agents van desmantellar el campament, tota la infraestructura de rec, però mantenen oberta la investigació per intentar localitzar més cultius a la zona.
1: Gràcies, Manel. Bon dia.
7: Bon dia.

0: I ara us volem parlar d'un projecte de la Universitat Rovira i Virgili que aposta per aprofundir en el coneixement d'aliments i plats procedents d'altres cultures. Alumnes del grau de nutrició han fet estudis des del punt de vista nutricional i també cultural. D'aquesta manera es vol sensibilitzar i donar eines a aquests futurs professionals per atendre pacients d'orígens cada cop més diversos. Ens ho explica la Clara Chavarría Domingo.
1: El projecte s'ha treballat des de l'assignatura de

0: aliments i la d'antropologia i història i sorgeix d'aquesta realitat que és el fenomen de la globalització i dels fluxos migratoris, amb els quals arriben altres costums, cultures i gastronomia. El professor investigador de la URB, Aitor Balmaceda, explica per què és important estudiar-ho.
1: És important també perquè tenim persones d'altres cultures vivint en el nostre entorn i a vegades doncs, hem d'entendre, per exemple, que hi ha aliments que no tenen el mateix significat o podem intentar adaptar dietes i entendre que hi ha aliments d'altres cultures que poden tenir un mateix ús.
0: Els alumnes han treballat en una vintena d'aliments i 5 dels treballs s'han exposat en la Jornada Intercultural dels Aliments organitzada per aquest grau. Són estudis sobre cuscús, arròs, pa, búrgul i biltong. El grup d'Àngela Taboada va centrar-se en el biltong, una carn curada típica de Sud-àfrica.
2: Aquest és un producte que ve d'un poble que es diu Khoisan. És com un pernil perquè és una carn curada. Els aliments els utilitzen molt a les festes, quan s'ajunten tots en família. És una part molt important d'aquestes reunions familiars.
0: La Sara Llagubi, que té arrels familiars al Marroc, ha treballat en el projecte sobre el cuscús i, més enllà de la vessant nutricional, explica què representa aquest plat.
3: El Magreb té un significat cultural molt profund. Els divendres, que és el dia sagrat de l'Islam, tota la família es reuneix després de resar i mengen cuscús junts. Es serveix en un plat gran, comú, però això no és casual. Per nosaltres simbolitza igualtat, generositat, comunitat.
0: Per Taboada, aquest treball li ha obert la ment.
2: Crec que és important perquè així també pots mirar els aliments com des d'una perspectiva amb més respecte, entendre'ls en el seu context social.
0: I des del punt de vista professional, totes dues expliquen com les pot ajudar.
2: Crec que és important com tenir com la ment oberta de dir, ostres, doncs em puc trobar en qualsevol situació, en qualsevol tipus de persona que vingui d'on vingui, doncs jo l'he d'entendre i l'he d'intentar ajudar i apropar-me a ell el millor possible.
3: He de tenir en compte al context cultural de cada persona, perquè l'aliment no només és el que conté, sinó que és el que significa per qui el menja.
0: Un cop celebrada aquesta jornada, el projecte es presentarà a congressos sobre aquesta matèria.
4: I Girona es prepara per una gran producció, una altra producció internacional.
5: People think history is dead, but it watches who touches it.
4: Des d'avui fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. El rodatge es fa sobretot al centre de la ciutat. Anem doncs cap allà. Núria Peraire, què hi has vist?
6: Hola, bon dia. Doncs de moment el que hi ha és molta logística, molts camions a Plaça Catalunya i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis, que és on es gravarà una de les escenes. I el més vistós de moment ho trobem a la plaça del Vi. S'hi estan col·locant unes banderoles de decoració que recorden les imatges de festes medievals. Tot s'intenta fer amb la màxima confidencialitat, però si passeges pel centre, doncs es pot veure. Sabem que en algunes escenes hi haurà cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles del Diables de l'Unyà i la Falera gironina. També es gravarà a l'entorn de la catedral. Hem parlat amb alguns gironins que esperen poder veure l'actriu protagonista, Sophie Turner, famosa pel seu paper de Sansa Stark a Joc de Trons, precisament Joc de Trons que també es va gravar en part a Girona.
7: Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
8: Està bé que es facin coses mentre no siguin excessivament sovint.
6: Pel que fa a les afectacions, segons la presidenta de l'Associació de Comerciants del Centre, Mercè Ramírez de Cartagena, algunes botigues hauran de tancar, però se les indemnitzarà.
9: Sí que s'ha arribat a un acord d'indemnització pels que han de tancar. Per tant, la notícia, per tot el que sabem nosaltres, s'ha agafat en positiu i pensem que tant per la ciutat com pel comerç, doncs posa una vegada més la nostra ciutat Girona en el mapa.
6: Després de Girona, el rodatge marxarà cap a Almeria.
4: I avui és dijous de Corpus, avui és el dia gros de la Patum. Berga ja fa hores que fa olor de pólvora, tot i l'amenaça de pluja a la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la Patum de lluïment, tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Des de Berga, un dia més, Nati Adell, bon dia.
10: Bon dia a tothom, bon dia.
4: De moment esquiven la pluja, doncs.
10: Sí, de moment sí, esperem que continuï sent així. Aquest és el missatge del regidor de Patum, Ivan Sánchez.
11: És a dir, el Patum s'adapta a tot, però som conscients del patrimoni, i si hem d'enredarir, enredarim, i si hem d'escurçar un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredarir molt, doncs ens adaptarem.
10: Hem parlat també amb una parella que viu a l'Argentina i que s'estrena aquesta Patum, ella és catalana.
12: Vine con mi novia y su amiga, así que vamos a ver cómo se desarrolla la festividad. Es la primera vez que veo algo así, así que nada, sorprendido por todo.
13: Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina i ens ha portat aquí i ens fa molta il·lusió.
10: Avui, sentiments a flor de pell, com la Laura, tres generacions de la família implicades amb la Guita Grossa.
14: És difícil d'explicar, val? Perquè és un sentiment de, no sé, d'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no? És una cosa, és una figura molt, molt bergadana.
10: L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement, i com s'ho fa? Doncs se sap de memòria els passos i els companys també l'ajuden.
15: Tata, molt bé.
16: Que quan ell està sota el gegant, com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les faldilles del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
10: Per cert, que amb la Guita Xica avui a plaça s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública, igual que va passar al passacarrers d'ahir la nit.
4: Molt bé, doncs gràcies, Nati Adell, des de Berga. Bona Patum.
10: Moltes gràcies.
4: I avui, com dèiem, és Corpus. I un any més, l'Oucom Valla torna a fonts i brolladors de claustres i patis que, guarnits de flors, reviuen aquesta espectacular tradició genuïnament barcelonina.
17: És difícil precisar l'origen de l'Oucom Valla, però ja hi ha registres del 1683 que l'esmenten. A partir d'avui fins al dia 7 trobareu l'Oucom Valla en més d'una vintena d'espais de Barcelona, com ara l'Arxiu de la Corona d'Aragó, la Casa de l'Ardiaca, l'Arxiu Històric de la Ciutat, l'Ateneu Barcelonès, la Catedral, el Museu Marès, el Museu Marítim, el Palau de la Virreina o el Monestir de Pedralbes. El Corpus també és el punt d'inici de festes de gran tradició a Catalunya, com són les enramades de Sallent o les catifes de flors que fins diumenge es podran veure en carrers de poblacions com ara Sitges, Arbúcies o la Garriga.
4: I al Baix Empordà, Torroella de Montgrí es torna a convertir durant 4 dies en aparador d'espectacles de màgia amb la 14a edició del FIMAC. És el Festival Internacional de Màgia que proposa des d'avui fins diumenge una programació transversal amb una vintena d'artistes, combina propostes internacionals, espectacles familiars, formats íntims, activitats gratuïtes, tot això repartit en una desena d'espais d'aquesta població. Girona, Maria Rovira.
18: El FIMAC proposa una variada selecció de diferents tipus d'espectacles amb noms com Dani d'Ortiz, deixeble directe de Juan Tamariz, que obrirà la programació aquest vespre amb un super espectacle innovador i íntim. Ens ho explicava Àlex Brull, director del FIMAC.
19: Tindrem la fortuna de comptar amb Dani d'Ortiz, que és un dels millors en la seva disciplina, en cartomàgia. És un mag que fa espectacles de màgia per a mags. És increïble. El tindrem també durant el festival, però no farà el mateix que durant el sopar, i també serà en un espai una miqueta més gran, en el cine petit, però tindrem pantalles molt grans per viure-ho ben de prop.
18: Seran 4 dies de festival que, després de la gala solidària d'aquest dijous al matí per persones amb risc d'exclusió social, continuarà amb un ventall d'espectacles des de cartomàgia a mentalisme o màgia d'humor. El director del FIMAC ens en destacava alguns.
19: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop. I Gascón, tenim el xilè, és una jove promesa, és de les que té més projecció de tot Llatinoamèrica. Fa màgia amb objectes quotidians. També màgia de prop. Tots aquests que estic dient succeeixen a espais singulars de Torroella de Montgrí, al Palau Solterra, a l'Auditori Latina.
18: Un dels moments àlgids serà la gran gala internacional de dissabte que reunirà a l'Auditori Teatre Espai Ter artistes de prestigi internacional en una panoràmica de la màgia més actual.
19: Podem trobar, per exemple, des d'Argentina, a Sebac, que ens fa manipulació. Sabeu manipulació, això que van apareixent cartes del no-res? La peculiaritat d'aquest artista és que ho fa sense camiseta. Tindrem el duet britànic Jay & Joss. Arreu d'Europa estan anant pels millors escenaris. Ens faran les grans il·lusions. Tindrem màgia poètica, també amb Taylor Morgan, del Regne Unit, on donarà vida a un globus.
18: A banda dels artistes internacionals premiats arreu del món, també hi ha propostes més de quilòmetre zero, amb espectacles familiars i gratuïts a la plaça de la Vila, com els de Magó i Mireia o Mac Hugo.
4: Doncs FIMAC a Torroella de Montgrí. Falten ara 13 minuts per les 2 del migdia.

Televisió recorda l'abans i el després dels bombardejos de la Guerra Civil a Corbera d'Ebre, a la Terra Alta. Són fotomuntatges en què se sobreposen les imatges prèvies i posteriors a la deconstrucció d'un poble.

0: Són imatges bàsicament de la vida quotidiana, és a dir, dels dies de mercats o també dels actes populars. Albert Freixa és el germà del fotògraf.
1: Este mateix de l'església és molt entranyable perquè ara entres allí i allò és una fredor. Sin embargo, tal com està a la fotografia, es veu com antigament era, antes de passar tots estos fets. Aquí també mos representa la vida social que hi havia, que veiem que hi ha el mercat als porxos de l'Ajuntament, a la plaça de l'Església.
0: I és que gairebé 90 anys després l'impacte es manté intacte.
1: Corbera mateix va quedar destrossada. Més d'un 90% de les cases van quedar destrossades. En una població que devien ser vora 2.000 habitants, hi ha un cens de baixes entre militars i civils sobre 160 persones. Corbera va patir uns 10 o 12 bombardejos i atacs d'artilleria, doncs, almenys 20.
0: La voluntat de la família és que la mostra en un futur es pugui veure també al mateix poble de Corbera d'Ebre.
2: I això són les noces de Figaro. Al Liceu l'estrena demà l'òpera bufa de Mozart. Compta amb un muntatge de Maria Pazos que posa l'èmfasi en la vessant més còmica i dolça alhora d'aquesta obra. Òscar Callau, bon dia.
3: Bon dia. La soprano ebrenca Sara Blanc interpreta la protagonista Sara en aquesta comèdia d'embolics que en to de broma denuncia els abusos de poder de la noblesa del segle XVIII i remarca la capacitat de fer xarxa de les dones de l'època per defensar-se dels abusos dels homes. El protagonista masculí Figaro l'interpreta Luca Pizzaroni, un dels baix barítons més aclamats del moment. El tirolès André Schuen, que debuta al Liceu, farà del grotesc comte d'Almaviva i la soprano guatemalenca Adriana González l'Ef farà de comtessa d'Almaviva, que ajuda la protagonista a evitar els abusos del seu marit. L'òpera Les noces de Fígaro està basada en una obra de Beaumarchais que forma part d'una trilogia que també va inspirar el Barber de Sevilla, de Rossini. L'escenari té la forma d'un gran pastís nupcial del qual s'ha volgut guardar el secret i només se n'ha mostrat una petita part abans de l'estrena. Avui es podrà veure l'òpera en una sessió especial per espectadors més joves de 35 anys amb el segon repartiment.
2: I un mosaic de relats sobre la resistència, la llibertat i el desig en contextos polítics i socials complexos és el que trobarem a partir d'avui al Festival FIRE de l'Institut Francès de Barcelona. És un dels certàmens de cinema LGTBIQ+, més importants. Aquest any posa el focus a la realitats de l'Orient Mitjà sota el lema Mil i una històries queer. Estel Coletas.
4: Fins al 14 de juny presentarà una programació diversa amb una mirada que es focalitza en les cinematografies àrabs i perses. La inauguració serà aquesta nit amb la pel·lícula Bouchra i una performance de Hadi Moussali. Un dels grans objectius d'aquesta 31a edició és precisament posar llum a unes històries que sovint queden silenciades. Antoine Leonetti, director del certamen.
5: La veritat que molta producció de cinema queer en els països àrabs i en Iran, perquè és un país de gran tradició cinematogràfica i on la homosexualitat està molt reprimida. Feia temps que reien molt les pel·lícules i que jo tenia el cap dedicar una edició a aquesta part del món.
4: Més enllà de les projeccions de títols destacats com The Crowd o Dreamers, el certamen comptarà amb un espai per al talent emergent i activitats paral·leles.

0: Doncs és dijous i tornem a recuperar el nostre company en Gerard López. Gerard, bon dia.
1: Hola.
0: Has anat lluny aquest cop d'excursió, eh?
1: Una miqueta, sí.
0: Has trigat
1: una mica
0: a tornar, eh? Va, ell és, com sabeu, el presentador d'aquest programa que es diu No cal anar a Suïssa, programa d'excursions de Catalunya Ràdio, també responsable de la web de sortides catdesetmana.cat. I avui què ens proposes? Va, Gerard.
1: A anar a fins a Vallfogona.
0: A veure, Vallfogona, quina Vallfogona?
1: Bona pregunta, perquè tenim Vallfogona de Balaguer i el seu castell de la Ràpita, per exemple. Mm-hmm. Tenim Vallfogona de Riucorb i el seu rector. O tenim Vallfogona de Ripollès i la seva paret de degotalls.
0: I on anem, doncs?
1: Aquí, al Ripollès.
0: A l'última.
1: Caminarem fins a la paret dels degotalls. I què és la paret dels degotalls? Doncs una dutxa natural, per entendre'ns. Una paret amb aigua que va caient a poc, uns degotalls que s'escolen per la roca i gotegen degotalls i que molts anys acaben generant unes formes geològiques molt, molt peculiars. Una tosca, que se'n diu també, la tosca del Pinatà.
0: Que bonic.
1: Una caminada excel·lent per fer en un racó de país i per fer racó a la panxa per al vermut. El punt de sortida el podem fixar, per exemple, en un dels portals de l'antic recinte emmurallat de Vallfogona, a la mateixa plaça de la Vila, llocs que per si sols ja mereixen també una gran visita històrica. I després el que hem de fer és molt fàcil, agafar un camí de baixada cap al riu. Primer trobarem un meravellós

0: meravellós i fantàstic pont, un pont, diguem, medieval, que val molt la pena fotografiar des de dalt i des de baix. D'acord? Els dos llocs són molt interessants. Passat el pont, girem a l'esquerra, resseguim la pista que voreja un altre riu, a l'altra banda de la vall, el torrent de la Masica, i farem un tram asfaltat, un tram de terra, combinat amb un altre d'asfalt, un de terra, fins que, després de quatre revolts de pagès, ens apareix, atenció, a mà esquerra, el nostre noble objectiu, la Font de la Tosca del Pinatà.
1: I a veure, ràpidament, què en diem d'aquesta Font de la Tosca del Pinatà?
0: Doncs que té el seu encant, és un lloc Sleepy Hollow, una mica per entendre'ns, com si la roca se't volgués menjar. Veureu que és un lloc molt arranjat, fins i tot amb un petit caminet intern que voreja i passa per sota de la pedra. No descarteu mullar-vos si ha plogut una mica i porta força aigua, i si us hi passegeu, gaudireu de la Tosca des de tots els seus angles. Val molt la pena, és un lloc d'aquells màgics.
1: Doncs escolta, excursió apuntada a aquesta Vallfogona del Ripollès. Moltíssimes gràcies, Gerard, i fins la setmana que ve, eh?
0: Adéu, sí, sí.
2: Esports.
1: Sis minuts i seran les dues del migdia. En dediquem cinc, com sempre, a parlar de l'actualitat esportiva en desconnexió per les quatre demarcacions. A Barcelona, Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: El Barça de bàsquet té avui la primera oportunitat per classificar-se per les semifinals de la Lliga ACB. Ho aconseguiran si guanyen l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana.
3: És el segon partit del play-off de quarts de final i els blaugranes van guanyar primer. El jugador del Barça, Tomas Satoranski, ho afronta així.
4: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmar aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
3: El partit és a les 7 de la tarda i es pot seguir en directe amb la transmissió pel web i l'app de Catalunya Ràdio i 3CAT. Si s'hagués de jugar un tercer partit, seria una altra vegada a Múrcia, aquest dissabte. Si el Barça supera l'eliminatòria, s'enfrontarà en semifinals a Madrid o la Laguna Tenerife. Els canaris guanyen 1-0.
1: Pel que fa al Joventut, ha perdut el primer partit de quarts a la pista del Baskonia per 85-71.
3: Els vertinegres van deixar escapar el partit en l'últim quart després de tres parcials força igualats. Dani Miret, tècnic de la penya.
5: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos. Estábamos haciendo un trabajo muy bueno desde la defensa y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos y hemos fallado, bueno, más canastas.
3: Demà jugarà el segon partit al Pavelló Olímpic de Badalona.
1: Parlem de futbol ara. L'Espanyol ja tenen la data del primer partit de pretemporada.
3: Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la segona ref al seu estadi municipal. A les últimes hores també s'ha sabut que l'Espanyol jugarà un altre amistós el 29 de juliol contra el Burnley. El club anglès també és propietat d'Alan Pace, màxim accionista del club blanc i blau. I l'Espanyol femení de futbol ha renovat la portera francesa, Romain Salvador, fins al 2027.
6: Y al contrario del año pasado, es verdad que hemos tenido la suerte de conseguir el objetivo muy pronto y creo que eso nos ha ayudado un poco a poder disfrutar y jugar sin este miedo de lo que puede pasar y ha sido muy bonito.
3: Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanc i blava. Aquest any ha jugat 25 partits com a titular amb 8 porteries a 0.
1: Ara parlem de la sanció més greu imposada en el futbol català als últims anys. Són gairebé 2 anys sense jugar per un futbolista que va agredir greument un àrbitre.
3: La sanció és de 60 partits per a un jugador del Camp Parellada que va agredir greument l'àrbitre del seu partit de promoció d'ascens a la segona federació al camp de l'Unificació de Santa Perpètua el passat dissabte. En declaracions al Toc Costa, Catalunya Ràdio, sentim l'àrbitre agredit Mohamed El Bou Kriowi.
7: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys i per la meva part jo crec que estic satisfet.
3: La sanció és pel màxim de temps permès al reglament i pretén ser exemplar per protegir el col·lectiu arbitral.
1: Acabem amb waterpolo i amb handbol.
3: Primer títol al palmarès.

0: És del Natació Catalunya Femení de Waterpolo, on guanyat l'Eurocup. Després de superar l'Atleti Barceloneta 11-13, a l'anada ja havien guanyat de 5 gols Júlia Frigola, jugadora del Catalunya.
1: Una mica ens ha empatat el susto i sí que potser que podria ser que haguem començat una mica més d'això, però ens ha servit també per començar a fotre l'intensitat i ens ha... I bueno, 2-0, ai, 2-7.
0: I la plataforma 3Cat estrena avui un nou videopodcast titulat I ara què? Més enllà de l'esport. L'exjugador del Barça d'handbol Vira Morros conversa amb altres esportistes ja retirats sobre els valors que l'esport els ha deixat a la seva vida actual.
2: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
3: Ho passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
4: És molt difícil, aquesta pregunta.
5: Quan eres petita, jugaves sempre amb nois o amb noies?
0: Doncs ja teniu els capítols disponibles d'aquest videopodcast a la plataforma 3Cat.
6: Catalunya al dia, amb Estel Batet.
7: Palafrugell celebra aquests dies les seves festes de primavera amb moltes activitats a tots els seus nuclis de població. Calella, la Palafrugell, Llafranc, Llofriu i Tamariu. Diumenge hi haurà portes obertes al Museu del Suro de Catalunya, a la Torre de Guaita de Sant Sebastià i al Museu Can Màrio de la Fundació Vilacases, a Palafrugell mateix. Aquí podreu veure una exposició de l'artista barcelonina Anna Irina Rossell, una mostra pensada com un pulmó que es contrau i s'eixample amb escultures i instal·lacions de materials tous i inflables. L'artista posa el sentit del tacte allà on no troba ni paraules ni imatges. Aquí ho deixem per avui. Fins demà a la una del migdia, que acabeu de passar un bon dijous.
8: Mestres i professors rebutgen el preacord per acabar el conflicte a l'educació, però el govern defensa els termes del pacte. Bon dia, són les dues.
9: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
8: Amb un 65% dels vots en contra i amb més d'un 60% de participació, els docents han rebutjat la proposta pactada amb el govern que els apujava 600 euros el sou en 4 anys i augmentaven 6.000 les dotacions per l'escola inclusiva, Joan Bota.
10: Una decisió del col·lectiu docent que ressona en totes direccions, contra la conselleria, però també contra l'USTEC, el sindicat majoritari que demanava el sí.
8: Connectem precisament amb la seu de l'USTEC, que defensava, com dèiem, el sí, i també de la CGT, que en canvi defensava el no en aquesta consulta. Sara Cañete i Miquel Jarque.
11: Doncs des de USTEC assumeixen el resultat de la consulta i reprenen les mobilitzacions demà mateix. Admeten que es van precipitar firmant el preacord, però avisen al govern que l'única solució és desfer l'acord que van signar al març amb UGT i Comissions Obreres i tornar a començar.
12: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
13: A la CGT, sindicat minoritari i l'únic amb representació a la mesa de negociació que apostava pel no, donen tres missatges. Demà, a la vaga, el president Illa ha de cessar la consellera i el curs no acaba amb normalitat, però avisa que tampoc es començarà de forma regular.
8: Bé, doncs el govern interpreta aquest no com un problema de representació dels sindicats.
10: De fet, professors de secundària, el segon sindicat de l'educació, diu que sí que avalarà aquest pacte, un cop la seva militància sí que s'hi ha mostrat a favor.
8: De seguida sentirem la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament de Catalunya, està defensant l'acord, però també dient que ara obrirà un període de consultes amb tots els signants d'aquell acord per veure quins són els pròxims passos. De seguida, tots els detalls de tot aquest conflicte, el dia en què, a més, la policia ha entrat avui a la seu de la CEPI i a l'empresa basca Tubos Reunidos, en el marc d'una part del cas Leire, que continua a aquesta hora secreta.
10: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil després de saber-se que es va reunir fins a 3 cops amb Leire Díez, figura clau en aquesta suposada trama socialista per torpedinar causes que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. A Badajoz, mentrestant, declaració express del germà del president del govern espanyol al judici contra ell per una suposada plaça a dit a la Diputació.
8: Anem a Madrid i a Badajoz. Paula Brujats i Tània Tàpia.
7: Sí, el sumari del cas Leire es fa gran i esquitxarà també la directora de la Guàrdia Civil, l'exmilitant socialista Leire Díez, s'hi va reunir com a mínim tres vegades per intentar purgar policies i boicotejar desenes d'investigacions contra

0: Però l'entorn de Pedro Sánchez ho revela en àudios com aquest.
1: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de Guardia Civil.
2: No, yo con eso no quiero.
1: La mía.
2: Sí, pero la directora general de Guardia Civil, a ver...
1: Es de mi confianza.
3: Només en respostes al seu lletrat, David Sánchez ha estat només 11 minuts declarant per defensar que no va influir en res, no va intervenir perquè es canviés de nom i atribucions la seva plaça i tampoc perquè entrés a treballar a la mateixa àrea un amic seu. La resta d'acusats han defensat que va ser un procés net i que Sánchez era el candidat més idoni dels 11 que es van presentar.
4: Mentrestant, de tornada aquí a Catalunya, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, garanteix un paper al català en la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família per part del Papa la setmana que ve. Però Omella veu la polèmica dels últims dies del tot exagerada.
5: El Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica.
4: I en temps de cultura... Avui és dia gros de la Patum de Berga, on aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment. Nàtia Dell.
6: Bon dia, doncs sí, i al final els salts del migdia han aconseguit esquivar la pluja. Ara tothom creu els dits per la Patum completa de la nit. Suspendre-ho seria una mesura dràstica que ara mateix l'Ajuntament no contempla, però tots els escenaris estan oberts. Tant pot ser que s'hagi d'endarrerir com escurçar, però es decidirà sobre la marxa. Mentrestant, l'olor de pólvora i de festa ja impregna la plaça de Sant Pere, que s'ha quedat petita per la quantitat de gent que ha plegat la Patum de Lluïment.
4: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
7: Bon dia.
4: Erling Haaland i Mourinho són protagonistes de les eleccions al Real Madrid.
7: Florentino Pérez ha anunciat Mourinho com a nou tècnic blanc amb un vídeo on surt la imatge del tècnic portuguès vestit amb la samarreta del Madrid, i Enrique Riquelme, l'altre candidat a la presidència del Madrid, ha anunciat un acord amb Haaland per fitxar amb el Madrid. Una informació que minuts més tard ha estat desmentida per l'agent del jugador noruec. I a banda de tot aquest embolic del Real Madrid, al Catalunya Migdia també parlem del Girona, perquè avui els màxims dirigents del club han donat explicacions per primera vegada des del descens a segona divisió i després de fer fora a mitja.
4: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Txell Garriga, bon dia.
8: Molt bon dia, doncs avui sense gaires problemes. Comencen a anar plenes, això sí, les rondes, la de dalt cap a Trinitat i també la pota nord cap a Mataró per obres, i la litoral entre Fòrum i la Barceloneta, també la P7 a Cerdanyola direcció Girona, però l'única incidència a la xarxa que ens consta, que de fet la tenim des d'aquesta nit, és a la GI552, és un camió que ha bolcat i que s'està retirant i obliga a alternar el pas.
4: I ens falta el temps.
9: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
4: Avui, especialment interessant, perquè Francesc Mauri, bon dia.
10: Bon dia.
4: Hem de tenir molta precaució aquesta tarda perquè poden venir tempestes i fortes.
10: Doncs sí, ara mateix la pertorbació encara no ha arribat a Catalunya. És veritat que l'àrea més poblada està gris, amenaçador, hi ha alguna dèbil precipitació, però no té res a veure amb la línia de tempestes, perquè ara mateix fa sol a molts indrets. I efectivament, a la tarda arriben aquestes tempestes que poden ser especialment fortes. De fet, a qualsevol punt de Catalunya, tot i que tocar de l'Aragó és on seran menys probables i menys fortes. I, en canvi, a tot el que són les comarques situades a l'est i al nord del riu Llobregat, avís taronja del Servei Meteorològic de Catalunya. En aquestes comarques hi pot haver aiguats de 50 a 100 litres i la intensitat pot ser torrencial, de l'ordre de 40 litres en 30 minuts. Per tant, efectivament, precaució màxima, tot i que la nit, adeu-siau i, sobretot, refrescada.
4: Molt bé, doncs, sobretot insistim en això, precaució, si heu de fer algun desplaçament, si el podeu evitar, millor, però compte, perquè les pluges poden ser torrencials. Ja sabeu que sempre a Catalunya Ràdio, al 3Cat Info, tindreu tota la informació amb els nostres meteoròlegs, com el Francesc Mauri. Francesc, gràcies, bon dia.
10: Gràcies, bon dia.
9: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
4: Les 2:07. Els docents rebutgen amb contundència el preacord dels sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació signat divendres passat. Pràcticament dos de cada tres dels 60.000 que han votat a la consulta han tombat el preacord. Aquest resultat obre nous dubtes sobre el conflicte laboral que afecta a les aules des de fa moltes setmanes. De moment, queda clar que demà pràcticament tots els sindicats donaran suport a la vaga del sector arreu de Catalunya.

0: El rebuig reforça molt la posició del sindicat CGT, l'únic, amb representació, que s'havia mantingut contrari al preacord. A la vegada, el rebuig afebleix molt el sindicat majoritari, l'USTEC, que havia defensat el pacte amb el departament. Aquest sindicat, de fet, ja parla de tornar a començar de zero. Unitat mòbil a la seu de l'USTEC, José Antonio Muñoz i Sara Cañete, bon dia.
1: Hola, bon dia. Sí, aquí des d'USTEC assumeixen que el resultat de la consulta i diuen que reprenen les mobilitzacions demà mateix. Ells demanaven validar aquest acord, però entenen que el col·lectiu no el considera suficient. De fet, diuen que van ser els impulsors de la consulta precisament per escoltar la veu de mestres i professors i admeten que es van precipitar signant-lo. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
0: No podem sentir aquesta veu.
1: Sí, sí, no podem avançar. Sembla que en aquests moments no és possible, però una mica el primer balanç que ha fet Yolanda Segura era aquest. En tot cas, feta aquesta primera valoració, diuen que ara, però, la pilota està a la taulada del departament, demanen reunir-se amb la consellera demà mateix i l'avisen que l'única solució per resoldre-ho tot plegat, per resoldre aquest conflicte, és desfer, superar l'acord que el govern va signar al març amb només dos dels sindicats, Comissions Obreres i UGT, i tornar a començar.
2: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar que ha de ser així.
1: També diu que retiren la proposta de vaga indefinida a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Aquesta era una de les possibilitats que plantejaven, però diuen que seran les organitzacions sindicals qui conjuntament decidiran com seguir a partir d'ara. Reconeixen, però, que s'hauran de refer ponts dins del comitè de vaga per l'enfrontament que s'ha generat a partir d'aquesta consulta.
0: Doncs aquesta és la reacció de l'USTEC, que, insistim, era favorable a l'acord. En canvi, a la seu de la CGT... Així és com han celebrat el no al preacord amb la conselleria. Demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. El sindicat, que és minoritari al sector de l'educació, reitera que la proposta del govern no era suficient per resoldre els problemes dels docents. Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
3: Bon dia. El no ha pràcticament doblat el sí. És per això que a la CGT se senten forts. Laura Jané, la secretària general d'Ensenyament, ha demanat la dimissió de la consellera.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
3: CGT i Intersindical constaten que al final de curs no ha estat normal, descarten una vaga indefinida i adverteixen que a l'inici de curs que ve tampoc ho serà de normal.
4: Preparar una tardor, un inici de curs, on hem de començar molt i molt fortes i on decidirem en els propers dies i conjuntament amb les plantilles com ha de ser aquest inici de curs, si és que ha d'haver un inici de curs.
3: El sindicat fa una crida, de moment, a la vaga de demà, que espera torni a ser massiva.
0: No només a la seu de la CGT, també hi ha hagut escenes d'eufòria a Tàrrega, on avui es concentraven les mobilitzacions de docents. Satisfacció absoluta, fins i tot s'han obert ampolles de cava. Això després d'un matí reivindicatiu amb tall inclòs de l'autovia A2. Els sindicats minoritaris mantenien la vaga convocada per avui a les comarques de Lleida amb un seguiment que no ha arribat al 7%, segons les dades que té el departament a aquesta hora. Anem, doncs, a Tàrrega, on hi ha el Ramon Dalmau i l'Estela Bussoms. Estela, el resultat de la consulta els ha sorprès?
5: Doncs et diria que els concentrats, evidentment tots contraris al preacord, no s'esperaven que el no s'imposés amb un percentatge tan clar. Hi havia realment incertesa sobre què votaria el gruix dels docents i per això un cop s'ha sabut el resultat l'alegria ha estat fins i tot eufòrica. Hem recollit la satisfacció i les demandes de l'Alba i el Bernat.
6: Molta alegria perquè al final el que estem demanant la gent és que la veu dels treballadors i les treballadores sigui la que prevalgui i la veu de les treballadores ha sigut un no rotund, ens hem de moure, no només pel sou, perquè no és un augment de sou, és un deixem de perdre.
7: Bueno, jo espero que els sindicats es posin d'acord, espero que tornin a defensar la unitat sindical, feia molts anys que no es veia aquesta unitat sindical. I al departament li té por aquesta unitat, per tant, recuperem-la.
5: Tot això en una jornada aquí a Tàrrega en què mestres i professors s'han manifestat des de l'estació de trens fins a l'autovia A2, que han tallat per sorpresa a les 11 i durant mitja hora. Ara fan una assemblea i un dinar popular per agafar forces per noves mobilitzacions.
0: Bé, doncs, la consellera d'Educació, Esther Niubó, acaba d'assegurar que el

0: Preacord pactat amb l'USTEC i amb professors de secundària, tot i el no del professorat, es manté. Demana una reflexió profunda als sindicats i els cita per demà mateix a una reunió al departament. Aquesta és la consellera Esther Niubó.
1: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa.
0: En tot cas, el no dels docents al preacord amb el govern s'ha conegut al Parlament de Catalunya enmig debat dels pressupostos de la Generalitat. Esquerra Republicana i els comuns han exigit al govern que prengui el diàleg amb el professorat. Poc després han permès, amb els seus vots, això sí, que els comptes hagin superat el primer examen a la cambra. Anem al Parlament. Jordi Corbalán, bon dia.
2: Bon dia. Sí, el rebuig dels docents al preacord amb el govern ha irromput a l'hemicicle a mig debat. Mònica Sales, de Junts.
3: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
2: Els socis del govern, que sempre han separat el conflicte dels docents del seu suport als comptes, han exigit a l'executiu d'Illa que continuï assegut a la taula de negociació. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
4: I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses. Esquerra ha fet els deures.
5: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies, i donem entre totes un cop de timó.
2: Malgrat aquest toc de tensió, els socis han tancat files amb el govern i han permès la tramitació dels comptes. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els hi ha agraït el suport i ha defensat els comptes com una eina necessària també per garantir uns bons serveis públics.
6: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles. És justament el que hem fet amb aquest pressupost, construir una majoria útil per fer possible que Catalunya tingui uns pressupostos, una eina útil, necessària, per tirar endavant les polítiques que el país necessita.
2: Si no hi ha entrebancs, el Parlament aprovarà definitivament els comptes a principi de juliol.
0: Tornem a la conflictivitat al món de l'educació, perquè no és una cosa exclusiva de Catalunya. Més aviat al contrari, ja fa dies que us expliquem que el País Valencià també hi ha, en aquest cas, ja convocada i en efectuant-se una vaga indefinida. Bé, doncs avui 10.000 docents s'han manifestat aquest matí pels carrers de València en defensa de l'educació pública. Els sindicats majoritaris de l'educació del País Valencià no descarten mantenir la mobilització el curs vinent, i la conselleria els acaba de citar demà a una reunió. València, Pepa Ferrer.
7: Ja porten 3 setmanes i mitja de vaga i continues mobilitzacions, però els docents valencians no afluixen. Després de 4 dies sense diàleg, avui la conselleria els ha citat a una nova reunió demà al migdia. Si no s'arriba a un acord, no descarten els sindicats que al setembre les mobilitzacions continuen. Maite Tarazona és de la UGT i Marc Candela de l'STPB.
8: Estem al carrer perquè necessitem negociar i millorar les propostes ja, perquè considerem que són insuficients.
9: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
7: Al davant del Palau de la Generalitat, els docents continuen d'acampada amb unes 50 tendes. Una forma de visibilitzar les seves reivindicacions, que ha tingut una resposta social solidària.
0: Passa un minut d'un quart de 3 de la tarda. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses.
10: Catalunya migdia.
11: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
12: Amb els vols directes de Volotea a més de 15 destinacions des de Barcelona, ja pots sentir el sol de Sardenya, viure la història de Verona, assaborir un... On érem? Ah, sí, a les destinacions directes de Volotea des de 29 euros. Si et despistes, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
13: Todos los días son una aventura nueva.
14: A la carrera siempre, que si falta un material.
15: Es un trabajo muy físico, muy duro.
16: Obramal lo que me aporta es soluciones, rapidez.
17: Calidad, precio...
18: Te vas a acercar y lo vas a tener, porque lo vas a tener.
19: Els que us comprometeu amb la feina, necessiteu algú que es comprometi amb vosaltres. 20 anys construint junts. Obramat.
20: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
21: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantàsticsuper3.com.

0: Catalunya migdia.
1: Passant 3 minuts d'un quart. El sumari del cas Leire, que vam conèixer ahir, continua aixecant polseguera. Avui, per primera vegada, hem sentit els àudios on l'exmilitant socialista presumeix de ser l'escollida pel PSOE per boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez.
2: La intención de todo esto es limpiar.
3: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil.
4: No, yo con eso no quiero.
3: La mía. Es de mi confianza.
1: Sí, ara ho sentíem, sí, el cas també esquitxa la directora de la Guàrdia Civil, però el govern espanyol tanca files amb ella i nega que Pedro Sánchez estigués al cas de cap de les maniobres. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal, bon dia. Van ser com a mínim 3 reunions entre Leire Díaz i la directora de la Guàrdia Civil, on l'exmilitant socialista li demanava fer una purga dels policies que investigaven casos de corrupció vinculats a Sánchez. El sumari revela que la trama va influir dins la Guàrdia Civil i es va arribar a investigar filtracions internes de casos a la premsa, però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora.
6: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
5: La policia també estreny el cercle sobre Pedro Sánchez, insinuen que era el número 1 d'aquestes maniobres, però el jutge per ara no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díaz. El ministre Ángel Víctor Torres en desvincula del tot el govern espanyol.
7: Ha habido personas que han podido utilizar de manera absolutamente fraudulenta nuestro nombre, el nombre de nuestra organización política, y por tanto, que contra ellos la ley sea absolutamente dura, ¿no?
5: És un cas amb moltes ramificacions. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid per ordre del jutge Santiago Pedraz. S'investiga possibles irregularitats en el rescat públic d'aquesta empresa basca i si Cerdán, Leire Díaz i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes.
1: A tot això, una de les causes que precisament hauria intentat frenar aquesta trama i no ho va aconseguir és la del judici del germà de Pedro Sánchez per suposadament haver obtingut una plaça, ha dit, a la Diputació de Badajoz. Bé, doncs avui aquest cas ha arribat al dia clau amb la declaració dels investigats. David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez, ha negat cap irregularitat en una declaració express, on no ha entrat en detalls sobre com va obtenir la plaça. Seguint el judici a Badajoz hi tenim la Tània Tàpia. Tània, bon dia.
8: Què tal, bon dia. Sí, 11 minuts escassos, responent només al seu lletrat, que no li ha fet cap pregunta sobre com va entrar a la Diputació el 2017. Entén la seva defensa que això ha quedat fora perquè el tribunal va retirar per prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal. Per això s'ha centrat en els altres dos aspectes que es jutgen. Un, si Sánchez va incidir en el canvi de nom i funcions que va tenir la seva plaça 5 anys més tard. Ell ho ha negat.
9: Jo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
8: Les acusacions diuen que el canvi era perquè pogués fer activitats privades i teletreballar, però Sánchez ho desmenteix. Ell tenia un despatx, diu, exercia la seva feina i va seguir cobrant el mateix. L'altre aspecte és si va endollar un amic seu, Luis Carrero, a l'àrea de cultura. Diu Sánchez que no va moure un dit, només va comentar que la plaça es crearia. Carrero va ser l'únic aspirant. Més política i extensa ha estat la declaració de Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació i exlíder dels socialistes extremenys, que ha desqualificat així els informes de l'UCO.
10: Con todo mi respeto, asistí a la lectura de una novela de ficción.
8: I que ha negat que es tractés d'un favor polític a Pedro Sánchez, amb qui diu no tenia relació pràcticament. Ha afirmat que es va crear aquesta plaça quan Sánchez no era ni secretari general del PSOE i a les primàries ell va donar suport a la seva rival, Susana Díaz.
10: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
8: La resta d'acusats, tots han defensat la netedat del procés. Les 7 acusacions populars demanen 3 anys de presó per a Sánchez i Gallardo, la Fiscalia, l'absolució.
1: Bé, i enmig de tots aquests casos judicials que afecten el PSOE, demà mateix el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà l'ordre per començar a elaborar els pressupostos per l'any que ve, el 2027. Ho ha anunciat al Congrés el ministre Arcadi Espanya, que s'ha estrenat a la Comissió d'Hisenda, on els socis li han advertit que es pot quedar sol, Pilar García.
11: Arcadi Espanya ha assegurat que no volen perdre ni un minut per començar a elaborar els comptes de l'any que ve amb partides socials i amb l'eix de l'habitatge, i ha estès la mà a la negociació.
12: Van a ser unos presupuestos profundamente sociales. El segundo pilar fundamental va a ser la vivienda, que será una prioridad absoluta. Unas cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentarias.

0: Un oferiment que no ha recollit Pilar Ballugera d'Esquerra ni Idoia Sagastizábal del PNB.
1: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
2: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
0: El PP veu en l'anunci de pressupostos una operació publicitària perquè el 2027 serà any electoral.
3: D'aquí a 7 minuts seran 2:45. Una pausa i de seguida les novetats de la visita del Papa la setmana que ve a Catalunya.
4: Catalunya migdia.
5: Per tu, que l'estiu és un no parar, i per tu, que prefereixes descansar. Gaudeix d'aquesta ofertassa a Capravo. La bossa de patates Rufles amb gust de pernil de 243 grams, ara amb un 15% de descompte per 2,54 €. Aquest estiu, vols estalviar amb mi? Capravo.
6: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
7: Amics.
6: Rialles.
7: Llocs.
6: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Ep, et prepares per l'espau? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap clar. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espau en pau. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
10: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
9: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
10: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
9: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
10: Consulta els models i marques que hi participen.
3: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques, Toni Fortesa.
11: Omella lamenta que hi hagi gent a qui li agrada polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família, també en el moment de la benedicció.
12: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat... I està bé, tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
11: De la qüestió lingüística també n'ha parlat David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadías coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es farà pràcticament tot en català.
13: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitjades que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
11: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadías s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte que rebrà el pontífex i amb el cost de la visita. Abadías ha assegurat que la presència del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior.
3: En la informació internacional, el Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit de la Cambra de Representants a l'esforç bèl·lic del president nord-americà, després de 4 intents infructuosos liderats per l'oposició demòcrata. I si bé la mesura és en gran part simbòlica, perquè Trump la pot acabar vetant, demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificat i antipatriòtic. Washington, Oriol Serra.
14: Bon dia. La guerra de l'Iran està deixant cada vegada més travada la màquina de Trump i, per si això fos poc, ara 4 veus discordants del seu propi partit li han posat pals a les rodes donant suport a una resolució que ha de servir per a posar el límit als anomenats poders de guerra del president dels Estats Units. Entre els 4 representants discolts del Partit Republicà hi figura el congressista per Michigan, Tom Barrett, el qual argumentava així el sentit del seu vot.
15: Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del

0: Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra i això és una cosa que certament hem de protegir.
1: Al costat de Barrett hi ha tres diputats republicans més que han decidit enfrontar-se a Donald Trump i dir prou a la despesa militar sense l'aprovació del Congrés. L'argument més compartit val a dir que és l'econòmic. Dos mesos després de l'inici de la guerra, els preus de la benzina i del gasoil continuen disparats. De fet, el preu del litre costa més del doble del que costava arreu del país. A estats especialment rurals com Kentucky, on un altre republicà s'ha rebel·lat contra Trump, ho estan patint encara més. La resolució encara ha de ser ratificada pel Senat nord-americà, on es preveu un vot molt dividit. Tot i així, la Casa Blanca podria acabar esquivant-la, si bé la llei diu que transcorregut 60 dies d'un conflicte bèl·lic es requereix l'aprovació del Congrés per a mantenir l'exèrcit mobilitzat. El secretari de Guerra nord-americà argumenta que el comptador es va posar a zero amb l'alto al foc de fa un mes.
2: I mentrestant, Israel avisa que continuarà amb les operacions al sud del Líban, tot i l'anunci d'alto al foc. Els dos països han acordat, amb la mediació dels Estats Units, una treva que estarà condicionada al fet que s'aturin els atacs de la milícia de Hezbollah, que ja ha rebutjat les negociacions. El ministre de Defensa israelià considera que l'acord els dona llibertat per actuar, Jordi Baró.
0: Nova treva en preparació entre Israel i el Líban. El president libanès creu que pot entrar en vigor en les pròximes 24 hores, però ja dona senyals de fragilitat. L'alto al foc surt d'una reunió d'ambaixadors ahir a la nit a Washington. Dependrà que Hezbollah deixi de disparar Israel, però la milícia libanesa ha desacreditat l'acord i el govern israelià assegura que no retirarà les tropes del sud del Líban i que si Hezbollah ataca, bombardejarà en Beirut. Yehiel Leiter és ambaixador israelià als Estats Units.
3: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Un cas blau serbi ha mort al sud del Líban avui. Dos més de nacionalitat espanyola han resultat ferits lleus arran d'un atac contra la missió de les Nacions Unides que no precisa l'origen del projectil. Al marge del Líban, Israel ha seguit en les últimes hores atacant Gaza. Aquesta nit hi ha fet almenys 11 morts, 5 dels quals membres de la mateixa família i desenes de ferits.
2: Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. La Xina i els Estats Units han xocat amb motiu del 37è aniversari de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades a la història recent de la Xina. Pequín ha restringit aquest any les llibertats de les famílies dels joves morts en aquell episodi, a qui ha prohibit anar al cementiri a recordar-los. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
4: Bon dia. Al voltant del cementiri de Wan'an, molt lluny del centre de la capital xinesa, hi he pogut comprovar la presència policial reforçada, una patrulla a cada encreuament i agents interceptant les poques bicicletes que s'aventuren en aquesta zona plena de parcs al peu dels turons fragrants. És un dels punts sensibles a Pequín perquè és on les famílies tradicionalment han pogut recordar les víctimes els 4 de juny. Estan unides en el grup conegut com les Mares de Tiananmen i han denunciat haver rebut un avís de la policia en què se'ls prohibia aquest cop visitar el cementiri de Wan'an. Segons fonts de la dissidència fora de la Xina, un graó més en la repressió inhumana d'aquest col·lectiu que només demostra feblesa i inseguretat en el lideratge xinès en un moment de dificultats econòmiques. Un any més, 37 aniversari, les Mares de Tiananmen han emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro-drets humans fora de la Xina en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. La portaveu de la diplomàcia xinesa, Mao Ning, ja ha respost a Marco Rubio, que hores abans deia que la censura xinesa no pot esborrar la matança. La sentim.
5: Els comentaris erronis dels Estats Units distorsionen els fets històrics, desprestigien el sistema polític i la via de desenvolupament de la Xina i interfereixen en els afers interns del país.
4: A Hong Kong, on fins la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen, sota la fórmula un país, dos sistemes, ara una autonomia sense contingut real, la policia ha practicat escorcolls per evitar tota manifestació, fins i tot individual, de record de les víctimes.
2: I tornem a Catalunya, més concretament a la ciutat de Barcelona, on s'eliminarà l'anomenat bici-sharing l'any 2027. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciat que no renovarà les llicències a les plataformes de bicicletes compartides perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes, s'han escurat.
6: Bon dia. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol

0: a l'altre lloc.
1: Això és el que intentaven dir-los a les companyies, i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
0: Les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes seran l'opció que tindran els turistes a partir de l'any que ve. Fons municipals ja han dit que l'Ajuntament no es planteja fer abonaments per 2 o 3 dies per a un ús turístic del bicing, ja que asseguren és un servei per a residents. Per altra banda, Collboni ha dit que vol reduir l'arribada de creuers a la ciutat. Com que l'Ajuntament no té competències legals per fer-ho, però sí fiscals, l'alcalde vol apujar la taxa que paguen els creueristes per nit.
2: Passant 3 minuts de 2 quarts, fem una pausa i de seguida la cultura.
3: Catalunya migdia.
4: El balcó gastronòmic és un lloc...
5: que bo.
4: Amb molt de sabor, amb molt de Mediterrani.
5: Parella, què us posem per
4: aquí? I amb molt de Barcelona. Vine al balcó gastronòmic del nou Port Olímpic i descobreix 10 propostes amb molt de gust. Fàcil accés amb transport públic, sortida 23, Ronda Litoral i aparcament 24 hores. BSM, Ajuntament de Barcelona.
6: Tot costa.
7: La temporada del 10.
8: Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
9: Buah, moltíssim. Com un cervell, això és màgia pura.
10: 10 temporades ja.
11: Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
12: De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
11: Per molts anys i que en feu molts més.
2: Catalunya migdia. Passant 4 minuts de 2 quarts. Avui és dijous de Corpus. Per tant, dia gros a Berga. De fet, la ciutat ja fa hores que fa olor de pólvora. Tot i l'amenaça de pluja, la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la patum de lluïment. Berga, Nàtia Dell.
13: Avui tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Ivan Sánchez, regidor de Patum.
14: És a dir, el Patum s'adapta a tot, però som consells del patrimoni, i si hem d'enredar-hi, enredarim, i si hem d'escurçar un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredar-hi molt, doncs ens adaptarem.
13: Hem parlat amb una parella que viu a l'Argentina que s'estrena amb la Patum, ella és catalana.
15: És la primera vegada que veig algo así, así que nada, sorprendido por todo.
16: Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina.
13: Avui dono sentiments a flor de pell com la Laura, 3 generacions de la família implicades amb la guita grossa.
17: D'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no?
13: L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement, se sap els passos de memòria i els companys també l'ajuden.
18: Tata, va bé.
19: Com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les faldilles del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
13: Per cert, que amb la guita xica avui s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública a plaça.
2: I ara anem a França. Ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi, coneguda sobretot per la novel·la gràfica i després pel·lícula Persèpolis. Satrapi s'havia retirat fa mesos de l'esfera pública arran de la defunció del seu marit. París, Isabel Galí.
9: Marjane Satrapi, mort de tristesa un any després de la mort de Matías Ripa, el seu marit i amor de la seva vida, diu el comunicat dels amics de l'artista iraniana sense anar més enllà. Estan molt afectats, ens diuen, des de l'entorn de Vincent Perono, codirector de la versió cinematogràfica de Persèpolis, que va guanyar el premi del jurat al Festival de Canes del 2007. En Perono, també dibuixant, Satrapi va rodar després Pollastre amb prunes, adaptació d'un altre còmic de l'artista iraniana i ambientat també a Teheran. El cinema i la pintura han estat aquesta última etapa els seus mitjans d'expressió artístics preferits, però és sobretot la seva militància en favor dels drets de les dones i en contra de la dictadura al seu país el que l'ha mantingut activa aquests darrers anys. L'advocada Shirin Ardakani ens ha explicat que ajudava amb beques els joves que fugien de la repressió dels ayatolars.
10: Una part dels beneficis s'han destinat directament als refugiats, dones periodistes que van haver de fugir de la repressió després del moviment Dona, Vida, Llibertat, i que amb aquesta beca han pogut reconstruir la seva vida.
9: L'execució del seu oncle a mans del règim quan era petita la va marcar per sempre, i per Ardakani veure la desesperança de l'actual situació a l'Iran l'ha acabat d'enfonsar. No ho ha pogut suportar.
2: Tornem a Catalunya per parlar d'un llibre. Milena Busquets torna avui a les llibreries amb Dones elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat, els fills, l'estil o la literatura, Montse Camps.
6: Sí, Busquets fa una mirada lúcida i a vegades irònica sobre el que l'envolta en uns textos

0: honestos que són profundament honestos.
1: Hi ha la menys impostura que jo sé fer en aquell moment, que no m'importi molt que la gent no això, pues, que sàpiguen que, pues, que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils. No intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
0: L'autora del gran èxit també això passarà, assegura d'altra banda, que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
1: Això sí que és presentar-se en un judici popular general. Si no agrada o no agrada, podria agafar crítica i esforçar-me. No sóc una pija, sí, sóc molt catalana i m'hi sento, tal. És igual, seguiran pensant i no, perdre el temps no el podem perdre.
0: Dones elegants al públic en català, l'editorial Univers en castellà ho fa Lumen, el segell que va fundar la seva mare, Alice Esther Tusquets.
2: I ara encara més coses?
3: People think history is dead.
2: La ciutat de Girona es prepara per una gran producció internacional. Des d'avui fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. Girona, Núria Peraire.
4: Hola, bon dia. Es poden veure camions pel centre de la ciutat i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis i la plaça del Vi decorada amb banderoles que recorden a festes medievals. També es gravarà als entorns de la catedral i hi haurà un cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles dels Diables de l'Unyà i la Falera gironina. Alguns gironins esperen poder veure l'actriu protagonista, Sophie Turner.
5: Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
6: Està bé que es facin coses, mentre no siguin excessivament sovint.
4: Segons l'Associació de Comerciants del Centre, algunes botigues hauran de tancar i se les indemnitzarà.
2: I una cosa més abans dels esports. Perquè avui arrenca la 14a edició del FIMAC, que converteix Torroella de Montgrí en l'aparador de la millor màgia internacional amb una programació transversal per tot tipus de públic. Girona, Maria Rovira.
7: El FIMAC s'obre aquest vespre amb un sopar espectacle innovador amb Dani d'Ortiz, un dels millors cartomags del món. El director del FIMAC, Àlex Brull, ens destacava algunes de les propostes.
8: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop.
7: Un dels moments àlgids serà la gran gala internacional a l'Auditori Teatre Espai Ter amb artistes de prestigi internacional, com el britànic Taylor Morgan, el duo Jay & Joss, especialistes en il·lusions de l'impacte visual, o l'argentí Seba, que desafiarà els mites de la manipulació.
9: Catalunya migdia.
2: Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
2: Les eleccions al Madrid sorprenen amb un nou capítol diari.
10: Sí, i cada vegada més sorprenent, més esperpèntic. Ahir a la nit van entrar a l'escena electoral Mourinho i Erling Haaland.

0: de seguida repassarem com estan aquestes eleccions del Real Madrid. Ho farem amb Marcos García, però abans parlarem del Girona, perquè el Girona va baixar a segona divisió fa gairebé dues setmanes. En aquest temps ha marxat Mitchell, el tècnic, però no havíem sentit ningú del club donant cap explicació. Avui ho han fet en una roda de premsa on hi era tota la plana major del club. Què han dit, Eduard Solà?
1: Doncs, què tal, Laia? Els màxims responsables del club hi eren, també els del Consell d'Administració i també de la direcció esportiva. Tots plegats han demanat disculpes per aquest descens. Reconeixen que han fallat, que baixar a segona divisió ha estat un cop dur per tothom, però que cal mirar al futur i pensar a tornar com més aviat a primera divisió, que el projecte de la propietat és llarg termini, i tot i que pot afectar algunes coses, el club ara és més fort que no pas fa algunes temporades. Sentim, per exemple, Pere Guardiola, que és el president del Consell d'Administració.
2: Fa més de 10 anys, 11 anys, que ens van fer càrrec del Girona i podem tots coincidir que avui tenim un club més fort, evidentment hem baixat, és un cop duríssim. Nosaltres, com a compromís, és tornar a primera. I si podem tornar en un any, millor que en dos. Sabem lo difícil que és, sabem el que costa, però ho hem demostrat que ho podem fer-ho, i si tots estem junts, la realitat és que estarem més a prop de poder aconseguir l'objectiu, que és tornar a primera el més aviat que puguem.
1: Reconeixen que l'impacte econòmic d'aquest descens serà important, passaran de 75 milions d'ingressos a la meitat, i que potser s'encallarà el projecte del nou estadi, que cada cop és més difícil que pugui ser a Montilivi, on ja hi han invertit 9 milions d'euros per diverses coses de millora, però que estan estudiant diverses alternatives. Que aviat es podrà desencallar la segona fase de la ciutat esportiva i que aquesta és la prioritat. Pel que fa referència al tema esportiu, el director esportiu Quique Cárcel diu que ja ha arrencat la planificació de la temporada que ve,

0: després que es quedés sense forces les hores posteriors al descens, que agraeix el suport i la confiança dels propietaris i que en cas de permanència potser s'hauria quedat Mitchell. Però que amb el descens, el sentit comú deia que havia de sortir i que continua el càsting de qui ha de ser el nou entrenador.
1: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
0: Segons Quique Cárcel, que recordem té contracte fins al 2027, miraran de mantenir un nombre important de jugadors, que n'hi ha molts que tenen contracte però ja avisa que n'hauran de vendre alguns, però que fins que no fitxin el nou entrenador, que espera que pugui ser a principis de la setmana que ve, no vol parlar de noms.
2: Doncs ara que parlem de noms o de no parlar de noms de la banqueta, un dels que sí que havia sonat per la banqueta del Girona era el de Carles Martínez. Doncs bé, s'ha confirmat aquest matí que serà el nou entrenador del Bayer Leverkusen. Les eleccions de diumenge, la presència del Real Madrid han entrat en una mena de circ que sembla no tenir aturador, un festival d'anuncis i també de desmentiments. Erling Haaland, José Mourinho són els grans protagonistes de les últimes hores en aquest enfrontament que hi ha entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme, Marcos García.
3: Enrique Riquelme ha mogut fitxa. Haaland i Rodri seran jugadors del Madrid si ell és president. Ho va dir ahir en declaracions a l'Hormiguero. Ahir a la nit encara, l'entorn de Haaland negava cap acord amb Riquelme. Ja aquest matí el Manchester City també nega qualsevol possibilitat de sortida de Haaland. El Club Citizen qualifica de mentides aquestes informacions de Riquelme i argumenta que no hi ha cap clàusula de sortida de Haaland. A més, el City estudia emprendre accions legals contra Riquelme. Malgrat tot això, Riquelme hi torna. Acaba d'insistir en declaracions de Televisió Espanyola sobre això.
4: Le temo todo el respeto al City y le pido que no se puede malinterpretar. Haaland y habrá que hablar con el City, igual que con Rodri, en este caso igual. Son situaciones diferentes. Rodri le queda un año de contrato, Haaland mucho más, tiene una cláusula y claramente yo voy a hacer todo lo posible y puedo decir con rotundidad y claridad que si soy presidente del Real Madrid, Haaland jugará en el Real Madrid.
3: De fet, Riquelme insisteix que si és president i no compleix amb Rodri o Haaland, pagarà de la seva butxaca la quota de socis a tots els socis del Madrid. Però per anuncis el de Florentino Pérez, que va publicar ahir aquest vídeo amb Mourinho vestit a la samarreta del Madrid. El portuguès respon això a la proposta blanca.
5: Sí. Na, na, na, na,
3: na, na, na, na. Així que és Mourinho dient que sí, però us podem dir que Mourinho no s'ha posat la samarreta del Madrid en cap cas. Aquesta és una imatge que ha creat l'equip de campanya de Florentino Pérez, això sí. El portuguès, Mourinho, sí que ha donat el vistiplau a aquest vídeo, per tant està d'acord a incorporar-se al Madrid si Florentino segueix. A tot això, Florentino avança que a banda de Konaté, abans de diumenge, anunciarà un altre jugador, presumiblement un defensa. Per cert, a Madrid avui, Enrique Riquelme ha publicat una nova lona. El Madrid se vende. I tu, què vas a fer?
2: Bé, doncs tindrem teca de les eleccions al Real Madrid fins diumenge, que és quan es fan aquestes eleccions i se sabrà doncs, qui guanya i qui és el nou president del Real Madrid, Florentino Pérez o Enrique Riquelme. Avui la selecció espanyola juga el primer partit amistós de preparació per al Mundial que comença la setmana que ve. Serà un partit on descansaran alguns blaugranes i veurem el debut també d'un català, Roger Bosà.
6: Sí, a la llista no hi és Lamine Yamal, evidentment, que s'està recuperant de la seva lesió i que encara no ha fet cap entrenament amb el grup. Tampoc hi és Pedri, a qui De La Fuente dona descans per jugar avui aquest amistós contra l'Iraq. Sí que hi són la resta de jugadors del Barça i també Marc Bernal, que podria debutar avui amb la selecció espanyola absoluta. És un dels jugadors que aquests dies forma part d'aquest grup de reforç de jugadors que no anirà al Mundial. Ahir De La Fuente ja va dir, i el vam sentir, que està molt content amb el migcampista de Berga, que té un gran futur. Doncs avui està previst que jugui. Veurem si de titular o no, i per tant, com dèiem, seria el seu debut amb l'absoluta. De moment ha entrat a la llista amb el dorsal número 18. El partit a les 9 del vespre a Riazor, que per cert sembla que ha recuperat el bon estat de la gespa, i això és important de cara a possibles lesions. Dels catalans, igual que Pedri, també descansa Sanraia, Cucurella i Víctor Muñoz, i demà ja tots cap als Estats Units. La selecció espanyola ja marxarà demà per disputar el Mundial des de Santiago fins a Chattanooga per preparar ja el primer partit de la fase de grups el dia 15 contra la selecció de Cap Verd.
2: El nou director general esportiu de l'Espanyol, Monchi, ha atès aquest migdia a Catalunya Ràdio. L'entrevista sencera la podreu sentir dissabte a la tarda. El Tot Gira, però ara Sergi Andreu sí que

0: cal generar ingressos propis amb possibles vendes i no descarta l'ampliació de capital aquest estiu.
1: A ver, no es el verano donde vayamos a tirar el dinero. No, no vamos a hacerlo. Yo creo que vamos a dar un paso con respecto a los años anteriores. También es verdad que tenemos que generar también ingresos, plusvalía, que te permitan también ese margen. Porque todo no es, oye, Alan, dame, porque primero hay una serie de normas en la Liga Española que tampoco permiten el libre albedrío. Pues vamos también a generar nosotros ahorro, con ventas, con plusvalía, vamos a generar también esos márgenes para que la capacidad de inversión genere sea mayor.
0: ¿Ampliación de capital también?
1: Creo que algo había planificado. Me imagino que por ahí irá uno de los puntos de donde se puede mejorar esa capacidad de inversión.
0: Per cert que el club, l'Espanyol, ha anunciat avui un altre amistós de pretemporada. De fet, serà el primer amistós que jugarà l'equip contra la Unió Esportiva Olot dissabte 18 de juliol a les 7 de la tarda a l'estadi municipal d'Olot. Recordem que de moment ja n'hi ha un altre també de previst contra el Burnley, Anglaterra, el dia 29 de juliol.
2: Pràcticament 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem ara una pausa i després...
3: La veritat és que estic molt orgullós de tot l'equip, de tot l'estaf, de totes les persones del club.
2: Parlarem de les campiones de l'Eurocup de waterpolo.
4: Catalunya migdia.
5: Marca la casella 105 a la declaració de la renda. Gràcies a l'Església, la teva ajuda arribarà a qui més ho necessita. No pagaràs més ni et retornaran menys. I pots marcar-la juntament amb la de fins socials. Entra a línia105portantos.es i descobreix l'impacte que té marcar la casella de l'Església a la declaració de la renda. Per tants.
6: Amb Volotea i els seus vols directes a Múrcia des de Barcelona ja ets allà, a la vora del Mar Menor, envoltat de la història de Cartagena, o t'està en un... Per on anàvem? Ah, sí! Amb els vols directes de Volotea a la regió de Múrcia, des de només 29 euros, de cop, ja ets allà. Tarifes subjectes a disponibilitat, canvis il·limitats inclosos, condicions a volotea.com.
7: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
8: Tuya, tuya.
7: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
8: Sí, tu prima.
9: Doncs sí, prima, l'assegurança que no t'esperes amb més de 5 milions de clients. Contracta-la a helloprima.es o truca'ns. Prima és una agència inscrita a la DGS que distribueix assegurances de Great Lakes Insurance.
10: Descobrir. Compartir. Donar suport. Temps. 130 milions.
11: Amics.
10: Rialles.
11: Llocs.
10: Moments. 130 milions. En 130 milions hi caben moltes coses. El divendres 5 de juny, amb Euromillones, pot mínim garantit de 130 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones. No hi ha res més gran. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Arriba l'estiu i ja no tens excuses per canviar de cotxe. Els dies 4, 5 i 6 de juny vine al Quadis Autocentre de Sant Boi a la Fira del Vehicle d'Ocasió i trobaràs les millors ofertes al nostre outlet de quilòmetre zero i ocasió. T'ho posem molt fàcil, finançament a mida i acceptem el teu cotxe a canvi. 4, 5 i 6 de juny a Quadis Autocentre, al carrer Riera Roja de Sant Boi.
13: Vacances, sol, aigua, i pot haver res més divertit per la canalla?
14: Les joguines?
13: Sí, i perquè s'ho passin encara més bé, fins al 30 de juny totes tenen un 25% de regal al Corte Inglés.
14: Bicicletes, inflables, jocs d'aigua i sorra...
13: Totes les joguines, amb un 25% de regal perquè en compris més entre l'1 i el 30 de juny al Corte Inglés.
14: A la botiga web i app.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
15: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
15: Som 3CAT.
2: Doncs abans de parlar de les campionats de waterpolo, parlarem de bàsquet, perquè el Barça pot certificar avui la classificació per als play-offs de semifinals de la Lliga ACB si suma una victòria més davant l'UQ Múrcia. Per on passen, Ernest Macià, aquestes opcions?
16: Doncs home, per estar atents, el partit serà al Palau i per tant jugar a casa, i si l'equip està centrat, el Barça, ja ho vam veure el primer partit, és bastant superior al Múrcia, no perquè el Múrcia no sigui un bon equip, sinó perquè el Barça encara reté molt de talent. El Múrcia té un dubte, el de l'Aleko Bajo o Arsène Ros. El Múrcia, això sí, compta perquè fa 2 anys es va plantar a una final de la Lliga CB perdent els 2 partits de casa i guanyant els 3 de fora. Això vol dir que avui el Barça no es pot relaxar. El base Tomas Satoranski ho té clar.
17: Muy contento de cómo jugamos, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
2: Doncs el Barça que juga avui, ahir va jugar la

0: sisa joventut que no va començar gaire bé aquesta lluita pel títol.
1: No, la veritat és que la tercera falta de Ricky Rubio al segon quart va condicionar la penya al tram final de partit. Sense Ricky Rubio, en tants minuts, la penya va resistir per l'últim quart al físic, també. El mateix criteri que el Barça-Múrcia, el Baskonia-Joventut, el físic dels equips d'Eurolliga, s'acaba imposant. Dani Miret.
2: Hemos estado en un partido muy competitivo 30 minutos y en el último cuarto las piernas, la cabeza no nos ha dado para poder, sobre todo en ataque, porque Baskonia es un equipo que aquí en casa está metiendo entre 90 y 100 puntos todos los partidos y esto nos ha provocado en ataque llegar por debajo de mínimos.
1: Yeah. Deixa'm dir, Laia, sí. Deixa'm dir una cosa, que si el Madrid avui perd, o sigui, match ball, fora. Queda eliminat. No sé si passarà jugant a Tenerife.
0: Però és una possibilitat. Hem parlat de les opcions i possibilitats que té el Barça. Doncs també aquesta és també les opcions que té el Real Madrid en aquesta lluita pel títol, a perdre el primer partit. Veurem què passa avui. El bàsquet Girona i el Baxi Manresa també tenen novetats.
1: Exacte. El Girona continuarà Moncho Fernández. Hi havia doncs dubtes de si hi hauria ball de banquetes d'entrenadors, sobretot espanyols, aquesta pretemporada. Doncs bé, San Emeterio tranquil·litza l'afició. Moncho Fernández seguirà molts anys a Girona. I el Baxi Manresa, doncs, que canvia de patrocinador. Atenció, perquè a partir de l'1 de juliol ja no li diràs Baxi Manresa. Li diràs Kids and Us Manresa, que és una acadèmia d'anglès, doncs, que és a molts països i que incrementa el que ja portava Baxi, que no obstant es queda al club. I el Lleida també té nou patrocinador, i l'Erna Lleida, una empresa també que fa doncs formació continuada, formació professional, i que es vincula amb un Lleida com Batemón, la seva estrella, que segueix fins l'any 2028.
0: Doncs ja sabíem que l'Eurocup femenina de waterpolo es quedaria a Catalunya perquè els dos finalistes eren equips catalans, i ara David Ubach ja tenim propietari del títol.
3: És el Club Natació Catalunya que de fet va aixecar el primer títol del seu historial després de guanyar també el partit de tornada a la piscina de Sant Sebastià contra l'Atlètic Barceloneta per 11 gols a 13 i refermar així l'avantatge que ja duien les gracienques de l'anada de 5 gols. Va ser una final tornada sense gaire història, més enllà del 2-0 inicial que va firmar l'Atlètic Barceloneta, perquè la reacció del Cata va ser fulminant amb un parcial de 0-7 que va situar el global de l'eliminatòria ja en 10 gols amunt per a les visitants. A partir d'aquí el Catalunya es va dedicar a gestionar aquest avantatge i acabar aixecant el seu primer títol, que celebrava la jugadora de les gracienques, Júlia Frigola.
4: Ha sigut, o sigui, un partit increïble. Jo crec que ja veníem amb molta confiança també de l'anterior partit. Hem intentat mantenir la calma i doncs anar a tope i començar el partit com si fos un 0-0 i ens ha sentit bé.
0: I en la competició masculina, l'exinternacional Albert Espanyol serà el nou entrenador del Club Natació Sabadell la pròxima temporada, després que les sis últimes ha estat a Lecce de Tenerife. I ara tornem al futbol per explicar-vos una sanció històrica, la màxima imposada els últims anys al futbol català. Són 60 partits de sanció, dues temporades sense jugar, a un jugador del Camp Parellada per agredir l'àrbitre Montse Raya.
5: L'acció va passar en el partit de promoció d'ascens a la segona catalana entre la Unificació Santa Perpètua i el Camp Parellada dissabte passat. El partit es va suspendre a minut 10 de la segona part amb 3-0 per als locals, per les protestes reiterades de la banqueta visitant i perquè un àrbitre auxiliar havia estat agredit. Després, un jugador del Parellada va entrar al vestidor dels àrbitres i va agredir greument el col·legiat principal, a qui va donar un cop de puny i una puntada de peu amb els tacs a la cara, que li va fer un trau. L'àrbitre agredit, Mohamed El Boukrioui, ha explicat al Toc Costa que encara està en xoc i que en els últims dies hi ha donat voltes i més voltes per no deixar l'arbitratge.
6: Jo crec que és un pas cap endavant que aquestes situacions tallin per complet. Per tant, jo crec que és una correcta sanció amb la qual jo estic content. Al final aconsegueixes que aquest individu deixi els terrenys de joc durant 2 anys. I per la meva part jo crec que estic satisfet.
5: La Federació Catalana de Futbol i el Comitè de Competició imposen una sanció exemplar de 60 partits per la gravetat dels fets i per protegir el col·lectiu arbitral català.
0: En handbol, abans de tancar la temporada amb la disputa de la Champions, l'últim títol en joc, el Barça afronta primer la Copa. Juga aquest cap de setmana a Alacant i suposarà els últims partits per a dos jugadors importants, Sergi Camps.
7: Seran els últims partits de Domen Makuç i d'Emil Nielsen amb la samarreta del Barça. El pivot blaugrana Luis Frade parla de la motivació dels que marxen en aquesta recta final de temporada.
8: Obviamente que son dos jugadores, estamos hablando de Emil, que es ahora mismo el mejor portero del mundo, y el Domen, que

0: se despierta con los pies para la luna, es imposible de parar. Yo creo que son dos jugadores que se van, obviamente, que nos da mucha pena que se vayan, porque son primero dos personas increíbles y dos amigos, y después obviamente que los ves súper motivados para sacar todo lo que queda de la temporada.
1: Nielsen marxa al vespre de Xavi Pascual amb l'objectiu abans de guanyar la seva segona Champions amb el Barça, i Makuch marxa al Kiel, on coincidirà amb Gonzalo Pérez de Vargas.
2: Aquesta Copa en format de final a 8 comença demà mateix per als blaugranes a la 1 del migdia contra el Valladolid. I encara parlant d'handbol, s'estrena a la plataforma 3Cat un nou videopodcast on Vinan Morros, exjugador del Barça, no serà l'únic protagonista d'aquest podcast, Marta García.
3: I ara que més enllà de l'esport és este videopodcast, com deies, amb Vinan Morros, amb el que parla amb altres esportistes ja retirats sobre els valors que l'esport ha deixat en les seues vides actuals. Tinc més detalls, però millor t'ho explica ell.
4: Un podcast on parlarem amb grans esportistes ja retirats i els hi faré la pregunta que em vaig fer jo quan em vaig retirar. I ara què? Però no ho faré sol. M'ajudaran els esportistes del futur.
5: Ho passaves millor de nedadora o d'entrenadora?
6: És molt difícil.
3: Doncs mira, els convidats, per exemple, Andrea Fuentes, Àlex Corretja, Tiago Alcántara, Laia Palau i Felipe Perrones. Ja teniu els capítols disponibles en la plataforma 3Cat.
2: Doncs i ara què? Nou podcast que podeu recuperar a la plataforma 3Cat. Deixem aquí el repàs a l'actualitat esportiva, les 7 més esports, al Tot Costa. La tarda del Francesc Garriga també parlarem del Real Madrid, però seguim al Catalunya Mitjà amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya migdia.
7: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. A la primera us hem explicat que mestres i professors han rebutjat el preacord per acabar el conflicte a l'educació a la consulta telemàtica que han estat fent aquesta setmana. El resultat és contundent, a més. Dos terços dels docents han votat que no, només un terç que sí. Tanmateix, com us hem avançat a Catalunya Ràdio, el govern aposta per mantenir els termes del pacte i veu en el resultat de la votació un problema, sobretot per l'USTEC, que defensava el sí i, en canvi, ha acabat sortint el no. De seguida anem al Parlament per tenir més dades de tot plegat. També us hem parlat del cas Leire, avui amb l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu de la CEPI i a l'empresa basca Tubos Reunidos, en el marc d'una part del cas que continua secreta. I també hem connectat amb Berga, on aquest migdia s'ha fet la Patum de Lluïment. Aquesta nit es farà la Patum completa. Avui és el dia gros de la festa, que és patrimoni material de la humanitat, i tothom creu els dits a Berga perquè la pluja no afecti a la Patum completa, perquè hi ha previstes tempestes importants, a més, aquesta tarda i vespre, pràcticament a tot Catalunya. Tot això us ho hem explicat a la primera hora. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
9: Doncs anem amb els detalls d'això que deies, d'aquesta notícia que us hem avançat a Catalunya Ràdio, de la consellera d'Educació i de la consellera Esther Niubó, que asseguren que el preacord pactat amb l'USTEC i professors de secundària s'implementarà. Demana, però, a la consellera una reflexió profunda als sindicats i el cita per demà mateix a una reunió al departament. Anem al Parlament, doncs, Cristian Roldán.
10: La consellera Niubó lamenta que l'USTEC hagi abandonat el preacord, però defensa que el govern ha fet les coses bé negociant amb els representants dels treballadors i assolint un preacord que consideren bo per tothom. Esther Niubó també ha subratllat que compta amb el suport de 3 de les 4 organitzacions sindicals que li van donar suport en un primer moment, Comissions Obreres, UGT i professors de secundària, i treu ferro a la negativa de l'USTEC.
11: Aquesta consulta qui vinculava únicament era en aquest sindicat, per tant jo crec que correspondrà doncs, a aquest sindicat doncs, que faci la valoració que correspongui, i en tot cas nosaltres necessitem saber si aquest preacord finalment pot ser ratificat amb la seva presència. Entenem que, imaginem en tot cas que no serà així.
10: Paral·lelament, Educació ha anunciat que demà farà una ronda de consultes amb els 4 sindicats al departament i llença un missatge de responsabilitat als docents perquè el dret a vaga no entri en conflicte amb el dret a l'educació.
9: Més qüestions. La Comissió Europea ha donat llum verda a Espanya per tramitar ajudes per valor de 25 milions d'euros per als pescadors a causa de la pujada del preu del petroli. Les subvencions s'emmarquen en el programa per fer front a les conseqüències derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, que estarà en vigor fins a finals d'any i que se sumen a les que també rebran els agricultors i els ramaders. Pel mateix motiu, els beneficiaris podran rebre fins a 200.000 euros per embarcació, amb un màxim de 400.000 per propietari. Això cobreix gairebé el 70% de l'increment del preu del combustible. I Brussel·les expedienta a Espanya per incomplir les normes de protecció de dades a la recollida de dades de viatgers. Concretament, la Comissió considera que el govern espanyol infringeix la directiva sobre protecció de dades en l'àmbit policial perquè Espanya obliga els hotels, plataformes en línia i empreses de lloguer de vehicles a recollir, conservar i transmetre dades personals dels viatgers a una base de dades de les autoritats policials. L'executiu comunitari considera que la policia recull i guarda durant 3 anys massa informació, com ara dades de pagament i de geolocalització dels viatgers.
7: passant 3 minuts de les 3.
6: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: Saludem des d'ara fins a les 4 amb la Lourdes Siuró, advocada, bona tarda.
12: Hola, bona tarda.
7: També l'advocat Marc Molins, bona tarda.
13: Bona tarda.
7: I el Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital, bona tarda.
14: Bona tarda.
7: Que acabes de fer ara mateix has deixat anar a l'aire com si t'haguessis tret un pes de sobre.
14: És que porto tot el matí amunt i avall.
7: No, no, has tret la sensació de... Oh, per fi, he arribat.
12: Jo no sé si ha sigut això o me cago en tot. No, no sé, no t'ho sabria.
7: És amb una...
14: 60-40.
7: No digues que és 60 i que 40, però sí que m'ha fet la sensació de dir, home, el Ferran ha patit molt per arribar fins aquí, perquè s'ha tret un pes de sobre realment espectacular.
14: Sí, sí, sí, a més porto dos dies dormint poc.
7: Vaja, això deu ser la calor. Escolta'm, avui farà més fresca, no t'amoïnis. Va, anem amb el primer tema del dia. Que, com sabeu, cada dijous ens porta l'escriptora Llucia Ramis. Llucia, bona tarda.
15: Bona tarda.
7: Tu també t'has tret un pes de sobre, o no, com el Ferran?
15: Mira, saps, ara que deia que li costa dormir, en Ferran...
7: Sí?
15: Jo en aquesta època sempre m'acosta més dormir que la resta de l'any. Mm-hmm. No sé si és per la calor, si és perquè hi ha moltes hores de llum, o perquè en aquesta època era l'època d'exàmens i l'època de la selectivitat.
7: I això t'ha quedat marcat, vols dir?
15: I tenc trauma encara d'aquella època.
12: Jo ho tinc els peus, no? Més
7: jo ja ni me'n recordo de la selectivitat. Molt bé, molt bé. Vas per aquí, no? Em sembla,
15: vaig
7: Valeria?
15: Per aquí, vaig per aquí.
14: Això és perquè la Lucía i jo som molt joves.
12: Molt joves.
14: Nosaltres som molt joves.
7: L'heu fet fa molt poquet i encara teniu molt
14: jo
7: fresca.
14: Jo me'n recordo com si fos ahir. Vaig treure bona nota amb Història de l'Art.
7: Veus?
15: Molt bé. Ah, mira, jo Història, sí, és verdad. Que
14: sí, jo, és que jo ara de lletra super tancat.
7: Ah, veus? Molt bé, molt bé. A veure, Lucía, explica'ns.
15: Anava per aquí, perquè falten uns dies perquè comencin les proves d'accés a la universitat, les PAU, i el Departament de Recerca i Universitats ha impulsat una campanya per reduir l'estrès i l'ansietat i promoure el benestar emocional dels estudiants que afronten aquests exàmens. No? I la iniciativa s'emmarca en el Pacte Nacional per la Salut Mental i l'objectiu és acompanyar els joves, transmetre'ls confiança, recordar-los que estan preparats per fer la selectivitat, fer recomanacions com planificar els repassos, mantenir hàbits saludables de descans i alimentació, reservar espais de desconnexió, confiar en la feina feta durant el curs, i tot això ho fa sota el lema de la campanya, que és "Fes les pau en pau", per donar un missatge de calma davant d'aquests exàmens. Jo no vull parlar de la campanya, però sí que vull parlar del concepte pau. I no de les sigles, sinó de la definició de pau. Estat de l'ànim tranquil, no torbat per la passió, l'ànsia, el temor, etc. O pau, tranquil·litat pública, absència de guerra. Perquè m'he donat una cosa preocupant, i és que la pau, cada vegada més, va quedant relegada a un desig infantil, no? Ens l'inculquen quan som petits, però de grans veiem que no es fan gaires coses per la pau. I llavors ens resignem i deixem de reclamar-la. Jo recordo que a la Carta als Reis sempre demanava la pau mundial i dibuixava el colom de la pau. I després d'adolescent vaig ser neo-hippie i segurament duia col que penjoll amb el símbol de la pau, un símbol que es va fer popular als anys 60 en les protestes contra la guerra. No? Nosaltres vàrem viure una gran mobilització contra la guerra l'any 2003. Però fa l'efecte que la gent creu cada vegada menys en la possibilitat que hi hagi pau. I per això dic que sembla que s'estigui relegant a un desig infantil i, per tant, com va passar amb l'ecologisme, per exemple, es desacredita o es minimitza per ser massa naïf, massa utòpic, poc realista. S'infantilitza la pau, no? És una cosa per nins petits i els adults no hi creiem. Ara que sabem com està el món, surten notícies com que les empreses de guerra d'Israel s'estan expandint per Europa, moltes treballen sota el mantra dels discursos de seguretat, el concepte de ciutats intel·ligents, la innovació, però realment suposen riscos per la llibertat i la privacitat de les persones. Un exemple d'això és que la mateixa IA que s'està fent servir a Gaza per identificar objectius o per predir atacs s'ha exportat a Europa amb el pretext que dona solucions de ciberseguretat o d'intel·ligència de dades. És a dir, sabem què passa a Gaza, sabem què fa Israel, però això no impedeix que invertim en les seves empreses de guerra. Al voltant tenim permanentment el rum-rum que entrar en guerra o que hi hagi una guerra és necessari per una qüestió de defensa, per estar ben protegits. A més, Europa ara ha obert la porta a crear centres de deportació d'immigrants a tercers països. Aquí la política ja no es concep si no és a partir d'una batussa rere una altra i d'una brega constant. Les xarxes socials també s'han convertit en un camp de batalla, no? O sigui, hi ha una contradicció en el que s'ensenya als infants, que han d'aspirar a la pau, que han de voler la pau, i el que finalment fan els adults, que és la guerra, no? L'ambient no és pacífic, hi ha ansietat, la majoria de la gent està estressada,

0: molt cansada, desanimada, angoixada, i així és molt difícil tenir aquest ànim tranquil i sentir-se en pau. Jo suposo que quan vengui el papa també demanarà pau, quan sigui per aquí, perquè tots els papes ho fan, però a banda dels papes hi ha molts pocs adults que demanin o que reclamin la pau, no? Llavors, a mi m'agradaria, o sigui, m'agrada molt aquesta campanya de fes les pau en pau, però crec que també seria important que n'hi hagués una altra de global que fos fes les paus d'una vegada i deixeu-nos en pau.
1: Molt bé, doncs aquesta és la reivindicació que fa la Llucia, que no sé com veieu aquí a la taula.
2: Començo jo? Vinga, doncs. Jo crec que amb el panorama que ens ha explicat la Llucia, el tema, jo ara, en aquest món que tenim, que efectivament sembla que la pau estigui desvirtuada, com molt bé explicaves tu, i no ho repetiré, però tot el que dius tu ho subscric 100% en relació a això, però, perdoneu, eh? Sí. Però jo apel·laria ara, que és quan és més necessari que mai, apel·lar al primer concepte de pau, a la pau pròpia, a la tranquil·litat pròpia. I us haig de confessar que, malgrat no me n'estic en sortint, però estic intentant exercitar-me, a estar en pau, és a dir, a valorar el que tinc, a valorar el que faig, intentar treure la càrrega negativa d'alguna cosa que em destorba per intentar posar-hi l'accent positiu. Ja estic, no me n'estic en sortint gairebé de moment perquè estic començant.
1: Perquè són molts anys de fer-ho al revés. Exacte. Llavors ara canviar els hàbits costa.
2: Exacte.
1: Sí, sí.
2: Però potser, de fora d'aquesta cridòria mundial que hi ha en el concepte de pau, excepció segona, apel·lar a l'excepció primera de pau, i potser, si apel·lem a la primera, tots, cadascú a la seva, igual repercuteix en la segona excepció de pau. No, no ho sé.
3: A mi m'ha colpit el plantejament de la Llucia precisament en aquest, també en aquest sentit, no? En aquesta idea de la pau personal. És a dir, la pau col·lectiva és una necessitat i és evident que en aquests moments està molt compromesa, però probablement la pau col·lectiva comenci per la pau personal. No m'ho vull posar il·lustrat, però jo crec que era Aristòtil el que deia, intentava definir què és la pau, no? I al seu entendre la pau era l'equilibri, el centre, no? entre els dos extrems viciosos. Deia, quan qualsevol de les passions et treu del centre i et porta a l'extrem, inclús les virtuts, no? La valentia o la generositat, si les portes a un extrem, assumeixes compromisos i perds aquesta pau, no? És a dir, trobar l'extrem, trobar el mig entre aquests dos punts, trobar una forma d'equilibri, entesa en aquest sentit com el concepte de pau. I aplicat, en aquest cas, a les pau, a les proves d'accés a la universitat, en aquest centre estigués en pau a la mesura en què estiguis ben preparat, estiguis confiat, hagis fet el que et tocava, no? Fer-les amb aquella pau, amb aquest equilibri, en aquest mig entre els dos extrems, és el que en definitiva desitgem tots per cadascun de nosaltres.
4: Home, les pau, la selectivitat és una prova que depèn de tu.
1: Sí.
4: I la pau, doncs la pau personal, no?, de la que parlava de la Lourdes, és molt difícil de trobar, no? I estic d'acord també amb el que deia el Marc, que al final la línia entre la pau i l'estar bé i el tensament-fotisme, i que et rellisqui tot, sí, i tot el que passe al teu entorn, el que li passe a la gent, i ja vindrà algú a arreglar-m'ho, doncs sovint és molt, molt fina. I clar, és difícil de trobar. Jo tenia un amic que sempre deia, és que això, la vida són tres dipòsits, no? El dipòsit de l'amor, el dipòsit de la salut i el dipòsit de la feina. I els tres han d'estar com a mínim més amunt de la meitat, perquè si no, doncs si falla un dels tres dipòsits, doncs aleshores aquesta pau, no?, interna, perquè ja tenim algo que ens angoixa, no?, perquè estem malament amb el nostre entorn familiar, afectiu, perquè tenim molts problemes a la feina o no en tenim, o perquè estem malament de salut i això doncs ens genera lògicament un malestar i una angoixa, doncs és molt difícil de trobar aquesta pau interna.
1: Jo, quedem a banda de totes les reflexions que he fet sobre la pau, però en el tema de les pau, sempre penso, i quan tiro enrere i miro com vaig viure jo la selectivitat, llavors no es deia en pau, era la selectivitat, és normal que es visqui en un punt d'angoixa, perquè sí, és un examen important, però traiem-li una mica de transcendència. No. És a dir, no et jugues la vida en aquest examen.
4: La prova és que
0: ni el futur tampoc.
1: El futur,
4: la majoria,
1: sí, però
4: de la gent
1: això,
4: aprova.
1: No només que aprova, sinó que, a més, hi ha molta gent que es passa tot el batxillerat pensant que la seva vida dependrà d'entrar en aquella carrera i després o hi entra i no acaba sent el que s'imaginava i acaba treballant d'una altra cosa, o n'entra una altra i acaba canviant i acaba fent la que sí que li agrada. Vull dir que és evident que, òbviament, no dic que no sigui un examen important, que ho és, però no si juguen al futur, si no treuen la nota que necessiten per entrar a la carrera que vulguin, no vol dir que hagin ja fracassat a la seva vida. Ja sé que l'adolescència es viu tot amb un tremendisme, amb un punt de mesura, diguem-ne. No vol dir que ara tothom ha relliscat a l'espau i mira, escolta'm, que és igual. No, home, no és igual, però tranquils.
0: Però és difícil.

0: O sí, sea, no, quan no, sí, sí, quan no tens la tendència a relaxar-te, per més que et diguin no, no passa res.
1: No, però jo no sé ara, però a la meva època, el primer dia de curs que havies de fer l'ESPAU, només es parlava de la selectivitat, i quan feu la selectivitat i aquest tema de la selectivitat... I
2: el segon de batxillerat d'ara, t'ho dic per experiència, que a casa en tinc un que l'ha fet, és bastant així tot el curs.
1: Ara,
2: també és veritat que els alumnes que tenen l'ESPAU la setmana que ve, n'hi ha de tot. N'hi ha els que necessiten una nota i, per tant, ho estan vivint amb aquesta angoixa de necessitat fins i tot a l'última dècima i van a rascar tot el que puguin, i el que no té molt clar d'allò i és allò, bueno, escolta, anirem i el farem i, a veure, i si no, doncs mira, ja farem una altra cosa, saps? Vull dir que... Però bé, en tot cas, molts ànims a tots els que ho estan preparant, que la setmana que ve serà intensa, òbviament, però, insisteixo, que no us jugueu la vida. Vull dir que hi ha més vida més enllà de l'ESPAU, tant si et van molt bé com si et van malament. Llucia, gràcies i bona tarda.
0: I que la pau sigui amb vosaltres.
2: Exacte, sí, i amb el teu esperit. Gràcies.
0: Que vagi molt bé, no parlava.
2: 30 segons i serà un quart, fem una pausa i de seguida anem amb la notícia del dia, aquest no dels mestres i professors al preacord que havien signat els sindicats majoritaris amb el Departament d'Ensenyament.
3: Catalunya migdia.
4: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
5: Tota comunitat necessita un cor.
6: Un cor? Per què?
5: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
6: I reforçar la identitat?
5: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat. El batec de la comunitat.
6: Amic. 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
7: Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
8: Palpicant?
7: Què havia de ser, si no?
8: Però què va ser?
7: Apendicitis. Operat d'urgència.
8: Ostres!
7: Sort del RAC. En 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
9: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. Hi som per ajudar.
10: Hola.
11: Hola.
10: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
12: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
13: Queda't les millors ofertes per viure el partit. Televisors, portàtils, mòbils...
12: O un frigorífic, la rentadora, el forn...
13: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
12: Fins diumenge 7 de juny, també a la web i app del Corte Inglés.
13: Consulta els models i marques que hi participen.
14: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, tot ben amanit.
15: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
14: I amb productes del territori.
15: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: Vinga, va, comencem!
15: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
3: Catalunya migdia.
16: En els últims 30 anys, la periodista i escriptora Llucia Ramis ha viscut en 10 pisos de lloguer.
17: Que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu.
16: Un fons d'inversió va comprar el restaurant familiar centenari del cineasta Pol Rodríguez.
18: Molta violència, et sents molt desprotegit perquè tenen claríssim que el que volen és que marxis, la llicència se la volen quedar gratis.
16: La història del Juan Carlos també explica la crisi de l'habitatge a Catalunya.
19: De repente, después de 15 años pagando religiosamente cada mes, teníamos que salir con una menor, no sabíamos ni casa ni dónde ir.
15: Solidaris.
10: Amb Mercè Folch.
16: Desnonaments silenciosos.
15: Dissabte a les 10 de la nit.
17: Ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
4: Els matins del cap de setmana, el suplement...
5: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
9: És guapo, Bad Bunny, el trobes guapo?
5: És superatractiu.
9: Molt atractiu.
5: És molt atractiu, o sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un...
8: O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. M'ho he passat teta en la meva àrea.
2: Vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
11: No, però aviam...

0: està fent molta enveja.
1: Molta.
0: I jo no sóc especialment de Balbani.
2: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
3: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT.
4: Passen 4 minuts d'un quart de 4 de la tarda. Som a Catalunya Mitjà amb el Ferran Casas, la Lourdes Ciuró i el Marc Molins. El dia en què els mestres i els professors han dit que no al preacord a què van arribar els sindicats majoritaris, l'USTEC i professors de secundària, amb el Departament d'Educació. Pràcticament 2 de cada 3 docents dels 60.000 que han votat a la consulta han tombat aquest preacord. 65% que no, 35% que sí. Per tant, la victòria del no és contundent. Ara s'obren nous dubtes sobre el conflicte laboral que afecta les aules. De moment queda clar que demà pràcticament tots els sindicats donaran suport a la vaga del sector a tot Catalunya. Des del Departament d'Educació, la consellera Esther Niubó assegura que, tot i el no, el departament està decidit a aplicar els termes de l'acord per tot el col·lectiu.
5: Com a govern, a mobilitzar de manera extraordinària molts recursos destinats precisament a la millora de l'educació i mantenim la voluntat de desplegar les millores que hem pogut acordar.
4: L'USTEC, que és el sindicat majoritari i que havia defensat el sí a la consulta, han tomat el resultat, dient que defensa el sí perquè es feien passos endavant, però la portaveu Yolanda Segura ha assegurat que si el col·lectiu ha dit que no, ara cal tornar a negociar.
6: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així.
4: L'altre sindicat que no va firmar l'acord en aquest cas és la CGT. Manté les vagues, les ha mantingut, de fet, durant aquests últims dies. Ha defensat el no a la consulta. Ara el que cal, diuen, és negociar i que dimiteixi la consellera. Laura Gené és la secretària general de CGT Ensenyament.
7: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
4: Saludo també la Sara Cañete, bona tarda.
8: Hola, bona tarda.
4: I el Miquel Jarque, bona tarda.
9: Què tal, bona tarda.
4: Vosaltres heu estat avui a l'USTEC, la Sara, i a la CGT, el Miquel. Clar, els uns defensaven el sí a l'acord, els altres el no. Ja hem sentit a la primera hora l'eufòria que hi ha hagut a la seu de la CGT.
9: Absoluta.
4: Quan s'ha conegut el no, a l'USTEC com
8: ho
4: han encaixat?
8: Hi ha hagut silenci, la veritat. Clar. Estaven reunits des de primera hora al secretariat nacional. Sí que ens han demanat als mitjans com una mica d'espai. Estàvem en una altra banda de la seu, s'han agafat aquest temps. Sí que és cert que veient com ha anat la setmana, jo crec que tothom tenia prevista una resposta tant per al sí com, que és el més normal. I que aquest és el que sí que ens queda ara, és un taulell que cada vegada es complica més, amb peces que estan en situacions molt diferents i que ara han de veure doncs, com recusen i com tornen a interactuar entre elles, començant per el comitè de vaga, perquè aquesta setmana...
4: En el comitè de vaga hi havia diversos sindicats, sí. No tots unitat en la mateixa posició, diguem-ne.
8: Exacte, en aquest comitè de vaga els que no hi eren Comissions Obreres i UGT, que sí que van firmar aquest famós acord del març, que representa que és el punt d'origen de tot plegat. Llavors, aquí quedaven USTEC, els majoritaris, USTEC i professors de secundària, quedava la CGT, que és el minoritari, aquests amb representació a la mesa, és a dir, aquests negocien directament amb el departament. I hi havia també la intersindical, que en aquest cas no té representació a la mesa. Aquesta setmana USTEC defensava el sí, per la complicació de la mateixa negociació, deia, veient com ha anat tot el curs, les dificultats que hem tingut per reobrir aquest acord, per ampliar-lo, considerem que en aquests moments hem tocat sostre, i per tant apostaríem per el sí. Professors de secundària també, però el no té un funcionament tan assembleari, ells han fet una consulta a les bases que els han dit que sí, ells tiren endavant, i després tenim el posicionament dels altres. I clar, tot plegat ara, com ho fas encaixar? Demà aquesta vaga, que es manté, com es tornen a trobar tots plegats? Si porten una setmana enfrontats entre ells? Aquesta era una de les reflexions que avui es feien allà a USTEC. Clar, ells el que diuen és, jo vaig impulsar la consulta perquè no volia parlar en nom meu, volia parlar en nom del col·lectiu, entomo aquesta resposta, no és la que m'hauria agradat, però la puc entendre perquè, torno a l'origen, el problema sempre ha estat aquest acord. I és quan li dona a la consellera, això s'ha de començar a negociar des de zero. Representa que ho faran els mateixos, perquè també se li ha preguntat si la cúpula del sindicat o ella, en aquest cas Yolanda Segura, en primera persona...
4: Que ha tingut molta exposició, a més, mediàtica.
8: Exacte. Sí. D'entrada, ells se senten doncs, legitimats per seguir amb aquesta negociació. Ells apunten

0: apunten al departament. El departament apunta a problemes interns de l'organització i de la dinàmica sindical. I la CGT, que és un sindicat minoritari, clar, no sé, i això ens ho dirà ara el Miquel, com calculen seguir amb aquesta negociació.
1: Ells també tenien...
2: La CGT,
1: La CGT tenia preparat un discurs pel sí i un discurs per sí, per dient, i estaven molt contents. La sensació que jo he tingut és que no s'esperaven una victòria tan rotunda del no. I el que ells sí que veuen és, i això s'havia parlat, d'una vaga indefinida, això no ho veuen. També aquest trencament que tu parlaves, sí, de sindical, jo crec que també el veuen perquè durant la roda de premsa en algun moment s'ha fet una crida, no era el missatge principal, però a la unitat dels sindicats i demà a anar tots a la vaga. I a partir d'aquí, l'estiu. A partir d'aquí l'estiu i a la tardor ja ens hi tornarem a trobar. És la sensació que jo he tingut, un curs que no acaba normal, però no acaba amb una vaga indefinida, i a la tardor ja veurem com comencem amb unes propostes, doncs, per exemple, que es dedica, a banda de la dimissió, del cessament per part del president de la Generalitat, de la consellera, doncs, de més pressupost. Concretament reclamen el 6% del PIB. I després totes les ràtios i millores, bé, una mica a l'escenari que ja tots coneixem de demandes.
0: Sí, perquè potser també una de les coses que ha passat ara al final és que, més enllà d'estar d'acord amb el no, al primer acord, aquest comitè de vaga tenia marcs de negociació molt diferents, i també ens diuen una mica que això també és el que ho ha complicat tot plegat, que a última hora es van posar a la negociació molts punts sobre la taula, per exemple, pla clima, qüestions que no és que no siguin importants i no és que no les tinguin en compte, però que no hi eren quan va arrencar tota aquesta negociació. El 03, que en aquests moments no està sota el paraigües d'educació i que sí que se n'està parlant, hi ha una mesa, però que no estava aquí dins. Clar, aquest marc, aquest no coincidència en el marc, més enllà de l'oposició a un primer acord, és el que ara segurament també explica el resultat d'aquesta votació.
2: No sé com ho veieu, Marc, Lourdes, Ferran. Ara mateix entrem en una dimensió desconeguda.
3: Exacte. És que aquí està el
2: perquè problema. Perquè no sabem com continuarà això, ara.
3: Som en un campi qui pugui, perquè efectivament l'administració, en aquest cas el departament, sembla que manté l'oferiment de l'acord al que es va arribar divendres, però clar, no se sap això quina aplicació sindical pràctica té. Ho dic perquè al final hi ha uns sindicats que són els que tenen el 80% de la representació obtinguda en unes eleccions sindicals on malauradament vota menys del 40% dels mestres, però Comissions Obreres, UGT, l'ESPEC i l'USTEC tenen el 80% de la representació. Comissions Obreres i UGT ja van quedar absolutament per terra després d'aquell primer acord de març, i ara queden desautoritzades l'USTEC i l'ESPEC. Segur que en el no hi ha molts malestars diversos, no? Des de gent que no està a favor de l'acord, gent que té un malestar més ampli que va molt més enllà, altres que potser només han votat que no per fer la punyeta als sindicats que van signar divendres l'acord, però està clar que a mi la situació em recorda una mica la dels pagesos, en què els sindicats tradicionals, en aquell cas doncs, Unió de Pagesos, Asaja, van quedar desbordats per una nova realitat sindical o que el col·lectiu no se sentia prou ben representat pels seus representants, no? I aquí potser la CGT i la Intersindical, que són els dos sindicats que han liderat el no i que tenen una representació similar, perquè la CGT està a la mesa per unes dècimes i la Intersindical no hi és per unes dècimes, però que entre els dos no arriben al 20% de la representació, segurament han sabut llegir millor el malestar del col·lectiu.
4: Aquest és un dels drames que jo veig en aquesta resolució, és a dir, en aquest resultat. El poc trem que li tenen agafat els sindicats més majoritaris, diguem-li, el sector. O sigui, fins a quin punt aquesta legitimació de seguir negociant existeix? Perquè hi havia un cert aire triomfalista el divendres, tant per el departament, lògicament, perquè sembla que hi havia un acord, com pel propi sindicat, malgrat sempre va dir, escolta, ja ho sotmetrem a revàlida, però jo crec que pensant íntimament en el fur intern que això seria revalidat. Per tant, aquesta legitimitat per continuar negociant no sé si encara es manté. I l'altre, si això és així i no es manté, quin és l'interlocutor de l'administració pública? amb qui parla, perquè la negociació sindical, no, la negociació col·lectiva...
2: Clar, va... perquè el departament pot dir, escolta, jo estava ara negociant amb uns representants de l'USTEC, amb qui he arribat a un acord, que no tenen el suport de les seves bases.
4: Que no saben el que vol les seves bases.
3: I ara estic en una mesa on hi ha 5 sindicats i, diguem-ne, només està validat un, que és el més petit, que és la CGT. Clar, i l'altre, que és la intersindical, que, com deia, té una representació similar, però no està a la mesa. I si hi estigués, representarien entre tots dos el 20%, sí, acaba... malgrat que pots pensar que han llegit millor i que en aquesta consulta crec que ha votat el 65% de la gent.
0: Sí, el 60%, però en tot cas les últimes, 60%, les últimes, sí, 24 hores s'ha disparat,
3: disparat la participació.
0: Perquè estava sent, potser, com a mínim per sorpresa meva, molt baixa. Pensar, ostres, amb el curs que portem se't posa la possibilitat de votar i ha costat molt d'arrencar. Al final han arribat a aquest 61%, però el resultat és d'una contundència inqüestionable.
1: Sí. I la interpretació que es feia és que era el sí que s'estava mobilitzant.
2: Ja,
1: I al final, i doncs, no.
0: No ho sabem.
4: Voldria acabar el que us comentava, no, per acabar la reflexió, és de dir, escolta, si aquesta legitimitat realment està dubtosa amb el material sensible que es gestiona, que és l'educació, és l'ensenyament, potser valdria la pena fer una repensada, és a dir, arribar a l'estiu, veure quines persones continuen al capdavant d'aquestes negociacions i per què no incloure a les famílies dels alumnes, perquè aquí penso que hi tenen molt a dir també.
0: De fet,
4: i més ara
0: la consellera ha apel·lat directament a una reflexió interna dels sindicats en general i en concret d'USTEC.
2: Marc?
5: Jo faig dues reflexions. La primera, subscric íntegrament la Lourdes i el Ferran, comuna, no? És a dir, és evident que hi ha un trencament, hi ha una fractura entre la cúpula sindical i la base, no? En aquest cas els treballadors que representen, i això planteja un problema d'interlocució greu en el moment d'abordar possibilitats, respostes, negociacions. Però la segona reflexió que em faig quan he llegit la notícia i la intento analitzar és que arribo a la conclusió de que el motiu essencial del conflicte no és de tall econòmic, no? Perquè excepte que em corregiu...
2: Aquesta és l'altra demostració del resultat d'avui. Sí.
5: Excepte que em corregiu, a priori, el pacte que està oferint, en aquest cas la conselleria, des d'una perspectiva econòmica, satisfà les pretensions del conjunt del professorat. I, per tant, el que penso que en aquests moments està mobilitzant aquest 61% són les dues grans qüestions de fons, no? que també s'han plantejat en aquest context de conflicte, que és el model educatiu, aquests problemes estructurals a l'escola pública pel que fa referència a la vocació inclusiva, i l'altra gran qüestió, que és la de l'autonomia dels centres, no? La governança dels centres. És a dir, si tenim un model de governança més plural i democràtic, col·loquem el poder en els claustres, o si tornem a continuar apostant pel model més de docència, de direcció única, no? I aquesta per mi és la gran reflexió. És a dir, una vegada satisfeta la pulsió econòmica, personalment, a títol personal, em fa obrir els ulls i em crida molt l'atenció l'entendre quelcom que fins ara no havia entès, i no és només un tema de salaris, és un tema de model educatiu.
2: I això aquí hem de fer tots un punt d'autocrítica, en el sentit que quan tu posaves, i això la Sara ho té molt clar, perquè la Sara, que és la periodista que tenim seguint tot el tema educatiu a Catalunya Ràdio des de ja fa uns quants anys, quan anaves a les manifestacions de professors i els hi posaves al micròfon i els hi demanaves, el sou apareixia en la quarta o cinquena, però que sobretot venien les ràtios, l'escola inclusiva, recursos, fins i tot canviar el model educatiu, i al final i els sous. I en canvi, en bona part els mitjans, i també bona part de l'opinió pública, era no, tot això ho fan pel sou. A la que els hi apugin 600 euros, tot això s'acabarà. Doncs els hi han apujat el preu, el sou,
5: i
2: continuen, perquè la mare dels ous, diguem, no està només en el sou. És evident que se senten maltractats perquè més han perdut poder adquisitiu, etc. Però la mare dels ous no estava en els sous.
5: A mi m'ha impressionat aquesta resposta, perquè jo, a títol personal, pensava que la qüestió era d'estricta retribució justa, però una estricta qüestió salarial. I m'ha impressionat aquest no, perquè m'evidencia l'error en el que estava instal·lat. És a dir, és el model el que sembla que mobilitza les bases.
4: Una manifestació d'una entrevista d'aquí dels sindicats, no recordo el nom, dels sindicats minoritaris, va dir, a mi vaig pensar, ostres, diu, està molt bé que m'apugin el sou, però jo dilluns tindré els mateixos problemes. Mm-hmm. I això com ho arreglo? Per això jo vull anar a la vaga.
3: Clar,
4: i no
3: estic d'acord. És que la sensació és aquesta, que no s'ha votat un acord retributiu, que no s'ha votat un acord sindical, sinó que s'ha votat un estat d'ànim. I s'ha votat un cansament. I segurament, doncs, per això ha sortit el no.
2: I jo encara hi afegeixo una altra cosa. És a dir, en la comunitat educativa ja fa molts anys que s'està covant un malestar. un malestar per la complexitat a les aules, sí, perquè cada vegada és més difícil, perquè l'escola inclusiva no està funcionant, perquè no hi ha prou recursos, etc, etc. Aquest malestar s'anava covant i diguem-ne que els professors ho anaven païnt en la seva, en la seva intimitat, diguem-ne. En el moment en què hi ha alguna cosa que els fa sortir al carrer, després per tornar a la teva intimitat, clar, llavors comencen a aparèixer tot allò que has estat covant en els últims anys. Oh. I apareixen coses que tenen a veure amb la negociació entre departament i sindicats, i d'altres que no tenen a veure amb això, perquè coses de currículum, quines matèries han d'entrar, quin no, com s'ensenyen les matemàtiques, com s'ensenya el català, etc. Això no és una qüestió que s'hagi de negociar en una taula sindical, però ja apareixen en les reclamacions. Ara que ja ens hi hem posat, a banda del sou, de l'escola inclusiva, no sé què, escolta'm, el currículum, el no sé què, les colònies, el no sé què, i llavors comença a fallar tot de coses.
3: Però també, Òscar, perquè és l'espai on ells poden negociar o on tenen algú que els representi. És a dir, és possible que hi hagi altres col·lectius o que amb altres empreses, per a l'organització de les empreses, no? A vegades doncs, els treballadors estan als comitès de direcció de les empreses i se'ls té en compte. Doncs, en el cas dels treballadors de l'ensenyament, jo crec que és això, és a dir, un cop ells han fet l'esforç mobilitzador de sortir al carrer, convocar unes vagues, perquè, clar, recordem que aquestes vagues impliquen un sacrifici per qui les fa.
4: Econòmic,
3: perquè
4: sí.
3: Els hi retiren al final cada dia 100 euros de sou, no sé quan és de mitjana. Però, clar, aprofiten per posar damunt de la taula altres coses que, com deia la Lourdes, i no se solucionen amb 200 o 400 augments, que també és important, i que la pèrdua de poder adquisitiu. Però clar, si parlem, ostres, s'està incomplint la llei d'educació de Catalunya, que diu que s'ha d'invertir el 6% del PIB en educació. És una llei del Parlament de Catalunya que ha incomplert el govern del PSC, els governs de Junts i els governs d'Esquerra Republicana, és a dir, els tres grans partits catalans, no han complert una llei que ells mateixos van aprovar. Hi ha un problema amb les ràtios. Hi ha un problema que, per exemple, la Intersindical amb això és molt proactiva denunciant-ho, amb el tema de la immersió, amb el tema de la inclusiva, que, ostres, l'escola inclusiva és un gran invent que, quan no hi ha recursos, es converteix en un tret al peu. Aleshores...
5: I crec que és important, almenys al meu entendre, recordar l'obvi, no? És a dir, que la manifestació del problema no és la vaga, és que surtin generacions d'alumnes amb dèficits formatius. És a dir, al final la vaga no és res més que el símptoma, no? És la manifestació d'un símptoma, però si el model educatiu té problemes de base, encabat els tindrem com a societat a mesura que aquests alumnes vagin incorporant-se a les universitats, als centres de formació i un llarg, etc. Dit això, i acabo, jo penso que en estricta justícia, i almenys a ulls d'un espectador com sóc jo, que he seguit aquest conflicte a través dels mitjans, crec que la conselleria ha fet un esforç molt important, que ha sigut imaginativa, que està fent propostes, ho penso honestament, és a dir, tot el meu suport. El que precisament crec que no toca és demanar una dimissió, com tampoc se m'ocorreria demanar la dimissió als càrrecs sindicals que no han vist que prosperi la seva tesi, no? El que ja és un continuem buscant solucions, insisteixo, que tenen naturalesa i dimensió col·lectiva.
4: I amb això que deia, perdó...
0: No, dic que la consellera ha fet un cert pas enrere, no? Sembla, per això diu, jo vaig posar això sobre la taula, jo ho mantinc, si no puc signar amb 4 dels 5, ho atribueixo a un problema interdostec, ho firmaré amb 3 dels 5, i per mi tira endavant. Aquí els que demostren tenir molta cohesió interna són professors de secundària. Han fet un... Tenien unes peticions, van resoldre una part que els semblava raonable, ho han posat a consulta de la seva, els seus afiliats, que aquesta és la diferència. A vostè que ha consultat a tothom. A professors de secundària consulten només els seus afiliats. Li ha sortit que sí, ells firmen.
4: En relació al que tu comentaves, no, abans l'origen de tot plegat va ser aquell acord del mes de març, del 9 de març, amb UGT i Comissions Obreres, que genera el malestar amb els sindicats
0: amb els
4: majoritats.
0: Amb els altres, exacte.
2: Bé, allò va ser un punt d'inflexió, és a dir, la conflictivitat venia d'abans,
4: sí, evident,
2: però és a dir, que allò no va agradar.
4: Que tanqueu, si no representeu el qui heu de presentar. I comença aquí una escalada. Jo vull recordar que la conselleria es va tancar en banda. Va dir, aquí, perquè recordeu que qui va signar aquell acord va ser el president de Catalunya, no va ser la consellera, va ser el president de Catalunya amb bombo i platerets. I la consellera va dir que no es movien ni un cèntim, ni un gram d'aquell acord, que és el que havien adoptat.
3: Ah, perquè moure's implicava... No, què implicava moure's?
4: Moltes coses, però com han acabat?
3: Deixar molt cul a l'aire a Comissions UGT, bàsicament.
4: I el president, en certa forma, perquè li van fer signar una cosa que van portar venuts.
3: Sobretot a Comissions UGT, sí, que havia aconseguit un acord i que si tu movies un euro... ja estaves dient-li a la resta dels treballadors, veus, aquests no van apretar prou, podrien haver aconseguit.
4: Exacte.
3: Més. És que ja s'esverle tot.
4: Per això va comptar, va costar tant que la consellera es va mantenir, no, ni un cèntim, no?

0: ni un pas, per acabar-se movent 3 mesos després.
1: I que no surti bé.
0: I que no surti bé. Home, jo crec que una autocrítica hauria de fer. Si tens intenció, és a dir, a veure, pagar impostos no crec que no ens agradi ningú. No crec que no ens agrada pagar impostos. Si plorant a davant d'Hisenda ens els perdonéssim, hosti, hi haurien cues de magdalenes davant d'Hisenda i no pagaria ningú.
2: Sobretot aquests dies.
0: No, clar, sobretot aquests dies. Per tant, la consellera, si sabia que s'havia d'acabar movent, home, doncs fes-ho ja, perquè al final s'ha demostrat que plorant davant de la consellera es mou.
3: I ara què?
4: I ara
3: que aquesta és la gran pregunta.
4: Acabar el curs com puguem.
3: De no, moment, és perquè cert. Recordem que inicialment hi havia la possibilitat que es convoqués una vaga indefinida a partir del 8 de juny. Això ja ha quedat descartat. L'USTEC diu que aquesta carta no la juga.
4: L'ha retirat.
2: I la CGT també diu que no.
4: I la CGT ja mai l'havia comprat, aquest era un marc que no. En tot cas, demà representa que... No representa, no. Demà van a la vaga conjuntament i veurem com queda aquesta fotografia.
3: Quin seguiment té la vaga, no?
4: Com queda la vaga. Volen plantejar altres accions abans de final de curs, veurem quines són. La visita del Papa a Ronda.
0: Oh, sí.
4: Ronda,
3: ja, perquè hi havia algun moment que també s'havia dit que algunes de les protestes dels professors, si continuaven en conflicte, afectarien la visita del Papa.
2: I les Pau també estan per
3: mig. Sí, la setmana que ve.
0: Van sortir els Mossos dient sort que hi ha hagut aquest acord perquè ens complicava la logística pel tema del Papa. Doncs
3: ja no hi és l'acord.
0: Ja no hi és.
4: I aquí hi ha d'haver aquesta ronda de consultes, no? Que la consellera ha dit que és una de les properes accions que farà, una ronda de consultes, malgrat això, ella el tira endavant l'acord. Clar, no acabarem el curs amb normalitat, hi haurà tot l'estiu pel mig, no començarem el curs amb normalitat, és un panorama força desolador.
5: Home, sembla lògic que la consellera faci aquesta ronda per saber exactament on és, i també, evidentment, tothom està avui en el xoc d'aquest resultat, però sembla lògic que l'USTEC, l'ESPEC, la CGT i la Intersindical, que han fet un comitè de vaga i han estat liderant tota aquesta reivindicació, siguin capaces de posar-se d'acord, com a mínim ells quatre, per tenir una estratègia i anar a la una, perquè és que si no, com deia, és que és molt difícil de governar i també molt difícil per l'administració saber exactament clar. Amb qui s'ha de posar d'acord.
4: Jo no tinc clar, de fet, si demà professors de secundària se suma o no, sincerament no ho sé, perquè en aquest cas concret no ho he pogut seguir, perquè ells diuen que sí que signen, per tant podria ser que tampoc seguissin mobilitzant. És veritat que també l'impacte de la notícia crec que és perquè d'alguna manera aquesta consulta s'ha acabat plantejant i crec que el sector ho ha viscut com un o tot o res, o ara o mai, clar. I és com una resposta definitiva. I aquí sí que USTEC ha de reflexionar perquè, sent el sindicat majoritari, el seu missatge de... Jo no dic que s'acabi les reivindicacions, el que dic és que jo he aconseguit consolidar fins aquí, agafem-ho, parem... Agafem aire, reflexionem i tirem endavant el curs que ve, aquest missatge no ha quallat en cap moment.
3: Doncs veurem, demà començarem a sortir de dubtes perquè veurem quin seguiment té aquesta vaga. Exacte. Que està convocada a tot Catalunya i en principi per pràcticament tots els sindicats, i després veurem si aquest període de consultes que ha anunciat la consellera tira endavant. Això voldrà dir que mentre estiguin en consultes potser la cosa quedarà una mica més allà, també perquè tothom està molt cansat i cal, a més ja es veu al final del curs aquí a tocar, diguem-ne, i a partir de l'estiu ja veurem com comença, però en tot cas, tot en l'aire.
4: O pot generar algun canvi, perquè ella manté l'acord, però en cap moment ha dit que el torni a obrir, ni que el pugui ampliar, i el pressupost s'està votant.
3: Doncs veurem què és el que passa, bueno. Però en tot cas, el que és evident és que entrem en una dimensió desconeguda. No sabem com continuarà el conflicte.
4: És una temporada més d'una sèrie que portem llarg, tot el llarg, curs.
0: Sí, sí. I com, arran d'aquesta reflexió que has fet tan política, no? Què faran els partits que han de donar suport al pressupost? Jo no tindria tan clar de donar suport a un pressupost que tenim a la comunitat educativa, que tenim, per tant, els nostres fills en l'aire i a la... tocada, o sigui, no és menor el que ha passat amb aquesta...
3: Abans d'arribar a l'acord de divendres passat, que per tant les posicions estaven molt enfrontades i tot plegat, tant Esquerra com els Comuns van dir que separaven el conflicte educatiu i que el seu suport als pressupostos no tenia res a veure amb això. No sé si això canviarà o no. Avui s'ha conegut el resultat de la consulta quan hi havia debat al Parlament i no ha canviat els discursos
0: dels uns i dels altres. El missatge de mantenir-se així, llavors, és... aneu reclamant, és el que hi ha.
3: Veurem, en tot cas. Sara i Miquel, gràcies a tots dos.
4: Moltes gràcies.
3: Bona tarda. Pràcticament 3 quarts, queda una mica més d'un minut. Fem una pausa i decidirem amb més coses. Catalunya migdia.
1: Torna l'estiu. Tornen els plans, les ganes de viatjar i també tornen els 10 dies Kia del 4 al 15 de juny. Aconsegueix el teu Kia des de 14.800 euros finançant amb Banco CTLM. És el teu moment. Consulta les condicions a kia.com. Visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona. Kia, socio oficial de la FIFA.
6: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
3: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
4: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
3: Tu creus? Jo pensava que era normal.
4: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
5: Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
6: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
7: Bon Preu i Esclat.
8: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, Parc de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
9: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
1: Catalunya migdia.
10: Evitem el soroll.
11: Ens allunyem de les estridències.
10: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
12: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
10: Un informatiu sense presses.
11: Per donar context als grans titulars.
12: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
13: La nit dels ignorants s'hereda.
14: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
13: Pot arribar a travessar oceans.
15: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
13: Veu com creixen els seus oients màgics.
16: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
13: I posa la pell de gallina.
17: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
18: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
17: És que m'heu posat la pell de gallina.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
19: D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. La Unitat Central Operativa, la UCO, de la Guàrdia Civil, ha registrat aquest matí la seu de l'empresa Tubos Reunidos, una de les indústries rescatades amb diners públics després de la pandèmia a través de la SEPI, la societat a través de la qual l'Estat fa inversions. L'operació forma part del sumari que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, i busca proves que connectin les transferències de diners del rescat públic amb possibles comissions que suposadament hauria cobrat la trama liderada per l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán. Per tant, és com si dues causes, la anomenat cas Leire, que s'instrueix a l'Audiència Nacional, i el cas Koldo Cerdán, que instrueix el jutge del Suprem, Leopoldo Puente, busquessin proves del mateix delicte, cobrament de comissions il·legals a través de la concessió d'obra pública o dels rescats aprovats per el govern després de la pandèmia. En tot cas, el sumari del cas Leire, que vam conèixer ahir, el jutge

0: no ho van aconseguir i haver arribat a judici avui. Al sumari consta la declaració d'un agent de la Guàrdia Civil que diu que l'any 2024 el director general de la Guàrdia Civil li va ordenar posar-se de perfil en la investigació que es feia sobre David Sánchez, el germà de Pedro Sánchez. Avui ja sabem que no va passar això perquè la causa s'ha portat fins al final i avui han declarat els investigats. A Badajoz, que és on es fa el judici, tenim la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
1: Què tal, com esteu? Bona tarda.
0: Estem en un impàs d'espera, no? Perquè això en teoria hauria d'haver acabat aquest matí, perquè anava molt, molt ràpid, però de sobte ha aparegut una mena de capítol final, no? Que serà aquesta tarda a les 6.
1: Sí, ha de decidir el tribunal si s'escolten les declaracions a instrucció de David Sánchez, perquè avui ha estat molt breu la seva declaració, només 11 minuts, a preguntes del seu lletrat, que no li ha dit res sobre com va arribar a Badajoz i per què. De primeres ens hem sorprès, després l'advocat ens ho ha explicat, i és que, no sé si ho recordeu, al principi del judici, el tribunal va treure un dels delictes que se li atribuïen per prescrit, és el delicte d'acceptació de nomenament il·legal i, per tant, interpreta l'advocat sobre, per tant, que sobre com va accedir a la Diputació no hi ha res a preguntar. Sí que s'ha centrat en d'altres aspectes, per exemple, 5 anys més tard, ell va entrar el 2017, 5 anys més tard, considera també el tribunal que va influir perquè es canviés el nom de la seva plaça i les seves atribucions. Ell, durant la seva declaració, ho ha negat, sentim-lo.
2: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
1: Per tant, negava aquesta capacitat d'influència. També en un altre aspecte que jutja, i és si ell va endollar a un amic seu, és Luis Carrero, que llavors treballava a la Moncloa, i va anar a Badajoz a treballar a la mateixa àrea de la Diputació que ell. Diu que no, només van comentar que sortiria aquesta plaça, però que si Carrero la va guanyar va ser per mèrits propis. De fet, va ser l'únic aspirant.
0: També ha declarat avui el que llavors era el president de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo. La UCO l'assenyala per ser qui, en teoria, va ordenar crear aquesta plaça a mida pel germà de Pedro Sánchez, per David Sánchez.
1: Sí, la seva declaració ha estat més extensa, podríem dir també més política, perquè fins i tot ahir que el relat que ha fet fins ara la UCO era de novel·la de ciència-ficció. Ell defensa que sí, que el 2017 ell i el seu govern van ordenar crear aquesta i d'altres places d'alta direcció i que després la lletra petita doncs, es va desenvolupar a través de recursos humans com fan tots aquests concursos de creació de noves places. I interessant també, un altre element ha negat que ell col·loqués a David Sánchez per fer-li un favor a Pedro Sánchez, amb qui diu que no tenia massa relació, argumenta.
3: ¿Le habló en aquel, de alguna forma él, o directa o indirectamente, le habló de su hermano, que era músico?
4: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
1: I ha aportat un element, i és que tot plegat, aquesta creació de places es feia entre el 2016 i principis del 17. Llavors, Pedro Sánchez no era ni secretari general del PSOE, l'havia fet fora, i després de les primàries diu Gallardo que no li va donar suport. Ell va votar per Susana Díaz, la seva rival.
0: En aquest judici fins i tot s'ha arribat a preguntar als diferents testimonis sobre si David Sánchez realment feia alguna cosa o no en aquest càrrec que, en teoria, segons les acusacions, li havien creat a mida, i els acusats que han dit que sí.
1: De fet, eren tots acusats, n'hi ha 11, i tots, sense excepció, han defensat doncs, que el procediment va ser net, que fins i tot molts diuen que no coneixien que David Sánchez s'hi anava a presentar, que no sabien que era el germà del president i que si va guanyar aquella plaça doncs, va ser perquè era el millor dels 10 candidats que s'hi van presentar, i també han explicat que després mantenien periòdicament reunions amb ell i que, per tant, doncs, la seva plaça no era, diguéssim, buida, sinó que fins i tot el projecte que va presentar quan va fer el concurs, és un projecte sobre una òpera jove, és un programa que encara manté la Diputació i que ha anat creixent.
0: És un exemple de tot el que hi ha al voltant del PSOE, de Pedro Sánchez, de l'entorn de Pedro Sánchez. No sé com ho veieu, Ferran, Marc...
5: Doncs la veritat és que vaig estar mirant... Bueno, jo crec que això del germà de Pedro Sánchez fa la sensació, malgrat les complicacions, que segurament, pel que diuen, és possible que s'acabi arxivant. Jo crec que està molt més complicat els altres temes. El tema de Zapatero... I el cas Leire. El cas Leire, el sumari d'ahir, jo crec que dona més indicis i certeses del que ha passat i que es va confirmant allò que sabíem, que és una resposta matussera del PSOE a les clavegueres i a la màquina de fang, no? I que això doncs, ho remena tot, no? I remena la Guàrdia Civil, i remena la Fiscalia General de l'Estat. Seria molt més greu si es confirmés... que Pedro Sánchez ho sabia i que hi ha una implicació més enllà del coneixement a Leire Díaz de rebre-la perquè ve de part de Santos Cerdán de la directora de la Guàrdia Civil. I seria encara molt més greu, jo crec que faria definitivament caure el govern si hi hagués algun indici

0: i l'escorcolla tuvo reunidos, és important en aquest sentit, de finançament il·legal del PSOE, perquè el que sí que sembla que és com bastant segur, si fem cas dels informes policials i del sumari, és que sí que el PSOE va d'alguna forma finançar tota aquesta trama de Mortadelo i Filemó. I després hi ha una cosa que no sé en quin moment aclarirem, que és el paper de Santos Cerdán, no? Perquè Santos Cerdán, amb el cas de la Leire, doncs se'l situa a la cúspide de tot, com a organitzador de tot, i malgrat que diuen que Santos Cerdán el fulmina Pedro Sánchez pels àudios d'Ábalos, hi ha lloc a sospitar que quan es descobreix tot el tema de la implicació de Santos Cerdán amb la trama de les mascaretes i de les comissions il·legals, el partit aguanta tampoc la posició de defensar-lo, perquè també devien saber que estava implicat en la trama de Leire i van dir ràpid fora, intentem ja fer un tallafoc. És greu, però en tot cas també crec que cal dimensionar les coses i que és diferent de la situació del PP. Ho dic perquè el PSOE segurament va intentar utilitzar les clavegueres de l'Estat o va intentar torpedinar algunes actuacions judicials, segur, i està mal fet, i jo ho he dit aquí mil vegades, més encara venint d'un partit que té majoria al Congrés per fer els canvis que cregui, que té el Consell de Ministres i que té el Consell, i que té el BOE, però el PP ho va fer. El PP ho va fer en el cas Kitchen i en l'operació Catalunya,
1: que
0: i això haurem, és gravíssim.
1: Haurem de poder habilitar aquí els estudis unes pissarres per anar posant totes les derivades, perquè
2: jo crec costa que una mica seguir-ho.
1: Costa seguir-ho, costa seguir-ho, això d'entrada. La segona que a mi m'ha suggerit tota aquesta història, no, és que per una banda sembla que hi ha el fet de la Covid i el rescat d'empreses estratègiques entre cometes, que aquí això té una vida que podria durar peu a un finançament il·legal i a una mena de martingala gruixuda com a partit, exacte, que són tot el tema dels rescats. Simultàniament hi ha que després el president fa aquell kitkat de 4 o 5 dies que diu, voy a des que li obren les actuacions a la seva dona, diu, jo paro aquí a veure què passa, si plego o no plego, i llavors arran d'allò, després d'allò resulta que comencem a saber que s'havia estat maniobrant perquè la policia, la UCO, la Guàrdia Civil, etc., poguessin trobar draps bruts d'aquelles persones que feien la vida impossible a Pedro Sánchez. O sigui, per mi hi ha dues coses paral·leles, a dos nivells paral·lels, i que feina rai, però que legitimar... o sigui, que al final ell tingui la catxassa ahir de dir tirarem endavant els pressupostos i els aprovarem, home, trobo que s'ha de ser... s'ha de tenir cinisme per poder-ho dir, això, i el cercle, eh?
3: Jo faig una reflexió molt, molt ràpida al fil d'aquesta simetria que plantejava el Ferran i d'aquesta pissarra a la que es referia la Lourdes. La simetria, el Ferran deia, clar, és que Kitchen és el PP, el mateix que Leire o Santos és el PSOE, i diria també...
0: intenten fer veure que...
3: Bueno, en tot cas, el que sabem és que hi ha una Kitchen, que hi ha un... Sí. O sigui, que hi ha unes clavegueres del PP, que a priori sembla que hi poden haver unes clavegueres del PSOE, que hi havia una caixa il·legal al PP, que és la de Bárcenas i companyia, sí, i que hi podria haver indicis d'una caixa B, en aquest cas al PSOE. En aquesta pissarra, en la que dibuixaríem efectivament totes aquestes derivades, i ara mesuro el que dic, hi han operadors que es mantenen invariables. Les forces i cossos de seguretat de l'Estat, els mitjans de comunicació i la judicatura es mantenen invariables. És a dir, aquests tres... no poders, tots ells, però jo diria sí poders, són els que en aquests moments, al meu entendre, estan defensant la democràcia. Perquè quan hi ha indicis de la podridura que representa qualsevol dels retrets que es fan per sentència o el que representa la mera investigació, el que hi hagi algú en qui confiar, i a més que els hem vilipendiat, no? La carrera judicial, fatxes, carques... I... Sí, sí, però aquí estan, eh? Estan enjuiciant indistintament PP i PSOE, sense embuts. Estan protegint, ens estan protegint del que representen les clavegueres. Forces i cossos de seguretat de l'Estat, el mateix, no? Repressors, tal i qual... Sí, sí, però aquí estan, fent entrades i registres i abocant dades. I el mateix amb els mitjans de comunicació que ens permeten a la resta de la ciutadania formar-nos un criteri crític, valgui la redundància, amb el que passa al nostre voltant.
2: Ara tenim 30 segons, perquè l'Ores i el Ferran anaven fent cares, mentre deia el Marc.
1: En un cas i a l'altre, quan es parlem de les clavegueres, representa que la claveguera la formen part aquests... guàrdies civils, UCOs, és a dir, que hi ha molta gent honesta, no dic que no, però que hi ha una sèrie de gent que se'ls utilitza o per uns o pels altres per jugar unes cartes que atenten precisament contra la democràcia.
2: Ho hem de deixar aquí perquè ens queda menys d'un minut, sí. I tinc a més la

0: Tània, que li vull acomiadar, la vull acomiadar des de Badajoz. Tània, gràcies i ànims en aquesta tarda que et queda encara.
1: Ens hi tornarem a posar cap problema.
0: T'havies ja il·lusionat que tindries la tarda lliure perquè acabaria això a una.
1: No, jo vinc aquí a treballar tot el que calgui i més.
0: Molt bé, així m'agrada, així m'agrada. Tània, gràcies, bona tarda. I també al Ferran Casas, al Marc Molins i a la Lourdes Ciuro. Gràcies a tots tres, fins la pròxima.
2: A reveure, gràcies.
0: 30 segons i seran les 4, 30 segons i arriba el Francesc Garriga a la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Fins demà, a partir de les 2, quan tornarem als del Catalunya Migdia. Bona tarda de dijous a tothom.
3: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
4: Fresca Info.
5: Són les 4, bona tarda. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat per aquesta tarda davant la previsió de tempestes intenses i sobtades. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i fins i tot els 60 en 3 hores. Les pluges s'esperen majoritàriament a les comarques de Girona i Barcelona. Protecció Civil demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius i rieres. Els docents tomben clarament el preacord del departament amb els sindicats majoritaris de divendres passat. El 65% dels 60.000 hi han votat en contra. L'USTEC entoma el resultat i crida a negociar de zero. La CGT, que liderava el no, s'ha mostrat eufòrica i el govern manté l'oferta d'acord, però reclama una reflexió dels sindicats desbordats per la negativa dels docents. Demà es manté una vaga majoritària del sector a tot Catalunya. El no dels mestres ha irromput al Parlament enmig del debat de pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El govern espanyol nega que Sánchez estigués al cas de les presumptes maniobres de Leire Díez per desarticular investigacions contra l'entorn del president. L'executiu ha tancat files amb la directora general de la Guàrdia Civil, a qui Díez va demanar fer una purga dels policies que seguien casos de corrupció vinculats a l'entorn del PSOE. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova per primer cop una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. La mesura és en part simbòlica perquè Trump la pot vetar, si bé demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte per al qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificat i antipatriòtic. A Nestlé, sindicats i empreses han arribat a un preacord per rebaixar el nombre d'acomiadaments i millorar les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. En el cas de Catalunya, la multinacional suïssa rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'expedient de regulació d'ocupació. Iberga salta la primera Patum de lluïment i centenars de persones omplen la plaça de Sant Pere. Tot i l'amenaça de pluja, l'Ajuntament diu que no preveu suspendre res.
4: Esports.
6: El Barça de bàsquet pot classificar-se avui per les semifinals de la Lliga CB. Ha de guanyar a les 7 del vespre al Múrcia en el segon partit de quarts de final. El Girona ha presentat el seu projecte per a la segona divisió i admet que el descens ha estat un sotrac. I el director esportiu, Quique Garcel, ha demanat disculpes. A més, assegura que ja treballen per tenir un nou entrenador. I la selecció espanyola masculina de futbol, amb 9 jugadors catalans, s'enfronta a les 9 a l'Iraq, a l'amistós, que es disputarà a la Corunya, que servirà de prèvia al Mundial, que comença dijous a la setmana vinent.
5: Tarda, com dèiem, amb ruixats i tempestes a gran part del país, poden ser intensos a qualsevol indret, si bé els més forts i localment torrencials se situaran des de l'eix del Llobregat cap a l'est, és a dir, comarques de Barcelona i de Girona. En alguns casos, les pluges poden superar els 60 litres per metre quadrat.
4: 3Cat Info.
5: Ara passen 3 minuts de les 4 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 5.
4: 3Cat Info. Ràdio d'informació 24 hores.
5: Comencem i ho fem pendents del cel perquè Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat per aquesta tarda davant la previsió de fortes pluges a les comarques de Girona i Barcelona especialment. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en 30 minuts i superar en alguns punts el nou llindar de perill, el de 60 litres en 3 hores. La previsió és que les pluges comencin a l'interior i avancin cap al litoral. Els missatges d'alerta també arriben des de l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, pel risc sobtat de crescudes de rius i rieres. Davant d'aquest episodi de tempestes fortes i sobtades, a 3Cat Info volem parlar amb Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil. Bona tarda, senyora Soler.

0: Hola, molt bona tarda.
1: D'entrada, gràcies per atendre aquesta trucada, però anem al gra. Ha començat a ploure ja en algun punt?
0: Sí, ja ha començat a fer algun ruixat en algun punt i sobretot durant aquesta tarda hem de tenir aquesta vigilància en les comarques més de la zona nord de Catalunya, de les comarques de Girona, com comentàveu ara. Aquestes comarques que tenen més probabilitat de tenir ruixats intensos, sobretot el Ripollès, el Berguedà, el Lluçanès, Osona, la Garrotxa, durant aquesta tarda. De cara al vespre, aquesta situació ja en aquesta zona va minvant, va afluixant, i llavors aquesta possibilitat de tempestes fortes també es concentra més cap a la zona del litoral, sobretot Baix Llobregat, Maresme, Barcelona, a partir del vespre-nit, i durarà fins a la matinada. Aquests dos focus que hi ha de pluja comencen en aquestes comarques, com ara dèieu vosaltres, interiors, centrals de Girona i de Catalunya central, i després es van desplaçant cap al mar, i amb aquest camí que fan, doncs també tenen aquesta afectació cap a aquestes zones de Baix Llobregat, Maresme, Barcelona, també la costa de Tarragona, però d'una manera més minsa, ja entrada la matinada. Vigilem amb aquestes pluges per aquestes hores properes.
1: Ara ho apuntava vostè, aquí i allà una mica, concretem perquè parlen de dos avisos, un el de 40 litres en 30 minuts i l'altre, que segurament és el que sobta més, que és que s'activa per primera vegada aquest nou llindar de perill de 60 litres per metre quadrat en 3 hores i que és el primer cop que s'activa.
0: Sí, són dos avisos diferents que ens donen informació diferent. Un és són avisos que deriven de la modificació que hem fet del Pla Inuncat per tenir més informació i més referències per gestionar les emergències. El primer ens avisa d'aquestes pluges en mitja hora, pluges que són intenses i que fan un ruixat molt fort, però aquest que comenteu vosaltres ara, que és la primera vegada que el trobem, que és de 3 hores, el que vol dir és que durant una estona llarga pot estar plovent força. Sabeu allò que diem a vegades que es pot encallar una mica la tempesta i que vagi plovent una estona seguida en el mateix punt? Doncs seria aquesta situació. I això el que fa és que acumula força aigua també en un període petit. No en un període de 12 o 24 hores, sinó en un període de 3 hores. I pot ser que aquestes pluges són aquelles que fan doncs, que trobem al carrer anegat d'aigua, no? Per exemple, saps allò que un pam d'aigua en el carrer o sí. Que, per exemple, les clavegueres s'emplenin. Doncs aquestes pluges, aquestes de 3 hores, són aquelles que valorem que poden fer més aquesta incidència cap als municipis. I per això veiem bo també tenir aquesta referència.
1: Senyora Soler, no sé si descarten en algun cas enviar missatges des d'alerta als mòbils en cas de que la situació es descontroli o si està previst, no perquè s'hagi de descontrolar, sinó un missatge d'alerta.
0: A veure, no ho descartem mai, mai, perquè sempre estem vigilant la previsió i depèn del que va passant pot ser que l'haguem d'enviar. El que tenim ara és que les previsions ens indiquen que amb aquest nivell de 4 de 6 no l'enviaríem, no caldria, perquè és una situació de probabilitat alta, però que no preveiem que tingui una incidència molt alta en el territori. Poder ser localment, per aquest motiu és pel que aniríem fent aquest seguiment. No cal un avís generalitzat, però sí que cal anar-ho seguint des del CECAT i des del Servei Meteorològic i des de també les administracions locals, tothom, per veure si en algun moment donat aquesta previsió, doncs això que diem, té més incidència en un punt, que és algo que potser no esperàvem, però veiem que evoluciona d'aquesta manera i llavors en aquell moment tenim que enviar-ho. Per aquest motiu dic que mai ho descartem, però que en aquests moments a sobre de la taula per fer aquest enviament no el tenim.
1: A banda de les pluges, també recordem hi pot haver calamarsa o pedra en alguns punts,
0: Calamarsa, pedra, pot haver-hi aparell elèctric també, aquestes tempestes fortes, sobtades que poden venir, i el que també ens preocupa bastant és que aquesta pluja que pot caure, sobretot aquestes zones del Maresme, Baix Llobregat, Barcelonès, que puguin caure d'una manera ràpida l'aigua, que puguin créixer rieres, rierols petits i puguin baixar ràpidament. Tinguem al cap sempre aquells vehicles que sempre, per desgràcia, sentim dir s'han portat una riera un vehicle. Doncs avui pensem, i és un dia d'aquests que amb una pujada d'aquestes fortes localment intenses, pot ser que algun cotxe que estigui a la riera se'l pugui emportar. Per tant, tothom que estigui molt conscient d'això, sempre s'han de retirar els vehicles abans de que comenci a ploure, mai en el moment en què ja ha començat que pot baixar l'aigua forta. Per tant, anem amb compte amb aquest tema, també.
1: De fet, i segurament, no vull ser frívol, no? Però en qualsevol cas, mentre només sigui un cotxe cap problema, el problema està en el risc amb les persones. I, de fet, l'ACA apuntava que el terreny ja està mullat per les pluges de les últimes setmanes, per tant, fa que el risc de crescuda de rius i rieres sigui encara més alt.
0: Correcte, correcte, com estàs dient. I també ens avisava l'ACA que hi ha moltes activitats a la zona de les lleres, dels rius, i per tant que vigiléssim amb això, que la gent sigui conscient que s'ha de veure primer la viabilitat de l'activitat abans de fer-la. pensant sobretot en que també els embassaments estan molt plens i que potser tota l'aigua que arribi caldrà fer desembassaments i que això no serà d'avui, serà avui, demà, els propers dies, i llavors potser trobarem els rius algunes zones una mica més incrementades d'aigua i cal valorar ben bé totes aquelles activitats que s'hi vulguin fer si la quantitat d'aigua que baixa és pertinent per fer-les. Vull dir que hem d'anar amb compte també amb aquest tema.
1: Anem acabant. Ara parlava d'activitats que es puguin fer les lleres de riu, però també aquests dies n'hi ha d'esdeveniments multitudinaris. Parlàvem, per exemple, de la Patum de Berga per aquesta nit, la primera de lluïment, o el Primavera Sound a Barcelona, que ja comença amb les portes obertes a tots els públics. No sé com queden aquests dos esdeveniments ni si es plantegen haver-los de suspendre obligatòriament per les pluges.
0: S'ha d'anar seguint i veure l'evolució que fa aquesta tarda. De totes maneres, ja a les activitats, les diferents administracions locals, també nosaltres, ja estem fent difusió d'aquesta situació que hi ha. Vull dir, aquesta tarda tindrem aquestes pluges i a Berga ho hauran d'anar seguint. I de cara al vespre tindrem les pluges també, i aquí a Barcelona, pel que fa el Primavera Sound, també s'haurà d'anar seguint. Per tant, la gent que hi vagi preparada, que vagin ben calçats, que vagin amb alguna cosa per tapar-se, per aigües, evidentment, i sobretot, si han de marxar perquè plogués o perquè l'activitat no es pogués dur a terme, que en aquests moments no tenim aquesta previsió, però que si fos, atenguin sobretot a les autoritats la informació que els hi donguin i que si han de marxar o de sortir, que ho facin d'una manera ordenada i d'una manera correcta. Jo crec que avui veiem que tenim el temps com tenim, les activitats que es puguin desenvolupar es faran, però que s'haurà d'estar atent a aquelles informacions que sorgeixin, doncs d'anar veient com evoluciona aquesta tarda i quines possibilitats hi han de fer-ho bé tot.
1: En definitiva, senyora Sobel, el que diem sempre, precaució i seny, i evidentment estar pendents de la previsió i de les recomanacions que es puguin fer des de les autoritats i dels cossos d'emergències.
0: Correcte, com estàs dient. Moltes gràcies.
1: Gràcies a vostè. Bona tarda.
0: Bona tarda.
1: 3CAT Info. 4 minuts i arribarem a 4:45 de la tarda. Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3 han votat que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. Un escenari que reobre de nou el conflicte laboral i demà mateix hi ha una vaga a tot Catalunya que ja estava convocada inicialment pel cicle de vagues. El sindicat USTEC assumeix el resultat de la consulta i admet que es va precipitar signant-lo. Yolanda Segurana és la portaveu.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem, preveient també que hi havia un desgast ja de mobilització del col·lectiu, doncs igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
1: Segura, però passa la pilota ara al departament i avisa que l'única solució per resoldre el conflicte és anar més enllà del pacte que va signar el març el govern amb Comissions Obreres i UGT.
2: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així.
1: Qui ha celebrat el rebuig dels docents és el sindicat minoritari CGT, que, de fet, ja va fer campanya pel no després d'aixecar-se de les negociacions. La portaveu, Laura Jané, ha exigit dimissions al departament.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Tots dos sindicats descarten una vaga indefinida, mentrestant l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% del cens. La consellera d'Educació, d'altra banda, Esther Niubó, assegura que el preacord pactat amb els sindicats es manté perquè la majoria d'organitzacions sindicals continuen donant-hi suport. Des del Parlament, Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats i els cita per demà mateix a una reunió al departament, Cristian Roldán.
4: La consellera lamenta que l'USTEC hagi abandonat el preacord, però defensa que el text és totalment vàlid, ja que el govern ha negociat amb els representants dels treballadors i ha assolit unes mesures que considera bones per a tothom. Tot i la negativa del sindicat majoritari, Esther Niubó ha subratllat que compta amb el suport de 3 3 de les 4 organitzacions sindicals que li van donar suport en un primer moment, és a dir, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT.
5: Aquesta consulta qui vinculava únicament era en aquest sindicat. Per tant, jo crec que correspondrà doncs, a aquest sindicat doncs, que faci la valoració que correspongui i, en tot cas, nosaltres necessitem saber si aquest preacord finalment pot ser ratificat amb la seva presència. Entenem que, imaginem, en tot cas, que no serà així.
4: Paral·lelament, Niubó ha anunciat que demà farà una ronda de consultes amb els 4 sindicats signants al Departament d'Educació i llença un missatge de responsabilitat als docents perquè el dret de vaga no entri en conflicte amb el dret a l'educació. A més, espera rebaixar la tensió abans d'acabar el curs.
1: El no dels docents al preacord amb el govern s'ha conegut al Parlament.

0: Però ho dèiem, a mig debat dels pressupostos de la Generalitat, Esquerra i els Comuns han exigit a l'executiu que reprengui el diàleg amb el professorat. Poc després han permès, però, amb els seus vots, que els comptes hagin superat el primer examen a la cambra. Junts per Catalunya demana al president Illa que assumeixi el lideratge de la crisi i que parti la consellera d'Educació. Tornem al Parlament, Jordi Corbalan.
1: El rebuig dels docents al preacord amb el govern ha irromput a l'hemicicle a mig debat de pressupostos. Mònica Sales, de Junts.
2: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
1: Els socis del govern, que sempre han separat el conflicte dels docents del seu suport als pressupostos, han exigit a l'executiu d'Illa que continuï assegut a la taula de negociació. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
3: I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses. Esquerra ha fet els deures.
4: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
1: Malgrat aquest toc d'atenció, els socis han tancat files amb el govern i han permès la tramitació dels comptes. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els hi ha agraït el suport i ha defensat els pressupostos com una eina necessària per garantir uns bons serveis públics.
5: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles. És justament el que hem fet amb aquest pressupost, construir una majoria útil per fer possible que Catalunya tingui uns pressupostos, una eina útil, necessària, per tirar endavant les polítiques que el país necessita.
1: Si no hi ha entrebancs, el Parlament aprovarà definitivament els pressupostos a principi de juliol.
0: Passa un minut d'un quart de cinc de la tarda, àrea de serveis. Fem un cop d'ull ràpid a les carreteres i al transport públic. Mariluz García, bona tarda.
6: Hola, bona tarda. Doncs hi ha un parell d'incidències que afecten les carreteres, segons informen des de Trànsit. Tallada a la G674 a Caldes de Malavella en tots dos sentits a causa d'un accident, i també a la C-17 un carril tallat a Tagamanent en sentit Vic, igualment a causa d'una topada que està ocupant un carril de circulació i a circulació lenta en aquesta zona. A l'àrea de Barcelona ja comencen les cues habituals d'hora punta i a lentitud a l'AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud i retencions al lateral, la B-30 a Barberà, direcció Barcelona-Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona, la C-17 a Parets del Vallès, en sentit sud, a C-60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró, la C-58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat, B-23 al tram final d'entrada a Barcelona per la Diagonal, autovia 2 entre Cornellà i Sant Joan d'Espí, direcció Lleida, i les rondes també ja es comencen a carregar, la ronda a dalt, congestionada des de Cornellà fins a Vallcarca, també a l'altura de la Vall d'Hebron, en sentit Besòs, i del Nus de Trinitat a Roquetes, direcció Llobregat. I a la ronda litoral, entre passeig de la zona Franca i Montjuïc, a l'altura del port, a la Barceloneta de Sant Adrià Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Vila Olímpica i la Barceloneta, en direcció Llobregat. Ara també es comencen a aturar els vehicles a la mateixa ronda litoral, entre el Nus del Llobregat i zona Franca, en sentit Besòs. Hi ha una manifestació que està tallant el carrer número 4. Més informació d'aquí a 30 minuts.
7: El temps.
0: Néstor Gómez.
8: Després d'un matí tranquil, arriba l'enrenou de la tarda amb ruixats, amb tempestes que ja a hores d'ara estan descarregant a punts del Pirineu, Prepirineu, i algunes també que es presenten cap al Pla de Lleida. Unes precipitacions que fins a primera hora de la tarda ja havien deixat 10 litres a Guixers i s'espera que continuï sumant litres a tot el sector del Prepirineu i Pirineu. Pluges que de cara a les properes hores s'intensificaran a la meitat nord del país. També poden arribar localment intenses a punts del Pla de Lleida i del nord de Tarragona, però sobretot Catalunya Central, Pirineu Oriental, comarques de Girona, és on es concentrarà entre les 6 i les 20 hores, 21 hores, les pluges més importants, que en alguns casos poden ser localment torrencials i deixar quantitats superiors als 60 litres per metre quadrat. Continuarem seguint aquesta evolució de les pluges durant les properes hores. Tot això amb un ambient prou suau, amb unes temperatures màximes que avui estan arribant al voltant dels 32-33 graus a punts de ponent i també a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquestes pluges intenses d'avui duraran fins als vols de mitjanit. Un cop arribi mitjanit, tendiran d'endinsar-se tot dins el mar i quedaran ruixats només a la façana costanera per donar pas a un divendres molt més tranquil.
7: 3CAT Info. Informar.

0: explicar, entendre.
1: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Pomell, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques. Pomell lamenta que hi hagi gent a qui li agradi polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família.
2: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat i estava tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: De la qüestió lingüística també n'ha parlat David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadías coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es farà pràcticament tot en català.
3: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans. Doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
1: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadías s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte que rebrà el pontífex i amb el cost de la visita. Abadías ha assegurat que la presència del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior.
0: 3CAT Info.
1: Més qüestions. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit de la Cambra de Representants a l'esforç bèl·lic del president després de quatre intents infructuosos liderats per l'oposició demòcrata. I si bé la mesura és una gran part simbòlica, perquè Trump la pot acabar matant, demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte per al qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificat i antipatriòtic. Washington, Oriol Serra.
4: La guerra de l'Iran està deixant cada vegada més travada la màquina de Trump i, per si això fos poc, ara quatre veus discordants del seu propi partit li han posat pals a les rodes donant suport a una resolució que ha de servir per a posar el límit als anomenats poders de guerra del president dels Estats Units. Entre els quatre representants discurs del Partit Republicà hi figura el congressista per Michigan, Tom Barrett, el qual argumentava així el sentit del seu vot.
5: Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra i això és una cosa que certament hem de protegir.
4: Al costat de Barrett hi ha tres diputats republicans més que han decidit enfrontar-se a Donald Trump i dir prou a la despesa militar sense l'aprovació del Congrés. L'argument més compartit val a dir que és l'econòmic. Dos mesos després de l'inici de la guerra, els preus de la benzina i del gasoil continuen disparats. De fet, el preu del litre costa més del doble del que costava arreu del país. A estats especialment rurals, com Kentucky, on un altre republicà s'ha rebel·lat contra Trump, ho estan patint encara més. La resolució encara ha de ser ratificada pel Senat nord-americà, on es preveu un vot molt dividit. Tot i així, la Casa Blanca podria acabar esquivant-la, si bé la llei diu que transcorregut 60 dies d'un conflicte bèl·lic es requereix l'aprovació del Congrés per a mantenir l'exèrcit mobilitzat. El secretari de Guerra nord-americà argumenta que el comptador es va posar a zero amb l'alto el foc de fa un mes.
1: Tornem a casa nostra. Els sindicats i l'empresa Nestlé han arribat a un preacord per rebaixar el nombre d'acomiadaments i millorar les condicions dels treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'ERO. La majoria d'afectats, un centenar, són de les oficines d'Esplugues, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
6: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida. A partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
1: També s'ha pactat crear 25 llocs de treball a la planta de Girona vinculats a les noves instal·lacions de fabricació de càpsules biodegradables Neo. Demà els treballadors hauran de ratificar el preacord en assemblea.
0: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum, i Berga ja fa hores que fa olor de pólvora. Tot i l'amenaça de pluja, la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la Patum de lluïment. Berga, Natia Dell.
7: Avui tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Ivan Sánchez, regidor de Patum.
8: És a dir, la Patum s'adapta tot, però som conscients del patrimoni i si hem d'enredar

0: i endarrerim, i si hem d'escurçar un cop hem trobat que un passacarrer de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'endarrerir molt, doncs ens adaptarem.
1: Hem parlat amb una parella que viu a l'Argentina que s'estrena amb la Patum, ella és catalana.
2: És la primera vez que veo algo así, así que nada, sorprendido por todo.
3: Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina.
1: Avui dono sentiments a flor de pell com la Laura, tres generacions de la família implicades amb la Guita Grossa.
4: D'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no?
1: L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sort de naixement. Se sap els passos de memòria i els companys també l'ajuden.
5: Tata, molt bé.
6: Com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les fatlleres del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
1: Per cert, que amb la Guita Xica avui s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública a plaça.
7: 3CAT Info. Costa obrir una porta quan no saps què hi ha darrere, però quan algú t'hi acompanya, tot és més fàcil. Des d'Acció, l'agència per al creixement de les empreses, t'obrim la porta a exportar amb seguretat, a entrar a nous mercats i a trobar clients internacionals en un món que no s'atura. T'obrim la porta a la internacionalització de la teva empresa. Acció. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Esports.
8: 4 minuts i mig. Arribarem a 4:45 de la tarda. Ricard Isidro.
9: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet es pot classificar avui per a les semifinals de Lliga CB si derrota aquest vespre a les 7 el Camp de Múrcia al Palau Blaugrana. Els blaugranes dominen el play-off de quarts de final per 1-0 gràcies al triomf d'abans d'ahir a la pista murciana en una sèrie que és el millor de 3 partits. El base del Barça, Tomas Satoranski, confia a mantenir la mentalitat del primer partit.
10: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
9: Aquest enfrontament Barça-Múrcia el podreu seguir en directe a la transmissió del Tot Gira per l'app i el web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. També avui Tenerife-Madrid a les 9 del vespre amb domini del conjunt canari per 1-0. Demà el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona.
7: 3CAT Info.
9: Mentrestant, el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, ha fet una valoració molt bona de la temporada.
11: Creo que la valoración no puede ser más que muy buena, ¿no? La mejor temporada desde que el club está en ACB. Hemos tenido la mejor récord de victorias del club en ACB y la mejor posición clasificatoria también, ¿no? Pero de lo que más creo que podemos estar satisfechos y orgullosos es del factor humano que hemos tenido en el equipo, cómo se ha trabajado en el día a día, de la identidad que nos hemos creado.
9: Sanemeterio també diu que el tècnic Moncho Fernández continuarà totes les informacions que el situen a l'Unicaja de Màlaga. Sanemeterio té clar també que l'equip gironí jugarà a Europa la pròxima temporada, però encara no saben en quina competició. A l'NBA, els New York Knicks han guanyat aquesta matinada al San Antonio Spurs en el primer partit de la final per 95-105. La matinada de divendres a dissabte es jugarà el segon partit de la sèrie final encara a la pista de San Antonio.
7: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
9: El director esportiu del Girona de futbol, Quique Càrcel, demana disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat un sotrac.
12: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
9: Càrcel també creu que cal mirar al futur i pensar a tornar com més aviat millor a la primera divisió. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini, tot i que pot afectar algunes coses. Ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. A l'Espanyol ja tenen la data del primer partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'estadi municipal Olotí. A les últimes hores també s'ha sabut que l'Espanyol jugarà un segon amistós. Serà el 29 de juliol contra el Burnley anglès, que també és propietat de l'Ampeix, màxim accionista del club blanc i blau. En paral·lel, a l'Espanyol femení renoven la portera francesa Romain Salvador fins l'any vinent. Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanquiblava. Aquest any ha jugat 25 partits com a titular amb 8 porteries a 0. A les 9 del vespre juga l'amistosa preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, i l'Iraq, a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No hi serà Lamine Yamal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió. Tampoc jugarà Pedri, i els catalans Raya, Cucurella i Víctor Muñoz, que descansen. En canvi, podria debutar amb la selecció espanyola absoluta el també blaugrana Marc Bernal. I el Manchester City, per la seva banda, nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Real Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. I el torneig de tenis de Roland Garros, en la competició femenina, ja tenim la primera finalista. Es tracta de Mirra Andreeva, que ha superat Marta Kostyuk per 2-7-0, 6-1 i 6-3. Més tard es jugarà la segona semifinal entre Schneider i Schwalinska.

0: Són 4:45 de la tarda.
1: 3Cat Info.
0: Això vol dir que fem un cop d'ull als principals temes que us estem explicant. Protecció Civil manté activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda a les comarques de Girona i Barcelona. Demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius i rieres i zones inundables. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i localment els 60 en 3 hores. N'estarem pendents, evidentment, a 3Cat Info. De seguida ho repassem tot. Els docents, d'altra banda, tomben clarament el preacord del departament amb els sindicats majoritaris de divendres passat. El 65% dels 60.000 hi han votat en contra. L'USTEC entoma el resultat i crida a negociar de zero. La CGT liderava el no, s'ha mostrat eufòrica i el govern manté l'oferta de l'acord. I també parlarem dels pressupostos. De fet, aquest no dels mestres ha irromput al Parlament enmig del debat dels comptes del govern. Esquerra i els comuns han exigit a l'executiu que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però han rebutjat les esmenes a la totalitat i han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. De seguida ho ampliem tot, però la propera mitja hora també anirem a Brussel·les, que amplia l'expedient obert contra Espanya pel seu desacord amb la llei estatal que Madrid va utilitzar per intervenir en l'OPA del BBVA sobre el Sabadell. Les grans fortunes, atenció, creixen. A l'estat espanyol ho van fer en 13.100 persones l'any passat, segons un informe. I ha mort la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjan Strapi, autora de la novel·la gràfica que després també va ser pel·lícula Persepolis. La seva obra s'ha caracteritzat per plantar cara al règim dels ayatoles i per defensar els drets de les dones.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts, Ricard, de què estem pendents aquesta tarda?
2: Del Barça de bàsquet, que pot classificar-se avui per les semifinals de Lliga CB, ha de guanyar a les 7 el Múrcia en el segon partit de quarts de final.
0: Doncs de seguida ho ampliem tot i pel que fa al temps, pendents, com dèiem, d'aquestes pluges, tard amb ruixats i tempestes a gran part del país, poden ser intensos a qualsevol indret, si bé els més forts i localment torrencials se situaran des de l'est del Llobregat cap a l'est, és a dir, comarques de Barcelona i de Girona. En alguns casos, les pluges poden superar els 60 litres per metre quadrat. Ara passen 2:30 de 4:45 de la tarda. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda, especialment, com dèiem, a les comarques de Girona i Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en alguns punts també el nou llindar de perill de 60 litres en 3 hores. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3Cat Info que cal estar alerta a l'avís específic per intensitat de pluja acumulada en 3 hores que s'ha emès per primera vegada.
3: El que vol dir és que durant una estona llarga pot estar plovent forces. I això el que fa és que acumula força aigua també en un període petit. I pot ser que aquestes pluges són aquelles que fan doncs, que trobem al carrer anegat d'aigua, no? Per exemple, saps allò que un pam d'aigua en el carrer o sí. Que, per exemple, les clavegueres s'emplenin. Doncs aquestes pluges, aquestes de 3 hores, són aquelles que valorem que poden fer més aquesta incidència cap als municipis.
0: Soler també ha dit que no està previst enviar un missatge és alerta als telèfons mòbils, ja que les previsions es mantenen en un nivell 4/6, però que no es descarta si la situació empitjora. També preocupa el risc de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones del Maresme i el Barcelonès. Soler recomana evitar desplaçaments innecessaris, no travessar zones inundables i retirar els vehicles de rieres i punts baixos abans que comenci a ploure. Pel que fa als grans esdeveniments previstos per aquest vespre, com la Patum o a Primavera Sound a Barcelona, de moment no es preveuen canvis, tot i que es demana als assistents que segueixin l'evolució meteorològica i hi vagin preparats per la pluja.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3 han votat que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, assumeix el resultat de la consulta i admet que es va precipitar signant-lo. I, a més, la secretària general de la CGT, Laura Gené, exigeix dimissions.
1: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
2: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions en un comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que el preacord pactat amb els sindicats es manté perquè la majoria d'organitzacions sindicals continuen donant-hi suport, i des del Parlament Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats.
3: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda.
0: Niubó cita els sindicats per demà mateix a una reunió al departament. De fet, hi ha hagut escenes d'eufòria avui també a Tàrrega, on es concentraven les mobilitzacions de docents. Satisfacció ha estat absoluta i fins i tot s'han obert ampolles de cava. Això després d'un matí reivindicatiu amb tall inclòs a l'autovia A2. Els sindicats minoritaris mantenien la vaga convocada per avui a les comarques de Lleida, amb un seguiment que no ha arribat al 7%, segons les dades facilitades al migdia pel departament. Ho han seguit de Tàrrega el Ramon Dalmau i l'Estela Bosoms.
4: Un resultat que s'ha rebut d'entrada amb certa sorpresa. Els concentrats, evidentment, tots contraris al preacord, no s'esperaven que el no s'imposés amb un percentatge tan clar. Hi havia molta incertesa sobre què votaria el gruix dels docents i per això, un cop desvelat, l'alegria ha estat fins i tot eufòrica. Hem recollit la satisfacció i les demandes de l'Alba i el Bernat.
5: Molta alegria, perquè al final el que estem demanant la gent és que la veu dels treballadors i les treballadores sigui la que prevalgui. I la veu de les treballadores ha sigut un no rotund. Ens hem de moure, no només pel sou, perquè no és un augment de sou, és un deixem de perdre.
6: Bueno, jo espero que els sindicats es posin d'acord, espero que tornin a defensar la unitat sindical. Feia molts anys que no es veia aquesta unitat sindical i al departament li té por aquesta unitat, per tant, recuperem-la.
4: Tot això en una jornada en què uns 200 mestres i professors s'han manifestat des de l'estació de trens de Tàrrega fins a l'autovia A2, que han tallat per sorpresa a les 11 durant mitja hora. Després han fet assemblea i dinar popular per agafar forces per noves mobilitzacions.
0: El no dels docents al preacord amb el govern s'ha conegut al Parlament enmig del debat dels pressupostos de la Generalitat. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb el professorat. Poc després han permès amb els seus vots que els comptes hagin superat el primer examen a la cambra. Junts per Catalunya demana al president Illa que assumeixi el lideratge de la crisi i que parti la consellera d'Educació. Parlament, Jordi Corbalan.
7: El rebuig dels docents al preacord amb el govern ha irromput a l'hemicicle a mig debat de pressupostos. Mònica Sales, de Junts.
8: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
7: Els socis del govern, que sempre han separat el conflicte dels docents del seu suport als pressupostos, han exigit a l'executiu d'Illa que continuï assegut a la taula de negociació. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, i Jèssica Albiach, dels Comuns.
9: I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses. Esquerra ha fet els deures.
10: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
7: Malgrat aquest toc d'atenció, els socis han tancat files amb el govern i han permès la tramitació dels comptes. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els hi ha agraït el suport i ha defensat els pressupostos com una eina necessària per garantir uns bons serveis públics.
11: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles. És justament el que hem fet amb aquest pressupost, construir una majoria útil per fer possible que Catalunya tingui uns pressupostos, una eina útil, necessària, per tirar endavant les polítiques que el país necessita.
7: Si no hi ha entrebancs, el Parlament aprovarà definitivament els pressupostos a principi de juliol.
0: El govern espanyol defensa la directora de la Guàrdia Civil i nega maniobres contra els policies que investigaven casos de corrupció vinculats a Pedro Sánchez. El sumari del cas Leire Díez revela reunions de l'exmilitant socialista amb la directora de la Guàrdia Civil i els àudios demostren que Díez presumia de ser l'escollida del PSOE per desprestigiar jutges, fiscals i policies.
12: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar.
0: La Moncloa desvincula Pedro Sánchez de les maniobres, ni les va ordenar ni en sabia res. Madrid, Paula Brujats.
13: El sumari revela que la trama va influir en la Guàrdia Civil i es va arribar a investigar filtracions internes a la premsa. Van ser com a mínim tres reunions entre Leire Díez i la directora de la Guàrdia Civil, on l'exmilitant socialista li demanava fer una purga dels policies que investigaven casos de corrupció vinculats a Pedro Sánchez.
14: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guàrdia Civil.
15: No, yo con eso no quiero.
14: La mía, es de mi confianza.
15: Sí, pero yo es que no me fío ni del DAO.
13: Però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora.
16: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
13: L'informe policial també estreny el cercle sobre Pedro Sánchez. Insinuen que era el número 1 de totes aquestes maniobres, però el jutge de l'Audiència Nacional, per ara, no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díez. El ministre Ángel Víctor Torres en desvincula del tot al govern espanyol.
17: Ha habido personas que han podido utilizar de manera absolutamente fraudulenta nuestro nombre, el nombre de nuestra organización política y, por tanto, que contra ellos la sea absolutamente dura, ¿no?
13: El cas té moltes ramificacions i avui en creix una segona pota. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubo Reunidos i també ha anat a la seu de la CEPI a Madrid per ordre del jutge Santiago Pedraz, que investiga possibles irregularitats en el rescat públic de l'empresa basca i si Cerdán, Leire Díez i l'expresident de la CEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes.
0: El Partit Popular reclama la dimissió immediata de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i també del ministre de l'Interior. El PP diu que els informes del cas Leire evidencien l'existència d'una delinqüència d'estat i el Mazcurra pregunta que els aliats parlamentaris de Sánchez què més ha de passar perquè el deixin caure.
18: Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del gobierno, pasando por el ministro del Interior. La pregunta es si alguien todavía cree que por sostener este gobierno se va a librar de las garras de su mafia.
0: A l'Audiència de Badajoz, el germà de Pedro Sánchez ha negat cap irregularitat en la seva plaça a la Diputació en una declaració exprés on no ha entrat en detall sobre com va aconseguir la feina. La sessió reprèn a la tarda. Les acusacions han demanat que s'escoltin les declaracions que va fer a instrucció perquè diuen que es contradiu. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
19: 11 minuts escassos ha durat la seva declaració responent només al seu lletrat que no li ha fet cap pregunta sobre com entra a la Diputació l'any 2017. Entén la seva defensa que això ha quedat fora perquè el tribunal al principi del judici va retirar per prescripció el delicte d'acceptació de nomenament il·legal. Les acusacions però han demanat al tribunal poder sentir què va dir David Sánchez sobre el seu accés a l'ENS en la fase d'instrucció. El tribunal respondrà aquesta tarda, si ho permet. Per això, en l'interrogatori David Sánchez s'ha centrat en els altres dos aspectes que es jutgen. Un, si Sánchez va incidir en el canvi de nom i funcions que va tenir la seva plaça 5 anys més tard. Ell ho ha negat.
20: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
19: Les acusacions, però, diuen que el canvi era perquè pogués fer activitats privades i teletreballar, però Sánchez ho desmenteix, diu que tenia un despatx, exercia la seva feina i que va seguir cobrant el mateix. L'altre aspecte és si va endollar un amic seu, Luis Carrero, a l'àrea de cultura. Sánchez diu que no va moure un dit i només van comentar que la plaça es crearia. Carrero va ser l'únic aspirant. Més política i extensa ha estat la declaració de Miguel Ángel Gallardo, expresident de la Diputació i exlíder dels socialistes extremenys, que ha desqualificat així els informes de l'UCO.
21: Con todo mi respeto. Asistía a la lectura de una novela de ficción.
19: I que ha negat que es tractés d'un favor polític a Pedro Sánchez, amb qui diu no tenia pràcticament relació. Ha afirmat que quan s'estava creant la plaça, Sánchez no era ni secretari general del PSOE i a les primàries ell va donar suport a la seva rival, Susana Díaz.
21: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
19: La resta d'acusats, tots, han defensat la netedat, diuen, del procediment. Les 7 acusacions populars demanen 3 anys de presó per a Sánchez i Gallardo, la Fiscalia, l'absolució.
0: I enmig dels casos judicials que esquitxen l'entorn de Pedro Sánchez, demà mateix el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà l'ordre per començar a elaborar els pressupostos per a l'any que ve. Ho ha anunciat al Congrés el ministre Arcadi Espanya, que s'ha estrenat a la Comissió d'Hisenda, on els socis li han advertit que es pot quedar sol. Arcadi Espanya ha assegurat que no volen perdre ni un minut per començar a elaborar els comptes de l'any que ve amb partides socials i amb l'eix de l'habitatge i ha estès la mà a la negociació.
1: Van a ser unos presupuestos profundamente sociales. El segundo pilar fundamental va a ser la vivienda, que será una prioridad absoluta. Unas cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentarias.
0: Un oferiment que no ha

0: Collit, Pilar Vallugera, d'Esquerra, ni Idoia Sagastizábal, del PNB.
1: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
2: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
0: El PP veu en l'anunci de pressupostos una operació publicitària perquè el 2027 serà any electoral.
3: 3Cat Info.
0: Hem arribat pràcticament a 4:45 de la tarda. Temps a 3Cat Info per conèixer la situació del trànsit. També la previsió meteorològica, àrea de serveis. La primera aturada, doncs, és a l'equip viari. Maria Luz García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Amb algunes complicacions, a la ronda litoral hi ha tallada la sortida 18A en sentit en Besòs, a l'altura de Mercabarna, a causa d'una manifestació, i això provoca retencions puntuals en aquesta zona. Més endavant, a la mateixa ronda litoral, amb cua habitual d'hora punta, entre passeig de la zona franca i el port, també a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma. La ronda de dalt registra ja retencions des de Cornellà fins a Sant Gervasi en sentit en Besòs, i els accessos, la B23, aturada al tram final d'entrada a Barcelona entre Esplugues i l'Avinguda Diagonal, l'autovia 2 a l'altura de Cornellà en direcció Lleida, al nord C58 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat, i pel que fa a altres vies, també cues a la C59 a l'altura de Mollet del Vallès en sentit sud, la C17 a l'altura de Parets o la C60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró, al lateral de la P7, la B30 a l'altura de Bellaterra en sentit nord i a Barberà del Vallès en direcció sud. Pel que fa a incidències, es manté tallada la G674 a l'altura de Caldes de Malavella a causa d'un accident. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Néstor Gómez.
5: El temps de cara a les properes hores venen encapçalades per ruixats i per les tempestes que ja des de primera hora de la tarda estan descarregant a punts del Pirineu, Prepirineu, algun punt de la Catalunya central, sectors també de les Garrigues, algun punt de la Segarra o també cap al massís dels Ports. Unes pluges que aniran a més en extensió i amb intensitat. Les hores clau entre les 5-6 de la tarda fins allà a les 9 del vespre, sobretot a punts de la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, àrees del prelitoral de Barcelona i Barcelona, i també aquests ruixats poden arribar a altres punts, però de menor intensitat. Atenció a les intensitats, perquè poden arribar a deixar fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, i acumulacions que poden superar els 60 litres durant aquesta tarda, de tal manera que molta precaució davant aquestes cortines d'aigua, aquests desplomament de pluges. Aquestes pluges ens aniran recorrent tota la Catalunya central al vespre, afectant les comarques de Girona i de Barcelona, i cap als vols de mitjanit la gran part d'aquestes precipitacions marxaran mar endins, i tot per deixar-nos una nit i matinada força tranquil·la, tot i que encara a la costa pot quedar algun residu de ruixat, alguna tempesta, tendirà tot a anar menys, i tot això donarà pas un divendres força més tranquil, més assolellat cap a l'interior i amb una recuperació de les temperatures al migdia, perquè de bon matí s'imposarà la fresca.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: Ho apuntàvem a 4:45. Brussel·les amplia l'expedient obert contra Espanya pel seu desacord amb la llei estatal que Madrid va utilitzar per intervenir en l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea creu que el govern espanyol incompleix la normativa comunitària en matèria de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Forteamires.
6: La Comissió, que és el govern europeu, torna a la càrrega, acusant ara Espanya d'incomplir també una nova directiva comunitària que limita el poder dels estats a l'hora d'intervenir en fusions bancàries i que ja fa 5 mesos que el govern espanyol hauria d'haver aplicat. Brussel·les diu que aquest retard se suma a la vulneració d'un altre reglament financer i que tot plegat reforça la seva preocupació pel poc compliment que veu en les autoritats espanyoles. Els dona 2 mesos per solucionar-ho, o si no, avisa Madrid que els deixarà a un pas d'acabar als tribunals europeus. La Comissió afirma que les fusions bancàries beneficien l'economia, però en el seu dia el govern espanyol va posar condicions al BBVA per tirar endavant l'OPA del Sabadell. L'obligava a esperar 3 anys per completar la fusió i el forçava a protegir la plantilla del Sabadell i a garantir prou finançament per a les petites i mitjanes empreses. Al final, l'OPA va fracassar i Brussel·les continua endavant amb el seu expedient contra Espanya.
0: I en clau econòmica, les grans fortunes creixen. A l'estat espanyol ho van fer en 13.100 persones l'any passat, segons un informe de la consultora Capgemini. Ara són prop de 260.000 els ciutadans que acumulen més d'un milió de dòlars, uns 860.000 euros, en actius financers

immobiliaris i sense tenir en compte la seva residència principal, objectes de col·lecció i altres béns personals. Aquestes grans fortunes espanyoles acumulen uns 672.000 milions d'euros que situen l'Estat en el lloc número 14 en el rànquing mundial.

0: Ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjan Strapi, coneguda sobretot per la novel·la gràfica i després la pel·lícula Persepolis. Strapi s'havia retirat fa mesos de l'esfera pública arran de la defunció del seu marit. París, Isabel Galí.
1: Marjan Strapi, mort de tristesa un any després de la mort de Matías Ripa, el seu marit i amor de la seva vida, diu el comunicat dels amics de l'artista iraniana sense anar més enllà. Estan molt afectats, ens diuen, des de l'entorn de Vincent Perono, codirector de la versió cinematogràfica de Persepolis, que va guanyar el premi del jurat al Festival de Canes del 2007. En Perono, també dibuixant, Strapi va rodar després Pollastre amb prunes, adaptació d'un altre còmic de l'artista iraniana i ambientat també a Teheran. El cinema i la pintura han estat aquesta última etapa als seus mitjans d'expressió artístics preferits, però és sobretot la seva militància en favor dels drets de les dones i en contra de la dictadura al seu país el que l'ha mantingut activa aquests darrers anys. L'advocada Shirin Ardakani ens ha explicat que ajudava amb beques els joves que fugien de la repressió dels ayatolàs amb els diners de la novel·la gràfica Dona, vida, llibertat, que s'Strapi va coordinar.
2: Una part dels beneficis s'han destinat directament als refugiats. Dones periodistes que van haver de fugir de la repressió després del moviment Dona, Vida, Llibertat i que amb aquesta beca han pogut reconstruir la seva vida.
1: L'execució del seu oncle a mans del règim quan era petita la va marcar per sempre i per Ardakani veure la desesperança de l'actual situació a l'Iran l'ha acabat d'enfonsar. No ho ha pogut suportar.
0: La mort de Marjan Strapi també s'ha rebut en commoció a Catalunya. L'editorial Reserva Books ha publicat en català Persepolis, Brodats i Pollastre amb prunes i el seu director editorial, Jaume Bonfill, assegura que col·laborar amb ella sempre va ser fàcil i enriquidor.
3: Ha il·luminat el nostre coneixement sobre la història recent de l'Iran, però no només de l'Iran, jo crec que de tot el món. Però en especial ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua avui per nosaltres és la pitjor notícia possible.
0: També s'hi ha referit Òscar Valiente, director de Norma Editorial, que també ha publicat obres de l'autora franco-iraniana i que situa entre les grans de l'obra gràfica.
4: Que és un gran referent de la memòria gràfica. Teníem abans un gran referent que era el Spiegelman amb el Maus, que parlava de la Segona Guerra Mundial i de la brutalitat dels nazis, però Strapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica amb Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Strapi en un símbol també.
0: Més temes. L'actriu Carmen Machi l'han distingit avui amb el Premi Nacional de Cinematografia 2026 que atorga el Ministeri de Cultura. El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de la comèdia més importants de la història del cinema espanyol, per bé que ha excel·lit en tota mena de gèneres interpretatius. També destaquen que Carmen Machi ha sabut connectar amb el públic massivament, però que la seva gran popularitat no l'ha afectat a l'hora d'acostar-se a projectes d'autor. Nascuda a Madrid fa 62 anys, Carmen Machi va començar la seva carrera al teatre. Va assolir la fama televisiva amb el personatge d'Aida a la sèrie Sete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Al cinema ha treballat amb directors com Pedro Almodóvar, i ha tingut èxits de taquilla com Ocho apellidos vascos, pel qual va guanyar un premi Goya. Una de les produccions recents més aclamades ha estat La Messias, del duet de directors Los Javis.
5: People think history is dead, but it watches who touches it.
0: Girona es prepara per a una gran producció internacional. Des d'avui i fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. Girona, Núria Peraire.
6: Es poden veure camions pel centre de la ciutat i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis i la plaça del Vi decorada amb banderoles que recorden a festes medievals. També es gravarà als entorns de la catedral i hi haurà un cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles dels Diables de l'Unyà i la Falera Gironina. Alguns gironins esperen poder veure l'actriu protagonista Sophie Turner.
7: Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
8: Està bé que es faci coses, mentre no siguin excessivament sovint.
6: Segons l'Associació de Comerciants del Centre, algunes botigues hauran de tancar i se les indemnitzarà.
0: Poc més de 5 minuts i arribarem a les 5 de la tarda.
9: Esports.
0: Ricard Isidro, bona tarda.
10: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet pot aconseguir aquest vespre la classificació per a les semifinals de la Lliga CB.

0: Sí, derrota a les 7, Lucan de Múrcia, al Palau Blaugrana. Els blaugranes dominen el play-off de quarts de final per 1-0, gràcies al triomf d'abans d'ahir a la pista murciana, en una sèrie que és el millor de 3 partits. El base del Barça, Tomas Satoranski, confia en mantenir la mentalitat del primer partit.
1: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
0: Aquest enfrontament Barça-Múrcia el podreu seguir en directe a la transmissió del Tot Gira per l'app i el web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. També avui, Tenerife-Madrid a partir de les 9 i amb domini de l'equip canari per 1-0. Demà, el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona.
2: 3CAT Info.
0: Mentrestant, també en bàsquet, el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, ha fet una valoració molt bona d'aquesta temporada.
3: La mejor temporada desde que el club está en ACB. Hemos tenido la mejor récord de victorias del club en ACB y la mejor posición clasificatoria también, ¿no? Pero de lo que más creo que podemos estar satisfechos y orgullosos es del factor humano que hemos tenido en el equipo, cómo se ha trabajado en el día a día, de la identidad que nos hemos creado.
0: San Emeterio també diu que el tècnic Moncho Fernández continuarà al bàsquet Girona, tot i les informacions que el situen a l'Unicaja de Màlaga. El director esportiu del Girona té clar que l'equip gironí jugarà a Europa la pròxima temporada, però encara no saben en quina competició. I a l'NBA, els New York Knicks han guanyat aquesta matinada el San Antonio Spurs en el primer partit de la final per 95-105. La matinada de divendres a dissabte es jugarà el segon partit de la sèrie final encara a la vista de San Antonio.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
0: El president del Girona de Futbol, Delfí Geli, demana disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat un sotrac.
4: Hem fallat i assumim la responsabilitat i estem tan decebuts com la nostra afició. Sabem com estimen el club, sabem que estaran al costat de l'equip i que li donaran suport quan l'equip ho necessiti. Ara ho parlàvem aquí a oficines, no? Avui fa 9 anys que vam aconseguir el primer ascens a primera divisió. Una fita històrica i que ens va canviar per sempre.
0: El director esportiu del club gironí, Keke Càrcel, de la seva banda, creu que cal mirar al futur i pensar a tornar com més aviat millor a la primera divisió. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini, tot i que pot afectar algunes coses. Ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. A l'Espanyol ja tenen data per un altre partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'estadi municipal Olotí. En les últimes hores també s'ha sabut que l'Espanyol jugarà un altre amistós el 29 de juliol contra el Burnley. El club anglès també és propietat de l'Ampeix, màxim accionista de l'Espanyol. I en paral·lel, a l'equip femení de l'Espanyol renoven la portera francesa Romane Salvador fins a l'any vinent.
5: Sigo muy feliz en el club, va mejorando para mí cada año mi nivel, el equipo, sigo disfrutando mucho más cada año.
0: Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanquiblava. Aquest any ha jugat 25 partits com a titular amb 8 porteries a 0. A les 8 del vespre, encara en futbol, avui es juga l'amistós de preparació per al Mundial entre la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No hi serà Lamine Yamal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió. Tampoc jugarà Pedri, i els catalans Raya, Cucurella i Víctor Muñoz volien dir que descansen. En canvi, podria debutar amb la selecció espanyola absoluta el també blaugrana Marc Bernal. El Manchester City, per la seva banda, nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Real Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Tot i això, el candidat segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions.
6: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
0: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I el torneig de tenis de Roland Garros, a la competició femenina, Mirra Andreeva és la primera finalista després d'eliminar Marta Kostiuk per 2 sets a 0. S'enfrontarà a

0: la vencedora de l'eliminatòria entre Diana Schneider i Maya Chwalinska.
1: Trescat Info.
2: Bona tarda, són les 5. I el primer que fem a aquesta hora és un cop d'ull a la situació del trànsit. Endavant, equip viari.
3: Destaquem les cues a les rondes de Barcelona, la ronda de dalt entre Cornellà i Sant Gervasi en sentit Besòs per un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. La ronda litoral amb aturades entre Zona Franca i el Port també en sentit Besòs i es manté tallada la carretera G674 Caldes de Malavella per accident.
2: Protecció Civil manté activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda a les comarques de Girona i Barcelona. Demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius, rieres i zones inundables. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i localment els 60 litres en 3 hores. Els docents tomben clarament el preacord del Departament d'Educació amb els sindicats majoritaris de divendres passat. El 65% dels 60.000 hi han votat en contra. La USTEC entoma el resultat i crida a negociar des de zero. La CGT, que liderava el no, s'ha mostrat eufòrica i el govern manté l'oferta de l'acord, però reclama una reflexió dels sindicats desbordats per la negativa dels docents. Demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. De fet, el no dels mestres ha irromput al Parlament a mig debat de pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès de totes maneres que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El govern espanyol nega que Sánchez estigués al cas de les presumptes maniobres de l'Eire Díez per desarticular investigacions contra l'entorn del president espanyol. L'executiu ha tancat files amb la directora general de la Guàrdia Civil, a qui Díez va demanar fer una purga dels policies que seguien casos de corrupció vinculats a l'entorn del PSOE. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa parlarà en català durant els actes a Barcelona. La comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova per primera vegada una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. La mesura és en part simbòlica perquè Trump la pot vetar, però demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificant i antipatriòtic. I Berga salta a la primera Patum de Lluïment i centenars de persones omplen la plaça de Sant Pere. Tot i l'amenaça de pluja, l'Ajuntament diu que no preveu suspendre res.
1: Esports.
0: El Barça de bàsquet pot classificar-se avui per a les semifinals de la Lliga ACB. Ha de guanyar a les 7 al Múrcia en el segon partit de quarts de final. El Girona ha presentat el seu projecte per la segona divisió i admet que el descens ha estat un sotrac també econòmic i el director esportiu Quique Cárcel demana disculpes. A més, assegura que ja treballen per tenir un nou entrenador. La selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta a les 9 del vespre a l'Iraq, a l'amistós que jugarà a la Corunya i que servirà de preparació per al Mundial que comença dijous de la setmana vinent.
2: I pel que fa al temps, com dèiem, tarda amb ruixats i tempestes a gran part del país. Poden ser intensos a qualsevol indret, si bé els més forts i localment torrencials se situaran des de l'eix Llobregat cap a l'est, és a dir, comarques de Barcelona i de Girona. En alguns casos, les pluges poden superar els 60 litres per metre quadrat.
1: Trescat Info.
2: Ara passen 4 minuts de les 5 de la tarda. Us informa Laia Framis a Matller.
1: Trescat Info.
2: Trescat Info. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i de Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en alguns punts també el nou llindar de perill, que és de 60 litres en 3 hores. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3cat Info que cal estar alerta a l'avís específic per intensitat de

0: pluja acumulada en 3 hores que s'ha emès, com dèiem, per primera vegada.
1: El que vol dir és que durant una estona llarga pot estar plovent forces. I això el que fa és que acumula força aigua també en un període petit. I pot ser que aquestes pluges són aquelles que fan doncs, que trobem al carrer anegat d'aigua, no? Per exemple, saps allò que un pam d'aigua en el carrer o sí. Que, per exemple, les clavegueres s'emplenin, doncs aquestes pluges, aquestes de 3 hores, són aquelles que valorem que poden fer més aquesta incidència cap als municipis.
0: Soler també ha dit que no està previst enviar un missatge és alerta als telèfons mòbils, ja que les previsions es mantenen en un nivell 4 sobre 6, tot i així no es descarta si la situació empitjora. A més, també preocupa el risc de crescudes sobtades de rius i de rieres, especialment en zones del Maresme i del Barcelonès. Soler recomana evitar desplaçaments innecessaris, no travessar zones inundables i retirar els vehicles de rieres i punts baixos abans que comenci a ploure. Pel que fa als grans esdeveniments previstos per aquest vespre, com la Patum o el Primavera Sound, de moment no es preveuen canvis, tot i que es demana als assistents que segueixin l'evolució meteorològica i que hi vagin preparats per la pluja.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És l'altre titular destacat dels dia. Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors i d'aquests, 2 de cada 3, el 65%, han votat que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. Un escenari que reobre de nou aquest conflicte laboral i demà mateix hi haurà vaga a tot Catalunya, una vaga que ja estava convocada inicialment pel cicle d'aturades. El sindicat USTEC assumeix el resultat de la consulta i admet que es va precipitar signant l'acord. Yolanda Segura és la seva portaveu.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el context en el que estàvem, preveient també que hi havia un desgast ja de mobilització del col·lectiu, doncs igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
0: Tot i així, Yolanda assegura passar la pilota ara al departament i avisa que l'única solució per resoldre el conflicte és anar més enllà del pacte que va signar al març el govern amb Comissions Obreres i la UGT.
3: Pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així.
0: Qui ha celebrat el rebuig dels docents és el sindicat minoritari CGT, que, de fet, ja va fer campanya pel no després d'aixecar-se de les negociacions. La portaveu, Laura Gené, ha exigit dimissions al departament.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Tots dos sindicats descarten una vaga indefinida. Mentrestant, l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. En aquest cas hi ha participat pràcticament un 53% del cens. A tot això, què hi diu la consellera d'Educació? Doncs Esther Niubó assegura que el preacord pactat amb els sindicats es manté perquè la majoria d'organitzacions sindicals continuen donant-hi suport. Des del Parlament, Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats i els ha citat per demà mateix a una reunió al departament. Parlament, Cristian Roldán.
5: La consellera lamenta que l'USTEC hagi abandonat el preacord, però defensa que el text és totalment vàlid, ja que el govern ha negociat amb els representants dels treballadors i ha assolit unes mesures que considera bones per a tothom. Tot i la negativa del sindicat majoritari, Esther Niubó ha subratllat que compta amb el suport de 3 de les 4 organitzacions sindicals que li van donar suport en un primer moment, és a dir, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT.
6: Aquesta consulta qui vinculava únicament eren aquest sindicat. Per tant, jo crec que correspondrà doncs, a aquest sindicat doncs, que faci la valoració que correspongui i, en tot cas, nosaltres necessitem saber si aquest preacord finalment pot ser ratificat amb la seva presència. Entenem que imaginem, en tot cas, que no serà així.
5: Paral·lelament, Niubó ha anunciat que demà farà una ronda de consultes amb els 4 sindicats signants al Departament d'Educació i llença un missatge de responsabilitat als docents perquè el dret de vaga no entri en conflicte amb el dret a l'educació. A més, espera rebaixar la tensió abans d'acabar el curs.
0: El no dels docents al preacord amb el govern s'ha conegut al Parlament a mig debat dels pressupostos de la Generalitat. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb el professorat. Poc després, tot i així, han permès amb els seus vots que

0: els comptes hagin superat el primer examen a la cambra. Junts per Catalunya demana al president Salvador Illa que assumeixi el lideratge d'aquesta crisi i que aparti la consellera d'Educació. També des del Parlament, Jordi Corbalan.
1: El rebuig dels docents al preacord amb el govern ha irromput a l'hemicicle a mig debat de pressupostos. Mònica Sales, de Junts.
2: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
1: Els socis del govern, que sempre han separat el conflicte dels docents del seu suport als pressupostos, han exigit a l'executiu d'Illa que continuï assegut a la taula de negociació. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
3: I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses. Esquerra ha fet els deures.
4: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
1: Malgrat aquest toc d'atenció, els socis han tancat files amb el govern i han permès la tramitació dels comptes. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els hi ha agraït el suport i ha defensat els pressupostos com una eina necessària per garantir uns bons serveis públics.
5: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles. És justament el que hem fet amb aquest pressupost, construir una majoria útil per fer possible que Catalunya tingui uns pressupostos, una eina útil, necessària, per tirar endavant les polítiques que el país necessita.
1: Si no hi ha entrebancs, el Parlament aprovarà definitivament els pressupostos a principi de juliol.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol defensa la directora de la Guàrdia Civil i nega maniobres contra els policies que investigaven casos de corrupció vinculats a Pedro Sánchez. El sumari del cas Leire Díez revela reunions de l'exmilitant socialista amb la directora de la Guàrdia Civil i els àudios demostren com Díez presumia de ser l'escollida pel PSOE per desprestigiar jutges, fiscals i policies.
7: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa no ser limpiar.
0: La Moncloa, de la seva banda, desvincula Pedro Sánchez de les maniobres, assegura que ni les va ordenar ni tampoc en sabia res. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
8: El sumari revela que la trama va influir en la Guàrdia Civil i es va arribar a investigar filtracions internes a la premsa. Van ser com a mínim 3 reunions entre Leire Díez i la directora de la Guàrdia Civil, on l'exmilitant socialista li demanava fer una purga dels policies que investigaven casos de corrupció vinculats a Pedro Sánchez.
9: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guàrdia Civil.
10: No, yo con eso no quiero.
9: La mía, es de mi confianza.
10: Sí, pero yo es que no me fío ni del DAO.
8: Però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora.
11: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
8: L'informe policial també estreny el cercle sobre Pedro Sánchez. Insinuen que era el número 1 de totes aquestes maniobres, però el jutge de l'Audiència Nacional per ara no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díez. El ministre Ángel Víctor Torres en desvincula del tot al govern espanyol.
12: Ha habido personas que han podido utilizar de manera absolutamente fraudulenta nuestro nombre, el nombre de nuestra organización política y, por tanto, que contra ellos le sea absolutamente dura, ¿no?
8: El cas té moltes ramificacions i avui en creix una segona pota. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubo Reunidos i també ha anat a la seu de la CEPI a Madrid per ordre del jutge Santiago Pedraz, que investiga possibles irregularitats en el rescat públic de l'empresa basca i si Cerdán, Leire Díez i l'expresident de la CEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes.
0: El Partit Popular reclama la dimissió immediata de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i també del ministre de l'Interior. El PP diu que els informes del cas Leire evidencien l'existència d'una delinqüència d'estat i el Maez Curra pregunta als aliats parlamentaris de Pedro Sánchez què més ha de passar perquè el deixin caure.
13: Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del gobierno, pasando por el ministro del Interior. La pregunta es si alguien todavía cree que por sostener este gobierno se va a librar de las garras de su mafia.
0: I enmig d'aquests casos judicials, demà mateix el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà l'ordre per començar a elaborar els pressupostos per l'any que ve. Ho ha anunciat al Congrés el ministre Arcadi Espanya, que s'ha estrenat a la Comissió d'Hisenda, on els socis li han advertit que es pot quedar sol. Arcadi Espanya ha assegurat que

0: no volen perdre ni un minut per començar a elaborar els comptes de l'any que ve amb partides socials i amb l'eix de l'habitatge i ha estès la mà a la negociació. Ara és 5:15 de la tarda, moment d'obrir l'àrea de serveis de 3CAT Info. I la primera connexió és amb l'equip viari. Mariluz García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. La via més congestionada és la Ronda de Dalt de Barcelona. Hi ha cua entre Cornellà i Sant Gervasi en sentit Besòs i és que hi ha un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. També hi ha cua en sentit contrari, des de la Vall d'Hebron a Sant Gervasi, direcció Llobregat. A la Ronda Litoral, a retencions entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. A les temps sud de la Gran Via, aturats des de l'Hospitalet a l'altura de Fira Gran Via i fins passat plaça Cerdà en direcció plaça Espanya de Barcelona. Els accessos aturats a l'autovia 2 a l'altura de Cornellà en tots dos sentits. La C32 sud, autopista del Garraf, a l'altura de Sant Boi, direcció Castelldefels. C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La B23 entre Esplugues i l'entrada per la Diagonal. Autopista AP7 de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà en sentit sud i al lateral la B30 a Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. C59 a Mollet del Vallès en sentit sud i a Palau-Solità i Plegamans en sentit nord a causa d'obres. C17 a Parets del Vallès, direcció Barcelona, i la C60 a Argentona, direcció Mataró. Pel que fa a incidències, es manté tallada la G674 a Caldes de Malavella en totes dues direccions a causa d'un accident. Més informació renovada d'aquí a 15:15.
0: El temps. Molt atents avui a aquesta previsió meteorològica, Néstor Gómez.
2: Després d'un matí tranquil, arriba l'enrenou de la tarda amb ruixats en tempestes que ja a hores d'ara estan descarregant a punts del Pirineu, Prepirineu i algunes també que es presenten cap al Pla de Lleida. Unes precipitacions que fins a primera hora de la tarda ja havien deixat 10 litres a Guixers i s'espera que continuï sumant litres a tot el sector del Prepirineu i Pirineu. Pluges que de cara a les properes hores s'intensificaran a la meitat nord del país. També poden arribar localment intensos a punts del Pla de Lleida i del nord de Tarragona. Però sobretot Catalunya Central, Pirineu Oriental, comarques de Girona, és on es concentrarà entre les 6 i les 20 hores, 21 hores, les pluges més importants que en alguns casos poden ser localment torrencials i deixar quantitats superiors als 60 litres per metre quadrat. Continuarem seguint aquesta evolució de les pluges durant les properes hores. Tot això amb un ambient prou suau, amb unes temperatures màximes que avui estan arribant al voltant dels 32-33 graus a punts de Ponent i també a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. Aquestes pluges intenses d'avui duraran fins als vols de mitjanit. Un cop arribi mitjanit, tendiran d'endinsar-se tot dins el mar i quedaran ruixats només a la façana costanera per donar pas a un divendres molt més tranquil.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts d'un 5:15 de la tarda. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques. Omella lamenta que hi hagi gent a qui li agradi polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família.
4: El papa sap on ve. Li hem explicat, han preparat, i estava tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: D'aquesta qüestió també n'ha parlat David Abadías, que és president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadías coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es farà pràcticament tot en català.
5: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadia s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte que rebrà el pontífex i amb el cost d'aquesta visita. Abadia ha assegurat que la presència del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 10 minuts per dos quarts, obrim crònica internacional. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit de la Cambra de Representants a l'esforç bèl·lic del president després de 4 intents infructuosos liderats per l'oposició demòcrata. I si bé aquesta mesura és en gran part simbòlica perquè Trump la pot acabar vetant, sí que demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no veuen una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificant i antipatriòtic. Washington, Oriol Serra.
6: La guerra de l'Iran està deixant cada vegada més travada la màquina de Trump i, per si això fos poc, ara quatre veus discordants del seu propi partit li han posat pals a les rodes donant suport a una resolució que ha de servir per a posar el límit als anomenats poders de guerra del president dels Estats Units. Entre els quatre representants disculs del Partit Republicà hi figura el congressista per Michigan, Tom Barrett, el qual argumentava així el sentit del seu vot.
7: Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra i això és una cosa que certament hem de protegir.
6: Al costat de Barrett hi ha tres diputats republicans més que han decidit enfrontar-se a Donald Trump i dir prou a la despesa militar sense l'aprovació del Congrés. L'argument més compartit val a dir que és l'econòmic. Dos mesos després de l'inici de la guerra, els preus de la benzina i del gasoil continuen disparats. De fet, el preu del litre costa més del doble del que costava arreu del país. A estats especialment rurals, com Kentucky, on un altre republicà s'ha rebel·lat contra Trump, ho estan patint encara més. La resolució encara ha de ser ratificada pel Senat nord-americà, on es preveu un vot molt dividit. Tot i així, la Casa Blanca podria acabar esquivant-la, si bé la llei diu que transcorreguts 60 dies d'un conflicte bèl·lic es requereix l'aprovació del Congrés per a mantenir l'exèrcit mobilitzat. El secretari de Guerra nord-americà argumenta que el comptador es va posar a zero amb l'alto al foc de fa un mes.
0: Israel avisa que continuarà amb les operacions sobre el terreny al sud del Líban, malgrat l'anunci d'alto el foc. Els dos països han acordat una treva amb la mediació dels Estats Units en una reunió d'ambaixadors ahir a la nit a Washington. El president libanès creu que pot entrar en vigor en les pròximes 24 hores, però ja dona senyals de fragilitat. El cessament d'hostilitats estarà condicionat al fet que s'aturin els atacs de la milícia de Hezbollah i la milícia libanesa ja ha rebutjat les negociacions. El govern israelià assegura que no retirarà les tropes del sud del Líban i que si Hezbollah ataca, bombardejaran Beirut. Yechiel Leiter és l'ambaixador israelià als Estats Units.
8: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: Un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més de nacionalitat espanyola han resultat ferits lleus arran d'un atac contra la missió de les Nacions Unides que no precisa l'origen del projectil. Al marge del Líban, Israel ha seguit en les últimes hores atacant també Gaza. Aquesta nit hi han fet almenys 11 persones mortes, 5 de les quals membres de la mateixa família i també desenes de ferits, segons fonts palestines. I més coses, la Comissió Europea ha donat llum verda a Espanya per tramitar ajudes per valor de 25 milions d'euros pels pescadors a causa de la pujada del preu del petroli. Les subvencions s'emmarquen en el programa per fer front a les conseqüències derivades de la guerra a l'Orient Mitjà, que estarà en vigor fins a finals d'any i que se sumen a les que també rebran els agricultors i ramaders pel mateix motiu. Els beneficiaris podran rebre fins a 200.000 euros per embarcació amb un màxim de 400.000 per propietari. Això cobreix gairebé el 70% de l'increment del preu del combustible.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I de seguida arriben els esports, però abans passem per Berga. Avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum, i Berga ja fa hores que fa olor de pólvora. Tot i l'amenaça de pluja, la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la Patum de lluïment. Berga, Nàtia Dell.
9: Avui tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Ivan Sánchez, regidor de Patum.
10: I la Patum s'adapta tot, però som conscients del patrimoni, i si hem d'enredarir, enredarim, i si hem d'escurçar, un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredarir molt, doncs ens adaptarem.
9: Hem parlat amb una parella que viu a l'Argentina que s'estrena amb la Patum.

0: Ella és catalana.
1: És la primera vegada que veig algo así, así que nada, sorprendido por todo.
2: Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina.
0: Avui dono sentiments a flor de pell com la Laura, tres generacions de la família implicades amb la Guita Grossa.
3: D'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no?
0: L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement. Se sap els passos de memòria i els companys també l'ajuden.
4: Tata, molt bé.
5: Com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les faldilles del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
0: Per cert, que amb la Guita Xica avui s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública a plaça.
6: Esports.
7: Fins a 2:15 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
8: Bona tarda, Laia. El Barça de bàsquet es pot classificar avui per a les semifinals de la Lliga CB si derrota aquest vespre a les 7 el Camp de Múrcia al Palau Blaugrana. El Barça domina el play-off de quarts de final per 1-0 gràcies al triomf d'abans ahir a la pista murciana en una sèrie que és el millor de 3 partits. El base blaugrana, Tomás Satoranski, confia en mantenir la mentalitat del primer partit.
9: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
8: Aquest enfrontament Barça-Múrcia el podreu seguir en directe a la transmissió del Tot Gira per l'app i el web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. També avui, Tenerife-Madrid a les 9 del vespre amb domini de l'equip canari per 1-0. Demà, el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona.
6: 3CAT Info.
8: Mentrestant, el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, fa una valoració molt bona de com anar la temporada.
10: La mejor temporada desde que el club está en ACB. Hemos tenido la mejor récord de victorias del club en ACB y la mejor posición clasificatoria también, ¿no? Pero de lo que más creo que podemos estar satisfechos y orgullosos es del factor humano que hemos tenido en el equipo, cómo se ha trabajado en el día a día, de la identidad que nos hemos creado.
8: Sanemeterio també diu que el tècnic Moncho Fernández continuarà, tot i les informacions que el situaven a l'Unicaja de Màlaga. Sanemeterio té clar que l'equip gironí jugarà a Europa la pròxima temporada, però encara no saben en quina competició.
6: 3CAT Info.
8: El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, demana disculpes als seguidors pel descens a la segona divisió i reconeix que ha estat un sotrac.
11: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
8: Cárcel també creu que cal mirar el futur i pensar a tornar com més aviat millor a la primera divisió. Assegura que el projecte de la propietat és de llarg termini i ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. A l'Espanyol ja tenen la data del segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la segona federació a l'estadi municipal Olotí. En les últimes hores també s'ha sabut que l'Espanyol jugarà un altre amistós, serà el 29 de juliol contra el Burnley, un club anglès propietat també d'Alan Pace, que és el màxim accionista de l'Espanyol. Mentrestant, l'equip femení de l'Espanyol renova la portera francesa Román Salvador fins l'any vinent.
12: Sigo muy feliz en el club, va mejorando para mí cada año mi nivel, el equipo, sigo disfrutando mucho más cada año.
8: Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanquiblava. Aquest any ha jugat 25 partits com a titular amb 8 porteries a 0. A les 9 del vespre, també en futbol, es juga l'amistós de preparació per al Mundial entre la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans, i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No hi serà Lamine Yamal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió. Tampoc jugarà Pedri, i els catalans Raya, Cucurella i Víctor Muñoz que descansen. En canvi, podria debutar amb la selecció espanyola absoluta el també blaugrana Marc Bernal. Demà, la selecció espanyola femenina jugarà a Palma contra Anglaterra en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. A la convocatòria de Sònia Bermúdez hi ha 7 catalanes: Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Botellas, Clàudia Pina, Iona Batlle del Barça, més Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández de London City, més les jugadores del Barça, Cata Coll, Irene Paredes, Patrick Jarro, Salma Palayuelo, Vicky López

0: Ara són en punt 6:15 de la tarda. El primer que fem a aquesta hora és un cop d'ull a la situació del trànsit. Endavant, equip viari.
1: Les vies més complicades, les rondes de Barcelona, ronda a dalt amb retencions de Cornellà, Sant Gervasi en sentit Besòs, on hi ha un sol carril obert a causa d'un accident. A la ronda litoral i autovia A2, aturants de l'Hospitalet de Cornellà, direcció Lleida, per alguna possible incidència, i es manté tallada la G674 Caldes de Malavella per accident.
0: A més, a aquesta hora destaquem que Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de fortes tempestes aquesta tarda a les comarques de Girona i Barcelona. Demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius, rieres i zones inundables. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i localment els 60 litres en 3 hores. L'altre titular del dia és que demà hi tornarà a haver vaga al sector educatiu perquè els docents rebutgen el preacord que va tancar el Departament d'Educació amb els sindicats majoritaris la setmana passada. Han votat més de 60.000 mestres i professors i el 65% ho han fet en contra. L'USTEC entoma el resultat i crida a negociar de zero, mentre la consellera d'Educació ha citat demà els sindicats a una reunió al departament. A més, des d'ara i fins a les 6, també us explicarem que el germà de Pedro Sánchez nega haver comès cap irregularitat davant del tribunal que el jutja per la presumpta obtenció, ha dit, d'una plaça a la Diputació de Badajoz. David Sánchez s'ha defensat durant 11 minuts sense donar detalls de com la va aconseguir. De seguida ens ho explica en detall la redactora de 3cat Info, que està seguint aquest judici, la Tània Tàpia. A més, abans de les 6 de la tarda també us explicarem que el nombre d'execucions hipotecàries sobre habitatges urbans a Catalunya ha augmentat un 14% en el primer trimestre del 2026. N'hi ha hagut més de 900, que és el nombre més alt dels últims 4 anys. I la propera mitja hora també parlarem de teatre, concretament del monòleg que Joan Pera estrena avui al Teatre Condal de Barcelona, porta per títol L'auca del senyor Pera. I en esports, què destacarem, Ricard?
2: Mira que el Barça de bàsquet pot classificar-se avui per les semifinals de la Lliga ACB. Ha de guanyar a les 7 al Múrcia en el segon partit de quarts de final.
0: I pel que fa al temps, com diem, tarda amb ruixats i tempestes a gran part del país, poden ser intensos a qualsevol indret, si bé els més forts i localment torrencials se situaran des de l'Eix Llobregat cap a l'est, és a dir, comarques de Barcelona i de Girona. En alguns casos, les pluges poden superar els 60 litres per metre quadrat. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda.
3: 3cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com diem, Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i de Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en alguns punts també el nou llindar de perill de 60 litres en 3 hores. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3cat Info que cal estar alerta a l'avís específic per intensitat de pluja acumulada en aquestes 3 hores.
4: Què vol dir és que durant una estona llarga pot estar plovent forces. I això el que fa és que acumula força aigua també en un període petit. I pot ser que aquestes pluges són aquelles que fan doncs, que trobem al carrer anegat d'aigua, no? Per exemple, saps allò que hi ha un pam d'aigua en el carrer o sí. Que, per exemple, les clavegueres s'emplenin. Doncs aquestes pluges, aquestes de 3 hores, són aquelles que valorem que poden fer més aquesta incidència cap als municipis.
0: Soler també ha dit que no està previst enviar un missatge és alerta als telèfons mòbils, ja que les previsions es mantenen en un nivell 4 sobre 6, però no es descarta si la situació empitjora. A més, també preocupa el risc de crescudes sobtades de rius i de rieres, especialment en zones del Maresme i del Barcelonès. Soler recomana evitar desplaçaments innecessaris, no travessar zones inundables i retirar els vehicles de rieres i punts baixos abans que comenci a ploure. Pel que fa als grans esdeveniments previstos per aquest vespre, com la Patum o el Primavera Sound, de moment no es preveuen canvis, tot i que es demana als assistents que segueixin l'evolució meteorològica i que hi vagin preparats per la pluja.
3: 3cat Info. 3cat Info.
0: És l'altre titular destacat del dia. Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació a finals de la setmana passada. A la consulta, que ha estat oberta durant 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors, i d'aquests, 2 de cada 3, més del 65%, han votat que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, assumeix el resultat de la consulta i admet que es va precipitar signant-lo. A més, la secretària general de la CGT, Laura Gené, exigeix dimissions.
5: Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes, i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
6: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades, no està convencent a la comunitat educativa, i el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que el preacord pactat amb els sindicats es manté perquè la majoria d'organitzacions sindicals continuen donant-hi suport. Des del Parlament, Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats.
7: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: Niubó ha citat els sindicats demà mateix a una reunió al mateix departament. Ara passen 6 minuts de 6:45 de la tarda.
3: Redacció oberta.
0: I a aquesta hora ens volem aturar un moment en el cas que afecta el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez. Aquests dies s'està celebrant a l'audiència de Badajoz el judici pel seu cas, suposadament per haver obtingut a dit una plaça com a coordinador d'activitats dels conservatoris d'aquesta ciutat. Una plaça que després es va modificar i des de la qual, segons la jutgessa que ha instruït el cas, va aprofitar per endollar un amic seu. Demanen per ell 3 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Avui han declarat els acusats. Són 11 en total, entre els quals també hi ha qui va ser president de la Diputació i exlíder del PSOE extremeny, Miguel Ángel Gallardo. Seguint aquest judici a Badajoz i tenim la nostra companya, la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda.
0: Avui dèiem que han declarat els acusats, entre ell el germà de Pedro Sánchez. Com ha justificat que la seva plaça no era a dit?
8: Doncs bàsicament no ha entrat en aquest aspecte, ens ha sorprès d'inici, però després l'advocat ho ha aclarit. Al principi del judici, recordem-ho, es va retirar el delicte d'acceptació de nomenament il·legal perquè havia prescrit, són uns fets del 2017. Per tant, tota aquesta part de com va superar la plaça, si buscava o no lloguer a Badajoz abans de fer l'entrevista, doncs ha quedat fora. El jutge interpreta que això ja està arxivat i, per tant, doncs l'advocat no es vol posar a furgar en aquest aspecte. Però s'ha centrat en 2 temes més. Un, si David Sánchez, un cop ja a dins i 5 anys més tard, va influir perquè aquella plaça inicial canvies de nom i d'atribucions. Ell ho ha negat.
9: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
8: De fet, ha recordat que cobrava el mateix, tot i aquest canvi, que ell no va demanar res. Les acusacions, però, diuen que tot plegat va ser perquè pogués compaginar-ho amb activitats privades, tot i que ell ha dit que no era cert. L'altre aspecte que també jutja és si des d'allà va endollar ja a un amic seu, també a l'àrea de cultura, és Luis Carrero, que llavors treballava a la Moncloa fent discursos a presidència. Les acusacions consideren que el va col·locar perquè l'ajudés i fes part de la seva feina. David Sánchez ho ha tornat a negar. Diu que només van comentar que sabien que aquella plaça sortiria i que Carrero, acusat també en aquest judici, se'n va assabentar perquè tot plegat va sortir publicat al butlletí oficial de la província i també a la web de la Diputació. De fet, va ser l'únic aspirant i nega que la plaça fos a mida per ell.
10: En modo alguno, yo creo que es un hecho objetivo. Si se ven las bases de la convocatoria, no hay un solo requisito que se pueda considerar objetivamente acomodado a mi perfil personal o profesional. És unes bases totalment neutres i abiertes a tot el món.
0: I Tània, quina versió ha donat un altre dels acusats, l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, a qui recordem que l'UCO assenyala per ser qui va ordenar crear aquesta plaça a mida per David Sánchez?
8: Doncs la seva ha estat una versió més extensa, més política. La de David Sánchez eren 11 minuts, ell no ha entrat més en valoracions. Fins i tot el president del tribunal l'ha hagut de frenar, emplaçant-lo a fer ús de l'última paraula i no fer-ho llavors, perquè hi ha hagut un moment en què directament ha atacat els informes de l'UCO, especialment el que havia desplegat hores abans en el mateix judici, en aquella mateixa sala, el tinent coronel Antonio Balas. Aquest era el moment.
11: Con todo mi respeto asistí a la lectura de una novela de ficción propia

0: de los premios Felipe Trigo.
1: Señora, déme, contésteme.
0: Ya, pero entienda que es la oportunidad que también tengo para poder hablar.
2: Bien, vamos a ver, señor Gallardo, un momento, mire. Luego después, cuando se acabe el juicio, tiene derecho a la última palabra. Y usted puede decir, es un derecho constitucional. Ahora vamos a centrar el debate en lo que le está preguntando su abogado, que puede responder o no responder.
3: I el que li preguntava el lletrat era si ell havia participat o havia decidit alguna cosa sobre l'adjudicació de la plaça a David Sánchez. Ell ha dit que no, que aquell mateix any, 2017, es va crear aquesta plaça d'alta direcció, però també d'altres, que l'ordre inicialment era política d'ell i del seu govern, però que la lletra petita i tot el procediment depenia de recursos humans. Ha negat que ell col·loqués David Sánchez per fer un favor a Pedro Sánchez, amb qui diu que en aquell moment no tenia gaire relació.
1: ¿Le habló en aquel, de alguna forma él, o directa o indirectamente, le habló de su hermano, que era músico?
0: No me podía hablar de su hermano, primero porque tampoco es que tuviera una relación fluida, pero segundo porque ni siquiera en aquella época yo era consciente de que tuviera hermanos.
3: De fet, ha dit que quan es creava la plaça, ha recordat que Pedro Sánchez no era ni secretari general del PSOE, l'havien fet fora, i que després de les primàries ell no li va donar suport, sinó que va votar per Susana Díaz.
4: Mm-hmm. I Tania, avui també hem sentit altres testimonis que han dit que David Sánchez sí que feia la seva feina.
3: Sí, tots sense excepció han defensat que el procediment va ser net, que no es va donar un tracte de favor a David Sánchez. Molts han dit que desconeixien fins i tot que era germà del president, i membres del tribunal han defensat que el seu era el millor dels projectes, dels 10 que es van presentar. De fet, ell va apostar per un projecte, l'Òpera Jove, que la Diputació ha fet seu i que encara desenvolupa. Una de les persones que formava aquell tribunal, Elisa Moriano, nega que la plaça estigués adjudicada d'avançat.
5: Y además me gustaría puntualizar que el trato fue igualatorio para todos los aspirantes con la debida consideración. Se hicieron las preguntas pertinentes en función al proyecto presentado y finalmente se eligió al candidato más idóneo. Ya está.
3: Recordem, David Sánchez es va imposar a 10 aspirants. Una d'elles havia declarat abans com a testimoni un altre dia, un testimoni que li anava a la contra perquè diu que no li van deixar explicar res, que ella ja sabia per una tercera persona que la plaça estava donada i que no li van comprar, no li van contar alguns dels mèrits. Però és que un dels altres dels membres d'aquest tribunal ha dit que no era cert, que tots els aspirants van tenir les seves preguntes i que en el seu cas concret els idiomes, per exemple, no se li van comptar perquè no els va acreditar per escrit.
4: Aquest judici ha arribat en el seu moment clau, just quan s'estan sabent detalls del sumari del cas Leire. Quina relació hi ha entre aquest cas i el cas Leire?
3: Doncs mira, el sumari que estem coneixent aquests dies parla, per exemple, d'alguns dels implicats, Leire i d'altres, que buscaven doncs torpedinar, fer que aquest procés del germà de Pedro Sánchez descarrilés i no arribés a judici. Com? Doncs intentant buscar draps bruts per apartar la jutgessa que l'instruïa, que és Beatriz Viedma, un que recordem-ho, que va començar a investigar a través d'una denúncia de Manos Limpias el 2024, quan ja havien passat 7 anys des que Sánchez havia guanyat la plaça, ho va fer amb retalls de premsa. Allò va ser l'origen del cas. Doncs bé, aquest grup, Leire Díaz i Demés, van crear un grup de WhatsApp que compartien i que es deia Vacances i Viatges, per camuflar l'objectiu final, que era apartar aquesta jutgessa. Fins i tot van contactar amb un magistrat expulsat de la carrera judicial, és Luis Aente Tejada, que hi tenia una enemistat manifesta per forçar una denúncia contra ella. També era objectiu de la trama el tinent coronel Antonio Balas de Luco. Leire presumia en aquest xat que ho tenien tot previst. Hem ficcionat aquestes converses.
6: Ja tenim una estratègia. Portem mesos treballant amb ella. Va molt més enllà d'accions en mitjans i altres. De veritat que està tot perfectament coordinat.
3: Van presentar fins i tot una denúncia contra aquesta jutgessa que es va presentar davant de la Fiscalia General de l'Estat, però que no va prosperar per falta de competència. Segons el sumari, Santos Cerdán estava al cas de tots els moviments. El grup, però, es va acabar desactivant perquè no veien la manera d'aturar aquest cas contra David Sánchez.
4: I Dani, ara què queda?
3: Doncs mira, s'ha suspès la sessió, reprendrà a les 6, els interrogatoris han acabat, però les acusacions, que avui no han pogut parlar perquè només han respost tots ells, només els seus lletrats, han demanat sentir part de la declaració que va fer instrucció David Sánchez, on sí que va parlar d'aspectes com va entrar la Diputació i quin tipus de prova va haver de superar. A les 6 resoldrà el tribunal i es faran les conclusions, ja quedarà vist per a sentència la setmana que ve, i aleshores sí, ja només seria l'últim moment que podíem sentir els acusats en l'últim torn de paraula.
4: Doncs és la Tania Tàpia seguint aquest judici a Badajoz contra el germà de Pedro Sánchez, David Sánchez. Tània, gràcies, bona tarda.
3: Bona tarda.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
4: I de seguida seran 6:15 de la tarda. Moment d'obrir l'àrea de serveis de 3CAT Info. I d'entrada volem saber quina és la situació a aquesta hora a les carreteres i autopistes del país. Mariluz García, bona tarda.
8: Hola, bona tarda. El punt més conflictiu és la Ronda de Dalt de Barcelona amb retencions entre Cornellà, pràcticament des del Nus del Llobregat fins a Sant Gervasi en sentit Besòs. I és que aquí hi ha un accident que deixa un sol carril obert a la circulació. N'hi ha dos detallats, segons informen des de trànsit. En sentit contrari, també aturades, però molt més curtes, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat. A la Ronda Litoral, també una retenció destacable des de Zona Franca fins al Port, també a l'altura de la Barceloneta i entre Fòrum i Santa Coloma, sentit Besòs, i també de Poble Nou a la Barceloneta, direcció Llobregat. També llarga retenció a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada a la capital catalana. Els accessos aturats a l'autovia A2 i Ronda Litoral per darrere, des de l'Hospitalet a Cornellà, en direcció Lleida. Hi ha alguna possible incidència, avisen alguns usuaris de les xarxes socials d'un vehicle aturat, per tant, molt de compte si hi esteu circulant. També aturats en sentit contrari, a la mateixa A2 a l'altura de Cornellà, direcció Barcelona. Cues també a la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. A l'altre extrem, C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nus de la Trinitat. La B20 la Pota Nord des de Santa Coloma. A l'AP7, retencions entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud. A l'altura de Bellaterra en sentit nord. I això afecta també al lateral la B30 amb retencions a Bellaterra, direcció Girona, a Barberà del Vallès, direcció Tarragona. Altres punts, també cues, a la C-17 a Parets del Vallès, en sentit sud, C-59 a Palau-Solità i Plegamans, direcció Caldes, i la C-60 a l'altura d'Argentona per anar cap a Mataró. D'altra banda, es manté tallada la G-674 a Caldes de Malavella per un accident. Més informació al punt de les 6.
7: El temps.
4: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
9: El temps de cara a les properes hores venen encapçalades per ruixats i per les tempestes que ja des de primera hora de la tarda estan descarregant a punts del Pirineu, Prepirineu, algun punt de la Catalunya central, sectors també de les Garrigues, algun punt de la Segarra o també cap al massís dels Ports. Unes pluges que aniran a més en extensió i amb intensitat. Les hores clau entre les 5-6 de la tarda fins allà a les 9 del vespre, sobretot a punts de la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, àrees del prelitoral de Barcelona i Barcelona, i també aquests ruixats poden arribar a altres punts, però de menor intensitat. Atenció a les intensitats, perquè poden arribar a deixar fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Hi ha acumulacions que poden superar els 60 litres durant aquesta tarda, de tal manera que molta precaució davant aquestes cortines d'aigua, aquests desplomament de pluges. Aquestes pluges ens aniran recorrent tota la Catalunya central al vespre, afectant les comarques de Girona i de Barcelona, i cap als vols de mitjanit la gran part d'aquestes precipitacions marxaran mar endins. I tot per deixar-nos una nit i matinada força tranquil·la, tot i que encara a la costa pot quedar algun residu de ruixat, alguna tempesta, tendirà tot a anar menys, i tot això donarà pas un divendres força més tranquil, més assolellat cap a l'interior i amb una recuperació de les temperatures al migdia, perquè de bon matí s'imposarà la fresca.
7: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu. De dilluns a divendres a la 1 a 3Cat Info.
4: Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 6 de la tarda. Ho hem destacat al sumari. Les execucions hipotecàries a Catalunya augmenten un 20% respecte del trimestre anterior. Es tracta del procés legal que activa un creditor, generalment un banc, quan un client deixa de pagar les seves quotes hipotecàries. Segons l'Institut Espanyol d'Estadística, se n'han fet més de 600 de gener a març. Són 150 més que els 3 mesos anteriors. L'execució hipotecària no sempre comporta la pèrdua del pis o el desnonament, perquè de vegades les dues parts arriben a un acord pel refinançament del deute. I encara relacionat també amb l'habitatge, Càritas Barcelona alerta que 3 de cada 4 persones ateses per aquesta entitat no tenen un habitatge digne. Prop del 50% viu de relloguer i un 13% són persones sense llar, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys, segons la memòria de l'entitat del 2025. El director de Càritas, Eduard Sala, avisa que l'exclusió residencial es cronifica i reclama mesures urgents per garantir l'accés a un habitatge assequible i aprovar d'una vegada per totes la llei contra el sensellarisme.
10: Aprovin la llei del sensellarisme en

Aquesta legislatura cal garantir els drets i la dignitat de les persones que viuen al carrer i això no pot continuar pendent. Catalunya no es pot permetre arribar al final d'aquesta legislatura una altra vegada deixant això per la propera. 4.

0: quedar fora del sistema, estan pagant serveis que haurien de ser gratuïts d'assessorament, vale? I s'estan endeutant, estan destinant això perquè els garantirà poder existir.
1: Durant el 2025, Càritas va atendre un total de 28.000 nuclis familiars, gairebé un 18% menys que l'any anterior. En canvi, les grans fortunes estan creixent. A l'estat espanyol ho van fer amb 13.100 persones l'any passat, segons un informe de la consultora Capgemini. Ara són prop de 260.000 els ciutadans que acumulen més d'un milió de dòlars, que són uns 860.000 euros, en actius financers i immobiliaris i sense tenir en compte la seva residència principal, objectes de col·lecció i altres béns personals. Aquestes grans fortunes espanyoles acumulen uns 672.000 milions d'euros que situen l'Estat en el lloc número 14 en el rànquing mundial. A tot el món hi ha 25.300.000 milionaris. L'últim any han augmentat en gairebé 2 milions de persones. 250.000 són ultrarics, és a dir, tenen més de 30 milions d'euros en actius. La bona marxa dels mercats borsaris és un dels motius que, segons aquest informe, ha contribuït a les grans fortunes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Rosalia ajorna els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar, segons diu literalment la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut altra opció que cancel·lar les actuacions. Demana als qui tinguin entrades que les conservin mentre el seu equip intenta gestionar un canvi de dates. Els concerts a Florida de la gira Lux Tour 2026 estaven previstos per avui, demà i dilluns. Més endavant, Rosalia ha d'actuar a ciutats americanes com Boston i Nova York i també a Toronto, al Canadà. A partir del 16 de juliol ha de començar la gira per Sud-amèrica, on passarà pel Brasil, l'Argentina i Xile, entre d'altres països. I ara parlem de teatre perquè Joan Pera protagonitza L'auca del senyor Pera, un monòleg on rememora els seus records i experiències tant personals com professionals. En un format d'auca, Pera, sol damunt de l'escenari, va fent un repàs de la seva vida amb to còmic des que era petit, quan anava a l'escola, quan va començar a dedicar-se al teatre, fins quan va aparèixer a la seva vida Paco Morán o Woody Allen. L'actor ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la seva vida sempre ha sigut una mica com una auca i que el que es veurà no és ficció.
3: Allò que veurem quan jo era nano em va passar, i allò quan vaig fer la comunió em va passar, i allò quan estudiava em va passar, i a l'institut em va passar, i era normal que expliqués allò. El que passa, probablement magnifico una mica les situacions divertides, no? L'única ficció que hi ha en aquesta funció és Déu, que em renya perquè faig riure. De quina culpa en tinga?
1: El muntatge, dirigit per Daniel Anglès i Jaume Vinyes, es pot veure a partir d'avui al Teatre Condal.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I de seguida arriben els esports, però abans hem de treure el cap a Girona.
4: People think history is dead, but it watches who touches it.
1: I és que Girona es prepara per a una gran producció internacional. Des d'avui i fins dilluns és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. Ens ho explica des de Girona la Núria Paraire.
5: Es poden veure camions pel centre de la ciutat i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis i la plaça del Vi decorada amb banderoles que recorden a festes medievals. També es gravarà als entorns de la catedral i hi haurà un cercavila de gegants i coets, amb la participació de les colles dels Diables de l'Unyà i la Falera gironina. Alguns gironins esperen poder veure l'actriu protagonista Sophie Turner.
6: Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
7: Està bé que es facin coses mentre no siguin excessivament sovint.
5: Segons l'Associació de Comerciants del Centre, algunes botigues hauran de tancar i se les indemnitzarà.
1: Ara falten 5 minuts per les 6 de la tarda.
2: Esports.
1: Ricard Isidro, bona tarda de nou.
8: Bona tarda, Laia. El Barça de bàsquet pot aconseguir aquest vespre la classificació per a les semifinals de la Lliga CB si derrota a les 7 el Camp de Múrcia al Palau Blaugrana. Els de Xavi Pascual dominen el play-off de quarts per 1-0 gràcies al triomf d'abans ahir a la pista murciana en una sèrie que és el millor de 3 partits. El base del Barça, Tomás Satoranski, confia en mantenir la mentalitat del primer partit.
9: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora...

0: que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
1: Aquest enfrontament Barça-Múrcia el podreu seguir en directe a la transmissió del Tot Gira per l'app i el web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. També avui Tenerife-Madrid a les 9 del vespre amb domini de l'equip canari per 1-0. I demà el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona.
2: 3CAT Info.
1: Mentrestant, el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, ha fet una valoració molt bona de la temporada.
3: La mejor temporada desde que el club está en ACB. Hemos tenido la mejor récord de victorias del club en ACB y la mejor posición clasificatoria también, ¿no? Pero de lo que más creo que podemos estar satisfechos y orgullosos es del factor humano que hemos tenido en el equipo, cómo se ha trabajado en el día a día, de la identidad que nos hemos creado.
1: Sanemeterio també diu que el tècnic Moncho Fernández continuarà, tot i les informacions que el situen a l'Unicaja de Màlaga. El director esportiu del bàsquet Girona també té clar que l'equip gironí jugarà a Europa la pròxima temporada, però encara no saben en quina competició. I a l'NBA, els New York Knicks han guanyat aquesta matinada al San Antonio Spurs en el primer partit de la final per 95-105. La matinada de divendres a dissabte es jugarà el segon partit de la sèrie final encara a la pista de San Antonio.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: El president del Girona, Delfí Geli, demana disculpes als seguidors pel descens a la segona divisió i reconeix que ha estat un sotrac.
4: Hem fallat i assumim la responsabilitat i estem tan decebuts com la nostra afició. Sabem com estimen el club, sabem que estaran al costat de l'equip i que li donaran suport quan l'equip ho necessiti. Ara ho parlàvem aquí a oficines, no? Avui fa 9 anys que vam aconseguir el primer ascens a primera divisió. Una fita històrica i que ens va canviar per sempre.
1: El director esportiu del club gironí, Quique Cárcel, de la seva banda, creu que cal mirar al futur i pensar a tornar com més aviat millor a la primera divisió. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini i ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. A l'Espanyol ja tenen data per un nou partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'Estadi Municipal Olotí. En les últimes hores també s'ha sabut que l'Espanyol jugarà a un primer amistós el 29 de juliol contra el Burnley. El club anglès també és propietat de l'Ampeis, màxim accionista del club blanquiblau. En paral·lel, a l'Espanyol femení renoven la portera francesa Romane Salvador fins l'any vinent. De 28 anys, Salvador complirà la quarta temporada com a blanquiblava. Aquest any ha jugat 25 partits com a titular amb 8 porteries a 0. I a les 9 del vespre juga l'amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola amb 9 jugadors catalans i l'Iraq a l'estadi de Riazor a La Corunya. No hi serà Lamine Yamal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió. Tampoc jugarà Pedri, ni els també catalans Raya Cucurella i Víctor Muñoz, que descansen. En canvi, podria debutar amb la selecció espanyola absoluta el també blaugrana Marc Bernal. I el Manchester City, per la seva banda, nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Real Madrid i estudi accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. El candidat segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i també Rodri si guanya les eleccions.
5: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
1: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I el torneig de tenis de Roland Garros en la competició femenina, Mirra Andreeva és la primera finalista després d'eliminar Marta Kostiuk per 2-7-0. S'enfrontarà a l'avançadora de l'eliminatòria entre Diana Schneider i Maya Szczalińska. Ara mateix s'està disputant el primer set, molt igualat, amb empat a 5 jocs.
2: Trescat Info.
6: Bona tarda, són les 6. I aquesta hora el primer titular és pel trànsit aquí.

0: Diari, endavant.
1: Destaquem les cues a la Ronda de Dalt entre Cornellà i Sant Gervasi, sentit Besòs, on hi ha un carril tallat per accident. A l'extrem sud de la Gran Via, a la C31, aturats a l'Hospitalet a plaça Cerdà d'entrada a Barcelona, hi ha un vehicle avariat a l'altura de l'Hospitalet i la G674 es manté tallada a Caldes de Malavella també per accident.
0: Els docents rebutgen el preacord tancat divendres entre el Departament d'Educació i el sindicat majoritaris. L'USTEC admet que es va precipitar signant-lo, però assumeix que el resultat de la consulta i fa una crida a negociar de zero. El govern manté l'oferta de l'acord. Demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. El no dels mestres ha irromput al Parlament a mig debat dels pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El govern espanyol nega que Sánchez estigués al cas de les presumptes maniobres de l'Ire Díez per desarticular investigacions contra l'entorn del president. L'executiu ha tancat files amb la directora general de la Guàrdia Civil, a qui Díez va demanar fer una purga de policies que seguien casos de corrupció vinculats a l'entorn del PSOE. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda a les comarques de Girona i Barcelona. Demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius, rieres i zones inundables. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i localment els 60 litres en 3 hores. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova per primer cop una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. La mesura és en part simbòlica perquè Trump la pot vetar, si bé demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar el conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificatiu i antipatriòtic. I mor la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjane Satrapi, autora de la novel·la gràfica que després també va ser pel·lícula Persepolis. La seva obra s'ha caracteritzat per plantar cara al règim dels ayatolars i per defensar els drets de les dones.
2: Esports.
3: El Barça de bàsquet pot classificar-se avui per a les semifinals de Lliga CB. Ha de guanyar la 7 al Múrcia en el segon partit de quarts de final. Pel que fa al futbol, el Girona ha presentat el seu projecte per la segona divisió i admet que el descens ha estat un sotrac i el seu director esportiu, Quique Cárcel, demana disculpes. A més, assegura que ja treballen per tenir nou entrenador. I la selecció espanyola masculina de futbol, amb 9 jugadors catalans, s'enfronta a les 9 del vespre a l'Iraq, a l'amistós, que jugarà a la Corunya i que servirà de preparació per al Mundial que comença dijous de la setmana vinent.
0: Els ruixats i les tempestes seguiran actives i intenses a l'est del país fins a la mitjanit. El temps de divendres serà més estable, amb sol a l'interior, boires a les planes i cel variable al litoral. A la tarda s'espera algun ruixat puntual al Ripollès. Tindrem un dia sense calor, on les màximes no tocaran els 30 graus.
2: 3CAT Info.
0: Passen 3 minuts i mig de les 6 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 7.
2: 3CAT Info.
0: Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3 han votat que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El sindicat USTEC, que feia campanya pel sí, ha assumit el resultat i ha emplaçat els docents a tornar a les mobilitzacions. D'altra banda, l'altre sindicat, majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. En aquest cas hi ha participat pràcticament un 53% del cens. En parlem amb Ignasi Fernández, portaveu del sindicat de professors de secundària. Senyor Fernández, bona tarda.
4: Bona tarda.
0: La seva enquesta s'ha fet a afiliats del seu sindicat. Com valoren el resultat?
4: Bé, jo he de reconèixer que ens hauria agradat una mica més de participació. Tenim el 53%. Uns punts més hauria estat més satisfactori i per la resta doncs, simplement constatar que 2 de cada 3 votants validen la decisió de rubricar aquest preacord i transformar-lo en un acord que serà un acord de govern i absolutament vinculant per a aquest govern i els propers.
0: Senyor Fernández, no sé si com es pot interpretar la diferència i la divergència de vots, no? Perquè en l'enquesta unitària amb altres sindicats de més de 97.000 docents, prop del 65% dels votants han rebutjat l'acord i, en canvi, en la seva interna, el sí s'ha imposat.
4: Sí, bueno, jo crec que hi ha diverses explicacions. La primera és que nosaltres ens adrecem exclusivament al col·lectiu que representem, que són professors de secundària, no per res, perquè és un tema estatutari. Nosaltres no podem representar ningú més que els docents de la secundària, d'acord? Les millores que s'han batallat i s'han lluitat considerem que és un plus per la secundària, per exemple, el cas concret de la convocatòria de càtedres, això és un guany indiscutible pel col·lectiu de secundària, no per altres col·lectius, I també ho he de dir, perquè considerant que és un acord acceptable o que és un bon acord donades les circumstàncies, no vol dir el millor acord del món, doncs nosaltres hem fet moltes explicacions a l'afiliació, han obert, hem fet zooms i bé, tot tipus de xerrades quan ens ho han demanat, explicant el sentit de per què era convenient votar que sí. Hem demanat el sí. Jo crec que aquesta és l'explicació de per què hi ha aquesta diferència de vots.
0: I els ha sorprès el no de la resta de mestres i del col·lectiu?
4: A mi m'ha sorprès que el no hagi tingut un percentatge tan elevat. Jo ja veia que podria guanyar el no per lo que s'estava dient per les xarxes. També he de dir que hi ha hagut molta desinformació. És a dir, democràcia en el seu estat pur, tothom té dret a votar i opinar, però sí que ho he detectat entre la nostra gent, que anaven a votar no, quan els hem fet l'explicació, doncs diu, jo canvio el sentit del vot i votaré que sí, perquè m'has convençut. Crec que no s'ha arribat a explicar del tot, potser no hi ha hagut prou temps, i bé, hi ha hagut algun sector, no dic sindical, alguns grups amb xarxes o persones concretes, jo he vist, bueno, el que diuen ara, fakes, jo he vist dir mentides a la xarxa. Això arriba on arriba, però s'han dit. També desconeixença en general. Bé, una mica... Suposo que tothom haurem de fer una mica d'autocrítica aquí, no?
0: A grans trets, ara apuntava, no?, que gràcies a les explicacions que han fet en obert, també suposo que en grups més reduïts han permès, doncs, a veure la lletra petita d'aquest acord que potser amb els grans titulars, a través dels mitjans, potser no els afectats no veien. Quins beneficis concrets aporta aquest acord pel professorat?
4: Sí, si em permet, primer jo el que diria és que venim d'un acord que el govern va titular acord de país, acord històric, sí, que el va solemnitzar i el va rubricar el president de la Generalitat. Això no havia passat mai amb un acord de condicions laborals en el personal docent. Li van donar la màxima solemnitat. Moure una coma d'un acord d'aquestes característiques ja és un avenç. És a dir, seure a negociar ja és un avenç. I això ho ha aconseguit el moviment popular a claustres i a manifestacions. Bé, sobre aquell acord que té algunes millores absolutament insuficients que es va signar, el que s'ha sobreposat sobre aquest acord és un guany de 183 euros més al mes, la convocatòria de càtedres i una qüestió que és transversal i per nosaltres fonamental, el pagament del deute dels estadis docents que afecta 38.000 professors. Poca broma, hi ha gent que li deuen 9.000 euros. 9 i 10.000 euros al màxim. Hi ha gent que li deuen 2.000, també s'ha de dir. I una dotació per la inclusiva, nosaltres qüestionem el model d'inclusiva, però evidentment volem més recursos, de 6.400 dotacions. Així, dit grosso modo, oi? Per tant, és una millora substancial. Tot així, aquí queden qüestions per resoldre. Com a secundària, clarament, la revisió del currículum. Això és una qüestió que no s'ha tractat. També perquè l'hem reivindicat en solitari. Ningú més ens ha fet costat amb això, el currículum de secundària i de batxillerat. I també el tema de les ràtios, que es van baixar en el primer acord, però el calendari és una mica, o és bastant excessiu, i s'ha d'escurçar, i ara ho podrem fer des de la comissió de seguiment. Queden temes, insisteixo, pendents, el decret de plantilles, això sí que és un ànim de tots els sindicats que el voldrien derogar. Temes que han sortit després, com el de la climatització de les aules, que no estaven a les reivindicacions inicials, i ara que ha arribat l'estiu, doncs encara ha fet més, te'n fas més ressò, no?, del tema de la calor, que és impossible fer classe.
0: Que es nota
4: més. Tot això, sí, tot això queda pendent per lluitar i la nostra postura és consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, bé, no nosaltres, la nostra afiliació, que és l'òrgan sobirà, perquè, bé, ja ho ha dit la consellera, això és la garantia de l'acord, si no aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un pensament, un replantejament d'estratègia, amb qui hem de lluitar, quan, com i per què. Perquè el meu sindicat, l'organització a la que jo represento, professors de secundària, el que vol és, evidentment, una millora del sistema educatiu global, però volem una millora de l'ensenyament a la secundària. És que és la nostra obligació estatutària, canviar el model educatiu. I tenim un currículum que acredita que hem lluitat per això, guanyant tots els tribunals, per exemple, cosa que no ha fet cap altre sindicat.
0: Precisament, ara li volia apuntar, diuen que tot i firmar aquest acord, ara apuntava, no?, aquestes reivindicacions que han quedat al marge d'aquest primer acord que ja s'ha signat, s'ha de seguir negociant i bona part del que han aconseguit els sindicats ha estat gràcies al fet d'anar tots a la una, malgrat tenir aquestes diferències amb el que cadascú, evidentment, dins la seva parcel·la ha de reivindicar, no?, Però ara és veritat que amb el seu sí, el no de l'USTEC, l'aixecada de la mesa de la CGT, la intersindical, el COS, l'acord que ja van tancar fa mesos...

0: No sé si es pot seguir negociant amb aquesta divisió sindical.
1: Bé, nosaltres estarem a la mesa, òbviament, com no pot ser d'una altra manera, però al adherir-nos a aquest preacord, que serà un acord, tenim la possibilitat d'estar a la comissió de seguiment. I, per tant, això que li explicava de les ràtios, que allà s'estipulen unes ràtios més baixes, podrem intervenir per demanar que s'escurci el calendari. Si no estàs en aquesta comissió, no pots negociar. Aleshores, bueno, jo tampoc no sé quina serà la resposta dels companys de lluita, de l'USTEC i de la CGT en aquest cas, doncs ho anirem veient. Nosaltres personalment pensem que sense una estratègia definida no té gaire sentit ara, a l'hora d'acabar el curs, en aquests moments finals, vist el desgast que hi ha amb el col·lectiu, sortir al carrer sense saber molt bé què és el que vas a reclamar, perquè és que el salari ja t'han dit que hi ha prou. Bueno, és que el salari, jo estava allà i ja he vist, un ja veu quan n'hi ha prou, que no pots aconseguir més. Voldria posar en valor l'orgull que puc manifestar d'haver reclamat guany salarial pels meus companys, per tots els professors i mestres, que el meu sindicat hagi intervingut amb contundència en aquest punt, perquè de vegades sembla com si un s'hagués d'avergonyir de demanar un increment retributiu. Reconeixem que falten moltes coses per canviar el sistema, però és que a València ens estan felicitant, és que ens estan trucant i dieu, sou uns cracs, però què és això de menys tenir un col·lectiu de treballadors, un sindicat, la millora salarial? No, no, mai de la vida, això s'ha d'agafar. Són gairebé 400 euros al mes,
0: Senyor Fernández, no li vull prendre més temps, només una pregunta. És veritat que demà tenim convocada una vaga a tot el país, no sé si vostès la desconvoquen o no, i en qualsevol cas, tenint en compte que la consellera i el govern han anunciat que els cridaran a una ronda de negociacions, no sé si hi assistiran i en qualsevol cas què hi demanaran. Són dues preguntes, ja ho sé, però vull dir, de cara a demà, què faran i què faran quan es trobin amb el govern?
1: Demà és fàcil, demà la vaga es desconvoca per part del nostre sindicat. Si la gent vol anar a manifestar-se i té una reivindicació concreta, doncs bé, la sumarem. No passa res, vull dir, benvinguda. La sumarem i potser sí que aconsegueixen una millora. Vull dir, no és incompatible una cosa amb l'altra. I respecte a la consellera, per suposat que anirem a la reunió i li posarem damunt de la taula, consellera, nosaltres signarem el preacord, però aquí falta una part per cobrir, que és tot el tema del model educatiu, la revisió del currículum, que no s'ha tocat, el decret de plantilles i volem accelerar la baixada de ràtios. Això d'entrada, a banda d'altres qüestions. És a dir, és un sí, però és un sí, no és una claudicació davant de ningú, tot el contrari. Estem aquí per continuar lluitant, com sempre hem estat.
0: És a dir, no perdem el que hem aconseguit, però seguim amb la negociació.
1: Correcte.
0: Doncs aquestes són les paraules que ens arriben d'Ignasi Fernández, portaveu del Sindicat Professors de Secundària. Gràcies per atendre la trucada de 3K d'Info.
1: Molt bé, moltes gràcies. Bona tarda.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Doncs el no majoritari de la consulta de tots els docents i mestres de professors, aquest preacord al govern s'ha conegut al Parlament enmig del debat dels pressupostos de la Generalitat. Esquerra i els Comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb el professorat. Poc després han permès, però amb els seus vots, que els comptes hagin superat el primer examen a la cambra. Junts per Catalunya, de la seva banda, ha demanat al president Illa que assumeixi el lideratge de la crisi i que aparti la consellera d'Educació. Parlament, Jordi Corbalan.
3: El rebuig dels docents al preacord amb el govern ha irromput a l'hemicicle enmig debat de pressupostos. Mònica Sales, de Junts.
4: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. Sap quina? La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no. La pregunta és si Comuns i Esquerra donaran validesa a aquests pressupostos després d'aquest resultat.
3: Els socis del govern, que sempre han separat el conflicte dels docents del seu suport als pressupostos, han exigit a l'executiu d'Illa que continuï assegut a la taula de negociació. Sentim Esther Capella, d'Esquerra, i Jéssica Albiach, dels Comuns.
5: I el govern ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses. Esquerra ha fet els deures.
6: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar-nos, de convocar als grups parlamentaris, de convocar als sindicats, de convocar a les famílies i donem entre totes un cop de timó.
3: Malgrat aquest toc d'atenció, els socis han tancat files amb el govern i han permès la tramitació dels comptes. La consellera d'Economia, Alicia Romero, els hi ha agraït el suport i ha defensat els pressupostos com una eina necessària per garantir uns bons serveis públics.
7: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles. És justament el que hem fet amb aquest pressupost, construir una majoria útil per fer possible que Catalunya tingui uns pressupostos, una eina

0: útil, necessària per tirar endavant les polítiques que el país necessita.
1: Si no hi ha entrebancs, el Parlament aprovarà definitivament els pressupostos a principi de juliol.
2: Passar mig minut d'un quart de set de la tarda.
3: Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. Hi ha un nou accident ara a l'AP7, a l'altura de Salt, al Gironès, en direcció Barcelona. Hi ha dos carrils tallats i uns 2 quilòmetres de cua en aquesta zona. També per accident es manté tallada la G674 a Caldes de Malavella en tots dos sentits. A Barcelona, encara aturats a la Ronda de Dalt entre Cornellà i Sant Gervasi en sentit en Besòs, on també hi ha un carril tallat encara a causa d'una topada. Abans n'hi havia dos. A la Ronda Litoral, aturats entre Zona Franca i el Port, també des de la Barceloneta a Vila Olímpica i de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. Encara aturants a l'extrem sud de la Gran Via i a la C31 hi ha una llarga cua des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada. Hi ha un vehicle avariat a l'altura de l'Hospitalet que talla un carril a la circulació. Els accessos cues a la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. Autovia 2 a l'altura de Cornellà en tots dos sentits. La B20, la Pota Sud, entre el Prat i Cornellà, direcció Barcelona per enllaçar amb la Ronda de Dalt que es troba congestionada des de l'inici. Els accessos a Barcelona des del nord, aturats a la C58 i la C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat. La P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, una retenció que continua al lateral, la B30, a la altura de Barberà en direcció Tarragona, a Bellaterra, direcció Girona. A la C60, retencions al tram final en direcció Mataró des d'Argentona en sentit a sud, o bé per enllaçar amb la C32, l'autopista del Maresme. També cues a la C17 a Parets del Vallès en sentit sud i la C59 a Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
5: El temps.
3: Néstor Gómez.
6: Tarda de tempestes, de ruixats intensos, els que es donen no només al Pirineu i al Prepirineu, sinó també al punts del Pla de Lleida, com n'és a les Garrigues. Fins a 19 litres se servia de les Garrigues, a la Granadella, 15 litres per metre quadrat, 12 a les Borges Blanques. Fora d'aquest àmbit destaquem, per exemple, una trentena de litres a Campordón. A Camp de Bànol en porten recollits 18 litres. A Sant Pol de Segúries, al voltant dels 15, a Llamolló, 12 litres per metre quadrat. Unes precipitacions que ben segur que durant pràcticament els 10 minuts anirem actualitzant i anirem també augmentant aquesta quantitat de precipitació. Unes pluges que continuaran intenses fins als vols de les 9 del vespre aproximadament a punts de la Catalunya central, Pirineu Oriental, i d'aquesta manera s'aniran desplaçant cap a l'àrea de Barcelona i la resta de comarques de Girona. De fet, s'espera que durant aquesta nit les pluges es concentrin més cap al sector del litoral, a l'àrea de Girona i de Barcelona, i sigui cap als vols de mitjanit quan les pluges marxaran ja mar endins. Tot això per donar pas a una jornada de divendres que serà molt més tranquil·la. Tot i que de matinada encara es pot presentar algun ruixat i alguna tempesta cap al Camp de Tarragona, ja en quan es llevi el dia, el cel quedarà variable a la costa, molt de sol a l'interior, amb alguna boira a les planes interiors. A la tarda potser creixerà alguna nuvolada cap a Osona, també cap al Ripollès, i deixarà algun petit ruixat, però res a veure amb els ruixats tan intensos d'avui. El que notarem demà és una refrescada de les temperatures matinals, però també de les màximes, unes màximes que en lloc del país tocaran la xifra dels 30 graus. Les més altes de demà rondaran la xifra dels 26-27 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre.
5: 3CAT Info.
2: Més qüestions. El govern espanyol defensa la directora de la Guàrdia Civil i nega maniobres contra els policies que investigaven casos de corrupció vinculats amb Pedro Sánchez. El sumari del cas Leire Díez revela reunions de l'exmilitant socialista amb la directora de la Guàrdia Civil i els àudios demostren com Díez presumia de ser l'escollida pel PSOE per desprestigiar jutges, fiscals i policies.
7: Obviamente, la intención de todo esto es limpiar, ¿vale? Yo no estoy aquí para otra cosa que no sea limpiar.
2: La Moncloa desvincula Pedro Sánchez de les maniobres. Ni les va ordenar ni en sabia res. Madrid, Paula Brujats.
8: El sumari revela que la trama va influir en la Guàrdia Civil i es va arribar a investigar filtracions internes a la premsa. Van ser com a mínim 3 reunions entre Leire Díez i la directora de la Guàrdia Civil, on l'exmilitant socialista li demanava fer una purga dels policies que investigaven casos de corrupció vinculats a Pedro Sánchez.
9: Mi siguiente conversación
0: Va a ser con la directora de la Guardia Civil.
9: No, yo con eso no quiero.
0: La mía. Es de mi confianza.
9: Sí, pero yo es que no me

0: ni del DAO.
1: Però el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora.
2: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guardia Civil.
1: L'informe policial també estreny el cercle sobre Pedro Sánchez, insinuant que era el número 1 de totes aquestes maniobres, però el jutge de l'Audiència Nacional per ara no compra la tesi i no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díez. El ministre Ángel Víctor Torres en desvincula del tot el govern espanyol.
3: Que ha habido personas que han podido utilizar de manera absolutamente fraudulenta nuestro nombre, el nombre de nuestra organización política y, por tanto, que contra ellos la ley sea absolutamente dura, ¿no?
1: El cas té moltes ramificacions i avui en creix una segona pota. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubo Reunidos i també ha anat a la seu de la CEPI a Madrid per ordre del jutge Santiago Pedraz, que investiga possibles irregularitats en el rescat públic de l'empresa basca i si Cerdán, Leire Díez i l'expresident de la CEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes.
4: El Partit Popular reclama la dimissió immediata de la directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i també del ministre de l'Interior. El PP diu que els informes del cas Leire evidencien l'existència d'una delinqüència d'estat i Almaz Curra pregunta als aliats parlamentaris de Sánchez què més ha de passar perquè el deixin caure.
5: Tienen que irse todos, empezando por la directora de la Guardia Civil y terminando por el presidente del gobierno, pasando por el ministro del Interior. La pregunta es si alguien todavía cree que por sostener este gobierno se va a librar de las garras de su mafia.
4: Canviem de qüestió. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda, especialment a les comarques de Girona i Barcelona. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i en alguns punts també el nou llindar de perill de 60 litres en 3 hores. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3cat Info que cal estar alerta a l'avís específic per intensitat de pluja acumulada en 3 hores, que s'ha emès per primera vegada.
6: El que vol dir és que durant una estona llarga pot estar plovent forces. I això el que fa és que acumula força aigua també en un període petit. I pot ser que aquestes pluges són aquelles que fan que trobem al carrer anegat d'aigua, no? Per exemple, saps allò que un pam d'aigua en el carrer o sí. Que, per exemple, les clavegueres s'emplenin, doncs aquestes pluges, aquestes de 3 hores, són aquelles que valorem que poden fer més aquesta incidència cap als municipis.
4: Soler també ha dit que no està previst enviar un missatge des d'alerta als telèfons mòbils, ja que les previsions es mantenen en un nivell 4 sobre 6, però que no es descarta si la situació empitjora. També preocupa el risc de crescudes sobtades de rius i rieres, especialment en zones del Maresme i el Barcelonès. Soler recomana evitar desplaçaments innecessaris, no travessar zones inundables i retirar els vehicles de rieres i punts baixos abans que comenci a ploure. Pel que fa als grans esdeveniments previstos per aquest vespre, com la Patum a Berga o el Primavera Sauna a Barcelona, de moment no es preveuen canvis, tot i que es demana als assistents que segueixin l'evolució meteorològica lògica i vagin preparats per la pluja. I el Congrés dels Estats Units ha desafiat Donald Trump i ha aprovat una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit de la Cambra de Representants de l'esforç bèl·lic del president després de 4 intents infructuosos liderats per l'oposició demòcrata. Si bé la mesura és una en gran part simbòlica perquè Trump la pot acabar vetant, demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte per al qual no es veu una sortida airosa. Trump ho ha qualificat com un vot insignificant i antipatriòtic. Washington, Oriol Serra.
7: La guerra de l'Iran està deixant cada vegada més travada la màquina de Trump i per si això fos poc, ara 4 veus discordants del seu propi partit li han posat pals a les rodes donant suport a una resolució que ha de servir per a posar el límit als anomenats poders de guerra del president dels Estats Units. Entre els 4 representants discurs del Partit Republicà hi figura el congressista per Michigan, Tom Barrett, el qual argumentava així el sentit del seu vot.
8: Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra i això és una cosa que certament hem de protegir.
7: Al costat de Barrett hi ha 3 diputats republicans més que han decidit enfrontar-se a Donald Trump i dir prou a la despesa militar sense l'aprovació del Congrés. L'argument més compartit val a dir que és l'econòmic. 2 mesos després de l'inici de la guerra, els preus de la benzina i del gasoil continuen disparats. De fet, el preu del litre costa més del doble del que costava arreu del país. A estats especialment rurals com Kentucky, on un altre republicà s'ha rebel·lat contra Trump, ho estan patint encara més. La resolució encara ha de ser ratificada pel Senat nord-americà, on es preveu un vot molt dividit. Tot i així, la Casa Blanca podria acabar esquivant-la, si bé la llei diu que transcorregut 60 dies d'un conflicte bèl·lic es requereix l'aprovació del Congrés per a mantenir l'exèrcit mobilitzat. El secretari de Guerra nord-americà argumenta que el comptador es va posar a zero amb l'alto al foc de fa un mes.
0: Esports.
4: Fins a 6:45. Ricard Isidro, bona tarda.
9: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet es pot classificar avui per les semifinals de Lliga CB si derrota aquest vespre a les 7 Lo Camp de Múrcia al Palau Blaugrana. El Barça domina el play-off de quarts de final per 1-0 gràcies al triomf d'abans d'ahir dimarts a la pista murciana en una sèrie que és el millor de 3 partits. El base del Barça, Tomas Adoransky, confia en mantenir la mentalitat del primer partit.
10: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido, si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
9: Aquest enfrontament Barça-Múrcia el podreu seguir en directe a la transmissió del Tot Gira per l'app i el web de Catalunya Ràdio i per la plataforma 3CAT. També avui Tenerife-Madrid a les 9 del vespre amb l'1-0 per al conjunt canari. Demà el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona.
0: 3CAT Info.
9: Mentrestant, el director esportiu del Bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, ha fet una valoració molt bona de la temporada.
11: La mejor temporada desde que el club está en ACB. Hemos tenido la mejor récord de victorias del club en ACB y la mejor posición clasificatoria también, ¿no? Pero de lo que más creo que podemos estar satisfechos y orgullosos es del factor humano que hemos tenido en el equipo, cómo se ha trabajado en el día a día, de la identidad que nos hemos creado.
9: Sanemeterio també diu que el tècnic Moncho Fernández continuarà, tot i les informacions que el situen a l'Unicaja de Màlaga. Sanemeterio també té clar que l'equip gironí jugarà a Europa la pròxima temporada, però encara no saben en quina competició.
0: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
9: El director esportiu del Girona, Quique Càrcel, demana disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat un sotrac.
12: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
9: Càrcel també creu que cal mirar al futur i pensar a tornar com més aviat millor a la primera divisió. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini i ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. A l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la segona federació a l'estadi municipal Olotí. Ahir ja es va concretar el primer amistós, serà el 29 de juliol contra el Burnley, el club anglès. També és prioritat d'Alan Pace, màxim accionista de l'Espanyol. En paral·lel, l'Espanyol femení renova la portera francesa Román Salvador fins a l'any vinent.
13: Sigo muy feliz en el club, va mejorando para mí cada año mi nivel, el equipo, sigo disfrutando mucho más cada año.
9: Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanquiblava. A les 9 del vespre, també en futbol, es juga l'amistós de preparació per al Mundial entre la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans convocats, i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No hi serà Lamine Yamal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió. Tampoc jugarà Pedri, ni els catalans Raya Cucurella i Víctor Muñoz, que descansen. En canvi, podria debutar amb la selecció espanyola absoluta el també blaugrana Marc Bernal. I el Manchester City, per la seva banda, nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Real Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Real Madrid. Al torneig de tennis de Roland Garros ja tenim una finalista. Es tracta de Mirra Andreeva, que ha eliminat Marta Kostyuk per 2-16-0, 6-1 i 6-3. I ara tenim en joc el partit entre Diana Schneider i Maja Chwalińska, que està dominant la polonesa per 1-7-0, 7-6. D'altra banda, el barceloní Marcel Granollers jugarà demà la final, les semifinals, volien dir, de dobles, amb Ceballos contra la parella italiana Bolelli Babasori, i també demà jugaran les semifinals individuals Coboli Arnaldi i Mensic Zverev.

0: Són 6:45 de la tarda, sou a 3 que t'info. Un moment de fer un cop d'ull als principals temes que us estem explicant. Comencem, però, actualitzant la situació del trànsit. Equip viari, endavant.
1: Hi ha cues per accidents a l'autopista AP7 entre Sant Gregori i Salt al Gironès en direcció Barcelona. També a la Ronda de Dalt entre Cornellà i Sant Gervasi en sentit en Besòs. Ronda Litoral aturada entre Zona Franca i el Port, també direcció al Nus de la Trinitat. I a la C31 Sud, l'autovia de Castelldefels, aturats des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona en direcció d'entrada. Hi ha un vehicle avariat a l'altura de l'Hospitalet.
0: Més qüestions. Els docents rebutgen el preacord tancat divendres entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. L'USTEC admet que es va precipitar signant-lo, però assumeix el resultat de la consulta i fa una crida a negociar de zero. El govern manté l'oferta de l'acord. Demà es manté una vaga majoritària al sector, a tot Catalunya. Tot això el mateix dia que Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda a les comarques, especialment de Girona i Barcelona. Demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius, rieres i zones inundables. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i localment els 60 litres en 3 hores. Això ho ampliem tot de seguida, però la propera mitja hora també us parlarem d'altres qüestions. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa parlarà en català durant els actes a Barcelona. La comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. També passarem per la primera jornada del Primavera Sound al Parc del Fòrum amb les actuacions aquesta tarda previstes d'Aico el Grupo i Reinaldo i Clara, i repassarem l'agenda per aquesta nit sempre que la pluja ho permeti. També a Berga, si la pluja ho permet, hi haurà la primera partida de lloguiment i centenars de persones han omplert la plaça ja de Sant Pere, i tot i aquesta amenaça de pluja, l'Ajuntament diu que de moment no preveu suspendre res.
2: Esports.
0: Arribaran quan en faltin 5 minuts per les 7. Ricard, de què estem pendents?
3: Del bàsquet i del Barça, que pot classificar-se avui per les semifinals de la Lliga CB. Ha de guanyar a les 7 d'aquí a 28 minuts el Múrcia en el segon partit de quarts de final.
0: I pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes que estan pendents a molts punts del país seguiran actives i intenses a l'est del país fins als vols de la mitjanit. El temps de divendres serà més estable, amb sol a l'interior, boires a les planes i cel variable al litoral. A la tarda s'espera algun ruixat puntual al Ripollès. Tindrem un dia sense calor, les màximes no tocaran els 30 graus. Ara passen pràcticament 3 minuts a 6:45 de la tarda, moment d'anar a Madrid en directe perquè la Guàrdia Civil demana al jutge que recopili la informació financera del PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025, així com diverses persones i empreses investigades en el cas Leire Díaz. Com dèiem, per ampliar-ho anem fins a Madrid. Allà hi ha l'Àngels Lafuente. Àngels, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. La UCO sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que reclami informació addicional tributària i bancària del partit, de diverses empreses com Zaño Sociedad, propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en l'anomenat cas Leire Díez. En total, gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també hi figuren empreses de comunicació, sobre les quals la UCO vol saber des dels comptes en els que figuren com a titulars fins les rendes, béns mobles i immobles, relacions societàries, béns a l'estranger, donacions o declaracions fiscals, entre d'altres dades. La UCO vol així aprofundir més en el suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santo Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme a través d'una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024.
0: És l'última hora que ens arriba a aquesta hora des de Madrid. Àngels Lafuente, gràcies, bona tarda.
4: Adeu, bona tarda.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3 han votat que no accepten el preacord i que es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. Un escenari que reobre de nou el conflicte laboral, i demà mateix hi ha una vaga a tot Catalunya que ja estava convocada inicialment pel cicle de vagues. El sindicat USTEC assumeix el resultat de la consulta i admet que es va precipitar signant-lo. Yolanda Segura és la portaveu.
5: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el context en el que estàvem, preveient també que hi havia un desgast ja de mobilització del col·lectiu, doncs igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies.
0: Segura, però, passa la pilota ara al departament i avisa que l'única solució per resoldre el conflicte és anar més enllà del pacte que va signar el març amb el govern, amb Comissions Obreres i la UGT.
5: pensem que ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord. I creiem que aquest és un missatge molt clar i que la conselleria s'ha de conscienciar de que ha de ser així.
0: Qui ha celebrat el rebuig dels docents és el sindicat minoritari CGT, que, de fet, ja va fer campanya pel no després d'aixecar-se de les negociacions. La portaveu, Laura Gené, ha exigit dimissions al departament.
6: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Tots dos sindicats descarten una vaga indefinida. Mentrestant, l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. En aquest cas, hi ha participat pràcticament un 53% del cens. La consellera d'Educació, Esther Niubó, assegura que el preacord pactat amb els sindicats es manté perquè la majoria d'organitzacions sindicals continuen donant-hi suport. Des del Parlament, Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats i el cita per demà mateix a una reunió al departament. Cristian Roldán.
7: La consellera lamenta que l'USTEC hagi abandonat el preacord, però defensa que el text és totalment vàlid, ja que el govern ha negociat amb els representants dels treballadors i ha assolit unes mesures que considera bones per a tothom. Tot i la negativa del sindicat majoritari, Esther Niubó ha subratllat que compta amb el suport de 3 de les 4 organitzacions sindicals que li van donar suport en un primer moment, és a dir, professors de secundària, Comissions Obreres i la UGT.
8: Aquesta consulta qui vinculava únicament era en aquest sindicat. Per tant, jo crec que correspondrà doncs, a aquest sindicat doncs, que faci la valoració que correspongui i, en tot cas, nosaltres necessitem saber si aquest preacord finalment pot ser ratificat amb la seva presència. Entenem que, imaginem, en tot cas, que no serà així.
7: Paral·lelament, Niubó ha anunciat que demà farà una ronda de consultes amb els 4 sindicats signants al Departament d'Educació i llença un missatge de responsabilitat als docents perquè el dret de vaga no entri en conflicte amb el dret a l'educació. A més, espera rebaixar la tensió abans d'acabar el curs.
0: L'oposició carrega contra el govern per les vagues dels professors mentre que els socis parlamentaris demanen a l'executiu que escolti el sector d'una vegada per totes. Malgrat això, Esquerra i els Comuns han permès que els pressupostos de Salvador Illa hagin superat avui el primer tràmit legislatiu. Parlament, Àlex Giral Robert.
9: El preacord fallit amb la comunitat educativa ha pres protagonisme als primers comptes de Salvador Illa en el seu debat inicial a la cambra. Des de Junts, Salvador Vergés s'ha dirigit amb sornegueria a la consellera d'Educació.
10: No cal que es preocupi perquè resulta que aquest govern... Aquí no dimiteix ningú. Aquí no cessa ningú. Tothom agafat a la cadira encara que el país sencer s'enfonsi amb vostès.
9: Els aliats del PSC han continuat separant les protestes dels docents del debat pressupostari, però han exigit a l'executiu que segueixi negociant amb els professors. Sentim Joan Ignasi Helena d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
11: Recuperar la confiança que necessitem que es recuperi en l'àmbit de l'educació, més mitjans, més recursos, més condicions.
12: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies.
9: Això mentre Juan Fernández del PP i Pilar Castillejo de la CUP han carregat precisament contra els socis d'Illa per no haver supeditat el seu suport als comptes a la resolució del conflicte a les aules.
13: No els dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
14: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels Comuns. El segon pressupost havia de demostrar que el govern havia escoltat el país, i no ho demostra.
9: Passant de puntetes per la situació a l'àmbit educatiu, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha reconegut la implicació d'Esquerra i Comuns per signar un acord pressupostari.
15: Un agraïment explícit i clar per l'exigència, sovint tossuda, la responsabilitat política, el sentit de país i la generositat dels dos grups que hi donen suport.
9: Els socis també han permès tirar endavant la llei òmnibus que acompanya els comptes.
0: 6 i 39 minuts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques. Omella lamenta que hi hagi gent a qui li agradi polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família.
16: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat i està bé tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: De la qüestió lingüística també n'ha parlat David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadías coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada. En declaracions, al Matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que el primer acte de Lleó 14 a la catedral es farà pràcticament tot en català.
17: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària.

0: al final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
1: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadia s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte que rebrà el pontífex i amb el cost de la visita. Abadia ha assegurat que la presència del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior.
2: 3Cat Info.
1: Brussel·les amplia l'expedient obert contra Espanya pel seu desacord amb la llei estatal que Madrid va utilitzar per intervenir en l'OPA del BBVA sobre el Banc Sabadell. La Comissió Europea creu que el govern espanyol incompleix la normativa comunitària en matèria de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Forteamires.
3: La Comissió, que és el govern europeu, torna a la càrrega acusant ara Espanya d'incomplir també una nova directiva comunitària que limita el poder dels estats a l'hora d'intervenir en fusions bancàries i que ja fa 5 mesos que el govern espanyol hauria d'haver aplicat. Brussel·les diu que aquest retard se suma a la vulneració d'un altre reglament financer i que tot plegat reforça la seva preocupació pel poc compliment que veu en les autoritats espanyoles. Els dona 2 mesos per solucionar-ho, o si no, avisa Madrid que els deixarà a un pas d'acabar als tribunals europeus. La Comissió afirma que les fusions bancàries beneficien l'economia, però en el seu dia el govern espanyol va posar condicions al BBVA per tirar endavant l'OPA del Sabadell. L'obligava a esperar 3 anys per completar la fusió i el forçava a protegir la plantilla del Sabadell i a garantir prou finançament per a les petites i mitjanes empreses. Al final, l'OPA va fracassar i Brussel·les continua endavant amb el seu expedient contra Espanya.
1: Els alcaldes dels municipis amb urbanitzacions amb dèficits urbanístics i el govern constituiran una taula de treball per avançar en la resolució dels problemes. Es calcula que en els més de 700 urbanitzacions no recepcionades hi viu un 10% de la població catalana, 800.000 persones. Palau-Solità i Plegamans, Marta Vallès.
4: Aquest dimarts, una representació de 5 alcaldes dels municipis amb urbanitzacions amb dèficits es van reunir amb representants del Departament de Territori. De la trobada en surt un primer pas important, la constitució d'una taula de treball permanent per buscar una solució. De les 1.500 urbanitzacions que hi ha a Catalunya, més de 700 tenen dèficits, no estan recepcionades. 400 a les comarques de Barcelona. Falta pavimentació, enllumenat al carrer, clavegueram. Moltes van néixer sense massa control a partir dels anys 50 i amb el temps les deficiències s'han agreujat. Per posar-se al dia calen unes inversions que molts veïns no poden assumir. En molts casos, obres que els promotors de l'urbanització van marxar sense fer. Un centenar de municipis han sumat forces i busquen solucions. Ara, la llei no permet ni invertir ni demanar subvencions per aquests casos. Albert Pla, alcalde de Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme, impulsor de la iniciativa de les alcaldies.
5: El que volem és poder demanar subvencions en favor també d'aquests veïns i veïnes. A dia d'avui no se'ns permet. El que volem és poder aconseguir el millor finançament possible perquè la llosa que la normativa de la Generalitat obliga a posar sobre les espatlles dels veïns i veïnes sigui el menys possible o inexistent.
4: Expliquen també que hi ha un greuge comparatiu amb algunes lleis a les quals les urbanitzacions amb dèficits no es poden acollir.
5: El pla de barris. Ens trobem amb ajuntaments que els pobles del voltant han rebut molts diners pel pla de barris i, en canvi, els municipis que tenim urbanitzacions no podem optar a aquestes ajudes.
4: A les 700 urbanitzacions amb dèficits urbanístics hi viu un 10% de la població catalana.
1: S'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
6: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
1: Abans, l'endemà de Sant Joan es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord entre Sagrera i 11 de setembre per adaptar el traçat de les vies que hi ha al Macropou i complir amb el calendari que segueix la Generalitat per completar el tram central de la línia 9. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, concreta el calendari.
7: La Generalitat continua invertint al metro de Barcelona i el nostre compromís és que s'acabarà la perforació de la línia 9 aquest any. Es posaran en marxa noves estacions per finals del 27.
1: I a partir del 6 de juliol quedaran afectats 2 intercanviadors. El passadís que enllaça la línia 1 i la 3 a Catalunya es tancarà per retirar amiant i l'enllaç s'haurà de fer pel carrer. I el de Verdaguer, que per fer-lo accessible s'haurà de tancar l'estació de la línia 4, la Groga. L'Ajuntament justifica totes aquestes obres per aprofitar la disminució d'usuaris que hi ha a l'estiu. Parlem de mobilitat, doncs coneguem-ne quina és la situació tant a les carreteres com al transport públic, àrea de serveis.

0: Connexió amb l'equip viari. Marilús García, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Hi ha tallada l'autopista P2 a l'altura de Tarrés, a les Garrigues, en direcció Lleida, per la retirada d'un vehicle, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Un vehicle avariat o accidentat, tallada en direcció Barcelona. En direcció Barcelona-Tarragona, tallada la P2 a l'altura de Tarrés, a la comarca de les Garrigues. Pel que fa a altres incidències que es mantenen encara aturades a l'AP7 entre Sant Gregori i Salta, el Gironès, en direcció Barcelona, per un accident que talla dos carrils. També es manté tallada per accident la G674 a Caldes de Malavella. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, encara complicacions per l'accident que hi ha a l'altura de Sant Gervasi. Hi ha retencions llargues que arriben des de Cornellà fins a Sant Gervasi en sentit Besòs i afecten per darrere la B20, la Pota Sud, amb retencions també a l'altura de Cornellà per enllaçar amb la Ronda de Dalt. En aquesta zona també aturats a l'autovia 2 entre l'Hospitalet i Cornellà en direcció Lleida. A la Ronda Litoral, entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i també de Sant Adrià a Santa Coloma, sentit Besòs, i entre Poble Nou i la Barceloneta, direcció Llobregat. Extrem sud de la Gran Via, retencions des de l'Hospitalet a l'altura de Bellvitge i fins passat plaça Cerdà en direcció plaça Espanya de Barcelona. Hi ha un vehicle avariat a l'altura de l'Hospitalet que talla un carril a la circulació. Els accessos cuars a la B23 entre Esplugues i l'entrada a Barcelona per la Diagonal. També des del nord a C58 i C33 entre Montcada i l'entrada a Barcelona pel Nostra Trinitat. C31 Nord a l'autopista del Maresme a l'altura de Badalona Centre, direcció Barcelona. La B30, lateral de la P7 a Barberà del Vallès en direcció Tarragona i a Bellaterra, direcció Girona. C59 a l'altura de Palau-Solità i Plegamans en direcció Caldes i la C60 a l'altura d'Argentona en direcció Mataró. Més informació renovada al punt de les 7.
0: El temps. Néstor Gómez.
2: El temps de cara a les properes hores ens fa parlar de ruixats i de tempestes que poden ser intenses fins a primera hora de la nit a punts de la Catalunya central, Pirineu Oriental, i a mesura que s'acosti el vespre nit s'aniran desplaçant sobretot cap a les comarques de Girona i àrea també de Barcelona. Unes pluges que ja han recorregut part del sector del Pla de Lleida. Destaquem a les Garrigues, al voltant dels 19 litres per metre quadrat a Cervià de les Garrigues. També pluges intenses les que han caigut a punts del Pirineu, destacant una trentena de litres a Camprodon. Com dèiem, les pluges s'aniran traslladant, intensificant durant les immediates hores a punts de la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu, a la vegada que s'aniran movent cap a l'àrea de Barcelona i comarques de Girona. Tot això marxarà de cara que als vols de mitjanit. A partir de la matinada quedaran núvols a la costa i no descartem algun ruixat, alguna tempesta, fins i tot a la costa central, al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre, amb ràpida retirada, perquè divendres serà un dia molt tranquil, amb núvols matinals, fins i tot amb el cel una mica cobert, el que es pot presentar a les Terres de l'Ebre, amb molt de sol a les comarques de l'interior i amb algunes boires a les planes. En tot cas, a la tarda creixeran núvols, però no tindran la mateixa energia d'avui. Potser s'escaparà algun ruixat minso cap al Ripollès i Osona, però la resta seran inofensius, no se n'esperen. I el que sí que podem esperar demà és una davallada clara de les temperatures, de les mínimes i també de les màximes, unes temperatures que en lloc del país arribaran als 30 graus.
0: Doncs on estaran pendents del que passi aquesta tarda al cel és el Primavera Sound. I és que el festival viu la seva primera jornada al Parc del Fòrum amb les actuacions aquesta tarda d'Aiko el Grupo i Reinaldo i Clara. A la nit serà el torn dels caps de cartell amb Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. Ens ho explica tot des d'allà mateix, la Montse Pujol.
3: Doncs així sonava la música d'Aiko el Grupo, aquesta banda de quatre dones que repeteixen aquest any la seva actuació aquí al Primavera Sound, a l'escenari de l'Estrella d'Amo, on han dit que se senten orgulloses d'obrir aquesta tarda la primera jornada del festival. És una banda formada a Madrid el 2019 que combina punk pop, indie pop, i les seves cançons són curtes, directes, plenes d'humor, ironia i molta energia. Les lletres tracten temes com les amistats, els desenganys amorosos, la salut mental o les inseguretats, diuen, però sempre amb un to divertit i despreocupat. S'han convertit en una de les bandes més estimades de l'escena indie espanyola recentment gràcies als seus directes i a una personalitat molt marcada. Hem escoltat aquesta tarda temes del disc Va totalment en serio, publicat el 2020, M'estan apuntando con una arma, o el tema Amigos para nunca. I a les pròximes hores, aquí al Primavera Sound, escoltarem, podrem veure els concerts de Reinaldo i Clara, liderats per Clara Vinyals, el quartet

0: Amb la guita grossa.
1: D'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no?
0: L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement. Se sap els passos de memòria i els companys també l'ajuden.
2: Tata, va bé.
3: Com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les fatlles del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
0: Per cert, que amb la guita xica avui s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública a plaça.
4: Una pausa i de seguida tornem i passem per Lleida.
5: Trescat Info.
6: Anys i anys.
7: Ho veus?
8: Okay.
7: L'anys i anys. Això és molt nostre.
8: Molt.
7: Tan nostre com dir... Posarem llum?
9: A la foscor.
7: O com dir... Aventureres, aventurers.
10: Ens hi apuntem o què?
7: Què dius?
10: Saps que és molt nostre, també?
11: Sou molt bona gent!
12: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
7: O el Catalunya Ràdio.
13: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
7: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
10: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
7: Molt nostre.
5: 3CAT Info.
4: El bisbat de Lleida ha donat més de 700 certificats de baptisme a nets de migrants que van haver de marxar del país per diverses circumstàncies. Ara, els seus descendents poden obtenir la nacionalitat espanyola si demostren que els seus avis van ser batejats aquí, Lleida, Pere Joan Álvarez.
14: Són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i França. Uns tràmits que poden fer arran de la Llei de Memòria Democràtica. Hem de tenir en compte que el bisbat ha rebut unes 2.500 sol·licituds. Això vol dir que una part important de certificats demanats es deneguen. En molts casos és perquè ja no existeix el llibre de baptisme que es va cremar i que va desaparèixer a causa de guerres com la del francès o la guerra civil. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del bisbat.
15: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80, que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no havia nascut.
14: Si el certificat de baptisme és posterior al 1871, els interessats també han pogut adreçar-se al registre civil que es va crear aquell any a l'estat espanyol. L'accés a les partides de baptisme és fàcil perquè estan totes digitalitzades. Com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer-ne la tramitació.
16: Evitem el soroll.
17: Ens allunyem de les estridències.
16: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
17: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
18: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
16: Un informatiu sense presses.
17: Per donar context als grans titulars.
18: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
4: I ara el que arriba són els esports.
18: Esports.
4: 5 minuts fins a les 7. Ricard Isidro, bona tarda.
19: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet pot aconseguir aquest vespre la classificació per a les semifinals de la Lliga CB si derrota a les 7. El Camp de Múrcia, el Palau Blaugrana, per tant, un partit que és a punt de començar d'aquí 5 minuts. Els de Xavi Pasqual, recordem-ho, dominen aquest play-off de quarts de final per 1-0 gràcies al triomf de dimarts a la pista murciana, en una sèrie que és el millor de 3 partits. El base del Barça, Tomás Satoranski, confia en mantenir la mentalitat del primer partit.
20: Muy contento de cómo jugamos ayer, pero ahora hay que confirmarlo aquí en casa, así que empezar de nuevo con la misma mentalidad, jugando en equipo y con la misma intensidad y siguiendo la preparación que hicimos. Obviamente tenemos que también estar preparados para cualquier guión del partido. Si ellos tienen, tácticamente están muy bien.
19: La transmissió d'aquest Barça-Múrcia ja la podeu seguir ara mateix al Tot Gira, per l'app i el web de Catalunya Ràdio, també per la plataforma 3CAT. També avui, a partir de les 9, Tenerife-Madrid, en domini del conjunt canari per 1-0. Demà, el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona.
2: 3CAT Info.
19: Mentrestant, el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, ha fet una valoració molt bona de la temporada.
5: La mejor temporada desde que el club está en ACB. Hemos tenido la mejor récord de victorias del club en ACB y la mejor posición clasificada.

0: clasificatoria también, ¿no? Pero de lo que más creo que podemos estar satisfechos y orgullosos es del factor humano que hemos tenido en el equipo, cómo se ha trabajado en el día a día, de la identidad que nos hemos creado.
1: Sant Emeterio també diu que el tècnic Moncho Fernández continuarà, tot i les informacions que el situen a l'Unicaja de Màlaga. El director esportiu del Bàsquet Girona té clar que l'equip jugarà a Europa la pròxima temporada, però encara no saben en quina competició. A l'NBA, els New York Knicks han guanyat aquesta matinada el San Antonio Spurs en el primer partit de la final per 95-105. La matinada de divendres a dissabte jugarà el segon partit de la sèrie final encara a la pista de San Antonio.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
1: El president del Girona, Delfí Geli, demana disculpes pel descens a la segona divisió i reconeix que ha estat un sotrac.
3: Hem fallat i assumim la responsabilitat i estem tan decebuts com la nostra afició. Sabem com estimen el club, sabem que estaran al costat de l'equip i que li donaran suport quan l'equip ho necessiti. Ara ho parlàvem aquí a oficines, no? Avui fa 9 anys que vam aconseguir el primer ascens a primera divisió. Una fita històrica i que ens va canviar per sempre.
1: El director esportiu del club gironí, Quique Càrcel, de la seva banda, creu que cal mirar al futur i pensar a tornar com més aviat millor a la primera divisió. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini i ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. A l'Espanyol ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'estadi municipal Olotí. Ahir ja es va concretar el primer amistós. Serà el 29 de juliol contra el Burnley, el club anglès. També és propietat de l'Ampeix, màxim accionista del club blanquiblau. I en paral·lel, a l'Espanyol femení renoven la portera francesa Román Salvador fins a l'any vinent.
4: Sigo muy feliz en el club, va mejorando para mí cada año mi nivel, el equipo, sigo disfrutando mucho más cada año.
1: A les 9 del vespre, també en futbol, es juga l'amistós de preparació per al Mundial entre la selecció espanyola, amb 9 jugadors catalans convocats, i l'Iraq a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No hi serà la Minya Mal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió. Tampoc jugarà Pedri, ni els catalans Raya Cucurella i Víctor Muñoz, que estan descansant. En canvi, podria debutar amb la selecció espanyola absoluta el també blaugrana Marc Bernal. El Manchester City, per la seva banda, nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Real Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Diumenge se celebren les eleccions a la presidència del Madrid. El Benfica, per la seva banda, ha anunciat que si Florentino Pérez guanya les eleccions i compleix la seva promesa de fitxar el tenis José Mourinho, abans haurà de pagar la seva clàusula de rescisió, que és de 15 milions d'euros.
2: 3CAT Info.
1: El torneig de tenis de Roland Garros en la competició femenina, Mirra Andreeva és la primera finalista després d'eliminar Marta Kostyuk per 2-16-0. S'enfrontarà a l'avançadora de l'eliminatòria entre Diana Schneider i Maya Chwalinska, que domina aquesta última per 1-7-0, 7-6, però en el segon està guanyant Schneider per 4-3, com diem, en el segon set. El barceloní Marcel Granollers jugarà demà al migdia les semifinals dels dobles masculins, fent parella amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli Babasori.
2: Trescat Info.
5: Bona tarda, són les 7. I el primer titular a aquesta hora és pel trànsit. Endavant, equip viari.
6: Destaquem les cues a la ronda de dalt entre Cornellà i Sant Gervasi en sentit Besòs després que han retirat els vehicles que han tingut un accident a l'extrem sud de la Gran Via, a la C31, aturats entre Bellvitge i plaça Cerdà d'entrada a Barcelona, i un vehicle avariat a l'altura de l'Hospitalet, i es manté tallada la G674 Caldes de Maravella també per accident.
5: La Guàrdia Civil demana al jutge que recopili la informació financera del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025, així com de diverses persones i empreses investigades en el cas Leire Díez. L'UCO vol més informació del suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. Els docents rebutgen el preacord tancat divendres entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. L'USTEC admet que es va precipitar signant aquest acord, però assumeix el resultat de la consulta i fa una crida a negociar de zero. El govern manté l'oferta de l'acord. Demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. El no dels mestres ha irromput al Parlament a mig debat de pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. Protecció Civil manté activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda a les comarques de Girona i de Barcelona. Demana extremar les precaucions i evitar acostar-se a rius, rieres i zones inundables. El Meteocat alerta que es poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts i localment els 60 litres en 3 hores. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova per primer cop una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. La mesura és en part simbòlica perquè Trump la pot vetar, però demostra la impaciència al mateix partit del president per acabar un conflicte pel qual no es veu una sortida airosa. Donald Trump ho ha qualificat com un vot insignificant i antipatriòtic. I ja està en marxa la primera jornada de pagament del Primavera Sound. Els plats forts avui al Parc del Fòrum són les actuacions de Renaldo i Clara, Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal. Mentrestant, Berga salta la primera Patum de Lluïment i centenars de persones omplen la plaça de Sant Pere. Tot i l'amenaça de pluja, l'Ajuntament diu que no preveu suspendre res.
2: Esports.
1: Ja ha començat el partit del Barça de bàsquet al Palau contra el Camp de Múrcia. Primers instants d'aquest partit, està perdent el conjunt blaugrana per 3 punts a 5. Un triomf del Barça suposaria la classificació blaugrana per les semifinals de la Lliga CB. El Girona ha presentat el seu projecte per a la segona divisió i admet que el descens ha estat un sotrac i el director esportiu Quique Garcel demana disculpes. A més, assegura que ja treballa en per tenir nou entrenador. També en futbol, la selecció espanyola masculina s'enfronta a les 9 del vespre a l'Iraq, a l'amistós que jugarà a la Corunya i que servirà de preparació per al Mundial que comença dijous de la setmana vinent.
5: I pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes seguiran actives i intenses a l'est del país fins als cap a la mitjanit. El temps de divendres serà més estable, amb sol a l'interior, boires a les planes i cel variable al litoral. A la tarda s'espera algun ruixat puntual al Ripollès. Tindrem un dia sense calor, amb màximes que no tocaran els 30 graus.
2: 3CAT Info.
5: Ara passen 4 minuts de les 7 del vespre. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
5: L'UCO ha demanat al jutge que reclami a l'agència tributària i a diverses entitats bancàries informació financera respecte al PSOE i al PSC dels anys 2024 i 2025. Els investigadors volen conèixer els comptes d'alguns dels investigats d'una suposada trama que perseguia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE, presumptament liderada per l'exdirigent socialista Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díez. Una trama que, segons l'UCO, hauria estat finançada pel partit. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
7: La UCO sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que reclami informació addicional tributària i bancària del partit, de diverses empreses com Zaño Sociedad, propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en l'anomenat cas Leire Díez. En total, gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també hi figuren empreses de comunicació, sobre les quals la UCO vol saber des dels comptes en els que figuren com a titulars, fins a rendes, béns a l'estranger, donacions o declaracions fiscals, entre d'altres dades. La UCO vol així aprofundir més en el suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme a través d'una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. I és que el cas Leire té moltes ramificacions i les investigacions continuen. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la CEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán, Díez i l'expresident de la CEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la CEPI.
8: La col·laboració absoluta que tiene la CEPI con cualquier investigación que se esté produciendo. Absoluta. No toleraremos nada que

0: veamos que tiene algún viso de ilícito.
1: L'informe de la policia també assenyala Pedro Sánchez. Insinuen que era el número 1 de les maniobres, però el jutge, per ara, no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santo Cerdán i l'Ere 10.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta durant 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3 han votat que no accepten el preacord. Demà mateix hi ha una vaga a tot Catalunya que ja estava convocada inicialment. El sindicat USTEC assumeix el resultat de la consulta i admet que es va precipitar signant l'acord. Passa ara la pilota al Departament. Yolanda Segura és la portaveu.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
3: Qui ha celebrat el resultat d'aquesta consulta és el sindicat minoritari CGT, que de fet ja va fer campanya pel no després d'aixecar-se de les negociacions. La seva portaveu, Laura Jané, ha exigit dimissions al departament.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
3: Mentrestant, l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. Ho ha explicat a 3CAT Info el seu secretari general, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
3: En aquest cas, hi ha participat pràcticament un 53% del cens. A tot això, el govern es compromet a tirar endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris. Tot i el resultat d'aquesta consulta, des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que, com diem, la majoria de mestres i professors hagin tancat la porta a les millores pactades.
7: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
3: Per tot plegat, assegura que demà mateix mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar divendres el text. I què hi diu l'oposició? Doncs de moment carrega contra el govern per aquestes vagues dels professors, mentre que els socis parlamentaris demanen a l'executiu que escolti el sector d'una vegada per totes. Malgrat això, Esquerra i els Comuns han permès que els pressupostos de Salvador Illa hagin superat avui el primer tràmit legislatiu al Parlament. Parlament, Àlex Giral Robert.
8: El preacord fallit amb la comunitat educativa ha pres protagonisme als primers comptes de Salvador Illa en el seu debat inicial a la cambra. Des de Junts, Salvador Vergés s'ha dirigit amb sornegueria a la consellera d'Educació.
9: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú. Aquí no cessa ningú. Tothom agafat a la cadira, encara que el país sencer s'enfonsi amb vostès.
8: Els aliats del PSC han continuat separant les protestes dels docents del debat pressupostari, però han exigit a l'executiu que segueixi negociant amb els professors. Sentim Joan Ignasi Helena d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
10: Recuperar la confiança que necessitem que es recuperi en l'àmbit de l'educació, més mitjans, més recursos, més condicions.
11: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies.
8: Això mentre Juan Fernández del PP i Pilar Castillejo de la CUP han carregat precisament contra els socis d'Illa per no haver supeditat el seu suport als comptes a la resolució del conflicte a les aules.
12: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
13: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns. El segon pressupost havia de demostrar que el govern havia escoltat el país, i no ho demostra.
8: Passant de puntetes per la situació a l'àmbit educatiu, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reconegut la implicació d'Esquerra i Comuns per signar un acord pressupostari.
14: Un agraïment explícit i clar per l'exigència, sovint tossuda,

0: la responsabilitat política, el sentit de país i la generositat dels dos grups que hi donen suport.
1: Els socis també han permès tirar endavant la llei òmnibus que acompanya els comptes.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Obrim ara crònica internacional. El Congrés dels Estats Units desafia Donald Trump i aprova una resolució per frenar la seva campanya militar a l'Iran. És la primera reprimenda amb èxit de la Cambra de Representants a l'esforç bèl·lic del president després de 4 intents infructuosos liderats per l'oposició demòcrata. I si bé aquesta mesura és en gran part simbòlica perquè Donald Trump la pot acabar vetant, sí que demostra la impaciència al mateix partit del president. Washington, Oriol Serra.
4: La guerra de l'Iran està deixant cada vegada més travada la màquina de Trump, i per si això fos poc, ara quatre veus discordants del seu propi partit li han posat pals a les rodes donant suport a una resolució que ha de servir per a posar límit als anomenats poders de guerra del president dels Estats Units. Entre els quatre representants discurs del Partit Republicà hi figura el congressista per Michigan, Tom Barrett, el qual argumentava així el sentit del seu vot.
5: Comparteixo l'interès en assegurar que l'Iran no desenvolupa l'arma nuclear, però ho hem de fer a través de l'autorització de l'ús de la força que emana exclusivament del Congrés. Només el Congrés pot declarar la guerra i això és una cosa que certament hem de protegir.
4: Al costat de Barrett hi ha tres diputats republicans més que han decidit enfrontar-se a Donald Trump i dir prou a la despesa militar sense l'aprovació del Congrés. L'argument més compartit val a dir que és l'econòmic. Dos mesos després de l'inici de la guerra, els preus de la benzina i del gasoil continuen disparats. De fet, el preu del litre costa més del doble del que costava arreu del país. A estats especialment rurals com Kentucky, on un altre republicà s'ha rebel·lat contra Trump, ho estan patint encara més. La resolució encara ha de ser ratificada pel Senat nord-americà, on es preveu un vot molt dividit. Tot i així, la Casa Blanca podria acabar esquivant-la, si bé la llei diu que transcorregut 60 dies d'un conflicte bèl·lic es requereix l'aprovació del Congrés per a mantenir l'exèrcit mobilitzat. El secretari de Guerra nord-americà argumenta que el comptador es va posar a zero amb l'alto al foc de fa un mes.
3: I Israel avisa que continuarà amb les operacions sobre el terreny al sud del Líban, malgrat l'anunci d'alto al foc. Els dos països han acordat una treva amb la mediació dels Estats Units en una reunió d'ambaixadors ahir a la nit a Washington. El president libanès creu que pot entrar en vigor en les pròximes 24 hores, però ja dona senyals de fragilitat. El cessament d'hostilitats estarà condicionat al fet que s'aturin els atacs de la milícia de Hezbollah i la milícia libanesa ja ha rebutjat les negociacions. El govern israelià assegura que no retirarà les tropes del sud del Líban i que si Hezbollah ataca, bombardejaran Beirut. Yekiel Leiter és l'ambaixador israelià als Estats Units.
6: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
3: I encara un apunt abans de l'àrea de serveis, el primer passatger espanyol del creuer Ondius, que va donar positiu per antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha rebut l'alta i ja és a casa seva. L'home de 70 anys serà sotmès a un seguiment clínic durant els pròxims mesos per controlar possibles seqüeles. El viatger ha rebut l'alta després de passar més de 3 dies sense símptomes i d'obtenir un resultat negatiu en les últimes dues proves PCR. L'home va ingressar a la unitat d'aïllament d'alt nivell, l'on 11 de maig, un dia després d'haver desembarcat de l'Ondius al port de Tenerife. Mentrestant, a l'hospital continua ingressat l'altre passatger que va donar positiu i que en les últimes hores ha tingut febrícula. Els altres 12 passatgers que anaven al creuer continuen asimptomàtics. Obrim l'àrea de serveis de 3CAT Info. Comencem fent un cop d'ull al trànsit. Mariluz García, bona tarda.
7: Hola, bona tarda. Pel que fa a accidents, ja només es manté el que talla la J674 a Caldes de Malavella en totes dues direccions. També queden vehicles al voral a la P7 a l'altura de Salt, al Gironès, en direcció Barcelona, per una altra topada, però que ja no provoca retencions. Sí que hi ha trànsit més intens en aquesta zona. A l'àrea de Barcelona, després que han retirat l'accident que hi havia també a la Ronda d'Alt a l'altura de Sant Gervasi, en sentit Besòs, queda encara congestió entre Esplugues i Vallcarca. A la ronda litoral, entre Zona Franca i el Port, a l'altura de la Barceloneta i de Sant Adrià Santa Coloma, en sentit Besòs, i de Vila Olímpica a la Barceloneta, direcció Llobregat. També aturats a l'extrem sud de la Gran Via, des de l'Hospitalet, a l'altura de Fira Gran Via i fins pràcticament plaça Espanya de Barcelona, en direcció d'entrada, i també una petita cua a l'autovia A2 a l'altura de Cornellà, en direcció Lleida, i a la B30, lateral de la P7, a l'altura de Bellaterra, en direcció Girona, i a Barberà del Vallès, en direcció Tarragona. Pel que fa a la situació del transport públic, sense noves incidències, però Rodalies de Catalunya avisa que ha donat l'avís de pluges torrencials a comarques de Barcelona i Girona i pot haver afectacions al servei. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
3: Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el pla Inuncat. Escoltem doncs la previsió meteorològica del Néstor Gómez.
8: El temps de cara a les properes hores ens fa parlar de ruixats i de tempestes que poden ser intenses fins a primera hora de la nit a punts de la Catalunya central, Pirineu Oriental, i a mesura que s'acosti el vespre nit s'aniran desplaçant sobretot cap a les comarques de Girona i àrea també de Barcelona. Unes pluges que ja han recorregut part del sector del Pla de Lleida. Destaquem a les Garrigues, al voltant dels 19 litres per metre quadrat a Cervià de les Garrigues. També pluges intenses es que han caigut a punts del Pirineu, destacant una trentena de litres a Camprodon. Com dèiem, les pluges s'aniran traslladant, intensificant durant les immediates hores a punts de la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu, a la vegada que s'aniran movent cap a l'àrea de Barcelona i comarques de Girona. Tot això marxarà de cara que als vols de mitjanit. A partir de la matinada quedaran núvols a la costa i no descartem algun ruixat, alguna tempesta, fins i tot a la costa central, al Camp de Tarragona, o a les Terres de l'Ebre, amb ràpida retirada, perquè divendres serà un dia molt tranquil, amb núvols matinals, fins i tot amb el cel una mica cobert, el que es pot presentar a les Terres de l'Ebre, amb molt de sol a les comarques de l'interior i amb algunes boires a les planes. En tot cas, a la tarda creixeran núvols, però no tindran la mateixa energia d'avui. Potser s'escaparà algun ruixat minso cap al Ripollès i Osona, però la resta seran inofensius, no se n'esperen. I el que sí que podem esperar demà és una davallada clara de les temperatures, de les mínimes i també de les màximes, unes temperatures que en lloc del país arribaran als 30 graus.
3: Davant d'aquesta previsió de tempestes fortes, aquesta tarda Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat, especialment a les comarques de Girona i de Barcelona. Imma Soler, que és sotsdirectora de Protecció Civil, ha explicat a 3Cat Info que cal estar alerta a l'avís específic per intensitat de pluja acumulada en 3 hores que s'ha emès per primera vegada.
9: El que vol dir és que durant una estona llarga pot estar plovent forces. I això el que fa és que acumula força aigua també en un període petit. I pot ser que aquestes pluges són aquelles que fan doncs, que trobem al carrer anegat d'aigua, no? Per exemple, saps allò que un pam d'aigua en el carrer o sí. Que, per exemple, les clavegueres s'emplenin, doncs aquestes pluges, aquestes de 3 hores, són aquelles que valorem que poden fer més aquesta incidència cap als municipis.
3: Soler també ha dit que no està previst enviar un missatge és alerta als telèfons mòbils, ja que les previsions es mantenen en un nivell 4 sobre 6, però no es descarta si la situació empitjora.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona un narcotraficant que s'havia escapat de la presó durant un permís penitenciari al març i que ara treballava de manera il·legal per un contractista d'obres. Girona, Maria Rovira.
10: El detingut de 47 anys complia una pena de 9 anys de presó per formar part d'una organització criminal dedicada al narcotràfic que transportava grans quantitats de xix des del Marroc amb embarcacions de gran potència. Després de fugir de la presó i per evitar que el localitzessin, l'home ha estat diversos mesos amagat a casa de la seva mare, a Santa Cristina d'Aro. Després va començar a treballar per un contractista d'obres que no va contrastar la seva identitat ni li va demanar cap documentació i que li pagava amb diners no declarats. L'home ha tornat a ingressar al centre penitenciari de Puig de les Basses per continuar complint la pena.
3: I la jutgessa de Sabadell que investiga el crim d'Helena Jubany denega la petició que havia fet el principal acusat pel crim Santi La Iglesia per tenir més temps per presentar el seu escrit de defensa. La defensa de l'acusat demanava més marge perquè està a l'espera d'un contrainforme de les restes d'ADN localitzades a la roba que portava Jubany el dia del crim i que, segons la policia, incriminen La Iglesia. La magistrada li dona 5 dies perquè presenti el seu escrit, però permet que l'informe es presenti durant l'audiència. Audiència preliminar.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
3: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques. Omella lamenta que hi hagi gent a qui li agradi polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família.
11: El papa sap on ve

0: li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: De tot això també n'ha parlat David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio ha assegurat que el primer acte de Lleó 14 a la catedral es farà pràcticament tot en català.
2: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
1: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 8 minuts per 2 quarts. A aquesta hora hem de treure el cap al Parc del Fòrum de Barcelona.

0: Renaldo i Clara, Aiko el Grupo i els novaiorquesos Gis han actuat aquesta tarda al Primavera Sound. A la nit hi haurà les actuacions de Massive Attack i també de Bad Gyal. Allà hi tenim la Montse Pujol.
1: Renaldo i Clara han presentat aquí al Primavera Sound el seu últim treball, L'Encant, publicat el passat mes de maig. És el cinquè àlbum i marca un retorn del grup a sonoritats més pausades, combinades amb elements electrònics. La veu dolça i càlida de Clara Vinyals ha interpretat temes com Amb tu podria estar i Tan brillant. Clara Vinyals, que combina la recent maternitat amb la gira de presentació del nou disc, ha encandilat i ha fet ballar el públic del Primavera Sound amb la música indie-pop que els caracteritza. I en un altre espai del festival, el quartet novaiorquès Guess ha interpretat temes dels seus darrers treballs Projector i 3D Country. El seu líder, Cameron Winter, ha fet abans un concert en solitari a primera hora de la tarda a l'Auditori del Fòrum. I a les 10 de la nit, els milers d'assistents al Primavera Sound esperen amb entusiasme i deliri l'actuació de Massive Attack i de Doja Cat.
0: I del Parc del Fòrum ens n'anem a Berga. Avui és dijous de Corpus, el dia gros de la Patum, i Berga ja fa hores que fa olor de pólvora. Tot i l'amenaça de pluja, la plaça de Sant Pere s'ha omplert de gom a gom amb la Patum de lluïment. Nàtia Dell.
2: Avui tothom pendent del cel, però l'Ajuntament ja ha dit que no preveu suspendre res. Ivan Sánchez, regidor de Patum.
3: I la Patum s'adapta a tot, però som consells del patrimoni, i si hem d'enredar-hi, enredarim, i si hem d'escurçar un cop hem trobat que algun passacarés de dissabte hem escurçat alguns salts perquè hem hagut d'enredar-hi molt, doncs ens adaptarem.
2: Hem parlat amb una parella que viu a l'Argentina que s'estrena amb la Patum, ella és catalana.
4: Primera vez que veo algo así, así que nada, sorprendido por todo.
5: Em fa molta il·lusió perquè és el poble de la meva amiga Marina.
2: Avui dono sentiments a flor de pell com la Laura, tres generacions de la família implicades amb la guita grossa.
6: D'alegria, d'emoció, aquelles pessigolles quan comences a saber que s'acosta Corpus, com molt nostre, no?
2: L'Albert és geganter des de fa 14 anys, és sord de naixement, se sap els passos de memòria i els companys també l'ajuden.
7: Tata, molt bé.
8: Com que no hi sent, ell es guia molt amb el que veu per la reixeta de sota les fallides del gegant. Llavors el que fem els de la colla és anar-li marcant el tempo.
2: Per cert, que amb la guita xica avui s'ha vist algun símbol groc de suport a l'educació pública a plaça.
0: 5 minuts i 2 quarts.
9: Esports.
0: Amb el Ricard Isidre, bona tarda.
10: Bona tarda. El Barça de bàsquet es pot classificar avui per les semifinals de la Lliga CB si derrota aquest vespre a l'UCAM Múrcia, al Palau Blaugrana. El Barça domina el play-off de quarts de final per 1-0, gràcies al triomf d'abans d'ahir a la pista murciana en una sèrie que és el millor de 3 partits. Aquest enfrontament, aquest Barça-Múrcia, el podreu seguir en directe a la transmissió del Tot Gira per l'app i al web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Podem connectar-hi per saber com va el partit.
11: Des de dalt mateix no finalitzen. Han de baixar la pilota i votar. Això què? És a dir, el Billy és d'aquests. Amb el cos que té, li ha donat a dalt, l'ha agafada, l'ha baixada, ha votat, s'ha posat bé i tal. Això a l'Eurolliga...
12: Però a vegades no sempre és així, eh?
11: Això a l'Eurolliga dones temps de sobres al defensor.
13: Això és tàctica individual.
11: És agafar dalt i... Pam.
13: No, depèn.
11: Això és
13: tàctica individual, tàctica.
11: Tàctica o tècnica individual?
13: Tàctica individual. Ah. És a dir, que tot depèn de com estigui la defensa i com la tinguis posicionada, i en aquest moment ho ha fet genial.
11: Dos tirs per a Brizuela, sí. Perquè era acció de tir. Cito Alonso, cito Alonso, espera que... Yeah. Comença a guanyar-se la tècnica, sí, ara no li pitaran.
13: No, ja ho sabem, que embrutarà una mica, no?
11: Sí. Dir...
10: Bé, el Barça perd de 6 al Palau Blaugrana, 20-26 davant de l'UCAM Múrcia, el segon quart. Aquest partit que podeu seguir en aquesta transmissió del Tot Gira l'app i al web de Catalunya Ràdio. També avui, però a les 9, jugaran el segon partit de la sèrie el Tenerife i el Madrid. Demà, el Joventut de Badalona intentarà igualar la seva sèrie contra el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Mentrestant, el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, ha fet una valoració molt bona avui de la temporada.
14: La mejor temporada desde que el club está en ACB. Hemos tenido la mejor récord de victorias del club en ACB y la mejor posición clasificatoria también, ¿no? Pero de lo que más creo que podemos estar satisfechos y orgullosos es del factor humano que hemos tenido en el equipo, cómo se ha trabajado en el día a día, de la identidad que nos hemos creado.
10: San Emeterio també diu que el tècnic Moncho Fernández continuarà, tot i les informacions que el situen a l'Unicaja. Té clar, San Emeterio, que l'equip gironí jugarà a Europa la pròxima temporada, però encara no saben en quina competició. No ens movem de Girona, però ara parlem de futbol, deixem el bàsquet, perquè el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i ha reconegut que ha estat un sotrac.
7: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
10: A l'Espanyol ja tenen data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la segona ref a l'estadi municipal Olotí. Ahir ja es va concretar el primer amistós. Serà el juliol, el 29 de juliol, contra el Burnley. El club anglès també és propietat d'Alan Pace. En paral·lel, a l'Espanyol femení han renovat la portera francesa Román Salvador fins l'any vinent.
9: Sigo muy feliz en el club, va mejorando para mí cada año mi nivel, el equipo, sigo disfrutando mucho más cada año.
10: Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanquiblava. Aquest any ha jugat 25 partits com a titular amb 8 porteries a 0.
15: 3CAT Info.
10: A les 9 del vespre es juga l'amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, nou catalans, i l'Iraq, a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No hi serà Lamine Yamal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la seva lesió, tampoc Pedri, que els catalans tampoc jugarà Pedri, que els catalans Raya Cucurella i Víctor Muñoz tampoc no hi seran. De fet, a l'11, que acaba de sortir, veiem que debutarà Bernal, el jugador del Barça, i també són titulars Joan García, Gavi, Olmo i Ferran. D'altra banda, el Manchester City ha negat cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. El candidat segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Recordem que aquestes eleccions són el diumenge a la presidència del Madrid.

Ara són 8:15. A aquesta hora destaquem que la Guàrdia Civil demana al jutge que recopili la informació financera del PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025, així com de diverses persones i empreses investigades en el cas Leire Díez. Luco vol més informació del suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. A més, avui també estem destacant que demà hi tornarà a haver vaga al sector educatiu, els docents rebutjant el preacord que va tancar el Departament d'Educació amb els sindicats majoritaris la setmana passada. Han votat més de 60.000 mestres i professors i el 65% ho han fet en contra. L'USTEC entoma el resultat i crida a negociar de zero. La consellera d'Educació ha citat demà els sindicats a una reunió al Departament. A més, des d'ara i fins a les 6 també us explicarem que la Xina i els Estats Units xoquen amb motiu del 37è aniversari de la matança de Tiananmen. L'administració Trump acusa el règim xinès de censura i Pequín li recrimina que interfereix

0: apareixi en assumptes interns. A més, també explicarem les obres que es faran al metro de Barcelona aquest estiu. Les més afectades seran la línia 1 del metro, a banda de l'Hospitalet, i la línia 9 i la línia 10 Nord. A més, també els intercanviadors de Plaça Catalunya i de Verdaguer. I abans de les 8 del vespre passarem per Girona, que aquests dies acull la gravació de la sèrie Tomb Raider, una gran producció internacional d'Amazon Prime Video. Des d'avui i fins dilluns hi haurà afectacions en diverses places i carrers del centre de la ciutat. I en esports, què destacarem, Sergi Andreu?
1: Doncs que tenim en joc el segon partit de la sèrie dels quarts de final del play-off pel títol de la Lliga CB entre el Barça i l'UCAM Múrcia, el Palau Blaugrana, el segon quart. Perd de 3 l'equip de Xavi Pasqual, 26-29.
0: I pel que fa al temps, els ruixats i les tempestes seguiran actives i intenses a l'est del país fins als vols de la mitjanit. El temps de divendres serà més estable, amb sol a l'interior, boires a les planes i cel variable al litoral. A la tarda s'espera algun ruixat puntual. Al Ripollès tindrem un dia sense calor, amb màximes que no tocaran els 30 graus. Ara passen 2 minuts de 2 quarts.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com diem, la Guàrdia Civil ha demanat al jutge que reclami a l'Audiència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera respecte al PSOE i al PSC dels anys 2024 i 2025. Els investigadors volen conèixer els comptes d'alguns dels investigats d'una suposada trama que perseguia desestabilitzar causes judicials contra el govern central i el PSOE, presumptament liderada per l'exdirigent socialista Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díez. Una trama que, segons Luco, hauria estat finançada pel partit. Més detalls des de Madrid. Àngels Lafuente.
3: La UCO sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que reclami informació addicional tributària i bancària del partit de diverses empreses com Zaño Sociedad, propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en l'anomenat cas Leire Díez. En total, gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també hi figuren empreses de comunicació, sobre les quals la UCO vol saber des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a rendes, béns a l'estranger, donacions o declaracions fiscals, entre d'altres dades. La UCO vol així aprofundir més en el suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme a través d'una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. I és que el cas Leire té moltes ramificacions i les investigacions continuen. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la CEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán, Díez i l'expresident de la CEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la CEPI.
4: La col·laboració absoluta que tiene la CEPI con cualquier investigación que se esté produciendo. Absoluta. No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito.
3: L'informe de la policia també assenyala Pedro Sánchez. Insinuen que era el número 1 de les maniobres, però el jutge per ara no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díez.
0: Doncs en un comunicat el PSC assegura que no ha rebut cap requeriment, però que seguirà col·laborant amb la justícia des de la transparència. La formació insisteix que ha complert en tot moment la llei electoral i que així ho han avalat tant la sindicatura com el Tribunal de Comptes. I enmig d'aquests casos judicials, demà mateix el Butlletí Oficial de l'Estat publicarà l'ordre per començar a elaborar els pressupostos per l'any que ve. Ho ha anunciat al Congrés el ministre Arcadi Espanya, que s'ha estrenat a la Comissió d'Hisenda, on els socis li han advertit que es podria quedar sol. Arcadi Espanya ha assegurat que no volen perdre ni un minut per començar a elaborar els comptes de l'any que ve amb partides socials i amb l'eix de l'habitatge i ha estès la mà a la negociació.
4: Van a ser unos presupuestos profundamente sociales. El segundo pilar fundamental va a ser la vivienda, que será una prioridad absoluta. Unas cuentas que nazcan desde el diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida con el conjunto de fuerzas parlamentàries.
0: Un oferiment que no han recollit ni Pilar Vallugera d'Esquerra ni tampoc Idoia Sagastizábal del PNB.
5: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
6: La pregunta és con qué mayorías y con qué credibilidad.
0: El PP veu en l'anunci de pressupostos una operació publicitària perquè el 2027 serà un any electoral.

0: 3CAT Info.
1: És un dels titulars del dia. Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3, un 65%, han votat que no accepten el preacord. Demà mateix hi ha una vaga a tot Catalunya que ja estava convocada inicialment. El sindicat USTEC assumeix el resultat de la consulta i admet que potser es va precipitar signant aquest acord. Ara passa la pilota al departament. Yolanda Segura és la portaveu.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: Qui ha celebrat el rebuig dels docents és el sindicat minoritari CGT, que, de fet, ja va fer campanya pel no després d'aixecar-se de les negociacions. La portaveu, Laura Gené, ha exigit dimissions al departament.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Mentrestant, l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari Ignasi Fernández.
4: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: Mentrestant, al País Valencià, aquest migdia, 10.000 docents, segons la delegació del govern, han tornat a sortir als carrers de València. Porten més de 3 setmanes de vaga indefinida per exigir millores en l'educació. A les mobilitzacions s'hi ha unit des de dilluns una acampada. Ens ho explica des de València la Pepa Ferrer.
5: Els docents valencians acampen davant del Palau de la Generalitat des de dilluns passat. Ho fan per visibilitzar la seva lluita i amb l'ajuda de la solidaritat. Marina Pérez és professora del CEIP Salvador Tusset de València. Porta una bossa verda menuda de tela penjada al pantaló. És la caixa de resistència.
6: Pregunten de quina manera poden ajudar i altres directament van amb l'aportació de diners i els el donen.
5: Sota unes carpes hi ha marraixes d'aigua i menjar de tot tipus. Les carpes són donació d'uns veïns. L'avituallament arriba de tot arreu. Laura Pérez és professora de Cullera.
7: Realment ha sigut abrumador. Durant el primer dia es van aconseguir pràcticament les necessitats de materials i estan oferint-nos fins i tot les oues cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
5: És també l'acampada de la discòrdia i R3 diaris entre l'alcaldessa de València, Maria José Català, i la delegada del govern, Pilar Bernabé.
8: No se me pot volcar totes les competències, les de negociar en els manifestants d'una vaga autonòmica.
9: Ella no és l'alcaldessa d'una fiesta. Ella és l'alcaldessa de totes les persones que habiten en esta ciutat.
5: I és que diumenge a la plaça s'hi celebra el Corpus, una de les festes més antigues i emblemàtiques de la ciutat. I no està clar si festa i reivindicació podran conviure. Hi ha una 50ena de tendes i a dins d'una d'elles trobem Tatiana Busquets, una docent de Tavernes de la Vall Digna.
10: Ni acampar reivindicativa ni sense reivindicar. No havia anat mai d'acampar. És la meva primera vegada, perquè fem tot el que podem. No sé si aconseguirem alguna cosa, però ho hem d'intentar.
5: Demà la consellera ha citat de nou els sindicats a una nova reunió. L'esperança la mantenen.
0: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3CAT Info.
1: L'advocat penalista Jaume Alonso Cuevillas es confirma com a 4th aspirant a encapçalar la llista de Junts per Barcelona de cara a les pròximes eleccions municipals de l'any que ve. L'exdiputat juntaire al Parlament i advocat de dirigents independentistes i noms coneguts com Jair Domínguez ha anunciat a través de les xarxes que es presentarà a les primàries del partit. També hi opten l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí Galbís, la parlamentària Glòria Freixa i també la congressista Pilar Calvo. Avui dijous acabava el termini per presentar candidatures. La formació ha de comunicar si se n'han presentat més.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: I del món us expliquem que la Xina i els Estats Units han xocat amb motiu del 37è aniversari de la matança de Tiananmen, una de les mostres de repressió més recordades de la història recent de la Xina. L'administració de Trump, per via del secretari d'Estat Marco Rubio, ha acusat el règim xinès

0: és de censura per intentar esborrar el passat i Pequín li ha recriminat que interfereixi en assumptes interns. La Xina ha restringit aquest aniversari les llibertats de les famílies dels joves morts en aquell episodi, prohibint-los anar al cementiri a recordar-los. Ens ho explica des de Pequín, Francesc Canals.
1: Al voltant del cementiri de Wan'an, molt lluny del centre de la capital xinesa, hi he pogut comprovar la presència policial reforçada, una patrulla a cada encreuament i agents interceptant les poques bicicletes que s'aventuren en aquesta zona plena de parcs al peu dels turons fragrants. És un dels punts sensibles a Pequín perquè és on les famílies tradicionalment han pogut recordar les víctimes els 4 de juny. Estan unides en el grup conegut com les Mares de Tiananmen i han denunciat haver rebut un avís de la policia en què se'ls prohibia aquest cop visitar el cementiri de Wan'an. Segons fonts de la dissidència fora de la Xina, un graó més en la repressió inhumana d'aquest col·lectiu que només demostra feblesa i inseguretat en el lideratge xinès en un moment de dificultats econòmiques. Un any més, 37 aniversari, les Mares de Tiananmen han emès dies enrere un comunicat a través d'una ONG pro-drets humans fora de la Xina en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia. La portaveu de la diplomàcia xinesa, Mao Ning, ja ha respost a Marco Rubio, que hores abans deia que la censura xinesa no pot esborrar la matança. La sentim.
2: Els comentaris erronis dels Estats Units distorsionen els fets històrics, desprestigien el sistema polític i la via de desenvolupament de la Xina i interfereixen en els afers interns del país.
1: A Hong Kong, on fins la revolta prodemocràtica del 2019, durament reprimida, encara es podia commemorar Tiananmen, sota la fórmula un país, dos sistemes, ara una autonomia sense contingut real, la policia ha practicat escorcolls per evitar tota manifestació, fins i tot individual, de record de les víctimes.
0: I al Marroc hi ha polèmica per la pregunta que s'ha plantejat en un examen a estudiants de primer de batxillerat. La pregunta, que formava part de la prova de francès escrit, deia textualment: algunes persones pensen que la dona està feta només per casar-se i tenir fills. Comparteix aquesta opinió? Desenes d'intel·lectuals, polítics i ONGs han denunciat els estereotips masclistes que transmetia l'examen un cop ha començat a circular per les xarxes socials. Un regidor de la Confederació de l'Esquerra Democràtica ha fet un post irònic amb la pregunta: són les dones éssers humans? Altres organitzacions han alertat que les proves oficials no són neutres i reclamen que el Ministeri d'Educació aclareixi quins són els controls pedagògics que es fan als exàmens. Professors, intel·lectuals i periodistes han signat també una carta de protesta contra aquesta polèmica pregunta i han alertat sobre els efectes que aquests plantejaments poden tenir en les nenes marroquines. Un minut i seran 3:15. S'acosta un altre estiu d'obres al metro de Barcelona. La línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i també la 10 Nord i també els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts més afectats. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
3: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
0: Abans, l'endemà de Sant Joan, es tallarà la circulació de les línies 9 i 10 Nord entre Sagrera i 11 de setembre per adaptar el traçat de les vies que hi ha al Macropou i complir amb el calendari que segueix la Generalitat per completar el tram central de la línia 9. El secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Manel Nadal, concreta el calendari.
4: La Generalitat continua invertint al metro de Barcelona i el nostre compromís és que s'acabarà la perforació de la línia 9 aquest any. Es posaran en marxa noves estacions a finals del 27.
0: I a partir del 6 de juliol quedaran afectats dos intercanviadors. El passadís que enllaça la línia 1 i la 3 a Catalunya es tancarà per retirar amiant i l'enllaç s'haurà de fer pel carrer. A més, el de Verdaguer, que per fer-lo accessible s'haurà de tancar l'estació de la línia 4 a la Groga. L'Ajuntament justifica totes aquestes obres per aprofitar la disminució d'usuaris que hi ha a l'estiu. Ara són 7:45 del vespre. Obrim l'àrea de serveis. Primera connexió amb l'equip viari. Marilut García, bona tarda.
5: Hola, bona tarda. La incidència més destacable és que la C-17 es troba tallada ara mateix a l'altura de Ripoll en tots dos sentits per la caiguda d'arbres a la via. Hi ha uns 2 quilòmetres de cua en totes dues direccions.

0: A l'àrea de Barcelona, en canvi, es continua normalitzant la circulació. Queden, però, aturades encara a la C58, a l'altura de Montcada, direcció Barcelona, la B20, la Pota Nord, entre el túnel de Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. I pel que fa a les rondes, encara cua a la ronda de dalt entre Esplugues i Vallcarca, en sentit Besòs, i la ronda litoral a diversos trams, entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc, a l'altura del Port, a la Barceloneta, a l'altura de Diagonal Mar i també de Sant Adrià de Besòs a Santa Coloma, també direcció al Nus de la Trinitat. A l'extrem sud de la Gran Via encara queden aturades als voltants de Plaça Cerdà, sobretot en direcció d'entrada a Barcelona. El transport públic, recordem que Rodalies de Catalunya adverteix que ha donat l'avís de pluges torrencials a comarques de Barcelona i Girona i pot haver afectacions al servei i recomana informar-se abans d'anar a buscar el tren. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes fortes aquesta tarda, vespre i nit. Per tant, important la previsió del Néstor Gómez.
3: El temps de cara a les properes hores ens fa parlar de ruixats i de tempestes que poden ser intenses fins a primera hora de la nit a punts de la Catalunya central, Pirineu Oriental, i a mesura que s'acosti el vespre nit s'aniran desplaçant, sobretot cap a les comarques de Girona i àrea també de Barcelona. Unes pluges que ja han recorregut part del sector del Pla de Lleida. Destaquem a les Garrigues, al voltant dels 19 litres per metre quadrat a Cervià de les Garrigues. També pluges intenses, les que han caigut a punts del Pirineu, destacant una trentena de litres a Camprodon. Com dèiem, les pluges s'aniran traslladant, intensificant durant les immediates hores, a punts de la Catalunya central, Pirineu i Prepirineu, a la vegada que s'aniran movent cap a l'àrea de Barcelona i comarques de Girona. Tot això marxarà de cara que als vols de mitjanit. A partir de la matinada quedaran núvols a la costa i no descartem algun ruixat, alguna tempesta, fins i tot a la costa central, al Camp de Tarragona o a les Terres de l'Ebre, amb ràpida retirada, perquè divendres serà un dia molt tranquil, amb núvols matinals, fins i tot amb el cel una mica cobert, el que es pot presentar a les Terres de l'Ebre, amb molt de sol a les comarques de l'interior i amb algunes boires a les planes. En tot cas, a la tarda creixeran núvols, però no tindran la mateixa energia d'avui. Potser s'escaparà algun ruixat minso cap al Ripollès i Osona, però la resta seran inofensius, no se n'esperen. I el que sí que podem esperar demà és una davallada clara de les temperatures, de les mínimes i també de les màximes, unes temperatures que en lloc del país arribaran als 30 graus.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
2: 10 minuts i seran les 8 del vespre. Ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjan Satrapi, coneguda sobretot per la novel·la gràfica i després la pel·lícula Persepolis. Satrapi s'havia retirat fa mesos de l'esfera pública arran de la mort del seu marit. París, Isabel Galí.
4: Marjan Satrapi, mort de tristesa un any després de la mort de Matías Ripa, el seu marit i amor de la seva vida, diu el comunicat dels amics de l'artista iraniana sense anar més enllà. Estan molt afectats, ens diuen, des de l'entorn de Vincent Perono, codirector de la versió cinematogràfica de Persepolis, que va guanyar el premi del jurat al Festival de Canes del 2007. En Perono, també dibuixant, Satrapi va rodar després Pollastre amb prunes, adaptació d'un altre còmic de l'artista iraniana i ambientat també a Teheran. El cinema i la pintura han estat aquesta última etapa als seus mitjans d'expressió artístics preferits, però és sobretot la seva militància en favor dels drets de les dones i en contra de la dictadura al seu país el que l'ha mantingut activa aquests darrers anys. L'advocada Shirin Ardakani ens ha explicat que ajudava amb beques els joves que fugien de la repressió dels ayatolàs amb els diners de la novel·la gràfica Dona, vida, llibertat, que Satrapi va coordinar.
5: Una part dels beneficis s'han destinat directament als refugiats, dones periodistes que van haver de fugir de la repressió després del moviment Dona, Vida, Llibertat i que amb aquesta beca han pogut reconstruir la seva vida.
4: L'execució del seu oncle a mans del règim quan era petita la va marcar per sempre i per Ardakani veure la desesperança de l'actual situació a l'Iran l'ha acabat d'enfonsar. No ho ha pogut suportar.
2: I mentrestant, aquests dies a Girona...
6: People think history is dead, but it watches who... touches it.
2: La ciutat es prepara per a una gran producció internacional des d'avui i fins dilluns. Girona és l'escenari del rodatge de la sèrie que Amazon Prime Video està fent de Tomb Raider, protagonitzada per l'exploradora Lara Croft. Ens ho explica des de Girona la Núria Paraire.
7: Es poden veure camions pel centre de la ciutat i una gran grua al carrer Santa Clara que serveix per pujar tot l'equip de rodatge al terrat d'un dels edificis i la plaça del Vi decorada amb banderoles que recorden a festes medievals. També es gravarà als entorns de la catedral i hi haurà un cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles dels Diables de l'Unyà i la Falera gironina. Alguns

0: Premis que atorga el Ministeri de Cultura.
1: ¿Y yo cuando me voy?
2: A ver, Carmen, yo pensaba que esto ya lo habían hablado contigo.
1: Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo termino esta semana, eso lo sabe hasta el Tato. Ahí lo dejo.
0: El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol, per bé que ha excel·lit en tota mena de gèneres interpretatius. També destaquen que Carmen Machi ha sabut connectar amb el públic massivament, però que la seva gran popularitat no l'ha afectat a l'hora d'acostar-se a projectes d'autor. Nascuda a Madrid fa 62 anys, Carmen Machi va començar la seva carrera al teatre, va assolir la fama televisiva amb el personatge d'Aida a la sèrie Sete Vides i el posterior spin-off protagonitzat pel seu personatge. Al cinema ha treballat amb directors com Pedro Almodóvar i ha tingut èxits de taquilla com Ocho Apellidos Vascos, pel qual va guanyar un Premi Goya. Una de les produccions recents més aclamades ha estat La Messias, del duet de directors Los Javis. I ara parlem de teatre perquè Joan Pera protagonitza L'auca del senyor Pera, un monòleg on rememora els seus records i experiències tant personals com professionals. En un format d'auca, Pera, sol damunt de l'escenari, va fent un repàs de la seva vida amb to còmic des que era petit, quan anava a l'escola, quan va començar a dedicar-se al teatre i fins que van aparèixer a la seva vida Paco Morán o Woody Allen. L'actor ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la seva vida sempre ha sigut una mica com una auca i que el que es veurà no és ficció.
3: Allò que veurem quan hi era nano em va passar, i allò quan vaig fer la comunió em va passar, i allò quan estudiava em va passar, i a l'institut em va passar, i era normal que expliqués allò. El que passa, probablement magnifico una mica les situacions divertides, no? L'única ficció que hi ha en aquesta funció és Déu, que em renya perquè faig riure. De quina culpa en tinc jo?
0: El muntatge, dirigit per Daniel Anglès i Jaume Vinyes, es pot veure a partir d'avui al Teatre Condal de Barcelona.

0: Rosalía ajorna els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar, segons diu literalment la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut altra opció que cancel·lar aquestes actuacions. Demana als qui tinguin entrades que les conservin mentre el seu equip intenta gestionar un canvi de dates. Els concerts a Florida de la gira Lux Tour 2026 estaven previstos per avui, demà i dilluns. Més endavant, Rosalía ha de actuar a ciutats americanes com Boston i Nova York i també a Toronto, al Canadà. A partir del 16 de juliol ha de començar la gira per Sud-amèrica, on passarà pel Brasil, l'Argentina i Xile, entre d'altres països.
1: Esports.
0: Amb el Sergi Andreu, bona tarda.
2: Bona tarda. El Barça de bàsquet juga a aquesta hora contra el Camp Múrcia al Palau Blaugrana. Si guanya el seu partit, es classificarà per les semifinals de la Lliga CB, i ja que també va guanyar fa uns dies a la pista del Camp Múrcia i la sèrie és el millor de 3. De moment domina per 1-0 gràcies al triomf d'abans d'ahir a la pista murciana. De moment al descans, però, l'equip de Xavi Pasqual perd de 3 punts. Barça 40, Camp Múrcia 43. Aquest enfrontament el podeu seguir en directe a la transmissió del Tot Gira per l'app i el web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. També avui un altre partit dels quarts de final del playoff pel títol de Lliga, el que jugaran el Tenerife i el Madrid a les 9 del vespre. Demà serà el torn del Joventut, que intentarà igualar la seva sèrie contra el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Mentrestant, el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, avui ha fet una valoració molt bona de la temporada y ha parlat també d'Europa, de la temporada vinent.
3: Nosotros tenemos la intención de jugar Europa. Para mí, desafortunadamente, esto no es como el fútbol, que terminas en una posición y sabes exactamente qué competición vas a jugar. Aquí dependen de muchos factores y como club nosotros tenemos que explorar también todas las opciones. Clasificatoriamente nos corresponde una competición posiblemente, pero también tenemos que estar abierto a algunas oportunidades que pueden surgir.
2: D'altra banda, el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona divisió. Ha reconegut que ha estat un sotrac.
4: Com a màxim responsable de l'esportiu, tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tot el

0: jugadors cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
1: Càrcel també creu que cal mirar el futur i pensar a tornar com més aviat millor a la primera divisió. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini, tot i que pot afectar algunes coses. Ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. Mentrestant, a l'Espanyol ja tenen la data per al segon partit de pretemporada, que de fet serà el primer que jugaran el dia 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot, de la segona ref a l'estadi municipal d'Olot. Ahir ja es va concretar un altre amistós, el 29 de juliol, contra el Burnley. Paral·lelament, el femení de l'Espanyol ha renovat la portera francesa Romain Salvador fins l'any vinent. Sentim-la.
2: Sigo muy feliz en el club, va mejorando para mí cada año mi nivel, el equipo. Sigo disfrutando mucho más cada año.
1: A les 9 del vespre es juga l'amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, amb 9 catalans, i l'Iraq, a l'estadi de Riazor, a la Corunya. Debuta Bernal, al mig del camp, el jugador del Barça. També són titulars Joan García, Gavi, Olmo i Ferran. Recordem, amistós abans del Mundial, que començarà el dijous de la setmana que ve. Demà la selecció espanyola femenina jugarà a Palma contra Anglaterra, un partit de classificació pel Mundial de l'any que ve. A la convocatòria de Sònia Bermúdez hi ha 7 catalanes: Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Iona Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal, Jana Fernández del London City i, a més, les jugadores del Barça, en aquest cas no són catalanes, però vaja, juguen al Barça, Catacoll, Irene Paredes, Patrick Guijarro, Salma Parayuelo, Vicky López i Mapi León. El Manchester City ha negat cap possibilitat que Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. El candidat segueix ferm en la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions.
3: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
1: Més qüestions. El torneig de Roland Garros de tennis, en el quadre femení de la competició femenina, ja tenim la primera finalista. Es tracta de la russa Mirra Andreeva, que ha guanyat en 2 sets Marta Kostiuk, 6-1 i 6-3. Per tant, Andreeva és la primera finalista. A aquesta hora s'està jugant la segona semifinal del quadre femení. La juguen la tenista Diana Schneider i Maya Szwalińska, de moment amb empat a un set.
4: 3CAT Info.
5: Són les 8, bona tarda. Els docents rebutgen el preacord tancat divendres entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. L'USTEC admet que es va precipitar signant-lo, però assumeix el resultat de la consulta i fa una crida a negociar de zero. El govern manté l'oferta de l'acord. Demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. El jutge Pedraz sol·licita la informació financera del PSOE i el PSC per als anys 2024-2025 a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries. Ho fa a petició de l'UCO, de la Guàrdia Civil, que també vol més informació del suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. El no dels mestres ha irromput al Parlament a mig debat dels pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El rebuig de l'alto al foc al Líban per part de Hezbollah complica les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. El líder del grup xiïta libanès afirma que la treva pactada entre els governs d'Israel i el Líban és humiliant i que acceptar-la seria com rendir-se. Israel avisa que si Hezbollah els ataca, bombardejaran Beirut. Barcelona eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027. Ho ha anunciat l'alcalde de Jaume Collboni en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde ha explicat que a Barcelona hi ha 3.500 bicicletes compartides i que des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic. Milena Busquets publica...

0: Dones elegants, un recull de textos on fa una reflexió íntima sobre la vida quotidiana amb temes com l'amor, els fills, l'estil o la literatura. Després del gran èxit que va tenir el llibre autobiogràfic També això passarà, l'escriptora assegura que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
1: Esports.
2: Acaba de començar el tercer quart al Palau Blaugrana en el partit de quarts de final entre el Barça i l'UCAM Múrcia. De moment guanya d'un punt l'equip de Xavi Pasqual, 44-43. A les 9 juga la selecció espanyola masculina de futbol amistós a La Corunya contra l'Iraq per preparar el Mundial. De moment, en Bernal, que debutarà amb la selecció, el jugador del Barça, també són titulars Joan García, Gavi, Olmo i Ferran. I el Girona ha presentat el seu projecte a la segona divisió. Admet que el descens, Quique Gárcel, diu, ha estat un sotrac. Demana disculpes a l'afició i assegura que ja treballen per tenir nou entrenador.
0: I doble titular, l'episodi de pluges intenses ja ha arribat a Catalunya i afecta especialment les comarques del nord del país. El telèfon d'emergències ha rebut una desena de trucades per incidències vinculades amb la pluja, la majoria al Ripollès. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat. A uns ruixats intensos que ens acompanyaran fins a mitjanit i després es retiraran cap al mar. Demà tindrem un dia tranquil amb sol i boires a l'interior i amb cel variable a la costa. A la tarda hi haurà alguns ruixats puntuals al Pirineu Oriental i a Osona. L'ambient serà fresc de bon matí i no farà calor al migdia.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen 3 minuts i mig de les 8 del vespre. Soc el Marc Teixidor Valls, us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 9.
1: 3CAT Info.
0: Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta durant 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3 han votat que no accepten el preacord. Demà mateix hi ha una vaga a tot Catalunya que ja estava convocada inicialment pel cicle de mobilitzacions. El sindicat USTEC assumeix el resultat de la consulta i admet que es va precipitar signant-lo i passa la pilota al departament. Iolanda Segura és la portaveu.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: Qui ha celebrat el rebuig dels docents és el sindicat minoritari CGT, que de fet ja va fer campanya pel no després d'aixecar-se de les negociacions. La portaveu Laura Gené ha exigit dimissions al Parlament.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Mentrestant, l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb el 63% dels vots. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari Ignasi Jiménez.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: Era Ignasi Fernández, no Jiménez. En aquest cas, hi ha participat pràcticament un 53% del cens. El govern, de la seva banda, es compromet a tirar endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors hagin tancat la porta a les millores pactades.
6: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament, per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que demà mateix mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar divendres el text. L'oposició carrega contra el govern per les vagues dels professors, mentre que els socis parlamentaris demanen a l'executiu que escolti el sector d'una vegada per totes. Malgrat això, Esquerra i els Comuns han permès que els pressupostos de Salvador Illa hagin superat avui el primer tràmit legislatiu. Parlament, Àlex Giral Robert.
7: El preacord fallit amb la comunitat educativa ha pres protagonisme als primers comptes de Salvador Illa en el seu debat inicial a la cambra. Des de Junts, Salvador Vergés s'ha dirigit amb sornegueria a la consellera d'Educació.
8: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú. Aquí no cessa ningú. Tothom agafat a la cadira, encara que el país sencer s'enfonsi amb vostès.
7: Els aliats del PSC han continuat separant les protestes dels docents del debat pressupostari, però han exigit a l'executiu que segueixi negociant amb els professors. Sentim Joan Ignasi Elena d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
9: Recuperar la confiança que necessitem que es recuperi en l'àmbit de l'educació, més mitjans, més recursos, més condicions.
10: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies.
7: Això mentre Juan Fernández del PP i Pilar Castillejo de la CUP han carregat precisament contra els socis d'Illa per no haver supeditat el seu suport als comptes a la resolució del conflicte a les aules.
11: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
12: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns. El segon pressupost havia de demostrar que el govern havia escoltat el país, i no ho demostra.
7: Passant de puntetes per la situació a l'àmbit educatiu, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reconegut la implicació d'Esquerra i Comuns per signar un acord pressupostari.
13: Un agraïment explícit i clar per l'exigència, sovint tossuda, la responsabilitat política, el sentit de país i la generositat dels dos grups que hi donen suport.
7: Els socis també han permès tirar endavant la llei òmnibus que acompanya els comptes.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Anem ara a Madrid. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera i tributària del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol accedir als comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE, presumptament liderada per Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díez. Madrid, Àngels La Fuente.
14: La UCO sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que reclami informació addicional tributària i bancària del partit, de diverses empreses com Zaño Sociedad, propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en l'anomenat cas Leire Díez. En total, gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també hi figuren empreses de comunicació, sobre les quals la UCO vol saber des dels comptes en els que figuren com a titulars, fins a rendes, béns a l'estranger, donació o declaracions fiscals, entre d'altres dades. La UCO vol així aprofundir més en el suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme a través d'una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. I és que el cas Leire té moltes ramificacions i les investigacions continuen. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán, Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la SEPI.
15: La col·laboració absoluta que tiene la SEPI con cualquier investigación que se esté produciendo. Absoluta. No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito.
14: L'informe de la policia també assenyala Pedro Sánchez. Insinuen que era el número 1 de les maniobres, però el jutge per ara no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díez.
0: Doncs en un comunicat el PSC assegura que no ha rebut cap requeriment, però que seguirà col·laborant amb la justícia des de la transparència. La formació insisteix que ha complert en tot moment la llei electoral i que així ho ha avalat tant la Sindicatura de Comptes com el Tribunal de Comptes. I ara ens demanen pas des de Badajoz. En el judici del germà de Pedro Sánchez, les acusacions han doblat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys. Durant l'interrogatori, Sánchez ha negat influir o gaudir de favors en la seva plaça a la Diputació de Badajoz, que va aconseguir el 2017. Ho ha seguit tot l'enviada especial a Badajoz, la Tània Tàpia. Tània, bona tarda.
16: Què tal? Bona tarda. Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars són 7. Han elevat la petició de pena David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació, perquè creuen que es va beneficiar d'influències per accedir el 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també endollar un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu lletrat, David Sánchez ha negat que tingués capacitat d'influència en cap d'aquests procediments.
17: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
16: Per un altre dels acusats, l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició de pena fins als 4 anys. El judici està ara en un recés. Les defenses demanen suspendre 10 dies per als canvis introduïts a última hora per les acusacions. Entre ells, perquè han qualificat amb delictes nous una part de fets que es jutgen i que el tribunal havia declarat ja prescrits.
0: Des de Badajoz, enviada especial Tània Tàpia. Gràcies, bona tarda.
16: Bona tarda.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Ampliem el focus al rebuig de l'alt el foc al Líban per part de Hezbollah. Encalla les converses entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. El líder del grup xiita libanès, Naim Qassem, qualifica d'humiliants les negociacions celebrades a Washington entre representants dels governs del Líban i Israel. Els dos països han acordat una treva amb la mediació de Washington, però el cessament de les hostilitats està vinculat al fet que s'aturin els atacs de Hezbollah al nord d'Israel. En un comunicat llegit a la televisió de Hezbollah, Qassem diu que acceptar l'alt el foc pactat a Washington seria una rendició en tota regla.
18: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
0: Israel, mentrestant, ha advertit que continuarà amb les operacions militars al sud del Líban. L'ambaixador dels Estats Units, Yashel Leiter, ha recordat que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
19: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
0: En aquest context, un membre de la missió de l'ONU al Líban, de nacionalitat sèrbia, ha mort en un atac contra cascos blaus i hi ha dos ferits, a més, un dels quals és de nacionalitat espanyola.
1: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Un minut i mig, arribarem a un quart de nou del vespre. L'episodi de pluges intenses ja ha arribat a Catalunya i afecta especialment les comarques del nord del país. El telèfon d'emergències ha rebut una desena de trucades per incidències vinculades amb la pluja, la majoria al Ripollès. El Meteocat informa que s'ha superat el llindar de 20 litres per metre quadrat en menys de mitja hora al Santuari de Caral, al Berguedà, i a Sant Joan de les Abadesses, al Ripollès. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per unes pluges que poden afectar també el litoral en les pròximes hores. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declara a 3Cat Info.
20: El que vol dir és que durant una estona llarga pot estar plovent forces. I això el que fa és que acumula força aigua també en un període petit. I pot ser que aquestes pluges són aquelles que fan doncs, que trobem al carrer anegat d'aigua, no? Per exemple, saps allò que un pam d'aigua en el carrer o sí. Que, per exemple, les clavegueres s'emplenin, doncs aquestes pluges, aquestes de 3 hores, són aquelles que valorem que poden fer més aquesta incidència cap als municipis.
0: Soler també ha dit que no està previst enviar un missatge d'alerta als telèfons mòbils, ja que les previsions es mantenen en un nivell 4 sobre 6. Tot i això, aquesta mesura no es descarta si la situació empitjora. També preocupa el risc de crescuda sobtades de rius i rieres, especialment en zones del Maresme i el Barcelonès. Soler recomana evitar desplaçaments innecessaris, no travessar zones inundables i retirar els vehicles de rieres i punts baixos abans que comenci a ploure. Amb aquesta informació hem arribat al temps de l'àrea de serveis, moment en què actualitzarem la previsió meteorològica. Abans, però, sapiguem quina és la situació del trànsit, que també té afectacions derivades del temps. Els detalls els té la Mariluz García. Bona tarda.
21: Hola, bona tarda. Doncs dues informacions d'última hora. Una de bona, una de dolenta. S'ha pogut reobrir la C-17, que estava tallada a l'altura de Ripoll, en tots dos sentits, per la caiguda d'un arbre. Encara queden retencions en totes dues direccions. I el transport públic en aquesta zona també ha caigut un arbre a les vies del tren entre Ripoll i Manlleu. Per això hi ha tallada la circulació de trens de la línia R3 de Rodalies. En general, l'empresa Rodalies de Catalunya adverteix que ha donat aquest avís de pluges intenses a comarques de Barcelona i Girona, hi pot haver afectacions al servei. A les carreteres també trànsit recomana moderar la velocitat, augmentar la distància de seguretat i ser prudent en les maniobres. Ara que s'ha resolt aquesta incidència a la C-17, ja només queden cues a la Ronda de Dalt entre Diagonal i Vallcarca i també d'Horta Canyelles en sentit Besòs i a la Ronda Litoral a l'altura de Montjuïc, a la Barceloneta, a l'altura del Poble Nou i també de Sant Adrià en direcció al Nus de la Trinitat. Més informació d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
0: Néstor Gómez.
2: Tarda de ruixats i de tempestes intenses, les que estan descarregant encara hores d'ara a punts del Berguedà i del Ripollès. Destaquem pel que fa a la precipitació a Vilada, 75 litres per metre quadrat. A Castellà del Riu, 74. A Berga, 46 litres pel que fa al sector del Berguedà. Al Ripollès, Camp de Bànols, 57 litres. I altres nuclis del país, destaquem, per exemple, l'Espluga de Francolí, 28 litres per metre quadrat. Unes pluges intenses que continuaran durant les immediates hores, a la vegada que s'aniran desplaçant cap a les comarques de Girona, també cap a les comarques de la Catalunya central per el litoral de Barcelona, i arribaran aquest vespre cap a punts del litoral de Barcelona. Unes pluges que de cara als vols de mitjanit tendiran a marxar mar endins. No quedarà la nit serena, perquè s'espera que encara a la costa pugui caure algun ruixat, però que en canvi a la resta del país la nit serà prou tranquil·la. De fet, demà divendres tindrem un dia molt tranquil arreu. Potser amb alguns núvols encara a la façana costanera amb tendència a minvar. Hi ha molt de sol, el que predominarà aquest divendres a les comarques de l'interior. Només al Pirineu, durant la tarda, sorgirà alguna nuvolada, podrà deixar alguna precipitació, algun ruixat, però res a veure amb els ruixats intensos d'avui. Tot això amb unes temperatures que demà ens haurem d'abrigar una miqueta més. A primera hora del matí baixaran clarament les temperatures mínimes, però també ho faran les màximes. Demà, en lloc del país, superarem la xifra dels 28 o 29 graus. Ens quedarem clarament per sota de la xifra dels 30.
1: 3CAT Info.
0: Quan són les 8 i 18 minuts, més qüestions. Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquest tipus i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús a l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'u invertida, i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
3: Això és el que intentaven dir-los a les companyies, i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula però no ha de circular.
0: Segons l'alcalde, a més, només un 10% dels usuaris d'aquest servei eren barcelonins. Aquesta dada l'ha contradit el responsable de Relacions Institucionals de Cultra, Camil Lot.
22: A veure si podem trobar més solucions i intentar mantenir aquest servei, almenys fins a que es pugui treballar una nova regulació que tingui una mica més de sentit, no? Pot ser menys operadors, amb flota més grans, amb més recursos, per poder gestionar-ho millor i també invertir més, no?, d'alguna forma, en aquesta mobilitat.
0: Lot ha explicat que a Barcelona hi ha 7 operadors diferents de bici-sharing. Diu que, per tant, cada operador té pocs vehicles i pocs recursos per gestionar-los i que regular-los és una mica caòtic. Tot i això, fa més d'un any que hi ha un grup de treball amb l'Ajuntament que mira de gestionar i endreçar els problemes que aquestes bicicletes poden generar a l'espai públic, i assegura que la situació ha millorat molt. Els operadors esperen poder dialogar amb l'Ajuntament i redreçar la situació. I els sindicats i l'empresa Nestlé han arribat a un preacord per rebaixar el nombre d'acomiadaments i millorar les condicions dels treballadors afectats per l'expedient de regulació d'ocupació. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa de 178 a 119 les afectacions per l'ERO. La majoria d'afectats, un centenar, són de les oficines d'Esplugues, però també n'hi ha una desena a Girona i a Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores aconseguides en el preacord.
23: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida, a partir de 54 anys, es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
0: També s'ha pactat crear 25 llocs de treball a la planta de Girona vinculats a les noves instal·lacions de fabricació de càpsules biodegradables Neo. Demà els treballadors hauran de ratificar el preacord en assemblea.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Milena Busquets ha tornat avui a les llibreries amb Dones Elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat o la literatura. Textos que neixen d'un blog que ara ha seleccionat amb aquestes temàtiques.
24: L'amor, els sentiments, el problema des de sortir a passejar el gos o els teus fills o els enamoraments, l'estil, o sigui, el que et poses, l'intent de presentar-nos al món d'una forma, doncs, agradable i d'aconseguir que els altres ens estimin a través d'això, i després, doncs, els llibres, la cultura i la defensa d'una forma de viure. És una mica una guia, jo penso.
0: Busquets fa una crida, una mirada lúcida i a vegades irònica sobre el que l'envolta en uns textos que són profundament honestos.
24: Hi ha la menys impostura que jo sé fer en aquell moment, però segur que se m'escapa l'ego, que el tinc enorme, per desgràcia, com quasi tota la gent que escriu, però que no m'importi molt que la gent no això, pues, que sàpiguen que, pues, que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils, que em quedo sense diners, no intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
0: Dones elegants, el públic en català, l'editorial Univers, i en castellà ho fa Lumen, justament el segell que va fundar Esther Tusquets. El Primavera Sound escalfa motors per als concerts de Massive Attack i Doja Cat. Mentrestant, hi han actuat Gis i Àlex G. Barcelona, Montse Pujol.
4: La banda de rock formada a Brooklyn el 2016, Gis, liderat per Cameron Winter, ha destacat per recuperar una energia de rock molt lliure i imprevisible, combinant indie rock, post-punk i rock experimental. Van cridar l'atenció amb el disc Projector el 2021, però molts fans creuen que van fer un gran salt amb Three D Country el 2023, on barregen guitarres sorolloses, influències country i canvis d'estils inesperats. Gis ha interpretat aquest vespre aquí al Primavera Sound temes de la seva discografia. A la mateixa hora, en un altre escenari, era Alec G, aquest músic nord-americà de Pensilvània, que es va donar a conèixer a internet publicant discos casolans qui actuava. El seu estil barreja indie rock, música folk, música experimental i pop alternatiu, amb cançons sovint íntimes i melancòliques. I el primer gran nom internacional que actuarà avui aquí al Primavera Sound és la nord-americana Doja Cat, en la primera actuació a l'estat espanyol, i actuarà just abans de la catalana Bad Gyal.
1: 3Cat Info.
0: Més qüestions. El bisbat de Lleida ha donat més de 700 certificats de baptisme a nets de migrants que van haver de marxar del país per diverses circumstàncies. Ara els seus descendents poden obtenir la nacionalitat espanyola si demostren que els seus avis van ser batejats aquí. Lleida, Pere Joan Álvarez.
5: Són nets de lleidatans que van marxar a viure la majoria a Sud-amèrica i França. Uns tràmits que poden fer arran de la Llei de Memòria Democràtica. Hem de tenir en compte que el bisbat ha rebut unes 2.500 sol·licituds. Això vol dir que una part important de certificats demanats es deneix. En molts casos és perquè ja no existeix el llibre de baptisme que es va cremar i que va desaparèixer a causa de guerres com la del francès o la guerra civil. També n'hi ha que han presentat documents falsificats. Sentim Joel San Juan, arxiver del bisbat.
6: Inclús han agafat algunes signatures d'algun mossèn dels anys 80 que ja havia més algun certificat, l'han escanejat i l'han posat en un document que deien que era del 1890. Llavors, clar, tu veus, un mossèn del 1980 no t'ha pogut certificar res a 1890 perquè no, encara no hi ha nascut.
5: Si el certificat de baptisme és posterior al 1871, els interessats també han pogut adreçar-se al registre civil que es va crear aquell any a l'estat espanyol. L'accés a les partides de baptisme és fàcil perquè estan totes digitalitzades. Com a anècdota, un sol·licitant del certificat de baptisme es va desplaçar des de l'Argentina fins a Lleida per fer-ne la tramitació.
0: I abans dels esports, Rosalía ajorna els concerts previstos aquesta setmana a Miami i a Orlando per una emergència familiar, segons diu literalment la seva promotora en un comunicat. La cantant lamenta haver decebut els seus seguidors, però assegura que no ha tingut altra opció que cancel·lar les actuacions. Demana als qui tinguin entrades que les conservin mentre el seu equip intenta gestionar un canvi de dates. Els concerts a Florida de la gira Lux Tour 2026 estaven previstos per avui, demà i dilluns. Més endavant, Rosalía ha d'actuar a ciutats americanes com Boston i Nova York i a Toronto, al Canadà. A partir del 16 de juliol ha de començar la gira per Sud-amèrica, on passarà pel Brasil, l'Argentina, Xile i altres països.
1: Esports.
0: Fins a 8:45, Sonia Aliar, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. El Barça de bàsquet es pot classificar avui per a les semifinals de la Lliga ACB si derrota l'UCAM de Múrcia al Palau Blaugrana. El Barça domina el play-off de quarts de final per 1-0 gràcies al triomf d'abans d'ahir a la pista murciana, una sèrie que és el millor de tres partits. El partit ara, el últim quart, Barça 66, UCAM Múrcia 67. Aquest enfrontament, Barça-Múrcia, el podeu seguir en directe a la transmissió del Tot Gira per l'app i el web de Catalunya Ràdio i també per la plataforma 3Cat. També avui A les 9 s'enfronten el Tenerife i el Madrid. Demà la penya intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia, l'Olímpic de Badalona. Mentrestant, el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando Sanemeterio, ha fet una valoració molt bona de la temporada, ho ha fet avui.
9: La mejor temporada desde que el club está en ACB. Hemos tenido la mejor récord de victorias del club en ACB y la mejor posición clasificatoria también, ¿no? Pero de lo que más creo que podemos estar satisfechos y orgullosos es del factor humano que hemos tenido en el equipo, cómo se ha trabajado en el día a día, de la identidad que nos hemos creado.
8: Sanemeterio també diu que el tècnic Moncho Fernández continuarà, tot i les informacions que el situen a l'Unicaja. Sanemeterio té clar que l'equip gironí jugarà a Europa la pròxima temporada, però encara no saben en quina competició.
1: 3Cat Info.
8: El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, demana disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix

0: Reconeix que ha estat un bon sotrac.
1: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
0: Càrcel també creu que cal mirar al futur i pensar a tornar com més aviat millor a la primera divisió. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini, tot i que pot afectar algunes coses. Ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez.
2: 3Cat Info.
0: A l'Espanyol ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la segona ref a l'estadi municipal Olotí. Ahir ja es va concretar el primer amistós. Serà el 29 de juliol contra el Burnley. El club anglès també és propietat de l'Alan Pace, màxim accionista del club blanc i blau. En paral·lel, a l'Espanyol femení han renovat la portera francesa Román Salvador fins a l'any vinent.
3: Sigo muy feliz en el club, va mejorando para mí cada año mi nivel, el equipo, sigo disfrutando mucho más cada año.
0: El Manchester City, per la seva banda, nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Real Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. El candidat segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions.
4: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia de Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no al club, yo personalmente.
0: En handbol, el Barça s'enfronta demà al Valladolid a la una del migdia en el primer partit dels quarts de final de la Copa Masculina. Carlos Ortega és el tècnic blaugrana i en fa aquesta valoració.
5: Bé, és un altre títol que volem guanyar. Jo crec que l'equip està amb bona sensació, està entrenant bé, tothom està bé, els petits problemes de la temporada, de massa partits que hem jugat, però jo crec que la dinàmica és bona i volem guanyar, no? Tenim molt respecte per un torneo del CAO, que si juguem malament un dia podem anar fora.
0: Les altres eliminatòries són a les 4 Bidasoa Torrelavega, a 7:15 Navarra-Conca i a 9:15 serà el torn de l'Alacant que juga davant l'Osca.

0: Dos quarts de nou del vespre. Sintonitzeu 3CAT Info. Moment de fer un cop d'ull als principals temes que ens deixa aquest dijous, començant pel rebuig dels docents al preacord tancat divendres entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. L'Austec admet que es va precipitar signant-lo, però assumeix el resultat de la consulta i fa una crida a negociar de zero. El govern manté l'oferta de l'acord, mentre que demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. També aquesta tarda hem sabut que la Guàrdia Civil demana al jutge que recopili la informació financera i, de fet, el jutge Pedraz ha acceptat aquesta sol·licitud de la informació financera del PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025 a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries. Com dèiem, ho fa a petició de la UCO, que també vol més informació del suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre en el marc de les eleccions del Parlament del 2024. Aquestes qüestions de seguida les ampliem, però la propera mitja hora també us parlarem de Càritas Barcelona, que alerta que 3 de cada 4 persones ateses per l'entitat no tenen un habitatge digne. Prop del 50% viu de relloguer i un 13% són persones sense llar. El primer passatger espanyol l'ha rebut aquesta tarda del creuer, on dius va donar positiu en antivirus. A l'Hospital Gómez Ulla ha rebut l'alta i ja és a casa seva. I Protecció Civil activa la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona.
1: Esports.
2: Ja ha començat el partit del Barça de bàsquet al Palau contra l'UCAM de Múrcia. De moment s'estan disputant els 3 primers minuts ja de l'últim quart i el Barça està perdent 68-73. Un triomf blaugrana suposaria la classificació del Barça per a les semifinals. El Girona ha presentat el seu projecte per a la segona divisió i admet que el descens

0: ens ha estat un sotrac. El director esportiu Quique Cárcel demana disculpes. I la selecció espanyola masculina de futbol s'enfronta a les 9 a l'Iraq, a l'amistós que jugarà a la Corunya i que servirà de preparació per al Mundial que comença dijous de la setmana vinent. Marc Bernal debutarà amb la selecció espanyola.
1: 20 minuts mal comptats i arribaran als esports i els ruixats intensos d'avui ens acompanyaran fins a mitjanit i després es retiraran cap al mar. Demà tindrem un dia tranquil amb sol i boires a l'interior i amb cel variable a la costa a la tarda. Hi haurà alguns ruixats puntuals al Pirineu Oriental i també a Osona. L'ambient serà fresc de bon matí i no farà calor al migdia. Ara passen 2:45 de 2:15 del vespre. Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3 han votat que no accepten el preacord. Demà mateix hi ha una vaga a tot Catalunya que ja estava convocada inicialment pel cicle de mobilitzacions i no se'n descarten més la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa. El sindicat USTEC assumeix el resultat de la consulta i admet que es va precipitar signant-lo i passa la pilota al departament. Yolanda Segura és la portaveu.
2: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: Qui ha celebrat el rebuig dels docents és el sindicat minoritari CGT, que de fet ja va fer campanya pel no després d'aixecar-se de les negociacions. La portaveu Laura Jané ha exigit dimissions al departament.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Mentrestant, l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
4: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
1: En aquest cas, hi han participat pràcticament un 53% del cens. I el govern es compromet a tirar endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors hagin tancat la porta a les millores pactades.
5: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Doncs ho deia la consellera, assegura que demà mateix mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar divendres el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada pugui ser la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. I aquest migdia, 10.000 docents, segons la delegació del govern, han tornat a sortir als carrers de València. Porten més de 3 setmanes de vaga indefinida per exigir millores en l'educació. A les mobilitzacions s'hi han unit des de dilluns una acampada. València, Pepa Ferrer.
6: Els docents valencians acampen davant del Palau de la Generalitat des de dilluns passat. Ho fan per visibilitzar la seva lluita i amb l'ajuda de la solidaritat. Marina Pérez és professora del CEIP Salvador Tusset de València. Porta una bossa verda menuda de tela penjada al pantaló. És la caixa de resistència.
7: Pregunten de quina manera poden ajudar i altres directament van amb l'aportació de diners i els el donen.
6: Sota unes carpes hi ha marraixes d'aigua i menjar de tot tipus. Les carpes són donació d'uns veïns. L'avituallament arriba de tot arreu. Laura Pérez és professora de Cullera.
8: Realment ha sigut abrumador. Durant el primer dia es van aconseguir pràcticament les necessitats de materials i estan oferint-nos fins i tot les oes cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
6: És també l'acampada de la discòrdia i R3 diaris entre l'alcaldessa de València, Maria José Català, i la delegada del govern, Pilar Bernabé.
9: No se me pot volcar totes les competències, les de negociar, en els manifestants d'una vaga autonòmica.
10: Ella no és la alcaldesa de una fiesta. Ella es la alcaldesa de todas las personas que habitan en esta ciudad.
6: I és que diumenge a la plaça s'hi celebra el Corpus, una de les festes més antigues i emblemàtiques de la ciutat. I no està clar si festa i reivindicació podran conviure. Hi ha una cinquantena de tendes i a dins d'una d'elles trobem Tatiana Busquets, una docent de Tavernes de la Valldigna.
11: Ni acampar reivindicativa ni sense reivindicar. No havia anat mai d'acampar. És la meva primera vegada, perquè fem tot el que podem. No sé si aconseguirem alguna cosa, però ho hem d'intentar.
6: Demà la consellera ha citat de nou els sindicats a una nova reunió. L'esperança la mantenen.
12: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Dos quarts i mig de nou del vespre, el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera i tributària del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol accedir als comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE, presumptament liderada per Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díaz. Madrid, Àngels Lafuente.
13: La UCO sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que reclami informació addicional tributària i bancària del partit de diverses empreses com Zaño Sociedad, propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en l'anomenat cas Leire Díez. En total, gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també hi figuren empreses de comunicació, sobre les quals la UCO vol saber des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a rendes, béns a l'estranger, donacions o declaracions fiscals, entre d'altres dades. La UCO vol així aprofundir més en el suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme a través d'una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. I és que el cas Leire té moltes ramificacions i les investigacions continuen. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán, Díaz i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la SEPI.
14: La col·laboració absoluta que tiene la SEPI con cualquier investigación que se esté produciendo. Absoluta. No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito.
13: L'informe de la policia també assenyala Pedro Sánchez. Insinuen que era el número 1 de les maniobres, però el jutge per ara no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díez.
1: Doncs en un comunicat, el PSC assegura que no ha rebut cap requeriment, però que seguirà col·laborant amb la justícia des de la transparència. La formació insisteix que ha complert en tot moment la llei electoral i que així ho han avalat tant la sindicatura com el Tribunal de Comptes. Canviem radicalment de qüestió. El panelista Jaume Alonso Cuevillas es confirma com a quart aspirant a encapçalar la llista de Junts per Barcelona de cara a les pròximes municipals. L'exdiputat juntaire al Parlament i advocat dels dirigents independentistes i noms coneguts com Jair Domínguez ha anunciat a través de les xarxes que es presentarà a les primàries del partit. També hi opten l'actual líder del grup municipal, Jordi Martí Galvis, la parlamentària Glòria Freixa i la congressista Pilar Calvo. Avui dijous acabava el termini per presentar candidatures i la formació ha de comunicar si se n'han presentat més. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques. Omella lamenta que hi hagi gent que li agradi polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família.
15: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat i estava tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
1: De la qüestió lingüística també n'ha parlat David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadías coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es farà pràcticament tot en català.
16: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
1: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. D'altra banda, David Abadia s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte que rebrà el pontífex i amb el cost de la visita. Abadia s'ha assegurat que la presència del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior. Càritas Barcelona alerta que 3 de cada 4 persones ateses per l'entitat no tenen un habitatge digne. Prop del 50% viu al de relloguer i un 13% són persones sense llar, una xifra que s'ha duplicat en només 2 anys, segons la memòria de l'entitat del

0: 2025. El director de Càritas, Eduard Sala, avisa que l'exclusió residencial es cronifica i reclama mesures urgents per garantir l'accés a un habitatge assequible i aprovar d'una vegada per totes la llei contra el sensellarisme.
1: Aprovin la llei del sensellarisme en aquesta legislatura. Cal garantir els drets i la dignitat de les persones que viuen al carrer i això no pot continuar pendent. Catalunya no es pot permetre arribar al final d'aquesta legislatura una altra vegada deixant això per la propera.
0: 4 de cada 10 nuclis familiars atesos tenen fills a càrrec i gairebé 2 de cada 10 tenen una mare sola al capdavant. Sobre el procés de regularització extraordinari, l'entitat ha acompanyat més de 3.000 persones, un 26% dels quals són menors d'edat. Se l'avisa que hi ha famílies endeutades per tramitar els papers.
1: Ens preocupa que ja ho hem detectat, el possible endeutament de persones que per por a quedar fora del sistema estan pagant serveis que haurien de ser gratuïts d'assessorament, vale? I s'estan endeutant, estan destinant això perquè els garantirà poder existir.
0: Durant el 2025, Càritas va atendre un total de prop de 28.000 nuclis familiars, gairebé un 18% menys que l'any anterior, sobretot pels canvis en la distribució d'ajudes per aliments i per l'arribada de menys immigrants.
2: 3Cat Info.
0: El primer passatger espanyol del creuer Ondius que va donar positiu per antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid ha rebut l'alta i ja és a casa seva. L'home de 70 anys serà sotmès a un seguiment clínic durant els pròxims mesos per controlar possibles seqüeles. El viatger ha rebut l'alta després de passar més de 3 dies sense símptomes i d'obtenir un resultat negatiu en les últimes dues proves PCR. L'home va ingressar a la unitat d'aïllament del nivell l'11 de maig, un dia després d'haver desembarcat de l'Ondius al port de Tenerife. Mentrestant, a l'hospital continua ingressat l'altre passatger que va donar positiu i que en les últimes hores ha tingut febrícula. Els altres 12 passatgers que anaven al creuer continuen asimptomàtics. I atenció a aquesta polèmica al Marroc per una pregunta que s'ha plantejat en un examen a estudiants de primer de batxillerat. La pregunta, que formava part de la prova de francès escrit, deia textualment: algunes persones pensen que la dona està feta només per casar-se i tenir fills. Comparteix aquesta opinió? Desenes d'intel·lectuals, polítics i ONGs han denunciat els estereotips masclistes que transmetien l'examen un cop ha començat a circular per les xarxes socials. Un regidor de la Confederació de l'Esquerra Democràtica ha fet un post irònic amb la pregunta: són les dones éssers humans? Altres organitzacions han alertat que les proves oficials no són neutres i reclamen que el Ministeri d'Educació aclareixi quins són els controls pedagògics que es fan als exàmens. Professors, intel·lectuals i periodistes han signat també una carta de protesta contra la polèmica pregunta i han alertat sobre els efectes que aquests plantejaments poden tenir en les nenes marroquines.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: 8:45 del vespre, àrea de serveis a 3Cat Info. Connexió amb l'equip viari. Marius García, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Hi ha algunes complicacions provocades pels aiguats a la C-17. Encara queden retencions a l'altura de Ripoll, en sentit nord, i és que recordem que la via ha estat tallada prop d'una hora per la caiguda d'un arbre. Ara ja fa aproximadament mitja hora que la via es troba restablerta a la circulació. Recordem que Trànsit recomana, davant aquest avís de pluges intenses, moderar la velocitat, augmentar la distància de seguretat i ser prudent en les maniobres. A Barcelona encara queda lentitud a la Ronda de Dalt entre Sant Gervasi Basi i Canyelles en sentit a Besòs, de forma cada cop més intermitent perquè està plovent també a la capital catalana. I ara també hi ha hagut un accident a la Ronda Litoral a l'altura de Pla de Palau, aproximadament a Moll de la Fusta, en sentit Besòs, que talla un carril i que està provocant retencions des de la zona portuària. A la resta de carreteres la circulació ja pràcticament normalitzada i al transport públic recordem que també ha caigut un arbre a les vies del tren entre Ripoll i Manlleu i un tren hi ha topat, no ha descarrilat ni ha fet ferits, però hi ha tallada la circulació de trens de la línia R3 de Rodalies. Per això s'està fent servei alternatiu per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà.
2: El temps.
0: Néstor Gómez.
4: El temps de cara a les properes hores venen encapçalades per les pluges. Pluges intenses, acompanyades de tempesta i localment de calamarsa, les que descarreguen i descarregaran encara a punts del Berguedà, del Lluçanès, del Ripollès, amb tendència que es vagin movent i desplaçant cap a la resta de comarques gironines i a punts de la Catalunya central, especialment cap a Osona, posteriorment cap al Vallès i finalment arribaran a la costa. S'espera que aquestes pluges ens acompanyin fins als vols de mitjanit, sobretot a la façana costanera, ja haurà han marxat del tot del sector de les comarques del Berguedà, però encara romandran en punts de la costa. Un cop arribi mitjanit i passada mitjanit, aquestes pluges tendiran a marxar mar endins per deixar pas a una nit i matinada prou tranquil·la. Potser de matinada cap al Camp de Tarragona, costa central, encara pot haver-hi alguna tronada, algun petit ruixat, però en tot cas durarà poc, perquè divendres tindrem un dia molt tranquil. Un divendres assolellat a les comarques de l'interior, amb restes de núvols a la costa, amb boires a les planes interiors, i la tarda, doncs, en principi, molt tranquil·la. Potser sí que tindrem algun ruixat cap al Ripollès, Osona, però serà de caràcter minso, serà de caràcter puntual, res a veure amb les tempestes tan intenses d'avui. I el que tindrem demà clarament és una davallada de les temperatures. Ho notarem de bon matí i també al migdia. Les màximes al migdia, les més altes, rondaran la xifra dels 25, 26 o 27 graus, lluny fins i tot dels 30. Una temperatura que feia molts dies, pràcticament des de mitjans del mes de maig, que no era tan baixa.
2: 3CAT Info.
0: D'aquí a 12 minuts seran les 9 de la nit. Protecció Civil activa la xarxa de més de 400 sensors per detectar fuites tòxiques al polígon petroquímic i al port de Tarragona. Aquest era un dels compromisos que el Departament d'Interior va assumir l'any 2020, després de l'accident a l'empresa Iqoxe, que va causar 3 víctimes mortals. Tarragona, Ricard Buigas.
5: Els sensors es van instal·lar l'any 2024, però no s'han activat fins que s'han acabat de configurar. Creen una barrera de protecció als municipis de Constantí, el Morell, els Pallaresos, Perafort, la Pobla de Mafumet, Tarragona, Vilaseca, la Canonja i Reus. Lucía López Cerdán és la delegada del govern a Tarragona.
6: Representen, en definitiva, una capa addicional de seguretat per a la nostra població.
5: El Morell, el Tarragonès, és l'únic municipi pròxim al polígon petroquímic nord que impulsa estudis periòdics per detectar substàncies tòxiques. L'alcalde, Eloi Calvet, celebra a 3CAT Info la posada en marxa dels sensors per fer front a emergències, però recorda al govern la necessitat de fer un estudi ampli sobre la qualitat de l'aire.
7: Ho fan des de la voluntat de salvaguardar la ciutadania en un moment donat, en una emergència, i, per tant, poder analitzar molt ràpidament altes concentracions de tòxics que puguin afectar la ciutadania en un moment d'una emergència, però res té a veure amb l'estudi de la qualitat de l'aire que la Generalitat de Catalunya, a través de la taula de qualitat de l'aire, fa temps que no convoca.
5: L'activació de la xarxa forma part de l'última actualització del Pla d'Emergència Exterior del Sector Químic de Tarragona, que es va recuperar fa 6 anys després de l'accident mortal a l'empresa Iqoxe.
0: El FIMAC torna a convertir Torroella de Montgrí en l'aparador de la millor màgia internacional. El festival proposa des d'avui fins diumenge una programació transversal que combina propostes internacionals a espectacles familiars, formats íntims i activitats gratuïtes repartits per una desena d'espais de la població. Girona, Maria Rovira.
8: El FIMAC proposa una variada selecció de diferents tipus d'espectacles amb noms com Dani d'Ortiz, deixeble directe de Juan Tamariz, que obrirà la programació aquest vespre amb un superespectacle innovador i íntim. Ens ho explicava Àlex Brull, director del FIMAC.
9: Tindrem la fortuna de comptar amb Dani d'Ortiz, que és un dels millors en la seva disciplina, en cartomàgia. És un mag que fa espectacles de màgia per a mags. És increïble. El tindrem també durant el festival, però no farà el mateix que durant el sopar, i també serà en un espai una miqueta més gran, en el cine petit, però tindrem pantalles molt grans per viure-ho ben de prop.
8: Seran 4 dies de festival que, després de la gala solidària d'aquest dijous al matí per persones amb risc d'exclusió social, continuarà amb un ventall d'espectacles des de cartomàgia a mentalisme o màgia d'humor. El director del FIMAC ens en destacava alguns.
9: Mago d'Ava i Cielo, un duet argentí que és meravellós. Fa un tipus de mentalisme familiar. Luis Sotero, un gran del gènere de la cartomàgia, també de la màgia de prop. I Gascón, tenim el xilè, és una jove promesa, és dels que té més projecció de tot Llatinoamèrica. Fa màgia amb objectes quotidians, també màgia de prop. Tots aquests que estic dient succeeixen a espais singulars de Torroella de Montgrí, el Palau Solterra, l'Auditori Latina.
8: Un dels moments àlgids serà la gran gala internacional de dissabte, que reunirà a l'Auditori Teatre Espai Ter artistes de prestigi internacional en una panoràmica de la màgia més actual.
9: Podem trobar, per exemple, des d'Argentina, a Sebac, que ens fa manipulació. Sabeu, manipulació, això que van apareixent cartes del no-res? La peculiaritat d'aquest artista és que ho fa sense camiseta. Tindrem el duet britànic Jay & Joss. Arreu d'Europa estan anant pels millors escenaris. Ens faran les grans il·lusions. Tindrem màgia poètica, també amb Taylor Morgan, del Regne Unit, on donarà vida a un globus.
8: A banda dels artistes internacionals premiats arreu del món, també hi ha propostes més de quilòmetre zero, amb espectacles familiars i gratuïts a la plaça de la Vila, com els de Magó i Mireia o Mac Hugo.
0: Thank you. L'actriu Carmen Machi l'han distingit avui amb el Premi Nacional de Cinematografia 2026 que atorga el Ministeri de Cultura.
10: ¿Y yo cuando me voy?
11: A ver, Carmen, yo pensaba que...

0: esto ya lo habían hablado contigo.
1: Pues no, nadie me ha dicho nada. Que yo
2: termine... El jurat l'ha guardonat per ser una de les actrius de comèdia més importants de la història del cinema espanyol, per bé que ha excel·lit en tota mena de gèneres interpretatius. També destaquen que Carmen Machi ha sabut connectar amb el públic massivament, però

0: Ja. Una de les produccions recents més aclamades ha estat La Messias, del duet de directors Los Javis. Joan Pera protagonitza L'auca del senyor Pera, un monòleg on rememora els seus records i experiències, tant personals com professionals. En un format d'auca, Pera, sol damunt de l'escenari, va fent un repàs de la seva vida amb un to còmic des que era petit, quan anava a l'escola, quan va començar a dedicar-se al teatre, fins quan va aparèixer la seva vida Paco Morano, Woody Allen. L'actor ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la seva vida sempre ha sigut una mica com una auca i que el que es veurà no és ficció.
1: Allò que veurem quan jo era nano em va passar, i allò quan vaig fer la comunió em va passar, i allò quan estudiava em va passar, i a l'institut em va passar, i ara normal que expliqués allò. El que passa, probablement magnifico una mica les situacions divertides, no? L'única ficció que hi ha en aquesta funció és Déu, que em renya perquè faig riure. De quina culpa en tinc jo?
0: El muntatge, dirigit per Daniel Anglès i Jaume Vinyes, es pot veure a partir d'avui al Teatre Condal.
2: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3CAT Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
3: El radar, el podcast diari de notícies a 3CAT Info, amb Eloi Barrera.
2: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
4: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar...
5: L'anterior visita papal, 2010, va fer augmentar les visites...
4: I mentrestant, el recàrrec en l'IBI per penalitzar els habitatges que estan buits.
6: En una guerra arancelària no hi ha guanyadors.
4: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
7: Bona tarda.
3: Catalunya migdia.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
3: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les 2.
2: I a partir de les 3...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
3: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
0: Poc més de 5 minuts i seran les 9.
3: Esports.
0: Sergi Andreu, bona tarda.
9: Bona tarda. El Barça de bàsquet juga a aquesta hora amb la possibilitat d'accedir a les semifinals de la Lliga CB. El partit és en els últims segons. Falten ara mateix 13.3 per acabar aquest partit davant de l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana. Un Barça que domina el playoff de quarts de final per 1-0 gràcies al triomf d'abans d'ahir a la pista murciana en una sèrie que és el millor de 3. De moment, però, el Barça perd de 3 ara mateix, 87-90 davant de l'UCAM Múrcia, quan falten poc més de 13 segons. Ara hi ha temps mort al Palau Blaugrana. Per tant, tot per decidir, final incert. Podem connectar amb la transmissió del Tot Gira per l'app i el web de Catalunya Ràdio, la plataforma 3CAT, per saber com acaba aquest partit del play-off de la Lliga CB entre el Barça i l'UCAM Múrcia.
10: El de les pròrrogues. Ara t'hi veig. Ara ja trobarem aparcament.
11: I algun més. De fet, la majoria de finals ajustats a Eurolliga s'han guanyat. Bola per a Panther, sí. Bola per a Panther. 13, 12... 11, 10, Panther penetra, doble la, para, Parra, de 3, no! Rebot encara Panther, de 3, no! Derrota, i haurem d'anar a Múrcia. El Múrcia força el desempat, derrota contra tot pronòstic del Barça. Quina tallada de rotllo, Lloberes.
10: Va fent-me la xula dient que sí, t'oferia falta. L'ha intentat fer en el pal mig, però... No ho ha aconseguit de portar-lo cap a la... No, terrible aquest final, perquè a més tu acabes jugant com sempre. Bola Panther, tots oberts, i que s'ho jugui ell. No, i has tingut tres triples, no diria, perquè Panther se l'ha tirat, Parra se l'ha tirat, i Panther ja a últim hora.
12: L'últim ha estat a Panther.
10: Sí, a l'últim de l'últim.
11: Doncs bé, Panther i els finals, però en tot cas no ha vingut del final. Ha sigut un partit en què ja des del primer quart he anat dient que el Barça no havia entrat bé, no hem continuat bé, ens hem posat per davant un parell de vegades, és veritat, a l'últim quart, però ells també ho hem de dir, han tingut el dia, perquè no sé quants triples han acabat fent, en duien 16, no sé si n'han fet algun més.
9: El Barça, per tant, ha acabat perdent de 3 al Palau a l'Aurana davant de l'UCAM Múrcia, 87-90. Això vol dir que ara mateix la sèrie de quarts de final està igualada a una victòria i el tercer i definitiu partit, el que servirà per desempatar, es jugarà d'aquí un parell de dies a la pista de l'UCAM Múrcia. Per tant, el Barça que haurà de guanyar aquest tercer partit a Múrcia si vol ser a les semifinals del play-off pel títol de la Lliga ACB. Avui també hi ha un altre partit de quarts, és el Tenerife-Madrid, que començarà a les 9. Demà jugarà el Joventut, que intentarà igualar la sèrie, la seva sèrie, amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Mentrestant, el director esportiu del bàsquet

0: Girona, Fernando Sanemeterio ha fet avui una valoració molt bona de la temporada del seu equip.
1: La mejor temporada desde que el club está en ACB. Hemos tenido la mejor récord de victorias del club en ACB y la mejor posición clasificatoria también, ¿no? Pero de lo que más creo que podemos estar satisfechos y orgullosos es del factor humano que hemos tenido en el equipo, cómo se ha trabajado en el día a día, de la identidad que nos hemos creado.
0: Un Sanemeterio que ha explicat que el tècnic Moncho Fernández continuarà, tot i les informacions que el situen a l'Unicaja. Sanemeterio té clar que l'equip gironí jugarà a Europa la pròxima temporada, però encara no saben en quina competició. No ens movem de Girona, ara parlem però de futbol, perquè el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i ha reconegut que la desfeta, el descens, ha estat un sotrac.
2: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
0: A l'Espanyol ja tenen data per un altre partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la segona ref al municipal Olotí. De fet, aquest serà el primer amistós que jugarà l'Espanyol de la pretemporada. En paral·lel, el femení ha renovat la portera francesa Román Salvador fins l'any vinent. Podem sentir-la en declaracions als mitjans del club.
3: Sigo muy feliz en el club, va mejorando para mí cada año mi nivel, el equipo, sigo disfrutando mucho más cada año.
0: Román Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanc i blava. D'altra banda, a les 9 del vespre, d'aquí a 30 segons, ha de començar l'amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola i l'Iraq, a l'estadi de Riazor, a la Corunya. No juga Lamine Yamal, que continua entrenant-se al marge per recuperar-se de la seva lesió. Debut, en canvi, a l'11 de Luis de la Fuente, Bernal. També són a l'11 quatre blaugranes més, Joan García, Gavi, Olmo i Ferran.
4: Trescat Info.
5: Bona nit, són les 9. I a aquesta hora estem molt pendents del temps. Els bombers han hagut de fer 13 sortides per l'episodi de pluges que afecta des d'aquesta tarda a Catalunya. Un tren de l'R3 ha xocat contra un arbre que ha caigut a la via a Ripoll. Els bombers han evacuat les 6 persones que anaven a l'interior. Cap d'elles ha quedat ferida. També ha quedat tallada la C-17 durant una estona per la caiguda d'arbres a la carretera. Protecció Civil demana extremar les precaucions en els desplaçaments. De moment, el Primavera Sound ha aturat els concerts a causa de la pluja i estem pendents també de Berga, on a 2:15 està previst que comenci la Patum completa. Els docents rebutgen el preacord tancat divendres entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris. La USTEC admet que es va precipitar signant-lo, però assumeix el resultat de la consulta i fa una crida a negociar de zero. El govern manté l'oferta de l'acord. Demà es manté una vaga majoritària al sector a tot Catalunya. El no dels mestres ha irromput al Parlament a mig debat de pressupostos. Esquerra i els comuns han exigit al govern que reprengui el diàleg amb els sindicats d'educació, però els seus vots han permès que els comptes continuïn la tramitació parlamentària. El jutge Pedraz sol·licita la informació financera del PSOE i el PSC dels anys 2024 i 2025 a l'Agència Tributària i també a diverses entitats bancàries. Ho fa a petició de l'UCO de la Guàrdia Civil, que també vol més informació del suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. I en el judici al germà de Pedro Sánchez, les acusacions demanen 6 anys de presó per David Sánchez, el doble que fins ara, avui durant l'interrogatori, ha negat haver influït en la creació de la plaça a la Diputació de Badajoz que va aconseguir el 2017 o haver rebut cap tracte de favor. El rebuig de l'alto al foc al Líban per part de Hezbollah complica les converses

0: de pau entre els Estats Units i l'Iran, el líder del grup xiita libanès afirma que la treva pactada entre els governs d'Israel i el Líban és humiliant i que acceptar-la seria com rendir-se. Israel avisa que si Hezbollah els ataca, bombardejaran Beirut. I l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa parlarà en català durant els actes a Barcelona. La comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut de 3 al Palau Blaugrana contra el Camp Múrcia, 87-90 en el segon partit de la sèrie de quarts de final. Ara el tercer i definitiu partit es jugarà d'aquí uns dies a Múrcia. La selecció espanyola comença ara el seu partit a Riazor davant de l'Iraq. Partit amistós per preparar el Mundial. Debuta el blaugrana Bernal. I el Girona ha fet balanç de la temporada. Quique Cárcel ha demanat disculpes als aficionats i assegura que ja treballen per poder anunciar ben aviat el nou entrenador.
0: I pel que fa al temps, aquests ruixats intensos que dèiem d'avui ens acompanyaran fins a la mitjanit i després es retiraran cap al mar. Demà tindrem un dia tranquil, amb sol i boires a l'interior i amb cel variable a la costa. A la tarda hi haurà alguns ruixats puntuals al Pirineu Oriental i també a Osona. L'ambient serà fresc de bon matí i no farà calor al migdia.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 4 minuts de les 9 de la nit, us informa Laia Framis Ametller.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: I com diem, estem molt pendents del temps. Els bombers han atès 13 avisos per l'episodi de pluges que des d'aquest vespre afecta comarques de l'interior de Catalunya. La comarca del Ripollès és la que més incidències ha registrat de moment. Les fortes precipitacions han provocat la caiguda d'un arbre a la línia R3 entre Manlleu i Ripoll i un comboi hi ha acabat xocant. Els bombers han evacuat les 6 persones que anaven al tren que no han resultat ferides. A més, també han caigut arbres per la pluja a la C-17 a l'altura de Ripoll i la carretera s'ha hagut de tallar durant una estona. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès un avís de risc hidrològic a la conca del Ter després que s'hagi superat el llindar d'alerta a Sant Joan de les Abadesses i també s'ha superat el llindar de perill a la Riera de Vilada, al Berguedà. Es demana, doncs, molta precaució en zones inundables i evitar travessar rius i rieres. Aquest episodi està previst que s'allargui ben bé fins a la mitjanit. Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, n'ha parlat en declaracions a 3CAT Info.
3: El que vol dir és que durant una estona llarga pot estar plovent forces. I això el que fa és que acumula força aigua també en un període petit. I pot ser que aquestes pluges són aquelles que fan doncs, que trobem al carrer anegat d'aigua, no? Per exemple, saps allò que un pam d'aigua en el carrer o sí. Que, per exemple, les clavegueres s'emplenin. Doncs aquestes pluges, aquestes de 3 hores, són aquelles que valorem que poden fer més aquesta incidència cap als municipis.
0: Protecció Civil de Barcelona ha activat aquest vespre el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions i, de fet, acabem de saber també que la pluja ha obligat a aturar els concerts al Parc del Fòrum a Barcelona, on s'estava fent la primera jornada de pagament del Primavera Sound. Allà hi tenim el Marc Ruiz.
4: La pluja torna a afectar el Primavera Sound. De moment, l'aigua que està caient i sumada al vent ha fet que, de moment, s'estiguin suspenent les actuacions del festival. Precisament, el concert de Guix, que estava en marxa fa ben poca estona, ha hagut de parar 15 minuts abans del que estava previst, i als escenaris principals es pot llegir un missatge que diu que per precaució s'han suspès les actuacions. De moment no hi ha cap previsió de quan es podrà reprendre.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: És un altre dels titulars del dia. Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3, el 65%, han votat que no accepten el preacord. Demà, de fet, hi ha una vaga a tot Catalunya que ja estava convocada i no se'n descarten més la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa. El sindicat Ustec assumeix el resultat de la consulta i admet que es va precipitar signant aquest acord. Per això, passar la pilota al departament. Yolanda Segura és la portaveu.
5: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: Qui ha celebrat el rebuig dels docents és el sindicat

0: minoritari CGT, que de fet ja va fer campanya pel no després d'aixecar-se de les negociacions. La portaveu, Laura Gené, ha exigit dimissions al departament.
1: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Mentrestant, l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. Ho ha explicat a 3Cat Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
2: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: En aquest cas hi ha participat pràcticament un 53% del cens. A tot això, el govern es compromet a tirar endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris. Malgrat el resultat d'aquesta consulta, des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com diem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
3: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament, per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: I assegura que demà mateix mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar divendres el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà, però l'USTEC ha demanat que la trobada pugui ser la setmana vinent, tenint en compte que demà, com dèiem, hi ha vaga. A tot això, al Parlament, l'oposició carrega contra el govern per les vagues dels professors, mentre que els socis parlamentaris demanen a l'executiu que escolti el sector d'una vegada per totes. Malgrat això, Esquerra i els Comuns han permès que els pressupostos de Salvador Illa hagin superat avui el primer tràmit legislatiu. Parlament, Àlex Giral Robert.
4: El preacord fallit amb la comunitat educativa ha pres protagonisme als primers comptes de Salvador Illa en el seu debat inicial a la cambra. Des de Junts, Salvador Vergés s'ha dirigit amb sornegueria a la consellera d'Educació.
5: No cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú. Aquí no cessa ningú. Tothom agafat a la cadira, encara que el país sencer s'enfonsi amb vostès.
4: Els aliats del PSC han continuat separant les protestes dels docents del debat pressupostari, però han exigit a l'executiu que segueixi negociant amb els professors. Sentim Joan Ignasi Helena d'Esquerra i Jèssica Albiach dels Comuns.
6: Recuperar la confiança que necessitem que es recuperi en l'àmbit de l'educació, més mitjans, més recursos, més condicions.
7: Han de tornar a començar. Així que facin el favor de convocar els grups parlamentaris, de convocar els sindicats, de convocar a les famílies.
4: Això mentre Juan Fernández del PP i Pilar Castillejo de la CUP han carregat precisament contra els socis d'Illa per no haver supeditat el seu suport als comptes a la resolució del conflicte a les aules.
8: No els dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
9: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels Comuns. El segon pressupost havia de demostrar que el govern havia escoltat el país, i no ho demostra.
4: Passant de puntetes per la situació a l'àmbit educatiu, la consellera d'Economia, Alícia Romero, ha reconegut la implicació d'Esquerra i Comuns per signar un acord pressupostari.
10: Un agraïment explícit i clar per l'exigència, sovint tossuda, la responsabilitat política, el sentit de país i la generositat dels dos grups que hi donen suport.
4: Els socis també han permès tirar endavant la llei òmnibus que acompanya els comptes.
11: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera i tributària del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol accedir als comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE, presumptament aquesta trama trama liderada per Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díez. Madrid, Àngels Rafuente.
12: La UCO sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que reclami informació addicional tributària i bancària del partit, de diverses empreses com Zaño Sociedad, propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en l'anomenat cas Leire Díez. En total, gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també hi figuren empreses de comunicació

0: sobre les quals l'UCO vol saber des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a rendes, béns a l'estranger, donacions o declaracions fiscals, entre d'altres dades. L'UCO vol així aprofundir més en el suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santo Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme a través d'una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. I és que el cas Leire té moltes ramificacions i les investigacions continuen. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la SEPI.
1: La col·laboración absoluta que tiene la SEPI con cualquier investigación que se esté produciendo. Absoluta. No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito.
0: L'informe de la policia també assenyala Pedro Sánchez. Insinuen que era el número 1 de les maniobres, però el jutge, per ara, no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santo Cerdán i Leire Díez.
2: Doncs en un comunicat el PSC assegura que no ha rebut cap requeriment, però que seguirà col·laborant amb la justícia des de la transparència. La formació insisteix que ha complert en tot moment la llei electoral i que així ho han avalat tant la sindicatura com el Tribunal de Comptes. I mentrestant, en el judici, el germà de Pedro Sánchez, les acusacions han doblat la petició de pena per David Sánchez de 3 a 6 anys. Durant l'interrogatori, el familiar del president espanyol ha negat haver influït en la creació de la seva plaça a la Diputació de Badajoz. Enviada especial Tània Tapia.
3: Escoltats els interrogatoris, les acusacions populars són 7. Han elevat la petició de pena David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació, perquè creuen que es va beneficiar d'influències per accedir el 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també endollar un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu lletrat, David Sánchez ha negat que tingués capacitat d'influència en cap d'aquests procediments.
4: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
3: Per un altre dels acusats, l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició de pena fins als 4 anys. Al judici, les defenses demanen suspendre 10 dies per als canvis introduïts a última hora per les acusacions. Entre ells, perquè han qualificat amb delictes nous una part de fets que es jutgen i que el tribunal havia declarat ja prescrits.
2: Ara és un quart de 10.
5: El temps.
2: Previsió meteorològica del Néstor Gómez.
6: Tarda de ruixats i de tempestes intenses, les que estan descarregant encara hores d'ara a punts del Berguedà i del Ripollès. Destaquem pel que fa a la precipitació a Vilada, 75 litres per metre quadrat. A Castellar del Riu, 74. A Berga, 46 litres pel que fa al sector del Berguedà. Al Ripollès, Camp de Bànols, 57 litres. I altres nuclis del país, destaquem per exemple l'Espluga de Francolí, 28 litres per metre quadrat. Unes pluges intenses que continuaran durant les immediates hores, a la vegada que s'aniran desplaçant cap a les comarques de Girona, també cap a les comarques de la Catalunya central per al litoral de Barcelona, i arribaran aquest vespre cap a punts del litoral de Barcelona. Unes pluges que de cara als vols de mitjanit tendiran a marxar mar endins. No quedarà la nit serena, perquè s'espera que encara a la costa pugui caure algun ruixat, però que en canvi a la resta del país la nit serà prou tranquil·la. De fet, demà divendres tindrem un dia molt tranquil arreu, potser amb alguns núvols encara a la façana costanera amb tendència a minvar. Hi ha molt de sol que predominarà aquest divendres a les comarques de l'interior. Només al Pirineu, durant la tarda, sorgirà alguna nuvolada, podrà deixar alguna precipitació, algun ruixat, però res a veure amb els ruixats intensos d'avui. Tot això amb unes temperatures que demà ens haurem d'abrigar una miqueta més. A primera hora de matí baixaran clarament les temperatures mínimes, però també ho faran les màximes. Demà, en lloc del país, superarem la xifra dels 28 o 29 graus. Ens quedarem clarament per sota de la xifra dels 30.
2: Doncs aquesta és la previsió. El que sabem a aquesta hora és que aquesta pluja ha fet que els bombers hagin hagut de fer ja 13 sortides per aquest episodi de pluges que afecta des d'aquesta tarda a Catalunya. Un tren de l'R3, com dèiem, ha xocat contra un arbre que ha caigut a la via a Ripoll. Els bombers han hagut d'evacuar 6 persones que anaven a l'interior, però cap d'elles ha quedat ferida. I com destacàvem, també han començat el Primavera Sauna aturat de moment els concerts a causa de la pluja, i estem pendents de Berga, on a 2:15 està previst que comenci la Patum completa. D'aquí uns minuts, cap a 2:15, aquí a 3Cat Info, parlarem amb Imma Soler, que és sotsdirectora de Protecció Civil.
7: Evitem el soroll.
8: Ens allunyem de les estridències.
7: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
8: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
9: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
7: Un informatiu sense presses.
8: Per donar context als grans titulars.
9: De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès. Les notícies sota la llum de la lluna.
2: Un Catalunya Nit que començarà a les 10 de la nit i que molt probablement també estarà molt pendent d'aquestes pluges.
9: L'aposta.
2: Marc Güell, bona nit.
10: Hola, bona nit.
2: Què ens explicareu avui?
10: Doncs mira, efectivament, pendents d'aquest episodi de pluges fortes que estem explicant també des d'aquí, des de 3Cat Info, afecta bona part del país, diverses comarques. De moment, el Ripollès, que seria la més tocada amb aquestes incidències que explicàvem ara, tant a l'R3 com també aquesta tarda a la C-17. I molt pendents del cel estan també a dos punts del país, a Barcelona, el Primavera Sound, que de moment ha aturat temporalment els concerts, i també pendents de Berga, a veure què passa aquesta nit amb la Patum completa. Per tant, ho seguirem també a partir de les 10 ben atents. A banda d'això, explicarem i analitzarem aquest no dels docents al principi d'acord tancat la setmana passada entre Educació i els sindicats majoritaris del sector. El departament diu que tirarà endavant l'acord igualment. Hi ha divisió entre els sindicats i demà mateix hi ha una nova vaga en aquest sector. De tot plegat en parlarem amb Iolanda Segura, que és portaveu del sindicat USTEC, que demanava el sí a la consulta. Avui també passarem per Badajoz, perquè es fa el judici al germà de Pedro Sánchez. David Sánchez ha negat haver comès cap irregularitat en la seva contractació a la Diputació de Badajoz, i explicarem també altres casos que van esquitxant els socialistes. I com que és dijous, toca sessió golfa amb l'Àlex Gorina.
11: Pensé que dirigir pel·lícules era lo que había que hacer, porque conseguían conjuntarlo todo. Literatura, la imagen, las historias, la música. Yo soy
10: el canario. Ella és Josefina Molina, ha mort aquesta setmana. Va ser una de les dones pioneres del cinema espanyol i una de les poques de la seva generació que van aconseguir dedicar-se professionalment a la direcció. Ella avui ha inspirat la secció d'en Gorina, vol fer un homenatge a totes aquelles dones pioneres en la direcció del cinema. Per tant, en parlarem a partir de les 11. I avui també a les 11 entrevistarem en Toni Vives. Ell és escriptor, és polític, va ser, per exemple, tinent d'alcalde de Barcelona en l'època de Xavier Trias, i ara ha publicat un llibre que no té res a veure amb tot això, sinó que es diu El país secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. Aquí explica la seva experiència de 6 anys en aquest país, a l'Aràbia Saudita, al capdavant d'un projecte transformador pel país, i és que va treballar amb l'home més fort d'aquest país, de l'Aràbia Saudita, el príncep Mohammed bin Salman. Si voleu saber què va fer i tota la seva experiència allà, doncs també a les 11 aquesta entrevista amb Toni Vives.
2: Perfecte, el Catalunya Nit a partir de les 10. Us escoltem. Gràcies, Marc. Bona nit.
10: Bona nit.
9: 3Cat Info. 3Cat Info.
2: 10 minuts i seran 2:15. Continuem repassant l'actualitat i obrim crònica internacional, perquè el rebuig de l'alto al foc al Líban per part de Hezbollah encalla les converses entre els Estats Units i l'Iran per acabar amb la guerra a l'Orient Mitjà. El líder del grup xiita libanès qualifica d'humiliants les negociacions celebrades a Washington entre representants dels governs del Líban i d'Israel. Els dos països han acordat una treva amb la mediació de Washington, però el cessament de les hostilitats està vinculat al fet que s'aturin els atacs de Hezbollah al nord d'Israel. En un comunicat llegit a la televisió de Hezbollah, Qassem diu que acceptar l'alto al foc pactat a Washington seria una rendició en tota regla.
12: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto al foc fictici, interpretat com un alto al foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
2: Israel, mentrestant, ha advertit que continuarà amb les operacions militars al sud del Líban. L'ambaixador als Estats Units, Yechiel Leiter, ha recordat que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
13: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
2: Més coses, el primer passatger espanyol del creuer Ondius, que va donar positiu per antivirus a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, ha rebut l'alta i ja és a casa seva. L'home de 70 anys serà sotmès a un seguiment clínic durant els pròxims mesos per controlar possibles seqüeles. El viatger ha rebut l'alta després de passar més de 3

0: 3 dies sense símptomes i d'obtenir un resultat negatiu en les últimes dues proves PCR. L'home va ingressar a la unitat d'aïllament d'alt nivell l'11 de maig, un dia després d'haver desembarcat de l'Ondius al port de Tenerife. Mentrestant, a l'hospital continua ingressat l'altre passatger que va donar positiu i que en les últimes hores ha tingut febrícula. Els altres 12 passatgers que anaven al creuer continuen asimptomàtics.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, assegura que el papa dirà algunes paraules en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal considera exagerada la polèmica sobre la llengua i nega haver fet cap gestió arran de les crítiques. Omella lamenta que hi hagi gent a qui li agradi polemitzar i assegura que Lleó XIV, en la mesura del possible, parlarà català en tots els actes de la Sagrada Família.
2: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: De la qüestió lingüística també n'ha parlat David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona. Abadías coincideix amb Omella i considera que la polèmica és desmesurada.
3: La catedral farà, aquest és un element molt, diguem-ne, intern de la diòcesi, amb molts elements de personal de la cúria, de seminaristes, de molts elements diocesans, doncs allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: A més, ha remarcat que la cultura catalana tindrà un paper destacat en l'acte previst a l'Estadi Olímpic. I a pocs dies de la visita del papa a Barcelona, Lego ha presentat un model de 12.000 peces que reprodueix la Sagrada Família. L'empresa assegura que és el set més gran que ha fet mai en nombre de peces. El nou model s'ha creat per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí el 10 de juny. Segons l'empresa, la maqueta reprodueix tant l'escala com l'esperit de l'obra de l'arquitecte català i permet explorar de manera immersiva un dels edificis més emblemàtics del món. El set ja es pot reservar per prop de 750 euros i sortirà a la venda el mes de novembre.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el David Ubach. Bona nit.
4: Bona nit. Els encapçalem amb la derrota del Barça de bàsquet contra l'UCAM Múrcia al Palau Blaugrana. Això en el segon partit de l'eliminatòria de quarts de final del playoff per al títol de la Lliga CB de bàsquet. El Barça, que tenia opció d'accedir ja a les semifinals per la via ràpida després d'haver-se imposat dimarts en el primer enfrontament a Múrcia, avui ha acabat cedint per un marcador final de 87-90 en un duel en què, llevat d'una ratxa blaugrana en el tercer quart, en què els de Xavi Pasqual s'han escapat de 6 punts, pel que fa a la resta de l'enfrontament a grans trets, sempre han anat a remolc en el marcador fins a aquesta derrota final que envia l'eliminatòria al tercer i definitiu partit que jugarà dissabte vinent novament a Múrcia. Ha estat un final de partit en què el Barça ha disposat d'un parell de llançaments triples per haver forçat la pròrroga, que no han acabat entrant i que venien, doncs, precedits en jugades poc anteriors d'una doble falta del pivot txec Jan Veselý, molt discutida, no només pel cos tècnic i els jugadors del Barça, sinó també pel públic del Palau Blaugrana. L'aler del Barça, Joel Parra, en acabat, s'ha referit precisament a l'actuació arbitral, especialment en el tram final de partit.
5: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com he dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
4: Per tant, Parra, que assegura que han de millorar les prestacions defensives després d'aquest segon partit que el Barça ha perdut avui a casa al Palau Blaugrana. Avui també es juga el segon partit d'una altra eliminatòria de quarts de la CB. És el Tenerife-Madrid, amb els blancs, que visiten la pista del Tenerife contra les cordes, perquè van perdre a casa el primer enfrontament. Ara mateix el marcador, al minut 2 del segon quart, és de Tenerife 26, Madrid 28. Demà el Joventut intentarà igualar la seva sèrie contra el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els vitorians dominant 1-0 després del seu triomf d'ahir a casa. I mentrestant, el director esportiu del bàsquet Girona, Fernando San Emeterio, ha fet una valoració molt bona de la temporada.
6: La mejor temporada desde que el club está en ACB. Hemos tenido la mejor récord de victorias del club en ACB y la mejor posición clasificatoria también, ¿no? Pero de lo que más creo que podemos estar satisfechos y orgullosos es del factor humano que hemos tenido en el equipo, cómo se ha trabajado en el día a día, de la identidad que nos hemos creado.
4: San Emeterio també assegura que el tècnic Moncho Fernández continuarà. Totes les informacions

0: doncs, que el situen a l'Unicaja. San Emeterio també té clar que l'equip gironí jugarà a Europa la propera temporada, però encara no saben assegurar en quina competició. Del bàsquet passem al futbol.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, demana disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat una sotregada.
2: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
0: Cárcel també creu que cal mirar el futur i pensar a tornar com més aviat millor a primera. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini, tot i que pot afectar algunes coses al descens. Ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la marxa de Michel Sánchez. Pel que fa a l'Espanyol, ja hi ha data per al segon partit amistós de pretemporada dels blanquiblaus. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la segona federació a l'estadi municipal Olotí. Ahir es va concretar el primer amistós, que serà el 29 de juny contra el Barley. En paral·lel, a l'Espanyol han renovat la portera francesa Román Salvador fins a l'any vinent.
3: Sigo muy feliz en el club, va mejorando para mí cada año mi nivel, el equipo, sigo disfrutando mucho más cada año.
0: Salvador, de 28 anys, complirà la quarta temporada com a blanquiblava. I també en futbol, des de les 9 del vespre hi ha en joc l'amistós de preparació per al Mundial de Futbol entre la selecció espanyola, amb 9 catalans, i l'Iraq, a l'estadi de Riazor, a la Corunya. De moment, al minut 26 de joc, el marcador és d'Espanya 1, Iraq 1, perquè ara empaten els iraquians, el gol que inicialment havia marcat el blaugrana Ferran Torres i que havia situat l'1-0 al minut 16, ara neutralitza el marcador Iraq amb aquest gol de l'empat a 1, amb Joan Barcia com a porter titular de la selecció espanyola i també amb el debut del blaugrana Marc Bernal al mig del camp com a titular. Demà la selecció espanyola femenina juga a Palma contra Anglaterra.

0: Ara són 9:45 de la nit i a aquesta hora destaquem que els bombers han hagut de fer una trentena de sortides per l'episodi de pluges que afecta des d'aquesta tarda a Catalunya. Un tren de l'IR3 ha xocat contra un arbre que ha caigut a la via a Ripoll. Els bombers han evacuat les 6 persones que anaven a l'interior, però cap d'elles ha quedat ferida. Protecció Civil demana extremar les precaucions en els desplaçaments. De seguida tindrem en directe a 3CAT Info la seva sotsdirectora, Imma Soler. I un altre dels titulars destacats del dia: demà hi tornarà a haver vaga al sector educatiu. Els docents rebutgen el preacord que va tancar el Departament d'Educació amb els sindicats majoritaris la setmana passada. Han votat més de 60.000 mestres i professors i el 65% ho han fet en contra. L'USTEC entoma el resultat i crida a negociar de zero. La Conselleria d'Educació ha citat demà els sindicats a una reunió al Departament. I a tot això, la Guàrdia Civil demana al jutge que recopili la informació financera del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025, així com de diverses persones i empreses investigades en el cas Leire Díez. L'UCO vol més informació del suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. A més, des d'ara i fins a les 10 de la nit també us explicarem que els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona un narcotraficant que s'havia escapat de la presó durant un permís penitenciari al març. També traurem, com dèiem, el cap a Berga, on aquesta hora està previst que comenci la Patum completa. Veurem si la pluja ho permet. I abans d'arribar a les 10 passarem per Girona, que aquests dies acull la gravació de la sèrie Tomb Raider, una gran producció internacional d'Amazon Prime Video. Des d'avui i fins dilluns hi haurà afectacions en diverses places i carrers del centre de la ciutat. I en esports, què destacarem, David?
1: Doncs la derrota del Barça de bàsquet contra l'UCA en Múrcia al Palau Blaugrana per 87-90. Això en el segon partit del playoff de quarts de final de la Lliga CB de bàsquet. El Barça, que tenia opció de guanyar per accedir directament a les semifinals, amb un 2-0, ara haurà de buscar el desempat dissabte

0: vinent a la pista de l'UCA amb Múrcia en el tercer definitiu partit d'aquesta eliminatòria.
1: I pel que fa al temps, com dèiem, els ruixats intensos d'avui ens acompanyaran fins a la mitjanit i després es retiraran cap al mar. Demà tindrem un dia tranquil, amb sol i boires a l'interior i amb cel variable a la costa. A la tarda hi haurà alguns ruixats puntuals al Pirineu Oriental i també a Osona. L'ambient serà fresc de bon matí i no farà calor al migdia. Ara passen 3 minuts de 2:15.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I com diem, les pluges que cauen des d'aquesta tarda en diversos punts de Catalunya comencen a provocar algunes incidències. Els bombers han fet una trentena de sortides, la majoria a la comarca del Ripollès. La incidència més important ha estat de moment el xoc d'un tren de la línia R3 a Ripoll amb un arbre que ha caigut a la via. No hi ha hagut ferits, però sí que els bombers han evacuat el comboi. Mirem de fer repàs d'aquest rastre de pluges en connexió amb Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil. Bona nit.
3: Hola, molt bona nit.
1: I la primera pregunta és: quina situació tenim ara mateix?
3: Bé, estem encara amb aquest pas d'aquest front que ens està travessant el territori, sobretot en aquesta zona de la meitat est del territori, comarques de Catalunya Central, comarques de Girona, també les comarques de Barcelona. Ha fet aquesta primera passada, sobretot en la zona de la Catalunya Central, ja heu vist Berguedà, Ripollès, etc. I ara també aquest front està travessant també, com dèiem, encara continua plovent i ja va dirigint-se més cap al litoral i prelitoral, que és el que esperàvem, que anés sortint ja cap a mar. Però encara poden haver-hi aquestes precipitacions a tota aquesta línia de la costa, tota aquesta litoral i prelitoral de Barcelona i de Girona, en què durant ara aquestes properes hores també esperem que pugui haver-hi algun ruixat.
1: Quines són les incidències més importants o més greus que hi ha hagut fins ara?
3: De gravetat no n'hi ha hagut, pel que coneixem. Per exemple, el 112 ens ha comentat que havien rebut 74 trucades. D'aquestes 74 trucades, amb 41 casos, doncs, han tingut que acudir als operatius, siguin bombers o policia. També ens explicaven els bombers, doncs, aquesta trentena de serveis que havien tingut que fer. El més important, aquest que dèieu, aquest arbre a l'alçada de Ripoll que ha caigut i el tren, doncs, ha xocat amb ell. Eren només 4 persones les que anaven en el tren i han pogut ser evacuades. També carreteres, la C-17, ha tingut també una caiguda d'arbres també a la zona de Ripoll, ha caigut un ruixat fort a Ripoll i també en aquests moments, doncs, hi havia aquesta incidència a la C-17. Pel que fa a això que dèiem del tren, doncs, la R3 està tallada entre Ripoll i la Farga de Bevier i també aquesta línia, doncs, té aquesta incidència en aquests moments. Hi ha algunes afectacions, també s'ha de vigilar pel que fa a les conques, les lleres dels rius. L'ACA ens ha avisat de que hi havia intensitat i també increment del cabal a la conca del Llobregat i també del Ter. Sobretot també en les comarques del Berguedà i del Ripollès començaven a pujar bastant el que són les lleres petites, els barrancs, totes aquestes zones que podien acumular aigua, i aquestes zones s'han de vigilar en aquestes properes hores per aquests ruixats que estem tenint.
1: Mm-hmm. Els consta si hi ha alguna persona ferida en alguna d'aquestes incidències?
3: Que tingui coneixement jo en aquests moments no em consta cap persona que pugui haver resultat afectada.
1: Uh-huh. I vèiem també que Ripoll és de moment el municipi que potser més incidències ha acumulat. Com està la situació?
3: Sí, aquestes trucades que teníem a Ripoll, jo tenia l'últim número de trucades rebudes, 23, la majoria eren per aquesta situació que hi ha hagut acumulació d'aigua en els carrers, amb algun punt, alguna entrada de baixos, però no tinc informació de que hagi succeït cap afectació important. En aquestes zones, el Ripollès, els Vallesos, també el Berguedà, ha sigut on hi ha hagut alguna trucada més. És un número de trucades que s'està produint ara, en aquests moments encara, perquè queden encara aquest pas que té que fer per aquesta zona que dèiem del litoral i del prelitoral i que s'haurà de vigilar. Sobretot recordem, ara quan aquestes pluges passen per aquesta zona de litoral i prelitoral amb aquesta intensitat en algun moment puntual, sobretot aquelles zones que puguin ser d'acumulació d'aigua, tipus barrancs, rius, rieres, s'ha de vigilar i és perillós travessar-les si està plovent amb intensitat i pot ser que acumuli aigua i que baixi d'alguna manera amb un cert cabal.
1: Tenen constància de moment de que hi hagi perill de desbordament d'algun riu, d'alguna riera?
3: Hi ha hagut alguns que s'han anat incrementant. Aquest avís que us comentava de l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter, doncs, estava incrementant-se i que seguien aquesta vigilància, doncs, per veure en tot moment com estava aquesta situació. Sí que s'han incrementat aquests nivells, bastant dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu, doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, el que dèiem abans, són

0: persones a evitar, no acostar-s'hi i a veure aviam com va evolucionant durant la nit.
1: I precisament avui tenim en marxa doncs, dos actes multitudinaris al país. D'una banda, al Parc del Fòrum de Barcelona s'hi està fent el Primavera Sound, que de moment ha aturat els concerts, i ara a dos quarts estava previst també que hi hagués un dels plats forts de la Patum d'aquest any, i ens deien que potser s'endarreria una mica. Suposo que estan també en coordinació amb l'organització d'aquests esdeveniments, si han parlat, quines recomanacions els han fet.
0: Clar. Clar, tots aquests esdeveniments tenen pla d'autoprotecció, tenen el seu personal que els està seguint, estan en contacte tant amb l'àmbit local, amb els ajuntaments, doncs amb Berga, amb Barcelona i també amb nosaltres, i llavors el que es va veient és quina evolució va tenint. I com veieu, doncs el que estan és evidentment molt preocupats durant tot el dia per veure doncs, les instal·lacions, quines són les necessitats que puguin haver-hi i quina és la viabilitat d'aquests actes es vagin desenvolupant segons com vagi evolucionant el temps. Ja veieu que els consells que nosaltres els hi podem donar doncs és el que ja estan aplicant, que és veure aquesta situació que tenen, veure molt bé que tinguin totes les instal·lacions en correcta situació i, evidentment, doncs esperar a que hi hagi un moment oportú per poder-les continuar per veure com va. En aquests casos, nosaltres el que sempre recomanem molt és que tothom que estigui acudint en aquests actes, que estigui molt atent de les instruccions que li puguin donar les autoritats i que, evidentment, els obeeixi perquè és per la seva seguretat.
1: És la Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil. Gràcies per actualitzar-nos i per atendre la trucada de 3CAT Info. Bona nit.
0: Hola, perfecte, molt bona nit.
1: I ara ho dèiem, que s'endarrereix en principi un quart d'hora l'inici de la Patum completa, que havia de començar ara a dos quarts de deu. De moment el que diu l'Ajuntament és que els salts s'aniran fent al llarg de la nit, aprofitant els moments que no plogui. Anem en directe cap a Berga, allà hi tenim la Nati Adell. Nati, bona nit.
2: Hola, bona nit. Doncs mireu, fa uns minuts la plaça estava buida i només hi havia paraigües impermeables a la plaça Sant Pere, però la veritat és que res, en un moment la situació s'ha girat com un mitjó. La plaça s'ha anat omplint a una velocitat espectacular, ja no plou fa una estona i tothom pendent del cel, això és cert, creuant els dits perquè la pluja que ara s'ha aturat respecti la festa, una festa tan estimada com aquesta, però està clar que ningú es feia la idea, malgrat que ha estat plovent de manera intensa tota la tarda, que es pogués suspendre. Fa una estona parlava amb diferents persones de la plaça i ho veuen així.
3: És el primer cop, molt bon ambient, la gent superagradable.
4: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
5: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure pues acabaran una mica xops. Però, bueno, si no salten d'hora pues ho aplaçaran segur, però no crec que se canceli.
6: Bueno, estem pendents a veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
7: Els bergadans, pot caure el món, però la Patum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
2: Hi ha patumaires que diuen que sembla un miracle que hagi parat de ploure minuts abans de començar aquests salts, que, com deia, un salt endarrerit, un quart d'hora, per tant, han de començar, si són puntuals, aquí a 5 minuts. Les ganes de festa hi són, i la gent que, mentre plovia, ha anat fent temps a locals, bars, aprofitant per sopar, es van doncs, ja concentrant tots a la plaça, que està ja plena de gom a gom. Per cert, que fa una estona s'han sentit xiulets com aquests. S'han desplegat també cartells en contra del racisme, crits de voti, feixista, qui no voti, i molts xiulets dirigits al balcó d'autoritats on hi ha l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols, que no ha estat convidada per l'Ajuntament, però sí per la regidora del Bègic, que és l'alcaldable d'Aliança Catalana aquí a Berga. També s'han sentit crits de fora feixisme de la Patum i també crits d'independència. Aquest és l'ambient que respira ara mateix des de Berga.
1: Doncs gràcies, Nati, n'estarem pendents a veure si d'aquí a uns minuts comença aquesta Patum completa i ho expliquem al Catalunya Nit. Gràcies, bona nit.
2: Bona nit, fins ara.
1: I un altre punt de connexió que tenim a punt és amb el Primavera Sound, el Fòrum a Barcelona, on la pluja, com dèiem, ha obligat a aturar els principals concerts que s'hi estaven fent. Allà hi tenim el Marc Ruiz.
8: De moment només hi ha actuacions en un escenari. No sabrem què passarà quan s'acabi aquest concert. És l'escenari de les graderies, el Cupra, i un altre que està sota ciment. Ara bé, els escenaris principals estan aturats, segons ens diuen, perquè podria ser que hagués caigut una columna d'altaveus. Això ha fet també que hagin desallotjat la zona de premsa, perquè també és un tendal temporal i no volen tenir ningú sota cobert si és que aquest cobert és temporal. De moment, però, no sabem tampoc si acabaran reobrint o no els escenaris principals i, per tant, tampoc no sabem si continuaran en marxa les actuacions.

0: d'avui o no, perquè entre altres motius ningú de premsa no ens està aclarint aquests extrems.
1: Doncs deixem el Marc Ruiz treballant pendent del que acabi passant al Primavera Sound, si continuen o no aquests concerts, i la Nàtia Dell a Berga pendent de si es fa o no aquesta patum completa. Ho actualitzem tot plegat d'aquí a uns minuts al Catalunya Nit.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: 3 minuts i seran 3 quarts de 10 de la nit. Mentrestant, a 3CAT Info continuem repassant l'actualitat amb un dels principals titulars del dia. Els docents han rebutjat el preacord que van signar els sindicats majoritaris amb el Departament d'Educació divendres passat. A la consulta, que ha estat oberta 4 dies, hi han participat més de 60.000 mestres i professors. D'aquests, 2 de cada 3, el 65%, han votat que no accepten el preacord. Demà mateix hi ha una vaga a tot Catalunya que ja estava convocada inicialment pel CIC de mobilitzacions i no se'n descarten més la setmana que ve, coincidint amb la visita del Papa. El sindicat USTEC assumeix el resultat de la consulta i admet que potser es va precipitar signant-lo. Iolanda Segura és la seva portaveu.
3: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes, i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
1: Qui ha celebrat el rebuig dels docents és el sindicat minoritari CGT, que de fet ja va fer campanya pel no després d'aixecar-se de les negociacions. La portaveu, Laura Gené, ha exigit dimissions al departament.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
1: Mentrestant, l'altre sindicat majoritari, professors de secundària, ha avalat el preacord perquè en la seva enquesta interna ha guanyat el sí amb un 63% dels vots. A tot això, el govern es compromet a tirar endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats.
5: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
1: Per tot plegat, assegura que demà mateix mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar divendres el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà, i l'USTEC ha demanat que la trobada pugui ser la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Ara són 3:15 de la nit.
2: El temps.
1: Ja ho dèiem, que estem molt pendents de les pluges que afecten a aquesta hora alguns punts del país. Actualitzem la previsió meteorològica amb el Néstor Gómez.
6: El temps de cara a les properes hores venen encapçalades per les pluges. Pluges intenses, acompanyades de tempesta i localment de calamarsa, les que descarreguen i descarregaran encara a punts del Berguedà, del Lluçanès, del Ripollès, amb tendència que es vagin movent i desplaçant cap a la resta de comarques gironines i a punts de la Catalunya central, especialment cap a Osona, posteriorment cap al Vallès i finalment arribaran a la costa. S'espera que aquestes pluges ens acompanyin fins als vols de mitjanit, sobretot a la façana costanera. Ja hauran marxat del tot del sector de les comarques del Berguedà, però encara romandran en punts de la costa. Un cop arribi mitjanit i passada mitjanit, aquestes pluges tendiran a marxar mar endins per deixar pas a una nit i matinada prou tranquil·la. Potser de matinada cap al Camp de Tarragona, costa central, encara pot haver-hi alguna tronada, algun petit ruixat, però en tot cas durarà poc, perquè divendres tindrem un dia molt tranquil. Un divendres assolat aïllat a les comarques de l'interior, amb restes de núvols a la costa, amb boires a les planes interiors, i la tarda, doncs, en principi, molt tranquil·la. Potser sí que tindrem algun ruixat cap al Ripollès, Osona, però serà de caràcter minso, serà de caràcter puntual, res a veure amb les tempestes tan intenses d'avui. I el que tindrem demà clarament és una davallada de les temperatures. Ho notarem de bon matí i també al migdia. Les màximes al migdia, les més altes, rondaran la xifra dels 25, 26 o 27 graus, lluny fins i tot dels 30, una temperatura que feia molts dies, pràcticament des de mitjans del mes de maig, que no era tan baixa.
2: Catalunya al dia. T'expliquem el que passa més a prop teu.

0: dilluns a divendres a la 1 a 3CAT Info.
1: Ara passen 2 minuts de 3:15 de la nit. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera i tributària del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol accedir als comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE, presumptament liderada per Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díez. Més detalls des de Madrid, Àngels Lafuente.
2: La UCO sol·licita al jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, que reclami informació addicional tributària i bancària del partit, de diverses empreses com Zaño Sociedad, propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en l'anomenat cas Leire Díez. En total, gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també hi figuren empreses de comunicació, sobre les quals la UCO vol saber des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a rendes, béns a l'estranger, donacions o declaracions fiscals, entre d'altres dades. La UCO vol així aprofundir més en el suposat pagament de 20.000 euros que hauria autoritzat l'exdirigent socialista Santos Cerdán al mitjà Crònica Libre i que s'hauria dut a terme a través d'una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. I és que el cas Leire té moltes ramificacions i les investigacions continuen. Avui la Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán, Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la SEPI.
3: La col·laboració absoluta que tiene la SEPI con cualquier investigación que se esté produciendo. Absoluta. No toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito.
2: L'informe de la policia també assenyala Pedro Sánchez. Insinuen que era el número 1 de les maniobres, però el jutge, per ara, no compra la tesi, no veu cap indici contra ell i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i Leire Díez.
1: Doncs en un comunicat el PSC assegura que no ha rebut cap requeriment, però que seguirà col·laborant amb la justícia des de la transparència. La formació insisteix que ha complert en tot moment la llei electoral i que així ho han avalat tant la sindicatura com el Tribunal de Comptes.
0: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: 10 minuts i les 10, els Mossos d'Esquadra han detingut a Girona un narcotraficant que s'havia escapat de la presó durant un permís penitenciari al març i que ara treballava de manera il·legal per un contractista d'obres. Girona, Maria Rovira.
4: El detingut de 47 anys complia una pena de 9 anys de presó per formar part d'una organització criminal dedicada al narcotràfic que transportava grans quantitats de xix des del Marroc amb embarcacions de gran potència. Després de fugir de la presó i per evitar que el localitzessin, l'home ha estat diversos mesos amagat a casa de la seva mare, a Santa Cristina d'Aro. Després va començar a treballar per un contractista d'obres que no va contrastar la seva identitat ni li va demanar cap documentació i que li pagava amb diners no declarats. L'home ha tornat a ingressar al centre penitenciari de Puig de les Basses per continuar complint la pena.
1: I ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Marjan Strapi, coneguda sobretot per la novel·la gràfica i després la pel·lícula Persepolis. Satrapi s'havia retirat fa mesos de l'esfera pública arran de la defunció del seu marit. París, Isabel Galí.
5: Marjan Satrapi, mort de tristesa un any després de la mort de Matías Ripa, el seu marit i amor de la seva vida, diu el comunicat dels amics de l'artista iraniana sense anar més enllà. Estan molt afectats, ens diuen, des de l'entorn de Vincent Perono, codirector de la versió cinematogràfica de Persepolis, que va guanyar el premi del jurat al Festival de Canes del 2007. En Perono, també dibuixant, Satrapi va rodar després Pollastre amb prunes, adaptació d'un altre còmic de l'artista iraniana i ambientat també a Teheran. El cinema i la pintura han estat aquesta última etapa als seus mitjans d'expressió artístics preferits, però és sobretot la seva militància en favor dels drets de les dones i en contra de la dictadura al seu país el que l'ha mantingut activa aquests darrers anys. L'advocada Shirin Ardakani ens ha explicat que ajudava amb beques els joves que fugien de la repressió dels ayatolàs amb els diners de la novel·la gràfica Dona, vida, llibertat, que Satrapi va coordinar.
6: Una part dels beneficis s'han destinat directament als refugiats, dones, periodistes que van haver de fugir de la repressió després del moviment Dona, vida, llibertat i que amb aquesta beca han pogut reconstruir la seva vida.
5: L'execució del seu oncle a mans del règim quan era petita la va marcar per sempre.

0: i per Ardakani veure la desesperança de l'actual situació a l'Iran l'ha acabat d'enfonsar. No ho ha pogut suportar.
1: I Girona es prepara per una gran producció internacional.

0: hi haurà un cercavila de gegants i coets amb la participació de les colles dels Diables de l'Unyà i la Falera gironina. Alguns gironins esperen poder veure l'actriu protagonista, Sophie Turner.
1: Si passo per aquí algun dia, doncs aprofitaré i miro a veure si la veig.
2: Està bé que es facin coses, mentre no siguin excessivament sovint.
0: Segons l'Associació de Comerciants del Centre, algunes botigues hauran de tancar i se les indemnitzarà.
3: I Milena Busquets publica Dones elegants, un recull de textos on transforma la vida quotidiana en reflexions íntimes sobre l'amistat, els fills, l'estil o l'alta cultura i la literatura. Textos que neixen d'un blog que ara ha seleccionat i que són profundament honestos.
4: Hi ha la menys impostura que jo sé fer en aquell moment, però segur que se m'escapa l'ego, que el tinc enorme, per desgràcia, com quasi tota la gent que escriu, però que no m'importi molt que la gent no això, doncs que sàpiguen que, doncs que vaig al psiquiatre, que les relacions sentimentals no són fàcils, que em quedo sense diners, no intento passar-me per una altra escriptora que no sóc.
3: L'autora del gran èxit, També això passarà, assegura que no vol viure sota la pressió de les crítiques.
4: Això sí que és presentar-se en un judici popular general. Si no agrado, no agrado, podria agafar crítica i esforçar-me. No sóc una pija, sí, sóc molt catalana i m'hi sento, tal. És igual, seguiran pensant i no, perdre el temps, no el podem perdre.
3: Dones elegants el publica en català l'editorial Univers i en castellà ho fa Lumen. 5 minuts i seran les 10 de la nit.
5: Esports.
3: David Ubach, bona nit de nou.
6: Bona nit. Esports, que arrenquem recordant la victòria, la derrota, volíem dir, recent del Barça de bàsquet, l'equip blaugrana que buscava la victòria contra l'UQAM en Múrcia al Palau Blaugrana per accedir per la via ràpida a les semifinals amb un 2-0 a la sèrie de quarts de final de la CB de bàsquet, però els de Xavi Pasqual s'hauran de jugar tot el desempat al tercer definitiu partit que jugarà dissabte novament a Murcia, allà on van guanyar el primer punt d'aquesta eliminatòria els blaugranars abans d'ahir dimarts. Avui s'han deixat sorprendre per l'UQAM Murcia 87-90 a casa, i aquest marcador advers doncs envia l'eliminatòria, com dèiem, al tercer definitiu partit de dissabte en un duel. Avui en què el Barça principalment ha anat sempre a remolc en el marcador, amb encert dels murcians en els triples principalment, la qual cosa els ha elevat la notació. Joel Parra admetia doncs aquestes mancances defensives en acabat.
7: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com t'he dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema de rits no entraré, la veritat.
6: Ara tenim en joc el segon partit també de l'eliminatòria de quarts entre el Tenerife i el Madrid. Els blancs, que han de guanyar per evitar l'eliminació, ja que el Tenerife es va imposar a Madrid també abans d'ahir dimarts. Al descans, el Madrid està guanyant de 6 punts. Tenerife 45, Madrid 51. Un marcador que enviaria també aquesta sèrie de quarts al desempat. Demà el Joventut intentarà igualar la seva eliminatòria contra el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Del bàsquet passem al futbol.
5: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, demana disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat un sotrac. Cárcel també creu que cal mirar el futur i pensar a tornar com més aviat millor a primera. Assegura que el projecte de la propietat és a llarg termini, tot i que admet que pot afectar algunes coses al descens. Ha acabat per dir que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez.
8: Treballant amb moltes situacions, amb què és el que realment necessitem en aquest moment de caiguda, de saber que hi ha una plantilla que no serà fàcil gestionar perquè hi ha moltes jugadors sota contracte. Tenim que buscar l'ideal conductor des del nostre punt de vista, des del meu punt de vista, per poder treballar sobretot els aspectes de mentals. És molt important que aquest conductor doncs, estigui preparat, però també a la vegada amb la il·lusió màxima per poder tirar això endavant.
6: Pel que fa a l'Espanyol, ja tenen la data per al segon partit amistós de pretemporada, que serà el 18 de juliol contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'Estadi Municipal de la capital de la Garrotxa. En paral·lel, a l'Espanyol femení han renovat la portera francesa Román Salvador fins a l'any vinent. Salvador, de 28 anys, complirà així la quarta temporada com a blanquiblava. I també en futbol tenim en joc al descans l'amistós de preparació de la selecció espanyola masculina de cara al Mundial de Futbol. El combinat de Luis de la Fuente, amb nou jugadors catalans, s'enfronta a l'Iraq a l'estadi de Riazor a la Corunya, i al descans el marcador és d'empat a un gol. S'ha avançat la selecció espanyola amb gol del blaugrana Ferran Torres, però han neutralitzat d'un xut llunyà els iraquians

0: amb Joan Garcia, el porter del Barça, sota els pals, també amb titularitat i debut amb la selecció espanyola absoluta per al migcampista del Barça, Marc Bernal. En aquest partit no hi és Lamine Yamal, que es continua entrenant al marge per recuperar-se de la lesió. Demà la selecció espanyola femenina jugarà a Palma contra Anglaterra en partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. A la convocatòria de Sònia Bermúdez hi ha 7 catalanes, que són Aitana Bonmatí, Clara Serra Jordi, Alexia Putellas, Clàudia Pina i Ona Batlle del Barça, Laia Codina de l'Arsenal i Jana Fernández de London City. A més, hi ha les de blaugranes Catacoll, Irene Paredes, Patrick Jarro, Salma Parolluelo, Vicky López i Mapi León.
1: 3CAT Info.
0: Afegim que el torneig de tenis de Roland Garros ja ha quedat definida la final femenina que jugaran dissabte la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maya Chwalinska. Chwalinska, la jugadora de rànquing més baix dels últims 50 anys, accedir a una final. Ocupa la posició 114 del rànquing mundial i prové de la fase prèvia. Chwalinska s'ha imposat en semifinals en 2 sets a Diana Schneider, 7-6-6-4. La seva rival, Andreeva, ha superat 6-1 i 6-3 Marta Kostyuk. Mentrestant, el barceloní Mercè Granollers jugarà demà al migdia a les semifinals dels dobles masculins amb Horacio Ceballos contra la parella italiana formada pel duet Bolelli i Babasori. Demà també tindrem les semifinals masculines individuals entre Cobol i Arnaldi d'una banda i entre Mensik i Esberef de l'altra. I en handbol, el Barça s'enfrontarà demà al Valladolid, al primer partit dels quarts de final de la Copa Masculina d'handbol. Les altres eliminatòries són Bidasoa, Torrelavega, Nava Conca i Alacanosca.

0: contundent dels mestres a l'acord dels sindicats majoritaris amb el govern obre una etapa de gran incertesa de cara al final de curs i a l'inici de la següent. Aquí sentim, en el moment de conèixer el resultat, part dels representants sindicals que havien estat negociant en aquests últims dies aquest acord. La USTEC, que era partidària del sí, ha rectificat i ara crida demà a seguir la vaga i a participar en les protestes. La consellera Niubó havia dit que un no podia portar un escenari de caos. Avui ha explicat que els acords firmats divendres s'aplicaran.
1: El compromís i la voluntat de continuar desplegant aquest acord hi és, i aquest és el que, això és el que volem transmetre, no? Aquest missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
0: Demà la consellera farà una ronda de trobades amb els sindicats que van firmar l'acord. Al Catalunya Nit entrevistarem en directe la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
2: El cop de puny de la taula dels docents també ha marcat el debat dels pressupostos al Parlament, estirada d'orelles de l'oposició al govern i Junts, que ha demanat a la consellera Niubó que s'aparti de les negociacions. La bona notícia per als de Salvador Illa és que els comptes tiren endavant gràcies al suport d'Esquerra i els Comuns.
0: Catalunya Nit. Aquest vespre, Protecció Civil ha emès una alerta per temps violent amb possibilitat de pedra i ratxes de vent superior als 90 km per hora. Les comarques afectades són Osona, el Lluçanès, el Ripollès, el Solsonès i, en perill molt alt, el Berguedà. Cal estar pendent aquí, a les lleres dels rius. Això tot plegat en una nit assenyalada a Berga, amb dijous de Corpus, la primera nit de la Patum. Un temporal que després s'ha mogut cap al litoral i que també està esgarrant la festa al Primavera Sound. A aquesta hora estaria actuant Massive Attack, però s'han suspès les actuacions. De seguida connectarem amb la Patum i també amb el Primavera Sound. És un temporal que s'ha anat movent i per això serà important escoltar bé la previsió del temps amb el Néstor Gómez i estar atents a la ràdio.
2: El Líban i Israel han acordat una treva amb la mediació de Washington. El grup libanès Hezbollah, però, no l'accepta, i això fa trontollar també les converses entre els Estats Units i l'Iran.
0: L'Ajuntament de Barcelona no renovarà les llicències a les bicicletes compartides, les que es poden llogar des de diversos punts de la ciutat. Jaume Collboni ho ha anunciat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
3: Trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
0: Les empreses que gestionen les 3.500 bicicletes de Barcelona no entenen la decisió de l'alcalde.

0: Desde l'any passat han millorat moltíssim. Tots els indicadors han millorat, tot el treball, el grup de treball amb l'Ajuntament ha funcionat bé, tenim menys incidències, tenim menys queixes de part de la ciutadania. En general, tot això ha anat força bé.
1: Són les 10 i 3 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
2: Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Els bombers han atès de moment una trentena d'avisos per l'episodi de pluges que des d'aquest vespre afecta especialment comarques de l'interior de Catalunya. La del Ripollès és la que més incidències ha registrat amb el xoc d'un tren contra un arbre de la línia R3. No hi ha persones ferides, però Protecció Civil demana molta precaució amb la crescuda de rius i rieres. Oriol Pujadó, bona nit.
1: Què tal? Bona nit.
0: Quines són les incidències més destacades fins ara per la pluja?
1: Doncs, mira, actualitzem si et sembla. Com deies, però la més destacada és el xoc d'aquest tren, un comboi de la R3, ha atropat aquest vespre contra un arbre que havia caigut a la via a l'altura de Ripoll. Ningú ha pres mal. Els bombers sí que han hagut d'evacuar les quatre persones que anaven a bord del tren. També han hagut d'ajudar un cotxe que havien quedat embarrancat per l'aigua i s'han produït esllavissades a la C26, a Borredà. La pluja ha fet caure també arbres a la C17, a Ripoll. La carretera ha hagut de ser tallada durant una estona fins que els han retirat, i en aquest municipi, a Ripoll, també s'han vist carrers inundats i alguns baixos amb aigua a l'interior. De moment, però, i afortunadament no consta cap persona ferida. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic a diversos punts. Per exemple, a la conca del Ter s'ha superat el llindar d'alerta a Sant Joan de les Abadesses. També el llindar de perill a la Riera de Vilà del Berguedà i un avís de risc hidrològic a la conca del Ter amb superació de llindar d'alerta també a Ripoll. Per tot plegat, es demana molta precaució en aquestes zones, en zones inundables, i es demana evitar travessar rius i rieres. Aquest episodi s'allargarà fins a entrada aquesta nit i s'espera que en els propers minuts l'afectació principal sigui en zones del litoral. Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil, en declaracions a 3cat.info.
2: Ara, quan aquestes pluges passen per aquesta zona de litoral i prelitoral, amb aquesta intensitat en algun moment puntual, sobretot aquelles zones que puguin ser d'acumulació d'aigua, tipus barrancs, rius, rieres, s'ha de vigilar i és perillós travessar-les si està plovent amb intensitat i pot ser que acumuli aigua i que baixi d'alguna manera amb un cert cabal.
1: A la ciutat de Barcelona, on ara plou, Protecció Civil ha activat també aquest vespre el pla d'actuació d'emergència municipal per risc d'inundacions.
3: Gràcies, Oriol. Doncs bé, aquesta hora de la nit, són les 10 i 6 minuts, connectem amb dos punts on l'aigua ha alterat els plans previstos. D'entrada, comencem per Berga. Allà, tot i la pluja, aquesta nit hi haurà patum completa a la plaça de Sant Pere i els salts s'aniran fent al llarg de la nit, aprofitant els moments que no plogui. Nati Adell, bona nit.
4: Bona nit, exacte.
3: Sentim de fons, eh? Sí. Aquest somvient de Berga.
4: Sí, la
3: escolta'm,
4: vida.
3: Ha pogut començar finalment la patum completa
4: tant,
3: o no?
4: Sí? I tant. Per descomptat, està en marxa. Ho ha fet amb uns minuts de retard, un quart d'hora, de fet gairebé 20 minuts més tard ha començat la patum completa respecte a l'hora prevista. L'Ajuntament ha dit que, com dius tu, explicant, ha anat buscant aquestes finestres de bon temps durant tota la nit per anar podent col·locar tots aquests salts. La nit és llarga. Sí que veiem que les comparses surten a plaça tapades en plàstics per evitar que es mullin. És patrimoni. Sí. I just abans, doncs, la gent patint molt sobre la pluja. També és cert que ningú s'imaginava de cap manera que se suspengués. Escoltem la gent.
5: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
6: Si plou massa, els turcs i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure, doncs acabaran una mica xops.
7: Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.
4: I ara mateix no plou i la plaça està plena de gom a gom.
3: Molt bé, Nati, doncs aquest és l'apunt d'última hora. D'aquí uns minuts tornarem a connectar amb Berga i aquí tenim un bergadà enyorat
0: tant,
3: avui.
0: Tant, sí. Que... Nati, m'hauràs de servir una mica de consol,
4: I
0: eh?
4: Tant,
0: després
4: sí,
0: tornarem
4: sí.
0: A la part festiva. Fins ara.
4: Som els teus ulls.
0: Ai, sí, i cor i tot. Gràcies, bona
4: Gràcies
0: nit.
4: Gràcies a vosaltres, fins ara.
0: L'altre punt de connexió és a Barcelona, al Parc del Fòrum, el Primavera Sound, que avui havia desplegat tota la seva potència ja amb tots els escenaris a ple rendiment, però no sabem, Marc Ruiz, si finalment hi haurà

0: Amb més concerts o es dona per acabada la festa?
1: Doncs mira, ara mateix et podria dir que jo sé el mateix que saps tu. És a dir, a aquesta hora, teòricament, jo hauria d'estar entrant amb vosaltres dient que Massive Attack té el concert en marxa, bla, bla, bla, però els dos escenaris principals, bé, tots els escenaris tret d'un del Primavera Sound estan aturats a causa de la pluja que ara hi torna i el vent. Bàsicament, el que ha passat als dos escenaris grans és que hi ha hagut alguns elements dels escenaris que han caigut i per això han acabat suspenent de moment, de forma temporal. No ens diuen si es reprendrà o no, no ho saben tampoc. No ens estan dient gairebé res des de premsa, només que ara mateix les actuacions que hi havia previstes per ara estan suspeses, però és que és evident, perquè estan tancats. També ens han fet fora de la zona de premsa, perquè és un tendal temporal, i no volien tenir ningú sota cobert i, evidentment, que hi hagués cap mena de risc per ningú, per cap treballador, per cap persona. De moment, insisteixo, només hi ha un escenari, que és el de les graderies, que està en marxa. La resta estan tots aturats. Ara torna a ploure cada cop més fort i, de moment, no hi ha cap mena de previsió de represa, però tampoc no hi ha cap mena de previsió d'aturada definitiva.
0: Clar, doncs Marc, si ens sembla, tornarem a connectar més endavant per veure si es reprèn, si no, i en cas que no es reprengués avui, què passaria, evidentment, amb tots aquests concerts, si es buscarà una nova, no sé si diumenge o encabir-los demà, no sé què podran fer. En fi, de moment ara moltes incògnites, d'aquí una estona tornem a connectar a veure com va la pluja i com va també la música, perquè en els concerts, a diferència del que ens explicava la Patum, aquí hi ha també tot el tema de l'electrònica, el perillós que pot ser connectar i desconnectar.
1: Correcte. Mira, habitualment aquí el 2024 va ploure moltíssim també al Primavera Sound, segur que alguns ho recordeu, concert de PJ Harvey, èpic, sobretot sota la pluja. Aquí hi ha dos problemes. Primer, si hi ha aparell elèctric, òbviament han d'aturar el concert, i si hi ha vent, també hi ha risc. Si només hi ha pluja, no passa res, perquè en principi la majoria d'aquests esdeveniments estan preparats, però el perill és el vent i l'aparell elèctric. I avui, òbviament, el que ha perjudicat ha estat una ventada momentània que hi ha hagut durant un moment, que hi ha hagut un vent molt fort i que és justament quan ha passat això.
0: Gràcies, Marc. Tornem a parlar d'aquí una estona.
1: A vosaltres, fins ara.
2: Les 10 i 11 minuts, el conflicte educatiu entre els sindicats i el govern s'embolica. Demà hi tornarà a haver vaga de l'educació a tot Catalunya després que el resultat de la consulta sobre el preacord hagi acabat amb un no rotund. Dos de cada tres docents que han votat l'han rebutjat i s'han compromès a continuar amb les mobilitzacions. Tot plegat ha obert un nou escenari en aquesta recta final de curs. A la consulta, recordem-ho, hi han participat un 60% dels docents que ja estaven cridats. Maria Costa, bona nit.
3: Bona nit.
2: Quina lectura han fet els sindicats d'aquesta consulta, del resultat?
3: Doncs d'entrada el sindicat USTEC ha defensat que tot plegat els ha servit per escoltar quina és la voluntat del col·lectiu, han entomat el resultat i alhora han fet autocrítica tenint en compte que aquesta setmana aquest sindicat havia engrescat, havia fet campanya pel sí a tots els mestres i professors a votar doncs perquè acceptessin aquest acord. Ho deia la seva portaveu Yolanda Segura.
4: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
3: En canvi, la CGT, que precisament divendres passat es va aixecar de la taula de negociació i que ha estat fent campanya pel no, n'ha sortit força reforçada. Considera que amb el resultat els docents reafirmen que el pacte del març i el d'ara són insuficients i, a més, demanen la dimissió de la consellera Esther Niubó. Deia la secretària general d'Ensenyament de la CGT, Laura Jané.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
3: I a l'altra banda de la balança hi ha el sindicat professors de secundària. Ells sí que han acceptat el preacord després que en la seva consulta interna, una consulta dels afiliats, un 63% dels participants hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
6: Consolida el que tens, agafa-ho no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
2: I com queda tot plegat, Maria? Perquè demà ja hi ha la primera mobilització. N'hem d'esperar més la setmana vinent?
3: Clar, és una incògnita que hem d'anar resolent amb el pas de les hores, perquè avui els mateixos sindicats admetien que esperen reunir-se de nou entre ells i d'alguna manera refer ponts per recuperar una, aquesta unitat. La USTEC, d'entrada, el que fa és apostar per fer-ne durant la visita del Papa la setmana que ve, i això sí, ha rebaixat la idea de vaga indefinida fins a escoltar les assemblees i els altres sindicats. A la visita del Papa, la CGT també hi afegia la proposta de protestes enmig de la selectivitat i donava per fet que si no es reactiven les negociacions, tot plegat pot afectar l'inici del curs vinent.
0: Doncs tot i aquest no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar divendres amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors hagin tancat la porta a les millores pactades.
7: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Professors de secundària ja ha confirmat, per exemple, que hi assistirà, i la USTEC ha demanat que la trobada pugui ser la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga.
2: I qui també ha demanat poder-hi dir la seva és la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
8: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.

0: Un quart d'onze de la nit, tot i aquest toc d'atenció per com el govern està gestionant la crisi educativa, Esquerra i els Comuns han permès avui que els pressupostos d'Illa hagin superat el primer examen parlamentari. L'oposició ha carregat en tromba, això sí, contra l'executiu, pel conflicte amb els docents. Àlex Giral Robert.
1: Sí, el preacord fallit amb els professors ha pres bona part del protagonisme al debat inicial dels comptes del govern al Parlament. Des de Junts, Mònica Sales i Salvador Vergés han assenyalat la consellera Niubó, mentre que el popular Juan Fernández i la copaire Pilar Castillejo han criticat també els socis del PSC per haver separat les negociacions pressupostàries de la situació amb el sector educatiu.
2: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra, la dels mestres, que han decidit de manera contundent dir-los que no.
3: De totes maneres, consellera, no cal que es preocupi, perquè resulta que aquest govern aquí no dimiteix ningú.
4: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
5: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels Comuns.
1: I és que, com estava previst, Republicans i Comuns s'han sumat als socialistes per tombar les esmenes a la totalitat dels números del govern. Tot i això, Esther Capella i Jèssica Albiach han advertit l'executiu que s'ha de posar les piles amb els docents.
6: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
7: Han de tornar a començar. Així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
1: Per la seva banda, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha passat de puntetes pel conflicte d'educació i ha agraït la implicació dels seus aliats parlamentaris en els comptes.
8: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
1: Esquerra i els Comuns també han permès tirar endavant la llei òmnibus que acompanya els pressupostos.
9: Doncs bé, a aquesta hora de la nit podem saludar Iolanda Segura, que és portaveu de l'Austec, la cara visible d'aquestes negociacions que el sindicat ha mantingut amb la Conselleria d'Educació. Iolanda Segura, bona nit.
10: Hola, molt bona nit.
9: No han convençut amb aquest acord que van arribar amb el Departament d'Educació. L'hem sentida en la crònica que han fet els nostres companys fent una valoració i apuntant que algunes decisions no les havien d'haver pres. A quines es refereixen?
10: Bé, a veure, quan en tot procés de negociació doncs s'han de prendre decisions, no, en tot moment, si tires cap aquí, si tires cap allà, no han estat unes negociacions gens fàcils, han estat molt condicionades, amb moltes traves, amb molts impediments.

0: això ens ha, no ens ha permès tenir una, un procés de negociació obert, flexible, diguéssim, no, amb possibilitat doncs, de posar els elements, tots els elements sobre la taula sense que ningú, per una altra banda, doncs, posés impediments doncs, a tractar aquestes certes qüestions. Això a nosaltres ens ha resultat un procés negociador molt complex i molt complicat. I, per tant, segurament doncs, va haver un moment en què ja, bueno, ja el, diguéssim, la negociació ja semblava que ja havia arribat de, doncs, al màxim possible i ens va semblar a nosaltres, no, que ja havíem d'aterrar aquests màxims al col·lectiu i que el col·lectiu valorés si era suficient o no era suficient. De fet, nosaltres no hem signat res, no ens vam comprometre res. De fet, en el preacord diu clarament que nosaltres aquell preacord el sotmetíem a consulta, que estava condicionat al resultat de la consulta. Per tant, ho teníem claríssim, però potser, potser ens hauríem d'haver esperat uns quants dies més a veure si arrencàvem alguna cosa més o no. Potser va, el moment no va ser l'encertat. Tampoc sabem si ho haguéssim posposat, si el resultat hagués estat igual, tampoc ho sabem. Mm. Per tant, és aquella incertesa, no? És aquelles coses que tu et preguntes, no, potser si no hagués fet allò, potser si... No saps mai, no saps mai què és millor i què no.
1: Realment la situació es troba en un punt molt, molt complicat perquè ahir vostès mateixos des de l'USTEC, no, feien una crida i un advertiment, compte que si es vota que no, doncs el govern pot acabar retirant la proposta. De fet, la conselleria també llançava aquest missatge i en canvi és avui la conselleria que diu no, doncs mantinc l'acord i són vostès els que demanen que s'ha de començar de zero. Lideraran l'USTEC la negociació com ho han fet fins ara?
0: A veure, l'acord tira endavant perquè sí que hi ha hagut un sindicat que el signa, que és el sindicat de professors de secundària. Per tant, sí que la conselleria podia haver dit, doncs, oita, no, ara no tiro endavant, però només que hi hagi un altre sindicat que el signi, doncs també és legítim que també doncs, ho tiri endavant. O sigui, és així. Segurament, si el sindicat de professors de secundària no hagués entrat a signar, a no ser que Comissions UGT s'haguessin posat, diguéssim, a disposició per signar-lo, dubtem molt que la conselleria hagués decidit per si sola tirar-ho endavant, perquè de fet els anuncis no anaven en aquesta línia, però sí que hi ha hagut un sindicat. Què hem de fer nosaltres, doncs, a disposició del col·lectiu novament? Ara avui ens hem reunit amb la resta de sindicats, diguéssim que no han signat el preacord. De moment, sobre la taula ja fer, bueno, la vaga de demà, que ja la teníem convocada, i possiblement dimarts, dia 9, una nova jornada de vaga, però està acabat per acabar de decidir. Vull dir que ara cadascú doncs, ho ha de consultar a les seves pròpies bases. I res, i es tracta doncs, d'intentar interpel·lar l'administració a la seva responsabilitat, que retornem a reobrir aquest procés de negociació, però canviant el marc de negociació també, no? Canviant molts paràmetres que no han funcionat, que no han servit doncs, per realment arribar potser més enllà d'aquestes millores que hem arribat amb aquest preacord, perquè, com repeteixo, ha sigut una negociació a tres bandes, no? No només negociàvem amb l'administració, sinó que hi havia els sindicats signants del preacord que de l'acord del mes de març, que impedien doncs, situar certes qüestions o anar més enllà en certes altres. Per tant, la veritat és que ha sigut difícil i això no es pot tornar a repetir.
1: Mm-hmm. El fet que els sindicats doncs, estigueu dividits és una cosa que al final debilita, no? Els plantejaments de màxims, no? Que fan doncs milers de professors, com hem vist en aquesta consulta. Esclar, això no sé si canviarà, és a dir, s'està fent alguna estratègia prèvia a la negociació amb la conselleria, una negociació prèvia entre els sindicats per tal que no torni a passar exactament el mateix, perquè a més, les setmanes de curs en queden ben poques ara ja. Si no vaig malament, 20 dies com a molt, no arriba ni això. I això potser també els debilita, no?, a l'hora de negociar amb la conselleria.
0: Bé, nosaltres som conscients que queda molt poc temps i ara farem els màxims possibles per sol.

0: Vostè, que en el seu moment me diu, home, si surt que no hem de plantejar una mesura contundent que sigui una vaga indefinida, com per exemple, no? Pues perquè entenem que sí, amb totes les 22 jornades de vaga que hem tirat endavant i tota la pressió que s'ha fet des dels centres, pues, no? Aplicant altres mesures, doncs el màxim que hem pogut arribar era en aquesta proposta. Si ara no anem més enllà, difícilment abans de que s'acabi el curs aconseguirem arrencar res més. Sí que és veritat que la consellera doncs ens ha proposat de reunir-nos demà. Nosaltres, bueno, però només ha convocat els sindicats de signants del preacord. Clar, nosaltres sí que li hem dit a la consellera que potser demà no és el millor dia, estem en una jornada de vaga i necessitem també, bueno, ara pues, posar una mica d'espai, però que
1: Però entre els
0: ens sembla...
1: sindicats, hi haurà alguna reunió?
0: No, no,
1: Entre...
0: avui, aquesta tarda, ja ens hem reunit,
1: I
0: però,
1: com...
0: clar, amb els sindicats que no hem convocat, que no signem el preacord.
1: Ja, però, clar, aleshores jo la meva pregunta era, hi haurà una reunió prèvia, un intent previ de comunió, diríem, entre tots els sindicats, la CGT, vostès, l'USTEC, Comissions Obreres, l'UGT, Sindicat de Professors,
0: No,
1: no?
0: això no. No, no, no, això no, no, perquè no hi ha sinergies, no? No hi ha sinergies amb Comissions UGT. La veritat, el que va passar el mes de març sí que va generar una fractura difícil de reconstruir, molt difícil, perquè en aquell moment sí que estàvem tots al mateix vaixell, no s'havia tancat, no s'havia acabat encara el marc de negociació, estàvem en ple procés i la veritat és que va ser absolutament sorprenent, una sorpresa inesperada, doncs que de cop i volta ens vinguessin amb un pacte que gairebé ens el van signar davant de la nostra cara, deixant-nos deliberadament a fora. Llavors això per nosaltres, home, no genera bona confiança, no? Què podem esperar ara tampoc tornar-nos a reunir? No traurem res ara mateix. No et dic que en un futur, no? Que ens doni alguna una altra situació, haguem de tornar-nos a posar d'acord. Però bueno, ara mateix crec que és bastant difícil.
1: Li demanava abans, i crec que no m'ho ha respost, si l'USTEC es posarà al capdavant d'aquesta nova negociació amb el departament o potser cediran també protagonisme a altres sindicats com la CGT, que no estava doncs, per aquest preacord.
0: Nosaltres ens posem al servei del col·lectiu i farem el que el col·lectiu ens demani. I per tant, si plantejarem doncs, quines mesures hem de situar, hem de posar sobre la taula, nosaltres, tota la plataforma, bueno, la plataforma reivindicativa, diguéssim, o els eixos que vam prioritzar per aconseguir, no?, resoldre unes necessitats tant de les condicions laborals com les condicions educatives que tenim a les aules, ens les va prioritzar el col·lectiu. Nosaltres vam fer un estudi del malestar docent, vam fer després consultes, entrevistes, i ens van sorgir uns eixos principals, doncs, que era la recuperació del poder adquisitiu, les ràtios i la inclusiva i la sobrecàrrega de feina. I hem treballat en base a aquests eixos. Si ara, a més, això que d'aquests eixos no s'ha arribat doncs, a satisfer el col·lectiu amb el preacord, doncs haurem de continuar treballant en aquesta línia. Nosaltres pensem que és absolutament important i, de fet, una de les qüestions per les quals són unes de les qüestions per les quals el col·lectiu ha votat que no, que era la inclusiva i també les ràtios, i, a més, doncs, intentar abordar altres elements que ara sembla que el col·lectiu demana doncs que també posem a sobre la taula. Liderar, doncs, doncs sí, és el que pretenem fer, però intentarem buscar doncs, també noves sinergies amb la resta de sindicats.
1: Entenem que fa molts dies que parlem d'aquesta negociació i que hi ha una certa acumulació també d'esgotament, eh? Perquè la situació
0: Sí.
1: és bastant límit. Demà hi ha convocada aquesta vaga general, ja estava convocada d'aquesta manera. S'han de preveure talls a les carreteres, estan previstos demà al matí?
0: Mira, això no t'ho sé dir perquè com que no he estat jo a la reunió de sindicats, no et menteixo, no ho sé. No ho sé. Podria passar, sí, perquè és el que ja hem tingut.

0: Entonces la tònica, però no t'ho puc assegurar. No sé si, de fet, crec que hem convocat a la premsa a les 9:30. Jo no hi podré ser perquè estic també demà, doncs, amb entrevistes
1: Sí.
0: vàries. Per tant, si s'ha convocat a aquesta hora, és molt probable que no hi hagi aquests talls de carreteres o es donguin més tard. La veritat és que no ho sé dir perquè ja et dic, no hi he estat i no tinc la informació.
1: Bé, doncs així els ciutadans demà no saben ben bé amb el que es trobaran. En tot cas, segur que n'anirem parlant. Iolanda Segura, portaveu de la USTEC, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Catalunya Nit.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
0: Bona nit.
2: Un minut i arribarem a 2:15 de la nit. Al País Valencià fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i avui uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i exigir millores al govern. València, Pepa Ferrer.
3: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
4: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
3: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
5: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les oues cases per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
3: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
1: Doncs fem ara una pausa per la publicitat. Acabem de sentir els senyals horaris ja de 2:15 de la nit. A la tornada abordarem la crònica política amb aquesta nova decisió del jutge de l'Audiència Nacional, Pedraz, que ha sol·licitat a l'Agència Tributària i Entitats Bancàries informació del PSOE, PSC, Financera i Tributària dels anys 24 i 25. Ara tornem.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
9: Pacs del Penedès es converteix en l'epicentre del vi i el territori. El dissabte 6 de juny, Catalunya Ràdio emet el programa TAS Vertical des del nostre municipi amb la participació dels cellers locals i la periodista Empar Moliner. I a la tarda, a partir de 8:15 fins a 12:15, vine a gaudir de la 9a edició del Tastapacs L'Origen a la Salzareda. Vi, gastronomia i música en directe en un entorn únic.
10: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònies. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
11: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
12: Fem possible un estiu per a tothom.
13: Junts ho farem possible.
14: Col·labora amb Fundesplai.
15: Senyores i senyors, bon dia.
6: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Leire Díaz, bon dia.
17: Bon dia. No sé nada, sincerament.
16: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
17: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
18: Si aquest acord realment sortís que no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
19: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
16: Candela Peña, què passa?
0: Quina il·lusió. Ah,
16: l'hem engreixat una mica.
0: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
16: Sí.
6: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Els matins del cap de setmana, el suplement...
10: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
11: És guapo, Bosa. Advani, el trobes guapo?
10: És superatractiu.
11: Molt atractiu.
10: És molt atractiu. O sigui, te'l menjaries allà, o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. Ho he passat teta en la meva àrea.
11: Gelma, vosaltres sou més del Yo Perreo Sola o del Voy a Llevarte a PR?
8: No, però a mi ara m'està fent molta enveja.
10: Molta.
8: I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
6: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
7: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
14: Catalunya Nit.
13: amb Manel.

0: El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació financera i tributària del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 25 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats en la suposada trama que pretenia desestabilitzar causes judicials contra el govern central i el PSOE, presumptament liderada per Santos Cerdán i coordinada per l'exmilitant Leire Díaz. Això ens porta una nit més a Madrid. Àngels Lafuente, bona nit.
1: Bona nit.
0: Àngels, què pretén l'UCO amb aquest requeriment al jutge?
1: Doncs d'entrada, el jutge Pedraz ha atès la petició de l'UCO. Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC i també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques, entre les quals també figuren empreses de comunicació o diverses societats. Els agents volen saber des dels comptes en els quals figuren com a titulars fins a les rendes, els fons d'inversió, les relacions societàries, els béns a l'estranger, les factures, les donacions, les caixes de seguretat llogades, entre altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díaz. Un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per a una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. A l'espera de rebre la notificació del jutge, des del PSC reiteren que continuaran col·laborant amb total transparència amb la justícia en tot el que sigui necessari, diuen, i quan sigui necessari.
0: Ahir aquí al Catalunya Nit vam poder llegir algunes transcripcions de converses, però avui, Àngels, per primer cop hem sentit els àudios en què Leire Díez presumeix de ser l'escollida del PSOE per boicotejar desenes d'investigacions contra l'entorn de Pedro Sánchez.
1: Sí, l'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos, i en aquesta conversa l'exmilitant socialista presumia d'aquesta relació.
2: Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guàrdia Civil.
3: No, yo con eso no quiero.
2: La mía.
3: Va a ver.
2: És de mi confiança.
1: Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen en l'àmbit personal. I el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
4: I lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
1: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díaz i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha rebutjat qualsevol sospita sobre l'actuació de la SEPI.
5: La col·laboració absoluta que tiene la SEPI, no toleraremos nada que veamos que tiene algún viso de ilícito.
1: L'informe de la policia assenyala Pedro Sánchez, insinuen que era el número 1 de les maniobres, però el jutge, per ara, no compra la tesi i limita la investigació al PSOE, a Santos Cerdán i a Leire Díez.
0: Gràcies, Àngels. Sentíem a Marlaska defensant la directora de la Guàrdia Civil. Doncs bé, fa uns moments, molt poca estona, acaba d'admetre en un comunicat que va mantenir com a mínim 3 reunions amb Leire Díez. Assegura, però, que no tenia res a veure amb les seves funcions al cos policial i que en va treure la conclusió que Díez li volia demanar feina. En qualsevol cas, afirma que mai ha participat en cap operació contra cap unitat de la Guàrdia Civil.
6: Doncs bé, una de les causes que precisament hauria intentat frenar aquesta trama i no ho va aconseguir és el judici al germà de Pedro Sánchez per suposadament haver obtingut una plaça a dit a la Diputació de Badajoz. Avui, en una declaració de només 11 minuts, David Sánchez ha negat capacitat d'influència i tractes de favor, però les acusacions han doblat la petició de pena de 3 a 6 anys. Enviada especial a Badajoz, Tània Tàpia, bona nit.
7: Bona nit. Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir al 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
8: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
7: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de l'UCO i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
9: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
7: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
0: Doncs enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per a poder aprovar els pressupostos per l'any vinent, com va anunciar a Barcelona Pedro Sánchez. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat en comissió al Congrés que demà, divendres, el butlletí oficial de l'Estat publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis pro li adverteixen que té risc de quedar-se sol. Sentim a Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
10: D'alguna manera, ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
11: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
12: Catalunya nit.
6: Finalment, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el Papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Cèlia Forment, bona nit.
13: Bona nit. Sí, el cardenal ha tret importància a la polèmica generada al voltant de la llengua i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques rebudes.
14: El Papa sap on ve, li hem explicat, han preparat i estava tot en català, sap que ell té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agraden encendre focs on no hi ha foc.
6: Bé, d'altra banda, David Abadie, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada.
13: Ho ha dit al Matí de Catalunya Ràdio, on també ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
15: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
13: El responsable de l'organització de la visita s'ha mostrat sorprès per la campanya Jo no t'espero, crítica amb el tracte institucional que rebrà el pontífex i amb el cost econòmic de l'esdeveniment. Segons Abadie, la celebració del Tour de França a Catalunya aquest estiu comportarà una despesa pública molt superior a la de la visita papal.
6: Doncs bé, a tot això s'ha de dir que expresidents de la Generalitat i també del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil han escrit una carta oberta adreçada al Papa amb motiu de la seva visita a Catalunya la setmana vinent.
13: El text es publicarà demà en diversos diaris d'àmbit espanyol i també italià i reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya.
6: Gràcies, Cèlia.
13: Bona nit.

0: I parlem ara de la situació a l'Orient Mitjà perquè el rebuig de Hezbollah a l'alto el foc al Líban, pactat ahir per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. El líder de Hezbollah ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ignasi Abad.
1: Sí, Naïm Qassem ha emès un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès en què assegura que l'alto el foc pactat a Washington només s'adreça a Hezbollah i assumeix que Israel continuarà ocupant el sud del Líban. Per això diu que en aquests termes és impossible acceptar-lo.
2: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
1: De fet, Israel ha advertit avui que continuarà la seva ofensiva militar al sud del Líban. L'ambaixador d'aquest país als Estats Units, Yekiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
3: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells.

0: I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
1: I els enfrontaments continuen. Avui mateix hem sabut fa poca estona que han mort 8 libanesos en enfrontaments al sud del país i un soldat israelià. I avui mateix un casc blau serbi ha mort en aquesta part al final del sud del Líban. Dos més estan ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al Líban, l'origen del qual d'aquest atac es desconeix. No se sap si han estat els israelians o Hezbollah. A més del Líban, a més Israel continua bombardejant Gaza i avui ha mort almenys 11 palestins allí, 5 dels quals eren de la mateixa família.
2: Déu-n'hi-do. Gràcies, Ignasi.
3: Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto el foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitat a Europa d'armar massivament a Ucraïna i ha reconegut limitacions també en la seva defensa aèria. Moscou, Cristina Solies, bona nit.
4: Bona nit. El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
5: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
4: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria. Sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg, Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
5: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
4: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
2: Passa un minut i mig de 3:15. Els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri d'avui, que es commemora el 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de la Xina no vol preguntes ni crítiques. I per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. Pequín, Francesc Canals.
6: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites, en anys anteriors, ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs, a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina, un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
2: Farem ara una pausa ràpida per la publicitat i a la tornada explicarem l'anunci de l'Ajuntament de Barcelona que vol eliminar els serveis privats de bicicletes compartides i com han reaccionat també les empreses que el gestionen.
7: Catalunya Nit. Catalunya Ràdio. Som 3.

0: Som 3CAT.
1: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que tu estàs tot el dia amb la il·lusió que et toqui el premi del cupó diari i en David té el gos pigall que l'acompanya tot arreu i el fa sentir-se més segur.
2: Només pel fet de comprar el cupó diari?
1: Pel fet de comprar-lo tu i tothom qui juga a les loteries de l'11. Perquè així feu que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
2: Mira que bé!
1: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
3: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: A la Fonda de Catalunya Ràdio obrim cada dijous un nou programa, en podcast, així, ben enllaunat, amb tot el seu sabor, amb el pica-pica, que hi hagi molta variant, i després un bon plat, d'aquells que tenen suc, dels que s'hi pot sucar pa, i amb unes bones postres, ah, tot ben amanit.
5: Pep Noguer us obre les portes del podcast de la Fonda.
4: I amb productes del territori.
5: Cada dijous, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
4: Vinga, va, comencem!
6: Amb el suport de la Federació Catalana DOP IGP i la Generalitat de Catalunya.
7: Tota comunitat necessita un cor.
8: Un cor? Per què?
7: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
8: I reforçar la identitat?
7: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
8: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
9: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
10: Un món on tothom està de vacances. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
11: Potser el seu nom no et sona, però segurament que has vist dibuixos seus, ja siguin de cuina o de botànica. Ens visita la il·lustradora Gala Pont.
12: O tinc la sensació que és que quan va passant la vida tornem a reescriure les coses que ens han passat.
13: L'altre barri, amb Blai Mercè.
9: Escolta'l les matinades de divendres a dissabte a les 2 i també a l'app i al web de Catalunya Ràdio. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
14: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
9: Sense filtres.
14: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
9: Sense pèls a la llengua.
14: I a més també podem anar a sopar, eh?
9: Sense vergonya.
14: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
9: Però amb molta, molta cafeïna.
14: O sigui, causa sobre... Quina temps, m'he posat nerviós, collons!
9: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
15: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
15: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
6: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
16: L'Ajuntament de Barcelona eliminarà l'any vinent el bici-sharing, els serveis privats de bicicletes compartides. Consideren que se'n fa un mal ús, que generen molts problemes i per això les vol fora de la ciutat. Roger Santaló, bona nit.
17: Bona nit.
16: Aviam, per què són conflictives aquestes bicicletes?
17: Perquè sovint les trobes mal aparcades a qualsevol lloc, quan s'haurien de deixar els punts de curatge com els que tenen forma d'U invertida. A més, els usuaris circulen per llocs on no ho han de fer. Per això l'Ajuntament no renovarà les llicències a les empreses que operen a la ciutat. L'alcalde Jaume Collboni ho ha anunciat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio.
18: Les companyies han intentat posar una mica d'ordre, però realment els resultats no han estat així. De fet, hi ha hagut un desgavell, hi ha hagut un mal ús, i la ciutat de Barcelona ha de protegir molt l'espai públic, perquè som una ciutat relativament petita i molt densa, i sobretot la ciutat i l'espai públic i la mobilitat sostenible en bicicleta ha de prioritzar el resident.
17: A la ciutat hi ha 3.500 bicicletes de 7 operadors privats i des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions per mal ús de l'espai públic.
16: Com s'ho han pres els operadors?
17: Pensen que és un error i diuen que havien notat progressos des que treballen amb l'Ajuntament per redreçar la situació. El responsable de Relacions Institucionals de Cultura és Camil Lot.
19: Tots els indicadors han millorat, tot el treball, el grup de treball amb l'Ajuntament ha funcionat bé, tenim menys incidències, tenim menys queixes de part de la ciutadania.
17: Si la decisió es manté, l'única opció que tindran els turistes seran les botigues tradicionals de lloguer de bicicletes.
16: Gràcies, Roger.
17: I
0: I un apunt econòmic, perquè Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar un OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea ha ampliat l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les

0: Bruno Fortea Miras, bona nit.
1: L'expedient obert per Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Banc Sabadell, però sí que qüestiona les normes que va utilitzar el Ministeri d'Economia per posar unes condicions que van fer menys atractives.

li dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals. Des de Brussel·les, Bruno Forte, Amires, pel matí de Catalunya Ràdio.

0: 5 minuts i mig i arribarem a les 11, és l'hora dels esports. David Tobac, bona nit.
1: Què tal, bona nit, com esteu?
0: Vinga, anem amb el primer document sonor del món dels esports. Joel Parra, jugador del Barça de bàsquet, després de perdre contra l'UCAM Múrcia.
2: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema de rits no entraré, la veritat.
1: Un Barça que ha perdut el segon partit de quarts de final, ha estat a casa contra l'UCAM Múrcia i, per tant, l'eliminatòria empatada ara un triomf. El Barça, que havia fet el més difícil, era recuperar el factor pista dimarts guanyant a Múrcia, avui s'ha deixat sorprendre, 87-90, amb algunes decisions finals polèmiques, amb dues faltes al pivot xec del Barça, Jan Veselý, consecutives, un atac la següent en defensa i uns últims intents de triples del Barça per empatar que no han acabat entrant, i per tant el Barça, que s'ho jugarà dissabte en el tercer definitiu partit de desempat d'aquesta sèrie de quarts, que es tornarà a jugar novament a Múrcia. Demà tindrem el Joventut, que rebrà el Baskonia a l'Olímpic de Badalona, també amb transmissió als canals digitals d'aquesta emissora. El Joventut obligat a guanyar per allargar aquesta eliminatòria, si perd quedarà ja eliminat. I el Madrid acaba de guanyar la pista del Tenerife, un Madrid que arribava contra les cordes d'aquesta cita i ha superat els canaris 83-118 per forçar també el tercer partit d'aquesta eliminatòria. Si el Madrid hagués perdut, quedaria eliminat, hagués quedat eliminat.
3: I tenim en joc, suposem, encara les acaballes del partit, això sí, l'amistós Espanya-Irak que ha de servir per preparar el Mundial. A la Corunya hi tenim el Roger Bosà. Bona nit, com està anant?
4: Com esteu? Bona nit. Mira, s'acaba d'acabar el partit ara mateix aquí a Riazor, empat a un. Espanya, que no ha pogut guanyar la selecció d'Irak, en un partit molt dolent, la veritat, una segona part molt i molt dolenta, i un partit en el qual ha debutat Marc Bernal, el jugador del Barça, amb la selecció espanyola absoluta, el migcampista de Berga, que ha jugat 60 minuts, i un partit que és de preparació per aquest Mundial. La selecció espanyola ja marxa demà cap als Estats Units per preparar ja aquesta fase de grups d'aquest Mundial.
3: Molt bé, doncs Marc Bernal, que s'ha perdut la Patum, perquè ens va dir que si podia ja aniria, però que estava pendent d'això, doncs mira, finalment el dia de Corpus ha debutat, això ho tindrà marcat. Gràcies, Roger, bona nit.
4: Adéu, bona nit.
0: Vinga, anem amb el tercer document. Enrique Riquelme, candidat a presidir al Madrid, al diari AS.
5: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
1: Doncs déu-n'hi-do, Riquelme.
0: De la seva butxaca.
1: Es referma en el que va dir, que si ell és president, Haaland fitxarà pel Madrid, també Rodri. Unes declaracions que arriben després que el City negués la sortida de Haaland i amenacés fins i tot Riquelme amb accions legals.
3: Gràcies, bona nit.
0: Bona nit.
1: Adéu-siau, bona nit. Bona nit.

0: Ara no.
1: Sí, que vindran dies millors.
0: Vindran ja s'acaba la tempesta, això... potser amb això d'avui ja en tenim prou.
1: A veure. Ha sigut la cosa forta, ens ho explica avui el Néstor Gómez. Bona nit.
2: Molt bona nit. Doncs sí, déu-n'hi-do, quina tarda, quin vespre estem tenint d'aquestes pluges intenses que estan descarregant en ple Corpus a Berga i poblacions veïnes amb xifres que ara ronden la vuitantena de litres. És el cas de Castelló del Riu, del Pantà de la Valls, de Borredà, a la veïna comarca del Ripollès, 65 litres, per exemple, Camp de Bànol. És a dir, que déu-n'hi-do com descarreguen i encara... continuarà durant les properes hores. Diríem que fins als vols de mitjanit aquestes pluges ens acompanyaran i després ja marxaran mar endins i de cara a la matinada...

0: Daran algunes escorrialles puntualment intenses, però només a la façana costanera. I com diu la cançó de David Ross, després de la tempesta arriba la calma. I la calma la tindrem demà, amb un dia de sol, a possibilitat que arregui algun petit ruixat durant la tarda al Ripollès, a Osona, però no té res a veure amb els d'avui. I el que tindrem demà, perquè ens haurem d'abrigar una mica de més, és una forta davallada de les temperatures. Ho notarem de bon matí, sobretot a les comarques de l'interior, mínimes al voltant dels 10 a 12 graus, i sobretot les màximes, un dia que podríem qualificar sense calor. Les màximes no arribaran als 30 graus des del 18 de maig, que no tenim una temperatura tan curteta, perquè després va venir la calorada, de manera que les màximes més altes a Catalunya demà rondaran els 26, 27 o 28 graus.
1: Doncs fresca sense aigua.
2: Està bé, està ja bé. Ho comprem.
0: Després pujaran, eh? Han de quedar el cap de setmana i la setmana que ve.
1: Molt bé, doncs demà ens ho acabes d'explicar també.
2: Adéu, Néstor, bona nit.
0: Bona nit.
1: Són les 11, el 4 de juny, li queda una hora, i el Catalunya Nit també.
3: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Una hora en què tornarem a passar per dos escenaris on ara mateix hi hauria d'haver molta festa, però que les pluges fortes han obligat com a mínim a trastocar els plans. En el cas de la Patum de Berga, que ha hagut de començar una miqueta més tard, en principi s'està celebrant, ara hi passarem, i per altra banda el Primavera Sound, on els concerts han quedat suspesos, ja veurem si es reprenen o no. De seguida ho expliquem.
1: Una hora en què d'alguna manera el Catalunya Nit tornarem a fer un viatge, i avui el que farem és anar fins l'Aràbia Saudita de la mà d'un català, l'escriptor i consultor polític Antoni Vives, que hi ha viscut durant 6 anys. D'aquesta experiència seva n'ha sortit un llibre, El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. Antoni Vives ens explicarà com ha estat treballar amb l'home més fort del país, el controvertit Mohammed bin Salman.
0: Ja ho sabeu què passa els dijous a la nit, que anem al cine amb l'Àlex Gorina d'aquella manera com només ell sap explicar-lo.
1: I amb això anirem avançant a poc i minut a minut cap a la persona que tindrà avui l'última paraula del dia. Ella és Leiau Rovira, i de la seva experiència com a nena adoptada i racialitzada, doncs n'ha fet tota una causa activisme. És qui s'amaga al darrere del compte d'Instagram No me llames Chinita. Volem parlar amb ella i que ens expliqui de quina necessitat ha sortit justament aquest compte d'Instagram i el seu activisme. Ho anirem fent a poc, com sempre. Tenim 57 minuts i mig per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
2: Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
0: I d'entrada el que farem és escoltar les veus que han marcat fins ara aquest 4 de juny. És una selecció amb el segell d'ell, del Marc Güell.
3: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord, doncs, una reflexió profunda.
4: Què hem de fer nosaltres, doncs, a disposició del col·lectiu novament? De moment, sobre la taula hi ha la vaga de demà, que ja la teníem convocada, i possiblement dimarts, dia 9, una nova jornada de vaga, però està acabat per acabar de decidir.
5: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt.
6: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill. I aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat. Si no, aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant.

0: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
1: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
2: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
3: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó construir majories possibles.
4: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC i també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías.
5: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
6: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i està bé tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. Lo que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
7: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
8: La ciutat de Barcelona ha de protegir molt l'espai públic, perquè som una ciutat relativament petita i molt densa, i sobretot la ciutat i l'espai públic i la mobilitat sostenible amb bicicleta ha de prioritzar el resident.
9: S'espera que aquestes pluges ens acompanyin fins als vols de mitjanit, sobretot a la façana costanera. Ja hauran marxat del tot del sector de les comarques del Berguedà, però encara romandran en punts de la costa.
10: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigües.
11: Si plou massa, els tors i cavallets no crec que surtin, perquè al cap i a la fi la vestimenta ja pesa i si ha de ploure, doncs acabaran una mica xops.
12: Els bergadans pot caure el món, però la patum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.

0: Notícies sota la llum de la lluna, amb Manel Elias i Agnès Marquès, a Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
3: Bona nit. En el sorteig de midia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
4: 11 de maig de 1966.
3: I el número de la sort, el...
4: 8.
3: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
0: Imagineu-vos que feu un pas incorrecte i entreu en un món subterrani, totalment buit, on no ha estat mai ningú, amb sales i passadissos infinits que no porten enlloc i d'on no es pot sortir.
5: Aquest és el punt de partida de Backrooms, una pel·lícula que s'ha convertit en la gran sorpresa de l'any, sobretot perquè surt d'uns vídeos de YouTube que va fer un noi de 16 anys. Aquests vídeos, ara convertits en pel·lícula, han arrasat a la taquilla dels Estats Units. Aquest divendres s'estrena aquí i a la Finestra Indiscreta us explicarem si realment és tan immersiva com diuen. També parlarem d'un clàssic com El Cabo del Miedo, que torna en forma de sèrie protagonitzada per Javier Bardem.
0: La Finestra Indiscreta, amb Toni de la Torre. Divendres a la mitjanit, a Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
0: Catalunya Nit.
6: Que no lo cuse la nubia.
0: Les notícies sota la llum de la lluna.
6: Que no lo cuse la nubia.
0: Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
7: Les 11 i 8 minuts.

0: És possible que a aquesta hora hi hagi més música al Catalunya Nit que no pas al Primavera Sound. Estàvem pendents fa tot just una hora. Hem connectat amb el nostre company Marc Ruiz, que ens explicava que la pluja i el vent havien obligat a suspendre alguns concerts del Primavera Sound, i a aquesta hora busquem una actualització de la situació al Parc del Fòrum. Marc Ruiz, bona nit de nou.
1: Bona nit. Doncs ha canviat poca cosa. Mira, fins fa un parell de minuts estava diluviant, ara ha parat una mica. Hi ha dos escenaris en marxa. De fet, el concert de Father John Misty està en marxa, acaba de començar ara mateix. És un dels concerts, per cert, que transmet ICAT. També està en marxa un altre escenari, que és Occident, on hi ha d'actuar Tibiguel. La resta està tot aturat, i sobretot, el més important, on actuen els caps de cartell, els dos escenaris grans, els escenaris bessons que els hi diuen de la Gran Esplanada, d'aquell lloc que popularment es coneix com a Mordor, allò està aturadíssim, perquè és on hi ha hagut el problema principal als escenaris, on algun dels elements que hi ha al darrere s'ha fet malbé a causa d'aquesta ventada, des d'on ens han desallotjat tant el públic que hi havia a tota l'esplanada com els periodistes que hi havia a la zona de premsa, que també ens han desallotjat pel que pogués passar. Aquest parell d'hores sense, o gairebé sense activitat, ha fet que hi hagi centenars i centenars de persones que han decidit marxar, d'altres que han anat a buscar refugi, i que ara mateix, com que hi ha aquesta aturadeta, estic veient com hi ha milers de persones que estan tornant a entrar d'alguna manera cap al recinte un altre cop. Però ja us ho dic, només hi ha un parell d'escenaris en marxa ara per ara.
0: Perquè la cosa és, Marc, que la informació no és clara.
1: Mira, ara mateix, estic veient una actualització, ara mateix, que diu Massive Attack actuaran a 1:15 a l'escenari Estrella Damm, la qual cosa vol dir que deuen estar ja... deuen tenir gairebé resolt el problema que els ha obligat a aturar aquells dos escenaris. Aquesta actualització us l'acabo de llegir en directe, és a dir, és d'ara mateix.
0: Molt bé, doncs ben bé serà que estan resolent aquest problema. Recordem que Massive Attack havia d'actuar a les 10 de la nit i que s'acaba d'informar que ho faran finalment a 1:15 de la matinada. Per tant, res, s'haurà d'anar veient a poc a poc com es va recuperant la situació al Parc del Fòrum de Barcelona en aquesta edició de moment accidentada del Primavera Sound. Gràcies, Marc. Que vagi bé. Bona nit.
1: A vosaltres. Bona nit.
2: I són les 11 i 11 minuts. A la Patum de Bèlgica sí que els havíem deixat en plena festa. I ara aquí el que sentim és soroll i alguns xiulets. La Nati d'ell ens explicarà què és el que està passant. Nati, bona nit de nou.
3: Bona nit. Sí, ambient moltíssim a la plaça. És un moment, diguem-ne, de pausa que s'ha fet per la pluja, perquè es van buscant aquestes finestres de bon temps. Per tant, quan plou amb intensitat es para tot, i quan la cosa pinta més bé es torna a reprendre. Ara estem, diguem-ne, en el moment en què hem de reprendre els nans vells, i ja ens han dit que si torna a ploure, doncs s'haurà de tornar a fer el mateix, tornar a parar. Sí que és veritat que els milers de persones, els milers de patumaires que estan omplint la plaça de Sant Pere, estan encaixant força estoicament tot aquest tempo de la festa que ve marcat per la pluja. Tot va, per tant, més tard avui a la Patum completa, en funció del cel, i les comparses totes tapades amb plàstics perquè no es malmetin, són patrimoni, i les veiem com si portessin una mena d'impermeable. Per exemple, l'Àliga, abans que ha sortit, que també s'ha hagut de fer una pausa abans que sortís a saltar, doncs també com si fos ben bé un impermeable. I ara són els nans vells, els sentiu de fons? Però també us hem de dir que la pluja no pot amb aquesta festa. La festa hi és igual a la plaça i les ganes de Patum són igualment enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena aquest any i d'altres que fa anys que repeteixen.
4: Molt bon ambient, la gent superagradable. Tenim moltes ganes de veure pues, què és això com comença. M'he intentat informar el mínim possible perquè m'agafi de nou tot i bueno, pues, intentar reviure això com si fos un crio petit amb 29 anys.
5: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. O sigui, vinc a Patum des de ben petit. És un sentiment. Per mi és un sentiment, forma part de la meva vida ja. Si un any no vaig a Patum em falta alguna cosa, sempre ha sigut així.
6: Sempre que puc venir, estudio a Barcelona i sempre m'agafo amb exàmens, però aquest any no ha anat bé i m'he pogut escapar.
3: Una Patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, ho sentiu de fons, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora del Regi de l'Ajuntament, que és l'alcaldable d'Aliança Catalana per Berga. Com a novetat, abans dels plens, avui sonarà, atenció, un missatge per megafonia nou, que és el missatge

0: insistir, diguem-ne, sobre les normes de seguretat després que l'any passat s'haguessin d'aturar dos salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit com cal per protegir-se del foc, moure sempre en direcció contrària a les agulles del rellotge, deixar espai de seguretat per les comparses, res de vidres, res de motxilles. Bé, hi ha gent que ho té clar, com aquestes persones.
1: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora, sempre amb cuidado, però bé.
2: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar. No saben com va alguna cosa de la patum, demanar cap a on girem, cap aquí, cap allà, perquè llavors això facilita molt les coses.
0: Missatge, doncs, de respecte per la festa. La nit és llarga, aquí continua la festa pendent del cel tothom. I bé, la culminació de la festa també ha d'arribar d'un moment a l'altre. Tot de tard, ja us ho dèiem, però hi haurà el moment en què els plens surtin a plaça i llavors és quan es converteix en un mar de foc, amb aquest centenar de plens amb nou fuets cadascun, i llavors ja la plaça tremola.
3: Molt bé, doncs ens hi has ben bé traslladat. Moltíssimes gràcies, Nati. Bona nit.
0: A vosaltres, bona nit.

0: La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Chronique, la seva creació més recent dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona justament sobre el temps, l'absència dels límits i la memòria. Marta Vives.
1: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que comencen avui a la Sala Gran estan a punt d'exhaurir-se. En aquesta crònica estem davant de la seva obra probablement més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a les galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció, per exemple, de 2001, una odissea a l'espai. 5 ballarins que lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i els robots. Personatges que viatgen en episodis breus, tot i que intenten avançar a través del temps i les èpoques, sobreposant-se a la força de la natura i de la societat canviant que configuren. Gabriela Carrizo n'és la directora.
2: Había algo de la construcción de algo, el querer contar algo que al mismo tiempo ya había sido, ya había sucedido. Entonces, bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
1: Del 4 al 14 de juny, al TNC, l'oportunitat de veure aquesta companyia que és una de les més influents de dansa teatre contemporani actual i submergir-se en les seves creacions d'estètica hiperrealista, els seus imaginaris fantàstics i, sobretot, la seva tècnica virtuosa.
3: Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passen 2-3 minuts d'un quart de 12 de la nit. Ara al Catalunya Nit volem conversar una estona amb l'escriptor, consultor i polític Antoni Vives. Va ser dirigent de Convergència Democràtica, també tinent d'alcalde a Barcelona, i ara ha publicat un llibre en el qual, però, no hi parla ni de política catalana ni tampoc de Barcelona, sinó que ens presenta una història que ens ha sorprès. Aquest llibre es diu El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita. I és que explica la seva experiència de 6 anys en aquest país, a l'Aràbia Saudita, on va treballar amb l'home més fort del país, el príncep Mohammed bin Salman, també un home força controvertit. Antoni Vives, bona nit.
4: Què tal? Bona nit.
0: Déu-n'hi-do. Aviam, haurem de començar pel principi, perquè també els nostres oients se situïn, no? Com és que vas anar a parar a l'Aràbia Saudita?
4: Doncs m'hi va dur la feina. Jo treballava fent de consultor a l'Índia en aquell moment, i a d'altres llocs, però bàsicament a l'Índia, i treballava per una empresa que es diu McKinsey, i el soci de Mumbai, de McKinsey, va dir, escolta, hauries d'anar a Riad perquè estan tirant endavant un projecte i necessiten aclarir les idees, però res! Jo li vaig dir que ni parlar-ne. Que ja hi havia anat, que havia anat a fer un bolo a l'any anterior i que ja en tenia prou. I vaig anar i m'hi vaig quedar.
0: 6 anys.
4: Bueno, més de 6 anys. Gairebé 7.
0: Allà has estat al capdavant d'un projecte que és important, que de fet és històric, que es diu Neom, en ple desert. Què és això?
4: Neom és el projecte a través del qual el príncep Mohammed mira de fer palès la visió 2030. La visió 2030 és el projecte de modernització, jo diria de formació de la veritable nació saudita. I és una regió al nord-oest d'Aràbia, perquè la gent que ens escolta ho tingui més o menys present, anem a dir, entre la frontera jordana, el golf d'Àqaba i una mica de Mar Roig. Té les dimensions a Bèlgica, una mica més gran que Catalunya, i és un lloc meravellós.
0: I què hi ha allà?
4: Hi ha desert, hi ha muntanyes, hi ha corall, hi ha
0: natura. I què s'hi vol fer?
4: S'hi vol fer una regió autònoma en la qual hi hagi una activitat econòmica i una activitat, jo diria, social equiparable tant com sigui possible a Occident i que sigui una mena de vàlvula entre el món àrab, jo diria el que és avui dia el que era més aviat Aràbia Saudita fa uns anys i el que ells aspiren. És un projecte similar al que van ser les zones econòmiques especials a la Xina, com Guangzhou, Shenzhen, la gent que ho conegui ja sabrà de què estic parlant.
0: Aviam, has treballat molt a prop del príncep Mohammed bin Salman, tu ho dius ja amb la pronúncia del lloc. Expliques reunions que has tingut amb ell, no? Jo, un moment, clar, no el coneixem, no? És aquesta persona que de la qual n'hem parlat aquí, per exemple, no? Com els hi pot haver arribat als nostres oients? Doncs a través, per exemple, de l'assassinat d'aquell periodista de Khashoggi, per exemple, no? És la primera vegada segurament que la majoria dels oients va sentir a parlar d'aquest príncep. Això va ser el 2018. Ell va admetre anys després que va ser un error la mort d'aquest periodista i és un home jove encara, 40 anys, no? Que s'ha hagut d'anar com resituant, tot i que finalment doncs, ha rebut també el vistiplau dels mandataris nord-americans especialment, no? Qui és, com és?
4: És un... Jo el vaig conèixer quan tenia 33 anys i era un... ja vaig conèixer un... anava a dir un xicot, perquè jo en tinc 60 i per tant el veig com una persona molt jove. Era una persona que tenia molt clar quin era el seu paper. De les coses que més impressionen de ser a prop del príncep Mohammed és que ell sap quines són les possibilitats, el rol que té en un contorn, en un entorn de règim autocràtic, és a dir, en un règim autoritari, en una monarquia autoritària, però molt conscient de que és un home jove i que, a més, representa la joventut saudita i representa, jo diria, més enllà de la joventut saudita, representa gran part del que vol ser el món àrab avui dia. Ell ho té molt, molt clar.
0: Què vol ser el món àrab avui dia?
4: El món àrab vol comptar en el món àrab entén que s'ha acabat el temps en el qual havien de retre homenatge permanent a Europa i Amèrica, i per tant ells diuen que és el seu moment. Parlo molt dels saudites en aquest cas, sí. Parlen de tu a tu al món occidental, i a més, jo, la meva tesi de llibres, que estem vivint el que jo en dic el món o l'era asiàtica, que és aquesta era que desmembra el que seria el progrés, jo diria l'estabilitat, la seguretat individual i col·lectiva de la democràcia representativa. I, per tant, en aquest sentit, el temps li va a favor i vol jugar això, malgrat que Europa continua sent aquell model al qual cal mirar, encara que sigui, segons aquest món, un món decadent, però continua sent el model al qual cal mirar, i per això, de fet, Niom està situat en el punt més pròxim a Europa. De fet, jo sempre dic que Niom és a l'altra banda de la Mediterrània, el Golf d'Àqaba és l'altra banda de la Mediterrània, claríssimament.
0: Per tant,

0: està Europa com a referent, però fent les coses d'una altra manera.
1: Exacte.
0: Fent les coses d'una altra manera. Dius que el príncep a les 3 de la matinada s'anima, per exemple, en una reunió.
1: Sí, ens vam acostumar a tenir reunions a les hores, per dir-ho així. Bueno, vosaltres ja esteu acostumats, també.
0: Sí, nosaltres anem fora d'hores, també, però, tot sovint.
1: Però sí, sí, sí. És bastant, també, un dels descobriments, com ho diria, una de les descobertes per mi ha estat el món àrab en general, els països islàmics, sobre els quals tenim un munt de prejudicis. La nit en el món àrab és fonamental. Són països de la lluna, es regeixen pel calendari lunar. Qui no ha tingut la sort que jo he tingut de viure el Ramadà i després viure els iftars cada dia durant el mes del Ramadà no sap el que és viure la nit d'una manera plena. Veure com una ciutat com Riad o com Amman o vaja, qualsevol ciutat àrab, les que jo he pogut viure, o Jeddah o qualsevol d'elles, es desperta cap allà a les 7 del vespre i a les 2 de la matinada sembla allò que avui diríem la Rambla, a les 12 del migdia, doncs no ha viscut un món que cal descobrir. Mm. O el Caire, per exemple, no? És una sensació única que s'ha de viure.
0: Sí, sí, en el llibre hi ha una gran descoberta d'això, no? També. En aquests últims mesos hem parlat molt de l'Orient Mitjà, justament per la guerra a l'Iran. No sé si el teu pas per l'Aràbia Saudita doncs, t'ha fet canviar una mica la visió del conflicte.
1: M'ha ajudat a entendre. Per una banda, jo sempre ho explico, jo he estat una persona que he estat diverses vegades a Israel, que conec bé el país, que fins i tot havia admirat el procés de formació d'Israel, i la veritat sigui dita, en aquests moments la meva opinió sobre tot això ha canviat moltíssim, perquè he entès fins a quin punt Israel és la ferida oberta al món àrab. També he entès fins a quin punt el món àrab ha aixecat les mans, o havia aixecat les mans en el seu moment sobre aquest problema, i fins a quin punt el que és la pèrdua de pes a Egipte, per un costat, l'emergència d'Aràbia Saudita i el conflicte permanent amb Iran ha alimentat el conflicte actual, al marge de com de cafres són els dirigents israelians actuals, que per altra banda sembla que representen una gran part del poble israelià en aquests moments. No, tampoc no ho amago. El que jo entenc és que el gran desig de totes les nacions àrabs, i sobretot les nacions del Golf, que diem nosaltres, és un desig d'estabilitat. Per això, en contra de la intuïció generalment acceptada aquí, els acords Abraham han estat tan importants. Acords Abraham, on el Jared Kushner ha tingut un paper absolutament fonamental, i aquesta mena d'aproximació transaccional molt criticada des d'Europa, i jo crec que Europa hauria de parlar molt poquet, perquè Europa és la gran responsable de la situació que hi ha a l'Orient Mitjà, o com a mínim hauria d'anar-hi molta humilitat, aquesta aproximació transaccional ha anat bé fins al punt que hem arribat ara a tocar os, que és el règim iranià i el règim israelià, que són dos règims que es retroalimenten i que són, per mi, els grans causants de la inestabilitat. La gran aspiració del món àrab, dels països del Golf, es diu estabilitat a la zona amb reconeixement de la realitat israeliana. Ningú pot pensar que podem tornar a una situació prèvia al 48. Ningú pensa que puguem establir els dos estats tal com s'havien pactat a Oslo, però s'ha de trobar una solució que només l'estabilitat pot portar. Que és això és el que jo he entès. Jo no estic dient que jo tingui la veritat. Això és el que jo entenc d'haver viscut molt a prop de tot això durant tants anys.
0: No sé què t'interessa més, si la política internacional, no? I la geopolítica en aquest sentit, o la política catalana?
1: Doncs,
0: tu que n'has format part.
1: Mira, un dels descobriments és fins a quin punt la política catalana està rellevant per a aquests països. No hem d'oblidar que nosaltres som una nació sense estat que ha aspirat a tenir estat en un context on tot ens anava en contra, fins i tot segurament la nostra capacitat per dur-ho a terme. El fet que nosaltres, en el cor d'Europa, la gent que tenim Barcelona com a capital, i Barcelona és una ciutat admirada a tot el món, i molt estimada pel món àrab, i molt estimada pels saudites, i molt estimada pel

0: príncep Mohammed, el fet que Barcelona hagi estat la capital precisament d'aquesta aspiració d'independència, que és una aspiració de nació, també ha estat una font d'inspiració per aquesta gent que busca una forma de ser el món com a nació, no només fonamentada en un fet religiós, sinó fonamentada en un fet de generació de comunitat i, per tant, d'espai de solidaritat bàsica entre els seus ciutadans i ciutadanes.
1: Per tant, a ells els interessa, però...
0: Almenys jo puc parlar per mi. Els interessava molt la meva opinió, el que pensava, com és possible, etc.
1: No, però segueixes la política aquí ara, sí, perquè, per exemple, avui hem sabut, no Junts, no milites a Junts, ha presentat el seu quart candidat, no?, amb Alonso Cuevillas, Jordi Martí, Pilar Calvo, Glòria Freixa. Quina valoració en fas d'aquests últims anys? Tots aquests anys que has estat fora, no? Doncs la conversió del partit, no? Perquè, clar, tu eres de la convergència clàssica.
0: Sí, tampoc no sé si jo era massa clàssica dins de Convergència i estic molt orgullós d'haver-hi militat i d'haver format part de governs i de tot plegat i haver estat vicesecretari general de Convergència. Sí. Però cada moment necessita les seves eines. Jo crec que tota persona que en aquests moments tingui cap mena de nostàlgia d'allò s'equivoca. Qualsevol persona que digui que allò era un desastre també s'equivoca. Hi va haver encerts, hi va haver errors, els quals jo mateix he format part. Jo crec que en aquests moments caldria valorar correctament el que va representar el procés, des d'un punt de vista positiu, però també des del punt de vista de les lliçons negatives. Caldria estar molt orgullosos del que ha representat el catalanisme polític aquests darrers 40 o 50 anys, o 60, jo em situaria als anys 60 del segle passat cap aquí, molt orgullosos. Avui dia molt orgullosos d'aquesta idea d'un sol poble, jo en dic l'un sol populisme, és més, jo dic que l'un sol populisme ens ha salvat contra aquesta temptació de l'oriolisme. A tothom li tremolen les cames davant d'això, quan a mi em sembla que això és el feixisme barroer, immoral, inètic, disfressat amb la bandera, que només intenta destruir les possibilitats que tenim de continuar sent nació. I si no som capaços de dir això així, amb total tranquil·litat, vol dir que tenim un problema enorme de doctrina i de mirar l'experiència que hem tingut. Jo crec que aquest és el gran tema. Després podem discutir si això s'ha de dir així, això, si això és Junts, és Esquerra, som tots junts o tots separats. Però aquest és la manera com això hauria de ser per mi.
1: És interessant. És una mirada també de tots aquests anys que vas passar fora, no? I que al final aquesta distància doncs, també et dona una perspectiva segur molt diferent. En aquest llibre, El País Secret, un català a la cort del príncep de l'Aràbia Saudita, on hi descobreix doncs, una Aràbia Saudita desconeguda, molt desconeguda, jo diria, per molts de nosaltres, una cultura i uns personatges doncs, curiosos de veure'ls una mica més de prop. És al final un compendi de les teves experiències al llarg d'aquests 6 anys. L'enhorabona perquè és molt, molt interessant en aquest sentit, així que gràcies per venir a parlar-ne també aquí al Catalunya Nit, Antoni.
0: Moltíssimes
1: Antoni Vives.
0: Gràcies a vosaltres. Gràcies.
1: Que vagi molt bé.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: Som 3CAT. La tarda de Catalunya Ràdio.
4: I atenció perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja. Una gran diva al recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
5: Aquesta veu no és de ningú.
6: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
5: Quina història, mare de Déu.
2: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
4: La millor hora del dia.
7: Bravo per l'equip de la tarda.
5: És increïble.
8: La nit dels ignorants s'hereda.
9: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
8: Pot arribar a travessar oceans.
10: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
8: Veu com creixen els seus oients màgics.
11: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
8: I posa la pell de gallina.
12: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
2: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
12: És que m'heu posat la pell de gallina.
2: Els matins del cap de setmana, el suplement...
3: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
13: És guapo, Boja. Dani, el trobes guapo?
3: És superatractiu. Molt atractiu. És molt atractiu, o sigui, te'l menjaries allà...

0: o sigui, no deixaries ni un... O sigui, molt, molt. Una xuleria absolutament descarada. És que és magnètic, o sigui, espectacular. Mm. M'ho he passat teta en la meva àrea.
1: Vosaltres sou més de l'IOPR o sola o del Voy a llevarte a PR?
2: No, però ara m'està fent molta enveja
0: molta.
2: I jo no sóc especialment de Bad Bunny.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
4: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
4: Catalunya nit. Les notícies sota la llum de la lluna. Amb Manel Elias i Agnès Marquès. Catalunya Ràdio.
5: És dijous a la nit, aquell moment en què no entrem tants en si la realitat supera la ficció, sinó que una cosa alimenta l'altra, això segur. Històries de cine amb l'Àlex Gorina, benvingut.
6: Bona nit a tothom!
5: A veure, fem-ho com sempre. D'entrada, de tot el que arriba aquest cap de setmana als cinemes, tu què ens recomanaries?
6: Ara agafeu la caravana, vingueu amb nosaltres a fer un recorregut a través d'un cinema inspirat per una cineasta que ja s'ha fet un nom, que és Chloé Zhao, recordem aquell Nomadland o The Rider, el seu moment.
5: Oh, m'encanten aquestes dues.
6: El retorn dels pioners dins del cinema de les pioneres. Bé, doncs, una pel·lícula que s'estrena demà de Max Walker Silverman, que sembla de Chloé Zhao, i es diu Rebuilding.
7: What am I doing here?
8: I know about the ranch.
7: The way the bank sees it, there's no farm here to borrow against for a house, and no house here to borrow against for a farm.
6: Hi ha hagut un incendi, tot s'ha cremat i s'ha perdut absolutament tot. I el cowboy, o instal·lat ja en la terra, comença a viure en una caravana i torna a començar la història dels pioners que van a conquerir la terra. Una mica amb aquell esperit de John Ford, de les Uves de la Ira, o d'Elia Kazan a Rio Sin Retorno. Amb Josh O'Connor, l'actor de moda, l'actor de la nova pel·lícula de Steven Spielberg de la setmana que ve, el que feia de Carles d'Anglaterra a The Crown, del de Rivales, el de Mastermind, extraordinària, amb la seva filla, recuperant-la. Una mica és l'esperit de La meva terra és allà on vaig enterrar a les persones que em van precedir. Tornem aquí i ho tornem a aixecar tot una altra vegada. Una bellesa d'un lirisme extraordinari.
5: Ostres, que
6: i una sensibilitat preciosa. Us la remano, us la recomano, però del tot, del tot, del tot.
5: O sigui que no és de la Chloé, però com si...
6: Com
5: però
6: si fos.
5: Escola, aquesta
6: sí, sí,
5: mateixa
6: sí.
5: Escola.
6: Recuperem aquella Amèrica de llavors. Doncs, Rebuilding es diu la pel·lícula.
5: L'apuntem. Mm-hmm. I ara sí, cada setmana hi ha algun tema que guia les pel·lícules que mirarem a partir d'ara. Quin és?
6: Les pel·lícules guiaran les pel·lícules en aquest cas, i en aquest cas, a més a més, amb dones. I la qüestió és, aquesta setmana ha mort una dona que va ser fonamental en la història del cinema espanyol post-franquista. Es deia Josefina Molina, era mig andalusa, mig catalana, i va descobrir la pel·lícula, ai, les pel·lícules, amb una pel·lícula que jo adoro absolutament. Només per això ja li faig la primera reverència.
9: Del Río, de Renoir, de Jean Renoir. Yo vi aquella película, que era la historia de un adolescente, y veía que se podían contar cosas que a mí me afectaban de una forma muy poderosa. Pensé que dirigir películas era lo que había que hacer, porque conseguían conjuntarlo todo. Literatura, la imagen, las historias, la música.
10: Yo soy el canario, hombre pequeñito.
6: Parlant de transició, doncs cançons de la transició com Rosa León i És inevitable. Josefina Molina, morta als 89 anys, persona bàsica perquè va crear Cima, al costat de les noies que van sortir de l'escola de cinema que hi havia només a Madrid llavors d'aquella època i de les que parlarem a continuació, per fer una petita carrera com a directora, perquè no va poder anar més enllà, perquè era dona. Clar. I no hi havia manera de que li deixessin rodar el que volia, no? Fins i tot va arribar a triomfar amb Esquilache, però que no és precisament la seva millor pel·lícula. Però la veritat és que Josefina Molina va fer un film essencial, brutal, en l'època del Desencanto, de Jaime Chabri, on la realitat de les persones que havien viscut el franquisme s'obrien canal per mostrar precisament les lepres del franquisme. Ella va rodar Función de noche. A partir de l'obra de teatre, 5 hores con Mario, que feia Lola Herrera en teatre, en una pel·lícula on ella s'enfrontava amb l'home de la seva vida, Daniel Dicenta, l'actor, davant de la pantalla explicant que, com a actriu i com a dona, no havia pogut fer tampoc el que ell hagués volgut.
11: Dije una frase maldicha, una barbaridad. Y te volviste y me miraste como diciendo, ¿y esta burra dónde va? Que a mí me entró...
12: Bestia, yo.
11: Sí, sí, y yo lloré, no sé si tú te acuerdas.
12: No, no me
11: lloré porque dije, no tengo la culpa de no saber más. Esto es uno de los máximos dolores de mi vida. A mí todo me ha costado mucho más, porque yo he sido una mujer muy acomplejada. Hasta hace nada que he descubierto que no tengo que tener complejos, que tengo que tomar una parte activa, o sea, que tengo que decidir cuál va a ser mi vida. Yo no he hecho nada por mí, he hecho para los demás.
13: Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita.
5: Com s'ha obert aquí, eh?
6: Sí, això va ser, a més, espontani, no hi havia res previst, ni guió, i davant del seu ex i davant de tot el públic, Lola Herrera va posar damunt de la taula no només el seu drama, el drama de tantes dones, entre elles Josefina Molina, que no va poder ser tampoc la cineasta que hauria volgut, però que va guiar una generació entre dos mons, el del franquisme i el de la transició. I quines la van acompanyar? Doncs fem un homenatge a tres.
5: Va.
6: La primera, Pilar Miró, directora del Crimen de Cuenca.
14: Mirad qué crimen más feo en la provincia de Cuenca. Cometieron dos ladrones a eso de las 8:30. Padres que tengáis hijos, hijos que tengáis parientes, parientes que tengáis primos y primos que tengáis suegra.
6: Les Vainica Doble. Bé, doncs elles l'acompanyen. Aquesta pel·lícula amb Daniel Dicenta, el marit de Lola Herrera, i José Manuel Cervino, explicava la història d'aquests dos homes que realment el 1910 van ser condemnats, torturats per la Guàrdia Civil, acusats d'un crim que no havien comès, i van passar 16 anys a la presó fins que hi va haver un judici el 1926 i es va demostrar que ells no havien tingut res a veure amb aquella història. Bé, doncs, aquesta crítica a la justícia i a la Guàrdia Civil i al país miserable que era el país Espanya va fer que ja en democràcia el crimen de Cuenca fos prohibida durant 2 anys i no es va poder estrenar perquè semblava una ofensa a l'Estat i tenien molta por, entre parèntesi, no? A partir d'aquesta pel·lícula, Pilar Miró va tirar endavant amb Gary Cooper, que Estàs en los cielos, Werther, El pájaro de la felicidad, El perro de l'hortelano, amb la que va guanyar el Goya, finalment, davant de Televisió Espanyola, amb moltes crítiques també, però defensant el cinema espanyol. Va ser la que va aconseguir que Televisió Espanyola apostés per les dones del cinema espanyol. Per exemple, una altra companya de generació, Cecilia Bartolomé.
15: Pero yo contentísima de que se haya muerto y que se me haya muerto mucho.
16: He dado un paso adelante.
15: Con lo que he pasado yo, madre mía, que me he quitado el hambre a
17: guardadas. Toda franquista nos ha dejado un hueco en España de crisis bastante fastidiada para la nueva situación democrática del país. Soy un trabajador parado, los muchos que hay. Llevo 15 meses y estamos padeciendo una situación por el gobierno UCD, claro, a raíz del gobierno anterior, de lo que nos ha dejado.
6: Això que sentíem és després de un documental que es va fer sobre la transició i després de la mort de Franco, ell en col·laboració amb el seu marit, perquè si no, no l'haguessin deixat fer la pel·lícula.
5: I havia d'haver home.
6: Aquesta dona va ser la primera que va fer pel·lícules i coses de televisió sobre el món del divorci, de l'avortament, del colonialisme, qüestionant la mateixa transició que estava filmant, posant en evidència les contradiccions molt abans de que poséssim en evidència la transició. Ell en directe ja ho estava fent en aquell moment. Evidentment, no va poder fer carrera a continuació. Vull dir, aquesta pel·lícula també va ser prohibida durant anys perquè no es volia, posar davant del món els ulls d'un país que teòricament havia fet un trànsit exemplar que en realitat contenia una pila d'errors brutals. En fi, hem de dir que Cecilia Bartolomé no és gens coneguda avui dia, és viva i mereixeria més d'un premi i més d'un homenatge perquè se la va jugar i ben jugada.
5: Doncs aquí ja n'hi has fet un.
6: Aquí hem fet el primer, si
5: el
6: convé.
5: El primer, sí.
6: L'última d'aquesta generació, aquesta sí que ha arribat a fer moltes pel·lícules, és Isabel Coixet.
18: ¿Te gusta el cine?
19: Oh, ya me lo han preguntado.
18: ¿Sí?
12: Pues ayer vi la película más emocionante de toda mi vida. ¿Y sabes por qué? Porque me vi a mí misma cómo seré dentro de 20 años. Bueno, yo es que estoy un poco obsesionada con eso de la edad. ¿Tú cuántos años tienes? Va, no me lo digas, no me lo digas. Bueno, pues esa peli es cómo seré yo dentro de un tiempo.

0: ¿Te ha pasado alguna vez verte así? ¿Cómo serás en una peli?
1: ¿Alguna?
0: Bueno, pues me quedé petrificada porque sentí que no podía escapar.
1: ¿Qué?
0: Beth Davis, la de la película.
2: Amb aquesta meravella de Kim Carnes i Beth Davis del costat, mirem els ulls de Beth Davis, que va ser una pionera posant sí. els nassos i els braços damunt de la taula, enfrontant-se a tantes coses de la indústria de Hollywood. Evidentment, Isabel Coixet té una carrera llarga, que ara no us demostraré, però gràcies a aquestes dones, gràcies a Gràcies Querejeta, a Emma Cohen, que va fer pel·lícules, a Itziar Bollaín, a Mireia Ros, de la que no parlem prou, i del domini dels sentits, on van sortir Judit Colell i la Maria Ripoll, començar a expandir-se una mica un món en el que ara, afortunadament, la dona ja té un protagonisme, que és el del cinema, evidentment, sí. un superior. Però Massa vell per morir jove, que era aquesta pel·lícula del 88, va ser la primera que va fer la Isabel Coixet. Ara me la miro i la veig tan innocent i tan autèntica, en realitat, que gairebé m'agrada molt més, perquè és molt més pura, que algunes de les pel·lícules que ha fet a continuació. I, per tant, estimada Isabel, jo t'he criticat molt algunes vegades, però una altra vegada et faig també una reverència, però enorme i total, perquè tu, amb aquelles ulleres, tens uns ulls comparables als de Beth Davis.
3: Ara, aquesta reflexió que feia sobre la Isabel Coixet m'ha fet pensar que, clar, la figura de l'opinador, del crític o de l'expert en cinema, com en moltes altres coses, té dos moments, no? El moment en què surt un film i després el pas del temps. Una pel·lícula que et pot semblar molt bona avui, amb els anys la tornes a mirar i dius ara ja no aguanta, o al revés, no? Vull dir que això que has dit també és bonic.
2: Hi ha una altra cosa que és l'apunt final que faig. Isabel Coixet pertany a un gènere de creadors que admiro moltíssim, que són la gent que se la juga. És a dir, que no et faig sempre la mateixa pel·lícula. I, per tant, tens tot el dret del món de, al meu entendre, cagar-la unes quantes vegades per després fer, i a més, un verd lliure. Aposta per la publicitat com a mitjà d'expressió, absolutament, i és capaç de fer-li els videoclips a l'Alejandro Sanz i a Marlango i a qui toqui. O sigui, per què no?
3: Doncs dijous que ve tornarà l'Àlex Gorina, també un vers lliure, amb dret a cagar-la, però no la caga mai. Fins dijous.

0: Passen ja 2 minuts de 3:15 de la nit. Hem de treure el cap a la nostra rotativa de referència. Raül Caballol, bona nit.
1: Bona nit, Agnès.
0: Com estàs? Bé?
1: Aquí estem de nou, sí.
0: Vinga, molt bé. Molt bé. Tens les portades de l'Ara i el periòdico?
1: Doncs de moment només tenim la de l'Ara, ara mateix.
0: Vinga, anem-hi.
1: Doncs l'Ara, mira, el titular que treuen avui és: els docents rebutgen l'acord i continuaran amb les vagues. El 65% dels mestres voten en contra del pacte que defensava l'USTEC i avui es manifestaran a Barcelona. La foto principal diuen un primavera sound passat per aigua, i apareix tot de gent amb paraigües a la primera jornada que ha estat, degut al temporal, han tingut que suspendre diverses actuacions. També destaquen el tema del cas Leire i diuen: el jutge reclama informació bancària i tributària del PSOE i del PSC des del 2024. I un parell de temes més que comenten és que Omella confirma que el papa parlarà en català a la benedicció i unes protestes a Albània contra un resort del gendre de Donald Trump.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies, Raül. Que vagi molt bé la nit.
1: Adéu-siau. Gràcies. Bona nit. Adéu.
2: Tenim més portades aquí a l'estudi també, Marc Güell.
3: Sí, l'obertura de La Vanguardia, que els docents tomben el pacte amb el govern i tornen a les protestes, i la foto és per la celebració que han fet per el resultat d'aquesta consulta un grup de docents que protestaven avui. També en aquesta portada, que el jutge demana els moviments bancaris del PSOE i el PSC del 2024 i el 2025 i es fixen en Elon Musk. Diuen: pel camí de convertir-se en bilionari, bilionari en B. I també en portada els pressupostos, Illa salva el primer tràmit per aprovar els pressupostos, titular que també destaca el punt avui en portada: els comptes s'obren pas. Acabem al País, obren amb unes dades una investigació del diari: 68 bisbes assenyalats per encobrir casos de pederàstia. I també en aquesta portada destaquen que els docents de Catalunya diuen no a l'acord i seguiran, per tant, a la vaga.
2: Gràcies, Marc. Fins demà.
3: Bona nit.

0: 11 minuts i la mitjanit.
1: La convidada que avui tindrà l'última paraula del dia, de petita volia ser blanca. Amb 4 o 5 anys es va començar a donar que els seus companys d'escola s'assemblaven als seus pares i que, en canvi, ella no. I quan va preguntar, li van explicar que la seva mare biològica no se'n podia cuidar i que l'havia deixada a les portes d'un orfenat vestida doncs, amb la roba de nit i un gorro vermell. I com a única dada, la seva data de naixement escrita en un tovalló. La nostra convidada ara té 24 anys i fa un grau d'estudis socioculturals i de gènere i és una activista. Ha creat una plataforma digital per Instagram que es diu @nomellamesxinita, des d'on reivindica aspectes importants de l'adopció i on posa l'accent en el racisme que rep la comunitat asiàtica. Ella és la Leiau Rovira. Bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Gràcies per acompanyar-nos. Avui ha fet exàmens, diu. Avui ha fet l'últim examen, no?
2: Sí.
1: Així que t'agraïm moltíssim que després de... Segur que has dormit poc aquests últims dies, doncs també ens acompanyis. Has après alguna cosa escoltant el Catalunya Nit?
2: Doncs sí, la veritat és que em quedo amb la història que ha explicat i l'obra que ha presentat aquí l'Antoni Vives, perquè la veritat és que em fa rumiar amb la importància de crear un relat més enllà de l'eurocentrisme i d'empatitzar amb l'alteritat, no?
1: Mm-hmm. Ella ens explicava justament això. Ser adoptada a la Xina, ho vas descobrir quan un dia vas parlar amb els pares, no? Perquè trobaves que tu no t'assemblaves en els teus pares com els teus companys. Quan et comences a interessar per la teva adopció? Quina edat tenies?
2: O sigui, jo tenia uns 5-6 anys, calculo. No me'n recordo amb tota claredat, però sí, va ser sobre aquesta edat que potser de manera explícita la pregunta va sorgir a casa, tot i que prèviament se m'havia explicat a través de contes i era també evident pel físic, no? O sigui, ho sabia d'alguna manera, però de manera parlada encara no havia passat perquè necessitava temps i llavors ho vaig parlar amb la meva mare i em vaig quedar molt tranquil·la, la veritat. No ha sigut fins uns anys després, ja d'adulta, que me n'he adonat que necessitava més introspecció respecte al tema, també amb el racisme.
0: Mm-hmm. Clar, una cosa és la teva relació amb els teus pares, saber els teus orígens, i l'altra és com l'altra gent es relaciona amb tu, i d'aquí, això que deies del racisme, que el teu projecte es digui No me llames Chinita. Això encara passa avui?
2: Sí, sí. Hi ha molts microracismes, tot i que no diria microracismes, diria racisme directament, tot i que sigui verbal i pugui minimitzar-se a priori, sí que passa. Comentaris, mirades, exclusió de manera potser més subtil. Per exemple, envers la comunitat asiàtico-descendent hi ha molta estigmatització, sigui per la via positiva o per la via negativa, perquè se'ns tracta de manera molt condescendent, acostumem a ser l'objectiu de burla, també, i se'ns percep també com a subjectes submisos i amb un imaginari molt tancat, que de vegades pot complir-se l'estereotip, però la discriminació mai ha de ser per motiu étnico-racial.
0: A qui va dirigit aquest projecte? Com és? Explica-ho una mica per la gent que no el conegui.
2: Doncs va dirigit realment a qui vulgui saber-ne del tema, perquè al final som gairebé a nivell estatal espanyol, tot i que a Catalunya potser el focus és major, són gairebé 18.000 noies, sobretot noies, adoptades de la Xina arrel de la política de fill únic. I crec que hi ha unes experiències específiques que vivim les persones adoptades, racialitzades en general, que encara no estan sobre la taula del debat públic, com el fet que el racisme no és només qüestió d'immigració, sense voler minimitzar aquesta realitat, ni molt menys.
1: És molt interessant, sí. No? Perquè, és clar, al final tu has nascut amb una família d'aquí, vull dir que totes les teves arrels, jo no sé com crees la teva identitat, no? Perquè clar, quan descobreixes que ets una nena adoptada, no sé si neix aquest interès per saber doncs, els orígens biològics, no? Saber la història dels teus pares biològics, però

0: Efectivament, clar, quan parlem normalment de racisme parlem de les persones nouvingudes, no? I no de persones que ja sou catalans, que no sou nascuts aquí, com qui diu, no?
1: Sí, jo realment, i moltes persones com...

0: per d'altres coses no et fan sentir d'aquí, et col·loquen en la posició d'alteritat, i per altra banda, doncs tampoc et sents com amb legitimitat de dir soc de Xina, tot i que sí. Tampoc diria soc catalana, només tinc el físic de Xina, perquè realment el físic diu molt i portem tota una història darrere, tot i que en sapiguem més o menys.
1: I el, potser tot això que expliques es resumeix també amb el teu nom i cognom, Rovira, sí. I Leiao.
0: Sí, en el meu cas em van conservar el nom, cosa que opino que està molt bé, perquè al final, tenir en compte el preservar el nom original, te l'hagi posat l'orfenat o no, o sigui, de la família biològica, crec que és un símbol de respecte per part de la família adoptiva de preservar els teus orígens, que al final és un dret.
1: Creus que malgrat tot anem cap a millor? Per exemple, jo et puc dir el meu cas, jo quan jo anava a l'escola, el que seria primària ara, EGB, no hi havia cap nen a la meva aula, ni un, jo no tenia amics racialitzats de cap tipus. Això ara, si a la mateixa escola que jo vaig anar hi anés ara, ja hi ha una diversitat brutal, és impossible veure un nen i deduir on ha nascut, perquè potser ja ha nascut aquí malgrat els trets que tingui, no? Creus que aquesta diversitat ajuda, que anem entenent cada vegada més bé com tractar a tothom, o encara queda molta, molta feina per fer?
0: A veure, per ser positiva, jo crec que sí, que ha hagut un canvi. És a dir, la paraula antiracisme a nivell institucional i sobre el debat públic està, és present i és important, perquè realment Catalunya, com d'altres localitats, no només ha de ser intercultural, perdó, també ha de ser antiracista. Però tot i així falta camí encara per entendre totes les realitats de manera interseccional.

Aquesta és l'última cançó que escoltarem avui. L'hem trobat a l'últim disc de Maria del Mar Bonet. Es diu Nit, i havia de sonar, evidentment, aquí al Catalunya Nit.

0: I ens acompanyarà fins a l'última paraula del dia, que avui la tindrà la Leiau Rovira, activista antiracista centrada en la sinofòbia i l'adopció no blanca. Amb aquest perfil a Instagram que es diu @nomeiamesxinita, Leiau, aquest nom d'origen xinès, i aquest cognom Rovira d'origen català, que segurament és el millor resum, no, del que és el que és la Leiau. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. I res, aquest micròfon és teu perquè tinguis l'última paraula del dia.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. Jo, per últim, diria potser que l'adopció no ha de ser viscuda com un acte altruista, no som obres d'exposició, i que fa falta, a més d'interculturalitat, fa falta antiracisme.

0: Bona nit, són les 12. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit al Parlament, malgrat el toc d'atenció d'Esquerra Republicana i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah a l'alto el foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiïta ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Ripoll. No hi ha hagut ferits. La majoria d'avisos s'han produït al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats de bon temps. Això no ha restat intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre.
1: Esports. El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars i el blaugrana Ferran Torres ha marcat el gol del combinat espanyol. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudi accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà una incorporació d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
0: I el temps, aquest divendres encara de matinada hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura.
2: hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes, en les properes protestes que hi hagi convocades, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané és la secretària del sindicat.
3: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3Cat Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
4: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia. Amb qui hem de lluitar, quan, com i per què?
0: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
5: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré una ronda de contacte amb les diferents organitzacions que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
6: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
7: 3Cat Info.
0: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els Comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels Comuns.
8: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
9: Han de tornar a començar. Així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo.

0: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
1: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
2: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
3: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels comuns als números del govern.
4: En un Parlament plural, com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles.
3: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del PSC, dels anys 2024 i 2025, i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
7: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
6: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
3: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim 2 reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
5: 3CAT Info. 3CAT.
3: Us ho destacava amb els titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi anaven 4 persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La Sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recordava en declaracions a 3CAT Info la importància de no travessar zones inundables.
8: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
3: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el pla d'actuació de

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nati Adell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure el món, però la Batum es fa. Es fa sempre. Plogui o no plogui.
1: Els milers de patumaires que han omplert la plaça de Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça les ganes de Batum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
5: Molt bon ambient, la gent superagradable i, bueno, intentar viure això com si fos un crio petit.
6: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
3: Sempre que puc venir, s'ho diu a Barcelona i sempre m'agafa amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
1: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
7: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
8: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
1: Una Batum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
0: El temps. Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
9: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
10: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
11: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
10: Perquè la ciència fa avançar el món.
11: La poma de Newton.
10: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
0: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah, l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiita libanès.
12: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud, mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició.

0: Això i derrota.
1: Wahazima.
2: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban. Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
3: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
2: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i dos més han resultat ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant Gaza. Aquest dijous ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto al foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou n'informa Cristina Solies.
4: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
5: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
4: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg. Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
5: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
4: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
2: I a la Xina, els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
6: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicadors indicava que no hi podien anar. Aquestes visites en anys anteriors ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
2: Esports. Fins a 2:15 amb el David Ubach.
7: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar.
0: Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'àrbitre del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
1: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
0: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83, Madrid 118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya, Simon Birgander, és optimista en aquest sentit.
7: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
0: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
9: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
0: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
10: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas las jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
0: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
11: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
0: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'Estadi Municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
12: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
0: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth. Recuperem ara fil poliesportiu.
8: L'actualitat esportiva a fons.
0: Al quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Chalinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Chalinska s'ha imposat en dos sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en dos parcials. El barceloní Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Coboli i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Zverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo el Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnellà, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
2: Són 2:15. Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions del judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
8: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQ en Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB. I ara s'haurà de jugar la classificació dissabte, novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
2: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país, arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor.
8: Trescat Info.
2: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
13: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
2: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també a la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janet és la secretària del sindicat.
14: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
2: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
15: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia. Amb qui hem de lluitar, quan, com i per què?
2: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament

0: La consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
1: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
2: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
0: Protestes també de docents al País Valencià, que fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i aquest dijous uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
3: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats, però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
4: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
3: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
5: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les hores escasses per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
3: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
6: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
7: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
8: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
7: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
0: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència

0: gràcia ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
1: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir el 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
2: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
1: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de l'UCO i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
3: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
1: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre a tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
0: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
4: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
5: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
6: 3cat info.
0: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
7: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i estava tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
0: David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
8: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les 3 hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
0: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics.
6: 3cat info. 3cat info.
0: Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
9: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea que, precisament, redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous, Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'espai

0: Espanya, amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho, abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
1: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
2: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte amb els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut. I d'aquelles persones que estan afectades, les condicions de sortida. A partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
1: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
3: Dow alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
4: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
3: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
1: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
5: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem als 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Ara ho sentíem a la crònica del temps. Doncs bé, la pluja ha obligat a aturar els concerts de la primera jornada del Primavera Sound durant 2 hores i mitja. Un desperfecte provocat pel vent en un dels 2 escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
7: La pluja ha marcat la primera jornada del Primavera Sound. Cap a les 8 del vespre ha començat a ploure i un dels concerts que estaven en marxa, el de Guís, ple de gent, quan s'ha començat a buidar l'escenari, han escurçat el concert un quart d'hora. Poc després hi ha hagut una ventada que ha provocat algun desperfecte en un dels escenaris principals, els escenaris bessons, que els hi diuen a la gran esplanada, i això ha provocat que aturessin els concerts allà i a la gran majoria d'escenaris, sobretot aquells que estaven doncs, amb alguna mena de carpa temporal. També ha passat això a la carpa de la zona de premsa, que també l'han desallotjada i han desallotjat també tota la zona dels grans escenaris. A dos quarts d'una, però, s'ha reprès l'activitat amb un dels concerts més esperats de la nit, el de Massive Attack, que molts dels assistents al Primavera Sound era precisament el concert que volien veure i que hauria hagut de començar a les 10 del vespre, una hora a la qual ha estat impossible perquè la zona estava acordonada perquè no hi passés ningú.
6: 3CAT Info.
1: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
8: En especial, ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel, una dona rebel, que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua, avui, per nosaltres, és la pitjor notícia possible.
9: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica amb Persepolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol, també.
1: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i ha mort de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, informa Marta Vives.
10: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001 una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo és la directora.
11: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
10: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
12: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
1: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
13: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
1: I el govern ha autoritzat que a partir

d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar els conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà.

0: tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
1: Esports. Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva i el David Ubach.
2: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga CB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final, i s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer definitiu partit. L'alè del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
3: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com dit al principi, jugar-los que juguin més còmodes, i en tema de rits no entraré, la veritat.
2: També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa ara l'eliminatòria empatada. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els vertinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
4: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
2: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotregada.
5: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
2: Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. En paral·lel, l'Espanyol femení renova la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
1: 3CAT Info.
2: Més futbol. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
6: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no al club, yo personalmente.
2: Florentino Pérez, mientras están acusando de que él me da mentiré, en declaraciones a 4.
7: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser, pues que es un farro.
2: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge del lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
1: 3CAT Info.
2: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mira Andreeva i la polonesa Maja Szwalińska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina, amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I al Giro d'Itàlia femení triomfa l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Breggen, que continua liderant la general.
1: 3CAT Info.

0: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos de Salvador Illa superen el primer tràmit al Parlament, malgrat el toc d'atenció d'Esquerra Republicana i els comuns per la gestió del conflicte amb els docents. L'oposició carrega contra l'executiu i els seus socis parlamentaris per haver tirat pel dret amb els comptes, tot i la crisi d'educació. El jutge Santiago Pedraz sol·licita a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del Partit dels Socialistes de Catalunya dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire i a petició de la Guàrdia Civil. La directora general d'aquest cos policial ha admès com a mínim dues trobades amb l'exmilitant socialista, però nega haver interferit en cap investigació que afectés el govern Sánchez. El rebuig a Hezbollah a l'alto el foc pactat entre els governs d'Israel i del Líban posa obstacles a les converses de pau entre els Estats Units i l'Iran. Teheran reclama la retirada de l'exèrcit israelià del sud del país àrab. El govern de Benjamin Netanyahu avisa que si la milícia xiita ataca el nord del país, bombardejaran Beirut. L'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, confirma que el papa dirà alguna paraula en català en la benedicció de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família. El cardenal es mostra sorprès per la polèmica i considera que hi ha gent que busca conflictes innecessaris. D'altra banda, la comissió organitzadora de la visita anuncia que el primer esdeveniment a la catedral serà gairebé íntegrament en català. Els bombers han d'atendre més d'un centenar d'avisos per les fortes pluges de les últimes hores en diverses comarques de Catalunya. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a Ripoll. No hi ha hagut ferits. La majoria d'avisos s'han produït al Ripollès i al Vallès Oriental. La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Patum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats de bon temps. Això no ha restat intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre.
1: Esports.
2: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga ACB i s'haurà de jugar la classificació dissabte a Múrcia en el tercer definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-118, que deixa l'eliminatòria empatada. La selecció espanyola de futbol ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo, han jugat de titulars i el blaugrana Ferran Torres ha marcat el gol del combinat espanyol. I el Manchester City nega que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra Enrique Riquelme, que al seu torn ha refermat la seva promesa. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat el fitxatge de Dumfries i que els propers dies abordarà una incorporació d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros.
0: I el temps, aquest divendres encara de matinada hi haurà algun ruixat intens al litoral. Després el cel quedarà variable a la costa i assolellat a l'interior. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor enlloc. Les màximes més altes no passaran dels 28 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us informa Josep Almirall.
1: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que dos de cada tres mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat la USTEC a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Iolanda Segura.
3: hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també doncs, el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara, la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
0: El sindicat ha fet una crida a participar en les protestes, en les properes protestes que hi hagi convocades, també la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Jané és la secretària del sindicat.
4: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat dues vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
0: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna un 63% dels afiliats hagin votat pel sí. Ho ha explicat a 3CAT Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
5: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
0: En aquest cas hi han participat pràcticament un 53% dels afiliats. Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
6: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
0: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
7: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
1: 3CAT Info.
0: Els comptes del govern comencen a caminar al Parlament, tot i la crisi amb el sector docent. Esquerra Republicana i els comuns han permès tombar les esmenes a la totalitat al projecte de pressupostos, tot i els retrets per com l'executiu està pilotant la situació. Els aliats parlamentaris de Salvador Illa li reclamen màxima implicació per resoldre-la. Sentim la republicana Esther Capella i Jessica Albiach, dels comuns.
8: Ha de fer un nou esforç a la negociació per arribar a un acord amb tota la comunitat docent. No tenim excuses.
9: Han de tornar a començar, així que facin el favor i donem entre totes un cop de timó.
0: Mentrestant, Junts per Catalunya ha tornat a assenyalar la consellera d'Educació, Esther Niubó, mentre que el PP i la CUP han lamentat que els socis del PSC hagin mantingut al marge de la tramitació pressupostària el conflicte a les aules. Sentim la juntaire Mònica Sales, el popular Juan Fernández i la cupaire Pilar Castillejo.
10: Vostè ha sortit al faristol amb 5 esmenes a la totalitat, però mentre parlava se li n'ha afegit una altra. La dels mestres que han decidit de manera contundent dir-los que no.
11: No els hi dona a vostès vergonya donant suport a un pressupost que ofega els mestres?
12: És devastador pel PSC, però també per Esquerra i pels comuns.
0: Passant de puntetes pel xoc amb els professors, la consellera d'Economia, Alicia Romero, ha agraït el suport d'Esquerra i el dels comuns als números del govern.
13: En un Parlament plural com aquest, la responsabilitat no consisteix a imposar majories inexistents, sinó a construir majories possibles.
0: Amb els mateixos vots de la investidura de Salvador Illa, la cambra també ha aprovat el primer tràmit de la llei Òmnibus que acompanya els pressupostos. 3CAT.

0: Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE, del PSC, dels anys 2024 i 2025, i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins del denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia desestabilitzar, suposadament, causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal, i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
3: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
2: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
1: Fons de la Guàrdia Civil han admès a última hora d'aquest dijous com a mínim 2 reunions de la directora general de la Guàrdia Civil amb Leire Díez. No descarta una tercera trobada. En una d'aquestes converses, l'exmilitant del PSOE li hauria demanat la readmissió d'un comandant implicat en un cas judicial. La directora de la Guàrdia Civil, però, afirma que s'hi va negar. A més, assegura que mai no ha participat en cap operació contra cap unitat policial.
0: 3CAT Info.
1: Us ho destacava amb els titulars. Els bombers han hagut d'atendre gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. Al comboi anaven 4 persones que han hagut de ser evacuades sense ferides. El telèfon d'emergències ha rebut més d'un centenar d'avisos, la majoria del Ripollès i el Vallès Oriental. La pluja ha fet caure arbres també a la C-17, que s'ha hagut de tallar durant una estona, i ha provocat algunes esllavissades a la C-26, a Borredà. També ha caigut una paret d'una casa a Hortista, al Lluçanès. L'Agència Catalana de l'Aigua ha emès avisos de risc hidrològic pel pas de rius i rieres en diversos punts. La Sotscap de Protecció Civil, Imma Soler, recordava en declaracions a 3CAT Info la importància de no travessar zones inundables.
4: Aquest avís a l'ACA, que ens deia que la conca del Llobregat i la conca del Ter doncs, estava incrementant-se, va estar dintre d'una situació controlada, però amb un increment, i per aquest motiu doncs, totes aquestes zones properes a rius, rieres, són zones a evitar, no acostar-s'hi.
1: Protecció Civil de Barcelona ha activat també el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal pel risc d'inundacions.

0: La pluja ha obligat a endarrerir un quart d'hora a l'inici de la Batum completa i a fer algunes pauses entre sal i sal, buscant forats a bon temps. Això no ha restat, però, intensitat a la festa, que s'ha viscut amb les mateixes ganes de sempre. Una informació a Berga de Nati Adell.
1: La pluja ha estat protagonista d'aquesta Batum completa.
2: Bueno, saltarem com puguem per la pluja, menys mal que tenim paraigua.
3: Bueno, estem pendents de veure de la pluja si para i que pugui arrencar el més aviat possible.
4: Els bergadans pot caure al món, però la Batum es fa. Es fa sempre, plogui o no plogui.

0: Els milers de patumaires que han omplert la plaça Sant Pere han hagut d'encaixar estoicament el tempo de la festa, marcat per l'aigua. Tot ha anat amb retard i en funció del cel, amb les comparses tapades en plàstics perquè no es malmetessin. Però la pluja no ha pogut amb la festa. A la plaça, les ganes de patum eren enormes. Hem parlat amb gent que s'estrena i d'altres que fa anys que repeteixen.
1: Molt bon ambient, la gent superagradable i bueno, per intentar reviure això com si fos un crio petit.
2: Quan tenia 2 o 3 anys ja venia sobre el pare, jo. És un sentiment.
3: Sempre que puc venir, s'ho diu a Barcelona i sempre m'agafa amb exàmens, però aquest any m'ha anat bé i m'he pogut escapar.
0: Com a novetat, abans dels plens ha sonat un missatge per megafonia insistint en les normes de seguretat, després que l'any passat s'haguessin d'aturar 2 salts de plens, una cosa que no passava des del 2019. Missatges com ara que cal anar vestit adequadament per protegir-se del foc, moure sempre en la direcció contrària a les agulles del rellotge o deixar espai de seguretat per les comparses, a més de no portar ni vidre ni motxilla a plaça. Alguns ho tenen clar.
4: No intentar ficar-me al mig-mig perquè és el meu primer cop i primer mirar-ho des de fora.
5: Comptar el respecte en la festa i si tenen algun problema demanin a veure com ho poden solucionar.
0: Una patum completa que ha rebut amb xiulets i missatges antifeixistes l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, convidada no per l'Ajuntament, sinó per la regidora de Begi, alcaldable d'Aliança Catalana per Berga.
6: El temps.
7: Doncs ara coneixerem què ens espera, quina situació meteorològica tindrem aquestes properes hores amb el Néstor Gómez.
8: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
6: Cèl·lules mare, vida a Mart, immunoteràpia, biòpsia líquida, nanotecnologia, exoplanetes.
9: La poma de Newton, la ciència 3CAT Info, amb Purificació Barceló.
6: Perquè la ciència fa avançar el món.
9: La poma de Newton.
6: També a la plataforma 3CAT. 3CAT Info.
7: Qüestions ara destacades de la crònica internacional. El rebuig de Hezbollah, l'alto el foc al Líban, pactat dimecres per les delegacions dels governs libanès i israelià, complica encara més les negociacions de pau entre els Estats Units i l'Iran. Aquest dijous, el líder de Hezbollah, Naim Qassem, ha qualificat la treva d'humiliant i diu que acceptar-la significaria una rendició. Ho ha fet a través d'un comunicat difós per la televisió del moviment xiïta libanès.
10: L'anunci és una guia per l'extermini d'una part del poble libanès i la subjugació de la resta. La via de la seguretat, sota l'aparença d'un alto el foc fictici, interpretat com un alto el foc de Hezbollah i la retirada dels seus combatents del front sud mentre l'agressió continua sota pressió militar, equival a rendició i derrota.
7: L'Iran diu que un acord de mínims acceptable passaria per la retirada militar d'Israel del sud del Líban. Israel ha dit que continuarà la seva ofensiva militar al Líban. De fet, els combats d'aquest dijous s'han saldat amb la mort de 8 libanesos i un soldat israelià. L'ambaixador dels Estats Units, Yeshiel Leiter, recorda que si Hezbollah els ataca, Israel bombardejarà Beirut.
11: Si Hezbollah té la intenció de trencar l'alto el foc, el resultat recaurà sobre ells. I això és una cosa que el president Trump, el primer ministre Netanyahu i el president Aoun han deixat molt clar, així que estem junts en aquesta agenda.
7: Aquest dijous, un casc blau serbi ha mort al sud del Líban i 2 més han resultat

0: ferits, un dels quals té nacionalitat espanyola, en un atac contra la missió de l'ONU al país àrab, l'origen del qual es desconeix. A més, del Líban, Israel continuarà bombardejant Gaza aquest dijous, ha mort almenys 11 palestins, 5 dels quals eren de la mateixa família. I parlem ara de la guerra contra Ucraïna. Volodymyr Zelensky ha fet pública una carta oberta a Vladimir Putin en què li proposa un alto al foc total i una trobada directa entre ells dos. També amenaça el líder del Kremlin que, si no posa fi a la guerra, haurà de lluitar per la seva pròpia supervivència política. L'anunci coincideix amb la presència de Putin al Fòrum Econòmic de Sant Petersburg, on ha responsabilitzat Europa d'armar massivament Ucraïna i ha reconegut limitacions en la seva defensa aèria. A Moscou n'informa Cristina Solies.
1: El Kremlin ja ha confirmat que ha vist la carta i que li farà arribar Putin i li respon que, si vol, Zelensky pot venir a reunir-s'hi a Moscou, una opció que el mateix president ucraïnès rebutja en el text. Durant la roda de premsa, Putin ha posat en dubte la legitimitat de Zelensky per signar cap acord de pau, tot i que no l'ha exclòs taxativament.
2: Si el senyor Zelensky és un representant legítim d'Ucraïna, aquesta és una pregunta per als advocats, per a una anàlisi legal. Crec que això no és un caprici nostre.
1: El president rus no entona cap mea culpa. Afirma que les alarmes sobre la delicada situació de l'economia russa i la guerra són exagerades. Assegura que les seves tropes avancen a tots els fronts i que el patriotisme i la voluntat del poble rus els farà aconseguir la victòria sobre els drons ucraïnesos que van entelar la inauguració d'aquest fòrum econòmic a Sant Petersburg. Putin només admet que han de perfeccionar el seu sistema de defensa, però acusa Occident de ser-ne còmplices necessaris.
2: Els patrocinadors occidentals subministren a Ucraïna un gran nombre de drons, alguns dels quals impacten el nostre territori, malauradament. Però Rússia té un sistema de defensa aèria. Sí, l'hem de millorar. Sí, l'hem de reforçar. I ho farem.
1: Putin no ha fet cap retret a Trump, de qui valora els esforços de mediació. En canvi, creu que Europa no pot fer d'intermediària perquè està armant a Kiev i també qualifica de disbarats i de provocació les afirmacions sobre el possible atac de Rússia als països de l'OTAN.
0: I a la Xina, els familiars de les víctimes de la matança de Tiananmen no han pogut deixar flors al cementiri en la commemoració del 37è aniversari de l'acció repressiva més coneguda del règim xinès. Volen saber la veritat, però el govern de Pequín no vol preguntes ni crítiques i per això, davant les acusacions de censura dels Estats Units, han criticat el govern nord-americà per interferir en afers interns. A Pequín n'informa Francesc Canals.
3: Matí del 4 de juny de 2026, 37 aniversari de la matança de Tiananmen, he pogut comprovar com la policia ha tingut vigilades totes les cruïlles que podien facilitar l'accés al cementiri de Wan'an, als afores de Pequín. Una vigilància policial reforçada perquè aquí han vingut cada any les mares de Tiananmen el 4 de juny per honorar la memòria de les víctimes. Enguany han denunciat que aquest aniversari de la matança la policia els havia enviat un avís en què, segons Radio Free Asia, els comunicava que no hi podien anar. Aquestes visites, en anys anteriors, ja sempre es duien a terme sota custòdia en convois de la policia. Aquesta prohibició afegeix, doncs, un grau més de crueltat per a les famílies i, segons la dissidència fora de la Xina, demostra la falta de confiança i seguretat del mateix règim xinès en un moment de dificultats econòmiques. Avançant-se a la data de l'aniversari, les mares de Tiananmen han difós aquests dies previs a través d'una ONG pro drets humans fora de la Xina un comunicat en què reiteren les seves demandes, la veritat sobre els fets, compensacions i que els responsables siguin portats davant de la justícia.
0: Esports. Fins a 2:15 amb el David Ubach.
4: La classificació del Barça de bàsquet per a les semifinals de la Lliga ACB haurà d'esperar. Els blaugranes han perdut aquest dijous contra l'UCAM Múrcia per 87-90, el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final. I ara s'hauran de jugar a la classificació dissabte, novament a Múrcia, el tercer i definitiu partit. L'aler del Barça, Joel Parra, admet mancances defensives.
5: Crec que ha sigut més un tema defensiu, no? Que els hem deixat, com t'he dit al principi, jugar-los, que juguin més còmodes, i en tema d'àrbits no entraré, la veritat.
4: Algunes decisions arbitrals polèmiques als últims instants de partit i també l'encert dels murcians han sentenciat el Barça. També ha jugat aquest dijous el Tenerife 83, Madrid 118, que deixa ara l'eliminatòria empatada a 1. Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar el segon partit per forçar el desempat. El pivot de la penya

0: Timon Birgander és optimista en aquest sentit.
1: Creo que podemos competir contra este Baskonia, es un muy buen equipo, pero como enseñamos que estuvimos ganándole uno antes de empezar el cuarto periodo, y creo que si seguimos en este camino podemos llevar la victoria y es muy importante.
0: El partit el transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En futbol, la selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que començarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan Garcia, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, en el seu cas, ha debutat.
3: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys, i això és el que he fet.
0: Mentrestant, la selecció espanyola femenina jugarà aquest divendres a Palma contra Anglaterra en un partit de classificació per al Mundial de l'any vinent. La seleccionadora espanyola, Sònia Bermúdez, ha evitat aclarir si la jugadora del Barça, Aitana, jugarà.
4: Estamos encantados de tener a Aitana. Sabemos que viene de una lesión dura. Recuperar un poco a todas esas jugadoras que han pasado por lesiones, estamos contentos de tenerlas con nosotras. Así que nos queda un entrenamiento todavía por delante, coger buenas sensaciones.
0: Més futbol. El director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i reconeix que ha estat tot un sotrac.
5: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
0: A la roda de premsa de balanç de temporada, Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Mitchell Sánchez. I a l'Espanyol, per la seva banda, ja tenen la data per al segon partit de pretemporada. Serà el 18 de juliol a les 7 de la tarda contra la Unió Esportiva Olot de la Segona Federació a l'Estadi Municipal Olotí. En paral·lel, a l'Espanyol femení, renovació de la portera francesa Romain Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del Club Blanc, Enrique Riquelme. Riquelme segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
6: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios de Real Madrid personalmente, no el club, yo personalmente.
0: Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. Florentino Pérez, mentrestant, ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà, Dumfries, i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. I en futbol internacional, encara un apunt. El Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador, procedent del Bournemouth. Recuperem ara a Fil Poliesportiu.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: Al quadre femení del torneig de tennis de Roland Garros ja tenim definida la final. La jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szczelinska, que és la jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, a arribar a la final en els últims 50 anys. Szczelinska s'ha imposat en dos sets a Diana Schneider, mentre que Andreeva ha superat Marta Kostyuk també en dos parcials. El barceloní Marcel Granollers jugarà aquest divendres les semifinals de dobles amb Horacio Ceballos contra la parella italiana Bolelli Babasori. I aquest divendres també jugaran les semifinals individuals masculines entre Coboli i Hernandi d'una banda i entre Mensic i Zverev de l'altra. Afegirem que en waterpolo el Sabadell ha anunciat el seu nou entrenador per a l'equip femení. Serà Enric Arnella, precisament el segon tècnic de David Palma, que ha tancat un cicle de 9 anys a la banqueta vallesana.
2: Són 2:15.
7: Aquestes són les principals informacions que us destaquem a aquesta hora. Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que es va signar amb el govern. El jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025. Ho fa en el marc del cas Leire. I els bombers han atès gairebé un centenar d'avisos per l'episodi de pluges que ha afectat diverses comarques catalanes aquest dijous a la nit. La incidència més destacada ha estat el xoc d'un tren contra un arbre que havia caigut a la via a l'R3, a Ripoll. A partir d'ara també us explicarem que les acusacions del judici contra el germà del president del govern espanyol dupliquen la petició de condemna a David Sánchez i ara reclamen per a ell 6 anys de presó. Que Barcelona eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027. I que ha mort als 56 anys la dibuixant i cineasta franco-iraniana Mariante Astrapati.
2: Esports.
0: El Barça de bàsquet ha perdut aquest dijous contra l'UQ en Múrcia per 87-90 en el segon enfrontament de la sèrie de quarts de final de la Lliga CB. I ara s'haurà de jugar la classificació dissabte, novament a Múrcia en el tercer i definitiu partit. També ha jugat el Tenerife 83-Madrid 118, que deixa l'eliminatòria empatada.
7: I el temps, després de les intenses pluges d'aquest dijous, en alguns punts del país arriba la calma. Encara fins a primera hora del matí hi haurà algun ruixat a la Costa Daurada. Després, el cel quedarà variable al litoral i assolellat a l'interior. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu Oriental. L'ambient matinal serà fresc i al migdia no farà gens de calor. Aquest divendres hi tornarà a haver vaga a l'educació a tot Catalunya després que 2 de cada 3 mestres i professors hagin rebutjat el preacord dels sindicats i el govern en la consulta unitària. Hi han participat un 60% dels docents que hi estaven cridats i el 65% han dit que no accepten el preacord i es comprometen a continuar amb les mobilitzacions. El resultat ha obligat l'USTEC, el sindicat majoritari, a fer autocrítica perquè havien fet campanya pel sí. Ho ha dit la seva portaveu, Yolanda Segura.
8: Hem pres decisions que potser no eren les més encertades en aquell moment, donat també el moment de pressió, el desgast ja de mobilització del col·lectiu. Igual ens hem precipitat a l'hora de llançar aquest preacord i necessitàvem més marge de dies. Ara la conselleria s'ho ha de replantejar en aquests termes i que si hem de tornar a la negociació ha de ser per realment elaborar un nou acord.
7: El sindicat ha fet una crida a participar en les properes protestes, també a la setmana vinent, coincidint amb la visita del Papa. La CGT, que no va signar el preacord, ha sortit reforçada de la consulta i demana la dimissió de la consellera Esther Niubó. Laura Janet és la secretària del sindicat.
9: Demanem el cessament immediat de la consellera Niubó. Ho ha intentat 2 vegades. No està convencent a la comunitat educativa en el seu conjunt. I el que exigim és la reobertura immediata de les negociacions, ja no en mesa, sinó en comitè de vaga, que és on s'haurien d'haver donat.
7: Qui sí que ha acceptat el preacord és el sindicat Professors de Secundària, després que en la seva consulta interna el 63% dels afiliats han votat a favor del sí. Ho ha explicat a 3Cat Info el secretari del sindicat, Ignasi Fernández.
10: Consolida el que tens, agafa-ho, no ho posis en perill, i aquí sí que he de dir que hem fet un exercici de responsabilitat, sinó aquí se posaven en risc un munt de millores que estaven assolides. Això s'ha d'agafar i seguir lluitant. Ara, lluitant com? Bueno, doncs potser haurem de fer un replantejament d'estratègia amb qui hem de lluitar, quan, com i per què.
7: Tot i el no contundent dels docents, el Departament d'Educació assegura que tirarà endavant el preacord que va signar amb els sindicats majoritaris. Des del Parlament, la consellera Esther Niubó ha demanat una reflexió profunda als sindicats després que la majoria dels mestres i professors, com us dèiem, hagin tancat la porta a les millores pactades.
11: Doncs em sento també amb l'obligació de demanar un exercici de responsabilitat. De responsabilitat a tothom. Vull demanar també a totes les organitzacions que van signar aquest preacord doncs, una reflexió profunda, i és en aquest sentit que convocaré doncs, una ronda de contacte amb les diferents organitzacions doncs, que van signar aquest preacord la setmana passada, precisament perquè ens traslladin el seu posicionament per poder fer una valoració conjunta de la situació.
7: Per tot plegat, assegura que aquest divendres mantindrà una ronda de contactes amb els sindicats que van signar el text. Professors de secundària ja ha confirmat que hi assistirà i l'USTEC ha demanat que la trobada sigui la setmana vinent, tenint en compte que demà hi ha vaga. Mentrestant, la FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, han demanat també poder-hi dir la seva. En declaracions al Catalunya Nit, la directora de l'entitat, Lidón Gasull, defensa que el conflicte educatiu no pot interpel·lar només els sindicats.
12: No entra en joc només el professorat, entren les famílies com a representants de l'alumnat, entra el propi alumnat que es pot representar a si mateix. No, és que el problema no són les condicions salarials. El problema és que des de fa temps no estem abordant els problemes estructurals del sistema educatiu.
7: Protestes també de docents al País Valencià, que fa 3 setmanes que mestres i professors estan en vaga indefinida per exigir millores en el sector educatiu. Aquesta setmana, per fer més visible el conflicte, han començat una acampada i aquest dijous uns 10.000 docents han tornat a sortir al carrer per manifestar-se i reclamar millores al govern. València, Pepa Ferrer.
13: La d'aquest dijous ha estat una altra mobilització multitudinària de docents amb més de 10.000 persones. Porten més de 3 setmanes de vaga, estan cansats, però amb energia per seguir demanant millores. I si les negociacions no arriben a bon port, no descarten continuar al setembre. Marc Candela és coordinador de l'STPB.
14: No sabem com s'acabarà la negociació, però si no acaba bé este curs, el curs que ve continuem.
13: Per fer-les més visibles, acampen des de dilluns a la plaça de la Mare de Déu de València. Tenen una caixa de resistència, menjar i suport solidari. Laura Pérez és professora de l'Institut de Cullera.
15: Ha sigut abrumador. Estan oferint-nos fins i tot les hores escasses per a poder anar al bany o per anar a dutxar-nos.
13: Després de 5 dies sense diàleg, divendres la consellera ha convocat una nova reunió.
2: 3CAT Info.
7: El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Santiago Pedraz, ha sol·licitat a l'Agència Tributària i a diverses entitats bancàries informació del PSOE i del PSC dels anys 2024 i 2025 i també de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, entre d'altres, dins el denominat cas Leire. Ho ha fet a petició de la Guàrdia Civil, que vol conèixer els comptes d'alguns dels investigats de la suposada trama que pretenia suposadament desestabilitzar causes judicials contra el govern espanyol i el PSOE. N'informa Madrid Àngels Lafuente.
16: Els investigadors volen que l'Agència Tributària i també els bancs aportin informació addicional tant del PSOE com del PSC, també de diverses empreses propietat de l'exdirigent socialista Gaspar Zarrías, així com dels advocats investigats en el cas Leire, des del 2024 fins a l'actualitat. Estem parlant de gairebé una quinzena de persones físiques o jurídiques. Els agents volen conèixer des dels comptes en els que figuren com a titulars fins a les rendes, fons d'inversió, relacions societàries, béns a l'estranger, factures, entre d'altres dades. Pel que fa al PSC, la policia insisteix en el pagament de 20.000 euros que el PSOE hauria entregat a l'empresa Crònica Libre, un mitjà digital vinculat a Díez, un pagament que es podria haver fet a través d'una tercera agència per una campanya publicitària a Catalunya en el marc de les eleccions al Parlament del 2024. L'informe de la policia recull els intents de la trama de maniobrar dins de la Guàrdia Civil i apunten que Leire Díez es va reunir com a mínim 3 cops amb la directora del cos. Vist el contingut de l'informe, des de l'executiu admeten les reunions, però les situen a l'àmbit personal i el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensa la directora de la Guàrdia Civil.
17: No he conocido ninguna actuación que pudiera ir dirigida a menoscabar el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y lo que sí me consta es la plena honestidad de la directora de la Guàrdia Civil.
16: El cas té moltes ramificacions i les investigacions continuen. La Guàrdia Civil ha entrat a l'empresa basca Tubos Reunidos i també ha anat a la seu de la SEPI a Madrid. S'investiga si Cerdán Díez i l'expresident de la SEPI van manipular l'adjudicació d'ajudes en el rescat públic de l'empresa basca.
7: En el judici contra el germà de Pedro Sánchez, les acusacions populars han elevat la petició de 3 a 6 anys de presó. Ho han fet després d'escoltar tots els acusats, entre ells David Sánchez, que ha negat tenir cap mena de capacitat d'influència ni haver rebut un tracte de favor. Enviada especial a Badajoz, Tania Tàpia.
18: Una vegada escoltats els interrogatoris, les acusacions populars que exerceixen PP, Vox i d'altres associacions ultras han elevat la petició de pena per a David Sánchez de 3 a 6 anys de presó pels delictes de tràfic d'influències i prevaricació. Creuen que es va beneficiar d'influències per accedir al 2017 a la Diputació i un cop allà va maniobrar per modificar la seva plaça, canviar les atribucions i també col·locar a dit un amic seu. Al matí, durant un interrogatori de només 11 minuts i en resposta al seu advocat, David Sánchez ha negat que tingués cap capacitat d'influència.
19: Yo no, ni tengo capacidad de decir nada, ni tengo información administrativa sobre el estado de ese procedimiento.
18: Per a l'expresident de la Diputació, Miguel Ángel Gallardo, les acusacions també eleven la petició fins a 4 anys. Durant la seva declaració més extensa i valorativa, ha criticat el rat de Lucó i ha negat que tot fos per fer-li un favor a Pedro Sánchez, que llavors no era ni secretari general del partit.
20: Alguien de mi gabinete me comentó que entre los aspirantes estaba el hermano del exsecretario general del Partido Socialista y dije que gane el mejor.
18: La resta d'acusats també han defensat que el procés va ser net i que David Sánchez era el millor candidat dels 10 que es va presentar a la plaça. La Fiscalia manté que se'ls ha d'absoldre a tots. El judici quedarà vist per a sentència entre dilluns i dimarts que ve.
7: Enmig dels casos judicials que afecten el PSOE, el govern espanyol posa la directa per poder aprovar pressupostos per l'any vinent. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha anunciat aquest dijous en comissió al Congrés que aquest divendres, avui divendres, publicarà l'ordre d'elaboració dels nous comptes. Els socis, però, li adverteixen que té risc de quedar-se tot sol. Sentim Pilar Belloguera, d'Esquerra, i Idoia Sagastizábal, del Partit Nacionalista Basc.
21: D'alguna manera ajuda a treure l'atenció de tot el que està passant. Som escèptics i francament crítics.
22: La pregunta és con què majories i con què credibilitat.
7: Més coses, l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, ha confirmat que el papa Lleó XIV parlarà en català durant la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. El cardenal ha tret, però, importància a la polèmica generada al voltant de la llengua catalana i ha negat haver fet cap gestió específica després de les crítiques que ha rebut.
23: El papa sap on ve, li hem explicat, han preparat, i estava tot en català, sap que el té que parlar algo en català, evidentment. El que passa és que hi ha gent que els agrada fer polèmica. Hi ha alguns que els agrada encendre focs on no hi ha foc.
7: David Abadías, president de la comissió organitzadora de la visita papal a Barcelona, coincideix amb Omella i en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio ha qualificat la polèmica lingüística de desmesurada. A més, ha explicat que el primer acte de Lleó XIV a la catedral es desenvoluparà gairebé íntegrament en català.
24: Allà farem l'hora de la Sexta, que és una de les tres hores intermitges que fem al llarg del dia, i la farà tot en català. L'última pregària del final s'ha posat en castellà, perquè el bilingüisme sempre s'ha tingut present.
7: També sobre la qüestió lingüística, expresidents de la Generalitat i del Parlament, dirigents polítics i diverses entitats de la societat civil catalana han impulsat una carta oberta adreçada al papa amb motiu de la seva visita a Catalunya. El text, que es publica aquest divendres en diversos diaris d'àmbit català, espanyol i italià, reclama la presència del català durant els actes del pontífex i reivindica la identitat i la tradició cultural de Catalunya. El text destaca els vincles del pontífex amb el nostre país, recorda la seva visita a Badalona el 2016 i reivindica la tradició catalana d'acollida, la defensa de la llengua i la cultura pròpies i el compromís social de l'Església amb els immigrants i els col·lectius vulnerables. La carta també subratlla la dimensió universal de l'obra d'Antoni Gaudí, vinculada a les seves arrels catalanes, i expressa suport al missatge del papa en favor de la pau i contra els retrocessos democràtics.
2: 3CAT Info.
7: Qüestions d'economia. Brussel·les augmenta la pressió perquè el govern espanyol no pugui tornar a condicionar una OPA com la del BBVA sobre el Banc Sabadell. Aquest dijous, la Comissió Europea amplia l'expedient que té obert contra Espanya per incomplir la normativa comunitària de fusions bancàries. Brussel·les, Bruno Fortea.
25: En aquest expedient, obert des de fa un any, Brussel·les no analitza en concret l'OPA al Sabadell, però sí que qüestiona les lleis que va utilitzar Madrid per posar una sèrie de condicions que van fer menys atractiva l'oferta del BBVA. La Comissió Europea, gran defensora de les fusions bancàries, creu que el Ministeri d'Economia es va extralimitar i que també falla a l'aplicar la legislació europea que, precisament, redueix el poder dels governs a l'hora d'intervenir en les fusions de bancs. Aquest dijous, Brussel·les ha sumat a l'expedient un nou incompliment d'Espanya amb una normativa financera que hauria d'haver aplicat des de fa 5 mesos. La Comissió, que és el govern europeu, s'ha mostrat preocupada per la lentitud de les autoritats espanyoles en aquest àmbit. Els dona 2 mesos per arreglar-ho abans que l'enfrontament escali. El següent pas ja seria amenaçar Espanya d'anar als tribunals.
7: Preacord entre Nestlé i els sindicats per rebaixar el nombre d'acomiadaments previstos per l'empresa. En el cas de Catalunya, Nestlé rebaixa els acomiadaments de 178 a 119 i millora les condicions dels treballadors afectats per l'ERO. Un centenar dels empleats afectats són de les oficines d'Esplugues de Llobregat, però també n'hi ha una desena a Girona i Reus. El representant de Comissions Obreres en les negociacions, Pablo Esteban, destaca les millores que han aconseguit els sindicats.
0: Des de l'inici de tot el procediment, la prioritat absoluta era reduir l'impacte en els acomiadaments. Creiem que s'ha fet tot el que s'ha pogut, i d'aquelles persones

0: que estan afectades, les condicions de sortida. A partir de 54 anys es podran agafar aquest pla de rentes, ajudes, la voluntarietat, les permutes entre poder canviar entre companys i companys perquè surti una persona voluntària i la persona que li tocava que es quedi.
1: I el sindicat majoritari a la Química Dow de Tarragona rebutja els prop de 140 acomiadaments anunciats per l'empresa i exigeix transparència a aquesta firma. Sospiten que la gran majoria seran els complexos industrials de Tarragona i es comencen a moure per reduir al mínim la retallada. N'informa a Tarragona Manel Sastre.
2: Dow alega motius de productivitat per retallar la plantilla i el sindicat de treballadors STR ja tem que la gran majoria dels 138 afectats seran de les plantes de Tarragona, on treballen 700 persones, el 90% de la plantilla. El president del comitè d'empresa de Dow a Tarragona, David Navarro, deixa clar que no sobra cap treballador i exigeix saber els motius de la retallada.
3: El que farem és una ronda per parlar amb totes les administracions i càrrecs polítics, des d'alcaldes, fins a Generalitat i inclús al govern d'Espanya, per intentar reduir aquest número de despidos anunciats i que l'empresa ens expliqui d'on surt aquest número. Aquí no sobra cap treballador. Ells diuen 138 i nosaltres diem 0. Aquí no sobra ningú.
2: De moment no tenen ni terminis d'aplicació de les retallades ni cap calendari de negociacions. En un comunicat, el director de Dow Tarragona, Ignasi Canyagaral, reconeixia que l'anunci està generant incertesa entre el personal, però assegura que l'afrontaran amb la màxima transparència.
1: El temps. La previsió meteorològica per les properes hores amb el Néstor Gómez.
4: Després dels ruixats i les tempestes de dijous a la tarda i vespre, durant la matinada encara les precipitacions s'esperen a punts de la façana costanera i ens han d'acompanyar fins a primera hora del dia, especialment a la costa central i costa daurada. Un cop passi pràcticament les primeres hores del dia, aquestes marxaran i tindrem, com a la resta del país, un ambient assolellat. El cel quedarà durant el matí variable a la costa i a la tarda s'espera que apareguin alguns ruixats, però seran puntuals, res a veure amb les pluges intenses de dijous a punts del Ripollès i d'Osona. El més destacable d'aquesta jornada, a banda de l'estabilitat, serà la baixada forta de les temperatures. El pas del sistema frontal ens ha dut aire fred i això ho notarem a hores d'ara i pràcticament durant tot el dia. Unes mínimes que han caigut al voltant dels 5 i 6 graus. Cal agafar una màniga a les comarques de l'interior i una jaqueta al sector del Pirineu. I les màximes es quedaran ben curtes. En lloc del país arribarem als 30 i això que fa uns dies pràcticament fregàvem els 40. Les temperatures més altes al voltant dels 26-27 graus a punts de la Catalunya central, de Ponent i de l'interior de les Terres de l'Ebre. Una situació meteorològica a les portes un cap de setmana que s'espera prou estable, amb algun ruixat només de tarda.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: La pluja ha obligat a suspendre els principals concerts a la primera jornada del Primavera Sound. Un desperfecte provocat pel vent en un dels dos escenaris principals n'ha estat la causa. Barcelona, Marc Ruiz.
6: La pluja ha marcat el primer dia del Primavera Sound. Tots els caps de cartell han acabat caient a causa de la pluja i del vent que ha provocat uns desperfectes en un dels escenaris principals que han fet que no es pogués recuperar cap més actuació. Això passava cap a les 8 de la tarda, quan ha començat a ploure, una ventada s'ha aixecat poc abans de les 9, que ha fet que es cancel·lessin els concerts, primer als dos escenaris principals, després a gairebé tota la resta d'escenaris. Només hi ha hagut dos que han mantingut l'activitat. En tot cas, després de més de dues hores d'espera, semblava que es podia recuperar l'activitat als grans escenaris a partir de quarts d'una de la matinada. Massive Attack han sortit a l'escenari, semblava que tot estava a punt de començar, però han acabat suspenent no només Massive Attack, sinó també Doja Cat, que ja havia dit que cancel·lava, i finalment l'última en decidir la cancel·lació perquè no es pot fer servir en principi aquell escenari ha estat Bat Gyal. Una pluja, doncs, que ha marcat la primera jornada del Primavera Sound.
1: La dibuixant franco-iraniana Marjan Satrapi ha mort als 56 anys. Era l'autora de Persepolis, un dels còmics més importants del segle XX, que després es va convertir en pel·lícula dirigida per ella mateixa. El film es va endur el premi del jurat al Festival de Cannes del 2007 i va estar nominat a l'Oscar a la millor pel·lícula d'animació. La notícia s'ha rebut en commoció a Catalunya, així la recorden el director editorial de Reservoir Books, Jaume Bonfill, i el director de Norma Editorial, Òscar Valiente.
7: En especial, ens ha ensenyat què significa ser una persona rebel, una noia rebel.

0: una dona rebel que no accepta ni la injustícia ni la desigualtat. I aquesta pèrdua avui per nosaltres és la pitjor notícia possible.
1: Satrapi li va donar una altra dimensió a la memòria gràfica amb Persèpolis, que podia ser llegit per qualsevol persona, i això va convertir l'obra en un referent internacional i a la Marjan Satrapi en un símbol també.
2: Segons ha dit la família, Satrapi ha mort de tristesa en un any després de la mort del seu marit i ha mort de la seva vida. La prestigiosa companyia belga Peeping Tom torna al Teatre Nacional de Catalunya per presentar Cròniques, la seva creació més recent, dirigida per Gabriela Carrizo. L'espectacle és un viatge en el temps que reflexiona sobre l'absència dels límits i la memòria, n'informa Marta Vives.
3: Parlar de Peeping Tom és parlar de fenomen. Cada obra de teatre que estrenen a Catalunya aixeca una gran expectació, sobretot entre els més sibarites. Ho constata que les entrades per les 9 funcions que han començat avui a la Sala Gran estan a punt d'exhaurir-se. Aquest últim espectacle, Cròniques, és probablement la seva obra més críptica, plena de referents cinematogràfics i artístics, des de pel·lícules d'acció fins a galàxies perdudes, passant per la ciència-ficció que recorda a 2001, una odissea a l'espai. 5 ballarins amb un gran virtuosisme lluiten contra els elements, les pedres, els metalls, l'aigua, el buit, allò desconegut i també els robots. Són episodis breus que intenten avançar en el temps i en diferents èpoques per sobreposar-se a la força de la natura. Gabriela Carrizo és la directora.
4: Bueno, ahí, pasado, presente, futuro, ¿no es cierto? Cómo se condensa, cómo el absurdo entra a jugar, ¿no es cierto? La juxtaposición de cosas ya hacen que el absurdo aparezca, cierto humor.
3: A la Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya fins al 14 de juny.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Les plataformes de bicicletes compartides de Barcelona consideren que la decisió de l'Ajuntament de no renovar-los les llicències l'any que ve és un error. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, l'alcalde Jaume Collboni ha anunciat que eliminarà l'anomenat bici-sharing el 2027 perquè el mal ús que se'n fa genera molts problemes. A Barcelona hi ha 3.500 bicicletes d'aquesta mena i, segons l'alcalde, des del gener de l'any passat acumulen 5.400 sancions pel mal ús de l'espai públic. Per exemple, s'haurien d'aparcar els punts d'ancoratge en forma d'U invertida i el més habitual és trobar-les a qualsevol altre lloc.
6: Això és el que intentaven dir-los a les companyies i és evident, quan surts sobretot a les zones amb més ús per part dels visitants, doncs que no és així, no? Ens trobem bicicletes a tot arreu, mal aparcades, ens trobem bicicletes amb gent que circula per on no ha de circular.
2: Més coses, s'acosta un altre estiu d'obres al metro, la línia 1 a la banda de l'Hospitalet, la línia 9 i la línia 10 Nord, i els intercanviadors de Catalunya i Verdaguer seran els punts afectats a la capital catalana. El tall que afectarà més usuaris serà el de la línia 1, la vermella, entre les estacions de Florida i Plaça de Sants, entre el 17 de juliol i el 28 d'agost per renovar la via. La presidenta de TMB, Laia Bonet, explica quina ha de ser la millor alternativa.
7: I el que fem, com sempre, recomanar com a transport alternatiu, en la mesura del possible, sempre prioritat al ferroviari, que és el que dona una millor resposta. I, evidentment, com a complementari, sempre tenim els autobusos.
2: I el govern ha autoritzat que a partir d'aquesta setmana es puguin caçar coipús amb armes de foc. S'ha pres aquesta mesura davant els danys que aquesta espècie invasora ha començat a provocar als conreus, sobretot de l'Alt Empordà i del Baix Empordà. Informa Girona, Clara Jordan.
8: En els últims 3 anys hi havia una brigada especialitzada que s'encarregava de capturar els coipús mitjançant trampes, però des del mes de gener ho han deixat de fer després que s'acabés la subvenció europea amb la qual es finançaven. Ara el govern, després de formar una quarantena de pagesos i caçadors, ha donat un permís especial, com explica el 3CAT Info Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
9: Autoritzem és que es puguin caçar amb una munició especial, perquè són zones humides, per tant sense plom, amb l'objectiu de facilitar la reducció d'aquesta espècie exòtica invasora.
8: Es tracta d'una prova pilot que s'allargarà fins a finals d'any i, si funciona de cara a l'any vinent, s'estudia declarar el coipú espècie cinegètica per poder estendre la caça.
5: Esports.
2: Acabarem aquest informatiu amb la informació esportiva.

0: Aquest divendres el Joventut intentarà igualar la seva sèrie amb el Baskonia a l'Olímpic de Badalona. Els verdinegres han de guanyar per forçar el desempat en un partit que transmetrem a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Passem al futbol. La selecció espanyola ha disputat el seu primer amistós de preparació de cara al Mundial, que arrencarà dijous vinent. A la Corunya, el combinat de Luis de la Fuente ha empatat a 1 contra l'Iraq. Els catalans del Barça, Joan García, Marc Bernal i Dani Olmo han jugat de titulars, així com els també blaugranes Gavi i Ferran Torres, que ha marcat el gol espanyol. Bernal, a més, ha debutat.
2: No, bé, molt content. Durant tota la setmana jo crec que m'han sorprès molt el grup que hi ha, la família que hi ha, i això és el que m'enduc. No, res, que estigui tranquil, que faci com sé i que m'apoyi amb els companys i això és el que he fet.
0: D'altra banda, destaquem també que el director esportiu del Girona, Quique Cárcel, ha demanat disculpes als seguidors pel descens a segona i admet que ha estat tota una sotragada.
3: Com a màxim responsable de l'esportiu tinc que demanar disculpes, sobretot als accionistes, perquè tota la confiança sempre me l'han donat. A tota la gent del club ha tingut un cop molt fort i la veritat que em sap molt de greu. Dit això, estic molt net, perquè sé que el Mitchell, que tots els jugadors, cada un d'ells, que tot el club i que tota l'afició ha remat per intentar aconseguir l'objectiu de la salvació.
0: Cárcel ha afegit que ja han arrencat negociacions per tenir l'entrenador que cobreixi la sortida de Michel Sánchez. En paral·lel, l'espanyol femení renoven la portera francesa Roman Salvador, de 28 anys, fins a l'any vinent.
1: 3Cat Info.
0: Més futbol. El Manchester City nega cap possibilitat que Erling Haaland fitxi pel Madrid i estudia accions legals contra el candidat a la presidència del club blanc, Enrique Riquelme. Un Riquelme que segueix ferm amb la seva promesa de fitxar Haaland i Rodri si guanya les eleccions. Són declaracions al diari AS.
4: Yo lo que digo, tengo tanta seguridad que yo no voy a jugar mi reputación profesional, personal y como socio y candidato a la presidencia del Real Madrid, que tengo 37 años, y aparte de haber puesto una garantía mía de que si yo fallo en alguna de las promesas que he hecho, yo pago toda la cuota de socios a los 100.000 socios del Real Madrid personalmente, no al club, yo personalmente.
0: Florentino Pérez, mientras han acusado de que él me da mentiré, en declaraciones a 4.
5: A mi modo de ver, todos lo han, digamos, desmentido. Pues si lo desmiente el padre, el representante, el club y todo el mundo, pues debe ser pues que es un farro.
0: Florentino Pérez ha anunciat que té tancat el fitxatge de lateral de l'Inter de Milà Dumfries i que els propers dies abordarà el fitxatge d'una estrella per valor d'uns 150 milions d'euros. Diumenge se celebren eleccions a la presidència del Madrid. I en futbol internacional, el Liverpool ha anunciat que el basc Andoni Iraola serà el seu nou entrenador procedent del Bournemouth.
1: 3Cat Info.
0: Temps encara per explicar que el quadre femení del torneig de tenis de Roland Garros ja tenim definida la final, que jugaran la russa Mirra Andreeva i la polonesa Maja Szwalińska. La jugadora amb el rànquing mundial més baix, la número 114, arriba a la final en els últims 50 anys. A més, procedeix de la fase prèvia. Destaquem també que en handbol aquest divendres arrenca a Alacant la Copa Masculina, amb un primer partit de quarts de final que serà el del Barça. Els blaugranes s'enfrontaran al Valladolid. En futbol sala, l'Indústria Santa Coloma i el seu porter argentí Marcos Ferreira han arribat a un acord per renovar contracte per una temporada més. I al Giro d'Itàlia femení triomfa l'esprint per a la italiana Elisa Balsamo amb Anna van der Reven, que continua liderant la general.
1: 3Cat Info.

0: Són les dues.
1: Els sindicats USTEC, CGT i Intersindical mantenen aquest divendres la vaga a tot Catalunya després del no rotund dels docents a la consulta unitària sobre el preacord que van signar amb el govern. La USTEC ha fet autocrítica tenint en compte que havia fet campanya a favor del text i la CGT demana la dimissió de la consellera Niubó. Professors de secundària, en canvi, sí que ha avalat el preacord en la seva consulta interna. Els pressupostos